0: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça. Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid per les eleccions espanyoles. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides aquest divendres. 2 anys i mig després de la revolta pagesa, els tractors han tornat a Barcelona. Uns 200 vehicles han col·lapsat durant hores la Gran Via per denunciar un empitjorament del sector pels sobrecostos. Els pagesos han reivindicat una rebaixa del preu del gasoil, que s'ha encarit un 60% en un any. La inflació es dispara al setembre, impulsada pels carburants. Els preus van pujar un 4,5% el mes passat a Catalunya. L'encariment d'un 34% del gasoil i del 27% de la gasolina allarga les ajudes als combustibles, que continuaran sent de 20 cèntims per litre. La congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de 2 alumnes de Barcelona que es van suïcidar. Les famílies havien expressat públicament sospites que els centres no van protegir els seus fills i ara la institució els reclama 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. Zelensky demana a Elon Musk el restabliment immediat dels satèl·lits Starlink per garantir la defensa ucraïnesa i evitar morts pels atacs russos. El president ucraïnès afirma en una entrevista que se sent traït per Trump després de l'últim acord amb Putin, però reitera que vol ser soci dels Estats Units.
1: Esports. El Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats destaquen el City 2, PSG 4 i Betis 3, Porto 2. El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid, Vinícius, per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. I en bàsquet, a la Lliga CB, victòria del Joventut davant de l'Andorra per 96-75. I a l'Eurocup femenina, també de bàsquet, triomf de l'Espart Girona davant de l'Ostrava Txec per 77-49.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous persisteix l'estabilitat, altre cop amb molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al camp de Tarragona. Al matí serà assolellat la resta i a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Agustí Serrat. S'ha tancat una de les grans carpetes judicials del procés. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Amb tot, són diverses les causes que encara esperen l'arxivament definitiu. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
3: El Tribunal de Comptes reclamava més de 5 milions d'euros a membres del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. És el que diu que van destinar a organitzar el referèndum del 2017, però també a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges com este que va fer Artur Mas a la Universitat de Columbia.
4: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
3: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als 2 expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
5: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
3: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident Parlament ha demanat ja per escrit que li apliquin el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
0: Junts i Esquerra Republicana celebren la decisió del Tribunal de Comptes i reclamen que l'oblit judicial s'apliqui a les causes que encara estan obertes per l'1 d'octubre. En un comunicat, els republicans s'alegren que el Tribunal Suprem hagi tancat una causa que ha comportat una amenaça sobre el patrimoni dels encausats i un patiment que, segons diuen, ha suposat una condemna anticipada. En termes semblants, el secretari general de Junts, Jordi Turull, parla de final d'una persecució a manera de venjança.
6: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
0: Per l'expresident Artur Mas, el Tribunal de Comptes acaba amb una etapa de repressió i persecució. Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia per als encausats per les despeses de l'1 d'octubre.
7: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
0: Ricard Ostrell entrevistarà Artur Mas aquest dijous al matí de Catalunya Ràdio a 9:45. Més qüestions. Els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. És el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS, en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
8: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze, amb 6 o 7 representants, i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires, i els comuns en mantindrien només dues o tres.
9: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura que en principi encapçalarà Ada Colau només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
8: A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de suma, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
9: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
10: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
8: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
11: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
9: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Orriols. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
8: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al CIS, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
0: Mentrestant, els partits van dibuixant les llistes de les candidatures. Pedro Sánchez s'envolta dels seus ministres per afrontar els comicis i posa de número 2 la titular de Defensa, Margarita Robles. Al darrere, de número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños i al cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Esquerra Republicana posa un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras als primers llocs de la llista per Barcelona. Es tracta de Jordi Albert, que anirà al número 3. És el nom que havia sonat com a possible substitut de Rufián en cas que hagués renunciat a ser el cap de cartell. al segon i al quart lloc dels republicans i seran respectivament l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i Laura Palai, vicesecretària d'Economia i Ciutadania del partit. I quan falten dos dies perquè s'acabi el termini per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la via per incorporar-hi Podem i altres formacions d'esquerra. Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
12: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Podem, però, continua defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Sentim Bione Belarra en declaracions de Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però que torna a convidar les formacions que ho vulguin a tancar acords amb ells.
13: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián e Irene Montero.
14: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
0: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona en les eleccions del 29 de novembre.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Canviem de qüestió. Dos anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar amb el govern. Uns 200 tractors han arribat a la capital catalana provinents de 8 punts del país i han col·lapsat la Gran Via durant unes hores. Un miler de pagesos s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, de la seu del Departament d'Agricultura i també del Palau de la Generalitat. Al govern espanyol li han reclamat que el gasoil agrari, un producte essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any aquest combustible s'ha encarit un 60%. Aquest pagès ho explica de forma molt gràfica.
15: Als meus inicis, amb un quilo de blat compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
0: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació. La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, adverteix que si no hi ha concrecions aviat, hi haurà més mobilitzacions.
16: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals, continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
0: Els pagesos també denuncien que la burocràcia no s'ha reduït i que cal incrementar la lluita contra la fauna salvatge. Aquesta protesta ha coincidit amb el viatge oficial del president Salvador Illa a Brussel·les. El cap de la Generalitat ha demanat a la Comissió Europea que enviï diners de la reserva d'emergència que hi ha prevista per fer front a crisis agràries.
17: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
0: I com a resposta a la mobilització, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha proposat acordar amb l'agricultura catalana en quins cultius i territoris s'han de prioritzar els ajuts.
18: Jo el que he demanat és que pactem a taula agrària de dir, escolteu, els dediquem aquests diners a inversions o els dediquem a fons perdut? O fem una combinació, que és el que farem?
0: Ordeig reconeix que la situació del sector és greu i que els costos de l'activitat són inassumibles. Una altra de les denúncies dels pagesos és la competència deslleial que suposen els productes que s'importen de Llatinoamèrica gràcies a l'acord comercial del Mercosur. Aviat farà 6 mesos que està en vigor aquest marc regulador entre la Comissió Europea i alguns països sud-americans que ha reduït o eliminat de forma progressiva els aranzels amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai. El cap negociador de la Comissió Europea, Paolo Garzotti, defensa que el Tractat de Lliure Comerç és positiu.
19: És un acuerdo equilibrado, donde hemos protegido nuestro sector sensible, la carne, de pollo, de vacuno, o l'etanol, l'azúcar, però també tenemos un avantatge important en el sector agrícola.
0: L'acord del Mercosur està en vigor de forma provisional i el Parlament Europeu encara l'ha de ratificar o rebutjar. Abans, però, espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre la validesa jurídica del pacte. I mentrestant, l'encariment dels carburants continua disparant la inflació. A Catalunya, l'índex de preus al consum s'ha enfilat al setembre fins al 4,5%, el nivell més alt des del febrer del 2023, i en el conjunt de l'Estat ja frega el 5%. Els carburants són els productes que més pugen de preu, un 34% el gasoil i un 27% la gasolina, i amb aquests percentatges, el novembre continuarà igual al descompte de 20 cèntims que s'aplica a cada litre de combustible, tal com preveu el decret d'ajudes per fer front a l'encariment energètic. El preu de la llum també ha pujat, però en aquest cas no s'activaran les rebaixes fiscals previstes. S'apliquen quan l'increment del preu supera el 15% i l'encariment, en aquest cas, s'ha quedat en l'11%. Amb les ajudes, el govern espanyol busca que aquest augment de la inflació no s'acabi traslladant a la resta de l'economia. Tot i que els aliments continuen encarint-se, de moment ho fan a un ritme inferior que els carburants. A Catalunya, d'un 2,9% de mitjana, malgrat que hi ha productes com ara els ous, els cítrics o les hortalisses, en què el preu s'ha enfilat més d'un 10%.
2: El temps.
0: Moment a aquesta hora de repassar la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous, la situació meteorològica ben capçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar el cel fins i tot totalment tapat al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos s'arriba a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al perlitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on baixarà una mica més el termòmetre és el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
2: 3CAT Info.
0: Us ho ha avançat aquesta emissora, la congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019. Els reclama 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució en Alfonso.
21: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla de l'assetjament escolar que patia. Els de l'Òscar, que es va treure la vida als 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part del professor de religió que va tenir al centre de les Corts. És el capellà a qui anys després van condemnar per tenir al seu portàtil més de 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil. Els pares de la Kira i l'Òscar han manifestat públicament les seves sospites i ara l'entitat titular de l'escola, Fills de la Sagrada Família, els demana 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. L'advocada especialista en la protecció de la infància, Noelia Rebón, representa els pares.
22: És una manera d'intentar silenciar-los. Volen amedrentar els pares perquè al gener tenim un judici de la responsabilitat civil de Pare Manyanet en el cas de la Kira. No és casual tampoc aquest moment.
21: Consultada per aquesta emissora, la institució assegura que amb la demanda només busquen protegir-se d'acusacions greus, diuen, sense cap prova ni fonament.
2: 3CAT Info.
0: La recuperació del Papa Lleó XIV avança favorablement. Després de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó, el pontífex s'ha sotmès a una analítica de sang i a una radiografia del tòrax i els resultats han confirmat que la recuperació postoperatòria està dins de la normalitat. En l'últim comunicat mèdic, el Vaticà confirma que Lleó XIV ha fet exercicis de fisioteràpia respiratòria, ha començat a caminar per l'habitació i també ha començat a menjar de manera normal. Els metges encara no han confirmat si haurà de fer tractament o no. De moment, el Vaticà ha cancel·lat tota l'agenda oficial fins al 20 d'octubre, però manté el viatge que Lleó XIV ha de començar el 6 de novembre i que l'ha de portar a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú. La doctora Marga Magem, oncòloga especialista en càncer de pulmó de l'Hospital de Sant Pau, ha explicat a 3CAT Info que és un esforç gran aquest viatge i fer-lo pocs dies després de la intervenció, per tant, no és prudent.
23: Habitualment els pacients necessiten una temporada una mica més llarga per recuperar-se d'una cirurgia i si això suposa agafar un avió molta estona, doncs potser no és el més recomanable al cap d'un mes d'una cirurgia pulmonar.
0: Lleó XIV té 71 anys i fa un any i mig que és papa. Seguim en plana internacional. Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna per evitar nous atacs russos, com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. En una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan, Zelensky ha dit que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són claus per interceptar míssils i drons russos i evitar morts. People will die.
24: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar.
1: El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
0: Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà. Tot i que continua considerant els Estats Units un aliat, Zelensky també ha dit que s'ha sentit traït per l'acord entre Trump i Putin per l'exportació de dièsel.
1: Aquest país és el nostre cos, la nostra llar, els nostres fills. És molt important per nosaltres. Per això resulta dolorós que el president Trump triï un bàndol i no el nostre. Em sembla bé que es mantingués al mig, però si et posiciones, t'hi has de quedar i no passar-te el bàndol equivocat.
0: Zelensky s'ha reunit a Londres amb el primer ministre britànic, Andy Burnham, per buscar més suport militar enmig de la tensió creixent amb Washington. I l'escriptora ucraïnesa Sofia Andrukovich ha exposat la seva memòria i la del seu país a la història de Romana Juliana, que recorre diferents moments de la història d'Ucraïna. Andrukovich ha dit que volia parlar de la memòria, els seus buits i del pes de la cultura que ajuda a sobreviure. La novel·la que l'autora ha presentat a Barcelona travessa alguns dels moments més traumàtics de la història d'Ucraïna, des de l'Holocaust i la repressió stalinista fins a la guerra del Donbass. Andrukovich ha explicat que la publicació d'aquest últim títol va coincidir amb un interès creixent per la història i la cultura del seu país, sobretot després de la invasió russa, tot i que el llibre va ser escrit anteriorment.
3: Per tant, aquesta mescla, no? Aquesta combinació d'aquestes capes diferents i la situació del Donbass en aquells moments em va portar a mi a pensar en aquesta idea que va donar peu a aquesta novel·la.
0: Andrukovich, Premi Internacional Hermann Hesse 2024, va escriure el 2020 una primera novel·la sobre l'Holocaust, a Madoka, de 3 volums, 2 dels quals recull en aquest darrer llibre, que ara publica en castellà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges sembla que no tingui sostre i torna a assolir una xifra rècord de venda d'entrades. A més, aquest dimecres s'ha entregat un dels premis honorífics al cineasta nord-americà Robert Eggers. Sitges, Marc Garriga.
4: A 4 dies perquè s'acabi aquesta edició han pujat un 6% el nombre d'entrades venudes i un 10% la recaptació. L'any vinent ja comptaran de nou amb el Cinema Retiro, de manera que aquest rècord es tornarà a batre segur. A tot això, el director artístic del festival, Àngel Sala, ha avançat alguns títols de l'any vinent.
5: Sapiguem que és l'aniversari de Star Wars. En octubre estarem de Star Wars, però no implica que no farem algun guinyo a Star Wars, d'alguna manera que ja pensarem, però una de les línies temàtiques del festival serà otra película que compleix 50 anys i que per a mi és tan important, quasi més que Star Wars, que és Encuentros a la tercera fase. Probablement la millor pel·lícula de Steven Spielberg.
4: De manera que la porta queda oberta perquè Spielberg sigui el convidat estrella al 2027. Pel que fa a Robert Eggers, el director de La Bruja, El Faro, Nosferatu, ha rebut el Premi Màquina del Temps i ha presentat en primícia, gairebé mundial, 8 minuts de la pròxima Licantropo, la seva pel·lícula més fosca, ens ha dit, i això és dir molt, s'estrenarà el mes de gener.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, fa ara 4.807 metres i mig. Ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023, però n'ha perdut més d'un en comparació amb l'any passat. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim. Tot i la crescuda d'enguany, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Jean de Garets és president de la Cambra de Topògrafs de l'Alta Savoia.
24: Al llarg de 25 anys, l'altitud del cim mostra una lleugera tendència a la baixa. Caldrà veure si aquesta tendència es confirma amb el temps i podríem dir, per exemple, que hi ha hagut un punt d'inflexió en els mesuraments i que a partir del 2015 el cim ha començat a perdre altitud. O potser no, en qualsevol cas és massa aviat per afirmar-ho.
0: Els experts continuaran mesurant el cim per seguir-ne l'evolució i esbrinar si l'escalfament global hi té algun impacte.
2: Esports.
0: Moment ara per repassar els esports amb en Sergi Andreu.
1: El Madrid ha tornat a protagonitzar una nova remuntada europea, en aquest cas al camp de la Roma. Els de Mourinho han guanyat per 3-4, tot i que perdien per 3-1 en el minut 80. En 10 minuts han marcat 3 gols, tots 3, després d'un servei de corna que els han donat la victòria. Els han fet Spi, Endrick i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Valverde en declaracions a Movistar.
6: Primer tiempo estuvo igualado, ni ellos encontraron muchas chances, ni nosotros pudimos entender el partido como lo habíamos trabajado, lo habíamos planeado. Trabajamos muchas cosas y no las supimos sacar, sobre todo en el primer tiempo. Creo que después con rebeldía, con el resultado abajo, empezamos a hacer lo que habíamos trabajado, que era tener movilidad por dentro, adelante, en las bandas también. Pudimos encontrar mucho más espacio, encontramos los uno contra uno arriba, que era lo que habíamos trabajado bastante.
1: Més enllà del partit del Madrid, aquest dimecres s'han jugat 8 enfrontaments més de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Amb aquests resultats, Manchester City 2, Paris Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Bodo Glimt 1, Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava 0, Stuttgart 3 i Lasling 3, Liverpool 6, i Feyenoord 3, Como 2. A la classificació, el Barça i el PSG comparteixen liderat amb 6 punts de 6 possibles i major diferència de gols que la resta d'equips. Tornant al Madrid, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat amb 4 partits el davanter brasiler Vinícius per la targeta vermella que va veure el cap de setmana contra el Villarreal. Justament Mourinho n'ha parlat abans del partit del seu equip a la Champions. Ha fet referència sobre tot el fet que la sanció s'ha conegut poca estona abans de l'enfrontament europeu.
7: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
1: Vinícius es perdrà el clàssic del 25 d'octubre, però també els partits contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla. D'altra banda, la UEFA ha anunciat que el partit del Barça femení contra l'Arsenal, corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, a 6:45 de la tarda, al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Mentrestant, a l'Espanyol, Pol Lozano, un dels capitans, ha explicat que els jugadors són els màxims responsables de la situació esportiva de l'equip i ha insistit que el vestidor té plena confiança en l'entrenador, en Manolo González.
9: La confiança nostra cap a ell, de veritat, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten, i al final, quan un entrenador el tens així i a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, és normal que hi hagi crítiques i hi hagi... És el món del futbol, però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
1: L'Espanyol rebrà dissabte l'Atlètic de Madrid a 2:00 PM. Parlem ara de bàsquet, perquè la Cisa Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB, que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat, 96-75. És la primera victòria de la penya en els 3 partits que s'han jugat fins ara de Lliga. A l'Eurocup femení, l'Espart Girona ha vençut l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim la jugadora Juana Camilion.
10: Sí, a ver, la presión de que eso, de que queríamos ganar a toda costa, pero también lo hemos hablado que no, o sea, que tranquilidad, que trabajando lo vamos a sacar, lo que teníamos que espabilar, dar un paso adelante. Y bueno, yo creo que este partido, aunque no ha sido de liga, nos ayuda a coger eso, sensaciones y positivismo para afrontar lo que queda de temporada y poder salir del agujero en el que estábamos ahora.
1: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
11: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos jugar.
1: I en handbol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac Navarrés per 28-24 en partit de la 6a jornada de Lliga.
2: Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que el Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. I els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça. De seguida us explicarem que el Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada cinc sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. Lletrats i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que no es compleixen els terminis. Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al centre de Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP ahir a la nit. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets. I la circulació en alta velocitat entre Catalunya i Madrid per les dues vies es podria recuperar a principis de la setmana que ve, segons Adif, si abans s'ha pogut retirar la locomotora incendiada dilluns a l'Aragó. Aquest dimecres els retards no han sigut tan importants, sí que ho van ser dimarts, quan hi va haver aglomeracions a l'estació de Sants. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma, amb remuntada inclosa, 3 gols en els últims 10 minuts de l'equip de Mourinho. També destaquen d'aquesta jornada de la Champions el Manchester City 2, PSG 4, el Betis 3, Porto 2.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous persisteix l'estabilitat, altre cop amb molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i al prelitoral, fins i tot pot caure alguna gota al camp de Tarragona. Al matí serà assolellat la resta i a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Es tanca una de les grans carpetes judicials del procés. El Tribunal de Comptes ha amnistiat Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Amb tot, són diverses les causes que encara esperen l'arxivament definitiu. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
2: El Tribunal de Comptes reclamava més de 5 milions d'euros a membres del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. És el que diu que van destinar a organitzar el referèndum del 2017, però també a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges com este que va fer Artur Mas a la Universitat de Columbia.
3: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
2: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als dos expresidents i per una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
4: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
2: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident ha demanat ja per escrit que li apliquen el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
0: L'altra gran notícia del dia és que els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
5: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze, amb 6 o 7 representants, i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires i els comuns en mantindrien només dues o tres.
6: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura que en principi encapçalarà Ada Colau només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
5: A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de suma, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
6: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
7: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
5: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
8: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
6: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Orriols. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els Comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
5: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al CIS, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
0: Més qüestions. El Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada 5 sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. El Col·legi i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que mig any després de l'inici del procés, moltes persones ni tan sols saben si el seu expedient ha estat admès a tràmit. Des de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, Quim Claveguera critica a Catalunya Ràdio que l'administració no compleix els terminis.
9: Com pot ser que encara hi hagin un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit? Perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb la qual pot fer un contracte.
0: Des de l'associació Papers per a Tothom, Enrique Mosquera reclama respostes.
10: Que cumpla lo que ellos mismos dijeron. Que cumpla que en 3 meses va a haber respuesta. Que cumpla que la gente que no tenga respuesta afirmativa, bueno, pues que la tenga negativa o que tenga un requerimiento para poder subsanar el problema, pero es que no tienen nada.
0: Segons el govern espanyol, s'han rebut 1.200.000 sol·licituds a tot l'Estat i, en canvi, l'executiu havia estimat que només afectaria 750.000 persones.
11: 3CAT Info.
0: Concentració de més d'un centenar de persones al centre de Torelló per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets i, de moment, no hi ha detinguts. Torelló, Nàtia Dell.
12: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
13: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
12: I això és el que ha dit aquesta emissora la consellera de Salut, Olga Pané.
14: Jo crec que és molt prematur vincular la professió amb l'agressió. No obstant, t'espanta, no?, que un professional que tenim treballant amb nosaltres estigui agredit i tal, i ens hem interessat per la seva salut.
12: La víctima l'ha hagut d'intervenir, però està estable.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La jutgessa ha acceptat totes les peticions de nous testimonis plantejats per la defensa. En total seran 6 testimonis. Entre aquestes persones hi ha l'advocat i

0: ja, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels bombers.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Arrenca en Burg el judici pel sabotatge l'any 2022 del gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic, una acció que va acabar amb el megaprojecte energètic de connexió entre Alemanya i Rússia. La defensa argumenta que el gas rus finança la guerra de Moscou contra Ucraïna i que per això el boicot no es pot considerar com un crim de guerra. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
2: Han fet falta 4 anys per asseure al banc dels acusats la primera persona a qui se li imputa haver sabotejat el gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic. Es tracta de Sergi K., un exmilitar ucraïnès a qui la Fiscalia Alemanya acusa d'organitzar l'atac. L'estratègia de la seva defensa pretén demostrar que el sabotatge no va ser un crim de guerra. Nicola Canestrini, advocat.
3: No hi ha crim de guerra perquè era una arma a les mans de Rússia. Una arma militar, Gazprom, ho diu Europa, no la defensa. Una arma econòmica perquè així aconseguien els diners per finançar la guerra i, per descomptat, també una arma política. Si volen gas, aixequin les sancions.
2: Si hagués estat un atac legítim contra Rússia, l'acusació no tindria a què agafar-se. Segons la defensa, les proves tampoc són clares.
3: Han fet una investigació exhaustiva durant 4 anys. No han trobat un sol testimoni, no han trobat proves forenses, ni ADN, ni empremtes dactilars, res. No és aquesta falta de proves evident per si mateixa?
2: Finalment, el militar ucraïnès afirma tenir una coartada. El dia que es van sabotejar els gasoductes era en un altre lloc, en el marc d'una operació militar. Una operació de la qual no pot facilitar cap dada perquè revelaria secrets militars ucraïnesos i això a Ucraïna li podria comportar la cadena perpètua. Caldrà veure com ho interpreta el tribunal alemany. La sentència del judici s'espera que arribi al febrer.
0: La inflació als Estats Units continua a l'alça i perjudica els interessos de Donald Trump de cara a les eleccions de mig mandat del 3 de novembre. La causa principal és l'encariment del preu de la gasolina per la inestabilitat global i això ha fet augmentar l'IPC un 3,7% interanual. Davant d'aquest escenari, guanya força una possible pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal a finals de mes per mitigar els efectes de la inflació. Això, però, frenaria el consum nord-americà i trencaria amb el discurs de Trump sobre la bonança econòmica dels Estats Units, just abans d'unes votacions crucials per a la continuïtat de les polítiques de la Casa Blanca. A més, segons algunes enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa del govern de Trump. L'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre. El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial. Tarragona, Ricard Buigas.
4: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, celebra l'acord per retirar el monument franquista, però reconeix que l'han rebut amb certa cautela. Diu que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant per treure'l i després acaba topant amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que l'acord tingui una base jurídica per poder-lo retirar.
5: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monòlit.
4: El juny passat, el jutge va aixecar la suspensió del procediment sobre la legalitat de la llicència d'obres municipal per retirar el monument. Tot i això, no va revocar les mesures cautelars que en mantenen aturada la retirada des del 2021. L'advocat del Corembe, el col·lectiu que defensa el monument, d'Alejandro Hernández, diu a 3Cat Info que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit, entre altres coses perquè, segons diu, ja no té cap simbologia franquista.
6: El monument de Tortosa és un element que té unes peculiaritats i un valor artístic i patrimonial i que, per tant, entenem que encara tot i així tenim una defensa als jutjats que entenem podríem evitar la retirada del monument.
4: Hernández defensa que els ciutadans de Tortosa fa 10 anys en una consulta ciutadana van triar mantenir el monument amb el 68% dels vots.
0: I a DIF preveu recuperar la circulació per les dues vies al servei d'alta velocitat a principis de la setmana que ve. Perquè això sigui així, primer s'haurà de retirar la locomotora calcinada dilluns. Ja s'ha remolcat la resta del tren fins a Saragossa, però queda a la via la màquina incendiada. I costarà de retirar perquè s'ha de desballestar i els equips per fer-ho s'han de transportar de matinada per no afectar el servei. Antonio Carmona, que s'ha estrenat com a portaveu de DIF, fa aquesta previsió.
7: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Mentrestant, es manté a l'Aragó el tram de 25 quilòmetres de via única que, segons Adif, allarga els trajectes un quart d'hora i provoca retards. Les causes de l'incendi segueixen investigant.

0: Tegansa, el tren, un model de l'any 92, havia passat tot el manteniment que li tocava, segons Renfe.
1: El temps.
0: A aquesta hora, moment de sentir la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
2: Aquest dijous, la situació meteorològica ve encapçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar fer el cel fins i tot totalment tapat al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos arribi a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al perlitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on baixarà una mica més el termòmetre. És el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Dia històric a Badia del Vallès amb la retirada dels primers elements d'amiant dels edificis de la ciutat. Els operaris treballen amb EPIs, amb equips de protecció individual, per evitar cap mena de contacte amb el fibrociment tòxic, cancerigen i prohibit des de l'any 2002. Badia del Vallès, Marta Vallès.
3: Quan tot l'amiant estigui fora, començarem a respirar, i no és una metàfora. Això diuen els veïns de Badia, que aquest dimecres han vist com els operaris començaven a treure el fibrociment seguint protocols estrictes de seguretat. Josep Martínez és l'alcalde.
4: Iniciem la major obra de retirada d'amiant en l'àmbit residencial mai feta a tota Europa. Són 127 comunitats de veïns i veïnes. És una primera fase, són 355 tones d'amiant que farem la retirada entre avui fins abans de l'estiu. I es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
3: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
5: Ahora es más que nunca hay que reivindicar la lucha vecinal. Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos. Pero ahora ya estamos con la segunda lucha. El presupuesto para la segunda fase, que es más complicada. Tenemos todas las cubiertas de los bloques, que hay que quitarla y hay que reponerla.
3: Badia és una ciutat que va créixer molt ràpid als anys 60 i 70 per acollir persones que arribaven d'altres punts de l'estat. Una època en què l'amiant es va fer servir massivament perquè era un material resistent, aïllant i econòmic. Des del 2002 està prohibit perquè es va comprovar que quan es degrada als 40 o 50 anys és altament cancerigen.
0: El municipi de Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà, s'afegeix a la llista de municipis que suspenen durant un any noves llicències d'algunes activitats comercials, com les de telefonia mòbil, serveis d'estètica o supermercats 24 hores. Es vol evitar l'efecte crida pel fet de no tenir encara aquesta prohibició. Girona, Maria Rovira.
6: Durant un any no es podran tramitar noves llicències o ampliació de comerços dedicats, per exemple, a serveis personals d'imatge o estètica, de venda d'accessoris i reparació de telefonia mòbil, supermercats de 24 hores o basars. Segons Albert Ros, regidor de Promoció Econòmica, Mobilitat i Turisme de Calonge i Sant Antoni, amb aquesta moratòria s'ha d'evitar l'efecte crida i vigilar també l'activitat d'algun tipus de comerç que pot ser pantalla d'activitats il·legals.
7: I el que fem és prevenir que no n'hi hagi més com ha passat als municipis veïns, perquè a més cada municipi està fent el mateix i després si no ho fas hi ha un efecte crida, no? Molts d'aquests negocis veiem que són negocis que estan oberts moltes hores, no hi ha gent i sempre estan oberts. No és un tipus de negoci que ens aporti el tipus de poble que volem nosaltres, ni és un comerç que ens aporta.
6: Altres poblacions com Lloret, Palafrugell o Cassà de la Selva ja han aplicat la mateixa mesura.
0: Per cert, que la UGT de Catalunya ha convocat dues vagues als supermercats i autoserveis d'alimentació els dies 24 i 31 de desembre, en ple Nadal. El sindicat exigeix un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals i acusa les patronals GEPSAC i CEDAC de bloquejar-ne les negociacions. La UGT reclama un augment salarial del 4% anual amb una clàusula de revisió dels sous en cas que la inflació es dispari per sobre d'aquest nivell. De cara a dimarts de la setmana que ve, també ha convocat una concentració davant la seu de Foment del Treball. I 6 entitats ecologistes demanen a la Generalitat que recuperi el pla per estudiar la reintroducció del linx boreal al Parc Natural de l'Alt Pirineu, perquè asseguren que el retorn d'aquest gran carnívor podria ajudar a recuperar l'equilibri ecològic del Pirineu. El govern, però, de moment ho descarta. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
8: Les sis entitats consideren que el retorn d'aquest gran carnívor extingit al Pirineu fa dècades ajudaria a regular les poblacions d'ungulats i també d'altres depredadors, amb una incidència molt baixa sobre la ramaderia extensiva. El portaveu de les entitats, Jordi Canut, afegeix que, a més, contribuirà a recuperar l'equilibri ecològic i beneficiar espècies amenaçades, com el gall fer.
9: El linx nòrdic, el linx boreal, era present aquí a Catalunya, a la serralada pirinenca, i era recuperar una espècie nova, no? Controlaria els ungulats salvatges. Controlaria totalment els serveis ecosistèmics de tota la resta de mesodepredadors, que són els que realment estan hipotecant a la conservació del gall fer.
8: La Generalitat, però, se'n desmarca. Des del Departament de Territori asseguren que aquesta iniciativa no està sobre la taula i que de moment no es farà. A més, diuen, el president Illa es va comprometre amb pagesos i ramaders que no faria més reintroduccions de depredadors just després de les primeres tracturades del seu mandat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A les portes de l'entrega a Barcelona del 75è Premi Planeta, el grup es defensa de les crítiques sobre la poca qualitat d'alguns dels seus llibres. El president del grup Planeta, José Creueras, explica que entre la llista de premiats hi ha grans noms i que les xifres de difusió avalen el guardó.
10: Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio Planeta crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
0: Aquest any s'ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les, de les quals 9 han quedat finalistes. La finalista número 10 es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. Són novel·les històriques, de misteri, de sagues familiars o de formació, però que totes tenen una temàtica comuna. Luz Gabás és portaveu del jurat.
11: ¿En qué tiempos vivimos si en todas las novelas finalistas, a través de sus personajes, se incide en el deseo de encontrar la paz, en la necesidad de sanación, en el objetivo de construir una vida plena?
0: D'altra banda, Planeta ha confirmat que l'empresa està negociant la compra de la històrica editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, com les aventures de Tintín. El grup audiovisual i editorial Planeta va tancar 2025 amb uns ingressos de 2.200 milions d'euros, un 5% més que el 2024. Seguim en literatura perquè l'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora d'èxits com Gent Normal, deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit pel suport que ha donat al grup Palestine Action. Així ho han anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber. El juliol del 2025 es va afegir al grup pro-palestí a la llista d'organitzacions terroristes il·legals del Regne Unit i Rooney els va cedir en una mostra de suport als drets d'autor de les seves obres. Aquest fet ha provocat, però, que ara no pugui ingressar els guanys generats per la seva narrativa en el marc legal del govern britànic. El 2021, Rooney ja va viure una situació similar quan va negar els drets de traducció de la seva obra On ets, mon bonic, a una editorial d'Israel. I l'editorial Lumen publica La ruïna, la nova novel·la gràfica de l'autora britànica Lizzie Stewart. L'obra narra la convivència de dues parelles que es traslladen a una gran casa de camp a la recerca d'una vida alternativa. El projecte, però, aviat es complica i les velles rivalitats, els desitjos amagats i les diferències de classe crearan una atmosfera claustrofòbica. La idea, segura Stewart, sorgeix de la crisi de l'habitatge que també es viu al Regne Unit.
12: He viscut de lloguer tota la meva vida. Tinc una mena d'obsessió per les cases, la propietat i la manera com la gent arriba a viure a determinats llocs. Crec que això sempre està en segon pla al meu cervell. L'habitatge és, sens dubte, un tema secret del llibre i probablement també ho serà del pròxim.
0: Stewart explora les emocions dels personatges amb un estil propi que barreja còmic, il·lustració i prosa. La ruïna és la seva segona novel·la gràfica després d'Allison, destacada entre els millors llibres del 2022 per mitjans com The Guardian o The Telegraph.
1: Esports.
0: Moment ara per l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
13: Nova remuntada in extremis del Madrid a la Champions. Els de Mourinho han guanyat 3-4 al camp de la Roma, tot i que perdien per 3-1 al minut 82. En 10 minuts ha marcat 3 gols, tots 3 després de córner, que els han donat la victòria. Els han fet Spi, Endrick i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Mourinho després del partit a Movistar.
14: Un par de goles que hemos sufrido pues no me han gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Hemos cambiado con mucha coraje, coraje que los jugadores han tenido y coraje para mismo con un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos, sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre.
13: Més enllà del partit del Madrid, aquest dimecres s'han jugat 8 duels més a la segona jornada de la fase de la Lliga de Champions. Manchester 2, París Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Las Lings 3, Liverpool 6, Bodo Glimt Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava 0, Stuttgart 3 i Feyenoord 3, Como 2. A la classificació, el Barça i el PSG comparteixen liderat amb 6 punts i major diferència de gols que la resta d'equips. Tornant al Madrid, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat amb 4 partits el davanter brasiler Vinícius per la targeta vermella que va veure el cap de setmana contra el Villarreal per estirar els cabells d'un rival. Justament Mourinho n'ha parlat abans del partit del seu equip a la Champions. Ha fet referència al portuguès al fet que la sanció s'ha conegut poca estona abans de l'enfrontament europeu.
14: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
13: Vinícius es perdrà el clàssic del 25 d'octubre, però també els partits contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla.
1: 3CAT Info.
13: D'altra banda, la UEFA ha anunciat que el partit del Barça femení contra l'Arsenal, corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, 6:45 de la tarda al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Parlem ara de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: El Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat 96-75, primera victòria dels verdinegres a la Lliga. A l'Eurocup femenina, l'Espar Girona ha guanyat l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim Juana Camilión, jugadora de l'Uni.
15: Jugar como equipo, volver a presionar balón, que era lo que nos identificaba un poco al principio, presionar balón y luego también pues buenos bloqueos, buscar a las compañeras, estar un poco más unidas, incluso si las cosas no iban saliendo, volver a conectarnos y bueno, aprender un poquito de eso y coger sensaciones.
13: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina, disputada a Canllong, a Sabadell. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
16: 3 títulos a principio de la temporada que te casi no te ha dado tiempo ni a sentarte en el sofá, ya estás jugando 3 finales. Ahora viene una larga llanura y creo que es la parte importante porque al final ahora es cuando tienes que trabajar para poder prepararte y llegar al final de temporada con opciones de ganar títulos.
13: En handbol, el Barça juga aquest dijous a la pista del Dinamo de Bucarest al seu partit de la 4ª jornada de la Lliga de Campions. Els blaugranes hi arriben en ple de victòries fins ara. Sentim el tècnic, Carlos Ortega.
17: Trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. El partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
13: Encara en handbol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac de Navarra per 28-24 en partit de la 6ª jornada de Lliga. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina ha tancat la fase de grups del Mundial d'Assumpción al Paraguai amb una golejada davant de Suïssa per 10-1. El combinat espanyol juga aquest dijous el partit de quarts de final.
1: Trescat Info.

0: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça. Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarida Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid per les eleccions espanyoles. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides aquest divendres. Dos anys i mig després de la revolta pagesa, els tractors han tornat a Barcelona. Uns 200 vehicles han col·lapsat durant hores la Gran Via per denunciar un empitjorament del sector pels sobrecostos. Els pagesos han reivindicat una rebaixa del preu del gasoil, que s'ha encarit un 60% en un any. La inflació es dispara al setembre, impulsada pels carburants. Els preus van pujar un 4,5% el mes passat a Catalunya. L'encariment d'un 34% del gasoil i del 27% de la gasolina allarga les ajudes als combustibles, que continuaran sent de 20 cèntims per litre. La congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de Barcelona que es van suïcidar. Les famílies havien expressat públicament sospites que els centres no van protegir els seus fills i ara la institució els reclama 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. Zelensky demana a Elon Musk el restabliment immediat dels satèl·lits Starlink per garantir la defensa ucraïnesa i evitar morts pels atacs russos. El president ucraïnès afirma en una entrevista que se sent traït per Trump després de l'últim acord amb Putin, però reitera que vol ser soci dels Estats Units.
1: Esports. El Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats destaquen el City 2, PSG 4 i Betis 3, Porto 2. El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid, Vinícius, per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. I en bàsquet, a la Lliga CB, victòria del Joventut davant de l'Andorra per 96-75. I a l'Eurocup femenina, també de bàsquet, triomf de l'Espart Girona davant de l'Ostrava Txec per 77-49.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous persisteix l'estabilitat, altre cop amb molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al camp de Tarragona. Al matí serà assolellat la resta i a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica.
2: 3Cat Info.
0: Us informa Agustí Serrat, s'ha tancat una de les grans carpetes judicials del procés. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Amb tot, són diverses les causes que encara esperen l'arxivament definitiu. Madrid, Dani Sanz-Deaja.
3: El Tribunal de Comptes reclamava més de 5 milions d'euros a membres del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. És el que diu que van destinar a organitzar el referèndum del 2017, però també a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges com este que va fer Artur Mas a la Universitat de Columbia.
4: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
3: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als dos expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
5: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
3: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident Parlament ha demanat ja per escrit que li apliquin el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
0: Junts i Esquerra Republicana celebren la decisió del Tribunal de Comptes i reclamen que l'oblit judicial s'apliqui a les causes que encara estan obertes per l'1 d'octubre. En un comunicat, els republicans s'alegren que el Tribunal Suprem hagi tancat una causa que ha comportat una amenaça sobre el patrimoni dels encausats i un patiment que, segons diuen, ha suposat una condemna anticipada. En termes semblants, el secretari general de Junts, Jordi Turull, parla de final d'una persecució a manera de venjança.
6: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
0: Per l'expresident Artur Mas, el Tribunal de Comptes acaba amb una etapa de repressió i persecució. Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia per als encausats per les despeses de l'1 d'octubre.
7: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
0: Ricard Ostrell entrevistarà Artur Mas aquest dijous al matí de Catalunya Ràdio a 9:45. Més qüestions. Els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. És el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS, en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
8: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals, amb 18 o 19 escons, seguit d'una Esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze, amb 6 o 7 representants, i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires, i els comuns en mantindrien només dues o tres.
9: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura que en principi encapçalarà Ada Colau només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
8: A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de suma, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
9: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
10: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
8: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
11: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
9: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Orriols. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
8: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al CIS, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
0: Mentrestant, els partits van dibuixant les llistes de les candidatures. Pedro Sánchez s'envolta dels seus ministres per afrontar els comicis i posa de número 2 la titular de Defensa, Margarita Robles. Al darrere, de número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños i al cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Esquerra Republicana posa un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras als primers llocs de la llista per Barcelona. Es tracta de Jordi Albert, que anirà al número 3. És el nom que havia sonat com a possible substitut de Rufián en cas que hagués renunciat a ser el cap de cartell. El segon i el quart lloc dels republicans hi seran respectivament l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i Laura Palai, vicesecretària d'Economia i Ciutadania del partit. I quan falten dos dies perquè s'acabi el termini per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la via per incorporar-hi Podem i altres formacions d'esquerra. Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
12: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Podem, però, continua defensant el pacte amb Gabriel Rufián, sentim Bion Abelarra en declaracions de Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però que torna a convidar les formacions que ho vulguin a tancar acords amb ells.
13: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
14: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
0: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona en les eleccions del 29 de novembre.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Canviem de qüestió. Dos anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar amb el govern. Uns 200 tractors han arribat a la capital catalana provinents de 8 punts del país i han col·lapsat la Gran Via durant unes hores. Un miler de pagesos s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, de la seu del Departament d'Agricultura i també del Palau de la Generalitat. Al govern espanyol li han reclamat que el gasoil agrari, un producte essencial per a la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any aquest combustible s'ha encarit un 60%. Aquest pagès ho explica de forma molt gràfica.
15: Als meus inicis, amb un quilo de blat compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
0: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació. La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, adverteix que si no hi ha concrecions aviat, hi haurà més mobilitzacions.
16: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals, continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
0: Els pagesos també denuncien que la burocràcia no s'ha reduït i que cal incrementar la lluita contra la fauna salvatge. Aquesta protesta ha coincidit amb el viatge oficial del president Salvador Illa a Brussel·les. El cap de la Generalitat ha demanat a la Comissió Europea que enviï diners de la reserva d'emergència que hi ha prevista per fer front a crisis agràries.
17: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
0: I com a resposta a la mobilització, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha proposat acordar amb l'agricultura catalana en quins cultius i territoris s'han de prioritzar els ajuts.
18: Jo el que he demanat és que pactem a taula agrària de dir, escolteu, els dediquem aquests diners a inversions o els dediquem a fons perdut? O fem una combinació, que és el que farem?
0: Ordeig reconeix que la situació del sector és greu i que els costos de l'activitat són inassumibles. Una altra de les denúncies dels pagesos és la competència deslleial que suposen els productes que s'importen de Llatinoamèrica gràcies a l'acord comercial del Mercosur. Aviat farà 6 mesos que està en vigor aquest marc regulador entre la Comissió Europea i alguns països sud-americans que ha reduït o eliminat de forma progressiva els aranzels amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai. El cap negociador de la Comissió Europea, Paolo Garzotti, defensa que el tractat de lliure comerç és positiu.
19: És un acord equilibrado, donde hemos protegido nuestro sector sensible, la carne, de pollo, de vacuno, o l'etanol, o l'azúcar, però també tenemos un avantatge important en el sector agrícola.
0: L'acord del Mercosur està en vigor de forma provisional i el Parlament Europeu encara l'ha de ratificar o rebutjar. Abans, però, espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre la validesa jurídica del pacte. I mentrestant, l'encariment dels carburants continua disparant la inflació. A Catalunya, l'índex de preus al consum s'ha enfilat al setembre fins al 4,5%, el nivell més alt des del febrer del 2023, i en el conjunt de l'Estat ja frega el 5%. Els carburants són els productes que més pugen de preu, un 34% el gasoil i un 27% la gasolina, i amb aquests percentatges, al novembre continuarà igual el descompte de 20 cèntims que s'aplica a cada litre de combustible, tal com preveu el decret d'ajudes per fer front a l'encariment energètic. El preu de la llum també ha pujat, però en aquest cas no s'activaran les rebaixes fiscals previstes. S'apliquen quan l'increment del preu supera el 15% i l'encariment, en aquest cas, s'ha quedat en l'11%. Amb les ajudes, el govern espanyol busca que aquest augment de la inflació no s'acabi traslladant a la resta de l'economia. Tot i que els aliments continuen encarint-se, de moment ho fan a un ritme inferior que els carburants. A Catalunya, d'un 2,9% de mitjana, malgrat que hi ha productes com ara els ous, els cítrics o les hortalisses, en què el preu s'ha enfilat més d'un 10%.
2: El temps.
0: Moment a aquesta hora de repassar la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous, la situació meteorològica ben capçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar fer el cel fins i tot totalment tapat al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos arriba a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al perlitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on baixarà una mica més el termòmetre és el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
2: 3CAT Info.
0: Us ho ha avançat aquesta emissora, la congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019. Els reclama 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució en Alfonso.
21: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla de l'assetjament escolar que patia. Els de l'Òscar, que es va treure la vida als 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part del professor de religió que va tenir al centre de les Corts. És el capellà a qui anys després van condemnar per tenir al seu portàtil més de 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil. Els pares de la Kira i l'Òscar han manifestat públicament les seves sospites i ara l'entitat titular de l'escola, Fills de la Sagrada Família, els demana 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. L'advocada especialista en la protecció de la infància, Noelia Rebón, representa els pares.
22: És una manera d'intentar silenciar-los. Volen amedrentar els pares perquè al gener tenim un judici de la responsabilitat civil de Pare Manyanet en el cas de la Kira. No és casual tampoc aquest moment.
21: Consultada per aquesta emissora, la institució assegura que amb la demanda només busquen protegir-se d'acusacions greus, diuen, sense cap prova ni fonament.
2: 3CAT Info.
0: La recuperació del Papa Lleó XIV avança favorablement. Després de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó, el pontífex s'ha sotmès a una analítica de sang i a una radiografia del tòrax i els resultats han confirmat que la recuperació postoperatòria està dins de la normalitat. En l'últim comunicat mèdic, el Vaticà confirma que Lleó XIV ha fet exercicis de fisioteràpia respiratòria, ha començat a caminar per l'habitació i també ha començat a menjar de manera normal. Els metges encara no han confirmat si haurà de fer tractament o no. De moment, el Vaticà ha cancel·lat tota l'agenda oficial fins al 20 d'octubre, però manté el viatge que Lleó XIV ha de començar el 6 de novembre i que l'ha de portar a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú. La doctora Marga Magem, oncòloga especialista en càncer de pulmó de l'Hospital de Sant Pau, ha explicat a 3CAT Info que és un esforç gran aquest viatge i fer-lo pocs dies després de la intervenció, per tant, no és prudent.
23: Habitualment els pacients necessiten una temporada una mica més llarga per recuperar-se d'una cirurgia i si això suposa agafar un avió molta estona, doncs potser no és el més recomanable al cap d'un mes d'una cirurgia pulmonar.
0: Lleó XIV té 71 anys i fa un any i mig que és papa. Seguim en plana internacional. Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna per evitar nous atacs russos, com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. En una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan, Zelensky ha dit que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són claus per interceptar míssils i drons russos i evitar morts. People will die.
1: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
0: Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà. Tot i que continua considerant els Estats Units un aliat, Zelensky també ha dit que s'ha sentit traït per l'acord entre Trump i Putin per l'exportació de dièsel.
1: Aquest país és el nostre cos, la nostra llar, els nostres fills. És molt important per nosaltres. Per això resulta dolorós que el president Trump triï un bàndol i no el nostre. Em sembla bé que es mantingués al mig, però si et posiciones, t'hi has de quedar i no passar-te el bàndol equivocat.
0: Zelensky s'ha reunit a Londres amb el primer ministre britànic, Andy Burnham, per buscar més suport militar enmig de la tensió creixent amb Washington. I l'escriptora ucraïnesa Sofia Andrukovich ha exposat la seva memòria i la del seu país a la història de Romana Juliana, que recorre diferents moments de la història d'Ucraïna. Andrukovich ha dit que volia parlar de la memòria, els seus buits i del pes de la cultura que ajuda a sobreviure. La novel·la que l'autora ha presentat a Barcelona travessa alguns dels moments més traumàtics de la història d'Ucraïna, des de l'Holocaust i la repressió stalinista fins a la guerra del Donbass. Andrukovich ha explicat que la publicació d'aquest últim títol va coincidir amb un interès creixent per la història i la cultura del seu país, sobretot després de la invasió russa, tot i que el llibre va ser escrit anteriorment.
3: Per tant, aquesta mescla, no? Aquesta combinació d'aquestes capes diferents i la situació del Donbass en aquells moments em va portar a mi a pensar en aquesta idea que va donar peu a aquesta novel·la.
0: Andrukovich, Premi Internacional Hermann Hesse 2024, va escriure el 2020 una primera novel·la sobre l'Holocaust, a Madoka, de 3 volums, 2 dels quals recull en aquest darrer llibre, que ara publica en castellà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges sembla que no tingui sostre i torna a assolir una xifra rècord de venda d'entrades. A més, aquest dimecres s'ha entregat un dels premis honorífics al cineasta nord-americà Robert Eggers. Sitges, Marc Garriga.
4: A 4 dies perquè s'acabi aquesta edició han pujat un 6% el nombre d'entrades venudes i un 10% la recaptació. L'any vinent ja comptaran de nou amb el Cinema Retiro, de manera que aquest rècord es tornarà a batre segur. A tot això, el director artístic del festival, Àngel Sala, ha avançat alguns títols de l'any vinent.
5: Sapiguem que és l'aniversari de Star Wars. En octubre estarem de Star Wars, fins al... no implica que no farem algun guinyo a Star Wars, d'alguna manera que ja pensarem, però una de les línies temàtiques del festival serà otra película que compleix 50 anys i que per a mi és tan important, quasi més que Star Wars, que és Encuentros a la tercera fase. Probablement la millor pel·lícula de Steven Spielberg.
4: De manera que la porta queda oberta perquè Spielberg sigui el convidat estrella al 2027. Pel que fa a Robert Eggers, el director de La Bruja, El Faro, Nosferatu, ha rebut el Premi Màquina del Temps i ha presentat en primícia, gairebé mundial, 8 minuts de la pròxima Licantropo, la seva pel·lícula més fosca, ens ha dit, i això es diu molt, s'estrenarà el mes de gener.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Montblanc, el cim més alt dels Alps, fa ara 4.807 metres i mig. Ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023, però n'ha perdut més d'un en comparació amb l'any passat. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim. Tot i la crescuda d'enguany, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Jean de Garets és president de la Cambra de Topògrafs de l'Alta Savoia.
6: Al llarg de 25 anys, l'altitud del cim mostra una lleugera tendència a la baixa. Caldrà veure si aquesta tendència es confirma amb el temps i podríem dir, per exemple, que hi ha hagut un punt d'inflexió en els mesuraments i que a partir del 2015 el cim ha començat a perdre altitud. O potser no, en qualsevol cas és massa aviat per afirmar-ho.
0: Els experts continuaran mesurant el cim per seguir-ne l'evolució i esbrinar si l'escalfament global hi té algun impacte.
2: Esports.
0: Moment ara per repassar els esports amb en Sergi Andreu.
1: El Madrid ha tornat a protagonitzar una nova remuntada europea, en aquest cas al camp de la Roma. Els de Mourinho han guanyat per 3-4, tot i que perdien per 3-1 en el minut 80. En 10 minuts han marcat 3 gols, tots 3, després d'un servei de corna que els han donat la victòria. Els han fet Spi, Endrick i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Valverde en declaracions a Movistar.
7: Primer tiempo estuvo igualado. Ni ellos encontraron muchas chances, ni nosotros pudimos entender el partido como lo habíamos trabajado, lo habíamos planeado. Trabajamos muchas cosas y no las supimos sacar, sobre todo en el primer tiempo. Creo que después con rebeldía, con el resultado abajo, empezamos a hacer lo que habíamos trabajado, que era tener movilidad por dentro, adelante, en las bandas también. Pudimos encontrar mucho más espacio. Encontramos los uno contra uno arriba, que era lo que habíamos trabajado bastante.
1: Més enllà del partit del Madrid, aquest dimecres s'han jugat 8 enfrontaments més de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Amb aquests resultats, Manchester City 2, Paris Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Bodoglim 1, Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava 0, Stuttgart 3 i Laslink 3, Liverpool 6, i Feyenoord 3, Como 2. A la classificació, el Barça i el PSG comparteixen liderat amb 6 punts de 6 possibles i major diferència de gols que la resta d'equips. Tornant al Madrid, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat amb 4 partits el davanter brasiler Vinícius per la targeta vermella que va veure el cap de setmana contra el Villarreal. Justament Mourinho n'ha parlat abans del partit del seu equip a la Champions. Ha fet referència sobre tot el fet que la sanció s'ha conegut poca estona abans de l'enfrontament europeu.
10: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
1: Vinícius es perdrà el clàssic del 25 d'octubre, però també els partits contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla. D'altra banda, la UEFA ha anunciat que el partit del Barça femení contra l'Arsenal, corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, a 6:45 de la tarda, al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Mentrestant, a l'Espanyol, Pol Lozano, un dels capitans, ha explicat que els jugadors són els màxims responsables de la situació esportiva de l'equip i ha insistit que el vestidor té plena confiança en l'entrenador, en Manolo González.
11: La confiança nostra cap a ell, de veritat, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten, i al final, quan un entrenador el tens així i a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, és normal que hi hagin crítiques, hi hagi... és el món del futbol. Però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
1: L'Espanyol rebrà dissabte l'Atlètic de Madrid a 2:00 PM. Parlem ara de bàsquet perquè la Cisa Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat 96-75. És la primera victòria de la penya en els 3 partits que s'han jugat fins ara de la Lliga. A l'Eurocup femenina, l'Espart Girona ha vençut l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim la jugadora Juana Camilion.
24: Sí, a ver, la presión de que eso, de que queríamos ganar a toda costa, pero también lo hemos hablado que no, o sea, que tranquilidad, que trabajando lo vamos a sacar, lo que teníamos que espabilar, dar un paso adelante, y bueno, yo creo que este partido, aunque no ha sido de liga, nos ayuda a coger eso, sensaciones y positivismo para afrontar lo que queda de temporada y poder salir del agujero en el que estábamos ahora.
8: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
9: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos jugar.
8: I en handbol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac Navarrés per 28-24 en partit de la sisena jornada de Lliga.
2: Són 3:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que el Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. I els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça. De seguida us explicarem que el Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada 5 sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. Lletrats i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que no es compleixen els terminis. Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al centre de Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP ahir a la nit. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets. I la circulació en alta velocitat entre Catalunya i Madrid per les dues vies es podria recuperar a principis de la setmana que ve, segons Adif, si abans s'ha pogut retirar la locomotora incendiada dilluns a l'Aragó. Aquest dimecres els retards no han sigut tan importants, sí que ho van ser dimarts, quan hi va haver aglomeracions a l'estació de Sants. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma, amb remuntada inclosa, 3 gols en els últims 10 minuts de l'equip de Mourinho. També destaquen d'aquesta jornada de la Champions el Manchester City 2, PSG 4, el Betis 3, Porto 2.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous persisteix l'estabilitat, altre cop amb molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i al prelitoral, fins i tot pot caure alguna gota al camp de Tarragona. Al matí serà assolellat la resta i a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Es tanca una de les grans carpetes judicials del procés. El Tribunal de Comptes ha amnistiat Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Amb tot, són diverses les causes que encara esperen l'arxivament definitiu. Madrid, Dani Sanz-Eaja.
2: El Tribunal de Comptes reclamava més de 5 milions d'euros a membres del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. És el que diu que van destinar a organitzar el referèndum del 2017, però també a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges com este que va fer Artur Mas a la Universitat de Columbia.
3: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
2: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als dos expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
4: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí que per fi acabarà.
2: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident ha demanat ja per escrit que li apliquen el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
0: L'altra gran notícia del dia és que els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
5: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze, amb 6 o 7 representants, i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires i els comuns en mantindrien només dues o tres.
6: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura que en principi encapçalarà Ada Colau només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
5: A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de suma, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
6: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
7: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
5: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
8: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
6: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Orriols. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
5: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al CIS, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
0: Més qüestions. El Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada 5 sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. El Col·legi i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que mig any després de l'inici del procés, moltes persones ni tan sols saben si el seu expedient ha estat admès a tràmit. Des de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, Quim Claveguera critica a Catalunya Ràdio que l'administració no compleix els terminis.
9: Com pot ser que encara hi hagin un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit? Perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb la qual pot fer un contracte.
0: Des de l'associació Papers per Tothom, Enrique Mosquera reclama respostes.
10: Que cumpla lo que ellos mismos dijeron. Que cumpla que en 3 meses va a haber respuesta. Que cumpla que la gente que no tenga respuesta afirmativa, bueno, pues que la tenga negativa o que tenga un requerimiento para poder subsanar el problema. Pero es que no tienen nada.
0: Segons el govern espanyol, s'han rebut 1.200.000 sol·licituds a tot l'Estat i, en canvi, l'executiu havia estimat que només afectaria 750.000 persones.
11: 3CAT Info.
0: Concentració de més d'un centenar de persones al centre de Torelló per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets i, de moment, no hi ha detinguts. Torelló, Nàtia Dell.
12: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
13: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
12: I això és el que ha dit aquesta emissora la consellera de Salut, Olga Pané.
14: Jo crec que és molt prematur vincular la professió amb l'agressió. No obstant, t'espanta, no?, que un professional que tenim treballant amb nosaltres estigui agredit i tal, i ens hem interessat per la seva salut.
12: La víctima l'ha hagut d'intervenir, però està estable.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La jutgessa ha acceptat totes les peticions de nous testimonis plantejats per la defensa. En total seran 6 testimonis. Entre aquestes persones hi ha l'advocat i expolític Miquel Roca i el seu fill, que també treballa al despatx d'advocats Roca. L'objectiu de la seva declaració és que aclareixin si els aspectes estructurals de la fundació que Isaac Andic volia crear, els patrons que tenia, també els objectius i si la fundació tenia o no el suport dels fills del fundador de Mango. Entre les persones que també declararan com a testimonis i que la jutgessa ha acceptat també, hi ha el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia,

0: Crim de guerra. Nicola Canestrini, advocat.
1: No hi ha crim de guerra perquè era una arma a les mans de Rússia. Una arma militar, Gazprom, ho diu Europa, no la defensa. Una arma econòmica perquè així aconseguien els diners per finançar la guerra i, per descomptat, també una arma política. Si volen gas, aixequin les sancions.
0: Si hagués estat un atac legítim contra Rússia, l'acusació no tindria a què agafar-se. Segons la defensa, les proves tampoc són clares.
1: Han fet una investigació exhaustiva durant 4 anys. No han trobat un sol testimoni, no han trobat proves forenses, ni ADN, ni empremtes dactilars, res. No és aquesta falta de proves evident per si mateixa?
0: Finalment, el militar ucraïnès afirma tenir una coartada. El dia que es van sabotejar els gasoductes era en un altre lloc, en el marc d'una operació militar. Una operació de la qual no pot facilitar cap dada perquè revelaria secrets militars ucraïnesos, i això a Ucraïna li podria comportar la cadena perpètua. Caldrà veure com ho interpreta el tribunal alemany. La sentència del judici s'espera que arribi al febrer.
2: La inflació als Estats Units continua a l'alça i perjudica els interessos de Donald Trump de cara a les eleccions de mig mandat del 3 de novembre. La causa principal és l'encariment del preu de la gasolina per la inestabilitat global i això ha fet augmentar l'IPC un 3,7% interanual. Davant d'aquest escenari guanya força una possible pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal a finals de mes per mitigar els efectes de la inflació. Això, però, frenaria el consum nord-americà i trencaria amb el discurs de Trump sobre la bonança econòmica dels Estats Units, just abans d'unes votacions crucials per a la continuïtat de les polítiques de la Casa Blanca. A més, segons algunes enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa del govern de Trump. L'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre. El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial. Tarragona, Ricard Buigas.
3: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, celebra l'acord per retirar el monument franquista, però reconeix que l'han rebut amb certa cautela. Diu que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant per treure'l i després acaba topant amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que l'acord tingui una base jurídica per poder-lo retirar.
4: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monòlit.
3: El juny passat, el jutge va aixecar la suspensió del procediment sobre la legalitat de la llicència d'obres municipal per retirar el monument. Tot i això, no va revocar les mesures cautelars que en mantenen aturada la retirada des del 2021. L'advocat del Corembe, el col·lectiu que defensa el monument, Alejandro Hernández, diu a 3cat.info que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit, entre altres coses perquè, segons diu, ja no té cap simbologia franquista.
5: El monument de Tortosa és un element que té unes peculiaritats i un valor artístic i patrimonial i que, per tant, entenem que encara tot i així tenim una defensa als jutjats que, entenem, podrem evitar la retirada del monument.
3: Hernández defensa que els ciutadans de Tortosa fa 10 anys en una consulta ciutadana van triar mantenir el monument amb el 68% dels vots.
2: I Adif preveu recuperar la circulació per les dues vies al servei d'alta velocitat a principis de la setmana que ve. Perquè això sigui així, primer s'haurà de retirar la locomotora calcinada dilluns. Ja s'ha remolcat la resta del tren fins a Saragossa, però queda a la via la màquina incendiada. I costarà de retirar perquè s'ha de desballestar i els equips per fer-ho s'han de transportar de matinada per no afectar el servei. Antonio Carmona, que s'ha estrenat com a portaveu de DIF, fa aquesta previsió.
6: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
2: Mentrestant, es manté a l'Aragó el tram de 25 quilòmetres de via única que, segons Adif, allarga els trajectes un quart d'hora i provoca retards. Les causes de l'incendi segueixen investigant-se. El tren, un model de l'any 92, havia passat tot el manteniment que li tocava, segons Renfe.
7: El temps.
2: A aquesta hora, moment de sentir la previsió meteorològica d'en Néstor Gómez.
8: Aquest dijous, la situació meteorològica ben capçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar el cel fins i tot totalment tapat al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos arribi a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem tindrem cel variable. El litoral i el perlitoral

0: sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. On baixarà una mica més el termòmetre és el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Dia històric a Badia del Vallès amb la retirada dels primers elements d'amiant dels edificis de la ciutat. Els operaris treballen amb EPIs, amb equips de protecció individual, per evitar cap mena de contacte amb el fibrociment tòxic, cancerigen i prohibit des de l'any 2002. Badia del Vallès, Marta Vallès.
3: Quan tot l'amiant estigui fora, començarem a respirar, i no és una metàfora. Això diuen els veïns de Badia, que aquest dimecres han vist com els operaris començaven a treure el fibrociment seguint protocols estrictes de seguretat. Josep Martínez és l'alcalde.
4: Iniciem la major obra de retirada d'amiant en l'àmbit residencial mai feta a tota Europa. Són 127 comunitats de veïns i veïnes. És una primera fase, són 355 tones d'amiant que farem la retirada entre avui fins abans de l'estiu. I es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
3: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
5: Ahora es más que nunca hay que reivindicar la lucha vecinal. Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos. Pero ahora ya estamos con la segunda lucha. El presupuesto para la segunda fase, que es más complicada. Tenemos todas las cubiertas de los bloques, que hay que quitarla y hay que reponerla.
3: Badia és una ciutat que va créixer molt ràpid als anys 60 i 70 per acollir persones que arribaven d'altres punts de l'estat. Una època en què l'amiant es va fer servir massivament perquè era un material resistent, aïllant i econòmic. Des del 2002 està prohibit perquè es va comprovar que quan es degrada als 40 o 50 anys és altament cancerigen.
2: El municipi de Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà, s'afegeix a la llista de municipis que suspenen durant un any noves llicències d'algunes activitats comercials, com les de telefonia mòbil, serveis d'estètica o supermercats 24 hores. Es vol evitar l'efecte crida pel fet de no tenir encara aquesta prohibició. Girona, Maria Rovira.
6: Durant un any no es podran tramitar noves llicències o ampliació de comerços dedicats, per exemple, a serveis personals d'imatge o estètica, de venda d'accessoris i reparació de telefonia mòbil, supermercats de 24 hores o basars. Segons Albert Ros, regidor de Promoció Econòmica, Mobilitat i Turisme de Calonge i Sant Antoni, amb aquesta moratòria s'ha d'evitar l'efecte crida i vigilar també l'activitat d'algun tipus de comerç que pot ser pantalla d'activitats il·legals.
7: I el que fem és prevenir que no n'hi hagi massa, com ha passat als municipis veïns, perquè a més cada municipi està fent el mateix i després, si no ho fas, hi ha un efecte crida, no? Molts d'aquests negocis veiem que són negocis que estan oberts moltes hores, no hi ha gent i sempre estan oberts. No és un tipus de negoci que ens aporti el tipus de poble que volem nosaltres, ni és un comerç que ens aporta.
6: Altres poblacions com Lloret, Palafrugell o Cassà de la Selva ja han aplicat la mateixa mesura.
2: Per cert, que la UGT de Catalunya ha convocat dues vagues als supermercats i autoserveis d'alimentació els dies 24 i 31 de desembre, en ple Nadal. El sindicat exigeix un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals i acusa les patronals GEPSAC i SEDAC de bloquejar-ne les negociacions. La UGT reclama un augment salarial del 4% anual amb una clàusula de revisió dels sous en cas que la inflació es dispari per sobre d'aquest nivell. De cara a dimarts de la setmana que ve, també ha convocat una concentració davant la seu de Foment del Treball. I 6 entitats ecologistes demanen a la Generalitat que recuperi el pla per estudiar la reintroducció del linx boreal al Parc Natural de l'Alt Pirineu, perquè asseguren que el retorn d'aquest gran carnívor podria ajudar a recuperar l'equilibri ecològic del Pirineu. El govern, però, de moment ho descarta. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
8: Les 6 entitats consideren que el retorn d'aquest gran carnívor extingit al Pirineu fa dècades ajudaria a regular les poblacions d'ungulats i també d'altres depredadors, amb una incidència molt baixa sobre la ramaderia extensiva. El portaveu de les entitats, Jordi Canut, afegeix que, a més, contribuirà a recuperar l'equilibri ecològic i beneficiar espècies amenaçades, com el gall fer.
9: El linx nòrdic, el linx boreal, era present aquí a Catalunya, a la serralada pirinenca, i era recuperar una espècie nova, no? Controlaria els ungulats salvatges. salvatges. Controlaria totalment els serveis ecosistèmics de tota la resta de mesodepredadors, que són els que realment estan hipotecant a la conservació del gall fer.
8: La Generalitat, però, se'n desmarca. Des del Departament de Territori asseguren que aquesta iniciativa no està sobre la taula i que de moment no es farà. A més, diuen, el president Illa es va comprometre amb pagesos i ramaders que no faria més reintroduccions de depredadors just després de les primeres tracturades del seu mandat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A les portes de l'entrega a Barcelona del 75è Premi Planeta, el grup es defensa de les crítiques sobre la poca qualitat d'alguns dels seus llibres. El president del grup Planeta, José Creueras, explica que entre la llista de premiats hi ha grans noms i que les xifres de difusió avalen el guardó.
10: Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio Planeta crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
2: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les, de les quals 9 han quedat finalistes. La finalista número 10 es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. Són novel·les històriques, de misteri, de sagues familiars o de formació, però que totes tienen una temática común. Luz Gabás es portaveu del jurat.
11: ¿En qué tiempos vivimos si en todas las novelas finalistas, a través de sus personajes, se incide en el deseo de encontrar la paz, en la necesidad de sanación, en el objetivo de construir una vida plena?
2: D'altra banda, Planeta ha confirmat que l'empresa està negociant la compra de la històrica editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, com les aventures de Tintín. El grup audiovisual i editorial Planeta va tancar 2025 amb uns ingressos de 2.200 milions d'euros, un 5% més que el 2024. Seguim en literatura perquè l'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora d'èxits com Gent Normal, deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit pel suport que ha donat al grup Palestine Action. Així ho han anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber. El juliol del 2025 es va afegir al grup pro-palestí a la llista d'organitzacions terroristes il·legals del Regne Unit i Rooney els va cedir en una mostra de suport als drets d'autor de les seves obres. Aquest fet ha provocat, però, que ara no pugui ingressar els guanys generats per la seva narrativa en el marc legal del govern britànic. El 2021, Rooney ja va viure una situació similar quan va negar els drets de traducció de la seva obra On ets, Montbonic, a una editorial d'Israel. I l'editorial Lumen publica La ruïna, la nova novel·la gràfica de l'autora britànica Lizzie Stewart. L'obra narra la convivència de dues parelles que es traslladen a una gran casa de camp a la recerca d'una vida alternativa. El projecte, però, aviat es complica i les velles rivalitats, els desitjos amagats i les diferències de classe crearan una atmosfera claustrofòbica. La idea, segura Stewart, sorgeix de la crisi de l'habitatge que també es viu al Regne Unit.
12: He viscut de lloguer tota la meva vida. Tinc una mena d'obsessió per les cases, la propietat i la manera com la gent arriba a viure a determinats llocs. Crec que això sempre està en segon pla al meu cervell. L'habitatge és, sens dubte, un tema secret del llibre i probablement també ho serà del pròxim.
2: Stewart explora les emocions dels personatges amb un estil propi que barreja còmic, il·lustració i prosa. La ruïna és la seva segona novel·la gràfica després d'Allison, destacada entre els millors llibres del 2022 per mitjans com The Guardian o The Telegraph.
1: Esports.
2: Moment ara per l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
13: Nova remuntada in extremis del Madrid a la Champions. Els de Mourinho han guanyat 3-4 al camp de la Roma, tot i que perdien per 3-1 al minut 82. En 10 minuts ha marcat 3 gols, tots 3 després de córner, que els han donat la victòria. Els han fet Spi, Endrick i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Mourinho després del partit a Movistar.
14: Un par de goles que hemos sufrido pues no me han gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Hemos cambiado con mucha coraje que los jugadores han tenido y coraje para mismo con un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos, sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre.
13: Més enllà del partit del Madrid, aquest dimecres s'han jugat 8 duels més a la segona jornada de la fase de la Lliga de Champions. Manchester 2, Paris Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Las Lings 3, Liverpool 6, Bodo Glimt Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava 0, Stuttgart 3 i Feyenoord 3, Como 2. A la classificació, el Barça i el PSG comparteixen liderat amb 6 punts i major diferència de gols que la resta d'equips. Tornant al Madrid, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat amb 4 partits el davanter brasiler Vinícius per la targeta vermella que va veure el cap de setmana contra el Villarreal, per estirar els cabells d'un rival. Justament Mourinho n'ha parlat abans del partit del seu equip a la Champions. Ha fet referència al portuguès al fet que la sanció s'ha conegut poca estona abans de l'enfrontament europeu.
14: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que pueda afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Penso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
13: Vinícius es perdrà el clàssic del 25 d'octubre, però també els partits contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València Mestalla.
1: 3CAT Info.
13: D'altra banda, la UEFA ha anunciat que el partit del Barça femení contra l'Arsenal, corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, 3:15 de la tarda al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Parlem ara de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: El Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat 96-75, primera victòria dels verd i negres a la Lliga. A l'Eurocup femenina, l'Espar Girona ha guanyat l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim Juana Camilion, jugadora de l'Uni.
15: Jugar como equipo, volver a presionar balón, que era lo que nos identificaba un poco al principio, presionar balón y luego también pues buenos bloqueos, buscar a las compañeras, estar un poco más unidas, incluso si las cosas no iban saliendo, volver a conectarnos y bueno, aprender un poquito de eso y coger sensaciones.
13: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina, disputada a Canllong, a Sabadell. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
16: Tres títulos al principio de la temporada que te casi no te ha dado tiempo ni a sentarte en el sofá. Ya estás jugando tres finales. Ahora viene una larga llanura y creo que es la parte importante porque al final ahora es cuando tienes que trabajar para poder prepararte y llegar al final de temporada con opciones de ganar títulos.
13: En handbol, el Barça juga aquest dijous a la pista del Dinamo de Bucarest al seu partit de la quarta jornada de la Lliga de Campions. Els blaugranes hi arriben en ple de victòries fins ara. Sentim el tècnic, Carlos Ortega.
17: Trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. El partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
13: Encara en handbol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac de Navarra per 28-24 en partit de la sisena jornada de Lliga. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina ha tancat la fase de grups del Mundial d'Assumpción al Paraguai amb una golejada davant de Suïssa per 10-1. El combinat espanyol juga aquest dijous el partit de quarts de final.
1: Trescat Info.

0: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça. Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarida Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid per les eleccions espanyoles. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides aquest divendres. 2 anys i mig després de la revolta pagesa, els tractors han tornat a Barcelona. Uns 200 vehicles han col·lapsat durant hores la Gran Via per denunciar un empitjorament del sector pels sobrecostos. Els pagesos han reivindicat una rebaixa del preu del gasoil, que s'ha encarit un 60% en un any. La inflació es dispara al setembre, impulsada pels carburants. Els preus van pujar un 4,5% el mes passat a Catalunya. L'encariment d'un 34% del gasoil i del 27% de la gasolina allarga les ajudes als combustibles, que continuaran sent de 20 cèntims per litre. La congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de 2 alumnes de Barcelona que es van suïcidar. Les famílies havien expressat públicament sospites que els centres no van protegir els seus fills i ara la institució els reclama 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. Zelensky demana a Elon Musk el restabliment immediat dels satèl·lits Starlink per garantir la defensa ucraïnesa i evitar morts pels atacs russos. El president ucraïnès afirma en una entrevista que se sent traït per Trump després de l'últim acord amb Putin, però reitera que vol ser soci dels Estats Units.
1: Esports. El Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats destaquen el City 2, PSG 4 i Betis 3, Porto 2. El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid, Vinícius, per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. I en bàsquet, a la Lliga CB, victòria del Joventut davant de l'Andorra per 96-75. I a l'Eurocup femenina, també de bàsquet, triomf de l'Espart Girona davant de l'Ostrava Txec per 77-49.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous persisteix l'estabilitat, altre cop amb molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al camp de Tarragona. Al matí serà assolellat la resta i a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica.
2: 3Cat Info.
0: Us informa Agustí Serrat, s'ha tancat una de les grans carpetes judicials del procés. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Amb tot, són diverses les causes que encara esperen l'arxivament definitiu. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
3: El Tribunal de Comptes reclamava més de 5 milions d'euros a membres del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. És el que diu que van destinar a organitzar el referèndum del 2017, però també a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges com este que va fer Artur Mas a la Universitat de Columbia.
4: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
3: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als 2 expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
5: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
3: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident ha demanat ja per escrit que li apliquen el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
0: Junts i Esquerra Republicana celebren la decisió del Tribunal de Comptes i reclamen que l'oblit judicial s'apliqui a les causes que encara estan obertes per l'1 d'octubre. En un comunicat, els republicans s'alegren que el Tribunal Suprem hagi tancat una causa que ha comportat una amenaça sobre el patrimoni dels encausats i un patiment que, segons diuen, ha suposat una condemna anticipada. En termes semblants, el secretari general de Junts, Jordi Turull, parla de final d'una persecució a manera de venjança.
6: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
0: Per l'expresident Artur Mas, el Tribunal de Comptes acaba amb una etapa de repressió i persecució. Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia per als encausats per les despeses de l'1 d'octubre.
7: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
0: Ricard Ostrell entrevistarà Artur Mas aquest dijous al matí de Catalunya Ràdio a 2:15. Més qüestions. Els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. És el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS, en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
8: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals, amb 18 o 19 escons, seguit d'una Esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze, amb 6 o 7 representants, i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires, i els comuns en mantindrien només dues o tres.
9: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura que en principi encapçalarà Ada Colau només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
8: A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de suma, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
9: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
10: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
8: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
11: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
9: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Oriol. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
8: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al CIS, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
0: Mentrestant, els partits van dibuixant les llistes de les candidatures. Pedro Sánchez s'envolta dels seus ministres per afrontar els comicis i posa de número 2 la titular de Defensa, Margarita Robles. Al darrere, de número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños i al cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Esquerra Republicana posa un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras als primers llocs de la llista per Barcelona. Es tracta de Jordi Albert, que anirà al número 3. És el nom que havia sonat com a possible substitut de Rufián en cas que hagués renunciat a ser el cap de cartell. El segon i el quart lloc dels republicans hi seran, respectivament, l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i Laura Palai, vicesecretària d'Economia i Ciutadania del partit. I quan falten dos dies perquè s'acabi el termini per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la via per incorporar-hi Podem i altres formacions d'esquerra. Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
12: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Podem, però, continua defensant el pacte amb Gabriel Rufián, sentim Bione Belarra en declaracions de Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però que torna a convidar les formacions que ho vulguin a tancar acords amb ells.
13: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián e Irene Montero.
14: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
0: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona en les eleccions del 29 de novembre.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Canviem de qüestió. Dos anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar amb el govern. Uns 200 tractors han arribat a la capital catalana provinents de 8 punts del país i han col·lapsat la Gran Via durant unes hores. Un miler de pagesos s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, de la seu del Departament d'Agricultura i també del Palau de la Generalitat. Al govern espanyol li han reclamat que el gasoil agrari, un producte essencial per a la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any aquest combustible s'ha encarit un 60%. Aquest pagès ho explica de forma molt gràfica.
15: Als meus inicis, amb un quilo de blat compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
0: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació. La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, adverteix que si no hi ha concrecions aviat, hi haurà més mobilitzacions.
16: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
0: Els pagesos també denuncien que la burocràcia no s'ha reduït i que cal incrementar la lluita contra la fauna salvatge. Aquesta protesta ha coincidit amb el viatge oficial del president Salvador Illa a Brussel·les. El cap de la Generalitat ha demanat a la Comissió Europea que enviï diners de la reserva d'emergència que hi ha prevista per fer front a crisis agràries.
17: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
0: I com a resposta a la mobilització, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha proposat acordar amb l'agricultura catalana en quins cultius i territoris s'han de prioritzar els ajuts.
18: Jo el que he demanat és que pactem a taula agrària de dir, escolteu, els dediquem aquests diners a inversions o els dediquem a fons perdut? O fem una combinació, que és el que farem.
0: Ordeig reconeix que la situació del sector és greu i que els costos de l'activitat són inassumibles. Una altra de les denúncies dels pagesos és la competència deslleial que suposen els productes que s'importen de Llatinoamèrica gràcies a l'acord comercial del Mercosur. Aviat farà 6 mesos que està en vigor aquest marc regulador entre la Comissió Europea i alguns països sud-americans que ha reduït o eliminat de forma progressiva els aranzels amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai. El cap negociador de la Comissió Europea, Paolo Garzotti, defensa que el tractat de lliure comerç és positiu.
19: És un acord equilibrado, donde hemos protegido nuestro sector sensible, la carne de pollo, de vacuno, o l'etanol, o l'azúcar, però també tenemos un avantatge important en el sector agrícola.
0: L'acord del Mercosur està en vigor de forma provisional i el Parlament Europeu encara l'ha de ratificar o rebutjar. Abans, però, espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre la validesa jurídica del pacte. I mentrestant, l'encariment dels carburants continua disparant la inflació. A Catalunya, l'índex de preus al consum s'ha enfilat al setembre fins al 4,5%, el nivell més alt des del febrer del 2023, i en el conjunt de l'Estat ja frega el 5%. Els carburants són els productes que més pugen de preu, un 34% el gasoil i un 27% la gasolina, i amb aquests percentatges, al novembre continuarà igual el descompte de 20 cèntims que s'aplica a cada litre de combustible, tal com preveu el decret d'ajudes per fer front a l'encariment energètic. El preu de la llum també ha pujat, però en aquest cas no s'activaran les rebaixes fiscals previstes. S'apliquen quan l'increment del preu supera el 15% i l'encariment, en aquest cas, s'ha quedat en l'11%. Amb les ajudes, el govern espanyol busca que aquest augment de la inflació no s'acabi traslladant a la resta de l'economia. Tot i que els aliments continuen encarint-se, de moment ho fan a un ritme inferior que els carburants. A Catalunya, d'un 2,9% de mitjana, malgrat que hi ha productes com ara els ous, els cítrics o les hortalisses, en què el preu s'ha enfilat més d'un 10%.
2: El temps.
0: Moment a aquesta hora de repassar la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous, la situació meteorològica ben capçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar fer el cel fins i tot totalment tapat al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos arriba a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al perlitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on baixarà una mica més el termòmetre és el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
2: 3CAT Info.
0: Us ho ha avançat aquesta emissora, la congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019. Els reclama 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució en Alfonso.
21: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla de l'assetjament escolar que patia. Els de l'Òscar, que es va treure la vida als 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part del professor de religió que va tenir al centre de les Corts. És el capellà a qui anys després van condemnar per tenir al seu portàtil més de 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil. Els pares de la Kira i l'Òscar han manifestat públicament les seves sospites i ara l'entitat titular de l'escola, Fills de la Sagrada Família, els demana 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. L'advocada especialista en la protecció de la infància, Noelia Rebón, representa els pares.
22: És una manera d'intentar silenciar-los. Volen amedrentar els pares perquè al gener tenim un judici de la responsabilitat civil de Pare Manyanet en el cas de la Kira. No és casual tampoc aquest moment.
21: Consultada per aquesta emissora, la institució assegura que amb la demanda només busquen protegir-se d'acusacions greus, diuen, sense cap prova ni fonament.
2: 3CAT Info.
0: La recuperació del Papa Lleó XIV avança favorablement. Després de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó, el pontífex s'ha sotmès a una analítica de sang i a una radiografia del tòrax i els resultats han confirmat que la recuperació postoperatòria està dins de la normalitat. En l'últim comunicat mèdic, el Vaticà confirma que Lleó XIV ha fet exercicis de fisioteràpia respiratòria, ha començat a caminar per l'habitació i també ha començat a menjar de manera normal. Els metges encara no han confirmat si haurà de fer tractament o no. De moment, el Vaticà ha cancel·lat tota l'agenda oficial fins al 20 d'octubre, però manté el viatge que Lleó XIV ha de començar el 6 de novembre i que l'ha de portar a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú. La doctora Marga Magem, oncòloga especialista en càncer de pulmó de l'Hospital de Sant Pau, ha explicat a 3CAT Info que és un esforç gran aquest viatge i fer-lo pocs dies després de la intervenció, per tant, no és prudent.
23: Habitualment els pacients necessiten una temporada una mica més llarga per recuperar-se d'una cirurgia i si això suposa agafar un avió molta estona, doncs potser no és el més recomanable al cap d'un mes d'una cirurgia pulmonar.
0: Lleó XIV té 71 anys i fa un any i mig que és papa. Seguim en plana internacional. Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna per evitar nous atacs russos, com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. En una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan, Zelensky ha dit que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són claus per interceptar míssils i drons russos i evitar morts. People will die.
1: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
0: Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà. Tot i que continua considerant els Estats Units un aliat, Zelensky també ha dit que s'ha sentit traït per l'acord entre Trump i Putin per l'exportació de dièsel.
1: Aquest país és el nostre cos, la nostra llar, els nostres fills. És molt important per nosaltres. Per això resulta dolorós que el president Trump triï un bàndol i no el nostre. Em sembla bé que es mantingués al mig, però si et posiciones, t'hi has de quedar i no passar-te el bàndol equivocat.
0: Zelensky s'ha reunit a Londres amb el primer ministre britànic, Andy Burnham, per buscar més suport militar enmig de la tensió creixent amb Washington. I l'escriptora ucraïnesa Sofia Andrukovich ha exposat la seva memòria i la del seu país a la història de Romana Juliana, que recorre diferents moments de la història d'Ucraïna. Andrukovich ha dit que volia parlar de la memòria, els seus buits i del pes de la cultura que ajuda a sobreviure. La novel·la que l'autora ha presentat a Barcelona travessa alguns dels moments més traumàtics de la història d'Ucraïna, des de l'Holocaust i la repressió stalinista fins a la guerra del Donbass. Andrukovich ha explicat que la publicació d'aquest últim títol va coincidir amb un interès creixent per la història i la cultura del seu país, sobretot després de la invasió russa, tot i que el llibre va ser escrit anteriorment.
3: Per tant, aquesta mescla, no? Aquesta combinació d'aquestes capes diferents i la situació del Donbass en aquells moments em va portar a mi a pensar en aquesta idea que va donar peu a aquesta novel·la.
0: Andrukovich, Premi Internacional Hermann Hesse 2024, va escriure el 2020 una primera novel·la sobre l'Holocaust, a Madoka, de 3 volums, 2 dels quals recull en aquest darrer llibre, que ara publica en castellà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges sembla que no tingui sostre i torna a assolir una xifra rècord de venda d'entrades. A més, aquest dimecres s'ha entregat un dels premis honorífics al cineasta nord-americà Robert Eggers. Sitges, Marc Garriga.
4: A 4 dies perquè s'acabi aquesta edició han pujat un 6% el nombre d'entrades venudes i un 10% la recaptació. L'any vinent ja comptaran de nou amb el Cinema Retiro, de manera que aquest rècord es tornarà a batre segur. A tot això, el director artístic del festival, Àngel Sala, ha avançat alguns títols de l'any vinent.
5: Sapiguem que és l'aniversari de Star Wars. En octubre estarem de Star Wars, però no implica que no farem algun inguinyo a Star Wars, d'alguna manera que ja pensarem, però una de les línies temàtiques del festival serà otra película que compleix 50 anys i que per a mi és tan important, quasi més que Star Wars, que és Encuentros a la tercera fase. Probablement la millor pel·lícula de Steven Spielberg.
4: De manera que la porta queda oberta perquè Spielberg sigui el convidat estrella al 2027. Pel que fa a Robert Eggers, el director de La Bruja, El Faro, Nosferatu, ha rebut el Premi Màquina del Temps i ha presentat en primícia, gairebé mundial, 8 minuts de la pròxima Licantropo, la seva pel·lícula més fosca, ens ha dit, i això es diu molt, s'estrenarà el mes de gener.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, fa ara 4.807 metres i mig. Ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023, però n'ha perdut més d'un en comparació amb l'any passat. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim. Tot i la crescuda d'enguany, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Jean de Garets és president de la Cambra de Topògrafs de l'Alta Savoia.
6: Al llarg de 25 anys, l'altitud del cim mostra una lleugera tendència a la baixa. Caldrà veure si aquesta tendència es confirma amb el temps i podríem dir, per exemple, que hi ha hagut un punt d'inflexió en els mesuraments i que a partir del 2015 el cim ha començat a perdre altitud. O potser no, en qualsevol cas és massa aviat per afirmar-ho. En tot cas, és molt tard
0: per dir-ho. Els experts continuaran mesurant el cim per seguir-ne l'evolució i esbrinar si l'escalfament global hi té algun impacte.
2: Esports.
0: Moment ara per repassar els esports amb en Sergi Andreu.
1: El Madrid ha tornat a protagonitzar una nova remuntada europea, en aquest cas al camp de la Roma. Els de Mourinho han guanyat per 3-4, tot i que perdien per 3-1 en el minut 80. En 10 minuts han marcat 3 gols, tots 3, després d'un servei de corna que els han donat la victòria. Els han fet Spi, Endrick i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Valverde en declaracions a Movistar.
7: Primer tiempo estuvo igualado, ni ellos encontraron muchas chances, ni nosotros pudimos entender el partido como lo habíamos trabajado, lo habíamos planeado. Trabajamos muchas cosas y no las supimos sacar, sobre todo en el primer tiempo. Creo que después con rebeldía, con el resultado abajo, empezamos a hacer lo que habíamos trabajado, que era tener movilidad por dentro, adelante, en las bandas también. Pudimos encontrar mucho más espacio, encontramos los uno contra uno arriba, que era lo que habíamos trabajado bastante.
1: Més enllà del partit del Madrid, aquest dimecres s'han jugat 8 enfrontaments més de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Amb aquests resultats, Manchester City 2, Paris Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Bodo Glimt 1, Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava 0, Stuttgart 3 i Lasling 3, Liverpool 6, i Feyenoord 3, Como 2. A la classificació, el Barça i el PSG comparteixen liderat amb 6 punts de 6 possibles i major diferència de gols que la resta d'equips. Tornant al Madrid, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat amb 4 partits el davanter brasiler Vinícius per la targeta vermella que va veure el cap de setmana contra el Villarreal. Justament Mourinho n'ha parlat abans del partit del seu equip a la Champions. Ha fet referència sobre tot el fet que la sanció s'ha conegut poca estona abans de l'enfrontament europeu.
10: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
1: Vinícius es perdrà el clàssic del 25 d'octubre, però també els partits contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla. D'altra banda, la UEFA ha anunciat que el partit del Barça femení contra l'Arsenal, corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, a 6:45 de la tarda, al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Mentrestant, a l'Espanyol, Pol Lozano, un dels capitans, ha explicat que els jugadors són els màxims responsables de la situació esportiva de l'equip i ha insistit que el vestidor té plena confiança en l'entrenador, en Manolo González.
11: La confiança nostra cap a ell, de veritat, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten, i al final, quan un entrenador el tens així a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, és normal que hi hagi crítiques i hi hagi... És el món del futbol, però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
1: L'Espanyol rebrà dissabte l'Atlètic de Madrid a 2:00 PM. Parlem ara de bàsquet perquè la Cisa Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat 96-75. És la primera victòria de la penya en els 3 partits que s'han jugat fins ara de Lliga. A l'Eurocup femenina, l'Espar Girona ha vençut l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim la jugadora Juana Camilion.
24: Sí, a ver, la presión de que eso, de que queríamos ganar a toda costa, pero también lo hemos hablado que no, o sea, que tranquilidad, que trabajando lo vamos a sacar, lo que teníamos que espabilar, dar un paso adelante, y bueno, yo creo que este partido, aunque no ha sido de liga, nos ayuda a coger eso, sensaciones y positivismo para afrontar lo que queda de temporada y poder salir del agujero en el que estábamos ahora.
8: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
9: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos jugar.
8: I en handbol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac Navarrés per 28-24 en partit de la sisena jornada de Lliga.
2: Són 4:45.

0: A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que el Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. I els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça. De seguida us explicarem que el Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada cinc sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. Lletrats i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que no es compleixen els terminis. Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al centre de Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP ahir a la nit. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets. I la circulació en alta velocitat entre Catalunya i Madrid per les dues vies es podria recuperar a principis de la setmana que ve, segons Adif, si abans s'ha pogut retirar la locomotora incendiada dilluns a l'Aragó. Aquest dimecres els retards no han sigut tan importants, sí que ho van ser dimarts, quan hi va haver aglomeracions a l'estació de Sants. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma, amb remuntada inclosa, 3 gols en els últims 10 minuts de l'equip de Mourinho. També destaquen d'aquesta jornada de la Champions el Manchester City 2, PSG 4, el Betis 3, Porto 2.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous persisteix l'estabilitat, altre cop amb molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i al prelitoral, fins i tot pot caure alguna gota al Camp de Tarragona. Al matí serà assolellat la resta i a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Es tanca una de les grans carpetes judicials del procés. El Tribunal de Comptes ha amnistiat Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Amb tot, són diverses les causes que encara esperen l'arxivament definitiu. Madrid, Dani Sánchez-Deja.
2: El Tribunal de Comptes reclamava més de 5 milions d'euros a membres del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. És el que diu que van destinar a organitzar el referèndum del 2017, però també a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges com este que va fer Artur Mas a la Universitat de Columbia.
3: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
2: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als dos expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
4: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
2: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident ha demanat ja per escrit que li apliquin el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
0: L'altra gran notícia del dia és que els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
5: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze, amb 6 o 7 representants, i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires i els comuns en mantindrien només dues o tres.
6: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura que en principi encapçalarà Ada Colau només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
5: A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de suma, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
6: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
7: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
5: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
8: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
6: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Orriols. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
5: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al CIS, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
0: Més qüestions. El Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada 5 sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. El col·legi i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que mig any després de l'inici del procés, moltes persones ni tan sols saben si el seu expedient ha estat admès a tràmit. Des de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, Quim Claveguera critica a Catalunya Ràdio que l'administració no compleix els terminis.
9: Com pot ser que encara hi hagi un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit? Perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb la qual pot fer un contracte.
0: Des de l'associació Papers per a Tothom, Enrique Mosquera reclama respostes.
10: Que cumpla lo que ellos mismos dijeron. Que cumpla que en 3 meses va a haber respuesta. Que cumpla que la gente que no tenga respuesta afirmativa, bueno, pues que la tenga negativa o que tenga un requerimiento para poder subsanar el problema, pero es que no tienen nada.
0: Segons el govern espanyol, s'han rebut 1.200.000 sol·licituds a tot l'Estat i, en canvi, l'executiu havia estimat que només afectaria 750.000 persones.
11: 3CAT Info.
0: Concentració de més d'un centenar de persones al centre de Torelló per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets i, de moment, no hi ha detinguts. Torelló, Nàtia Dell.
12: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura del manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
13: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
12: I això és el que ha dit aquesta emissora la consellera de Salut, Olga Pané.
14: Jo crec que és molt prematur vincular la professió amb l'agressió. No obstant, t'espanta, no?, que un professional que tenim treballant amb nosaltres estigui agredit i tal, i ens hem interessat per la seva salut.
12: La víctima l'ha hagut d'intervenir, però està estable.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La jutgessa ha acceptat totes les peticions de nous testimonis plantejats per la defensa. En total seran 6 testimonis. Entre aquestes persones hi ha l'advocat i expolític Miquel Roca i el seu fill, que també treballa al despatx d'advocats Roca. L'objectiu de la seva declaració és que aclareixin si els aspectes estructurals de la fundació que Isaac Andic volia crear, els patrons que tenia, també els objectius i si la fundació tenia o no el suport dels fills del fundador de Mango. Entre les persones que també declararan com a testimonis i que la jutgessa ha acceptat també, hi ha el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
11: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Arrenca en Burg el judici pel sabotatge l'any 2022 del gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic, una acció que va acabar amb el megaprojecte energètic de connexió entre Alemanya i Rússia. La defensa argumenta que el gas rus finança la guerra de Moscou contra Ucraïna i que per això el boicot no es pot considerar com un crim de guerra. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
15: Han fet falta 4 anys per asseure al banc dels acusats la primera persona a qui se li imputa haver sabotejat el gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic. Es tracta de Sergi K, un exmilitar ucraïnès a qui la Fiscalia Alemanya acusa d'organitzar l'atac. L'estratègia de la seva defensa pretén demostrar que el sabotatge no va

0: El militar ucraïnès afirma tenir una coartada. El dia que es van sabotejar els gasoductes era en un altre lloc, en el marc d'una operació militar. Una operació de la qual no pot facilitar cap dada perquè revelaria secrets militars ucraïnesos, i això a Ucraïna li podria comportar la cadena perpètua. Caldrà veure com ho interpreta el tribunal alemany. La sentència del judici s'espera que arribi al febrer.
1: La inflació als Estats Units continua a l'alça i perjudica els interessos de Donald Trump de cara a les eleccions de mig mandat del 3 de novembre. La causa principal és l'encariment del preu de la gasolina per la inestabilitat global, i això ha fet augmentar l'IPC un 3,7% interanual. Davant d'aquest escenari, guanya força una possible pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal a finals de mes per mitigar els efectes de la inflació. Això, però, frenaria el consum nord-americà i trencaria amb el discurs de Trump sobre la bonança econòmica dels Estats Units, just abans d'unes votacions crucials per a la continuïtat de les polítiques de la Casa Blanca. A més, segons algunes enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa del govern de Trump. L'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre. El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial. Tarragona, Ricard Buigas.
2: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, celebra l'acord per retirar el monument franquista, però reconeix que l'han rebut amb certa cautela. Diu que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant per treure'l i després acaba topant amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que l'acord tingui una base jurídica per poder-lo retirar.
3: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monòlit.
2: El juny passat, el jutge va aixecar la suspensió del procediment sobre la legalitat de la llicència d'obres municipal per retirar el monument. Tot i això, no va revocar les mesures cautelars que en mantenen aturada la retirada des del 2021. L'advocat del Corembe, el col·lectiu que defensa el monument, Alejandro Hernández, diu a 3cat.info que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit, entre altres coses perquè, segons diu, ja no té cap simbologia franquista.
4: El monument de Tortosa és un element que té unes peculiaritats i un valor artístic i patrimonial i que, per tant, entenem que encara tot i així tenim una defensa als jutjats que, entenem, podrem evitar la retirada del monument.
2: Hernández defensa que els ciutadans de Tortosa fa 10 anys en una consulta ciutadana van triar mantenir el monument amb el 68% dels vots.
1: I a DIF preveu recuperar la circulació per les dues vies al servei d'alta velocitat a principis de la setmana que ve. Perquè això sigui així, primer s'haurà de retirar la locomotora calcinada dilluns. Ja s'ha remolcat la resta del tren fins a Saragossa, però queda a la via la màquina incendiada. I costarà de retirar perquè s'ha de desballestar i els equips per fer-ho s'han de transportar de matinada per no afectar el servei. Antonio Carmona, que s'ha estrenat com a portaveu de DIF, fa aquesta previsió.
5: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies el trajecte afectat.
1: Mentrestant, es manté a l'Aragó el tram de 25 quilòmetres de via única que, segons Adif, allarga els trajectes un quart d'hora i provoca retards. Les causes de l'incendi segueixen investigant-se. El tren, un model de l'any 92, havia passat tot el manteniment que li tocava, segons Renfe.
6: El temps.
1: A aquesta hora, moment de sentir la previsió meteorològica d'en Néstor Gómez.
7: Aquest dijous, la situació meteorològica ben capçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar el fer el cel fins i tot totalment tapat al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos s'arribi a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al perlitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on baixarà una mica més el termòmetre. És el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
8: Si vols saber les

0: l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
1: Dia històric a Badia del Vallès amb la retirada dels primers elements d'amiant dels edificis de la ciutat. Els operaris treballen amb EPIs, amb equips de protecció individual, per evitar cap mena de contacte amb el fibrociment tòxic, cancerigen i prohibit des de l'any 2002. Badia del Vallès, Marta Vallès.
2: Quan tot l'amiant estigui fora, començarem a respirar, i no és una metàfora. Això diuen els veïns de Badia, que aquest dimecres han vist com els operaris començaven a treure el fibrociment seguint protocols estrictes de seguretat. Josep Martínez és l'alcalde.
3: Iniciem la major obra de retirada d'amiant en l'àmbit residencial mai feta a tota Europa. Són 127 comunitats de veïns i veïnes. És una primera fase, són 355 tones d'amiant que farem la retirada entre avui fins abans de l'estiu. I es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
2: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
4: Ahora es más que nunca hay que reivindicar la lucha de finales. Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos. Pero ahora ya estamos con la segunda lucha. El presupuesto para la segunda fase, que es más complicada. Tenemos todas las cubiertas de los bloques, que hay que quitarla y hay que reponerla.
2: Badia és una ciutat que va créixer molt ràpid als anys 60 i 70 per acollir persones que arribaven d'altres punts de l'estat. Una època en què l'amiant es va fer servir massivament perquè era un material resistent, aïllant i econòmic. Des del 2002 està prohibit perquè es va comprovar que quan es degrada als 40 o 50 anys és altament cancerigen.
1: El municipi de Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà, s'afegeix a la llista de municipis que suspenen durant un any noves llicències d'algunes activitats comercials, com les de telefonia mòbil, serveis d'estètica o supermercats 24 hores. Es vol evitar l'efecte crida pel fet de no tenir encara aquesta prohibició. Girona, Maria Rovira.
5: Durant un any no es podran tramitar noves llicències o ampliació de comerços dedicats, per exemple, a serveis personals d'imatge o estètica, de venda d'accessoris i reparació de telefonia mòbil, supermercats de 24 hores o basars. Segons Albert Ros, regidor de Promoció Econòmica, Mobilitat i Turisme de Calonge i Sant Antoni, amb aquesta moratòria s'ha d'evitar l'efecte crida i vigilar també l'activitat d'algun tipus de comerç que pot ser pantalla d'activitats il·legals.
6: I el que fem és prevenir que no n'hi hagi massa, com ha passat als municipis veïns, perquè a més cada municipi està fent el mateix i després, si no ho fas, hi ha un efecte crida, no? Molts d'aquests negocis veiem que són negocis que estan oberts moltes hores, no hi ha gent i sempre estan oberts. No és un tipus de negoci que ens aporti el tipus de poble que volem nosaltres, ni és un comerç que ens aporta.
5: Altres poblacions com Lloret, Palafrugell o Cassà de la Selva ja han aplicat la mateixa mesura.
1: Per cert, que la UGT de Catalunya ha convocat dues vagues als supermercats i autoserveis d'alimentació els dies 24 i 31 de desembre, en ple Nadal. El sindicat exigeix un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals i acusa les patronals GEPSAC i CEDAC de bloquejar-ne les negociacions. La UGT reclama un augment salarial del 4% anual amb una clàusula de revisió dels sous en cas que la inflació es dispari per sobre d'aquest nivell. De cara a dimarts de la setmana que ve, també ha convocat una concentració davant la seu de Foment del Treball. I 6 entitats ecologistes demanen a la Generalitat que recuperi el pla per estudiar la reintroducció del linx boreal al Parc Natural de l'Alt Pirineu, perquè asseguren que el retorn d'aquest gran carnívor podria ajudar a recuperar l'equilibri ecològic del Pirineu. El govern, però, de moment ho descarta. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: Les 6 entitats consideren que el retorn d'aquest gran carnívor extingit al Pirineu fa dècades ajudaria a regular les poblacions d'ungulats i també d'altres depredadors, amb una incidència molt baixa sobre la ramaderia extensiva. El portaveu de les entitats, Jordi Canut, afegeix que, a més, contribuirà a recuperar l'equilibri ecològic i beneficiar espècies amenaçades, com el gall fer.
8: El linx nòrdic, el linx boreal, era present aquí a Catalunya, a la serralada pirinenca, i era recuperar una espècie nova, no? Controlaria els ungulats salvatges. Controlaria totalment els serveis ecosistèmics de tota la resta de mesodepredadors, que són els que realment estan hipotecant a la conservació del gall fer.
7: La Generalitat, però, se'n desmarca. Des del Departament de Territori asseguren que aquesta iniciativa no està sobre la taula i que de moment no es farà. A més, diuen, el president Illa es va comprometre amb pagesos i ramaders que no faria més reintroduccions de depredadors just després de les primeres tracturades del seu mandat.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A les portes de l'entrega a Barcelona del 75è Premi Planeta, el grup es defensa de les crítiques sobre la poca qualitat d'alguns dels seus llibres. El president del grup Planeta, José Creueras, explica que entre la llista de premiats hi ha grans noms i que les xifres de difusió avalen el guardó.
9: Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio Planeta crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
1: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les, de les quals 9 han quedat finalistes. La finalista número 10 es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. Són novel·les històriques, de misteri, de sagues familiars o de formació, però que totes tenen una temàtica comuna. Luz Cabas és portaveu del jurat.
10: ¿En qué tiempos vivimos si en todas las novelas finalistas, a través de sus personajes, se incide en el deseo de encontrar la paz, en la necesidad de sanación, en el objetivo de construir una vida plena?
1: D'altra banda, Planeta ha confirmat que l'empresa està negociant la compra de la històrica editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, com les aventures de Tintín. El grup audiovisual i editorial Planeta va tancar 2025 amb uns ingressos de 2.200 milions d'euros, un 5% més que el 2024. Seguim en literatura perquè l'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora d'èxits com Gent Normal, deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit pel suport que ha donat el grup Palestine Action. Així ho han anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber. El juliol del 2025 es va afegir al grup pro-palestí a la llista d'organitzacions terroristes il·legals del Regne Unit i Rooney els va cedir en una mostra de suport als drets d'autor de les seves obres. Aquest fet ha provocat, però, que ara no pugui ingressar els guanys generats per la seva narrativa en el marc legal del govern britànic. El 2021, Rooney ja va viure una situació similar quan va negar els drets de traducció de la seva obra On ets, Montbonic, a una editorial d'Israel. I l'editorial Lumen publica La ruïna, la nova novel·la gràfica de l'autora britànica Lizzie Stewart. L'obra narra la convivència de dues parelles que es traslladen a una gran casa de camp a la recerca d'una vida alternativa. El projecte, però, aviat es complica i les velles rivalitats, els desitjos amagats i les diferències de classe crearan una atmosfera claustrofòbica. La idea, segura Stewart, sorgeix de la crisi de l'habitatge que també es viu al Regne Unit.
11: He viscut de lloguer tota la meva vida. Tinc una mena d'obsessió per les cases, la propietat i la manera com la gent arriba a viure a determinats llocs. Crec que això sempre està en segon pla al meu cervell. L'habitatge és, sens dubte, un tema secret del llibre i probablement també ho serà del pròxim.
1: Stewart explora les emocions dels personatges amb un estil propi que barreja còmic, il·lustració i prosa. La ruïna és la seva segona novel·la gràfica després d'Allison, destacada entre els millors llibres del 2022 per mitjans com The Guardian o The Telegraph.
0: Esports.
1: Moment ara per l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
12: Nova remuntada in extremis del Madrid a la Champions. Els de Mourinho han guanyat 3-4 al camp de la Roma, tot i que perdien per 3-1 al minut 82. En 10 minuts ha marcat 3 gols, tots 3 després de córner, que els han donat la victòria. Els han fet Spi, Endrick i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Mourinho després del partit a Movistar.
13: Un par de goles que hemos sufrido pues no me han gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Hemos cambiado con mucha coraje que los jugadores han tenido y coraje para mismo con un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos, sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre.
12: Més enllà del partit del Madrid, aquest dimecres s'han jugat 8 duels més a la segona jornada de la fase de la Lliga de Champions. Manchester 2, Paris Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Las Lings 3, Liverpool 6, Bodo Glimt Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava 0, Stuttgart 3 i Feyenoord 3, Como 2. A la classificació, el Barça i el PSG comparteixen liderat amb 6 punts i major diferència de gols que la resta d'equips. Tornant al Madrid, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat amb 4 partits el davanter brasiler Vinícius per la targeta vermella que va veure el cap de setmana contra el Villarreal. per estirar els cabells d'un rival. Justament Mourinho n'ha parlat abans del partit del seu equip a la Champions. Ha fet referència al portuguès al fet que la sanció s'ha conegut poca estona abans de l'enfrontament europeu.
13: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
12: Vinícius es perdrà el clàssic del 25 d'octubre, però també els partits contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla.
0: 3Cat Info.
12: D'altra banda, la UEFA ha anunciat que el partit del Barça femení contra l'Arsenal, corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, 3:15 de la tarda al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Parlem ara de bàsquet.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat 96-75, primera victòria dels verdinegres a la Lliga. A l'Eurocup femenina, l'Espar Girona ha guanyat l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim Juana Camilión, jugadora de l'Uni.
14: Jugar como equipo, volver a presionar balón, que era lo que nos identificaba un poco al principio, presionar balón y luego también pues buenos bloqueos, buscar a las compañeras, estar un poco más unidas, incluso si las cosas no iban saliendo, volver a conectarnos y bueno, aprender un poquito de eso y coger sensaciones.
12: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina, disputada a Can Llong, a Sabadell. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
15: Tres títulos al principio de la temporada que te casi no te ha dado tiempo ni a sentarte en el sofá. Ya estás jugando tres finales. Ahora viene una larga llanura y creo que es la parte importante porque al final ahora es cuando tienes que trabajar para poder prepararte y llegar al final de temporada con opciones de ganar títulos.
12: En handbol, el Barça juga aquest dijous a la pista del Dinamo de Bucarest al seu partit de la quarta jornada de la Lliga de Campions. Els blaugranes hi arriben en ple de victòries fins ara. Sentim el tècnic, Carlos Ortega.
16: Trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. El partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
12: Encara en handbol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac de Navarra per 28-24 en partit de la sisena jornada de Lliga. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina ha tancat la fase de grups del Mundial d'Assumpción al Paraguai amb una golejada davant de Suïssa per 10-1. El combinat espanyol juga aquest dijous al partit de quarts de final.
0: Trescat Info.

0: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça. Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarida Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid per les eleccions espanyoles. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides aquest divendres. Dos anys i mig després de la revolta pagesa, els tractors han tornat a Barcelona. Uns 200 vehicles han col·lapsat durant hores la Gran Via per denunciar un empitjorament del sector pels sobrecostos. Els pagesos han reivindicat una rebaixa del preu del gasoil, que s'ha encarit un 60% en un any. La inflació es dispara al setembre, impulsada pels carburants. Els preus van pujar un 4,5% el mes passat a Catalunya. L'encariment d'un 34% del gasoil i del 27% de la gasolina allarga les ajudes als combustibles, que continuaran sent de 20 cèntims per litre. La congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de Barcelona que es van suïcidar. Les famílies havien expressat públicament sospites que els centres no van protegir els seus fills i ara la institució els reclama 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. Zelensky demana a Elon Musk el restabliment immediat dels satèl·lits Starlink per garantir la defensa ucraïnesa i evitar morts pels atacs russos. El president ucraïnès afirma en una entrevista que se sent traït per Trump després de l'últim acord amb Putin, però reitera que vol ser soci dels Estats Units.
1: Esports. El Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats destaquen el City 2, PSG 4 i Betis 3, Porto 2. El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid, Vinícius, per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. I en bàsquet a la Lliga CB, victòria del Joventut davant de l'Andorra per 96-75. I a l'Eurocup femenina, també de bàsquet, triomf de l'Espart Girona davant de l'Ostrava Txec per 77-49.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous persisteix l'estabilitat, altre cop amb molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al camp de Tarragona. Al matí serà assolellat la resta i a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Agustí Serrat, s'ha tancat una de les grans carpetes judicials del procés. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Amb tot, són diverses les causes que encara esperen l'arxivament definitiu. Madrid, Dani Sanz-Deaja.
3: El Tribunal de Comptes reclamava més de 5 milions d'euros a membres del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. És el que diu que van destinar a organitzar el referèndum del 2017, però també a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges com este que va fer Artur Mas a la Universitat de Columbia.
4: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
3: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als dos expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
5: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
3: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident Parlament ha demanat ja per escrit que li apliquin el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
0: Junts i Esquerra Republicana celebren la decisió del Tribunal de Comptes i reclamen que l'oblit judicial s'apliqui a les causes que encara estan obertes per l'1 d'octubre. En un comunicat, els republicans s'alegren que el Tribunal Suprem hagi tancat una causa que ha comportat una amenaça sobre el patrimoni dels encausats i un patiment que, segons diuen, ha suposat una condemna anticipada. En termes semblants, el secretari general de Junts, Jordi Turull, parla de final d'una persecució a manera de venjança.
6: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
0: Per l'expresident Artur Mas, el Tribunal de Comptes acaba amb una etapa de repressió i persecució. Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia per als encausats per les despeses de l'1 d'octubre.
7: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
0: Ricard Ostrell entrevistarà Artur Mas aquest dijous al matí de Catalunya Ràdio a 9:45. Més qüestions. Els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. És el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS, en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
8: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals, amb 18 o 19 escons, seguit d'una Esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze, amb 6 o 7 representants, i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires, i els comuns en mantindrien només dues o tres.
9: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura que en principi encapçalarà Ada Colau només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
8: A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de suma, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
9: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
10: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
8: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
11: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
9: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Orriols. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
8: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al CIS, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
0: Mentrestant, els partits van dibuixant les llistes de les candidatures. Pedro Sánchez s'envolta dels seus ministres per afrontar els comicis i posa de número 2 la titular de Defensa, Margarita Robles. Al darrere, de número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños i al cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Esquerra Republicana posa un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras als primers llocs de la llista per Barcelona. Es tracta de Jordi Albert, que anirà al número 3. És el nom que havia sonat com a possible substitut de Rufián en cas que hagués renunciat a ser el cap de cartell. El segon i el quart lloc dels republicans hi seran respectivament l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i Laura Palai, vicesecretària d'Economia i Ciutadania del partit. I quan falten dos dies perquè s'acabi el termini per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la via per incorporar-hi Podem i altres formacions d'esquerra. Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
12: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Podem, però, continuar defensant el pacte amb Gabriel Rufián, sentim Ione Belarra en declaracions de Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però que torna a convidar les formacions que ho vulguin a tancar acords amb ells.
13: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
14: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
0: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona en les eleccions del 29 de novembre.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Canviem de qüestió. Dos anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar amb el govern. Uns 200 tractors han arribat a la capital catalana provinents de 8 punts del país i han col·lapsat la Gran Via durant unes hores. Un miler de pagesos s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, de la seu del Departament d'Agricultura i també del Palau de la Generalitat. Al govern espanyol li han reclamat que el gasoil agrari, un producte essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any aquest combustible s'ha encarit un 60%. Aquest pagès ho explica de forma molt gràfica.
15: Als meus inicis, amb un quilo de blat compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
0: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació. La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, adverteix que si no hi ha concrecions aviat, hi haurà més mobilitzacions.
16: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals, continuarem doncs mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
0: Els pagesos també denuncien que la burocràcia no s'ha reduït i que cal incrementar la lluita contra la fauna salvatge. Aquesta protesta ha coincidit amb el viatge oficial del president Salvador Illa a Brussel·les. El cap de la Generalitat ha demanat a la Comissió Europea que enviï diners de la reserva d'emergència que hi ha prevista per fer front a crisis agràries.
7: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
0: I com a resposta a la mobilització, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha proposat acordar amb l'agricultura catalana en quins cultius i territoris s'han de prioritzar els ajuts.
17: Jo el que he demanat és que pactem a taula agrària de dir, escolteu, els dediquem aquests diners a inversions o els dediquem a fons perdut? O fem una combinació, que és el que farem.
0: Ordeig reconeix que la situació del sector és greu i que els costos de l'activitat són inassumibles. Una altra de les denúncies dels pagesos és la competència deslleial que suposen els productes que s'importen de Llatinoamèrica gràcies a l'acord comercial del Mercosur. Aviat farà 6 mesos que està en vigor aquest marc regulador entre la Comissió Europea i alguns països sud-americans que ha reduït o eliminat de forma progressiva els aranzels amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai. El cap negociador de la Comissió Europea, Paolo Garzotti, defensa que el tractat de lliure comerç és positiu.
18: És un acuerdo equilibrado, donde hemos protegido nuestro sector sensible, la carne de pollo, de vacuno, o l'etanol, o l'azúcar, però també tenemos una ventaja importante en el sector agrícola.
0: L'acord del Mercosur està en vigor de forma provisional i el Parlament Europeu encara l'ha de ratificar o rebutjar. Abans, però, espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre la validesa jurídica del pacte. I mentrestant, l'encariment dels carburants continua disparant la inflació. A Catalunya, l'índex de preus al consum s'ha enfilat al setembre fins al 4,5%, el nivell més alt des del febrer del 2023, i en el conjunt de l'Estat ja frega el 5%. Els carburants són els productes que més pugen de preu, un 34% el gasoil i un 27% la gasolina, i amb aquests percentatges, el novembre continuarà igual al descompte de 20 cèntims que s'aplica a cada litre de combustible, tal com preveu el decret d'ajudes per fer front a l'encariment energètic. El preu de la llum també ha pujat, però en aquest cas no s'activaran les rebaixes fiscals previstes. S'apliquen quan l'increment del preu supera el 15% i l'encariment, en aquest cas, s'ha quedat en l'11%. Amb les ajudes, el govern espanyol busca que aquest augment de la inflació no s'acabi traslladant a la resta de l'economia. Tot i que els aliments continuen encarint-se, de moment ho fan a un ritme inferior que els carburants. A Catalunya, d'un 2,9% de mitjana, malgrat que hi ha productes com ara els ous, els cítrics o les hortalisses, en què el preu s'ha enfilat més d'un 10%.
2: El temps.
0: Moment a aquesta hora de repassar la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
19: Aquest dijous, la situació meteorològica ve encapçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar el cel fins i tot totalment tapat al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos arriba a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al perlitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on baixarà una mica més el termòmetre és el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
2: 3CAT Info.
0: Us ho ha avançat aquesta emissora, la congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019. Els reclama 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució en Alfonso.
20: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla de l'assetjament escolar que patia. Els de l'Òscar, que es va treure la vida als 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part del professor de religió que va tenir al centre de les Corts. És el capellà a qui anys després van condemnar per tenir al seu portàtil més de 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil. Els pares de la Kira i l'Òscar han manifestat públicament les seves sospites i ara l'entitat titular de l'escola, Fills de la Sagrada Família, els demana 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. L'advocada especialista en la protecció de la infància, Noelia Rebón, representa els pares.
21: És una manera d'intentar silenciar-los. Volen amedrentar els pares perquè al gener tenim un judici de la responsabilitat civil de Pare Manyanet en el cas de la Kira. No és casual tampoc aquest moment.
20: Consultada per aquesta emissora, la institució assegura que amb la demanda només busquen protegir-se d'acusacions greus, diuen, sense cap prova ni fonament.
2: 3CAT Info.
0: La recuperació del Papa Lleó XIV avança favorablement. Després de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó, el pontífex s'ha sotmès a una analítica de sang i a una radiografia del tòrax i els resultats han confirmat que la recuperació postoperatòria està dins de la normalitat. En l'últim comunicat mèdic, el Vaticà confirma que Lleó XIV ha fet exercicis de fisioteràpia respiratòria, ha començat a caminar per l'habitació i també ha començat a menjar de manera normal. Els metges encara no han confirmat si haurà de fer tractament o no. De moment, el Vaticà ha cancel·lat tota l'agenda oficial fins al 20 d'octubre, però manté el viatge que Lleó XIV ha de començar el 6 de novembre i que l'ha de portar a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú. La doctora Marga Magem, oncòloga especialista en càncer de pulmó de l'Hospital de Sant Pau, ha explicat a 3CAT Info que és un esforç gran aquest viatge i fer-lo pocs dies després de la intervenció, per tant, no és prudent.
22: Habitualment els pacients necessiten una temporada una mica més llarga per recuperar-se d'una cirurgia i si això suposa agafar un avió molta estona, doncs potser no és el més recomanable al cap d'un mes d'una cirurgia pulmonar.
0: Lleó XIV té 71 anys i fa un any i mig que és papa. Seguim en plana internacional. Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna per evitar nous atacs russos, com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. En una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan, Zelensky ha dit que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són claus per interceptar míssils i drons russos i evitar morts. People will die.
23: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar.
1: El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
0: Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà. Tot i que continua considerant els Estats Units un aliat, Zelensky també ha dit que s'ha sentit traït per l'acord entre Trump i Putin per l'exportació de dièsel.
1: Aquest país és el nostre cos, la nostra llar, els nostres fills. És molt important per nosaltres. Per això resulta dolorós que el president Trump triï un bàndol i no el nostre. Em sembla bé que es mantingués al mig, però si et posiciones, t'hi has de quedar i no passar-te el bàndol equivocat.
0: Zelensky s'ha reunit a Londres amb el primer ministre britànic, Andy Burnham, per buscar més suport militar enmig de la tensió creixent amb Washington. I l'escriptora ucraïnesa Sofia Andrukovich ha exposat la seva memòria i la del seu país a la història de Romana Iuliana, que recorre diferents moments de la història d'Ucraïna. Andrukovich ha dit que volia parlar de la memòria, els seus buits i del pes de la cultura que ajuda a sobreviure. La novel·la que l'autora ha presentat a Barcelona travessa alguns dels moments més traumàtics de la història d'Ucraïna, des de l'Holocaust i la repressió stalinista fins a la guerra del Donbass. Andrukovich ha explicat que la publicació d'aquest últim títol va coincidir amb un interès creixent per la història i la cultura del seu país, sobretot després de la invasió russa, tot i que el llibre va ser escrit anteriorment.
4: Per tant, aquesta mescla, no? Aquesta combinació d'aquestes capes diferents i la situació del Donbass en aquells moments em va portar a mi a pensar en aquesta idea que va donar peu a aquesta novel·la.
0: Andrukovich, Premi Internacional Hermann Hesse 2024, va escriure el 2020 una primera novel·la sobre l'Holocaust, a Madoka, de 3 volums, 2 dels quals recull en aquest darrer llibre, que ara publica en castellà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges sembla que no tingui sostre i torna a assolir una xifra rècord de venda d'entrades. A més, aquest dimecres s'ha entregat un dels premis honorífics al cineasta nord-americà Robert Eggers. Sitges, Marc Garriga.
5: A 4 dies perquè s'acabi aquesta edició han pujat un 6% el nombre d'entrades venudes i un 10% la recaptació. L'any vinent ja comptaran de nou amb el Cinema Retiro, de manera que aquest rècord es tornarà a batre segur. A tot això, el director artístic del festival, Àngel Sala, ha avançat alguns títols de l'any vinent.
23: Sapiguem que és l'aniversari de Star Wars. En octubre estarem de Star Wars, però no implica que no farem algun guinyo a Star Wars, d'alguna manera que ja pensarem, però una de les línies temàtiques del festival serà otra película que compleix 50 anys i que per a mi és tan important, quasi més que Star Wars, que és Encuentros a la tercera fase. Probablement la millor pel·lícula de Steven Spielberg.
5: De manera que la porta queda oberta perquè Spielberg sigui el convidat estrella al 2027. Pel que fa a Robert Eggers, el director de La Bruja, El Faro, Nosferatu, ha rebut el Premi Màquina del Temps i ha presentat en primícia, gairebé mundial, 8 minuts de la pròxima Licantropo, la seva pel·lícula més fosca, ens ha dit, i això és dir molt, s'estrenarà el mes de gener.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Montblanc, el cim més alt dels Alps, fa ara 4.807 metres i mig. Ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023, però n'ha perdut més d'un en comparació amb l'any passat. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim. Tot i la crescuda d'enguany, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Jean de Garets és president de la Cambra de Topògrafs de l'Alta Savoia.
24: Al llarg de 25 anys, l'altitud del cim mostra una lleugera tendència a la baixa. Caldrà veure si aquesta tendència es confirma amb el temps i podríem dir, per exemple, que hi ha hagut un punt d'inflexió en els mesuraments i que a partir del 2015 el cim ha començat a perdre altitud. O potser no, en qualsevol cas és massa aviat per afirmar-ho.
0: Els experts continuaran mesurant el cim per seguir-ne l'evolució i esbrinar si l'escalfament global hi té algun impacte.
2: Esports.
0: Moment ara per repassar els esports amb en Sergi Andreu.
25: El Madrid ha tornat a protagonitzar una nova remuntada europea, en aquest cas al camp de la Roma. Els de Mourinho han guanyat per 3-4, tot i que perdien per 3-1 en el minut 80. En 10 minuts han marcat 3 gols, tots 3, després d'un servei de corna que els han donat la victòria. Els han fet Spi, Endrick i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Valverde en declaracions a Movistar.
3: Primer tiempo estuvo igualado, ni ellos encontraron muchas chances, ni nosotros pudimos entender el partido como lo habíamos trabajado, lo habíamos planeado. Trabajamos muchas cosas y no las supimos sacar, sobre todo en el primer tiempo. Creo que después con rebeldía, con el resultado abajo, empezamos a hacer lo que habíamos trabajado, que era tener movilidad por dentro, adelante, en las bandas también. Pudimos encontrar mucho más espacio, encontramos los uno contra uno arriba, que era lo que habíamos trabajado bastante.
25: Més enllà del partit del Madrid, aquest dimecres s'han jugat 8 enfrontaments més de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Amb aquests resultats, Manchester City 2, Paris Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Bodo Glimt 1, Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava 0, Stuttgart 3 i Lasling 3, Liverpool 6, i Feyenoord 3, Como 2. A la classificació, el Barça i el PSG comparteixen liderat amb 6 punts de 6 possibles i major diferència de gols que la resta d'equips. Tornant al Madrid, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat amb 4 partits el davanter brasiler Vinícius per la targeta vermella que va veure el cap de setmana contra el Villarreal. Justament Mourinho n'ha parlat abans del partit del seu equip a la Champions. Ha fet referència sobretot al fet que la sanció s'ha conegut poca estona abans de l'enfrontament europeu.
6: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que pueda afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
25: Vinícius es perdrà el clàssic del 25 d'octubre, però també els partits contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla. D'altra banda, la UEFA ha anunciat que el partit del Barça femení contra l'Arsenal, corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, a 6:45 de la tarda, al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Mentrestant, a l'Espanyol, Pol Lozano, un dels capitans, ha explicat que els jugadors són els màxims responsables de la situació esportiva de l'equip i ha insistit que el vestidor té plena confiança en l'entrenador, en Manolo González.
8: La confiança nostra cap a ell, de veritat, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten, i al final, quan un entrenador el tens així i a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, és normal que hi hagi crítiques, és el món del futbol, però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
25: L'Espanyol rebrà dissabte l'Atlètic de Madrid a 2:00 PM. Parlem ara de bàsquet perquè la Cisa Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat 96-75. És la primera victòria de la penya en els 3 partits que s'han jugat fins ara de Lliga. A l'Eurocup femenina, l'Espart Girona ha vençut l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim la jugadora Juana Camilion.
9: Sí, a ver, la presión de que eso, de que queríamos ganar a toda costa, pero también lo hemos hablado que no, o sea, que tranquilidad, que trabajando lo vamos a sacar, lo que teníamos que espabilar, dar un paso adelante, y bueno, yo creo que este partido, aunque no ha sido de liga, nos ayuda a coger eso, sensaciones y positivismo para afrontar lo que queda de temporada y poder salir del agujero en el que estábamos ahora.
25: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
10: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos jugar.
25: I en handbol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac Navarrés per 28-24 en partit de la 6a jornada de Lliga.
2: Són 6:45.

0: A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que el Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. I els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça. De seguida us explicarem que el Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada cinc sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. Lletrats i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que no es compleixen els terminis. Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al centre de Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP ahir a la nit. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets. I la circulació en alta velocitat entre Catalunya i Madrid per les dues vies es podria recuperar a principis de la setmana que ve, segons Adif, si abans s'ha pogut retirar la locomotora incendiada dilluns a l'Aragó. Aquest dimecres els retards no han sigut tan importants, sí que ho van ser dimarts, quan hi va haver aglomeracions a l'estació de Sants. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma, amb remuntada inclosa, 3 gols en els últims 10 minuts de l'equip de Mourinho. També destaquen d'aquesta jornada de la Champions el Manchester City 2, PSG 4, el Betis 3, Porto 2.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous persisteix l'estabilitat, altre cop amb molts núvols baixos a primera hora del dia al litoral i al prelitoral, fins i tot pot caure alguna gota al camp de Tarragona. Al matí serà assolellat la resta i a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Es tanca una de les grans carpetes judicials del procés. El Tribunal de Comptes ha amnistiat Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Amb tot, són diverses les causes que encara esperen l'arxivament definitiu. Madrid, Dani Sanz-Deaja.
2: El Tribunal de Comptes reclamava més de 5 milions d'euros a membres del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont. És el que diu que van destinar a organitzar el referèndum del 2017, però també a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges com este que va fer Artur Mas a la Universitat de Columbia.
3: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
2: Però un cop la justícia europea ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als dos expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté, que es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
4: La persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
2: La resta de causes enfilen també la recta final. El Tribunal Suprem té previst amnistiar abans de dimecres que ve Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també els exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'expresident ha demanat ja per escrit que li apliquin el perdó sense més dilacions. L'Audiència Nacional també podria resoldre aviat la causa per terrorisme contra els CDRs. En el cas de Jove i Salvador, pels preparatius del referèndum, cal esperar que es pronuncie la justícia europea, mentre que uns 70 activistes independentistes també estan pendents de l'amnistia, segons Alerta Solidària.
0: L'altra gran notícia del dia és que els socialistes guanyarien les eleccions generals tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons el que vaticinen el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i també el CIS en els seus últims estudis, que recullen un cop més la preocupació creixent de la ciutadania per l'habitatge. L'organisme català també pronostica la victòria d'un PSC a la baixa i la disputa pel segon lloc entre Esquerra i Aliança Catalana si ara es fessin eleccions al Parlament. Ens n'expliquen més detalls Alba Barbosa i Àlex Giral Robert.
5: Segons el CEO, el PSC calcaria els resultats del 2023 en les generals, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze, amb 6 o 7 representants, i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys dues cadires i els comuns en mantindrien només dues o tres.
6: Aquesta davallada s'explica perquè la candidatura que en principi encapçalarà Ada Colau només conservaria un terç del seu electorat. Un 40% optaria ara per Esquerra i Podem. La negativa d'Aliança a participar en les generals, per cert, beneficiaria sobretot Vox i Junts.
5: A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa els socialistes com a vencedors amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts del PSOE i només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de suma, proporcional a la reculada de Podem, l'enquesta no dibuixa una majoria clara per a cap dels dos blocs.
6: Per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics que les enquestes fan per a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
7: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
5: Mentrestant, al Parlament, Esquerra pujaria fins als 24 o 26 escons, però Aliança, desbocada, pràcticament hi empataria. Tots dos darrere d'uns socialistes que, això sí, obtindrien entre 7 i 9 parlamentaris menys. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ho interpreta així.
8: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar.
6: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista triarien ara Sílvia Orriols. De fet, l'electorat de Vox prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. A tot això, Vox rivalitzaria amb el PP per la cinquena posició al Parlament i els comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
5: Amb tot, en els dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels habitants. Al CIS, aquesta xifra bat rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. A més, un 70% de la mostra dona importància al desnonament de Mari Carmen Abascal, el detonant de l'avançament electoral.
0: Més qüestions. El Col·legi d'Advocats de Barcelona calcula que una de cada 5 sol·licituds de la regularització extraordinària està pendent de resolució. El Col·legi i entitats que donen suport als migrants denuncien que el silenci administratiu s'ha imposat i que mig any després de l'inici del procés, moltes persones ni tan sols saben si el seu expedient ha estat admès a tràmit. Des de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, Quim Claveguera critica a Catalunya Ràdio que l'administració no compleix els terminis.
9: Com pot ser que encara hi hagi un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit? Perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb la qual pot fer un contracte.
0: Des de l'associació Papers per Tothom, Enrique Mosquera reclama respostes.
10: Que cumpla lo que ellos mismos dijeron. Que cumpla que en 3 meses va a haber respuesta. Que cumpla que la gente que no tenga respuesta afirmativa, bueno, pues que la tenga negativa o que tenga un requerimiento para poder subsanar el problema, pero es que no tienen nada.
0: Segons el govern espanyol, s'han rebut 1.200.000 sol·licituds a tot l'Estat i, en canvi, l'executiu havia estimat que només afectaria 750.000 persones.
11: 3CAT Info.
0: Concentració de més d'un centenar de persones al centre de Torelló per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets i, de moment, no hi ha detinguts. Torelló, Nàtia Dell.
12: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
13: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
12: I això és el que ha dit aquesta emissora la consellera de Salut, Olga Pané.
14: Jo crec que és molt prematur vincular la professió amb l'agressió. No obstant, t'espanta, no?, que un professional que tenim treballant amb nosaltres estigui agredit i tal, i ens hem interessat per la seva salut.
12: La víctima l'ha hagut d'intervenir, però està estable.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La jutgessa ha acceptat totes les peticions de nous testimonis plantejats per la defensa. En total seran 6 testimonis. Entre aquestes persones hi ha l'advocat i expolític Miquel Roca i el seu fill, que també treballa al despatx d'advocats Roca. L'objectiu de la seva declaració és que aclareixin si els aspectes estructurals de la fundació que Isaac Andic volia crear, els patrons que tenia, també els objectius i si la fundació tenia o no el suport dels fills del fundador de Mango. Entre les persones que també declararan com a testimonis i que la jutgessa ha acceptat també, hi ha el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
11: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Arrenca en Burg el judici pel sabotatge l'any 2022 del gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic, una acció que va acabar amb el megaprojecte energètic de connexió entre Alemanya i Rússia. La defensa argumenta que el gas rus finança la guerra de Moscou contra Ucraïna i que per això el boicot no es pot considerar com un crim de guerra. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
15: Han fet falta 4 anys per asseure al banc dels acusats la primera persona a qui se li imputa haver sabotejat el gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic. Es tracta de Sergi K., un exmilitar ucraïnès a qui la Fiscalia Alemanya acusa d'organitzar l'atac. L'estratègia de la seva defensa pretén demostrar que el sabotatge no va ser un crim de guerra. Nicola Canestrini, advocat.
16: No hi ha crim de guerra perquè era una arma a les mans de Rússia. Una arma militar, Gazprom, ho diu Europa, no la defensa. Una arma econòmica perquè així aconseguien els diners per finançar la guerra i, per descomptat, també una arma política. Si volen gas, aixequin les sancions.
15: Si hagués estat un atac legítim contra Rússia, l'acusació no tindria a què agafar-se. Segons la defensa, les proves tampoc són clares.
16: Han fet una investigació exhaustiva durant 4 anys. No han trobat un sol testimoni, no han trobat proves forenses, ni ADN, ni empremtes dactilars, res. No és aquesta falta de proves evident per si mateixa?
15: Finalment, el

0: possible pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal a finals de mes per mitigar els efectes de la inflació. Això, però, frenaria el consum nord-americà i trencaria amb el discurs de Trump sobre la bonança econòmica dels Estats Units, just abans d'unes votacions crucials per a la continuïtat de les polítiques de la Casa Blanca. A més, segons algunes enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa del govern de Trump. L'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre. El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial. Tarragona, Ricard Buigas.
1: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, celebra l'acord per retirar el monument franquista, però reconeix que l'han rebut amb certa cautela. Diu que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant per treure'l i després acaba topant amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que l'acord tingui una base jurídica per poder-lo retirar.
2: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monòlit.
1: El juny passat, el jutge va aixecar la suspensió del procediment sobre la legalitat de la llicència d'obres municipal per retirar el monument. Tot i això, no va revocar les mesures cautelars que en mantenen aturada la retirada des del 2021. L'advocat del Corembe, el col·lectiu que defensa el monument, d'Alejandro Hernández, diu a 3cat Info que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit, entre altres coses perquè, segons diu, ja no té cap simbologia franquista.
3: El monument de Tortosa és un element que té unes peculiaritats i un valor artístic i patrimonial i que, per tant, entenem que encara tot i així tenim una defensa als jutjats que entenem podrem evitar la retirada del monument.
1: Hernández defensa que els ciutadans de Tortosa fa 10 anys en una consulta ciutadana van triar mantenir el monument amb el 68% dels vots.
0: I a DIF preveu recuperar la circulació per les dues vies al servei d'alta velocitat a principis de la setmana que ve. Perquè això sigui així, primer s'haurà de retirar la locomotora calcinada dilluns. Ja s'ha remolcat la resta del tren fins a Saragossa, però queda a la via la màquina incendiada. I costarà de retirar perquè s'ha de desballestar i els equips per fer-ho s'han de transportar de matinada per no afectar el servei. Antonio Carmona, que s'ha estrenat com a portaveu de DIF, fa aquesta previsió.
4: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Mentrestant, es manté a l'Aragó el tram de 25 quilòmetres de via única que, segons Adif, allarga els trajectes un quart d'hora i provoca retards. Les causes de l'incendi segueixen investigant-se. El tren, un model de l'any 92, havia passat tot el manteniment que li tocava, segons Renfe.
5: El temps.
0: A aquesta hora, moment de sentir la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
6: Aquest dijous, la situació meteorològica ben capçalada per l'estabilitat. Tal és així que els bancs de boira avui tornaran a ser extensos a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot, poden deixar fer el cel fins i tot totalment tapat al sector de l'Empordà. Núvols que també tindrem a les planes interiors en forma de boires i núvols baixos cap al camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. No descartem que d'aquestes boires o fins i tot d'aquests núvols baixos arribi a caure alguna petita espurna de precipitació. També a la tarda tindrem cel variable al litoral i al perlitoral, sense descartar alguna goteta de molt poca importància. Fora de tot aquest sector, aquest dijous serà un dijous assolellat i tranquil arreu del país. I tot això amb unes temperatures que davallaran una miqueta respecte als valors de dimecres. No assolirem valors propers als 30, però sí que rondaran la xifra dels 26, 27 o 28 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on baixarà una mica més el termòmetre. És el sector de l'Empordà, on les màximes no passaran dels 25 o 26 graus. Aprofitem aquest dijous d'estabilitat, aquest divendres d'estabilitat, perquè amb l'arribada del cap de setmana arriba un important canvi de temps.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Dia històric a Badia del Vallès amb la retirada dels primers elements d'amiant dels edificis de la ciutat. Els operaris treballen amb EPIs, amb equips de protecció individual, per evitar cap mena de contacte amb el fibrociment tòxic, cancerigen i prohibit des de l'any 2002. Badia del Vallès, Marta Vallès.
7: Quan tot l'amiant estigui fora, començarem a respirar, i no és una metàfora. Això diuen els veïns de Badia, que aquest dimecres han vist com els operaris començaven a treure el fibrociment seguint protocols estrictes de seguretat. Josep Martínez...

0: És l'alcalde.
1: Iniciem la major obra de retirada d'amiant en l'àmbit residencial mai feta a tota Europa. Són 127 comunitats de veïns i veïnes. És una primera fase. Són 355 tones d'amiant que farem la retirada entre avui fins abans de l'estiu. I es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
0: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
2: Ahora es más que nunca hay que reivindicar la lucha vecinal. Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos. Pero ahora ya estamos con la segunda lucha, el presupuesto para la segunda fase, que es más complicada. Tenemos todas las cubiertas de los bloques, que hay que quitarla y hay que reponerla.
0: Badia és una ciutat que va créixer molt ràpid als anys 60 i 70 per acollir persones que arribaven d'altres punts de l'estat. Una època en què l'amiant es va fer servir massivament perquè era un material resistent, aïllant i econòmic. Des del 2002 està prohibit perquè es va comprovar que quan es degrada als 40 o 50 anys és altament cancerigen.
3: El municipi de Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà, s'afegeix a la llista de municipis que suspenen durant un any noves llicències d'algunes activitats comercials, com les de telefonia mòbil, serveis d'estètica o supermercats 24 hores. Es vol evitar l'efecte crida pel fet de no tenir encara aquesta prohibició. Girona, Maria Rovira.
4: Durant un any no es podran tramitar noves llicències o ampliació de comerços dedicats, per exemple, a serveis personals d'imatge o estètica, de venda d'accessoris i reparació de telefonia mòbil, supermercats de 24 hores o basars. Segons Albert Ros, regidor de Promoció Econòmica, Mobilitat i Turisme de Calonge i Sant Antoni, amb aquesta moratòria s'ha d'evitar l'efecte crida i vigilar també l'activitat d'algun tipus de comerç que pot ser pantalla d'activitats il·legals.
5: El que fem és prevenir que no n'hi hagi massa com ha passat als municipis veïns, perquè a més cada municipi està fent el mateix i després si no ho fas hi ha un efecte crida, no? Molts d'aquests negocis veiem que són negocis que estan oberts moltes hores, no hi ha gent i sempre estan oberts. No és un tipus de negoci que ens aporti el tipus de poble que volem nosaltres, ni és un comerç que ens aporta.
4: Altres poblacions com Lloret, Palafrugell o Cassà de la Selva ja han aplicat la mateixa mesura.
3: Per cert, que la UGT de Catalunya ha convocat dues vagues als supermercats i autoserveis d'alimentació els dies 24 i 31 de desembre, en ple Nadal. El sindicat exigeix un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals i acusa les patronals GEPSAC i CEDAC de bloquejar-ne les negociacions. La UGT reclama un augment salarial del 4% anual amb una clàusula de revisió dels sous en cas que la inflació es dispari per sobre d'aquest nivell. De cara a dimarts de la setmana que ve, també ha convocat una concentració davant la seu de Foment del Treball. I 6 entitats ecologistes demanen a la Generalitat que recuperi el pla per estudiar la reintroducció del linx boreal al Parc Natural de l'Alt Pirineu, perquè asseguren que el retorn d'aquest gran carnívor podria ajudar a recuperar l'equilibri ecològic del Pirineu. El govern, però, de moment ho descarta. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: Les 6 entitats consideren que el retorn d'aquest gran carnívor extingit al Pirineu fa dècades ajudaria a regular les poblacions d'ungulats i també d'altres depredadors, amb una incidència molt baixa sobre la ramaderia extensiva. El portaveu de les entitats, Jordi Canut, afegeix que, a més, contribuirà a recuperar l'equilibri ecològic i beneficiar espècies amenaçades, com el gall fer.
7: El linx nòrdic, el linx boreal, era present aquí a Catalunya, a la serralada pirinenca, i era recuperar una espècie nova, no? Controlaria els ungulats salvatges. Controlaria totalment els serveis ecosistèmics de tota la resta de mesodepredadors, que són els que realment estan hipotecant a la conservació del gall fer.
6: La Generalitat, però, se'n desmarca. Des del Departament de Territori asseguren que aquesta iniciativa no està sobre la taula i que de moment no es farà. A més, diuen, el president Illa es va comprometre amb pagesos i ramaders que no faria més reintroduccions de depredadors just després de les primeres tracturades del seu mandat.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: A les portes de l'entrega a Barcelona del 75è Premi Planeta, el grup es defensa de les crítiques sobre la poca qualitat d'alguns dels seus llibres. El president del grup Planeta, José Creueras, explica que entre la llista de premiats hi ha grans noms i que les xifres de difusió avalen el guardó.
9: Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio Planeta crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
3: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les, de les quals 9 han quedat finalistes. La finalista número 10 es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. Són novel·les històriques, de misteri, de sagues familiars o de formació, però que totes tenen una temàtica comuna. Luz Gabás és portaveu del jurat.
10: ¿En qué tiempos vivimos si en todas las novelas finalistas, a través de sus personajes, se incide en el deseo de encontrar la paz, en la necesidad de sanación, en el objetivo de construir una vida plena?
3: D'altra banda, Planeta ha confirmat que l'empresa està negociant la compra de la històrica editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, com les aventures de Tintín. El grup audiovisual i editorial Planeta va tancar 2025 amb uns ingressos de 2.200 milions d'euros, un 5% més que el 2024. Seguim en literatura perquè l'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora d'èxits com Gent Normal, deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit pel suport que ha donat al grup Palestine Action. Així ho han anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber. El juliol del 2025 es va afegir al grup Pro-Palestí a la llista d'organitzacions terroristes il·legals del Regne Unit i Rooney els va cedir en una mostra de suport als drets d'autor de les seves obres. Aquest fet ha provocat, però, que ara no pugui ingressar els guanys generats per la seva narrativa en el marc legal del govern britànic. El 2021, Rooney ja va viure una situació similar quan va negar els drets de traducció de la seva obra On ets, mon bonic, a una editorial d'Israel. I l'editorial Lumen publica La ruïna, la nova novel·la gràfica de l'autora britànica Lizzie Stewart. L'obra narra la convivència de dues parelles que es traslladen a una gran casa de camp a la recerca d'una vida alternativa. El projecte, però, aviat es complica i les velles rivalitats, els desitjos amagats i les diferències de classe crearan una atmosfera claustrofòbica. La idea, assegura Stewart, sorgeix de la crisi de l'habitatge que també es viu al Regne Unit.
11: He viscut de lloguer tota la meva vida. Tinc una mena d'obsessió per les cases, la propietat i la manera com la gent arriba a viure a determinats llocs. Crec que això sempre està en segon pla al meu cervell. L'habitatge és, sens dubte, un tema secret del llibre i probablement també ho serà del pròxim.
3: Stewart explora les emocions dels personatges amb un estil propi que barreja còmic, il·lustració i prosa. La ruïna és la seva segona novel·la gràfica després d'Alison, destacada entre els millors llibres del 2022 per mitjans com The Guardian o The Telegraph.
8: Esports.
3: Moment ara per l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
12: Nova remuntada in extremis del Madrid a la Champions. Els de Mourinho han guanyat 3-4 al camp de la Roma, tot i que perdien per 3-1 al minut 82. En 10 minuts ha marcat 3 gols, tots 3 després de córner, que els han donat la victòria. Els han fet Spi, Endrick i Rüdiger. El primer l'havia fet Mbappé a la primera part. Sentim Mourinho després del partit a Movistar.
13: Un par de goles que hemos sufrido pues no me han gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Hemos cambiado con mucha coraje que los jugadores han tenido y coraje para mismo con un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos, sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre.
12: Més enllà del partit del Madrid, aquest dimecres s'han jugat 8 duels més a la segona jornada de la fase de la Lliga de Champions. Manchester 2, Paris Saint-Germain 4, Betis 3, Porto 2, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0, Las Lings 3, Liverpool 6, Bodo Glimt Dortmund 0, Shakhtar 3, AEK d'Atenes 1, Slovan Bratislava 0, Stuttgart 3 i Feyenoord 3, Como 2. A la classificació, el Barça i el PSG comparteixen liderat amb 6 punts i major diferència de gols que la resta d'equips. Tornarà al Madrid el comitè de disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat amb 4 partits el davanter brasiler Vinícius per la targeta vermella que va veure el cap de setmana contra el Villarreal, per estirar els cabells d'un rival. Justament Mourinho n'ha parlat abans del partit del seu equip a la Champions. Ha fet referència al portuguès al fet que la sanció s'ha conegut poca estona abans de l'enfrontament europeu.
13: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Penso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
12: Vinícius es perdrà el clàssic del 25 d'octubre, però també els partits contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla.
8: 3CAT Info.
12: D'altra banda, la UEFA ha anunciat que el partit del Barça femení contra l'Arsenal, corresponent a la fase de Lliga de la Champions i previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà dijous, dia 12, 6:45 de la tarda al Camp Nou. Recordem que el Barça va demanar un canvi de data, ja que inicialment aquest partit coincidia amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. Parlem ara de bàsquet.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Joventut ha guanyat l'Andorra en el partit de la segona jornada de la Lliga CB que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja. El resultat 96-75, primera victòria dels verd i negres a la Lliga. A l'Eurocup femenina, l'Espart Girona ha guanyat l'Ostrava Txec per 77-49. Sentim Juana Camilion, jugadora de l'Uni.
14: Jugar como equipo, volver a presionar balón, que era lo que nos identificaba un poco al principio, presionar balón y luego también pues buenos bloqueos, buscar a las compañeras, estar un poco más unidas, incluso si las cosas no iban saliendo, volver a conectarnos y bueno, aprender un poquito de eso y coger sensaciones.
12: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 9-16 en la final de la Supercopa d'Espanya masculina, disputada a Can Llong, a Sabadell. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic, Fran Fernández.
15: Tres títulos al principio de la temporada que casi no te ha dado tiempo ni a sentarte en el sofá, ya estás jugando tres finales. Ahora viene una larga llanura y creo que es la parte importante porque al final ahora es cuando tienes que trabajar para poder prepararte y llegar al final de temporada con opciones de ganar títulos.
12: En handbol, el Barça juga aquest dijous a la pista del Dinamo de Bucarest el seu partit de la quarta jornada de la Lliga de Campions. Els blaugranes hi arriben en ple de victòries fins ara. Sentim el tècnic, Carlos Ortega.
16: Trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. El partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
12: Encara en handbol, el Granollers femení ha perdut a la pista del Beti Onac de Navarra per 28-24 en partit de la sisena jornada de Lliga. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina ha tancat la fase de grups del Mundial d'Assumpción al Paraguai amb una golejada davant de Suïssa per 10-1. El combinat espanyol juga aquest dijous el partit de quarts de final.
17: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
18: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I a l'espera d'aquest canvi de temps de cara al cap de setmana, avui, de moment, temps estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui un temps bastant semblant al d'aquests últims dies. Hi ha alguns bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, al prelitoral, també se n'estan formant a la costa, i avui serà més persistent segurament al litoral de Tarragona, de Barcelona, on es mantindran també durant la tarda. Avui amb temperatures semblants a les d'ahir, un palet més baixes, màximes de 25 graus més o menys, a la majoria de comarques poden arribar als 27-28 a l'oest, i pendents d'aquest canvi que arriba al cap de setmana. Amb pluja dissabte, excepte a la Costa Brava i al sud de Catalunya, amb bufarà tramuntana i mestral, a la resta de Catalunya pot ploure, a gairebé tot arreu. I diumenge, sembla que el gruix de la pluja quedaria a les Illes Balears i al País Valencià. Aquí també plourà, però les pluges més abundants caurien en aquests sectors. Llavors ho anirem seguint, el que sí que tindrem serà una baixada forta de la temperatura.
0: Estem parlant de pluges que poden afectar molt, com hem vist aquestes últimes setmanes.
1: Caldrà anar-ho seguint. De moment, la pluja dissabte serà pluja abundant en alguns llocs, vol dir que poden superar els 50 litres per metre quadrat, i la diumenge hauria de tenir més o menys, aquí a Catalunya, aquest estil. 20, 30, 40, 50 litres. Potser alguns llocs del sud de Catalunya es poden acumular fins a 100 litres i sembla que les quantitats superiors als 100 litres s'haurien de produir sobretot a les Illes i al sud del País Valencià. Perquè és una, de moment ens pinten els mapes una gregalada. Més que una llevantada, que deixaria molta pluja a Catalunya, ens pinten vent de gregal de nord-est. I en aquestes circumstàncies, en general, plou al sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, Ports, i plou sobretot a les Illes Balears i al País Valencià.
0: Per tant,
1: però vaja, hi haurà molts matisos i molts canvis, eh?
0: Però deies que sí que ens hem de fixar molt en el que passi a les Illes Balears.
1: De moment sí, de moment sí. Però insisteixo que tot això es formarà per una depressió aïllada a nivells alts, una dana, que acabarà formant també segurament una baixa en superfície. Llavors té un moviment molt erràtic i cada dia els pronòstics seran diferents. De fet, ara estem pendents que s'actualitzin els mapes de les 6 del matí per veure cap a quina línia va tirant això aquest matí.
0: Ho seguirem, Eloi. Gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio també tindrem dos dels grans protagonistes de l'actualitat política. D'una banda tindrem Ada Colau. Falta un dia ja perquè s'acabi aquest termini per registrar coalicions i l'espai de l'esquerra continua sent, ara mateix, una olla de grills. Li preguntarem si en les últimes hores s'ha trobat un altre nom que permeti l'entesa entre el Front Ampli i Podem.
2: Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Sí, ahir es va convocar la premsa per presentar el cartell de Front Ampli, amb el nom, amb el logo, just al moment en què Colau sortia i deia això, que si s'ha de canviar el nom, el canviem. Aquesta és la situació ara mateix a Front Ampli. I després ens visitarà també l'expresident Artur Mas, després que el Tribunal de Comptes espanyol li hagi concedit per fi l'amnistia juntament amb una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre. Jordi Turull i Salvador Illa.
3: El Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
4: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposa, no?
0: I en matèria d'habitatge, avui al matí de Catalunya Ràdio, atenció, perquè us pot avançar que veïns del bloc Papallona, de l'Eixample de Barcelona, deixaran de pagar el lloguer com a protesta contra la propietat. És un fons d'inversió que no vol renovar els contractes per convertir els pisos en habitatge compartit. L'Anna, una de les veïnes, ens explica que no tornaran a pagar fins que el bloc sigui expropiat.
5: Llavors, aquesta vaga té per objectiu forçar la negociació i entendre que aquí hi ha hagut un canvi de paradigma i que el poder el tenim nosaltres.
0: I a tot això, avui arrenca a Brussel·les un nou Consell Europeu. Els líders dels 27 es reuneixen per parlar d'immigració i de Ceuta i també del pressupost comunitari de la Xina o també de l'acord energètic entre Trump i Putin. En les últimes hores, Zelensky ha admès en una entrevista sentir-se traït per Trump.
6: Do you feel betrayed by what has been happening?
7: Really, yes. Really, between us. But, I mean, it's a little bit more complicated.
0: Than... Zelensky, que també ha reclamat a Elon Musk que recuperi els satèl·lits Starlink. Són clau, recordem, per la defensa ucraïnesa i en les últimes hores també han quedat inutilitzat, coincidint també amb un atac rus que ha deixat 12 morts. I parlem també de preus. Amb una inflació que està a l'alça, de fet, des de Catalunya fins als Estats Units, sobretot per l'encariment dels carburants, ahir el conseller de la presidència, Albert Dalmau, feia aquesta reflexió al matí de Catalunya Ràdio.
8: Crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultres, que se'n volen aprofitar.
0: En parlarem avui també d'inflació al matí de Catalunya Ràdio. I amb mobilitat, els retards de l'AVE s'allargaran fins, com a mínim, principis de la setmana vinent. És quan Renfe calcula que podrà retirar de les vies el tren incendiat a Saragossa. I en esports, el Madrid se salva in extremis a Europa. Els blancs acaben guanyant 3-4 al camp de la Roma amb 3 gols als últims 10 minuts. Mourinho continua obsessionat amb els àrbitres i també amb el comitè, i ara perquè la sanció de 4 partits a Vinícius es va saber poc abans del partit de la Champions.
9: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión.
10: A veces pienso en ese día y tu mirada me atraviesa el corazón.
11: ¿Estáis?
10: Si tú supieras lo que yo te necesito,

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem el repàs a l'actualitat d'aquesta hora amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Junts i Esquerra celebren la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i uns 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. També reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes.
2: En un comunicat, els republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. En la mateixa línia, Jordi Turull, de Junts, parla del final d'una persecució.
4: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
2: Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia per als encausats per les despeses de l'1 d'octubre.
5: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
2: Per Artur Mas, el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i persecució. Avui l'expresident serà al matí de Catalunya Ràdio a 9:45.
1: I la pilota ara és a la taulada dels d'altres tribunals, com per exemple el Suprem, que han d'aplicar l'amnistia els propers dies.
3: Puigdemont ja ha demanat al jutge Llarena que ho faci sense més dilacions.
6: El Suprem té pendent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum, perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè les enquestes diuen que els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant també a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i del CIS.
2: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023 amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a avançador, amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar proporcional a la reculada de Podem. Ara bé, per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
7: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
1: I el CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament.
3: En aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons. Junts podria perdre la meitat dels diputats. A més, en tots dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels ciutadans. El conjunt de l'Estat, més de la meitat dels encastats, asseguren que és la qüestió que més els amoïna.
1: I mentrestant, els partits van dibuixant també les llistes a les candidatures.
2: El PSOE, Pedro Sánchez, s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i ha posat de número 2 la titular de defensa, Margarita Robles. De número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños i el cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Per la seva banda, Esquerra Republicana ha posat Jordi Albert, un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras, de número 3 a la llista per Barcelona. És la persona que havia sonat com a possible substitut de Gabriel Rufián en cas que renunciés a ser el cap de cartell.
1: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer, en aquest cas, Podem i altres formacions d'esquerra perquè s'incorporin.
3: Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3, on també s'ha ofert a canviar el nom de la coalició.
8: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
3: Podem, però, continua defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Sentim Ione Belarra en declaracions de Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però torna a convidar les formacions que vulguin a tancar acords amb ells.
9: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
10: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
3: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona a les eleccions del 29 de novembre.
1: I com dèiem, us ho avança també el matí de Catalunya Ràdio, veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari. És un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
2: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, és a dir, fragmentar els pisos en habitacions. El bloc s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista i la mobilització ha provocat la mediació del síndic de Greuges de Barcelona. Ara, quatre veïns dels sis que hi ha a l'edifici deixaran de pagar el lloguer, el que anomenen una vaga de lloguer. Ana Olesti és una d'elles i també és portaveu del sindicat. L'objectiu, diu, és pressionar la propietat i forçar la intervenció de l'Ajuntament.
11: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu. Generar un problema econòmic al fons NAC d'evitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
1: I els veïns de Badia del Vallès comencen a veure com es retiren ja les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat.
3: En una primera fase es trauran baixants, canonades i xemeneies en desús. Més endavant es farà el mateix amb les cobertes d'alguns blocs que s'hauran de substituir.
1: Badia del Vallès, Marta Vallès.
12: Diuen que és un descans i que quan acabi la retirada ja podran respirar tranquils. Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
13: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
12: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
14: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos, pero ahora ya estamos con la segunda fase. Todas las cubiertas que hay que quitarlas y hay que reponerlas.
12: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
2: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
1: Avui parlarem d'aquest cas perquè ens acompanyarà Paco Marco, que és, com sabeu, director del grup d'intel·ligència empresarial de Marco Company, està també al capdavant de Método 3, és un dels detectius privats més famosos d'Espanya que porta clients tan mediàtics com, per exemple, Jonathan Andic. I a banda d'això, els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
3: Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana.
1: I mentrestant, Vladimir Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna.
2: El president ucraïnès vol evitar nous atacs russos, com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. Zelensky diu que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són clau per a interceptar míssils i drons russos. People will die.
15: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti. To
2: switch on. Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà.
1: I d'aquesta guerra, de la guerra d'Ucraïna, també en parlaran els presidents i primers ministres de la Unió Europea en una cimera de 2 dies que arrenca aquest matí.
3: I han convidat el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Els líders europeus veuen amb recel l'acostament de Donald Trump cap a Vladimir Putin.
16: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que els supermercats faran vaga en dues dates clau de Nadal.
2: Sí, la UGT de Catalunya ha convocat aturades els dies 24 i 31 de desembre per exigir un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals. A més, acusa les patronals GEPSAC i SEDAC de bloquejar-ne les negociacions. El sindicat ha convocat per dimarts que ve una concentració davant la seu de Foment del Treball.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
17: El Madrid, que marca 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma. El PSG de Luis Enrique passa per sobre del City 2-4 i el Betis guanya 3-2 al Porto. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Surs a veure'm al matí acumulant interrogants, em vaig sentir...
1: I ara tres titulars amb tres cançons, tres titulars de cultura. Marta Viana, bon dia.
19: Molt bon dia. La primera que sona és la nova cançó de Guillem Gisbert, que es diu Detector de Mentides, que dona nom també al que serà el seu tercer disc en solitari. Els primers concerts confirmats són a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona el 4 de març, al Festival Estrenes de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril.
1: La segona.

0: Sandra Montfort és una de les artistes que actuen a la Fira Mediterrània de Manresa, que comença avui. També hi actuaran Joana d'Arc, Trèvol i el Pony Menut. Fins diumenge s'han programat 85 propostes artístiques diferents.
1: I la tercera?

0: I acabem amb The Lemon Twins, que aquesta nit presentaran el seu sisè àlbum a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquests germans prodigi actuen a les 9 del vespre.
1: Tot això avui, que és dijous 15 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nael amb 3,680 kg a casa seva, a Santa Creu del Joclar. Començar una vida sempre és una bona notícia. Benvingut a la vida i enhorabona a la família.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Obrirem l'Àgora entrevistant Ada Colau, la candidata proposada pel Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre.
4: A 9:15, entrevista l'expresident de la Generalitat, Artur Mas.
3: A 10:00 rebrem Paco Marco, detectiu privat i director de The Marco Company.
4: I a 11:00 ens visitaran José Corbacho i David Fernández, que tornen a Barcelona al Teatre Borràs del dimecres 21 al diumenge 25 d'octubre amb el seu espectacle David i José, no somos estopa.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui demà encara tindrem calma, però es confirma la pluja a partir de dissabte. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tot aquest canvi, que a més anirà acompanyat d'una baixada forta de la temperatura. De moment avui tenim nuvolets a prop de la costa, litoral i prelitoral, també en alguns llocs de la Catalunya central, núvols baixos. Es poden mantenir pràcticament tot el dia, alternats amb estones de sol. Dia tranquil, dia amb temperatures un palet més baixes que les d'ahir. General màximes al voltant dels 25, potser poden arribar als 28 a l'oest de Catalunya. Demà, temps molt semblant al d'avui, potser amb una temperatura una mica més alta. I dissabte sí que la pluja pot arribar en qualsevol punt del país, excepte la costa Brava i a les Terres de l'Ebre. Estem parlant de pluges de 20-30 litres. En alguns casos poden superar els 50 litres per metre quadrat. I diumenge repetiria la situació, però amb pluja més general a gairebé tot arreu. I també quantitats abundants de precipitació, però no desmesurades. Les pluges més abundants de cara a diumenge sembla que quedarien situades al voltant de les Illes Balears.
1: I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa al trànsit, fa cosa de mitja hora hi ha hagut un accident a la C-17 a Montcada i Reixac en sentit Granollers, i hi ha un carril tallat en aquest punt i una mica de congestió. Al marge d'això, a aquesta hora ja hi comença a haver les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i a la C-58 d'entrada a Barcelona. Mentrestant, avui els trens d'alta velocitat que han sortit des de Sants cap a Madrid no porten tant de retard com ahir, endarreriments d'uns 10 minuts. Recordem que encara es mantenen algunes cancel·lacions de trens i que Adif calcula que no podrà enretirar la locomotora incendiada i, per tant, recuperar la normalitat fins la setmana que ve.
7: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
8: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
9: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:22. I cada dia a aquesta hora obrim el satèl·lit de Catalunya Ràdio, l'activem i connectem amb Jerusalem, que hi tenim el Jordi Brascó. Boker Tov.
10: Boker Tov.
1: Des de Moscou hi tenim la Cristina Solías. Priviet.
11: Priviet.
1: I a València, Pepa Ferrer. Bon dia.
12: Bon dia, Ricard.
1: Comencem per Israel, perquè ha començat oficialment la campanya electoral pels comicis del proper 27, dia 27. Hi està havent molta controvèrsia per l'utilització d'intel·ligència artificial en vídeos promocionals també per part de quasi tots els partits, Jordi.
10: Sí, segons un estudi d'una universitat israeliana, un 14% del contingut digital lligat a la campanya electoral està fet per intel·ligència artificial. A més, habitualment s'utilitza no per beneficiar el candidat, sinó per atacar el rival. Hem vist, per exemple, a Netanyahu comptant munts de diners o Eisenkot en mode protagonista del videojoc Grand Theft Auto. Val a dir que tots els vídeos entrarien dins la categoria de AI slop, és a dir, tan mal fets i irreals que qualsevol pot veure que no són vertaders.
1: I no deixem de parlar d'intel·ligència artificial, perquè a Bielorússia s'ha beneït la primera icona creada per intel·ligència artificial. I això, Cristina, ha generat també debat entre els feligresos.
11: Sì, la icona en qüestió representa Carlo Acutis, un adolescent italià canonitzat pel Vaticà l'any 2025 i que és conegut per ser el primer sant millennial i patró dels joves i d'internet. Segurament això ha fet que a l'Església Catòlica Bielorussa no li sembli estrany fer servir la tecnologia més puntera per representar el seu retrat. Ara bé, molts creients ja ho han criticat perquè entenen que una imatge generada per IA no es pot considerar una icona de debò, com les que es pinten a mà i que, per tant, no se li pot pregar.
1: I anem cap al País Valencià, perquè ara ja se sap que un incendi va generar més gasos d'efecte hivernacle que la ciutat de València en tot un any. I de quin incendi es tracta, Pepa?
12: Va ser el de Begís, a l'Alt Palància. El 2022 va cremar més de 18.500 hectàrees. I ara un estudi de la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat una metodologia que permet estimar, això sí, més acuradament, les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels incendis forestals. Aquest incendi va alliberar 626.000 tones de diòxid de carboni. Va superar les estimacions de la ciutat de València durant tot un any i representa el 0,22% de les emissions anuals d'efecte hivernacle de tot l'estat espanyol.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui amb el professor Vincent busquem proves de si és veritat que els polítics, quan els fan una entrevista, esquiven les preguntes incòmodes. Frederic Vincent, bon dia.
14: Bon dia, t'agrada aquesta?
1: Sí, aviam,
14: això s'ha estudiat. S'ha estudiat i molt al Regne Unit, on hi ha casos històrics d'entrevistats que regateixen les preguntes tant com poden.
15: Did you threaten to overrule?
16: I was not entitled to instruct Derek Lewis, and I did not instruct him. And
15: did you threaten to overrule him?
16: The truth of the matter is that Mr. Marriott was not suspended.
14: Aquesta és una entrevista mítica de l'any 97 del periodista Jeremy Paxman, el llavors ministre de l'Interior Michael Howard, sobre la destitució del cap de servei de presons. Paxman li fa 12 vegades, 12, la mateixa pregunta.
15: You're not answering the question whether you threatened to overrule him.
16: The important aspect of this...
15: It's a quite straight yes or no. And I would,
14: yes 12 vegades i no va obtenir resposta. La Universitat de York ha fet microanàlisi de dècades d'entrevistes per identificar les maneres amb les quals els polítics esquiven preguntes. I amb aquest munt de dades han creat el que anomenen taxa de resposta. És a dir, la proporció de preguntes que han rebut respostes directes, explícites, per part de polítics.
17: Now, Prime Minister, are you to blame for Nigel Lawson's resignation?
18: Well, we have done very well.
14: Aquesta és una altra de les entrevistes mítiques de Margaret Thatcher amb el periodista Brian Walden. En tot cas, segons aquesta recerca de la Universitat de York, les entrevistes de l'any 87 al 92, el 46% de les preguntes van rebre respostes directes, un 46%. Ara bé, del 2015 al 2017 és un 36%. És a dir, que 6 de cada 10 preguntes els polítics no responien la pregunta que se'ls hi feia. Tiraven d'evasives, tiraven d'atacs al mitjà, tiraven d'atacs al periodista, però no responien.
15: And now I am joined live in the studio by the Prime Minister Theresa May. Good morning, Prime Minister.
19: Morning, Andrew.
14: I hi ha casos extrems com aquest que estem sentint. Theresa May, quan va ser primera ministra, va respondre el 27% de les preguntes de les entrevistes que li van fer. A partir d'aquí, la Universitat de York ha identificat 35 maneres que els polítics tenen d'esquivar les preguntes, però amb Theresa May en van haver d'especificar una 36ena. N'hi han dit la resposta no concreta a una pregunta que sí que és concreta.
20: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:28.

0: poison you can think of.
1: En esports, el Madrid remunta un partit que perdia 3-1 i acaba guanyant 3-4 al camp de la Roma.
2: Final de partit trepidant. En aquests últims 8 minuts, el Madrid va ser capaç de marcar 3 gols. Mourinho va canviar Vinícius i va fer jugar Valverde de lateral. Li va sortir bé.
3: Orgulloso de que el equipo tenga rebeldía. Pero es verdad que creo que si hubiéramos hecho el trabajo antes, creo que hubiera sido un partido un poco menos complicado. Felicitar a cada jugador que entró. Creo que lo hicieron increíble. Salieron con las ganas que hay que salir.
2: També a la Champions, el PSG de Luis Enrique va guanyar 2-4 al City i el Betis 3-2 al Porto. El Como de Cesc Fàbregas va perdre 3-2 al camp del Feyenoord.
1: I Vinícius no entén la sanció de 4 partits i diu que és una decisió inèdita del comitè.
2: El jugador brasiler diu que és molt fàcil sancionar-lo a ell.
4: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien. La prensa va decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
2: Vinícius va afegir que el peguen tots els partits i a sobre el sancionen. Mourinho, entrenador del Madrid.
5: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
1: Bona estrena europea de l'Espar Girona a l'Eurocopa de bàsquet.
2: Victòria davant l'Ostrava per 77-49. L'Atlètic Barceloneta es proclama campió de la Supercopa masculina de waterpolo.
1: Ara són 7:15. I comença el dia a Catalunya Ràdio amb el sol que sortirà avui a Torà, al Solsonès, a les 8:07.
6: I es pondrà a les 7:13 del vespre, per tant, aquí el dia durarà exactament 11:06.
1: Les temperatures a aquesta hora?
7: 12 graus a Vic, 10 a la Seu d'Urgell i 18 a Falset.
1: Tot plegat en un dia que encara serà força tranquil. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, avui amb alguns núvols baixos al litoral i prelitoral, també en alguns llocs de la Catalunya central. Els de la costa seran més persistents, però sempre alternaran amb estones de sol i temperatures semblants a les d'ahir, però a l'espera d'una baixada de 10 graus o més de cara al cap de setmana, amb pluja a partir de dissabte al migdia a la meitat nord i diumenge pluja més abundant i general.
1: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia. Pel que fa al trànsit, retencions a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la ciutat. També a la C17 a Montcada i Reixac en sentit Granollers, on hi ha un carril tallat per un accident. Pel que fa al transport públic, a Rodalies no hi ha incidències destacades més enllà dels retards habituals i els trens d'alta velocitat avui no van tan tard com ahir, endarreriments d'uns 10 minuts a aquesta hora.
1: Tot això avui que és dijous 15 d'octubre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, el Tribunal de Comptes.
6: Junts i Esquerra celebren la decisió d'aquest tribunal d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés i reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes.
1: El segon, Margarita Robles.
10: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid. Tot i això, mentre les esquerres intenten arribar a acords per minimitzar la divisió, a Front Ampli de Colau s'ha ofert a fer un pas enrere per facilitar que s'integrin Podem i altres formacions. Hi ha temps fins demà.
1: El tercer, Bloc Papallona.
6: Us avança al matí de Catalunya Ràdio. Veïns d'aquest edifici de Barcelona deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. El Bloc Papallona, a l'esquerra de l'Eixample, va ser adquirit per New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, com deia, més a dir, fragmentant els pisos en habitacions.
1: El quart, Vladimir Zelensky.
10: El president ucraïnès i els líders de la Unió Europea es reuneixen en una cimera de 2 dies per parlar sobre la guerra. Tot això després que els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Brussel·les s'hi oposa.
1: El cinquè, Miquel Roca.
6: La jutge que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat i part de la Constitució. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
1: I fem un cop d'ull que més ens deixa la matinada. Frederic Vincent, a Brussel·les.
2: A banda de la cimera europea
11: europea que comença avui. Hi ha novetats en el sector aeronàutic del continent. El grup alemany Lufthansa ha guanyat la cursa per privatitzar parcialment la companyia portuguesa TAP Air Portugal, que fins ara tenia control majoritari de l'Estat. Lufthansa, que ja és la principal aerolínia europea, s'ha imposat d'aquesta manera al grup Air France KLM.
1: Això pel que fa a Europa. Pel que fa a Estats Units, amb què se'n van a dormir?
11: Turbulències a la Universitat de Cornell. Més turbulències després de la demanda contra el centre d'una exalumna que acusa 7 homes d'agredir-la sexualment el 2024 en una festa, en una fraternitat. L'endemà que el rector de la universitat intentés calmar els ànims prohibint les festes a les seus de les fraternitats, ara aquest rector s'ha topat amb els retrets de l'organisme que es coneix com el Senat Acadèmic, que s'està plantejant una moció de censura contra la seva gestió.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
11: Amb la Fiscalia del País, que ha demanat la detenció de l'exalcalde de Chengdu per suposats suborns. Es diu Wang Fengchao i ja va ser expulsat del Partit Comunista i destituït del seu càrrec. Ara, per tant, s'obre la porta a accions judicials.
1: Repassem ara també les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
7: Bon dia de nou.
1: Centrades sobretot en les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
7: La fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu que s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés. En aquest cas, però, al diari Ara, la fotografia de portada és de la guerra a Ucraïna. És una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País segueix amb la precampanya pel 29 de novembre i diu el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
1: I a la premsa comarcal llegim que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, reclama que es declari zona catastròfica Granollers i també els municipis del seu entorn per les conseqüències dels forts aiguats de fa uns dies. Lara.
12: Prieto confia que això passi abans del 29N. En una reunió ahir al vespre amb els alcaldes dels municipis afectats es va posar a disposició dels ajuntaments per ajudar-los a recuperar la normalitat, ho explica el 9-9. Aquest mateix diari explica que han apunyalat un metge en un cap de Torelló. La policia ho investiga per esbrinar quin és el motiu de l'assalt. Actualment el metge agredit està ingressat a l'Hospital de Vic, estable i fora de perill. El Segre destaca avui que els Mossos han detingut dos homes acusats de sostreure dissabte 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària entre Lleida i Tarragona, al terme municipal de Juneda, Les Garrigues. El robatori va provocar una afectació greu a la infraestructura. I el diari de Tarragona explica que aquest estiu hi ha hagut una desena de talls elèctrics en gran part de municipis de la Conca de Barberà. Ara la comarca està recopilant informació per tal de fer-ho arribar a la Generalitat i obtenir respostes.
1: I en esports, el Madrid torna a guanyar a la seva manera. Robert Prats.
2: Sí, marcant 3 gols en els últims 8 minuts, 3-4 al Camp de la Roma, el PSG passa per sobre del City 2-4, el Betis guanya 3-2 al Porto, mentre que Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. Assegura que és molt fàcil sancionar-lo amb 4 partits. Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense vergonya.
1: A tot això queden ja 19 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, i aquesta és l'anàlisi que em fa cada dia Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
13: Good morning, Catalunya. Per seguir les midterms dels Estats Units, sovint cal parar més atenció als humoristes que no pas als opinadors o als polítics. Ho dic perquè ahir va ser un gran dia pels comedians yanquis, arran de la presentació als mitjans de Katie Zachariah, la sisena cap de premsa que ha nomenat Donald Trump. Recomano molt que veieu els 14 delirants minuts de la seva presentació, on Zachariah, coneguda fins ara per ser una fervent opinadora maga i per treballar a les xarxes socials del president, té serioses dificultats per expressar-se i per ser bambolents podríem dir que fa vergonya aliena. A banda d'això, el currículum de Zachariah diu que és advocada, però en ser preguntada per la seva formació ha dit que va estudiar dret a la Xina, la qual cosa és garantia de qualitat. Doncs bé, aquesta serà la porta en veu de Trump i la màxima responsable de comunicar l'agenda política del president. Els humoristes, en efecte, no els faltarà material.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
16: Ara amb Lidl Plus té 600 grams de filet de salmó premiat com a sabor de l'any a 10,45 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
17: Ja hi tornem a ser.
18: 11a temporada del Tot Costa.
19: ¿Por qué? ¿Por qué?
17: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
18: Nova temporada amb els vells clàssics.
19: No sé si són muy simpáticos. No sé.
20: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
19: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 2:15 de 7 del matí.
20: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
6: Catalunya es desperta amb les reaccions a la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés.
10: Junts i Esquerra ho celebren i reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes. En un comunicat, els republicans parlen d'una causa que ha comportat un gran patiment per una condemna anticipada. A la mateixa línia, Jordi Turull, de Junts.
0: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
10: Per Artur Mas, el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i persecució. Avui l'expresident serà al matí de Catalunya, Ràdio 2, quarts de 10.
6: La causa que queda per resoldre és la del Suprem. De fet, s'hi ha referit el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
10: Diu que ja només falta que l'apliqui i es tanqui la causa. Adverteix que una eventual derogació no tindria efectes sobre la seva aplicació, tot i que insta el Suprem a moure fitxa, diu que cada tribunal té el seu ritme.
21: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
6: Atenció a aquesta notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
10: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ara vol fragmentar els pisos en habitacions. Ara quatre veïns del CIS que començaran començaran una vaga de lloguer. Anna Olesti és una d'elles i també és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
22: Aquesta vaga de lloguer la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC d'evitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
10: La mobilització ha provocat la mediació del sindicat del síndic de Greuges de Barcelona.
6: I la guerra a Ucraïna serà motiu de conversa a la cimera de presidents i primers ministres de la Unió Europea, que arrenca aquest matí amb Volodymyr Zelensky de convidat.
10: Els líders europeus veuen amb recel l'acostament de Donald Trump cap a Vladimir Putin. Els Estats Units proposen, de fet, descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, ho rebutja, aquesta proposta nord-americana. Mentrestant, el president ucraïnès reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna. People will die.
23: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti. To
10: switch on. Elon Musk ha dit en una piula de les xarxes que Starlink, duo civil i defensiu, estaria restablint, però els satèl·lics Starshield, que també fa servir l'exèrcit ucraïnès i que també ha caigut, depèn del govern nord-americà.
6: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí, més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP.
10: Els Mossos investiguen els fets mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé.
6: Torelló, Nàtia Dell.
24: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
25: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
24: Des de Torelló, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: I l'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre.
10: El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial.
6: Tarragona, Arcar Buigas.
26: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha rebut la notícia amb certa cautela perquè apunta que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant com aquest per retirar el monument i després acaba topant amb les mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que la llei de memòria tingui una bona base jurídica.
27: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
26: El Corembe, el col·lectiu que defensa el monument, diu que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: I cultural, Festival de Sitges obre la porta perquè Steven Spielberg vingui l'any vinent al festival per celebrar l'edició número 60, coincidint que una de les seves pel·lícules, Encontres a la tercera fase, serà un dels títols a reivindicar en l'edició del 2027.

0: En una picada d'ullet a la Guerra de les Galàxies, que també arribarà al mig segle. Ahir l'estrella va ser Robert Eggers, el director de La Bruja, que va parlar per Catalunya Ràdio.
1: I've been called the Lana Del Rey of folk horror.
2: A mi m'han dit que sóc la Lana Del Rey del folk horror. Al cap i a la fi, jo em centro a mostrar la foscor de l'ésser humà, encara que sigui reinventant els monstres clàssics de l'Universal.
1: Universal and Hammer horror monsters.
0: Des de Sitges, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I atenció a això, perquè els llibres de Sally Rooney es deixaran de vendre a la Gran Bretanya pel suport que l'escriptora irlandesa ha donat a un grup pro-palestí. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber.
4: Rooney havia fet públic que volia utilitzar els drets d'autor per donar suport a Palestine Action, un grup pro-palestí qualificat d'organització terrorista. L'autora de llibres com Gent Normal o Intermezzo ha defensat obertament l'organització, fins i tot després que el govern britànic l'ha prohibit l'any passat en virtut de la legislació antiterrorista. L'editor editorial Faber ha anunciat en un comunicat que la legislació actual al Regne Unit ha creat una situació que fa que no pugui transferir a Sally Rooney els ingressos generats al país per la seva obra. L'escriptora també ha dit que s'ha esforçat al màxim per ser honesta amb el públic sobre les seves conviccions i diu que està totalment disposada a assumir-ne les conseqüències.
3: I 9 finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
4: Aquest any s'hi han presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Cregueras.
5: Quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
4: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb la presència dels reis d'Espanya, Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta també ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses Les aventures de Tintín.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Passa un minut de 3:15 del matí pel que fa al temps. Estem molt atents a les previsions de cara al cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, es van actualitzant els mapes nous d'aquest matí i ja apunten cap a aquest episodi de pluja que tindrem a partir de dissabte, sobretot a mig matí, migdia. De moment, avui, dia tranquil. Dia amb sol a la majoria de comarques, sí que tenim alguns núvols baixos al litoral, prelitoral, potser en alguns llocs de la Catalunya central, fins i tot algun banc de boira. La idea és que s'aniran aixecant, aniran marxant, excepte els de la costa, que aquests sí que podrien ser una mica més persistents, però sempre amb estones de sol. Llavors, temperatures d'avui, semblants a les d'ahir, un palet més baixes, màximes de 25 graus, un palet per sobre, potser 28 graus a les comarques de l'oest i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà temps molt semblant al d'avui i dissabte és quan tenim aquestes precipitacions que afectaran a gairebé tot arreu, sobretot a la meitat nord de Catalunya, excepte la Costa Brava, que bufarà tramuntana, també el sud del país bufarà mestral. I de cara a diumenge aquestes pluges es faran més generals i més abundants. Estem parlant de quantitats que podrien superar els 50 litres per metre quadrat, per tant, pluges abundants, però no desmesurades. I una cota neu que baixarà cap als 1.500 metres a l'extrem nord del Pirineu, així que la baixada serà brusca, 10 graus en tot el cap de setmana.
3: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
8: Pel que fa al trànsit, retencions a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la ciutat. També la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona i també en aquesta mateixa via, la C17, en sentit Vic, en dos punts a causa de dos accidents. És a Montcada i Reixac i també a Granollers. Mentrestant, els trens d'alta velocitat avui encara hi ha algunes cancel·lacions i els combois que han sortit de Sants cap a Madrid a primera hora porten uns 10 minuts de retard. Als trens de Rodalia i regionals no hi ha incidències destacades més enllà dels retards habituals.
6: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge del Xavi, de Canet de Mar. És un dels veïns que ha impulsat la manifestació convocada per avui al poble en què es demanarà una alternativa real de transport públic a la línia R1 de Rodalies, que insisteixen que actualment és inexistent.
10: Deixar de dependre exclusivament d'una línia de tren que, quan falla, deixa més d'un miler de canetencs i canetenques sense alternatives per desplaçar-se. Fa 2 mesos que esperem resposta del nostre Ajuntament a una instància presentada en què demanàvem una trobada per conèixer l'estat de la reivindicació i la línia de treball a seguir per avançar.
9: L'Ajuntament de Canet respon que ha sol·licitat una reunió amb la Generalitat per abordar la qüestió, mentre que la Generalitat assegura que té previst un pla per reforçar amb busos interurbans la connexió entre el Maresme i Barcelona.
6: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu

0: al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Avui comencem repassant les borses asiàtiques perquè registren fortes caigudes. A Tòquio, el Nikkei cau més d'un 5% per la patacada de les tecnològiques japoneses després de presentar resultats que no han agradat als inversors. Un altre índex del Japó, el Topix, baixa un 3%. Les inquietuds sobre la IA també fan tremolar la borsa de Corea del Sud. El seu índex principal, el Kospi, es desploma prop d'un 8%. Aquestes caigudes ja van començar ahir a Wall Street. El Nasdaq va caure gairebé un 2%. Accions d'empreses com la fabricant de xips Nvidia van perdre més d'un 3% i caldrà veure si avui aquest desgavell de les tecnològiques afectarà les borses europees. Ahir van tancar en verd. L'IBEX 35 va registrar una pujada molt moderada i avui obrirà des dels 19.230 punts. Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
3: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça Reservat.
2: Barça Reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
5: 10 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marta Viana, bon dia.
6: Bon dia de nou.
5: Girona, Clara Jordan, bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
8: Bon dia.
5: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: A Barcelona avui estarem pendents, Marta, del ple extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona sobre l'IBI als habitatges turístics.
6: Sí, ens ho avançaven la setmana passada el tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, en aquest programa. Emparats en els decrets del govern espanyol, l'Ajuntament què vol fer? Doncs imposar un recàrrec a l'IBI del 50% als propietaris d'un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que siguin titulars de més de 4 apartaments. A la capital catalana s'espera que aquesta mesura els permeti recaptar entre 7 i 8 milions d'euros.
5: I a les comarques gironines avui estarem pendents de les concentracions simultànies que es faran a Portbou i a Cervera de la Marenda per defensar el futur del transport ferroviari de mercaderies, Clara.
10: Sí, mobilitzacions convocades pels sindicats a banda i banda de la frontera per denunciar el tancament del taller de manteniment de trens de mercaderies a Portbou aquest estiu i l'amenaça del tancament del centre Transfesa de Cervera. Els sindicats asseguren que hi ha alternatives per no tancar aquesta base. Pel consistori és també un gerro d'aigua freda, especialment en un moment en què es treballa per recuperar la vitalitat d'aquest nucli clau pels veïns. El govern català també està en contra d'aquest tancament en un moment en què ha posat en marxa justament un pla per treure Catalunya de la cua d'Europa pel que fa al transport ferroviari de mercaderies.
5: A Lleida avui parlarem sobre el projecte de modernització del canal d'Urgell, la infraestructura de regadiu més gran del país. Júlia?
8: Sí, concretament de les tres bases situades a Castellserà, a l'Urgell, a Juneda, a les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Permetran emmagatzemar més de 900.000 metres cúbics d'aigua i es preveu que estiguin en marxa ja la primavera. Es tracta de tres bases fonamentals per a la modernització del canal, mentre continua el debat, això sí, sobre com s'ha d'acabar executant el projecte, que recordem que es preveu que tingui un cost d'uns 900 milions d'euros.
5: I avui el rei Felip VI i el president Salvador Illa presidiran la reunió del patronat del Reial Monestir de Poblet a la Conca de Barberà. Ricard.
9: Sí, a més també hi assistiran el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco López Llorca, el president de l'Aragó, Jorge Azcón, i la presidenta de les Illes Balears, Margalida Fruems. O sigui, són totes les comunitats vinculades a la Corona d'Aragó. La idea de la trobada és posar els fonaments per fer més eficient la gestió del monestir, que implica la coordinació de diverses administracions públiques. De fet, el patronat fa gairebé 100 anys que s'encarrega de la gestió del monument.
5: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
11: El Madrid, que marca 3 gols en només 8 minuts, els últims 8 minuts, i guanya 3-4 al Gamp de la Roma. El PSG passa per sobre del City, 2-4, i el Betis guanya 3-2 al Porto. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
5: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
7: Coco Gauff, la tennista nord-americana, va esclatar públicament després de rebre una onada massiva d'insults racistes arran d'una polèmica revisió de vídeo a la pista. I el món del tennis ràpidament ha passat a l'acció, amb protocols immediats per protegir les seves tennistes. Una reacció que retrata la lentitud i la passivitat del venerat futbol espanyol, on després dels insults del Bernabéu a Lamine Yamal o Rafinha, la justícia simplement va castigar d'una manera individual els aficionats mesos més tard, mentre el comitè de competició arrentava les mans pel que fa a la responsabilitat del Madrid. Dues maneres d'actuar davant del mateix problema. Ja m'ho va dir Nelson Mandela al seu llibre El llarg camí cap a la llibertat. Ningú neix odiant a una altra persona pel color de la seva pell. La gent aprèn a odiar i si podem aprendre a odiar, també se'ls pot ensenyar a estimar.
5: Esteu escoltant El matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linka. A Catalunya Ràdio.
5: Quan falten 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui s'obre la batalla per aconseguir la unitat de les esquerres pel 29 de novembre.
12: Ahir, com els últims dies, els informatius i les tertúlies anaven plenes d'això que anomenem les converses per aconseguir la unitat de l'esquerra per a les eleccions. Si fora una sèrie de ficció, diríem que ja l'hem vist. La unitat de l'esquerra serien 6 capítols. Durant 5 i mig no passaria res, serien mortalment avorrits i al final hi hauria un gran embolic, amb sang esguitant per tot arreu i on no s'entendria res. Els actors canviarien, però els guionistes semblarien ser els mateixos i no massa bons. I no n'hi hauria segona temporada.
5: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial de la Conscienciació sobre la Mort Gestacional, Perinatal i Neonatal, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Babies.
13: Una història íntima sobre el dol i l'amor, dura, sí, però amb el seu sentit de l'humor tendre i una gran sensibilitat a l'hora de visibilitzar una realitat dolorosa, la d'aquelles famílies que han patit un avortament o viuen una odissea per aconseguir tenir un fill biològic. En aquest cas, amb una parella protagonista que agafem carinyo des de la primera escena i que s'enfronten a una muntanya russa emocional i de pèrdua recurrent que els posa a prova, tot i que tenen clar que no volen renunciar ni a l'humor ni a l'esperança. Babies té 6 capítols i s'ha incorporat recentment a Filmin.
5: I ahir què deien els altres, Jovany?
14: Ahir vam detectar una atracció perillosament intensa de Federico Jiménez Los Santos cap al rei d'Espanya, una atracció que va més enllà de la seva funció com a cap d'estat. Un
15: rei. Sobre todo este rey que tenemos, que es una cosa... Es que parece que estás con él, parece que estás en una película. Dice, pues no ha envejecido Brad Pitt. Es que es una película, o sea, el rey es...
14: Los Santos tenia la sang alterada ahir, igual que la tenia el locutor d'una emissora de ràdio asturiana que feia el partit Cádiz Sporting, quan va veure que l'afició del Cádiz traia una pancarta on s'hi llegia 12 d'octubre, res a celebrar.
16: Ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar. Sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo el 12 de octubre, nada que celebrar. Y sacando la bandera...
14: I aquí Ricard Ostrell confonia els dos Jordi Cruz famosos del país.
17: Jordi Cruz, avui bufa 50 espelmes i acabem...
14: També xef.
17: En aquest cas, el presentador de... el Jordi, sí, per això ho he dit.
14: A partir de 11:15, sentirem què diuen els altres avui.
5: Gràcies, Joan.
2: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. a point where two or more lines...
13: No.
18: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
19: It's the moment to believe in the project.
18: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglesa la nostra sintonia.
2: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
19: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.

0: Bon dia, Canalilles.
1: Good morning, Francesc.
0: Pots dir que no t'has equivocat de data de calendari. No, per què ens despertes amb aquesta cançó?
1: Doncs mira, avui ens despertem amb la música d'Elvis Presley i Santa Bring Me Baby Back to Me, perquè tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1957, el rei del rock va publicar el disc Elvis Christmas Album, el disc nadalenc més venut als Estats Units amb més de 10 milions de còpies. Però es calcula que entre algunes reedicions i la venda global a tot el món, aquesta xifra podria arribar fins als 20 milions de còpies. A més, va ser el primer disc d'Elvis a rebre el disc de diamant per part de l'Associació de la Indústria de la Gravació d'Amèrica.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui falta un dia per tancar les llistes electorals pels comicis del 29 de novembre. Demà és l'últim dia, per tant, i totes les mirades ja continuen posades a l'esquerra. Ara mateix el panorama no ha canviat. D'una banda tenim l'anomenat Front Ampli, que aplega aquest moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Els Comuns, i que tindria com a candidata Ada Colau. I de l'altra banda tenim aquest acord entre Esquerra Republicana i Podem. Diverses veus continuen plantejant si hi ha opcions d'unir les dues llistes, però de moment no sembla que això estigui avançant. Avui li preguntarem, a partir de les 9 del matí, a Ada Colau, que s'ha ofert, per cert, per fer un pas enrere per facilitar que Podem s'integri en aquest anomenat Front Ampli.
1: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Això ho deia l'alcaldessa de Barcelona en declaracions als matins de TV3. Tot i això, des de Podem no donen massa senyals de voler afegir-se al Front Ampli.
2: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero. Entonces yo creo que ese es el mejor tándem para dar la pelea.
0: Era Ione Belarra en declaracions a Televisió Espanyola. Justament a les últimes hores hem conegut també l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i les dades expliquen bé els motius d'aquest conflicte. Atenció, perquè, segons el sondeig, el 43% dels que van votar els comuns el 2023 ara es decanten per Esquerra Republicana o per Podem. És a dir, l'espai de Colau, amb prou feines, conserva el 36% dels seus antics suports. És un dels punts d'aquesta enquesta del CEO que coneixíem ahir, juntament també amb l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia.
0: I aquestes dues enquestes, tant el CEO com el CIS, pronostiquen una victòria dels socialistes tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat.
3: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC calcaria els resultats del 2023, el seguiria una esquerra amb una tendència a l'alça, després vindrien PP, Vox i Junts i els Comuns, que tant els uns com els altres perdien representació al Congrés dels Diputats. A nivell espanyol, el CIS posa el PSOE 12 punts per davant del PP. Segons aquesta enquesta, la del CIS, Sumar experimenta un lleu repunt i també s'hi veu un retrocés gairebé proporcional de Podem.
0: El CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament.
3: Sí, en aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons. Junts podria perdre la meitat dels seus diputats i diputades. I en tots dos baròmetres, tant el CIS com el CEO, l'habitatge, és important dir-ho, destaca una vegada més com a principal preocupació.
0: Un altre dels punts que planarà també sobre les eleccions és la llei d'amnistia, i avui també, en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem l'expresident Artur Mas. Serà després que el Tribunal de Comptes espanyol finalment l'hagi amnistiat per les despeses de l'1 d'octubre, una decisió que també beneficia a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i exconsellers, com per exemple Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa o Neus Munté.
4: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
0: Així ho deia Munté en declaracions al Catalunya Nit. Junts i Esquerra celebren la decisió del Tribunal de Comptes.
3: En un comunicat, els republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. Junts també celebra el que qualifica del final d'una persecució. El president Illa també ho ha aplaudit. I en aquestes últimes hores també hem sentit el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Admet que ja només falta que el Suprem tanqui tota la causa del procés. I apunta que sí que és tècnicament possible que si en aquestes eleccions del novembre guanya el Partit Popular i Vox, amb una majoria al Congrés, deroguin la llei d'amnistia. Això pot ser. El que no pot ser és canviar el que ja s'ha aplicat, és a dir, que no tindria efecte retroactiu.
5: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
0: Així ho deia Cándido Conde Pumpido. Val la pena que repassem també què és el que queda ara mateix per amnistiar. Madrid, Dani Senceaja.
6: El Suprem dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia justícia europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Agora del Matí, Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart per comentar l'actualitat amb Ada Colau i Artur Mas. Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Avui és dijous 15 d'octubre, el dia comença en temperatura una mica més baixa a l'Empordà, 14 graus a Figueres, i a 16 graus a Arenys de Mar, 12 a Mollerussa i 19 graus a Tarragona i a Barcelona. També amb alguns núvols baixos que apareixen al litoral, prelitoral, a Catalunya central, els de la costa creiem que poden ser més persistents i es mantindran tot el dia alternats amb algunes estones de sol. A la resta, temps tranquil, amb temperatures suaus, semblants a les d'ahir, a l'espera de les pluges que arribaran a dia dissabte al migdia, sobretot a la meitat nord, i diumenge podrien fer-se generals.
9: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb un accident a la C-17 a Montcada i Reixac que provoca lentitud en direcció Mollet del Vallès. Hi ha un carril tallat en aquest punt i amb lentitud amb aturades a la B-20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda, sobretot direcció Llobregat.
0: Quan són les 7 i 6? I ara repassem el que cal saber d'aquest dijous 15 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
10: Bon dia.
0: I comencem parlant, com cada 15 d'octubre, de Lluís Companys.
11: Avui partits i institucions retran homenatge al president Lluís Companys, assassinat a Montjuïc pel franquisme fa 85 anys.
0: I a aquesta hora ja han començat els primers actes. Anem cap allà. Marta Corbalán, bon dia.
12: Hola, bon dia. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb la tradicional marxa de torxes que organitza Esquerra fins al fossar de Santa Eulàlia al castell de Montjuïc, on va ser afusellat el president Lluís Companys. La precampanya electoral pel 29 de novembre també ha entrat de ple en els parlaments que s'hi han fet. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar la dreta i l'extrema dreta.
13: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'Esquerra Nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú.
0: Gràcies, Marta, des del castell de Montjuïc. I sobre habitatge, notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Vaga de lloguer.
14: Veïns de la Casa Fajol de l'Eixample de Barcelona, popularment conegut com a Bloc Papallona pel mosaic que té la façana, han decidit que deixaran de pagar el lloguer. La propietat de tot el bloc és d'un fons d'inversió, New Amsterdam Developers, que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
15: Quatre dels sis veïns que queden s'han organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista. L'Anna Olesti és una d'elles i diu que volen pressionar tant a la propietat com a l'Ajuntament.
16: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC, debilitar la seva posició en aquesta negociació, per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc, és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
0: Disparada.
17: La inflació, l'encariment dels carburants continua fent pujar l'IPC a Catalunya. El setembre s'ha enfilat fins al 4,5%. És el nivell més alt des del febrer del 2023. El conjunt de l'Estat frega ja el 5%. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, feia aquesta reflexió al matí de Catalunya Ràdio.
18: Crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultres, que se'n volen aprofitar.
0: Tractors a Barcelona.
11: Dos anys i mig després de la revolta pagesa, pagesos i ramaders van tornar a fer-se veure ahir al centre de la capital catalana. Avisen que si no hi ha solucions pels costos de producció o la baixada de preus, seguiran protestant. Raquel Serrat, Unió de Pagesos.
19: Per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil. I és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Europea.
0: Vaga de supermercats.
14: En dues dates clau de Nadal, el 24 i el 31 de desembre, l'han convocada la UGT de Catalunya per exigir un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals. Dimarts que ve faran una concentració davant la seu de Foment del Treball.
0: També als Estats Units.
15: Continua l'escalada de preus quan queden un parell de setmanes per les eleccions de mig mandat. La inflació situa el 3,7% i pot condicionar les aspiracions dels republicans. Segons les enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa del govern de Trump.
0: es desplomen.
17: Les borses asiàtiques, arran de la publicació de resultats de les empreses tecnològiques que han estat decebedors pels inversors. La borsa de Tòquio cau ara un 5%, la de Seul un 8%.
11: La desconfiança en el rendiment de la IA també ha sacsejat Wall Street. El Nasdaq, el principal índex tecnològic, ahir va perdre un 2%. Les accions de la fabricant de xips Nvidia cauen un 3% i les de Microsoft i Alphabet un 2%.
0: Nous acomiadaments a Netflix.
14: Per a fora un 6% de la plantilla global, equivalent a uns 1.000 llocs de treball. És el nombre més alt d'acomiadaments de l'empresa des del 2022. La mesura afectarà principalment els departaments de producte, tecnologia i recursos humans.
0: Consell Europeu.
15: Els líders dels 27 es tornen a reunir avui i demà a Brussel·les per parlar d'immigració i Ceuta, del pressupost comunitari de la Xina o de l'acord energètic entre Trump i Putin.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
10: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, Donald Trump,
17: que segueix amb gestos amb Vladimir Putin després del pacte per comprar el dièsel, ara demana a Europa que desplugueixi els actius russos en territori europeu. Segons el Financial Times, és una mesura que Donald Trump diu que podria servir per convèncer el Kremlin perquè s'assegui a negociar, però la Unió Europea ja ho ha descartat.
0: Que torni a funcionar.
11: Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna, coincidint amb l'apagada d'aquests satèl·lits clau per l'estratègia de defensa. Un atac rus ha deixat 12 morts a Kiev.
20: Do you feel betrayed by what has been happening?
21: Really, yes. Really.
14: El president ucraïnès ha admès sentir-se traït per Trump i Musk. El magnat explica en un tuit a la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu us estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que utilitza també l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà.
0: Ja no es vendran.
15: Els llibres de Sally Rooney a la Gran Bretanya pel suport que l'escriptora irlandesa ha donat a un grup pro-palestí. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial Faber.
17: L'escriptora de títols com Gent Normal o Intermezzo havia fet públic que volia utilitzar els drets d'autor per donar suport a Palestine Action, un grup pro-palestí il·legalitzat qualificat d'organització terrorista.
0: Miquel Roca.
11: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat i exdirigent històric de Convergència.
14: Fa petició de la defensa de Jonathan Andic perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
0: Fins la setmana que ve.
15: És quan Nadif Calcú que haurà pogut retirar la locomotora incendiada a Saragossa i que fins aleshores comportarà retards en els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: I avui, Premi Planeta.
17: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9, perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. La gala d'entrega es farà al MNAC a Barcelona amb els Reis d'Espanya, Felip i Letícia. El Planeta, recordem, està dotat amb 1 milió d'euros. Sentim el president del grup, José Creueras.
22: Quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, a la seva manera.
23: El Madrid, que ha marcat 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el comitè sanciona sense vergonya.
24: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
23: El PSG passa per sobre del City 2-4, el Betis guanya 3-2 al Porto.
0: Arribarem al punt d'un quart de 8 del matí, anem al quiosc.
9: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, amb el Calet aquí organitzant diaris i revistes, ara mateix 17 graus de temperatura i les portades d'avui se centren en l'extractora des dels pagesos i la decisió del Tribunal de Comptes. La fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta, en aquest cas dels pagesos. El periòdico ho acompanya també del titular i escriu: el malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia i recull les paraules de Conde Pompidou. Només queda el Tribunal Suprem, només queda, perdoneu, que el Tribunal aquí
1: la causa del procés. Lara també parla de l'amnistia, però en aquest cas la fotografia de portada és de la guerra d'Ucraïna, una imatge impactant d'una dona ensangonada, i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País segueix en precampanya pel 29 de novembre i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
7: Al matí de Catalunya Ràdio.
2: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia, ara en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Francesc Soler per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Castellnou de Bages, 17 a Viladecans i 19 a Vilanova i la Geltrú. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
9: Doncs amb congestió aquesta hora ja a les principals vies d'accés a Barcelona. Destaquem lentitud amb aturades a la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, sentint-nos de la Trinitat, i les dues rondes sobretot direcció Llobregat.
15: Ple extraordinari avui a l'Ajuntament de Barcelona sobre l'IBI i els habitatges turístics.
3: Emparats en els decrets del govern espanyol, el Consistori barceloní vol imposar un recàrrec de l'IBI del 50% als titulars d'un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que siguin titulars de més de 4 apartaments.
14: Ho avança la setmana passada el tinent d'Alcaldia d'Economia, d'Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Sí, nosaltres desenvoluparem totes les potencialitats que té el Real decret i la seva convalidació. Entre elles, lògicament, la defensa dels llogaters i també la limitació de determinades adquisicions.
3: A Barcelona, l'Ajuntament espera que la mesura els permeti recaptar entre 7 i 8 milions d'euros.
15: I a Badia del Vallès, els veïns comencen a veure com es retiren les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat.
14: En una primera fase es treuen baixants, canonades i xemeneies en desús. Més endavant es farà el mateix amb les cobertes d'alguns blocs que s'hauran de substituir.
15: Badia del Vallès, Marta Vallès.
21: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
25: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
21: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'Amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
26: Todas las cubiertas, que hay que quitarla y hay que reponerla.
21: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP.
3: Els Mossos investiguen els fets mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé.
15: Torelló, Nàtia Dell.
27: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
28: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
27: Des de Torelló, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
30: el 71.766, 71766, de la sèrie 44044.
29: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
31: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
32: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
31: Una maravilla és poder viajar.
33: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Els sons del matí.
5: El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia.
6: El Suprem, dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig, ho farà abans de dimecres que ve.
8: La convivència, la normalització s'imposen, no?
10: Si en algun moment sumem moltes altres formacions i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
28: Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
11: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment, els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment.
26: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos.
24: El gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre.
0: Aquests són els sons del matí. És que aquest gat no me l'esperava. Anem a les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia. Tribunal de Comptes.
15: És l'òrgan suprem fiscalitzador dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic a Espanya i, per tant, l'encarregat de passar comptes amb els líders del procés per escatir si hi va haver desviament de fons públics després d'un llarg periple judicial, acaba d'amnistiar una trentena d'ex-alts càrrecs del procés.
0: Papallona.
15: El conegut com a Bloc Papallona s'ha convertit en símbol de la gentrificació després que un fons hagi comprat l'edifici barceloní per convertir-lo en habitatges compartits. Avui us avancem que la majoria dels llogaters deixaran de pagar el lloguer en protesta i a mi em ve al cap l'efecte papallona, que diu que un petit canvi o acció aparentment insignificant, com l'aleteig de les ales d'una papallona, pot desencadenar una gran sèrie de conseqüències a llarg termini o a l'altra punta del món, com per exemple un tsunami.
0: Connexió.
15: En informàtica i telecomunicacions és l'enllaç establert entre un emissor i un receptor o la unió a una xarxa com ara Internet. Volodymyr Zelensky denuncia restriccions als serveis que presta Starlink, el servei d'internet per satèl·lit propietat d'Elon Musk a l'exèrcit ucraïnès. En aquest cas, estar o no connectat a la xarxa pot suposar continuar o no en vida.
0: Posem-hi tres xifres. 3.000.
12: Són els caps de bestiar que han començat a baixar de les muntanyes del Pallars després de passar-hi tot l'estiu. I els ramaders ho veuen amb preocupació. Diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Avisen que si no plou, el problema continuarà aquest hivern i hauran de mantenir els animals a les granges.
0: 4.807 metres i mig.
12: És l'altitud del Mont Blanc, el cim més alt dels Alps. Ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim.
0: 1.424.
12: Són les novel·les que s'han presentat al Premi Planeta, que s'entrega aquesta nit. Es tracta d'una xifra rècord. Aquest any hi ha 9 finalistes, generalment són 10, però se'n va desqualificar un perquè el llibre ja estava publicat. El premi està dotat amb 1 milió d'euros.
0: I el veig, tres imatges. La primera imatge hi veig una nena atrapant per un joc de cordes en un parc. És una estructura que està en un espai que sembla un passeig de Barcelona, i el terra de l'estructura és més fosc que la resta de la vorera.
14: I aquí està l'objectiu de la foto, la veiem a l'avantguàrdia i l'han triat per il·lustrar que ecologistes i pediatres apressen a retirar el terra de cautxú dels parcs infantils. Alerten que la majoria conté pneumàtic reciclat i altres compostos tòxics. Afegeixen que no són més segurs, que les lesions de cap i pèrdues dentals són encara més freqüents.
0: A la segona imatge hi veig una imatge en blanc i negre d'un elefant transportant la seva cria amb la trompa.
14: És la foto guanyadora del concurs Wildlife Photographer of the Year 2026. La veiem a digitals, també la vam poder veure ahir al Tenavespre. La imatge la va captar el fotògraf italià Federico Veronesi a la vall del riu Huap, a Namíbia. Es tracta d'una elefanta que amb la trompa porta la seva criatura morta. Qui dona el premi és el Museu d'Història Natural de Londres, que ha triat aquesta imatge entre les millors instantànies captades en l'àmbit natural d'arreu del món.
0: I la tercera imatge, hi veig un animal. És un os que està al mig d'una carretera, Lleida. Julià Bacar, què li passa?
13: Doncs el que apareix a la foto és un os jove que des de fa uns dies freqüenta els pobles de Sorpe i Borén, al Pallars Sobirà. De fet, se l'ha vist un parell de cops en 4 dies. Concretament, a la imatge l'os està a la carretera, escapolint-se cap a un voral, i tot i que s'ha difós per les xarxes, els agents rurals ho atribueixen a trobades fortuïtes i un comportament normal d'aquest animal.
16: Vinga, tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
17: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
18: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
19: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a la cara B del temps ens fixem amb els embassaments que continuen baixant de nivell malgrat les pluges abundants de la tardor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui 15 d'octubre podem considerar que hem arribat a l'equador de la tardor climàtica, que va començar l'1 de setembre, i en tot aquest temps els pantans de les conques internes han passat del 78 al 75%. Per tant, malgrat els aiguats que hem tingut, els pantans han baixat 3 punts. El motiu és evident, les pluges abundants de més de 200-300 litres en aquest mes i mig han caigut a la costa i al prelitoral. A les capçaleres dels rius ha plogut molt poc, com deia fa un moment, a l'Alt Pirineu. A Sort, per exemple, només han caigut 30 litres per metre quadrat en tot aquest temps. I una mica més, sí, al Pirineu Oriental, al Ripollès, fins a 150 litres. Però és veritat que en aquesta època de l'any, i després d'un estiu tan sec i tan càlid, bona part d'aquesta aigua ha quedat interceptada per la terra i per la vegetació i gairebé no ha arribat als rius. La bona notícia és que tot això podria canviar els pròxims dies, perquè els mapes d'avui ens indiquen que al cap de setmana la pluja més abundant caurà al Pirineu i al Prepirineu i segurament tornarà a fer créixer els rius.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia enfilat com l'heura preferida del pastor i la resposta era enramat. Enramar-se és sinònim d'embrancar-se, d'enfilar-se. I els pastors treballen per mantenir el seu bestiar en ramat. Dijous és el dia dels enigmàrius difícils. Avui, grups socials que no suen de cintura cap amunt. De 7 lletres. Grups socials que no suen de cintura cap amunt. 7 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. El pis de la Mari Carmen surt del lloguer per 2.000 euros al mes 5 dies després de la seva mort. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia. La notícia ha trobat un anunci a la pàgina web d'Idealista on el pis on vivia la Mari Carmen s'oferta de lloguer per 2.000 euros al mes. Espectacular i funcional apartament tipus àtic amb terrassa amb vistes al Retiro situat al barri de Salamanca. Dues habitacions, 75 metres quadrats, segona planta exterior amb ascensor. Això és el que diu l'anunci del pis que detalla que l'immoble es troba al número 46 del carrer Alcalde Sainz de Baranda, a Madrid. La captura de l'anunci està circulant per xarxes socials i són molts els missatges d'indignació que s'hi estan expressant.
0: I això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
21: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
4: Vinga, va, som-hi, real o fals, sortim de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el pis de la Mari Carmen surt de lloguer per 2.000 euros al mes 5 dies després de la seva mort és una notícia falsa. De fet, el pis de la Mari Carmen és un sisè, no un segon, com diu la notícia. Tampoc té 75 metres quadrats, en té 94, i l'adreça que diu l'anunci és el pis de la Mari Carmen, però no és el barri de Salamanca, sinó del barri del Retiro de Madrid. L'anunci que circula, sobretot per Facebook i X, és fals i ha estat fet amb intel·ligència artificial.
0: Gràcies, Marc.
4: Adéu.
0: I ara sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Sandra Sabatés.
22: Tal dia com avui, el 1920, naixia Mario Puzo, l'autor del Padrí, tot i que molts recordareu aquest títol per l'adaptació cinematogràfica de Francis Ford Coppola, una pel·lícula sobre la màfia, el poder, la família i on les dones queden en un segon pla. Fins ara, perquè l'any que ve arriba a les llibreries Connie, la primera novel·la de la saga protagonitzada per la filla de Vito Corleone, una dona submissa i maltractada que evoluciona fins a convertir-se en peça fonamental del clan. Història que arriba de la de l'escriptora Adriana Trigiani. Per anar fent boca, recuperem la mítica Bruci a la terra, de la banda sonora de Nino Rota. Bruci.

0: Ara són 8:15. I avui és dijous, 15 d'octubre, ens despertem amb 15 graus a Òdena, 14 a Torroella de Montgrí i 21 a l'illa de Buda, el dia en què entrevistarem Ada Colau i Artur Mas en temps d'àgora. I un dia com cada 15 d'octubre, en què partits, institucions, reten també homenatge a la figura de Lluís Companys, que avui, per cert, fa 86 anys del seu afusellament per part del franquisme. Tornem a Montjuïc. Marta Corbalán, bon dia.
1: Hola, bon dia. Com cada any, Esquerra i Junts per Catalunya han estat els més matiners amb les tradicionals marxes de torxes fins al castell de Montjuïc, on va ser afusellat pel franquisme el president Companys. Avui fa 86 anys. Tant Esquerra com Junts han reivindicat la seva figura, el seu llegat antifeixista, i amb la mirada ja posada en les eleccions generals, els dos partits s'han erigit com el millor antídot per frenar l'extrema dreta.
0: Això pel que fa a Montjuïc. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. Bon dia. Que passen els dies i no hi ha avenços en les negociacions a l'espai de l'esquerra. Preguntarem avui a Colau quines opcions reals hi ha d'acord entre el Front Ampli i Podem després que ella s'oferís a fer un pas enrere.
3: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, confirma que si PP i Vox governen després del 29N i deroguen la llei d'amnistia, els seus efectes no es podran desfer i els amnistiats mantindran el perdó penal.
2: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Veïns del bloc Papallona a l'Eixample de Barcelona deixaran de pagar el lloguer. Protesten contra la propietat, un fons d'inversió que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
3: Avui demà, reunió a Brussel·les del Consell d'Europa. Els líders dels 27 es troben per parlar d'immigració, del pressupost comunitari de la Xina o de l'acord energètic entre Trump i Putin.
2: Les borses asiàtiques es desplomen a aquesta hora arran de la publicació de resultats de les empreses tecnològiques que han decebut els inversors. La borsa de Tòquio cau un 5% i la de Seul, un 8.
3: Avui coneixerem el guanyador del Premi Planeta. Normalment hi ha 10 finalistes, però aquest any hi ha 9 perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. La gala Almanac, presidida pel Reis Felip i Letícia.
4: En esports, el Madrid marca 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma, el PSG passa per sobre del City 2-4, Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i diu que és molt fàcil sancionar-lo, i Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: I pel que fa el temps, sembla que es confirma la pluja i la baixada de temperatures per aquest cap de setmana, Eloi?
5: Bon dia. Sí, amb els mapes d'aquest matí, dissabte sembla que hauria de ploure sobretot a la meitat nord, a partir de mig matí i migdia. Diumenge podria ploure a tot arreu i de manera abundant, fins i tot, però no desmesurada. A la costa i al Pirineu serà on més plourà, i en tot el cap de setmana la temperatura baixarà uns 10 graus o més. Avui el dia serà tranquil amb alguns núvols, sobretot a la costa i al prelitoral.
0: I com està la mobilitat a aquesta hora, a primera hora del matí? Maria Fernández Tuguera, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara hi ha algunes cancel·lacions, també retards i reprogramacions de trens. Per exemple, el tren que havia de sortir a les 6:20 l'han ajuntat amb el que ha sortit a les 7, i això passarà durant tot el dia perquè Renfe ajunta alguns trens perquè hi hagi menys circulació en el punt de Saragossa, on encara hi ha la locomotora incendiada. Mentrestant, a Rodalies hi ha retards habituals i un apunt pel que fa al tramvia de Barcelona. Fins a 2:45 de la tarda, la T6 no circula entre Parc del Besòs i l'estació de Sant Adrià.
0: I a les carreteres, congestió als punts habituals a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, a les principals vies en direcció Barcelona destaquem lentitud amb aturades a la B23, a Molins de Rei i Esplugues, C33 a Montcada, C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, i també la B20 a Santa Coloma, també a les rondes, sobretot direcció Llobregat. I fora de Barcelona, precaució per una possible incidència a la C-17, a Lliçà d'Amunt, hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa.
0: I ho rematem amb les portades dels diaris. Marta Viana.
8: Unes portades d'avui centrades en l'extractora des dels pagesos i la decisió del Tribunal de Comptes. La Vanguardia i el Periódico porten fotografia d'aquesta protesta, i aquest últim aposta també per titular-ho i escriu: el malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó per l'amnistia i recull les paraules de Conde Pumpido: només queda, diu, que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. D'altra banda, el País segueix amb la precampanya i expliquen que el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes, i parlen de les protestes dels professors ahir a Madrid.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio comentarem tot plegat d'aquí a una hora amb Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombar. Ara passen 5 minuts de 8:15. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui els articles d'opinió, varietat de temes.
9: L'Ara demana una reforma profunda del Tribunal de Comptes perquè una persecució política com la que han patit els líders catalans no es torni a repetir. En clau electoral, la Vanguardia, el Mario Escarol, exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta es veu guanyadora, o El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial. Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir una jutge que va patir, diu, diversos intents de coerció. Es tracta de la magistrada que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez. I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollar-hi gent ha estat la norma.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
10: Llegeixo a diversos diaris que les dues pintures de l'artista impressionista Pierre-Auguste Renoir, que van ser robades el mes passat, han estat recuperades i que s'ha detingut els 6 sospitosos. Les obres d'art, que són un retrat de 1910 i un oli de cap al 1886, van ser robades del museu que era l'antiga casa de l'artista, al sud de França. Catherine Pégard, la ministra de Cultura, va dir que el rescat és una gran notícia i que hauria de ser un avís per la resta de casos de robatoris d'obres d'art arreu d'Europa, que cada cop aniran a menys o tindran majors conseqüències.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot.
14: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
15: Mm-hmm.
14: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
15: I des de 16.400 euros.
14: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
16: Citroën.
14: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
2: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Són dos quarts i mig d'avui. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Una nova vida per al peatge de l'AP7 a la Roca.
5: Podria convertir-se en un gran punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Llegim el 9-9 que l'Estat ha autoritzat licitar la construcció i explotació d'una electrolinera amb una inversió prevista de 16 milions d'euros. Estarà repartit en dos espais, a banda i banda de l'autopista, i serà l'únic d'aquest programa pilot a Catalunya.
4: Qui ha perdut el tractament de majestat?
6: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva dona, ara Hakon VIII i Metemari.
4: Adeu als taps de Cadaqués.
5: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués, o la jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit el petit pa de pessic, creat a finals del segle XIX, en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixarà la persiana a finals de mes. Ho llegim en Info.
4: Una aliança d'extrems.
6: Sara s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona. Traurà al mercat 6 camises a 59,95 euros i d'aquesta manera Inditex redobla la seva proposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
4: Què passa amb les pastilles contra la calvície?
5: Doncs que hi ha desabastiment pel boom de consum entre els joves. Ho llegim al periòdico. Explica que gairebé 9 de cada 10 dermatòlegs recorren aquest minoxidil oral a dosis baixes per tractar l'alopècia, però l'augment de la preocupació estètica per la caiguda dels cabells i l'evidència científica expliquen el fenomen.
4: I el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
6: Literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% de la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part de la zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
4: I ara els destacats de l'internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
7: El Times de Londres apunta en portada que el govern del Regne Unit prepara una reforma educativa que preveu donar la mateixa importància a parlar, a intervenir en públic, que a llegir o escriure. El diari també avança que això ho detallarà avui mateix la ministra d'Educació en un discurs on també apostarà per reduir els continguts acadèmics relacionats amb la música o el teatre per centrar-se textualment en qüestions més pràctiques. A Alemanya, el Frankfurter Allgemeine Zeitung es fa ressò d'una polèmica a la ciutat de Halle, on estudiants jueus van impedir que un representant del Alternativa per Alemanya de l'extrema dreta entrés a la sinagoga del municipi. Van fer una cadena humana a la porta. El diari recull que l'advocat i jurista Ulrich Bosgerau, que va participar en una reunió dels ultres, ahir va fer un tuit lamentant que no es perseguissin aquests estudiants jueus a cops pel carrer. A França, Le Parisien recull dos sondejos que diuen que la segona volta de les eleccions presidencials de l'any que ve s'enfrontarien Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon. El Clarín, a Argentina, destaca el suport de Javier Milei a Flavio Bolsonaro i que el president argentí ha tornat a qualificar Lula da Silva de dictador comunista.
8: I avui la premsa econòmica parla d'inflació. Cinco Días assegura que la dada de l'IPC al 4,9% no és una bona notícia per l'economia espanyola. Reconduir els preus el més aviat possible és necessari per evitar distorsions innecessàries i garantir la prosperitat. Els preus necessiten vigilància, recalca el diari. El Economista diu que les cadenes de supermercats s'enfronten a un nou desafiament, el downtrading. Explica que aquest fenomen implica que les famílies, davant de l'increment de preus, opten per comprar productes més barats dels que agafarien normalment. Això vol dir que en molts casos s'opta per la marca blanca, cosa que pot beneficiar supermercats doncs, que tinguin la seva pròpia fabricació. I avui que se celebren els Premis Planeta, on Economia destaca que el grup Planeta va tancar l'exercici del 2025 amb una facturació rècord de 2.200 milions d'euros, amb un creixement anual del 5,26%.
4: I a la premsa esportiva, remuntada del Madrid a la Champions, Robert Prat.
9: És una remuntada que arriba tot just després que es va conèixer la sanció a Vinícius de 4 partits.
10: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre.
9: Un gat que per Mourinho és el comitè de competició, els àrbitres, la Lliga, tothom en contra del Madrid.

El Marc recorda que a Portugal l'expressió gat amagat, que se li veu la cua, es fa servir quan algú oculta una mala acció, però ho fa de manera barruera, que resulta evident per la resta. El diari Tira de Maroteca afegeix que el 2010 Mourinho va batejar Benzema com un gat per criticar-lo, quan va dir que, com que no tenia ni guaïn, jugaria Benzema. Si vas a caçar i no tens gos, doncs portes un gat, va dir Mourinho fa 16 anys.

0: Sàpiga ben bé per què es va enfrontar bufetades i mossegades amb dos membres de la tripulació. Quan va baixar de l'avió, també va atacar a puntades de peu un dels treballadors de l'aeroport. Els seus representants atribueixen els fets a una emergència mèdica. Ho hem pogut llegir al País.
1: I atenció a aquesta, en fi, prova d'amor. Un queixal del seny podria ser una prova d'amor. Rosalia podria portar el de la seva nòvia en un collaret.
2: Sí, Mujeres Punès explica que la cantant de Sant Esteve Sesrovires va ser fotografiada a Nova York amb una joia bastant insòlita, una dent lligada a una corda. Molts fans asseguren que pertany a la seva parella, Loli Bahia. Sembla que a la model li haurien tret els dos queixals del seny el mes de març i Rosalia l'hauria convertit en un collaret.
1: I alerta alimentària. Retiren unes torrades sense gluten per la seva presència de gluten.
0: L'Agència de Seguretat Alimentària i Nutrició alerta de la presència de gluten a les torrades cruixents de blat de la marca Santiberi Bio, que paradoxalment s'etiqueten com a sense gluten. És un producte que s'ha distribuït a Catalunya i en altres llocs de la península. La companyia va detectar un problema i ho va comunicar a les autoritats sanitàries. Ho hem vist al diari de Girona.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
2: Avui fa anys l'exduquessa de York, Sarah Ferguson, que en fa 67. També en suma un mes i arriba als 32 el cantant Sebastián Yatra i acabem felicitant el cineasta Marcel Barrena, que avui en fa 45.
1: I Sant Oral.
2: Doncs mira, avui per la Porta Grossa ja la pots felicitar perquè és Santa Teresa de Jesús, les nostres mares.
1: Sí, senyor. Felicitats a la meva mare.
3: I a la meva.
1: I a la teva. I a totes les Tereses de Catalunya. Ara. I del món, en general. Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
4: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 15 d'octubre de 1986, Barcelona. Un cotxe bomba mata un policia nacional a la plaça d'Espanya. La gent tenia 28 anys i feia guàrdia a la caserna Belchite, just al mateix lloc on ara hi ha l'hotel Catalonia Plaza. L'atemptat provoca 14 ferits més i molta inquietud per com pot afectar la candidatura olímpica de Barcelona. Queden només dos dies per la decisió final. Tota la delegació catalana ja és a Suïssa, però l'alcalde Maragall agafa un avió per assistir al funeral del policia i tornar ràpidament a Lausana. Ara fa 40 anys, el rei d'Espanya també donava el seu suport definitiu al projecte olímpic, dos dies abans de la nominació. Espero que Espanya, i Barcelona per Espanya, s'emporti la seu del 92. Seria una gran manera de celebrar els 500 anys del descobriment d'Amèrica, deia el rei. La resta ja és història. A dos quarts de dues del migdia del 17 d'octubre de 1986, Samaranch va dir allò de a la Vilda, Barcelona. I la imatge de Pasqual Maragall amb un abric negre fent el senyal de la victòria amb les dues mans és d'aquella mateixa nit a la celebració que es va fer a Montjuïc. Barcelona seria olímpica.
7: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponès.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 13 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Cándido Conde Pompido confirma que si el Partit Popular i Vox governen després del 29 de novembre i deroguen la llei d'amnistia, no podran tombar els seus efectes.
9: I els amnistiats mantindran el perdó penal. El president del Tribunal Constitucional ho va dir ahir després que el Tribunal de Comptes apliqués també l'amnistia.
10: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilitat penal s'extingui.
1: Ho ha dit el diari del Comte de Godó. I Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid.
11: Tot això mentre les esquerres intenten arribar a acords per minimitzar la divisió. El Front Ampli de Colau s'ha ofert a fer un pas enrere per facilitar que s'integrin Podem i altres formacions. Hi ha temps fins demà.
1: Avui li preguntarem a Ada Colau a partir de les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio. I us avança aquest programa. Veïns del bloc Papallona, a l'Eixample de Barcelona, deixaran de pagar el lloguer.
9: Protesten contra la propietat un fons d'inversió que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
1: Les borses asiàtiques es desplomen per la publicació de resultats de les empreses tecnològiques.
11: Han decebut els inversors. La borsa de Tòquio cau un 5% i la de Seul un 8%.
1: I avui coneixerem el guanyador del Premi Planeta.
9: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquest any n'hi ha 9, perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. La gala al MNAC la presideixen els Reis Felip i Letícia.
1: Avui també us expliquem que, atenció, es disparen els oients que escolten el matí de Catalunya Ràdio via digital.
11: Les reproduccions per app, mòbil i tablet han crescut un 30% respecte a la mitjana setmanal. Al setembre hi va haver prop d'un milió d'oients, un creixement que s'estabilitza després dels especials d'Aiguats, Amnistia i eleccions de la setmana passada.
1: Molt agraïts, per tant, a la confiança. I en esports, el Madrid guanya 3-4 al camp de la Roma.
9: Després de marcar 3...

0: 3 gols en els últims 8 minuts. Vinícius diu que el peguen a tots els partits i assegura que sancionar-lo amb 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Des de Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I a Barcelona, Marta Viana, bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Comencem per les comarques gironines, que avui estaran pendents d'unes concentracions simultànies que es faran a Portbou i a Cervera de la Marenda per defensar el transport ferroviari de mercaderies. Fèlix.
2: Sí, exactament. Mobilitzacions convocades pels sindicats a banda i banda de la frontera per denunciar el tancament del taller de manteniment de trens de mercaderies de Portbou aquest estiu i l'amenaça de fer el mateix de tancar el centre Transfresa que hi ha a Cervera. Els sindicats asseguren que hi ha alternatives per no tancar-ho. Per l'Ajuntament de Portbou és també un gerro d'aigua freda, especialment en un moment en què s'està treballant per recuperar la vitalitat d'aquest poble de l'Alt Empordà.
1: I satisfacció, però també prudència tortosa davant l'acord que fixa la retirada del monument franquista del riu Ebre en un màxim d'un any, Clara.
4: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, Marlla Xau, celebra, però reconeix que l'anunci s'ha rebut amb cautela. Diu que no és la primera vegada que es fa un pas endavant per treure el monument i després topa amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés obert pels defensors del monòlit. Per això demana que l'acord tingui seguretat jurídica. I acabem amb una efemèride, com dèieu fa uns moments, avui és Santa Teresa. I la colla castellera dels Nens del Vendrer commemora que avui fa exactament 100 anys que van fer la seva primera actuació. Per això, a 7:45 del vespre, a la plaça Vella del Vendrell faran una recreació històrica d'aquella jornada.
1: I a Lleida, avui us parlarem també del canal d'Urgell. Poc a poc, però, la modernització fa passes endavant.
6: Sí, perquè hem sabut que aquesta primavera ja estaran en marxa les 3 primeres basses que s'inclouen en el projecte de modernització d'aquest canal d'Urgell, que, com sabeu, és el més gran de Catalunya. Aquestes basses ja s'han enllestit i han començat les proves per poder-les fer servir la propera campanya de rec. La més gran és a Castellserà, l'Urgell i les altres dues a Juneda, les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Un primer pas, doncs, cap a una modernització que, com hem anat explicant, no està sent un procés gens fàcil.
1: I a Barcelona estarem pendents d'un ple extraordinari a l'Ajuntament sobre l'IBI als habitatges turístics.
5: Sí, ens ho avançava la setmana passada el tinent d'alcaldia Jordi Valjà aquí en aquest programa. El consistori vol imposar un recàrrec a l'IBI del 50% a aquells que tinguin un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin 2 o més i del 150% als que en tinguin més de 4. Avui també estaran contents a Badia del Vallès perquè es comencen a retirar les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat i tot això en un dia molt farcit de cultura perquè també estarem pendents del Premi Planeta de Novel·la que s'entrega aquesta nit al MNAC. A Granollers comença el Festival Panoràmic, a Barcelona el Culit, el Festival de Literatura Queer, a Manresa el Fira Mediterrània i el Mixtur, el Festival de Nova Creació Sonora a la Fabra i Quarts de Barcelona.
1: Això pel que fa a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
5: Adéu,
2: bon dia. Bon dia. Adéu, bon dia.
7: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si ara heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, sembla que aviat tornarà la pluja i arribarà el fred, Eloi.
8: Bon dia, sí, tan aviat com el cap de setmana, canvis radicals pel que fa al temps. De moment avui sí que tranquil·litat encara, intervals de núvols que poden aparèixer a la costa i al prelitoral. També n'hi ha alguns bancs de boira, fins i tot al centre de Catalunya, s'aniran aixecant. Els de la costa poden ser una mica més persistents, però sempre anirà alternant amb estones de sol. Temperatures avui, un pelet més baixa, sobretot a les comarques del nord-est, han baixat, a la resta 24, 25, 26 de màxima, potser 28 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà, temps semblant al d'avui. Dissabte, arriben pluges ja a la meitat nord de Catalunya, sobretot a partir de mig matí, migdia. I de cara a diumenge, els mapes d'avui ens indiquen que la pluja podria fer-se general, podria ser abundant. Estem parlant de quantitats de 20, 30, 40 litres i en alguns casos, al Pirineu i potser en alguns trams de la costa, podrien sobrepassar els 50, puntualment arribar als 100 litres per metre quadrat. Això diumenge, amb una baixada forta de la temperatura, baixaran més de 10 graus en cap de setmana i nevarà a l'extrem nord del Pirineu, a partir d'uns 1.500-2.000 metres.
1: I pel que fa al trànsit, tallada a la Nacional 2 a Fornells de la Selva per un accident, Clàudia.
9: Sí, de fet, hem d'actualitzar aquesta informació perquè en aquests moments tenim 3 punts diferents tallats a la xarxa viària per accidents. D'una banda, l'AP7 a Subirats en sentit Tarragona i a Bàscara en sentit Girona i de l'altra la Nacional 2. Aquesta que ara comentaves a Fornells de la Selva està tallada en tots dos sentits de la marxa. Un altre accident complica la circulació també aquesta hora a la C17 a Lliçà de Vall en sentit Vic. Hi ha un carril tallat i lentitud des de Parets del Vallès.
10: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable. Fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
11: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
12: Avui hem rebut el missatge del Xavi de Canet de Mar. És un dels veïns que ha impulsat la manifestació convocada per avui al poble en què es demanarà una alternativa real de transport públic a la línia R1 de Rodalies, que insisteixen que actualment és inexistent.
13: Deixar de dependre exclusivament d'una línia de tren que, quan falla, deixa més d'un miler de canetencs i canetenques sense alternatives per desplaçar-se. Fa 2 mesos que esperem resposta del nostre Ajuntament a una instància presentada en què demanàvem una trobada per conèixer l'estat de la reivindicació i la línia de treball a seguir per avançar.
12: L'Ajuntament de Canet respon que ha sol·licitat una reunió amb la Generalitat per abordar la qüestió, mentre que la Generalitat assegura que té previst un pla per reforçar amb busos interurbans la connexió entre el Maresme i Barcelona.
11: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-06-09. I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui parlarem de bolets, la producció està sota mínims i els preus pels núvols, Lara García.
14: Les altes temperatures d'aquest estiu i la falta de pluges han fet retardar la temporada de bolets. Tot just ara comencen a sortir gràcies a les precipitacions d'aquests darrers dies i les parades comencen a veure els primers bolets, tot i que són pocs i, com bé deies, Ricard, són molt cars.
15: Tots els bolets van cars ara, perquè no n'hi ha. Ara comença a haver-hi una mica més, però fins ara no n'hi havia. Tot és el rovelló, el tenim a 50, el rovelló petit. El rossinyol va sobre els 20 euros al quilo. I els ceps, sí, els ceps bancars. Els ceps sobre, també sobre 50-55 euros.
14: Sentíem en Salvador Rovira, propietari de la parada Fruits Rovira del Mercat de la Beceria de Barcelona, que explica com aquests preus estan afectant les vendes.
15: La gent n'agafa poc per fer una mica de tastets, però no, ara no és el moment de comprar molta quantitat. Té un grapadet 100 grams, 200, un quart de quilo, 3 o 4 per fer una mica així a la planxa o a la brasa, però no se n'agafa en quantitat.
14: Un altre paradista, en Rafael Mitats, del Mercat del Clot de Barcelona, apunta que la majoria de rovellons que es venen de moment venen de fora de Catalunya.
16: Aquest any els rovellons i els altres bolets van 10, 15, 20 euros i tot més cars que l'any passat de moment. I els rovellons que tenim actualment són de Granada. Aquestes pluges han anat molt bé perquè surtin més bolets.
14: Des de l'Aumón, una empresa especialitzada en tòfones i bolets de Mercabarna, creuen que aquest canvi climàtic està fent que el sector variï cap als bolets de venda de cultiu, que no depèn tant de les temperatures, ho explica en Miquel Ramon, que és director de comunicació.
17: Amb el cultiu es pot produir una mica segons la demanda. Des d'un xampinyó, un portobello o fins a uns bolets asiàtics que estan cada vegada més de moda. Tots cada vegada tenim més demanda, a part és que és un bolet que podem oferir durant tot l'any.
1: I avui on van a parar els nostres impostos? Què costa netejar Lleres de Rius? Ot Serra, bon dia.
18: Bon dia. A Biure, a l'Alt Empordà, necessiten fer una neteja de zones inundables urbanes i per això cal fer una neteja de la llera de la Riera del Ricardell. Es tracta d'unes actuacions que subvenciona l'Agència Catalana de l'Aigua i que ja estaven acordades des de fa 2 anys, però que no es posen en marxa fins ara. Amb les pluges de les últimes setmanes encara són més necessàries. El valor màxim que cobreix l'ACA és de 75.000 euros, de manera que l'Ajuntament s'ha hagut d'adaptar per no superar el pressupost. Bàsicament, es retiraran canyes, s'arrencarà rizoma i es tallaran arbres.
19: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. 2 dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
21: I pot ser tot això sent professional.
20: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingoan fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
22: Bon dia, doncs avui ens traslladem a una església on hi estan fent missa. És just el moment on el cor fa la seva actuació. És un moment àlgid de la comunió espiritual, Ricard, fins que passa això. Oh,
0: 79 que siempre me lo deja en el garaje y necesito sacar.
3: Qué malo.
0: Es un auto blanco. Veus?
3: Aquesta senyora no és la primera vegada que no pot treure el cotxe del garatge perquè algun feligrès o feligresa aparca el seu gual. S'entén la indignació de la veïna que resa els números de la matrícula i es conté per no deixar anar un improperi a la casa del senyor Ricard. Esperem que acabessin donant-se la pau per això, eh?
1: Gràcies, Elisenda.
3: A tu.
1: Hi ha 45 dies per a les eleccions. Dediquem avui aquest tema a tots aquells que no volen ser ni d'uns ni d'altres, que volen escoltar propostes per decidir el seu vot. Bon dia, Catalunya.

0: En punt les 8 del matí. Primera connexió amb l'equip viari. Com es desperta el dia a les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs pendents de diversos accidents que compliquen la circulació. La P7 està tallada a Bàscara en sentit Girona per un accident. A Subirat, sentit Tarragona, hi ha només un carril obert per un altre accident. La Nacional 2 està tallada també per accident a Fornells de la Selva en tots dos sentits de la marxa. I a la C17, a Lliçà de Vall, en sentit Vic, un altre accident talla un carril i provoca retencions.
0: Matí d'homenatges i reivindicació de la figura de Lluís Companys quan fa 86 anys del seu afusellament. La tradicional marxa de torxes ha obert l'ofrena floral de partits i institucions al monument i a la tomba del president a Montjuïc. Satisfacció d'Esquerra i Junts per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. La pilota serà la taulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els propers dies. S'esgota el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions. Els protagonistes no volen tancar públicament cap porta i la mateixa Ada Colau afirma que s'apartaria si hi hagués un candidat que aglutini més suports i planteja la possibilitat de canviar el nom a Front Ampli. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona deixaran de pagar lloguer com a resposta a les intencions del fons propietari que vol convertir els pisos en habitatge compartit. Segons Abans del Matí de Catalunya Ràdio, 4 dels 6 inquilins opten per aquesta mesura de protesta. I el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords, ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Madrid guanya el Camp de la Roma per 3-4, remuntant un 3-1 en contra en 3 gols en els últims 8 minuts de partit. També la Champions, el PSG, guanya el Manchester City a domicili per 2-4. Vinícius és sancionat amb 4 partits per l'expulsió davant el Villarreal i es perdrà el clàssic del 25 d'octubre. El brasiler diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: I el temps continuarà estable, sol o alguns núvols baixos localitzats, especialment al prelitoral i al Camp de Tarragona, on no es descarta algun plugim puntual. Les boires matinals s'aniran trencant al pas de les hores. Temperatures màximes càlides i pròximes als 30 graus a Ponent.
2: Trescat Info.
0: 8 del matí i 3 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem partits i institucions reivindiquen la figura de Lluís Companys en el 86 aniversari del seu afusellament. A primera hora del matí s'ha fet la tradicional marxa de torxes i després les ofrenes florals al monument del president a Montjuïc. Allà hi tenim a la Marta Corbalán. Marta, bon dia.
4: Hola, bon dia. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb les tradicionals marxes de torxes fins al castell de Montjuïc, on, recordem, va ser afusellat pel franquisme el president Companys avui fa 86 anys. Tant Esquerra com Junts han reivindicat el seu llegat antifeixista i amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar l'extrema dreta.
5: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú.
4: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat aquest missatge.
6: Per defensar Catalunya només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
4: D'aquí a una estona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, faran una ofrena floral conjunta al castell de Montjuïc.
0: Estarem pendents, Marta. Gràcies. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
0: Junts i Esquerra, satisfets per la decisió del Tribunal de Comptes d'Amnistia, Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés, i reclamen que s'apliqui també a les causes que encara queden obertes. La pilota és ara la taulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els propers dies. Carles Puigdemont ja ha demanat al jutge Pablo Llarena que ho faci sense més dilacions. En un comunicat als republicans, es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. A la mateixa línia, Jordi Turull de Junts parla del final d'una persecució.
7: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
0: Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia pels encausats per les despeses de l'UO.
8: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
0: I l'expresident Artur Mas creu que el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió. A tot això, hem conegut dades del CEO i del CIS, els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes d'aquests dos organismes. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023 amb 18 o 19 escons, seguit d'Esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox, els trepitjaria els talons. El darrere Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a vencedor a més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar proporcional a la reculada de Podem. Ara ve per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Els pronòstics a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
9: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
0: El CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament. En aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons, i Junts podria perdre la meitat dels diputats. Doncs bé, en clau preelectoral, demà acabi el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions del 29N. El Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem i altres formacions d'esquerra perquè s'incorporin. Ada Colau ha estat disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
10: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Podem, però, continuar defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Mentrestant, el PSOE Pedro Sánchez s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i ha posat de número 2 la titular de defensa, Margarita Robles. De número 3 repeteix el ministre Félix Bolaños i al 5è lloc Fernando Grande Marlaska. Mentrestant, l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, farà tàndem amb Rufián com a número 2 per Barcelona a la llista d'Esquerra Republicana. Jordi Albert del Baix Llobregat i un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras ocuparà el número 3 i Laura Pelai anirà en quart lloc.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: 8 i 9 minuts, 2 anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar llavors amb el govern. Uns 200 tractors i un miler d'arribats de diferents punts del país van col·lapsar ahir la Gran Via durant unes hores. Al govern espanyol li reclamen que el gasoil agrari, essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any aquest combustible s'ha encarit un 60%. A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació. La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, adverteix que si no hi ha concrecions, aviat hi haurà més mobilitzacions.
11: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
0: El president Illa, de viatge oficial a Brussel·les, ha demanat a la Comissió Europea que enviï diners de la reserva d'emergència que hi ha prevista per fer front a crisis agràries.
8: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
0: L'executiu reconeix que la situació del sector és greu i que els costos de l'activitat són inassumibles. Sortim de seguida a l'exterior.
2: 3CAT Info.
0: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Segons avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana. I, mentrestant, Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi d'immediat el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna. El president ucraïnès vol evitar nous atacs russos com el que ha fet 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. Zelensky diu que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són clau per interceptar míssils i drons russos.
12: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti. To switch
0: on. I de la guerra a Ucraïna també en parlaran els presidents i primers ministres de la Unió Europea en una cimera de dos dies que arrenca aquest matí. I han convidat el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Els líders europeus veuen amb recel l'apropament de Donald Trump cap a Vladimir Putin. Anem a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
13: La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha estat l'última que ha qüestionat els Estats Units per haver retirat les sancions al dièsel rus.
14: És una decisió que considero molt arriscada. Hem de ser conscients que l'augment dels preus del combustible es deu sobretot a la guerra a l'Iran i no al conflicte a Ucraïna.
13: En la cimera d'avui, Meloni es veurà les cares amb Pedro Sánchez per primer cop des que va esclatar el conflicte entre Itàlia i Espanya pels controls de passatgers a ports i aeroports. Amb seu en el rerefons, els líders europeus parlaran de com reforçar les fronteres i protagonisme també per a la Xina. Tot i el compromís de Pequín de vendre menys cotxes híbrids a Europa, Alemanya i França apugen el to contra el que consideren competència deslleial xinesa. El canceller alemany Friedrich Merz vol fer-hi front.
15: No ens quedarem de braços plegats mentre altres països perjudiquen la nostra economia amb subvencions altes, monedes artificialment devaluades, excés de capacitat i polítiques de preus agressives.
13: Els socis comunitaris miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Això, malgrat que els líders dels principals països arriben a la reunió tocats. Friedrich Merz per les derrotes electorals contra l'extrema dreta Alemanya, Emmanuel Macron amb els carrers de França encesos per les protestes dels estudiants i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes.
0: I encara de l'exterior, el Brasil ha aprovat reduir la jornada laboral a 5 dies sense retallades salarials. La reforma aprovada pel Senat redueix de 44 a 40 hores les hores de feina i posa fi al model habitual de 6 dies laborables per un descans i gairebé 2 dies lliures a la setmana. L'actual president Lula da Silva s'anota d'aquesta manera una important victòria parlamentària a les portes de la segona volta de les eleccions presidencials en què s'enfrontarà a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro. El candidat de la dreta, que inicialment s'hi oposava, ha acabat votant-hi a favor. La reforma s'aplicarà de forma progressiva al llarg de 14 mesos i podria beneficiar milions de treballadors. Les patronals, però, alerten de l'augment dels costos laborals.
2: 3CAT Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
16: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
2: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
16: Que bé!
2: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
17: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
19: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
20: Entendre és obrir els ulls.
21: Obrir la ment.
20: Obrir la ment.
22: Obrir la ment.
19: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Un quart de nou del matí. Enviem dades pel que fa a la situació a carreteres i autopistes del país. El transport públic, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora, pendents de diversos accidents que compliquen la circulació. D'una banda, la P7 està tallada a Bàscara, en sentit França, per un accident. Es fan desviaments per la sortida 40 i a l'alçada de Subirats, en sentit Tarragona, on només hi ha un carril obert per un altre accident. De l'altra, la Nacional 2 està tallada també per accident a Fornells de la Selva, en tots dos sentits de la marxa. Per contra, millora ja la circulació a la C-17, a Lliçà de Vall, en sentit Vic, on un altre accident provocava retencions. Pel que fa al transport públic, recordem els usuaris de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid que segueixen els retards pel tren incendiat dilluns a l'Aragó i els usuaris del tram de Barcelona que fins a 2:45 de la tarda la línia T6 no circularà entre Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià per treballs de manteniment de l'arbrat.
19: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
23: Continuem amb el temps d'aquests darrers dies. Pocs canvis s'esperen al llarg de la jornada d'avui dijous, és a dir, estabilitat, domina el sol, amb el permís sempre de la presència d'aquests núvols baixos, barrejats sobretot aquest matí amb algunes boires matinals, aniran dissipant-se, el sol s'anirà imposant, i només en alguns indrets del prelitoral o sobretot Camp de Tarragona aquests núvols es poden fer una mica persistents sense descartar algun petit plogim molt local. Tot plegat amb unes temperatures que aquesta matinada potser han baixat una mica, però es mantenen poc fredes en general. I les màximes doncs, també poden recular un palet, però a prop dels 28 o 29 a les zones més càlides, de fet amb caloret a les zones centrals de la jornada. De fet, aquesta matinada han desaparegut pràcticament els valors tropicals, només no s'ha baixat dels 20 a la illa de Buda. El Montsià. Bé, el pronòstic ens indica que tenim unes 48 hores d'estabilitat perquè a partir de dissabte comença a canviar amb l'arribada d'un front. A la tarda de dissabte les pluges guanyaran terreny i entre diumenge i dilluns es configurarà una situació meteorològica que ens pot dur molta pluja, amb una possible llevantada, especialment de cara a dilluns.
0: Més coses. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit, segons Avança el Matí de Catalunya Ràdio. El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als lloguers i convertir els immobles en habitatge compartit, és a dir, fragmentar els pisos en habitacions. El bloc s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista i la mobilització ha provocat la mediació del síndic de Greuges de Barcelona. Ara, 4 veïns dels 6 que hi ha a l'edifici deixaran de pagar el lloguer, el que anomenen una vaga de lloguer. Anna Olesti és una d'elles i també és portaveu del sindicat. L'objectiu, assegura, és pressionar la propietat i forçar la intervenció de l'Ajuntament.
24: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu. Generar un problema econòmic al fons NAC d'habilitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
0: Canviem de qüestió. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP. Els Mossos investiguen els fets, mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé. Torelló, Nàtia Dell.
25: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura del manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
26: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
25: I això és el que ha dit aquesta emissora la consellera de Salut, Olga Pané.
27: Jo crec que és molt prematur vincular la professió amb l'agressió. No obstant, t'espanta, no?, que un professional que tenim treballant amb nosaltres estigui agredit i tal, i ens hem interessat per la seva salut.
25: La víctima l'ha hagut d'intervenir, però està estable.
0: Novetat sobre el cas Andic, i és que la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango cite a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Miquel Roca. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
3: 3CAT Info.
0: En contres de la tercera fase serà un dels títols a reivindicar l'edició del 2027 del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. En la d'aquest any s'ha registrat un nou rècord d'entrades venudes. Ahir, el moment estel·lar va ser quan el cineasta Robert Eggers va presentar la seva nova versió de l'Home Llop. A Sitges hi tenim el Marc Garriga.
4: El Festival de Sitges sembla no tenir sostre. Un 6% més d'entrades venudes aquest any i un 10% més de recaptació. S'ha arribat ja al 1 milió d'euros d'ingressos, una xifra que semblava inabastable. Són rècords absoluts que l'any vinent, amb una sala més, el renovat Retiro, es tornaran a superar segur. Els seus responsables han anunciat que hi haurà, de moment, dos eixos temàtics, els extraterrestres i les bruixes. Faran una picada d'ullet a la Guerra de les Galàxies, que celebrarà els seus 50 anys, igual com ho farà en contres a la tercera fase, de manera que la porta queda oberta per complir un vell somni, que vingui Steven Spielberg a celebrar l'edició número 60. What went we out into this wilderness to find? Spielberg seria l'estrella indiscutible del 2027. Ahir ho va ser Robert Eggers, el director de La Bruja, El Faro o Nosferatu, que va rebre el Premi Màquina del Temps i va presentar 8 minuts de la pròxima Licantropo. En declaracions a Catalunya Ràdio ens confirmava que serà la seva pel·lícula més fosca, i això és dir molt.
5: To be honest, although it's like humiliating...
6: Seré sincer, encara que sigui humiliant, perquè no me'n vaig sortir. Estava intentant escriure la història més terrorífica que hagués fet mai i em va sortir la més fosca. Però tampoc està malament. Al final va ser un repte igualment. Hi va haver moments de mal de panxa i tot. El director de fotografia em va preguntar si l'acció passava a l'infern. I li vaig dir que no, però que a l'edat mitjana s'hi acostava.
4: La seva versió de l'Home Llop promet ser molt diferent al que hem vist fins ara.
5: With witches... or vampires or werewolves or whatever, I'm always trying...
6: Amb les bruixes, els vampirs o els homes llop, el que intento sempre és arribar a un punt on el públic pensi això no m'ho esperava, però té sentit, o això m'ho esperava, però no d'aquesta manera. Aquesta és la meva manera de reivindicar el folklore. Vaja, que no he fet un home llop americà a Londres, ni l'home llop de Lon Chaney, encara que m'encanten les dues pel·lícules. És una cosa diferent.
5: It's something very different.
4: Ara haurem d'esperar el gener per veure-la sencera.
0: Nou finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit. Aquest any s'ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9, perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat al Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Creu.
7: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
0: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis d'Espanya, de Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses les aventures de Tintín. I l'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora d'èxits com Gent Normal, deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit pel suport que ha donat al grup Palestine Action. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial Faber. El juliol del 2025 es va afegir al grup pro-palestí a la llista d'organitzacions terroristes il·legals del Regne Unit i Rooney els va cedir en una mostra de suport als drets d'autor de les seves obres. Aquest fet ha provocat, però, que ara no pugui ingressar els guanys generats per la seva narrativa en el marc legal del govern britànic. El 2021, Rooney ja va viure una situació similar quan va negar els drets de traducció de la seva obra On ets, món bonic, a una editorial d'Israel.
3: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
9: Bon dia.
8: El Madrid suma la segona victòria a la Champions després d'imposar-se a la Roma a domicili per 3-4 amb remuntada inclosa. Els de Mourinho, que perdien per 3-1 a 8 minuts pel final, van marcar 3 gols a la recta final que els va permetre capgirar el marcador. Sentim el portuguès en declaracions a Movistar.
9: Un par de gols que hemos sofrido pues no me ha gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Hemos cambiado con mucha coraje que los jugadores han tenido y coraje para mismo con un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre.
8: Poc abans d'aquest partit, el Madrid va saber que Vinícius es perdrà el clàssic del dia 25 en ser sancionat amb 4 partits per l'expulsió el dia del Villarreal. El brasiler reaccionava així a la sanció imposada pel comitè de competició.
10: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien. La prensa va decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
8: Per la seva part, José Mourinho afegia que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
9: ¿Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento? Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que pueda afectar, si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid.
8: A més del Barça-Madrid, Vinícius també es perdrà els partits de Lliga contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla.
19: 3CAT Info.
8: Més enllà del Roma 3, Madrid 4, i es va tancar la segona jornada de la Champions amb la disputa de 8 partits més. Destaca sobretot la victòria del Paris Saint-Germain al camp del Manchester City per 2-4 o el triomf del Betis per 3-2 amb el Porto. Després de 2 jornades disputades, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. D'entre aquests trobem el PSG, el Barça, el Madrid, el Betis, l'Arsenal o el Liverpool. A l'Espanyol, Pol Lozano, un dels capitans, ha explicat que els jugadors són els màxims responsables de la situació esportiva de l'equip i ha insistit que el vestidor té plena confiança en l'entrenador Manolo González.
11: Pues el aficionado, yo también he sido aficionado. Yo culparía a los jugadores, al final nosotros somos los que jugamos y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir. I així va ser sempre en el món del futbol.
8: L'Espanyol rebrà dissabte l'Atlètic de Madrid a les 2 del migdia. En bàsquet, la Sisa Joventut suma el primer triomf de la temporada a la Lliga ACB després de guanyar i el vespre a l'Andorra per 96-75 en un partit pendent de la segona jornada. La valoració la feia al final del partit el tècnic de la penya, Dani Miret.
12: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
8: I a l'Eurocup femenina, molt bon resultat de l'Sparun i Girona, que ahir també va superar l'Ostrava txec pel contundent resultat de 77-49. Sentim la jugadora de l'Uni, Juana Camilión.
14: Jugar com equipo, volver a presionar balón, que era lo que nos identificaba un poco al principio, presionar balón y luego también pues buenos bloqueos, buscar a las compañeras, estar un poco más unidas, incluso si las cosas no iban saliendo, volver a conectarnos y bueno, aprender un poquito de eso y coger sensaciones.
8: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va adjudicar ahir la Supercopa d'Espanya masculina imposant-se al Sabadell per 9-16. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic Fran Fernández.
21: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos jugar.
8: I en handbol, el Barça disputarà aquesta tarda el partit de la quarta jornada de la Champions a la pista del Dinamo de Bucarest. L'equip que entrena Carlos Ortega arriba a aquest enfrontament havent guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara.
22: Trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. El partit serà una altra cosa de partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
8: Encara en handbol, el Granollers femení va perdre a la pista del Beti Onac Navarrés per 28-24 en partit de la sisena jornada de Lliga. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina amb 9 jugadors catalans va tancar ahir al vespre la fase de grups del Mundial d'Assumpció al Paraguai amb una nova victòria golejant Suïssa per 10-1. Avui mateix ja disputarà els quarts de final. S'enfrontarà a la selecció de Xile.

0: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit. Clàudia, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora l'AP7 es manté tallada en dos punts. A Bàscara, en sentit França, per un accident, es fan desviaments per la sortida 40. Hi ha uns 4 quilòmetres de retencions. I a l'alçada de Subirats, en sentit Tarragona, per un altre accident, en aquest cas hi ha uns 8 quilòmetres de retencions. Per accident, tallada també en tots dos sentits de la marxa a la Nacional 2 a Fornells de la Selva.
0: Repassar els principals arguments i informatius a aquesta hora. Matí d'homenatges i reivindicació a la figura de Lluís Companys quan fa 86 anys del seu afusellament. La tradicional marxa de torxes ha obert les ofrenes florals de partits i institucions al monument i a la tomba del president a Montjuïc. Satisfacció d'Esquerra i Junts per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'UO i la promoció exterior del procés. La pilota serà a la teulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els propers dies. I s'esgota el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions. Els protagonistes no volen tancar públicament cap porta. Veurem com acabi això. El termini expire divendres. De tot plegat hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'aquesta hora també us volem explicar que una antiga caserna de la Guàrdia Civil a tocar de l'estació d'esquí de Baqueira es destinarà a lloguer social. La Generalitat i el Consell General han comprat l'edifici amb l'objectiu de reduir la pressió sobre l'habitatge que provoquen el turisme i les segones residències. Hi ha una nova crítica als sistemes d'alertes és alert. Els municipis de la Ribera d'Ebre lamenten que sovint els agrupin amb el Baix Ebre i el Montsià quan el seu relleu té característiques climàtiques pròpies. En esports Audal, el Madrid guanya el camp de la Roma per 3-4, remuntant amb 3 gols en els últims 8 minuts de partit.
2: Mentrestant, el comitè de competició sanciona Vinícius amb 4 partits i es perdrà el clàssic del pròxim dia 25.
0: I el temps continuarà estable, sol o alguns núvols baixos localitzats, en especial al prelitoral i al Camp de Tarragona, on no es descarta algun plugim puntual. Les boires matinals s'aniran trencant al pas de les hores. Temperatures màximes càlides i pròximes als 30 graus a Ponent. Doncs bé, comencem amb una notícia que ens acaba d'arribar i és que han localitzat un cadàver a la costa de Sitges, al Garraf. Un pescador ha trobat el cos surant a l'aigua, segons avança El Caso, que apunta que es podria tractar d'un dels dos desapareguts pels forts aiguats de principis de mes. Recordem que els equips d'emergència treballaven en la recerca d'una persona a Pineda, al Maresme, i una altra a Granollers, al Vallès Oriental.
3: 3CAT Info.
0: Tornem a la unitat mòbil que tenim a Montjuïc. Els partits independentistes reivindiquen la figura de Lluís Companys en el 86 aniversari del seu afusellament. A primera hora del matí han fet la tradicional marxa de torxes i després les ofrenes florals al monument del president. I tenim unitat mòbil allà, Marta Corbalán. Bon dia.
4: Hola, bon dia. A aquesta hora el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, fan una ofrena floral conjunta al castell de Montjuïc, on va ser afusellat Lluís Companys pel franquisme, avui fa 86 anys. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb les tradicionals marxes de torxes fins al fossar de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc, on va ser afusellat. Tant Esquerra com Junts han reivindicat el llegat antifeixista de Lluís Companys i amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar l'extrema dreta.
5: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú.
4: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat aquest missatge.
6: Per defensar Catalunya només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
4: Partits polítics, institucions i entitats faran després les tradicionals ofrenes florals al fossar de la Pedrera, on hi ha la tomba de Lluís Companys.
0: Satisfacció a Junts i Esquerra per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'UO i la promoció exterior del procés. Els dos partits reclamen que s'apliqui també l'oblit judicial a les causes que encara queden obertes. Entre els amnistiats, l'expresident Mas creu que el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i l'exconsellera de la presidència, Neus Munté, en parlava també al Catalunya Nit.
7: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Comptes, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
0: Amb l'amnistia del Tribunal de Comptes, el president del Constitucional, Cándido Conde Pompidó, assegura que ara li toca al Suprem tancar les penes del procés. Pompidó també avisa que si un nou govern espanyol amb PP i Vox derogués la llei, això no tindria efecte en els casos ja amnistiats.
8: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
0: El president del Constitucional ho ha dit en una entrevista al diari La Vanguardia. I demà acaba el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions del 29 de novembre. El Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem i altres formacions d'esquerra perquè s'hi incorporin. Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
9: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Podem, però, continuar defensant el pacte amb Gabriel Rufián d'Esquerra. Sentim Ione Belarra en declaracions de Televisió Espanyola i Irene Montero.
10: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
11: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
0: El PSOE Pedro Sánchez s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i ha posat de número 2 la titular de defensa Margarita Robles. De número 3 repeteix el ministre Félix Bolaños i el cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Per la seva banda, l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, farà tàndem amb Gabriel Rufián com a número 2 per Barcelona a la llista d'Esquerra Republicana. Jordi Albert, del Baix Llobregat, i un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras, ocuparà el número 3. L'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre. El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial. Tarragona, Ricard Boigues.
12: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha rebut la notícia amb certa cautela perquè apunta que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant com aquest per retirar el monument i després acaba topant amb les mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que la llei de memòria tingui una bona base jurídica.
13: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
12: El Coremb, el col·lectiu que defensa el monument, diu que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit.
3: 3CAT Info.
0: Els Estats Units estudien la possibilitat de sancionar vaixells espanyols i restringir la importació de determinats productes com a represàlia pel bloqueig a alguns mercants nord-americans que se sospitava que porten armes a Israel. El regulador marítim dels Estats Units, anomenat Comissió Marítima Federal, ha estat investigant la prohibició d'entrada al port d'Algesides de dos vaixells amb bandera nord-americana a finals del 2024 que havien sortit del port de Nova York. El govern espanyol els va denegar l'entrada amb l'argument que duien armes a Israel en plena guerra a Gaza. La naviliera Maersk, propietària dels mercants, va negar que portés armes o municions i van haver de desviar la ruta cap al port de Tanger Med, a l'altre costat de l'estret de Gibraltar. La Comissió Marítima Federal ha conclòs que Espanya ha creat condicions de navegació desfavorables pels vaixells amb bandera nord-americana i proposa dos tipus de represàlies. Una és imposar una taxa de $200,000 per viatge a tots els vaixells amb bandera espanyola, és a dir, uns 180.000 euros, i l'altra, restringir la importació de determinats productes com ara oli i greixos, perfumeria i cosmètica, ceràmica, articles de pedra, sucre i productes de confiteria. Aquest organisme ha obert ara un procés de consulta pública i ofereix una audiència al govern espanyol abans de prendre una decisió definitiva. I els preus continuen a l'alça als Estats Units i perjudiquen els interessos de Donald Trump de cara a les eleccions de mig mandat, que són el 3 de novembre. L'escalada de la inflació, que s'ha situat en el 3,7%, està relacionada directament amb l'encariment de la benzina i això és conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà que va iniciar Trump i, de fet, una veritable llosa per la campanya electoral dels republicans. Segons les enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateix és culpa del govern de Trump. Hi ha un risc afegit pel president nord-americà. A finals de mes, la Reserva Federal podria tornar a pujar els tipus d'interès per combatre la inflació. Seria, de fet, una mala notícia pels consumidors nord-americans a pocs dies de les eleccions. La Xina i Corea del Nord obren avui un nou pont fronterer després de 12 anys d'endarreriments. La infraestructura de 3 quilòmetres enfortirà les relacions comercials entre els dos països i arriba en un moment d'acostament entre Xi Jinping i Kim Jong-un. Pekín, corresponsal Francesc Canals.
14: La Xina i Corea del Nord estan més connectades que mai amb l'obertura avui del nou pont sobre el riu Yalu. Són 3 quilòmetres d'una infraestructura moderna acabada de construir el 2014, però que romania tancada des d'aleshores per diversos altibaixos i contratemps en les relacions bilaterals entre Pyongyang i el seu gran valador, Pekín. El recent acostament del règim nord-coreà a Rússia ha obligat la Xina a reactivar els lligams comercials amb Corea del Nord per no perdre influència sobre el règim de Kim Jong-un. El nou pont permetrà un incessant pas de camions de gran tonatge per als projectes de desenvolupament que l'endarrerida Corea del Nord necessita. De tota manera, alguns analistes consideren que, malgrat aquest nou lligam entre tots dos països, Corea del Nord intentarà evitar caure en una excessiva dependència econòmica i comercial de la Xina. Pyongyang està jugant hàbilment amb l'equilibri en les relacions amb la Xina i Rússia per aconseguir contrapartides econòmiques i de defensa que li permeten garantir la supervivència del règim. La cerimònia d'inauguració de la nova infraestructura coincideix amb el llançament de míssils de creuer per part del règim nord-coreà, que els últims dies també ha provat míssils de llarg abast. El 2014, quan les obres del pont es van completar, Corea del Nord estava sotmesa a sancions per part de Nacions Unides pel seu programa nuclear i de míssils. Rússia i la Xina hi votaven a favor fins que en els últims anys se n'han desvinculat.
0: I estem pendents del papalló 14, que recupera favorablement de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó. L'operació va ser dilluns i les proves que li han fet constaten que la recuperació està dins de la normalitat. L'últim comunicat mèdic del Vaticà explica que el pontífex ja ha començat a caminar per l'habitació i també ha començat a menjar de manera normal, però no confirma si haurà de fer algun tractament complementari pel càncer. De moment, no ha cancel·lat la visita oficial a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, prevista per a principis del mes que ve, tot i que els especialistes consultats per Catalunya Ràdio creuen que no seria prudent fer un viatge d'aquest tipus, tenint en compte també que el Papa Lleó XIV té 71 anys. I a partir de demà divendres i fins al mes de juliol del 2027 es podrà veure al Museu d'Història Natural de Londres l'exposició d'un centenar de fotografies sobre fauna salvatge. La colpidora fotografia d'un elefant al costat de la seva cria morta és la guanyadora del certamen d'enguany. Es tracta del concurs més prestigiós del món en la seva categoria. Londres, Quim Olivares.
15: L'exposició demostra com el poder de la fotografia pot connectar-nos amb la fauna salvatge i fer-nos gaudir de la seva bellesa. També pretén conscienciar el gran públic del perill que corre una part de la fauna. Hem parlat amb Ernest Porter, de Sud-àfrica. La seva foto mostra com un ocell petit, un búfag bec roig, descansa sobre el morro d'un rinoceront i sembla que el vulgui abraçar.
16: Això és el que volia despertar la gent, aquella emoció. Hem de protegir l'espècie perquè els rinocerons estan greument amenaçats per la caça furtiva. Sembla com si l'ocell estigués fent una abraçada al rinoceront i en necessitem una d'abraçada perquè estan amenaçats.
15: L'exposició també

0: Els membres del jurat no han tingut una feina fàcil. Hem parlat amb la colombiana Blanca Huerta, científica del Museu d'Història Natural de Londres i membre del jurat, que ens deia que han valorat la tècnica, però especialment el que transmeten les fotografies.
1: No solo la imagen, un paisaje bonito, un animal interesante, una historia que impacte, una historia que traiga una enseñanza para los demás.
0: Totes les fotos seleccionades comporten una feina pacient i sense presses per esperar el moment precís i captar, per exemple, la interacció entre una serp i un mosquit a Costa Rica, o com a l'Àrtic, un os polar treu el cap per un forat i des de sota l'aigua fa l'efecte que ens caçarà d'un moment a l'altre.
2: 3:45 del matí, fem atenció ara al trànsit i al temps. Connexió amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs seguim pendents d'aquests 3 accidents que obliguen a tallar 3 punts diferents de la xarxa viària catalana. L'AP7 es manté tallada en 2 punts, a Bàscara, sentit França, per un accident entre un camió i una moto. Es fan desviaments per la sortida 40, hi ha uns 4 quilòmetres de retencions. I tallada també a l'alçada de Subirats, en sentit Tarragona, per un altre accident entre 2 camions i diversos turismes. Aquí ja hi ha uns 9 quilòmetres de retencions acumulats. En aquest cas, Trànsit recomana alternatives com la Nacional 340, la C32, l'A2 o la C15. Per accident entre una furgoneta i 2 turismes, tallada també en tots els sentits de la marxa, la Nacional 2 a Fornells de la Selva. Pel que fa al transport públic a Rodalies, a aquesta hora hi ha demores d'entre mitja hora i 50 minuts als trens de l'R11 que han sortit de l'estació de Barcelona Sants amb destinació Portbou i Figueres, i recordem als usuaris del tram de Barcelona que fins a 2:45 d'aquesta tarda la línia T6 no circula entre Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
4: El temps.
2: Crònica del Jofre Genué.
5: Aquesta matinada les temperatures han baixat una miqueta. Han desaparegut els valors tropicals a la façana litoral. Només s'ha mantingut el termòmetre amb aquests 20 graus a l'illa de Buda i, en general, a la costa entre els 18 i 19 graus. A l'interior, temperatures poc per sota dels 15, amb boires i boirines, amb moltes fontelades. I a les valls del Pirineu tornem a tenir aquests valors lleugerament per sota dels 10 graus i, de manera molt local, alguna xifra al voltant dels 5. Ambient no molt fred. De fet, avui les màximes tornaran a situar-se amplement per sobre dels 25, arribar dels 27-28, potser no siguin tan altes com aquests darrers dies, que s'ha arribat a tocar els 30 punts de les Terres de l'Ebre. I tot plegat amb sol o presència d'aquests núvols baixos que no acaben de desaparèixer, en punts de la costa, del prelitoral, de la Catalunya central, la majoria es n'hi ha trencant, però cap al Camp de Tarragona poden ser una mica més persistents i sense descartar fins i tot alguna petita gota. De fet, al llarg de la tarda es mantindrà la variabilitat en tots aquests indrets, mentre que cap a Ponent, Pirineu, Prepirineu, a gran part de les comarques de Girona, el sol ha d'imposar-se en una jornada molt estable. L'espera, però, que arribin canvis. De fet, queden més o menys unes 48 hores d'aquest temps tranquil i estable. A partir del cap de setmana arriben canvis. Dissabte, concretament, un front implicarà un augment de núvols amb pluges que es poden generar més a la tarda. I entre diumenge i dilluns, molt probablement, acabarà configurant-se una situació de llevantada que ens pugui aportar una període de pluja, un episodi de pluja abundant i intens, especialment de cara a dilluns.
4: Catalunya al dia.
2: 3:09:03, el debat per la modernització del canal d'Urgell continua obert, però mentrestant avancen les infraestructures imprescindibles per tirar endavant la transformació del rec en una àrea de 70.000 hectàrees de la plana de Lleida. Ja estan acabades les 3 primeres bases incloses en el projecte i ara comencen les proves per poder-les fer servir la primavera que ve. Lleida, està a la Bosoms.
6: La bassa més gran és la de Castellserà, a l'Urgell, i les altres dues són a Juneda, a les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Entre totes tenen capacitat per emmagatzemar més de 900.000 metres cúbics d'aigua. Estan pensades per alimentar sectors de rec un cop el canal estigui modernitzat, però mentrestant també poden millorar l'eficiència hidràulica, en concret perquè permeten acumular aigua per quan es necessiti i que no es perdi canal avall. Ho explica el cap de modernització del canal d'Urgell, Pere Bailón.
7: Ara hem sobre aigua dels meus canals i no la vull llançar, doncs l'emmagatzem aquí fins al moment que la torni a necessitar. Llavors me millora molt la gestió, l'eficiència de la gestió dels canals en alta, sobretot en el cas de la primera i de la quarta sèquia.
6: Això no passarà, però, fins a la primavera que ve, perquè

0: Abans, s'han de fer proves prèvies per rebre el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua.
1: Que compleixen totes les mesures de seguretat i si en algun moment hi hagués alguna incidència en una bassa, com se reaccionarà? Tot això ha d'estar planificat, s'ha de saber qui farà cada cosa, etcètera, etcètera, perquè sigui realment una bassa fiable.
0: Les que ara s'han acabat són 3 de les 44 basses previstes al projecte per transformar el rec del Canal d'Urgell i les ha construïdes el Ministeri d'Agricultura. La modernització va quedar aturada a finals de l'any passat per reticències dels regants que reclamaven més ajudes per pagar la seva part. Ara el Departament d'Agricultura ha presentat una segona proposta que es podria votar en els propers mesos.
2: Hi ha malestar entre els ajuntaments de la Ribera d'Ebre per com s'apliquen les alertes de protecció civil, les alert en cas de temporals, ens ho explica des de Tortosa el Jordi Barranca.
3: Critiquen que sovint van en conjunt amb el Baix Ebre i el Montsià quan la realitat orogràfica i també climàtica és ben diferent. Francesc Barbero, alcalde de Flix i president del Consell Comarcal.
4: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral, litoral interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal, doncs, que a vegades aplica un mateix criteri a tota una comarca o a tota una vegueria quan la realitat climàtica i orogràfica interior és molt diversa.
3: La gota que ha fet vessar el got és la gestió de les alertes al temporal de principis de mes.
2: Han autoritzat la Generalitat i el Consell General han comprat a l'Estat una antiga caserna de la Guàrdia Civil en desús, situada a prop de l'estació d'esquí de Baqueira. L'objectiu és destinar l'edifici al lloguer social i redueixi la pressió sobre l'habitatge a la zona, que està molt tensionada pel turisme i les segones residències. Tornem a Lleida ara amb la Júlia Albacar.
5: L'edifici té prop de 2.400 metres quadrats i ha costat 3,7 milions d'euros. Ara s'haurà d'arranjar i estudiar els possibles usos de l'antiga caserna a través d'una comissió de treball on participaran la Generalitat, el Consell General i l'Ajuntament de Naut Aran. La prioritat és convertir l'edifici en diversos pisos que es destinaran a habitatge públic i assequible. Sílvia Romero, delegada del Govern de l'Alt Pirineu i l'Aran.
6: Amb aquesta operació esperem poder posar en servei tot aquest edifici i tenir pisos a disposició de la ciutadania.
5: L'antiga caserna està situada a la zona d'aparcament de Baqueira 1500, un espai on sovint els treballadors de l'estació d'esquí s'allotgen en autocaravanes durant la temporada d'hivern. I s'ha de recordar una xifra. Segons el Pla d'Habitatge de la Vall d'Aran, només el 36% dels habitatges són primeres residències.
7: Catalunya al dia.
2: Preocupació dels ramaders del Pallars per la falta de pastures pels animals. Aquests dies, uns 3.000 caps de bestiar han començat a baixar de la muntanya per passar l'hivern a resguard i alguns ramaders asseguren que mai havien vist la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Avisen que si no plou s'hauran de plantejar reduir els animals que tenen. Saurí, Pau Rovira.
8: A Saurí, una desena de ramaders han tancat i separat aquests dies les seves ovelles després de 3 mesos de pastura a la muntanya. Són els ramats que ara tornen cap a pobles com Peramea, Sant Joan de Vinyafrescal, Toralla, Puigverd o Corts Castell. I aquest any, diuen, la diferència es nota només de mirar al terra. Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures tan elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
9: Bueno, l'estiu ha anat com l'any. La primavera ja ha sigut molt seca, l'hivern sí que va ploure el mes de gener i el mes de febrer, que realment d'aigua per la herba no em feia falta, per les fonts igual sí. I jo realment, quan vam arribar a quedar a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca i amb tan poca herba. Però que està tot molt sec, eh? Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
8: Ara la preocupació és què passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Xavier Riera, ramader.
10: Evidentment, ara ve el mal de cap. Ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure, no tenim res de preparar ni sembrat en quant a pastura. No tenim res, només tenim que pols.
8: Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única. Expliquen que els obliga a pasturar en camps on ara mateix no hi ha herba i consideren que no té sentit mantenir aquesta exigència en plena sequera.
2: I al Zoo del Pirineu, un santuari animal a Odèn, el Solsonès, incorpora una màquina de rajos X permetrà fer radiografies als animals ferits que rescaten per millorar els tractaments i poder-los tornar a alliberar més. més aviat o dents, Joaquim Albalate.
7: L'equip es va estrenar fa unes setmanes i ha permès agilitzar el tractament que reben els animals que arriben al centre, molts d'ells ferits, per exemple, per atropellaments o perquè han xocat amb cables o aerogeneradors. Laia Sánchez és la veterinària del zoo.
11: Ens arriba amb tot tipus d'animal autòcton, o sigui, d'aquí de la zona. Normalment, animals no protegits són els que recuperem aquí. Ens ha arribat un cabirol atropellat, una geneta atropellada i una guineu també que tenia un problema a la pota, i amb aquests tres ens ha sigut superútil la màquina de radiografia.
7: Això permetrà que els animals passin menys temps al refugi i, per tant, que en puguin acollir més. Cada any rescaten uns 500 animals.
11: Sobretot quan ens arriben animals amb alguna fractura, algun os trencat, i inclús poder fer diverses radiografies després del tractament per anar veient l'evolució. I, clar, això permetrà que l'animal estigui menys temps aquí, poder fer un tractament més específic i poder-lo alliberar abans.
7: La màquina s'ha incorporat gràcies als donatius de visitants, socis i d'escoles properes. Els propers passos són més equipaments per la clínica veterinària i millorar les instal·lacions pels centenars d'animals que hi viuen i que rescaten.

0: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Madrid suma la segona victòria a la Champions després d'imposar-se a la Roma a domicili per 3-4, amb remuntada inclosa els de Mourinho, que perdien per 3-1 a 8 minuts pel final. Van marcar 3 gols que els va permetre capgirar el marcador. Sentim el tècnic portuguès en declaracions a Movistar.
3: Un par de gols que hemos sofrido pues no me han gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Hemos cambiado con mucha coraje, coraje que los jugadores han tenido y coraje para mismo un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre.
2: Poc abans d'aquest partit, el Madrid va saber que Vinícius es perdrà el clàssic del dia 25 en ser sancionat amb 4 partits per l'expulsió el dia del Villarreal. El brasiler reaccionava així a la sanció imposada pel comitè de competició.
4: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien. La prensa va decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
2: Per la seva part, José Mourinho afegia que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
3: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
2: A més del Barça-Madrid, Vinícius també es perdrà els partits de Lliga contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València-Mestalla.
0: 3CAT Info.
2: Més enllà del Roma 3, Madrid 4, ahir es va tancar la segona jornada de la Champions amb la disputa de 8 partits més. Destaca sobretot la victòria del PSG al camp del Manchester City, 2-4, o el triomf del Betis per 3-2 amb el Porto. Després de 2 jornades disputades, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. Entre aquests trobem el PSG, el Barça, el Madrid, el Betis, l'Arsenal o el Liverpool.
0: 3CAT Info.
2: A l'Espanyol, Pol Lozano, un dels capitans, ha explicat que els jugadors són els màxims responsables de la situació esportiva de l'equip i ha insistit que el vestidor té plena confiança en l'entrenador Manolo González.
5: La figura de l'entrenador és molt difícil, i sobretot quan els resultats no acompanyen. Si amb el mateix joc estiguéssim guanyant, ningú diria res del míster, no? Però al final, a vegades hi ha situacions i quan l'equip no acaba d'estar del tot bé, com ara, el primer que on van ben més les mirades és el míster. Jo crec que al final pues, és una figura molt difícil.
2: L'Espanyol rebrà dissabte l'Atlètic de Madrid a les 2 del migdia. En bàsquet, la Sisa Joventut suma el primer triomf de la temporada a la Lliga ACB després de guanyar ahir al vespre l'Andorra 96-75 en partit pendent de la segona jornada. Sentim el tècnic de la penya, Dani Miret.
6: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí en atac anirem millorant.
2: I a l'Eurocup femenina, molt bon debut de l'Espar Unis Girona, que ahir també va superar l'Ostra Baixec pel contundent resultat 77-49. Sentim la jugadora de l'Uni, Juana Camilión.
7: Muy importante para el estado anímico del equipo, pero sobre todo también para la afición, ¿no? Que ya venían, seguían animando, por eso queremos decir muchas gracias a la afición por seguir apoyando cuando incluso las cosas están yendo mal. Entonces esto era como un pequeño respiro para nosotras y para la afición también.
2: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va adjudicar ahir la Supercopa d'Espanya masculina imposant-se al Sabadell per 9-16. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. I en handbol, el Barça disputarà aquesta tarda a 6:45 el partit de la quarta jornada de la Champions a la pista del Dinamo de Bucarest.

0: En punt les 9 del matí. Un pescador localitza un cadàver a la costa de Sitges al Garraf. Tot apunta que es podria tractar del nen de 12 anys de Granollers desaparegut a principis de mes durant els forts aiguats. Ara s'està pendent de les proves de l'Institut de Medicina Legal de Bellvitge per determinar-ne la identitat. Partits i institucions reivindiquen la figura de Lluís Companys el dia que fa 86 anys del seu afusellament. Els pronunciaments durant les ofrenes florals al Fossar i la tomba del president a Montjuïc no poden esquivar la proximitat de les eleccions espanyoles. Satisfacció d'Esquerra i Junts per la decisió del Tribunal de Comptes d'Amnistia Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses del 1 d'octubre i la promoció exterior del procés. La pilota és ara a la taulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els propers dies. S'esgota el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions. Els protagonistes no volen tancar públicament cap porta i la mateixa de Colau ja afirmava que s'apartaria si hi hagués un candidat que aglutinés més suports. Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, rebutja la proposta i avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès, de Volodymyr Zelensky. El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran la setmana que ve i que l'enfrontaran al candidat de la ultradreta, Flavio Bolsonaro. I des d'avui fins diumenge, Manresa acull una nova edició de la Fira Mediterrània amb l'accent posat en la cultura popular, programa més de 80 propostes, la majoria d'elles estrenes.
1: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Madrid guanya el camp de la Roma per 3-4, remuntant un 3-1 en contra en 3 gols en els últims 8 minuts de partit. També a la Champions, el PSG guanya el Manchester City domicili per 2-4. Vinícius és sancionat en 4 partits per l'expulsió davant el Villarreal i es perdrà el clàssic del 25 d'octubre. El brasiler diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya. En bàsquet, la Sisa Joventut guanya l'Andorra 96-75 en partit pendent de la Lliga ACB i a l'Eurocup femenina debut amb victòria contundent de l'Espar Unigirona davant l'Ostrava Txec 77-49.
0: Continuarà el temps estable, sol alguns núvols baixos localitzats especialment en prelitoral i al Camp de Tarragona on no es descarta algun plugim puntual. Les boires matinals s'aniran trencant al pas de les hores, temperatures màximes càlides i pròximes als 30 graus a Ponent.
1: Trescat Info.
0: 9 i pràcticament 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. De seguida anem a Montjuïc. Abans us explicarem que s'ha localitzat un cadàver a la costa de Sitges, al Garraf, que podria tractar-se del menor desaparegut a Granollers, al Vallès Oriental, durant els forts aiguats de principis de mes. Un pescador va trobar ahir a la tarda el cos surant a l'aigua i va alertar els Mossos que amb una embarcació s'hi van desplaçar. Ara el cadàver s'ha enviat a l'Institut de Medicina Legal de Bellvitge per poder fer les proves necessàries per identificar-lo, ja que està en avançat estat de descomposició. I ara sí, marxem cap a Montjuïc, matí d'ofrenes florals en memòria del president Lluís Companys, afusellat farà 86 anys pel franquisme. Partits i institucions han reivindicat la seva figura amb la mirada posada inevitablement en les eleccions del 29 de novembre. Cementiri de Montjuïc, Marta Corbalà, bon dia.
3: Hola, bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat d'alguns consellers i conselleres del seu govern, ha fet ara l'ofrena floral davant la tomba de Lluís Companys al Fossar de la Pedrera del cementiri de Montjuïc. Després serà el torn del president del Parlament, Josep Rull, de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i de diferents partits polítics i entitats que, com cada any, aniran desfilant per voler retre homenatge al president afusellat pel franquisme avui fa 86 anys. Abans abans, a les 6 del matí, Esquerra i Junts per Catalunya han participat en les tradicionals marxes de torxes fins al castell de Montjuïc, el lloc on va ser afusellat. Amb la mirada ja posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar l'extrema dreta.
4: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'Esquerra Nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat aquest missatge.
5: Per defensar Catalunya només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
3: D'aquí a una estona, d'aquí a pocs minuts, es faran els parlaments institucionals del president de la Generalitat, Salvador Illa, del president del Parlament, Josep Rull, i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
0: Doncs hi tornarem en aquest punt, perquè ho podeu seguir en directe aquí a 3Cat Info. Marta, gràcies, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: Doncs bé, seguim de moment amb altres qüestions. Junts i Esquerra, satisfets per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés, i reclamen que s'apliqui també a les causes que encara queden obertes. La pilota és ara a la taulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els propers dies. Carles Puigdemont ja ha demanat al jutge Pablo Llarena que ho faci sense més dilacions. En un comunicat als republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. En la mateixa línia, Turull, de Junts, parla del final d'una persecució.
6: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
0: Intervé Salvador Illa des del cementiri de Montjuïc.
7: Del passat, doncs, que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys. No? I convé també mirar el futur, que hem d'escriure entre totes i entre tots, amb esperança. No? Mirar el futur, afrontar el futur amb responsabilitat i amb esperança. No? Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns propugnen. No? Crec que és un dia escaient per recordar tot això. No? En un moment també en què estem rebent notícies positives de la normalització política, social, institucional de Catalunya, amb sentències i pronunciaments judicials que finalment fan efectiu allò que va decidir el Congrés dels Diputats. No? Per tant, també, en aquest sentit, unes bones notícies aquests dies de la normalització política, social i institucional de Catalunya. No? Bé, això és el missatge que volia traslladar al conjunt de la ciutadania catalana en un dia com avui. No? Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
0: Paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa. Si no anem a ratxar, ara serà el president del Parlament, Josep Rull, qui hauria de prendre la paraula en aquest cementiri de Montjuïc, on avui es commemora el 86è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys. Tan bon punt comparegui el president del Parlament, si és que ho fa, tornarem cap al cementiri de Montjuïc. Mentrestant, seguim. Els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i del CIS. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC calcaria els resultats del 2023 amb 18 o 19 escons, seguit d'una Esquerra a l'alça amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns es mantindrien només només en tindrien dos o tres. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a vencedor amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en un ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només 5 per sobre de Vox, això segons el CIS. També hi hauria un lleu repunt de suma proporcional a la reculada de Podem. Ara ve per Oriol Bardomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Els pronòstics a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai no quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
8: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
0: El CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament. En aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons. Junts podria perdre la meitat dels seus diputats. A més, en tots dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels ciutadans. Al conjunt de l'Estat, més de la meitat de les enquestes asseguren que és la qüestió que més els amoïna. Doncs bé, demà acaba el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions del 29 de novembre. I ara sí, tornem a Montjuïc, parli el president del Parlament.
9: Tots els homes i dones que estan enterrats, que són enterrats aquí, en el fossar de la Pedrera a Montjuïc. El president Lluís Companys no era el president d'una regió, no era el president d'una autonomia, era el president d'una nació. I va ser afusellat perquè era el president de la nació catalana. Era el president de la Generalitat de Catalunya, aquella institució creada, concebuda al segle XIV. I, per tant, amb les seves espatlles hi havia tota la dignitat institucional afaiçonada segle rere segle. Aquells ingenus que el van afusellar, ingenus i malvats, creien que afusellant el president de Catalunya eliminaven la nació catalana, n'esborraven la seva ànima, el seu propòsit. I torno a subratllar aquest adjectiu, ingenus, perquè la nació continua romant dempeus. I aquest homenatge avui ho acredita. Any rere any, recordem, el president de Catalunya afusellat per ser president de Catalunya. Deixin-me també que aprofiti aquesta data per recordar el següent president de Catalunya, Josep Irla, en el seu 150è aniversari, l'aniversari del seu naixement. El president Companys i el president Irla van ser els presidents del sí, de la generositat, del coratge, de la responsabilitat. Tots els van ser presidents del Parlament de Catalunya. El president Irla, aquell 15 d'octubre de l'any 1940, va dir que sí a ser president de Catalunya, des de la França ocupada, després que el seu antecessor, la policia militar nazi, el detingués i el lliurés a les autoritats franquistes per afusellar-lo de manera ignominiosa. I el president Irla, tanmateix, va tenir el coratge, la responsabilitat, la generositat de dir que sí. I la Generalitat de Catalunya va perdurar fins que l'any 54 va ser rellevat pel president Tarradellas. En aquests moments estem assotats per una onada que va en contra la llibertat, en contra la democràcia, en contra els valors pels quals va donar la vida el president Companys, en contra l'existència mateixa de la nació catalana. Hi ha massa gent en aquest país que creu que la democràcia, la llibertat, que són atributs fonamentals per entendre la nació catalana, hi seran sempre. Deixin-me simplement recordar-los. L'actual Parlament de Catalunya, el Saló de Plens, l'hemicicle va romandre tancat durant 40 anys. 40 anys les 10 portes tancades a pany i forrellat. Sovint, quan venen infants i joves, sempre el repeteixo el mateix, recordant Lluís Companys i recordant Josep Irla i recordant els actuals exiliats. Els dic, Per vosaltres, estar asseguts aquí a primera fila és molt fàcil, molt còmode, molt senzill. Però perquè vosaltres pugueu estar asseguts aquí i nosaltres puguem representar el poble de Catalunya, hi ha hagut molta gent que ha hagut de lluitar, ha hagut de patir i fins i tot ha donat la seva vida. Els dic, els diem, estimeu-vos la llibertat, estimeu-vos la democràcia, estimeu-vos la vostra nació, estimeu-vos Catalunya. I darrera reflexió, i també amb una frase manllevada del president Lluís Companys. Ara, finalment, s'aplicarà la llei d'amnistia i, finalment, el Parlament de Catalunya tindrà els 135 diputats presents i farem una rebuda adequada, solemne, al conseller Lluís Puig i, evidentment, al president Puigdemont. Lluís Companys, el president Companys, també va ser exiliat i també va ser amnistiat i també va estar a la presó. I quan va tornar de la presó, en ser amnistiat, va fer aquell discurs memorable des del balcó del Palau de la Generalitat i va dir: tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer. Avui, propers dies que tindrem els exiliats una altra vegada aquí, els exiliats i amnistiats, tornem a repetir solemnament: tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer. Moltíssimes gràcies, molt bon dia i visca Catalunya.
0: Paraules de Josep Rull, el president del Parlament de Catalunya. Hem arribat així a 10:15. Anem cap a l'àrea de servei. Com tu, la situació carreteres i autopistes del país i el transport públic. Claudia Sarra, bon dia.
10: Bon dia. Actualitzem la situació pel que fa a aquests tres accidents que han complicat la circulació, que compliquen, de fet, encara la circulació aquest matí. L'AP7 segueix tallada entre Garrigàs i Bàscara, sentit França, per un accident. Es fan desviaments per la sortida 40. També a l'AP7 ara ja hi ha un carril obert a Subirats, en sentit Tarragona, on hi ha hagut un altre accident. Tot i això, encara s'acumulen uns 9 quilòmetres de retencions. Trànsit informa que un camió que transportava fems ha perdut part de la càrrega i, com a conseqüència, han xocat dos camions i diversos turismes. I pel que fa a la Nacional 2, a Fornells de la Selva, ara es dona ja pas alternatiu per retirar un altre accident. Pel que fa al transport públic, Adif informa que per robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar hi poden haver demores als trens de mitjana i llarga distància que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona. A Rodalies hi ha retards també a la R11 d'uns 15 minuts, segons Renfe, a causa de les limitacions de velocitat.
1: El temps.
0: I Jofre Genué.
11: Continuem amb el temps d'aquests darrers dies. Pocs canvis s'esperen al llarg de la jornada d'avui dijous, és a dir, estabilitat, domina el sol, amb el permís sempre de la presència d'aquests núvols baixos, barrejats sobretot aquest matí amb algunes boires matinals, aniran dissipant-se, el sol s'anirà imposant, i només en alguns indrets del prelitoral o sobretot Camp de Tarragona aquests núvols es poden fer una mica persistents sense descartar algun petit plogim molt local. Tot plegat amb unes temperatures que aquesta matinada potser han baixat una mica, però es mantenen poc fredes en general. I les màximes doncs també poden recular un palet, però a prop dels 28 o 29 a les zones més càlides, de fet amb caloreta a les zones centrals de la jornada. De fet, aquesta matinada han desaparegut pràcticament els valors tropicals, només no s'ha baixat dels 20 a la illa de Buda, al Montsià. Bé, el pronòstic ens indica que tenim unes 48 hores d'estabilitat perquè per dia dissabte comença a canviar amb l'arribada d'un front, a la tarda dissabte les pluges guanyaran terreny i entre diumenge i dilluns es configurarà una situació meteorològica que ens pot dur molta pluja, amb una possible llevantada, especialment de cara a dilluns.
1: 3CAT Info.
0: 10:15. La guerra d'Ucraïna escala com mai al Mar Negre. A Romania, les autoritats busquen 8 dels 12 membres de la tripulació d'un vaixell cisterna que s'ha incendiat a les seves aigües territorials després d'un atac rus perpetrat contra la veïna Ucraïna. És el segon incident d'aquestes característiques a les últimes 24 hores en una nova demostració dels riscos per la navegació a prop del flanc oriental de l'OTAN. Des de principis d'octubre s'han produït 5 atacs contra vaixells comercials davant les costes de Romania i Bulgària que han provocat la mort o la desaparició desaparició d'una vintena de marines, una escalada bèl·lica que amenaça també amb una crisi alimentària mundial perquè Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereal. Moscou, Cristina Solías.
12: En les últimes setmanes, els dos exèrcits han incrementat els atacs contra embarcacions civils i ports del Mar Negre i han provocat desenes de morts i desapareguts entre les seves tripulacions. S'han vist afectats els països de la zona, com Turquia, Romania i Bulgària, tots tres països de l'OTAN, que ja han demanat una treva marítima com la que hi va haver entre 2022 i 2023. Però Vladimir Putin no en vol ni sentir a parlar. El president rus acusa Ucraïna d'haver començat aquesta escalada.
13: Les autoritats de Kiev van començar a atacar els nostres petroliers i altres vaixells que transportaven càrrega exclusivament pacífica. Així doncs, van començar a respondre-hi. I ara sentim veus de totes bandes que ens demanen que ho aturem.
12: Tot plegat preocupa no només als països limítrofs, sinó també a tota la comunitat internacional, ja que Rússia i Ucraïna són responsables d'una quarta part de les exportacions mundials de blat. En aquest sentit, Kiev acusa Moscou de voler convertir la fam en una arma de guerra i avisa de les conseqüències humanitàries que hi haurà si continua fent impracticable la navegació pel Mar Negre.
0: I de la guerra a Ucraïna se'n parlarà avui, en parlaran, vaja, els presidents i primers ministres de la Unió Europea en una cimera de dos dies que arrenca aquest matí. I han convidat el president ucraïnès a Volodymyr Zelensky i els líders europeus veuen, a Brussel·les, l'apropament de Donald Trump cap a Vladimir Putin. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
14: La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha estat l'última que ha qüestionat els Estats Units per haver retirat les sancions al dièsel rus.
15: És una decisió que considero molt arriscada. Hem de ser conscients que l'augment dels preus del combustible es deu sobretot a la guerra a l'Iran i no al conflicte a Ucraïna.
14: En la cimera d'avui, Meloni es veurà les cares amb Pedro Sánchez per primer cop des que va esclatar el conflicte entre Itàlia i Espanya pels controls de passatgers a ports i aeroports. Amb seu en el rerefons, els líders europeus parlaran de com reforçar les fronteres i protagonisme també per a la Xina. Tot i el compromís de Pequín de vendre menys cotxes híbrids a Europa, Alemanya i França apugen el to contra el que consideren competència deslleial xinesa. El canceller alemany, Friedrich Merz, vol fer-hi front.
16: No ens quedarem de braços plegats mentre altres països perjudiquen la nostra economia amb subvencions altes, monedes artificialment devaluades, excés de capacitat i polítiques de preus agressives.
14: Els socis comunitaris miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Això, malgrat que els líders dels principals països arriben a la reunió tocats. Friedrich Merz per les derrotes electorals contra l'extrema dreta alemanya. Emmanuel Macron amb els carrers de França encesos per les protestes dels estudiants. I Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes.
0: Tornem a casa i canviem radicalment de qüestió. Tot a punt a Manresa per la 29a edició de la Fira Mediterrània, el gran aparador de les arts d'arrel del país, que aquest any posa l'accent en la participació en la cultura popular. La nostra corresponsal a la zona, la Nàtia Dell, ens fa un tastet del que podem trobar-hi fins diumenge.
17: Un total de 136 funcions de propostes artístiques que veuen de la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. La meitat són gratuïtes, dansa, música, teatre, circ, i la majoria són propostes catalanes, però també n'hi ha de la resta de l'Estat i una vintena d'internacionals. Repassem-ne algunes amb el director artístic del festival, el Jordi Fossas. L'ombra de la libèl·lula de Clara Poch, una peça interdisciplinària que aborda el pes de l'herència i la repetició de patrons que es transmeten de generació en generació. I ho fa a partir de la història de la Leonor, una nena que assumeix un destí que no ha triat. L'obra explora la tensió entre la identitat heretada i la possibilitat de transformar-la.
18: La Clara és un projecte de circ que viu de la memòria, del llegat, d'aquesta transmissió que sempre intentem parlar.
17: Aquesta tarda a la Sala Petita del Cursal. La dansa d'arrel és el punt de partida del Catalan Washing, un solo de 45 minuts del ballarí i coreògraf Pere Seda, un clàssic de l'obrador d'arrel. La proposta revisita l'imaginari noucentista i els referents de la cultura popular i tradicional catalana per explorar-ne les possibilitats creatives actuals.
18: El Pere sempre revisitant la dansa d'arrel tradicional, però amb aquest Catalan Washing per interpel·lar-nos molt políticament avui a partir d'aquests grans clàssics de la música i de la dansa tradicional.
19: Me'ls han pres per un... una dama, filla del rei francès.
17: A Luca, cançons que il·luminen els carrers, un concert a capella que posa en diàleg cançons de la Mediterrània amb una mirada contemporània.
18: I a Luca el que pretén és, amb aquestes cançons de tradició oral, portar-les al món de la polifonia i generar un espectacle on també la posada en escena doncs, està supercuidada i ben treballada, fruit d'aquest acompanyament que han tingut durant tot l'any.
17: Aquesta tarda, els Carlins. Tot això i moltes més propostes a la Fira Mediterrània fins diumenge a Manresa.
0: Esports. Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Madrid suma la segona victòria a la Champions després d'imposar-se a la Roma a domicili per 3-4, amb remuntada inclosa. Els de Mourinho, que perdien per 3-1 a 8 minuts pel final, van marcar 3 gols que els va permetre capgirar el marcador. Poc abans d'aquest partit, el Madrid va saber que Vinícius es perdrà el clàssic del dia 25 en ser sancionat amb 4 partits per l'expulsió el dia del Villarreal. El brasiler reaccionava així a la sanció imposada pel comitè de competició.
20: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso, estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
2: Per la seva part, José Mourinho afegia que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
21: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
2: A més del Barça-Madrid, Vinícius també es perdrà els partits de Lliga contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla.
1: 3CAT Info.
2: Més enllà del Roma 3, Madrid 4, i es va tancar la segona jornada de la Champions amb la disputa de 8 partits més. Destaca sobretot la victòria al PSG, al camp del Manchester City per 2-4 o el triomf del Betis per 3-2 amb el Porto. Després de 2 jornades disputades, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. D'entre aquests trobem el Paris Saint-Germain, el Barça, el Madrid, el Betis, l'Arsenal o el Liverpool. Més futbol a l'Espanyol. Pol Lozano, un dels capitans, ha explicat que els jugadors són els màxims responsables de la situació esportiva de l'equip i ha insistit que el vestidor té plena confiança en l'entrenador Manolo González.
21: Un par de goles que hemos sufrido, pues no.
22: La figura de l'entrenador és molt difícil i sobretot quan els resultats no acompanyen. Si amb el mateix joc estiguéssim guanyant, ningú diria res del míster, no? Però al final a vegades hi ha situacions i quan l'equip no acaba d'estar del tot bé, com ara, el primer que on van ben més les mirades és el míster i jo crec que al final pues, és una figura molt difícil.
2: L'Espanyol rebrà dissabte l'Atlètic de Madrid a les 2 del migdia. En bàsquet, la Sisa Joventut suma el primer triomf de la temporada a la Lliga ACB, després de guanyar i el vespre l'Andorra 96-75 en un partit pendent de la segona jornada. La valoració al final del partit la feia el tècnic de la penya, Dani Miret.
23: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
2: I a l'Eurocup femenina, molt bon debut de l'Espart Uni Girona, que ahir també va superar l'Ostra Baixec pel contundent resultat de 77-49. Sentim la jugadora de l'Uni, Juana Camilión.
24: Muy importante para el estado anímico del equipo, pero sobre todo también para la afición, ¿no? Que ya seguían animando, por eso queremos decir muchas gracias a la afición por seguir apoyando cuando incluso las cosas están yendo mal. Entonces esto era como un pequeño respiro para nosotras y para la afición también.
2: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va adjudicar ahir la Supercopa d'Espanya masculina imposant-se al Sabadell per 9-16. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic Fran Fernández.
25: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos jugar.
2: I en handbol, el Barça disputarà aquesta tarda, a partir de 3:45, el partit de la quarta jornada de la Champions a la pista del Dinamo de Bucarest. L'equip que entrena Carlos Ortega arriba a aquest enfrontament havent guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara.
3: Trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. El partit serà una altra cosa de partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
2: I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina amb 9 jugadors catalans va tancar ahir al vespre la fase de grups al Mundial d'Asunción amb una nova victòria golejant Suïssa per 10-1. I avui disputarà els quarts de final davant Xile a partir de 8:15 del vespre.
0: Dos quarts de 10 del matí, fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest dijous 15 d'octubre. Es localitza a la costa de Sitges, al Garraf, el nen de 12 anys, el cadàver del nen de 12 anys de Granollers, desaparegut a principis de mes durant els ports aiguats. Partits i institucions reivindiquen la figura de Lluís Companys el dia que fa 86 anys del seu afusellament. El president Salvador Illa crida no repetir els errors del passat als pronunciaments durant les ofrenes florals al Fossa i a la tomba del president a Montjuïc. No poden esquivar la proximitat de les eleccions espanyoles. I satisfacció d'Esquerra Junts per la decisió del Tribunal de Comptes d'Amnistia Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. La pilota és ara la taulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els propers dies. Una qüestió que també ha estat present en aquestes declaracions al cementiri de Montjuïc. A partir d'aquesta hora també us explicarem que veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona deixaran de pagar el lloguer com a resposta a les intencions del fons propietari que vol convertir els pisos en habitatge compartit. Segons avança el matí de Catalunya Ràdio, 4 dels 6 inquilins opten per aquesta mesura de protesta. Nova crítica al sistema d'alertes és alert. Els municipis de la Ribera d'Ebre lamenten que sovint els agrupin amb el Baix Ebre i el Montsià quan el seu relleu té característiques climàtiques pròpies. I aquesta nit s'entrega el 75è Premi Planeta. 9 novel·les finalistes aspiren a guanyar el guardó dotat amb 1 milió d'euros. El més destacat dels esports, Audal.
2: El Madrid guanya el camp de la Roma per 3-4, remuntant amb 3 gols en els últims 8 minuts de partit. Mentrestant, el comitè de competició sanciona Vinícius amb 4 partits i es perdrà el clàssic del pròxim dia 25.
0: Continuarà el temps estable, sol alguns núvols baixos localitzats, en especial al prelitoral i al camp de Tarragona, on no es descarta algun plugim puntual. Les boires matinals s'aniran trencant al pas de les hores. Temperatures màximes càlides i pròximes fins i tot als 30 graus a Ponent. Dos quarts de 10:02, localitzat a la costa de Sitges, al Garraf, el cos del menor de 12 anys desaparegut a Granollers, al Vallès Oriental, durant els ports aiguats de principis de mes. Ho ha confirmat el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, a l'ofrena floral de Montjuïc pel president Companys, on ha aprofitat per donar el condol a la família.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
0: Un pescador va trobar ahir a la tarda el cos surant a l'aigua i va alertar els Mossos que amb una embarcació s'hi van desplaçar. El Rabi va marxar de casa el 5 d'octubre de matinada espantat per la forta tempesta. Durant els últims dies un ampli dispositiu l'havia buscat per la llera del riu Besòs i també al Vallès Oriental. Doncs bé, declaracions de Salvador Illa que ha fet al cementiri de Montjuïc, on hi ha hagut un matí d'ofrenes florals en memòria del president Lluís Companys, afusellat fa ara 86 anys pel franquisme. Partits i institucions han reivindicat la seva figura amb la mirada posada inevitablement a les eleccions del 29 de novembre i l'amnistia. Cementiri de Montjuïc, Marta Corbalán, bon dia.
5: Hola, bon dia. Després de fer l'ofrena floral davant la tomba de Lluís Companys, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet aquest al·legat a favor dels drets i les llibertats i en contra de l'autoritarisme.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen.
5: El president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'acte d'homenatge a Companys per recordar unes paraules del president afusellat, coincidint amb el retorn aviat a Catalunya de Carles Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
6: Aquest propers dies que tindrem els exiliats una altra vegada aquí, els exiliats i amnistiats, tornem a repetir solemnament, tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer.
5: Partits polítics i entitats segueixen fent les seves ofrenes florals davant la tomba del president afusellat pel franquisme aquí al Fossar de la Pedrera, al cementiri de Montjuïc.
0: Marta, gràcies. Fins ara, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
0: Junts i Esquerra estan satisfets per aquesta decisió del Tribunal de Comptes d'amnistia Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena dels càrrecs del govern per les despeses de l'UOI, la promoció exterior del procés, i reclamen que s'apliqui també a les causes que encara queden obertes. La pilota és ara la taulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els propers dies. Carles Puigdemont ja ha demanat al jutge Pablo Llarena que ho faci sense més dilacions. En un comunicat als republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. I des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també celebrava l'amnistia pels els encausats per les despeses de l'UO. I l'expresident Artur Mas creu que el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió. Per Artur Mas, el Tribunal de Comptes ha acabat, dèiem, amb una etapa de repressió i de persecució. El podeu escoltar a partir d'aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. I s'esgota el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions. Els protagonistes no volen tancar públicament cap porta i la mateixa Ada Colau afirma que s'apartaria si hi hagués un candidat que aglutini més suports i planteja la possibilitat de canviar la denominació Front Ampli.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
7: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
8: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
7: Deu ser això, sí.
9: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
7: Et trobo a faltar.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Bé, seguim amb més informacions. Els Estats Units estudien la possibilitat de sancionar vaixells espanyols i restringir la importació de determinats productes com a represàlia pel bloqueig d'alguns mercants nord-americans que se sospitava que portaven armes a Israel. El regulador marítim dels Estats Units, anomenat Comissió Marítima Federal, ha estat investigant la prohibició d'entrada al port d'Algesires de dos vaixells amb bandera nord-americana a finals del 2024 que havien sortit del port de Nova York. El govern espanyol els va denegar l'entrada amb l'argument que duien armes a Israel en plena guerra a Gaza. La naviliera Maersk, propietària dels mercants, va negar que portés armes o municions i van haver de desviar la ruta cap al port de Tangermet, a l'altre costat de l'estret de Gibraltar. La Comissió Marítima Federal ha conclòs que Espanya ha creat condicions de navegació desfavorables pels vaixells a bandera dels Estats Units i proposa dos tipus de represàlies. Una és imposar una taxa de $200,000 per viatge a tots els vaixells a bandera espanyola, és a dir, uns 180.000 euros, i l'altre, restringir la importació de determinats productes, com ara oli i greixos, perfumeria i cosmètica, ceràmica, articles de pedra, sucre i també productes de confiteria. I els preus continuen a l'alça als Estats Units i perjudiquen els interessos de Donald Trump de cara a les eleccions de mig mandat previstes pel 3 de novembre. L'escalada de la inflació, que s'ha situat en el 3,7%, està relacionada directament amb l'encariment de la benzina i això és conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà que va iniciar Trump i una veritable llosa per la campanya electoral dels republicans. Segons les enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa del govern de Trump. Hi ha un risc afegit per Trump. A finals de mes, la Reserva Federal podria tornar a pujar els tipus d'interès per combatre la inflació. Seria, de fet, una mala notícia pels consumidors nord-americans a pocs dies, com us dèiem, de les eleccions de mig mandat.
1: 3CAT Info.
11: Hi ha un país sencer que no surt cada dia als titulars i nosaltres te l'expliquem. A la revista La Mira descobrim persones i històries que ajuden a entendre qui som més enllà de l'actualitat. Històries que parlen de nosaltres amb un periodisme reposat, humà i proper. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
12: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
1: 3cat.info.
0: 5 minuts per 3 quarts de 10. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit, segons avança el Matí de Catalunya Ràdio. L'edifici situat a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit per l'empresa New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, és a dir, fragmentar els pisos en habitacions. Ara 4 veïns dels 6 que hi ha a l'edifici deixaran de pagar el lloguer, el que anomenen una vaga de lloguers. Una d'ells, Anna Olesti, explica que l'objectiu és pressionar la propietat i forçar la intervenció de l'Ajuntament.
13: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu. Generar un problema econòmic al fons NAC d'evitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc, és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
0: El bloc s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista i la mobilització ha provocat la mediació del síndic de Greuges de Barcelona. Detinguts a Tarragona, els autors d'una detenció il·legal d'un home a principis de setembre a Gavà, al Baix Llobregat. La víctima va ser ferida amb arma de foc i se'l van endur al maleter d'un vehicle. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
14: Els Mossos han detingut els 4 homes relacionats amb aquests fets a Tarragona, on s'havien amagat. Als detinguts se'ls atribueix l'autoria d'un incident que va passar el 7 de setembre a Gavà. Els arrestats van tirotejar un motorista i se'l van endur ficat al maleter d'un vehicle. Poc després va aparèixer a Sabadell en estat molt greu. Avui s'ha culminat la investigació policial amb un dispositiu que s'ha dut a terme a Tarragona.
1: 3cat Info.
0: Malestar entre els ajuntaments de la Ribera d'Ebre per com s'apliquen les alertes de protecció civil en cas de temporals. Els alcaldes critiquen que sovint se'ls posi el mateix sac que el Baix Ebre i el Montsià i que no tenen res a veure des del punt de vista climàtic. Tortosa, Jordi Barrancà.
15: La gota que ha fet vessar el got va ser l'episodi de pluja de principis d'aquest mes d'octubre. El dia 1 a la nit, cada ajuntament tenia la potestat de decidir si l'endemà hi hauria classe. Però el dia 2, a 8:45 del matí, es va ordenar el tancament de les escoles del Montsià, Baix Ebre i també de la Ribera d'Ebre. Àngel Llombard, alcaldessa de Rasquera.
16: No mos ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Clar, ja s'havien pres unes opcions, ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
15: El malestar s'estén per tota la comarca, des del sud, com ara sentíem, fins més al nord, amb un clima més semblant al de la Plana de Lleida. Francesc Barbero, alcalde de Flix i president del Consell Comarcal.
26: Emet en els seus mapes recull aquesta diferenciació de litoral interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona d'interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal, doncs, que a vegades aplica un mateix criteri a tota una comarca o a tota una vegueria quan la realitat climàtica i geogràfica interior és molt diversa.
15: A finals de mes, de fet, es convocarà un Consell d'Alcaldes per posar sobre la taula aquesta qüestió. La voluntat és aconseguir que la Generalitat fili més prim a l'hora de determinar l'abast territorial de les restriccions.
0: Preocupació dels ramaders del Pallars per la falta de pastures pels animals. Aquests dies, uns 3.000 caps de bestiar han començat a baixar de la muntanya per passar l'hivern a resguard i alguns ramaders asseguren que mai havien vist la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Avisen que si no plou s'hauran de plantejar reduir els animals que tenen. Saurí, Pau Rovira.
27: A Saurí, una desena de ramaders han tancat i separat aquests dies les seves ovelles després de 3 mesos de pastura a la muntanya. Són els ramats que ara tornen cap a pobles com Peramea, Sant Joan de Vinyafrescal, Toralla, Puigverd o Corts Castell. I aquest any diuen la diferència es nota només de mirar al terra. Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures tan elevades han deixat menys herba tardorada de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
17: Bueno, l'estiu ha anat com l'any. La primavera ja ha sigut molt seca, l'hivern sí que va ploure el mes de gener i el mes de febrer, que realment d'aigua per a herba no em feia falta, per les fonts igual sí. I jo realment, com vam arribar a quedar a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca ni amb tan poca herba, però que està tot molt sec, eh? Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
27: Ara la preocupació és què passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Xavier Riera, ramader.

0: Això es manté un carril tallat i retencions quan s'arriben a aquest punt on hi ha hagut un accident mortal, una motorista mort en un xoc amb un camió. Encara l'AP7 es manté només un carril obert i s'acumulen uns 10 quilòmetres de retencions des de Gelida en sentit Tarragona per un altre accident. Trànsit recomana vies alternatives com la Nacional 340, la C32, la 2 i la C15. Per contra, millora la situació a la Nacional 2 a Fornells de la Selva, on es dona pas alternatiu per retirar un altre accident. Pel que fa al transport públic, recordem que Adif ha informat que per robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar hi poden haver demores als trens de mitjana i llarga distància que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona. Hi ha retards també a la R2 Nord i a la R11 d'uns 15 minuts, segons Renfe, a causa de limitacions de velocitat.
1: El temps.
2: Previsió meteorològica de Jofre Genué.
3: Aquesta matinada les temperatures han baixat una miqueta. Han desaparegut els valors tropicals a la façana litoral. Només s'ha mantingut el termòmetre amb aquests 20 graus a l'illa de Buda i, en general, a la costa entre els 18 i 19 graus. A l'interior, temperatures poc per sota dels 15, amb boires i boirines, amb moltes fondalades. I a les valls del Pirineu tornem a tenir aquests valors lleugerament per sota dels 10 graus i de manera molt local alguna xifra al voltant dels 5. Ambient no molt fred. De fet, avui les màximes tornaran a situar-se amplement per sobre dels 25, arribar dels 27-28, potser no siguin tan altes com aquests darrers dies, que s'ha arribat a tocar els 30 punts de les Terres de l'Ebre. I tot plegat amb sol o presència d'aquests núvols baixos que no acaben de desaparèixer en punts de la costa, del prelitoral, de la Catalunya central. La majoria es n'hi ha trencant, però cap al Camp de Tarragona poden ser una mica més persistents i sense descartar fins i tot alguna petita gota. De fet, al llarg de la tarda es mantindrà la variabilitat en tots aquests indrets, mentre que cap a Ponent, Pirineu, Prepirineu, a gran part de les comarques de Girona, el sol ha d'imposar-se amb una jornada molt estable. L'espera, però, que arribin canvis. De fet, queden més o menys unes 48 hores d'aquest temps tranquil i estable. A partir del cap de setmana arriben canvis. Dissabte, concretament, un front implicarà un augment de núvols amb pluges que es poden generar més a la tarda. I entre diumenge i dilluns, molt probablement, acabarà configurant-se una situació de llevantada que ens pugui aportar una període de pluja, un episodi de pluja abundant i intens, especialment de cara a dilluns.
4: El cinema fantàstic torna a Sitges.
5: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
4: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
5: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
4: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
6: Aquest clàssic no el veuràs, el viuràs! Torna la quarta edició de la Festa del Futbol by Esport i Tardet. 25 d'octubre, luz de gas, música, jocs, premis i molt de futbol. Entrades a altardet.es.
1: 3CAT Info.
2: El debat per la modernització del Canal d'Urgell continua obert, però mentrestant avancen les infraestructures imprescindibles per tirar endavant la transformació del rec en una àrea de 70.000 hectàrees de la plana de Lleida. Ja estan acabades les tres primeres bases incloses en el projecte i ara comencen les proves per poder-les fer servir la primavera que ve. Lleida, està a la Bosoms.
7: La bassa més gran és la de Castellserà, a l'Urgell, i les altres dues són a Juneda, a les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Entre totes tenen capacitat per emmagatzemar més de 900.000 metres cúbics d'aigua. Estan pensades per alimentar sectors de rec un cop el canal estigui modernitzat, però mentrestant també poden millorar l'eficiència hidràulica, en concret perquè permeten acumular aigua per quan es necessiti i que no es perdi canal avall. Ho explica el cap de modernització del Canal d'Urgell, Pere Bailón.
8: Ara em fem sobre aigua dels meus canals i no la vull llançar, doncs l'emmagatzem aquí fins al moment que la torni a necessitar. Llavors me millora molt la gestió, l'eficiència de la gestió dels canals en alta, sobretot en el cas de la primera i de la quarta sèquia.
7: Això no passarà, però, fins a la primavera que ve, perquè abans s'han de fer proves prèvies per rebre el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua.
8: Que compleixen totes les mesures de seguretat i si en algun moment hi hagués alguna incidència en una bassa, com se reaccionarà? Tot això ha d'estar planificat, s'ha de saber qui farà cada cosa, etc, etc, perquè sigui realment una bassa fiable.
7: Les que ara s'han acabat són 3 de les 44 basses previstes al projecte per transformar el rec del Canal d'Urgell i les ha construïdes al

0: Ministeri d'Agricultura. La modernització va quedar aturada a finals de l'any passat per reticències dels regants que reclamaven més ajudes per pagar la seva part. Ara el Departament d'Agricultura ha presentat una segona proposta que es podria votar en els propers mesos.
1: En Autaran, la Generalitat i el Consell General han comprat a l'Estat una antiga caserna de la Guàrdia Civil en desús situada a prop de l'estació d'esquí de Baqueira. L'objectiu és destinar l'edifici a lloguer social i reduir d'aquesta manera la pressió sobre l'habitatge a la zona, que està molt tensionada pel turisme i les segones residències. Tornem a Lleida ara amb la Júlia Albacar.
2: L'edifici té prop de 2.400 metres quadrats i ha costat 3,7 milions d'euros. Ara s'haurà d'arranjar i estudiar els possibles usos de l'antiga caserna a través d'una comissió de treball on participaran la Generalitat, el Consell General i l'Ajuntament de Naut Aran. La prioritat és convertir l'edifici en diversos pisos que es destinaran a habitatge públic i assequible. Sílvia Romeros, delegada del Govern de l'Alt Pirineu i l'Aran.
3: Amb aquesta operació esperem poder posar en servei tot aquest edifici i tenir pisos a disposició de la ciutadania.
2: L'antiga caserna està situada a la zona d'aparcament de Baqueira 1500, un espai on sovint els treballadors de l'estació d'esquí s'allotgen en autocaravanes durant la temporada d'hivern. I s'ha de recordar una xifra. Segons el Pla d'Habitatge de la Vall d'Aran, només el 36% dels habitatges són primeres residències.
1: Avui és Santa Teresa, la festa major petita del Vendrell. Si bé la fira es va celebrar el cap de setmana passat, avui hi ha una cita especial. La Colla Castellera dels Nens del Vendrell commemora que fa exactament 100 anys que van fer la seva primera actuació. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: Ara fa un segle, el Vendrell i un grup d'aficionats als castells van tenir una iniciativa que ha perdurat fins ara. Ens ho explica Pere Ferrando, estudiós del món casteller i que ha estat president del jurat del concurs de Tarragona en 7 edicions.
5: Hi havia uns aficionats castellers que ajudaven a les colles vellenques quan venien a fer castells al Vendrell, a fer castells, que era una mica una cosa que es feia sempre. I aquests aficionats, davant d'una mala actuació dels vellencs a la festa major del 1926, van decidir fer colla pròpia.
4: A partir d'aleshores, els nens del Vendrell van viure nombroses vicissituds. Van estar a punt de desaparèixer, però també van guanyar el concurs de castells en dues ocasions. Però una de les fites més emotives es va viure el 1966, en plena dictadura franquista, quan la colla va actuar per Pau Casals a Prada de Conflent. Seria l'última vegada que Casals veuria fer castells.
5: Va ser molt emotiva perquè, efectivament, ell allí va veure els seus darrers castells. Poc després ja se'n va anar a viure a Puerto Rico i allà va morir. Es va emocionar molt de poder-los veure després de tants i tants anys no veure'ls.
4: Ferrando destaca alguns aspectes d'aquesta trajectòria centenària dels nens.
5: Els nens del Vendrell de sempre van saber innovar, començant pel nom, després van saber innovar tècnicament. El mèrit, crec jo, és el de resistir perquè la colla no desaparegués. El sol fet d'aguantar aquests 100 anys i poder-se resistir tots els embats que ha viscut, jo crec que això és molt especial i molt digne de mencionar.
4: Avui, a 7:45 del vespre, a la plaça Vella del Vendrell es recrearà la primera diada de la colla.
1: I a partir de demà divendres i fins al mes de juliol del 27 es podrà veure al Museu d'Història Natural de Londres l'exposició d'un centenar de fotografies al costat de la seva cria morta. És la fotografia d'aquesta elefanta, la més colpidora d'aquesta mostra. Es tracta del concurs més prestigiós en la seva categoria. I l'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora d'èxits com Gent Normal, deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit pel suport que ha donat al grup palestí Action, Palestine Action, així ho han anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial Faber. El juliol del 2025 es va afegir al grup pro-palestí a la llista d'organitzacions terroristes il·legals del Regne Unit i Rooney els va cedir en una mostra de suport als drets d'autor de les seves obres. Aquest fet ha provocat, però, que ara no pugui ingressar els guanys generats per la seva narrativa en el marc legal del govern britànic. El 2021, Rooney ja va viure una situació similar quan va negar els drets de traducció de la seva obra On ets, món bonic, a una editorial d'Israel.
6: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia. El Barça suma la segona victòria a la Champions després d'imposar-se a la Roma a domicili per 3-4, amb remuntada inclosa. Els de Mourinho, que perdien per 3-1 a 8 minuts pel final, van marcar 3 gols que els va permetre capgirar el marcador. Sentim el tècnic portuguès en declaracions a Movistar.
6: Un par de gols que hemos sufrido pues no me han gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Hemos cambiado con mucha coraje que los jugadores han tenido y coraje para mismo con un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos, sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre.
7: Poc abans d'aquest partit, el Madrid va saber que Vinícius es perdrà el clàssic del dia 25 en ser sancionat amb 4 partits per l'expulsió el dia del Villarreal. El futbolista brasiler reaccionava així a la sanció imposada pel comitè de competició.
8: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien. La prensa va decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
7: Per la seva part, José Mourinho afegia que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
6: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
7: A més del Barça-Madrid, Vinícius també es perdrà els partits de Lliga contra el Sevilla i el Racing de Santander, tots dos al Bernabéu, i contra el València a l'estadi de Mestalla.
9: 3CAT Info.
7: Més enllà del Roma 3, Madrid 4, ja es va tancar la segona jornada de la Champions amb la disputa de 8 partits més. Destaca, sobretot, la victòria al PSG al camp del Manchester City per 2-4 o el triomf del Betis per 3-2 amb el Porto. Després de 2 jornades disputades, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. D'entre aquests trobem el PSG, el Barça, el Madrid, el Betis, l'Arsenal o el Liverpool. Encara en futbol, a l'Espanyol, Pol Lozano, un dels capitans, ha explicat que els jugadors són els màxims responsables de la situació esportiva de l'equip i ha insistit que el vestidor té plena confiança en l'entrenador Manolo González.
10: La figura de l'entrenador és molt difícil, i sobretot quan els resultats no acompanyen. Si amb el mateix joc estiguéssim guanyant, ningú diria res del míster, no? Però al final, a vegades hi ha situacions i quan l'equip no acaba d'estar del tot bé, com ara, el primer que on van ben més les mirades és el míster. Jo crec que al final pues, és una figura molt difícil.
7: L'Espanyol rebrà dissabte l'Atlètic de Madrid a les 2 del migdia.
9: 3CAT Info.
7: En bàsquet, la Sisa Joventut suma el primer triomf de la temporada a la Lliga ACB després de guanyar i el vespre a l'Andorra per 96-75 en un partit pendent de la segona jornada. La valoració al final del partit la feia el tècnic de la penya, Dani Miret.
11: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
7: I a l'Eurocup femenina, molt bon debut de l'Espar Unir Girona, que ahir també va superar l'Ostrava Txec pel contundent marcador de 77-49. Sentim la jugadora de l'Uni, Juana Camilión.
12: Muy importante para el estado anímico del equipo, pero sobre todo también para la afición, ¿no? Que ya venían, seguían animando, por eso queremos decir muchas gracias a la afición por seguir apoyando cuando incluso las cosas están yendo mal. Entonces esto era como un pequeño respiro para nosotras y para la afición también.
7: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va adjudicar ahir la Supercopa d'Espanya masculina imposant-se al Sabadell per 9-16. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. En parla el seu tècnic, Fran Fernández.
13: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos jugar.
7: I en handbol, el Barça disputarà aquesta tarda a partir de 6:45 el partit de la quarta jornada de la Champions a la pista del Dinamo de Bucarest. L'equip que entrena Carlos Ortega arriba a aquest enfrontament havent guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara.
14: Trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. El partit serà una altra cosa de partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
7: A la Lliga Femenina d'Handbol, ahir derrota del Granollers a la pista del Betionac Navarrés per 28-24. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina, amb 9 catalans, va tancar ahir al vespre la fase de grups del Mundial d'Assumpción, golejant Suïssa per 10-1. Avui disputarà els quarts de final davant Xile a partir de 8:15 del vespre.
9: Trescat Info.

0: Són les 10. El president de la Generalitat, Salvador Illa, confirma que el cos trobat a la costa de Sitges correspon al menor de 12 anys de Granollers desaparegut a principis de mes durant els forts aiguats. Un pescador va trobar el cos surant a l'aigua a l'altura del port Ginesta. Partits i institucions reivindiquen la figura de Lluís Companys el dia que fa 86 anys del seu afusellament. En les seves intervencions han coincidit en un discurs per frenar l'ascens de l'extrema dreta durant les ofrenes florals al fossar i la tomba del president a Montjuïc. Satisfacció d'Esquerra Republicana i Junts per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. La pilota és ara la teulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els pròxims dies. S'esgota el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions. Els protagonistes no volen tancar públicament cap porta i la mateixa Ada Colau afirma que s'apartaria si hi hagués un candidat que aglutini més suports i planteja la possibilitat de canviar la denominació Front Ampli. Veïns del conegut com a bloc Papallona de Barcelona deixaran de pagar el lloguer com a resposta a les intencions del fons propietari que vol convertir els pisos en habitatge compartit. Segons avança el Matí de Catalunya Ràdio, 4 dels 6 inquilins opten per aquesta mesura de protesta. Una antiga caserna de la Guàrdia Civil a tocar de l'estació d'esquí de Becaire es destinarà a lloguer social. La Generalitat i el Consell General han comprat l'edifici amb l'objectiu de reduir la pressió sobre l'habitatge que provoquen el turisme i les segones residències. La guerra d'Ucraïna escala com mai al Mar Negre. A Romania, les autoritats busquen 8 dels 12 membres de la tripulació d'un vaixell incendiat a les seves aigües territorials després d'un nou atac rus contra la veïna Ucraïna, que referma els riscos per a la navegació a prop del flanc oriental de l'OTAN. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords. Ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades. De cara a l'edició de l'any que ve, la número 60, els organitzadors volen reivindicar la pel·lícula de Steven Spielberg en contres a la tercera fase i somien amb la presència del cineasta nord-americà.
1: Esports.
2: El Madrid guanya el camp de la Roma per 3-4, remuntant un 3-1 en contra en 3 gols en els últims 8 minuts de partit. També a la Champions, el PSG guanya el Manchester City a domicili per 2-4. Vinícius és sancionat amb 4 partits per l'expulsió davant el Villarreal i es perdrà el clàssic del 25 d'octubre. El brasiler diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya. I en bàsquet, la Sisa Joventut guanya l'Andorra per 96-75 en partit pendent de la Lliga CB i a l'Eurocup femenina debuta amb victòria contundent de l'Sparun i Girona davant l'Ostrava Txec per 77-49.
0: Ambient càlid amb temperatures que tornaran a situar-se per sobre dels 25 graus a moltes poblacions i s'aproximaran als 30 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Tot i això, podran perdre algun grau respecte ahir. El sol es mantindrà arreu amb el permís d'alguns núvols puntuals entre la costa i el prelitoral.
1: 3CAT Info.
0: Ara passant 4 minuts de les 10, bon dia, us parla Mireia Sala Santapau. El cos localitzat a la costa de Sitges, el Garraf, és el del menor de 12 anys desaparegut a Granollers, al Vallès Oriental, durant els forts aiguats de principis de mes. Ho ha confirmat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a l'ofrena floral de Montjuïc pel president Companys.
3: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
0: Un pescador va trobar ahir a la tarda el cos surant a l'aigua i va alertar els Mossos que amb una embarcació s'hi van desplaçar. Ara el cadàver s'ha enviat a l'Institut de Medicina Legal de Bellvitge i està pendent de la identificació oficial. El Rami va marxar de casa el 5 d'octubre de matinada, espantat per la forta tempesta. Durant els últims dies, un ampli dispositiu l'ha buscat per la llera del riu Besòs i també al Vallès Oriental.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Matí d'ofrenes florals en memòria del president Lluís Companys, afusellat fa ara 86 anys pel franquisme. Els presidents de la Generalitat i del Parlament, Salvador Illa i Josep Rull, i també els partits independentistes han reivindicat la figura de l'expresident i han cridat a frenar el creixement de l'extrema dreta, tot plegat en un marcat clima preelectoral pels comicis del 29 de novembre. Cementiri de Montjuïc, Marta Corbalán, bon dia.
4: Hola, bon dia. Després de fer l'ofrena floral davant la tomba de Lluís Companys, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a no repetir els errors del passat i també ha fet un al·legat a favor dels drets i les llibertats en l'actual moment polític.
3: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen.
4: El president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'acte d'homenatge a Companys per recordar unes paraules del president afusellat, coincidint amb el retorn aviat a Catalunya de Carles Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
5: Aquests propers dies que tindrem els exiliats una altra vegada aquí, els exiliats i amnistiats, tornem a repetir solemnament, tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer.
4: Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han reivindicat el llegat de Companys en un homenatge marcat clarament per un to preelectoral. A les portes de la campanya del 29 de novembre, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat aquest dard contra Esquerra.
6: Per defensar Catalunya només hi som nosaltres. I nosaltres això ho portem incorporat en l'ADN. I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
4: Amb la mirada posada també en les eleccions del 29 de novembre, la número 2 d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat que no es deixi de banda la lluita nacional.
7: Aquest és el llegat que hem de tenir molt clar pels mesos que vindran. N'hi ha uns que diuen que la lluita per la millora de la gent que s'aixeca molt d'hora al matí i que va a treballar no té res a veure amb la lluita nacional. Són els mateixos que convoquen eleccions per oportunisme electoral perquè no volen complir amb Catalunya.
4: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la memòria democràtica com a antídot a l'extrema dreta.
0: Gràcies, Marta. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
0: Satisfacció a Junts i Esquerra per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Els dos partits reclamen que s'apliqui també l'oblit judicial a les causes que encara queden obertes. Entre els amnistiats, l'expresident Artur Mas creu que el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i l'exconsellera de la presidència, Neus Munté, en parlava també al Catalunya Nit.
8: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
0: Amb l'amnistia del Tribunal de Comptes, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, assegura que ara li toca al Suprem tancar les penes del procés. Conde Pumpido també avisa que si un nou govern espanyol amb PP i Vox derogués la llei, això no tindria efectes en els casos ja amnistiats.
9: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
0: El president del Constitucional ho deia en una entrevista a La Vanguardia. Més coses. La candidata de Front Ampli, Ada Colau, demana a Gabriel Rufián que convenci el seu partit per participar en una candidatura unitària antifeixista. Reconeix, però, que la direcció d'Esquerra rebutja una coalició amb els comuns. Per la seva banda, Podem dona per fet que hi haurà dues paperetes a Catalunya i Madrid i proposa a Esquerra Unida tancar acords a 10 comunitats autònomes. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
10: Bon dia. El termini per registrar coalicions acaba demà a mitjanit i tot està en l'aire. Ada Colau, proposada per liderar Front Ampli, no tira la tovallola i demana a Gabriel Rufián que convenci la direcció d'Esquerra per tancar una única candidatura a Catalunya i no anar, per una banda, Esquerra en Podem i Comuns amb el Front Ampli. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
11: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, ha aconseguit una popularitat molt notòria, precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
10: Colau ha explicat que en les darreres hores la direcció dels comuns ha intentat negociar amb la d'Esquerra, però que no s'han volgut ni asseure. L'exalcaldessa de Barcelona diu que el moment és greu i assegura que Esquerra no perdria les sigles.
11: Que ens hi juguem la vida, literalment. I aleshores, en un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla, de veritat, impossible d'explicar-li a la ciutadania.
10: Mentrestant, Podem insisteix en la seva via, l'acord amb Rufián, i critica que no s'ha integrat a Front Ampli perquè no han acceptat les primàries obertes que proposaven i perquè no els han volgut reconèixer el pes que diuen es mereixen. Jo de Belarra.
12: No ha sido posible ahora porque es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde y que no se cierren acuerdos justos.
10: Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya, on també ha donat per fet que a Catalunya i Madrid hi haurà dues candidatures a l'esquerra del PSOE, perquè argumenta Ione Belarra que allà no es perden vots i proposen acords amb Esquerra Unida, actualment dins del Front Ampli, a 10 comunitats autònomes, entre elles Andalusia, Galícia i Euskadi.
13: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
1: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
13: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Els veïns que encara queden al conegut com a bloc Papallona de Barcelona s'han declarat en vaga de lloguers. El propietari, el forn d'inversió holandès New Amsterdam Developers, ja ha buidat la meitat dels pisos que hi ha a l'edifici amb la intenció de fragmentar-los i llogar-los per habitacions per poder treure'n més diners, malgrat que la llei no ho permet. Dels 6 llogaters que queden, ara 4 ja han deixat de pagar els lloguers amb la voluntat de pressionar l'Ajuntament de Barcelona perquè expropiï l'edifici. Els veïns denuncien que últimament el fons ha estat fent obres intenses i continuades com a forma d'assetjament immobiliari. Anna Olesti és una de les afectades que s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
14: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAT, debilitar la seva posició en aquesta negociació, per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
0: L'expropiació per llei, però, es paga a preu del mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc, que, a més, està catalogat com a bé cultural d'interès local. En tot cas, és un fet que l'adquisició d'habitatges per part de les administracions és ara mateix un dels instruments més rellevants per poder ampliar el parc d'habitatge públic. Carme Trilla, presidenta d'Habitat 3, ha avançat als matins de TV3 que en els últims 10 anys s'han comprat gairebé 9.000 habitatges a Catalunya mitjançant el dret de tanteig i retracte.
15: La política de compra d'edificis i d'habitatges és una política molt eficaç. Protegeix, en el cas que hi hagi inquilins, protegeix aquests inquilins, sí, perquè no vagin al carrer, com es va fent a la casa Ursola i com segurament es farà en altres casos, però també és una manera de proveir-se d'habitatge a l'administració d'una manera immediata, d'una manera ràpida.
0: Segons l'estudi que ha citat Trilla, de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, en una dècada, el parc d'habitatge procedent de compres via tanteig i retracte ha passat de representar el 3% del total al 24%.
1: 3Cat Info.
16: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobre el taulàs, eternes fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
17: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
1: 3Cat Info.
0: La guerra d'Ucraïna escala com mai al Mar Negre. A Romania, les autoritats busquen 8 dels 12 membres de la tripulació d'un vaixell cisterna que s'ha incendiat a les seves aigües territorials després d'un atac rus perpetrat contra la veïna Ucraïna. És el segon incident d'aquestes característiques a les últimes 24 hores, en una nova demostració dels riscos per a la navegació a prop del flanc oriental de l'OTAN. Des de principis d'octubre s'han produït 5 atacs contra vaixells comercials davant les costes de Romania i Bulgària que han provocat la mort o desaparició d'una vintena de mariners. Una escalada bèl·lica que amenaça també amb una crisi alimentària mundial perquè Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereal. Moscou, Cristina Solies.
18: En les últimes setmanes, els dos exèrcits han incrementat els atacs contra embarcacions civils i ports del Mar Negre i han provocat desenes de morts i desapareguts entre les seves tripulacions. S'han vist afectats els països de la zona, com Turquia, Romania i Bulgària, tots tres països de l'OTAN, que ja han demanat una treva marítima com la que hi va haver entre 2022 i 2023. Però Vladimir Putin no en vol ni sentir a parlar. El president rus acusa Ucraïna d'haver començat aquesta escalada.
19: Les autoritats de Kiev van començar a atacar els nostres petroliers i altres vaixells que transportaven càrrega exclusivament pacífica. Així doncs, van començar a respondre-hi. I ara sentim veus de totes bandes que ens demanen que ho aturem.
18: Tot plegat preocupa no només als països limítrofs, sinó també a tota la comunitat internacional, ja que Rússia i Ucraïna són responsables d'una quarta part de les exportacions mundials de blat. En aquest sentit, Kiev acusa Moscou de voler convertir la fam en una arma de guerra i avisa de les conseqüències humanitàries que hi haurà si continua fent impracticable la navegació pel Mar Negre.
0: Ara passa un minut d'un quart d'onze. Sapiguem com se circula en aquests moments a la xarxa viària catalana. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. A aquesta hora el punt més complicat segueix sent a l'AP7, on s'acumulen uns 10 quilòmetres de retencions entre Subirats i Castellví de Rosanes en sentit Tarragona per un accident múltiple que hi ha hagut a primera hora. Només hi ha un carril obert i en alguns moments es fan talls complets de la via per retirar els vehicles implicats i netejar la carretera. Trànsit recomana rutes alternatives com la Nacional 340, la C32, la 2 i la C15. Per contra, millora ja la circulació molt més fluida, també a la P7 entre Garrigàs i Bàscara, en sentit a França, on a primera hora d'aquest matí també hi ha hagut un accident. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, hi ha retards d'uns 15 minuts que afecten les línies R2 Nord i R11, segons Renfe, a causa de limitacions de velocitat. D'altra banda, Adif també ha informat que, degut a un robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar, hi poden haver demores als trens de mitjana i llarga distància que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona.
1: El temps.
0: Amb Jofre Genuer.
21: Continuem amb el temps. D'aquests darrers dies, pocs canvis s'esperen al llarg de la jornada d'avui dijous, és a dir, estabilitat, domina el sol, amb el permís sempre de la presència d'aquests núvols baixos, barrejats sobretot aquest matí amb algunes boires matinals, aniran dissipant-se, el sol s'anirà imposant, i només en alguns indrets del prelitoral o sobretot Camp de Tarragona, aquests núvols es poden fer una mica persistents sense descartar algun petit plogim molt local. Tot plegat amb unes temperatures que aquesta matinada potser han baixat una mica, però es mantenen poc fredes en general. I les màximes doncs, també poden recular un palet, però a prop dels 28 o 29 a les zones més càlides, de fet amb caloreta a les zones centrals de la jornada. De fet, aquesta matinada han desaparegut pràcticament els valors tropicals. Només no s'ha baixat dels 20 a la illa de Buda, al Montsià. Bé, el pronòstic ens indica que tenim unes 48 hores d'estabilitat perquè a partir de dissabte comença a canviar amb l'arribada d'un front, a la tarda dissabte les pluges guanyaran terreny i entre diumenge i dilluns es configurarà una situació meteorològica que ens pot dur molta pluja, amb una possible llevantada, especialment de cara a dilluns.
1: Tresca Info.
22: Soc a Itàlia i ens trobarem aquesta setmana a col·lapse amb un home que no pot viure on vol, que no pot ser qui vol ser perquè ha de canviar d'identitat, de ciutat, de país contínuament i viure escoltant. Estic referint-me a Roberto Saviano, l'escriptor, el periodista, l'home amenaçat de mort tant pel narco com per la màfia. Aquest dissabte, el col·lapse.
23: Col·lapse, dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Passen 4 minuts d'un quart d'onze del matí. A Naut Aran, la Generalitat i el Consell General han comprat a l'Estat una antiga caserna de la Guàrdia Civil en desús situada a prop de l'estació d'esquí de Baqueira. L'objectiu és destinar l'edifici a lloguer social i reduir la pressió sobre l'habitatge a la zona, molt tensionada pel turisme i les segones residències. Lleida, Júlia Albacar.
24: L'edifici té prop de 2.400 metres quadrats i ha costat 3,7 milions d'euros. Ara s'haurà d'arranjar i estudiar els possibles usos de l'antiga caserna a través d'una comissió de treball on participa participaran la Generalitat, el Consell General i l'Ajuntament de Naut Aran. La prioritat és convertir l'edifici en diversos pisos que es destinaran a habitatge públic i assequibles. Sílvia Romeros, delegada del Govern de l'Alt Pirineu i l'Aran.
2: Amb aquesta operació esperem poder posar en servei tot aquest edifici i tenir pisos a disposició de la ciutadania.
24: L'antiga caserna està situada a la zona d'aparcament de Baqueira 1500, un espai on sovint els treballadors de l'estació d'esquí s'allotgen en autocaravanes durant la temporada d'hivern. I s'ha de recordar una xifra. Segons el Pla d'Habitatge de la Vall d'Aran, només el 36% dels habitatges són primeres residències.
0: Detingudes 95 persones en una operació contra l'abús sexual infantil a Amèrica Llatina i Espanya. Es tracta d'un operatiu internacional coordinat per la Interpol contra la producció i distribució de material d'explotació i abusos sexuals infantils que s'ha fet simultàniament a 16 països d'Amèrica Llatina i a l'Estat espanyol entre els mesos de març i setembre. En el marc de l'operatiu, les autoritats van executar 127 ordres de registre i van rescatar una menor a Colòmbia. Entre els 95 detinguts, la majoria, 85, són homes i 10 dones. Segons la investigació, la comercialització i difusió d'aquest material es feia a través d'aplicacions de missatgeria i criptomonedes. Les autoritats alerten que les plataformes digitals faciliten la distribució d'imatges i vídeos, però també que cada vegada s'utilitzen més per captar menors. Malestar entre els ajuntaments de la Ribera d'Ebre per com s'apliquen les alertes de protecció civil en cas de temporals. Els alcaldes critiquen que sovint se'ls posa el mateix sac que el Baix Ebre i el Montsià i que no tenen res a veure des del punt de vista climàtic. Tortosa, Jordi Barranca.
3: La gota que ha fet vessar el got va ser l'episodi de pluja de principis d'aquest mes d'octubre. El dia 1 a la nit cada ajuntament tenia la potestat de decidir si l'endemà hi hauria classe. Però el dia 2, a 8:45 del matí, es va ordenar el tancament de les escoles del Montsià, Baix Ebre i també de la Ribera d'Ebre. Àngels Llombart, alcaldessa de Rasquera.
5: No mos ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Clar, ja s'havien pres unes opcions, ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
3: El malestar s'estén per tota la comarca, des del sud, com ara sentíem, fins més al nord, amb un clima més semblant al de la Plana de Lleida. Francesc Barbero, alcalde de Flix i president del Consell Comarcal.
6: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral, prelitoral, interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, l'Ometeocat i la Generalitat fa servir la base comarcal, doncs, que a vegades aplica un mateix criteri a tota una comarca o a tota una vegueria quan la realitat climàtica i orogràfica interior és molt diversa.
3: A finals de mes, de fet, es convocarà un Consell d'Alcaldes per posar sobre la taula aquesta qüestió. La voluntat és aconseguir que la Generalitat fili més prim a l'hora de determinar l'abast territorial de les restriccions.
0: Els veïns de Badia del Vallès comencen a veure com es retiren les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat. En una primera fase es treuen baixants, canonades i xemeneies en desús. Més endavant es farà el mateix amb les cobertes d'alguns blocs que s'hauran de substituir. Badia del Vallès, Marta Vallès.
7: Diuen que és un descans i que quan acabi la retirada ja podran respirar tranquils. Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
25: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
7: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'Amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
26: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos. Pero ahora ya estamos con la segunda fase. Toda les cobertes, que hay que quitarla y hay que reponerla.
7: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002.
0: En contres a la tercera fase serà un dels títols a reivindicar a l'edició del 2027 del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. En la d'aquest any s'ha registrat un nou rècord d'entrades venudes. Ahir, el moment estel·lar va ser quan el cineasta Robert Eggers va presentar la seva nova versió de L'home llop. Sitges, Marc Garriga.
27: El Festival de Sitges sembla no tenir sostre. Un 6% més d'entrades venudes aquest any i un 10% més de recaptació. S'ha arribat ja al 1 milió d'euros d'ingressos, una xifra que semblava inabastable. Són rècords absoluts que l'any vinent, amb una sala més, el renovat Retiro, es tornaran a superar segur. Els seus responsables han anunciat que hi haurà, de moment, dos eixos temàtics, els extraterrestres i les bruixes. Faran una picada d'ullet a la Guerra de les Galàxies, que celebrarà els seus 50 anys, igual com ho farà quedar en contres a la tercera fase, de manera que la porta queda oberta per complir un vell somni, que vingui Steven Spielberg a celebrar l'edició número 60. What went we out into this wilderness to find? Spielberg seria l'estrella indiscutible del 2027. Ahir ho va ser Robert Eggers, el director de La Bruja, El Faro o Nosferatu, que va rebre el Premi Màquina del Temps i va presentar 8 minuts de la pròxima Licantropo. En declaracions a Catalunya Ràdio ens confirmava que serà la seva pel·lícula més fosca, i això és dir molt.
4: To be honest, although it's like humiliating...
8: Seré sincer, encara que sigui humiliant, perquè no me'n vaig sortir. Estava intentant escriure la història més terrorífica que hagués fet mai i em va sortir la més fosca. Però tampoc està malament. Al final va ser un repte igualment. Hi va haver moments de mal de panxa i tot. El director de fotografia em va preguntar si l'acció passava a l'infern. I li vaig dir que no, però que a l'edat mitjana s'hi acostava.
27: La seva versió de l'Home Llop promet ser molt diferent al que hem vist fins ara.
4: With witches... or vampires or werewolves or whatever, I'm always trying...
8: Amb les bruixes, els vampirs o els homes llop, el que intento sempre és arribar a un punt on el públic pensi això no m'ho esperava, però té sentit, o això m'ho esperava, però no d'aquesta manera. Aquesta és la meva manera de reivindicar el folklore. Vaja, que no he fet un home llop americà a Londres, ni l'home llop de Lon Chaney, encara que m'encanten les dues pel·lícules. És una cosa diferent.
4: It's something very different.
27: Ara haurem d'esperar el gener per veure-la sencera.
0: I ara els esports a Mou del Serra, bon dia.
9: Bon dia i bona hora. El Madrid suma la segona victòria a la Champions després d'imposar-se a la Roma a domicili per 3-4, amb remuntada inclosa els de Mourinho, que perdien per 3-1 a 8 minuts pel final. Van marcar 3 gols que els va permetre capgirar el marcador. Poc abans d'aquest partit, el Madrid va saber que Vinícius es perdrà el clàssic del dia 25 d'aquest mes, sense ser sancionat en 4 partits per l'expulsió del dia del Villarreal. El brasiler reaccionava així a la sanció imposada pel comitè de competició.
10: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
9: Per la seva part, José Mourinho afegia que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
11: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
9: A més del Barça-Madrid, Vinícius també es perdrà els partits de Lliga contra el Sevilla i el Racing de Santander a l'estadi Bernabéu i contra el València a Mestalla. Més enllà d'aquest Roma 3-Madrid 4, ahir es va tancar la segona jornada de la Champions amb la disputa de 8 partits més. Destaca sobretot la victòria del PSG al camp del Manchester City per 2-4 o el triomf del Betis per 3-2 amb el Porto. Després de 2 jornades disputades, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. D'entre aquests trobem el PSG, el Barça, el Madrid, el Betis, l'Arsenal o el Liverpool. En bàsquet, la Sisa Joventut suma el primer triomf de la temporada a la Lliga ACB després de guanyar ahir al vespre l'Andorra 96-75 en un partit pendent de la segona jornada. La valoració al final del partit la feia el tècnic de la penya, Dani Miret.
12: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
9: I a l'Eurocup femenina, molt bon debut de l'Sparrow Girona, que ahir també va superar l'Ostrava Txec pel contundent resultat de 77-49. Sentim la jugadora de l'Uni Girona, Juana Camilión.
13: Muy importante para el estado anímico del equipo, pero sobre todo también para la afición, ¿no? Que ya venían, seguían animando, por eso queremos decir muchas gracias a la afición por seguir apoyando cuando incluso las cosas están yendo mal. Entonces esto era como un pequeño respiro para nosotras y para la afición también.
9: En waterpolo, l'Atlètic Barcelonet es va adjudicar ahir la Supercopa d'Espanya masculina imposant-se al Sabadell per 9-16. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. En parla el tècnic de l'Atlètic Barcelonet, Fran Fernández.
14: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía Tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos jugar.
9: I en handbol, el Barça disputarà aquesta tarda a partir de 6:45 el partit de la quarta jornada de la Champions. Ho farà a la pista del Dinamo de Bucarest.

0: Són 2:15 i aquestes són les notícies més destacades d'avui, 15 d'octubre. Un pescador localitza un cadàver a la costa de Sitges, al Garraf. Tot apunta que és el nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer a principis de mes durant els forts aiguats, segons ha confirmat el president de la Generalitat, Salvador Illa. Partits i institucions reivindiquen la figura de Lluís Companys el dia que fa 86 anys del seu afusellament. Els pronunciaments durant les ofrenes florals al Fossar i la tomba del president a Montjuïc no poden esquivar la proximitat de les eleccions espanyoles. Satisfacció d'Esquerra Republicana i Junts per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'ex als càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. La pilota és ara la teulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els pròxims dies. A partir d'ara us explicarem que han detingut a Tarragona els autors d'una detenció il·legal d'un home a principis de setembre a Gavà, al Baix Llobregat. La víctima va ser ferida amb arma de foc i se'l van endur al maleter d'un vehicle. El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per a les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que se celebren la setmana que ve i que l'enfrontaran el candidat de la ultradreta, Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro. A l'Espai Mapamundi us parlarem de l'illa sueca de Gotland, situada al Mar Bàltic, que es prepara per una eventual guerra amb Rússia. Volen ser més resilients a les crisis i estar preparats en cas de conflicte en la vida real. Dels esports, què destaqueu del Serra?
1: Doncs el Madrid guanya el camp de la Roma per 3-4, remuntant amb 3 gols als últims 8 minuts de partit. Mentrestant, el comitè de competició sanciona Vinícius amb 4 partits i es perdrà el clàssic del pròxim dia 25.
0: I el temps, ambient càlid amb temperatures que tornaran a situar-se per sobre dels 25 graus a moltes poblacions i s'aproximaran als 30 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. Tot i això, poden perdre algun grau respecte ahir. El sol es mantindrà arreu amb el permís d'alguns núvols puntuals entre la costa i el prelitoral. Passen 2 minuts de 2:15. El cos localitzat a la costa de Sitges, al Garraf, és del menor de 12 anys desaparegut a Granollers, al Vallès Oriental, durant els forts aiguats de principis de mes. Ho ha confirmat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a l'ofrena floral de Montjuïc pel president Companys.
2: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
0: Un pescador va trobar ahir a la tarda el cos surant a l'aigua i va alertar els Mossos que amb una embarcació s'hi van desplaçar. Ara el cadàver s'ha enviat a l'Institut de Medicina Legal de Bellvitge i està pendent de la identificació oficial. El Rami va marxar de casa el 5 d'octubre de matinada, espantat per la forta tempesta. Durant els últims dies, un ampli dispositiu l'ha buscat per la llera del riu Besòs i també al Vallès Oriental. Every fraction of a degree will cost lives. A 3Cat Info. But we can still bring warming back below. Insostenible.
3: A primera hora s'ha enviat un alert per risc d'inundacions.
4: Insostenible. És el repte que es planteja davant el canvi climàtic al departament. Que...
5: El retrat de la crisi climàtica i ambiental a 3Cat Info.
6: Al 112 hi han entrat 246 trucades.
5: Us expliquem les transformacions climàtiques i els seus efectes.
7: Els pagesos han començat a collir la fruita abans del que és habitual.
5: Posem el termòmetre a l'estat de salut dels nostres ecosistemes i ens acostem al que estem fent per frenar-ho i adaptar-nos a la nova situació. Insostenibles, a 3Cat Info, amb Montse Poblet.
0: Matí d'ofrenes florals a memòria del president Lluís Companys, afusellat fa ara 86 anys pel franquisme. Els presidents de la Generalitat i del Parlament, Salvador Illa i Josep Rull, i també els partits independentistes, han reivindicat la figura de l'expresident i han cridat a frenar el creixement de l'extrema dreta. Tot plegat en un marcat clima preelectoral pels comicis del 29 de novembre. Cementiri de Montjuïc, Marta Corbalan.
8: Després de fer l'ofrena floral davant la tomba de Lluís Companys, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida no repetir patir els errors del passat i també ha fet un al·legat a favor dels drets i les llibertats en l'actual moment polític.
2: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen.
8: El president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'acte d'homenatge a Companys per recordar unes paraules del president afusellat, coincidint amb el retorn aviat a Catalunya de Carles Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
9: Aquests propers dies que tindrem els exiliats una altra vegada aquí, els exiliats i amnistiats, tornem a repetir solemnament, tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer.
8: Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han reivindicat el llegat de Companys en un homenatge marcat clarament per un to preelectoral. A les portes de la campanya del 29 de novembre, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat aquest dard contra Esquerra.
10: Per defensar Catalunya només hi som nosaltres. I nosaltres això ho portem incorporat en l'ADN. I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
8: Amb la mirada posada també en les eleccions del 29 de novembre, la número 2 d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat que no es deixi de banda la lluita nacional.
11: Aquest és el llegat que hem de tenir molt clar pels mesos que vindran. N'hi ha uns que diuen que la lluita per la millora de la gent que s'aixeca molt d'hora al matí i que va a treballar no té res a veure amb la lluita nacional. Són els mateixos que convoquen eleccions per oportunisme electoral perquè no volen complir amb Catalunya.
8: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la memòria democràtica com a antídot a l'extrema dreta.
0: Gràcies, Marta. I Artur Mas, amnistiat pel Tribunal de Comptes per les despeses del procés, lamenta que una part de la justícia s'ha fet forta per evitar fins a l'últim moment aplicar una llei que va aprovar el Congrés. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio, això evidencia quin peu calcen.
12: Quan el Parlament espanyol, que és el Parlament del seu país, els hi diu, escolti'm, la llei d'amnistia és aquesta, es neguen a aplicar-la i batallen fins a l'últim moment per no aplicar una llei aprovada pel Parlament del seu país. Això sona a Trump.
0: L'expresident Artur Mas creu que Junts té una oportunitat a les eleccions del 29 de novembre per donar veu a Catalunya, perquè aquest paper s'ha desdibuixat amb les aliances que s'estan fent a l'esquerra del PSOE.
12: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
5: Tresca Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
13: I amb el Rasca Megamilionari també passa?
5: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
13: Apa.
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
14: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
5: Tresca Info.
0: Detinguts a Tarragona els autors d'una detenció il·legal d'un home a principis de setembre a Gavà, al Baix Llobregat. La víctima va ser ferida amb arma de foc i se'l van endur al maleter d'un vehicle. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
16: Els Mossos han detingut els quatre homes relacionats amb aquests fets a Tarragona, on s'havien amagat. Als detinguts se'ls atribueix l'autoria d'un incident que va passar el 7 de setembre a Gavà. Els arrestats van tirotejar un motorista i se'l van endur ficat al maleter d'un vehicle. Poc després va aparèixer a Sabadell en estat molt greu. Avui s'ha culminat la investigació policial amb un dispositiu que s'ha dut a terme a Tarragona.
0: Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP. Els Mossos investiguen els fets mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé. Torelló, Nàtia Dell.
17: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
18: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
17: I això és el que ha dit aquesta emissora la consellera de Salut, Olga Paner.
19: Jo crec que és molt prematur vincular la professió amb l'agressió. No obstant, t'espanta, no?, que un professional que tenim treballant amb nosaltres estigui agredit i tal, i ens hem interessat per la seva salut.
17: La víctima l'ha hagut d'intervenir, però està estable.
0: El debat per la modernització del canal d'Urgell continua obert, però mentrestant avancen les infraestructures imprescindibles per tirar endavant la transformació del rec en una àrea de 70.000 hectàrees de la plana de Lleida. Ja estan acabades les tres primeres basses incloses en el projecte i ara comencen les proves per poder fer-les servir la primavera que ve. Lleida, Estela Busoms.
20: La bassa més gran és la de Castellserà, a l'Urgell, i les altres dues són a Juneda, a les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Entre totes tenen capacitat per emmagatzemar més de 900.000 metres cúbics d'aigua. Estan pensades per alimentar sectors de rec un cop el canal estigui modernitzat, però mentrestant també poden millorar l'eficiència hidràulica, en concret perquè permeten acumular aigua per quan es necessiti i que no es perdi canal avall. Ho explica el cap de modernització del canal d'Urgell, Pere Bailón.
21: Ara hem sobre aigua dels meus canals i no la vull llançar, doncs l'amagatzem aquí fins al moment que la torni a necessitar. Llavors me millora molt la gestió, l'eficiència de la gestió dels canals en alta, sobretot en el cas de la primera i de la quarta sèquia.
20: Això no passarà, però, fins a la primavera que ve, perquè abans s'han de fer proves prèvies per rebre el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua.
21: Que compleixen totes les mesures de seguretat i si en algun moment hi hagués alguna incidència en una bassa, com se reaccionarà? Tot això ha d'estar planificat, s'ha de saber qui farà cada cosa, etcètera, etcètera, perquè sigui realment una bassa fiable.
20: Les que ara s'han acabat són 3 de les 44 basses previstes al projecte per transformar el rec del canal d'Urgell i les ha construïdes el Ministeri d'Agricultura. La modernització va quedar aturada a finals de l'any passat per reticències dels regants que reclamaven més ajudes per pagar la seva part. Ara el Departament d'Agricultura ha presentat una segona proposta que es podria votar en els propers mesos.
0: 3 minuts i 3 quarts d'11. El Brasil ha aprovat reduir la jornada laboral a 5 dies sense retallades salarials. La reforma, aprovada pel Senat, redueix de 44 a 40 hores les hores de feina i posa fi al model habitual de 6 dies laborables per un de descans i garanteix 2 dies lliures a la setmana. L'actual president, Lula da Silva, s'anota d'aquesta manera una important victòria parlamentària a les portes de la segona volta de les eleccions presidencials, en què s'enfrontarà a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro. El candidat de la dreta, que inicialment s'hi oposava, ha acabat votant-hi a favor. La reforma s'aplicarà progressivament al llarg de 14 mesos i podria beneficiar milions de treballadors. Les patronals, però, alerten de l'augment dels costos laborals. I la Xina i Corea del Nord obren avui un nou pont fronterer després de 12 anys d'endarreriments. La infraestructura, de 3 quilòmetres, enfortirà les relacions comercials entre els dos països i arriba en un moment d'acostament entre Xi Jinping i Kim Jong-un. Pequín, Francesc Canals.
22: La Xina i Corea del Nord estan més connectades que mai amb l'obertura avui del nou pont sobre el riu Yalu. Són 3 quilòmetres d'una infraestructura moderna acabada de construir el 2014, però que romania tancada des d'aleshores per diversos altibaixos i contratemps en les relacions bilaterals entre Pyongyang i el seu gran valador, Pequín. El recent acostament del règim nord-coreà a Rússia ha obligat la Xina a reactivar els lligams comercials amb Corea del Nord per no perdre influència sobre el règim de Kim Jong-un. El nou pont permetrà un incessant pas de camions de gran tonatge per als projectes de desenvolupament que l'endarrerida Corea del Nord necessita. De tota manera, alguns analistes consideren que, malgrat aquest nou lligam entre tots dos països, Corea del Nord intentarà evitar caure en una excessiva dependència econòmica i comercial de la Xina. Pyongyang està jugant hàbilment amb l'equilibri en les relacions amb la Xina i Rússia per aconseguir contrapartides econòmiques i de defensa que li permeten garantir la supervivència del règim. La cerimònia d'inauguració de la nova infraestructura coincideix amb el llançament de míssils de creuer per part del règim nord-coreà, que els últims dies també ha provat míssils de llarg abast. El 2014, quan les obres del pont es van completar, Corea del Nord estava sotmesa a sancions per part de Nacions Unides pel seu programa nuclear i de míssils. Rússia i la Xina hi votaven a favor fins que en els últims anys se n'han desvinculat.
0: Els Estats Units estudien la possibilitat de sancionar vaixells espanyols i restringir la importació de determinats productes com a represàlia pel bloqueig a alguns mercants nord-americans que se sospitava que portaven armes a Israel. El regulador marítim dels Estats Units, anomenat Comissió Marítima Federal, ha estat investigant la prohibició d'entrada al port d'Algesires de dos vaixells amb bandera nord-americana a finals del 2024 que havien sortit del port de Nova York. El govern espanyol els va denegar l'entrada amb l'argument que duien armes a Israel en plena guerra a Gaza. La naviliera Maersk, propietària dels mercants, va negar que portés armes o municions i van haver de desviar la ruta cap al port de Tanger Med, a l'altre costat de l'estret de Gibraltar. I amb la crònica internacional hem arribat a 3:15 del matí. Obrim àrea de servei i ho fem amb la situació a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A les carreteres el punt més complicat a aquesta hora segueix sent a l'AP7, on s'acumulen uns 10 quilòmetres de retencions entre Subirats i Castellví de Rosanes en sentit Tarragona.

0: hagut accidents a primera hora d'aquest matí. Pel que fa al transport públic, recordem que a Rodalies es registren retards d'uns 15 minuts a la R2 Nord i a la R11, segons Renfe, a causa de limitacions de velocitat. I recordem als usuaris del tram de Barcelona que fins a 2:45 d'aquesta tarda la línia T6 no circula entre les estacions de Parc del Besòs i estació de Sant Adrià per treballs de manteniment de l'arbrat.
1: El temps.
2: Jofre Genué.
3: Aquesta matinada les temperatures han baixat una miqueta. Han desaparegut els valors tropicals a la façana litoral. Només s'ha mantingut el termòmetre amb aquests 20 graus a l'illa de Buda i, en general, a la costa entre els 18 i 19 graus. A l'interior, temperatures poc per sota dels 15, amb boires i boirines, amb moltes fontelades. I a les valls del Pirineu tornem a tenir aquests valors lleugerament per sota dels 10 graus i, de manera molt local, alguna xifra al voltant dels 5. Ambient no molt fred. De fet, avui les màximes tornaran a situar-se amplement per sobre dels 25, arribar dels 27-28, potser no siguin tan altes com aquests darrers dies, que s'ha arribat a tocar els 30 punts de les Terres de l'Ebre. I tot plegat amb sol o presència d'aquests núvols baixos que no acaben de desaparèixer en punts de la costa, del prelitoral, de la Catalunya central, la majoria s'aniran trencant, però cap al Camp de Tarragona poden ser una mica més persistents i sense descartar fins i tot alguna petita gota. De fet, al llarg de la tarda es mantindrà la variabilitat en tots aquests indrets, mentre que cap a Ponent, Pirineu, Prepirineu, a gran part de les comarques de Girona, el sol ha d'imposar-se en una jornada molt estable. L'espera, però, que arribin canvis. De fet, queden més o menys unes 48 hores d'aquest temps tranquil i estable. A partir del cap de setmana arriben canvis. Dissabte, concretament, un front implicarà un augment de núvols amb pluges que es poden generalitzar més a la tarda. I entre diumenge i dilluns, molt probablement, acabarà configurant-se una situació de llevantada que ens pugui aportar una període de pluja, un episodi de pluja abundant i intens, especialment de cara a dilluns.
1: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
4: Gotland, l'illa del Bàltic que es prepara per la guerra.
5: Illa de Gotland, Suècia, 10 de juliol del 2026.
6: Un centenar de residents locals de l'illa de Gotland va participar aquest estiu en un simulacre d'evacuació davant un hipotètic escenari de guerra o ocupació. Per part d'aquí, de Rússia. Amb el conflicte d'Ucraïna en marxa i la tensió cada cop més palpable entre l'OTAN i Moscou, l'illa de Gotland atrau les mirades. Aquell 10 de juliol, la governadora de Gotland, Charlotte Petri Gornitska, tenia molt clar el nou escenari.
7: Aquest és el primer simulacre d'aquestes dimensions que hem fet mai a Gotland. I la raó és que Suècia i altres països estan incrementant la seva capacitat per ser més resilients a les crisis. Hem de practicar per estar més segurs i estar més preparats per a quan haguem de fer-ho en la vida real, tot i que esperem que això no passi.
8: Emil Edenborg, investigador del Programa de Polítiques Globals i Seguretat de l'Institut Suec d'Afers Internacionals i professor a la Universitat d'Estocolm.
6: Conversem amb Emil Edenborg en una cafeteria al barri de Södermalm, a Estocolm.
9: Gotland és al mar Bàltic i sempre s'ha considerat un territori situat en la primera línia del front. Hi ha metàfores que parlen de Gotland com un portaavions impossible d'enfonsar o com una torre estratègica de vigilància del nord. Per tant, es considera que l'ingrés de Suècia a l'OTAN ha donat a l'organització accés a un punt molt estratègic. Al mateix temps, però, també es considera que l'illa és una vulnerabilitat, un lloc que Rússia podria ocupar. Abans de l'ingrés de Suècia a l'OTAN, un dels arguments estrella per defensar aquest ingrés era que Gotland era molt vulnerable.
6: Suècia va entrar a l'OTAN el 2024 amb el consens de gairebé tot l'espectre polític suec, inclòs el Partit Socialdemòcrata, el que ha guanyat totes les eleccions a Suècia des del 1914 i que històricament s'havia oposat a aquest ingrés. El detonant d'aquest canvi va ser Ucraïna.
2: Gotland pertany de manera ininterrompuda a Suècia des de mitjans del segle XVII.
10: Està situada a menys de 300 quilòmetres de Kaliningrad, l'únic enclavament rus envoltat de membres de l'OTAN, Polònia i Lituània, i amb costa al Bàltic.
2: Per la seva posició estratègica, històricament, ha estat objecte de

0: Lícia. Les tropes del tsar Alexandre I de Rússia la van ocupar durant 26 dies el 1808.
1: Amb la final de la Guerra Freda, Suècia va retirar els efectius militars de Gotland. La invasió d'Ucraïna ha remilitaritzat l'illa i, a més, s'ha posat en marxa plans per garantir que no es quedi sense menjar, combustible o medicaments en cas d'agressió.
2: L'exercici d'evacuació del juliol va mobilitzar uns veïns acostumats a la vida tranquil·la d'una illa de superfície similar a Mallorca, però on només hi viuen 60.000 persones. Un d'ells és el Lars Goran Utholm, jubilat.
3: Jo no podria marxar sol. Necessito l'ajuda de la comunitat. Per això ens hem reunit aquí a l'església. No és que senti directament l'amenaça, però és la realitat. Hi ha una guerra en marxa a Ucraïna i estem molt a prop.
2: El desplegament militar, sumat a moviments russos a la regió, han retornat l'illa a temps pretèrits, com ens explica Edinburgh.
4: Gotland és una destinació de vacances de luxe per als suecs. És un lloc molt bonic, molt idíl·lic, on la classe alta d'Estocolm va de vacances i on tenen cases d'estiu molt cares. Però ara, si hi vas, potser veuràs avions de combat sobrevolant-te, vaixells militars o soldats. Així que sembla que s'hagi tornat als temps de la Guerra Freda, quan Gotland era un gran centre militar.
5: El 26 de setembre, caces suecs i finlandesos van interceptar avions russos sobre el Bàltic en la seva primera missió conjunta. El desplegament s'inscriu en el nou acord d'alerta de reacció ràpida entre els dos països nòrdics.
2: Aquest escenari s'ha complicat més els últims dies des que Rússia ha percebut que Kaliningrad podria estar en perill. Vladimir Putin, a qui sentíem, va advertir que Moscou podria recórrer les armes nuclears per defensar Kaliningrad, que considera part inseparable de Rússia. Està clar que l'ingrés de Suècia i Finlàndia a l'OTAN ha canviat la idiosincràsia del Bàltic. Els politòlegs han definit aquesta evolució amb un eslògan que ha fet fortuna: el Bàltic, de mar de pau a llac de l'OTAN. Si observem el mapa, efectivament, el Bàltic és avui una superfície d'aigua envoltada de socis de l'Aliança Atlàntica i de Rússia. Senyor Edinburgh, Suècia contempla la possibilitat que Rússia ocupi Gotland?
4: Sí, és un dels principals escenaris per als quals l'exèrcit de Suècia s'està entrenant i té un pla. De fet, l'objectiu principal de l'ingrés de Suècia a l'OTAN era que l'OTAN vingués al rescat si passa això, però amb Donald Trump és a saber. En tot cas, significaria que el que avui és un escenari de malson, que centra la discussió de seguretat a Suècia, es convertiria en realitat.
6: És un reportatge de Sàlia Cernadas.
7: Són 11:15. L'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora d'èxits com Gent Normal, deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit pel suport que ha donat el grup Palestine Action. Així ho han anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber. El juliol del 2025 es va afegir el grup Euro-Palestí a la llista d'organitzacions terroristes il·legals del Regne Unit i Rooney els va cedir, en una mostra de suport, els drets d'autor de les seves obres. Aquest fet ha provocat, però, que ara no pugui ingressar els guanys generats per la seva narrativa en el marc legal del govern britànic. El 2021, Rooney ja va viure una situació similar quan va negar els drets de traducció de la seva obra On ets, món bonic, a una editorial d'Israel.
8: Esports.
7: Eudald Serra, bon dia.
9: Bon dia i bona hora. El Madrid suma la segona victòria a la Champions després d'imposar-se a la Roma a domicili per 3-4, amb remuntada inclosa. Els de Mourinho, que perdien per 3-1 a 8 minuts pel final, van marcar 3 gols que els va permetre capgirar el marcador. Sentim el tècnic portuguès en declaracions a Movistar.
10: Un par de gols que hemos sofrido pues no me han gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Hemos cambiado con mucha coraje que los jugadores han tenido y coraje para mismo con un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos, sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre.
9: Poc abans d'aquest partit, el Madrid va saber que Vinícius es perdria el clàssic del dia 25 en ser sancionat en 4 partits per l'expulsió del dia del Villarreal. El brasiler reaccionava així a la sanció imposada pel comitè de competició.
11: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien. La prensa va decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
9: Per la seva part, José Mourinho afegia que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
10: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho tres puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
9: A més del Barça-Madrid, Vinícius també es perdrà els partits de Lliga contra el Sevilla i el Racing de Santander, al Bernabéu, i contra el València a Mestalla. Més enllà del Roma 3, Madrid 4, ja es va tancar la segona jornada de la Champions amb la disputa de 8 partits més. Destaca sobretot la victòria al PSG al camp del Manchester City per 2-4 o el triomf del Betis per 3-2 amb el Porto. Després de dues jornades disputades, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. D'entre aquests trobem el PSG, el Barça, el Madrid, el Betis, l'Arsenal o el Liverpool.
8: 3CAT Info.
9: Més coses. A l'Espanyol, Pol Lozano, un dels capitans, ha explicat que els jugadors són els màxims responsables de la situació esportiva de l'equip i ha insistit que el vestidor té plena confiança en l'entrenador, Manolo González.
12: La figura de l'entrenador és molt difícil, i sobretot quan els resultats no acompanyen. Si amb el mateix joc estiguéssim guanyant, ningú diria res del míster, no? Però al final a vegades hi ha situacions i quan l'equip no acaba d'estar del tot bé, com ara, el primer que on van ben més les mirades és el míster, i jo crec que al final pues, és una figura molt difícil.
9: L'Espanyol rebrà dissabte l'Atlètic de Madrid a les 2 del migdia. En bàsquet, la Cisa Joventut suma el primer triomf de la temporada a la Lliga ACB després de guanyar ahir al vespre a l'Andorra 96-75 en un partit que estava pendent de la segona jornada. La valoració al final del partit la feia el tècnic de la penya, Dani Miret.
13: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança, i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
9: I a l'Eurocup femenina, molt bon debut a l'Espart Unigirona, que ahir també va superar l'Ostrava Txec pel contundent resultat de 77-49. En parla la jugadora de l'Uni, Juana Camilión.
14: Muy importante para el estado anímico del equipo, pero sobre todo también para la afición, ¿no? Que ya venían, seguían animando, por eso queremos decir muchas gracias a la afición por seguir apoyando cuando incluso las cosas están yendo mal. Entonces esto era como un pequeño respiro para nosotras y para la afición también.
9: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va adjudicar ahir la Supercopa d'Espanya masculina, imposant-se al Sabadell per 9-16. D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol de la Supercopa. Sentim el tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández.
15: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos jugar.
9: En handbol, el Barça disputarà aquesta tarda a 7:15 el partit de la quarta jornada de la Champions a la pista del Dinamo de Bucarest. L'equip que entrena Carlos Ortega arriba a aquest enfrontament havent guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara.
16: Trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. El partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
9: Encara en handbol, el Granollers femení va perdre ahir a la pista del Beti Onac Navarrés per 28-24 en partit de la 6a jornada de Lliga. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina amb 9 jugadors catalans va tancar ahir al vespre la fase de grups del Mundial que es fa a Asunción, al Paraguai, amb una nova victòria golejant Suïssa per 10-1. Avui disputarà els quarts de final d'aquesta competició davant Xile en un partit que començarà a 8:15 del vespre.

0: Són les 11. El cos trobat a la costa de Sitges és el del menor de 12 anys desaparegut de Granollers durant els últims aiguats. Ho ha confirmat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ja ha traslladat el seu condol a la família del noi. El debat de les pensions es cola en precampanya electoral. El president espanyol, Pedro Sánchez, anuncia o fa des de Brussel·les que pujarà les pensions abans d'acabar l'any, encara que estigui en funcions. Acusa PP i Vox de voler retallar-les i modificar el sistema. Els discursos personal ascens de l'extrema dreta marquen les intervencions de partits i institucions durant les ofrenes a la tromba de Lluís Companys a Montjuïc. Avui fa tot just 86 anys del seu afusellament. Ada Colau fa una última crida a Gabriel Rufián perquè convenci el seu partit a participar a la candidatura unitària a l'esquerra del PSOE. Mentre s'esgota el termini per registrar coalicions pels comicis del 29 de novembre, la candidata de Front Ampli admet al Matí de Catalunya Ràdio les dificultats a la proposta per la negativa d'Esquerra a pactar amb els comuns. El Mar Negre és l'escenari d'una escalada de la guerra a Ucraïna. Romania busca 8 mariners d'un altre vaixell atacat pels russos. Mentre Kiev reclama que es restableixi el servei dels satèl·lits a Starlink, els aliats europeus demanen a Donald Trump que mantingui el seu suport al president Zelensky. Els veïns que encara queden, el conegut com a Bloc Papallona, a Barcelona s'han declarat en vaga de lloguers. El propietari, un fons d'inversió, vol fragmentar aquests pisos i llogar-los per habitacions. La protesta busca pressionar l'Ajuntament de Barcelona per tal que expropiï l'edifici. I des d'avui fins diumenge, Manresa acull una nova edició de la Fira Mediterrània. Amb l'accent posat aquest any en la cultura popular, programa més de 80 propostes, la majoria de les quals estrenes.
1: Esports. El Madrid guanya el Camp de la Roma per 3-4, remuntant un 3-1 en contra en 3 gols en els últims 8 minuts de partit. També a la Champions, el PSG guanya el Manchester City domicili per 2-4. Vinícius és sancionat en 4 partits per l'expulsió davant el Villarreal i es perdrà el clàssic del dia 25. El brasiler diu que el peguen a tots els partits i a sobre el castiguen, i Mourinho afegeix que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya. I en bàsquet, la Sisa Joventut guanya l'Andorra per 96-75 en partit pendent de la Lliga CB, i a l'Eurocup femenina debut amb victòria contundent de l'Espar Unigirona davant l'Ostrava Txec, 77-49.
0: Pel que fa al temps, ambient càlid amb temperatures que tornaran a situar-se per sobre dels 25 graus a moltes poblacions i s'acostaran als 30, a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. Tot i això, podran perdre algun grau respecte a ahir. El sol es mantindrà arreu amb el permís d'alguns núvols puntuals a la costa i també al prelitoral.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen pràcticament 4 minuts de les 11. Us parla David Badia, gironès, en nom dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Doncs el que farem tot seguit, amb un punt en sigui possible, és marxar fins a Granollers. Recordem que s'ha localitzat el cos a la costa de Sitges, al Garraf del menor de 12 anys que va desaparèixer a Granollers, al Baix Oriental, durant els forts aiguats de principis de mes. Un pescador va trobar ahir a la tarda aquest cos surant a l'aigua i va alertar els Mossos. Aquest matí, recordem-ho, ha estat el president Illa qui ha confirmat l'aparició d'aquest cos, la identitat d'aquest cos, i també ha traslladat ja el condol a les famílies.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I ara el que fem tot seguit és parlar de pensions, en aquest cas, perquè les pensions entren en campanya electoral. Ho dèiem en titulars, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aposta per pujar les pensions després de les eleccions del 29 de novembre, tot i que el seu executiu estigui ja en funcions. Acusa, a més, el PP i Vox de voler-les retallar si arriben a la Moncloa. Una informació que ens amplia des de Madrid, la Paula Brujats.
3: un filó per atacar el PP i Vox. La dreta i l'extrema dreta han qüestionat la viabilitat del sistema de les pensions i també l'augment d'acord amb l'IPC. Ara Pedro Sánchez s'aferra a aquest tema per intentar desgastar a Feijó i a Abascal, i avui, des de Brussel·les, ha promès que la revalorització de les pensions s'aprovarà abans que acabi l'any, tot i que el seu govern estigui en funcions.
4: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Es decir, que el plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
3: I el ministre d'Economia ha puntualitzat que cal esperar la dada de l'IPC, que es coneixerà el 27 de novembre, és a dir, a dos dies de les eleccions. Per tant, Carlos Cuerpo situa aquesta aprovació de l'augment de les pensions en un Consell de Ministres ja després de les eleccions del 29 de novembre, amb un govern en funcions. Després es podria validar a la Diputació Permanent al Congrés, on el PSOE i els seus socis encara tindrien majoria. És la fórmula que ara mateix es planteja a la Moncloa i que Cuerpo ha detallat avui a Televisió Espanyola.
5: Que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede ser aprobado por la Comisión Permanente. Quiero decir que es mensaje de tranquilidad, se van a actualizar en cualquier caso.
3: I no seria el primer govern que aprova l'augment de les pensions just després d'unes eleccions i estan en funcions. Ho va fer Mariano Rajoy el 2015, nou dies després de les eleccions del 20 de desembre.
0: Gràcies, Paula, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: Doncs ara, i abans de continuar parlant de política, sí que podem anar fins a Granollers amb José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque. Us dèiem, han localitzat un cos a la costa de Sitges, al Garraf, que seria el del menor de 12 anys desaparegut a Granollers, al Vallès Oriental, als últims aiguats, a principis d'aquest mes. A Granollers, com us dèiem, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque, bon dia.
6: Hola, molt bon dia, David. Sí, un pescador va trobar ahir a la tarda el cos surant a l'aigua. Es va alertar a la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra, que el va rescatar i es va traslladar a l'Institut de Medicina Legal de Bellvitge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, a l'ofrena floral de Montjuïc del president Companys, s'hi ha referit confirmant la troballa del nen a les costes de Sitges.
7: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
6: Han estat més de 10 dies de recerca infructuosa. Aquest noi va marxar de casa el 5 d'octubre a la matinada, espantat per la forta tempesta d'aquell dia. Els amplis dispositius dels Mossos d'Esquadra i de diversos cossos de seguretat, també de centenars de voluntaris, finalment han culminat amb aquesta troballa d'aquest pescador. D'aquí una hora hi ha previst un minut de silenci aquí a la plaça de la Porxada de Granollers.
0: I tornarem, doncs, gràcies, Miquel, bon dia.
6: Molt bon dia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara el que fem és parlar precisament d'aquest homenatge a la tomba de Lluís Companys, avui fa 86 anys del seu afusellament pel franquisme. Partits independentistes, govern i institucions reivindiquen la seva figura i en destaquen els valors democràtics de defensa de drets i llibertats, amb la mirada posada en l'amnistia i les eleccions del 29N. Al cementiri Montjuïc, la Marta Corbalan.
8: Després de fer l'ofrena floral davant la tomba de Lluís Companys, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a no repetir els errors del passat i també ha fet un al·legat a favor dels drets i les llibertats en l'actual moment polític.
7: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen.
8: El president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'acte d'homenatge a Companys per recordar unes paraules del president afusellat, coincidint amb el retorn aviat a Catalunya de Carles Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
9: Aquests propers dies que tindrem els exiliats una altra vegada aquí, els exiliats i amnistiats, tornem a repetir solemnament, tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer.
8: Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han reivindicat el llegat de Companys en un homenatge marcat clarament per un to preelectoral. A les portes de la campanya pel 29 de novembre, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat aquest dard contra Esquerra.
10: per defensar Catalunya només hi som nosaltres. I nosaltres això ho portem incorporat en l'ADN. I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
8: Amb la mirada posada també en les eleccions del 29 de novembre, la número 2 d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat que no es deixi de banda la lluita nacional.
11: Aquest és el llegat que hem de tenir molt clar pels mesos que vindran. N'hi ha uns que diuen que la lluita per la millora de la gent que s'aixeca molt d'hora al matí i que va a treballar no té res a veure amb la lluita nacional. Són els mateixos que convoquen eleccions per oportunisme electoral perquè no volen complir amb Catalunya.
8: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la memòria democràtica com a antídot a l'extrema dreta. El PSC, els Comuns i la CUP també han fet les seves ofrenes i han coincidit tots a alertar del perill que la dreta i l'extrema dreta acabin arribant a la Moncloa.
0: No ens movem d'aquest escenari d'eleccions. La candidata de Front Ampli, Ada Colau, demana a Gabriel Rufián que convenci el seu partit per participar en una candidatura unitària antifeixista. Reconeix, però, a la vegada que la direcció d'Esquerra rebutja una coalició amb els Comuns. Per la seva banda, Podem, un altre dels actors implicats, dona per fet que hi haurà dues paperetes a Catalunya i a Madrid i proposa Esquerra Unida tancar acords a les 10 comunitats autònomes restants. Madrid, Tania Tàpia.
12: El termini per registrar coalicions acaba demà mitjanit i tot està en l'aire. Ada Colau, proposada per liderar Front Ampli, no tira la tovallola i demana a Gabriel Rufián que convenci la direcció del seu partit per tancar una única candidatura a Catalunya i no anar, per una banda, Esquerra en Podem i Comuns en Front Ampli per l'altra. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
13: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència. Ha aconseguit una popularitat molt notòria, precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa tindrà el meu suport.
12: Colau ha explicat que en les darreres hores la direcció dels Comuns ha intentat negociar amb la d'Esquerra, però que no s'han volgut ni asseure. L'exalcaldessa de Barcelona diu que el moment és greu i assegura que Esquerra no perdria les sigles.
13: Que ens hi juguem la vida, literalment. I aleshores, en un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla, de veritat, impossible d'explicar-li a la ciutadania.
12: Mentrestant, Podem insisteix en la seva via a l'acord amb Rufián i critica que no s'ha integrat a Front Ampli perquè no han acceptat les primàries obertes que proposaven i perquè no els han volgut reconèixer el pes que diuen es mereixen. Yone Belarra.
14: No ha sido posible ahora porque es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde y que no se cierren acuerdos justos.
12: Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya, on també ha donat per fet que a Catalunya i a Madrid hi haurà dues candidatures a l'esquerra del PSOE perquè, argumenta Belarra, allà no es perden vots. I proposen que Esquerra Unida, actualment dins del Front Ampli, s'integri a la llista de Podem en 10 comunitats autònomes, entre elles Andalusia, Galícia i Euskadi. El líder d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, ja ha respost i ha deixat clar que ells no es mouran del Front Ampli i que, si vol, és Podem qui ha de fer el pas.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 2 minuts i arribarem a 11:45 del migdia. La guerra d'Ucraïna escala com mai al Mar Negre. Romania, les autoritats d'aquest país, busquen 8 dels 12 membres de la tripulació d'un vaixell cisterna que s'ha incendiat a les seves aigües territorials després d'un atac rus perpetrat contra la veïna Ucraïna. És el segon incident d'aquestes característiques les últimes 24 hores en una nova demostració dels riscos per la navegació a prop del flanc oriental de l'OTAN. Des de principis d'octubre hi ha hagut 5 atacs contra vaixells comercials davant les costes de Romania i Bulgària que han provocat la mort o bé la desaparició d'una vintena de mariners. Una escalada bèl·lica que amenaça també amb una crisi alimentària mundial perquè Rússia i Ucraïna, recordem-ho, són els principals exportadors de cereal del món. Això mentre el president ucraïnès Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna per evitar nous atacs russos com el llançament avui per Moscou de gairebé 600 drons de llarga distància. A tot plegat, el que arriba és una nova cimera de la Unió Europea. Diversos líders europeus retreuen Trump l'última giragonsa sobre Ucraïna i demanen que mantingui el suport a Kiev. També s'ha reclamat més implicació europea a Ucraïna per aconseguir la victòria, com hi demanava el cap de l'OTAN. Són declaracions d'entrada d'aquesta trobada, aquesta cimera, com dèiem, dels 27, que acabarà demà precisament amb la visita de Volodymyr Zelensky. A Brussel·les hi tenim en Bruno Forteamires.
15: El president de Lituània, Gitanas Nauseda, ha suplicat als Estats Units que no canviïn de bàndol.
16: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot.
17: everything.
15: Un altre país bàltic, Estònia, ha dit que confia en Donald Trump, però admet que a vegades fins i tot cal recordar als bons amics quin és el camí correcte. Qui apuja el to contra Washington és el primer ministre de Suècia, Ulf Kristersson. Ha criticat els Estats Units per haver retirat les sancions al dièsel rus i ha donat suport a Ucraïna perquè reprengui els atacs contra refineries de petroli russes.
18: Han de limitar els diners que Rússia pot guanyar de les exportacions. Per això, també diem que l'acord pel dièsel entre els Estats Units i els russos és un mal senyal.
15: En canvi, el primer ministre dels Països Baixos, Rob Jetten, posa deures a la resta de socis europeus.
19: Faig una crida a tots els líders europeus perquè facin més, perquè molts països europeus s'estan quedant enrere en el suport a Ucraïna. Així que fem un pas endavant perquè puguin guanyar aquesta guerra absurda.
15: Últimament, per exemple, hi ha governs europeus que estan posant pegues per cedir a Ucraïna míssils Patriot. Són clau perquè Kiev pugui protegir-se dels bombardejos russos.
0: Un quart de 12, fem una pausa al relat informatiu, parlem del trànsit i el temps. Situació carreteres i autopistes. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. El punt més complicat a aquesta hora segueix sent a l'autopista P7, on s'acumulen ja uns 15 quilòmetres de retencions entre Subirats i Martorell en sentit Tarragona. Recordem-ho, per un accident múltiple que hi ha hagut a primera hora d'aquest matí. Només hi ha un carril obert i en alguns moments es fan talls complets de la via per acabar de retirar els vehicles implicats i netejar la carretera. Trànsit recomana utilitzar rutes alternatives com la Nacional 340, la C32, la 2 i la C15. Més enllà d'aquesta incidència, retencions a aquesta hora també a la P7 a Sant Cugat, sentit Girona, per un camió avariat que talla un carril, a la 2 a Jorba, sentit Lleida, per unes obres, i a l'àrea de Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'alçada de Via Júlia, per un altre vehicle avariat que talla un carril en sentit Llobregat.
2: El temps.
0: La crònica d'en Jofre Genuer.
21: Els núvols baixos d'aquest matí s'han anticipat la majoria. No acaben de desaparèixer del tot. De fet, encara a hores d'ara, doncs n'hi ha alguns. De fet, el pronòstic ens indica que poden persistir, ja no ser una mica variable, des d'alguns sectors de la costa, de manera local, a la serra prelitoral, també fins i tot en punts de la Catalunya central. Són núvols doncs, puntuals, que no trenquen amb aquesta estabilitat que ens acompanya, amb aquesta bonança i amb aquest ambient càlid. Les temperatures avui tornaran a enfilar-se per sobre dels 25 graus en moltes poblacions, amb unes temperatures no gaire habituals per l'època. Tot i així, es pot perdre algun grau respecte a ahir, i serà difícil ja arribar a tocar els 30, però es pot arribar als 28 o gairebé 29 a Ponent, sobretot tant al Pla Lleida com a la zona de les Terres de l'Ebre. De moment, el temps no vol variar en les immediates hores. Tenim aquest temps garantit tant el que queda avui com la jornada de demà. Sí que ja, arribat dissabte, l'anticicló es trenca i obre les portes a l'arribada d'un front atlàntic que farà que dissabte els núvols vagin a més i que les pluges vagin guanyant terreny, sobretot a la tarda, preferentment a les comarques de Girona, potser nord de Barcelona, però també no en descartem ja en alguns sectors de la costa, i lentament, amb l'arribada d'un embussament d'aire fred en alçada, acabarà formant-se una perturbació o un flux de vents allevantats entre diumenge i dilluns, que ens pot garantir un panorama de pluja, d'un episodi de pluja que fins i tot podria ser abundant entre la tarda de diumenge i dilluns.
2: Resca Info. Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: A Via Central fem 50 anys al món del camper i l'autocaravana.
24: I ho celebrem regalant un superpack amb aire condicionat inclòs en tots els vehicles nous.
23: Del 17 al 24 d'octubre visita'ns a Barberà del Vallès i descobreix les nostres autocaravanes i campers.
24: Adria, Death Labs, Sun Living, Sunlight i Ranger.
23: Viacentral.cat.
2: Tresca Info.
0: Més qüestions. El plenari extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment la modificació de les ordenances fiscals per tal d'encarir l'IBI als propietaris d'habitatges turístics entre un 50 i un 150%. La mesura, que és una proposta i esmena d'Esquerra negociada amb el govern de l'Estat als decrets de l'habitatge, s'ha aprovat amb el suport del PSC, a la mateixa Esquerra i Barcelona en Comú, l'abstenció de Junts i el vot en contra, en aquest cas, del Partit Popular i també de Vox. Des de l'Ajuntament de Barcelona, més detalls amb l'Anna Escura.
1: L'encariment de l'IBI es farà en funció del nombre de pisos que tingui cada propietari. De les 10.600 llicències que hi ha actualment, un 60% són de propietaris que tenen més de 4 pisos, un 10% de propietaris que en tenen 2 o 3 i el 10% restant només tenen un sol pis turístic. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia.
3: Barcelona eliminarà el 2008 totes les llicències d'ús. Aquest és el compromís que aquest Ajuntament té i aquest equip de govern. Però fins que això sigui possible, utilitzarem tots els instruments i totes les eines que siguin al nostre abast per dificultar el desenvolupament d'usos turístics d'habitatge, perquè un habitatge és una llar, no és un actiu econòmic.
1: La proposta de modificació de les ordenances quedarà en exposició pública durant 30 dies perquè s'hi puguin fer al·legacions i l'aprovació definitiva serà a finals d'any.
0: Gràcies, Anna. Encara sobre habitatge, els veïns que encara queden al conegut com a Bloc Papallona de Barcelona s'han declarat en vaga de lloguers. El propietari, que és un fons d'inversió neerlandès, ja ha buidat la meitat dels pisos i a l'edifici amb la intenció de fragmentar-los i llogar-los per habitacions. D'aquesta manera treuran més diners, malgrat que la llei no ho permet. Dels 6 llogaters que encara hi ha, 4 ja han deixat de pagar el lloguer amb la voluntat de pressionar l'Ajuntament per tal que expropiï l'edifici. Els veïns, de fet, denuncien que últimament el fons està fent obres intenses i continuades com a forma d'assetjament immobiliari. Anna Olesti és una de les afectades que s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista i ho explicava en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAT d'evitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del Bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Tot a punt a Manresa per la ja 29a edició de la Fira Mediterrània, el gran aparador de les arts d'arrel del país, que aquest any posa encara més l'accent en la participació en la cultura popular. La promoció inclou fins a 85 propostes d'una cinquantena d'estrenes. L'obrador, que és la nineta dels ulls de la fira, ha impulsat més de 100 projectes en un total de 5 anys. La nostra corresponsal a la zona, Natia Dell, ens fa un tastet del que podem trobar fins al proper diumenge.
5: Un total de 136 funcions de propostes artístiques que beuen de la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. La meitat són gratuïtes: dansa, música, teatre, circ, i la majoria són propostes catalanes, però també n'hi ha de la resta de l'Estat i una vintena d'internacionals. Repassem-ne algunes amb el director artístic del festival, el Jordi Fossas. L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, una peça interdisciplinària que aborda el pes de l'herència i la repetició de patrons que es transmeten de generació en generació. I ho fa a partir de la història de la Leonor, una nena que assumeix un destí que no ha triat. L'obra explora la tensió entre la identitat heretada i la possibilitat de transformar-la.
17: La Clara és un projecte de circ que viu de la memòria, del llegat, d'aquesta transmissió que sempre intentem parlar.
5: Aquesta tarda, a la Sala Petita del Cursal. La dansa d'arrel és el punt de partida del Catalan Washing, un solo de 45 minuts del ballarí i coreògraf Pere Seda, un clàssic de l'obrador d'arrel. La proposta revisita l'imaginari noucentista i els referents de la cultura popular i tradicional catalana per explorar-ne les possibilitats creatives actuals.
17: El Pere sempre revisitant la dansa d'arrel tradicional, però amb aquest Catalan Washing per interpel·lar-nos molt políticament avui a partir d'aquests grans clàssics de la música i de la dansa tradicional.
25: Els han pres per una dama, filla del rei francès.
5: A Luca, cançons que il·luminen els carrers, un concert a capella que posa en diàleg cançons de la Mediterrània amb una mirada contemporània.
17: I a Luca el que pretén és, amb aquestes cançons de tradició oral, portar-les al món de la polifonia i generar un espectacle on també la posada en escena doncs està supercuidada i ben treballada, fruit d'aquest acompanyament que han tingut durant tot l'any.
5: Aquesta tarda, els Carlins. Tot això i moltes més propostes a la Fira Mediterrània fins diumenge a Manresa.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Poc més de 5 minuts i 11:45.
2: Esports.
0: Pau del Serra, bon dia.
6: Bon dia. Al Madrid, amb José Mourinho al capdavant, carrega contra el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol pels 4 partits de sanció imposats a Vinícius per l'expulsió del dia del Villarreal.
7: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español, que ¿quieres matar un jugador dos horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido.
6: El portugués afegia que farà obrir els ulls a la gent amb el que està passant.
7: Esta historia de Vinicius, dos horas antes del partido, saber que tiene 4 partidos de suspensión, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente.
6: El jugador brasiler, mentrestant, reaccionava així a la sanció imposada pel comitè de competició.
8: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso, estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
6: Vinícius també afegia que ell el peguen en tots els partits i a sobre el sancionen. Amb aquests 4 partits de sanció, Vinícius no només es perdrà el clàssic del diumenge 25, sinó també els partits de Lliga contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla. Precisament sobre el clàssic, el Barça ha anunciat aquest matí que la firma Wolf Wang, creada pel raper Tyler, The Creator, lluirà la samarreta del primer equip blaugrana per al Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present també a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Després de 2 jornades disputades a la Champions, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. D'entre aquests trobem el Barça, el Paris Saint-Germain, el Madrid, el Betis, l'Arsenal o el Liverpool. De la jornada d'ahir destaca la victòria al Madrid per 3-4 davant la Roma, en què els blancs van remuntar un 3-1 en contra els últims 8 minuts, o la victòria del PSG per 2-4 al camp del Manchester City. Avui el torn és pels partits de la segona jornada de l'Europa League. En destaquem aquests: Celta, Juventus, Union Saint Gilois, Reial Societat, Benfica, Cèltic de Glasgow o Olímpic de Marsella, Olympiacos. Del Celta Juventus en parla el capità de l'equip vigués, Iago Aspas.
9: Partido muy, muy difícil, pero nosotros no le tenemos miedo a nadie. Sabemos que queremos competir, llevarlos a nuestro terreno y si puede ganar, pues mejor aún.
6: També avui es juga la primera jornada de la Conference League. Destaquem els enfrontaments Aiduk Split, Ajax, Copenhagen, Braga o Universitat de Craiova, Getafe.
2: 3CAT Info.
6: En handbol, el Barça disputarà aquesta tarda a partir de 6:45 el partit de la quarta jornada de la Champions a la pista del Dinamo de Bucarest. L'equip que entrena Carlos Ortega arriba a aquest enfrontament havent guanyat tots els partits que ha jugat fins ara, els 3 primers.
10: És un partit important, sense dubte. Serà molt, molt més dur que a casa, segur. Un ambientàs trobarem i jo crec que l'equip està millor, estem entrenant cada vegada més. El Janus cada vegada està a portar més i estic content d'això i volem guanyar els 2 punts que hem de treballar i lluitar.
6: Pel que fa per la seva part, el Dinamo de Bucarest ha empatat un partit i n'ha perdut 2. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina amb 9 catalans disputarà avui els quarts de final del Mundial d'Assumpción al Paraguai davant la selecció de Xile. Ahir al vespre l'equip espanyol va tancar la fase de grups com a primer i golejant Suïssa per 10-1. Sentim el jugador català Pol Manrubia.
11: El partit d'avui ja estàvem classificats com a primers de grup, però ens ha anat bé per agafar sensacions, confiança. I bé, tots creiem que hem fet un partit molt serio i ja tenim en ment també el que ve ara, que és la fase de decisió, que és, bueno, pel que juguem i a tope ara.
6: L'Espanya-Xile començarà 8:15 del vespre. La resta d'aparellaments d'aquests quarts de final són Argentina-Itàlia, França-Suïssa i Angola-Portugal. I en bàsquet, avui comença la 6a jornada de l'Eurolliga amb aquests 4 partits: València-Maccabi, Madrid-Asbel-Villerban, Fenerbahçe-Partizan i Milà-Dubai. El Barça rebrà demà al Palau Blaugrana l'Olympiacos. Ahir a la Lliga CB, la 6a Joventut va sumar el primer triomf després de guanyar l'Andorra 96-75 en un partit pendent de la segona jornada. I l'Eurocup femenina, molt bon debut també de l'Spartak Unigirona, superant l'Ostrava de la República Txeca pel contundent resultat final de 77 punts a 49.

0: Dos quarts de 12, dijous 15 d'octubre de 2026. A aquesta hora estem destacant que les pensions entren ja en precampanya. Pedro Sánchez anuncia la intenció de pujar-les encara que el seu govern estigui en funcions un cop passades les eleccions del 29-N. Un clima preelectoral que també ha marcat les ofrenes i els homenatges a Lluís Companys en motiu del 86 aniversari del seu afusellament. Partits i institucions han coincidit a reclamar no repetir errors del passat i frenar l'ascens de l'extrema dreta. I han localitzat mar endins a Sitges el cos sense vida del noi que va desaparèixer a Granollers durant l'últim episodi de fortes pluges que va afectar Catalunya. A partir d'ara i fins a les 12 incorporem aquests altres arguments informatius. Una antiga caserna de la Guàrdia Civil a tocar de l'estació d'esquí de Baqueira es destinarà a lloguer social en una iniciativa que busca reduir la pressió sobre l'habitatge del turisme i també les segones residències. Els municipis de Ribera d'Ebre clamen contra el sistema d'alertes és alert, els engloben amb el Baix Ebre i el Montsià i ells defensen que tenen particularitats de relleu i climàtiques que els diferencien. I també tindrem temps per repassar, de fet, l'última jornada dels equips de catalans, com l'Europa o el Nàstic, serà l'espai Futbol Català al Dia amb en David Ubach. Pel que fa a la resta d'esports, en Madrid, José Mourinho, que al capdavant que carrega contra el comitè de competició per la sanció de 4 partits de Vinícius, que ha despertat d'aquesta manera el clàssic o del Serra.
1: El brasiler diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè de competició sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: I pel que fa al temps, l'ambient càlid, temperatures que tornaran a situar-se avui per sobre dels 25 graus a moltes poblacions, s'aproximaran als 30 a Ponent i la Vall de l'Ebre. Tot i això, podran perdre algun grau respecte a les temperatures, els valors d'ahir. Un sol que es mantindrà arreu amb permís d'alguns núvols puntuals entre la costa i també el prelitoral.
2: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ho hem destacat ja a les 12, les pensions que entren en campanya electoral o precampanya, si són més exactes. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, promet que pujarà aquestes pensions abans que acabi l'any. Ho pot fer després de les eleccions del 29 de novembre, tot i que el seu executiu estigui en funcions. Sánchez, de fet, ha acusat el PP i Vox de voler retallar les pensions si arriben a la Moncloa. Madrid, Paula Brujats.
3: Pedro Sánchez ha trobat un filó per atacar el Partit Popular i Vox. S'aferra a les pensions per intentar desgastar-los de cara al 29 de novembre, després que portaveus del PP i de l'extrema dreta hagin qüestionat la viabilitat del sistema.
4: El sistema com està en estos momentos va a col·lapsar. Hay gente trabajando que no cubre la gente que está cobrando pensión.
5: El sistema de pensiones es un zombi. Dibujar un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización. Hay países que ya lo han hecho.
3: Dues declaracions que han hagut de matisar tant Feijo com Abascal, però Pedro Sánchez se n'aprofita, alerta dels perills d'un futur govern del PP i Vox i promet als pensionistes que aprovarà la revalorització de les pensions guanyi qui guanyi el 29 de novembre.
6: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Es decir, que el plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
3: La fórmula que planteja la Moncloa és aprovar l'augment de les pensions just després de les eleccions del 29. Dos dies abans, el 27, sortirà la dada d'inflació del novembre, que és la que marca l'augment, i el govern de Sánchez aprovaria la revalorització al Consell de Ministres, tot i estar en funcions, i abans d'un hipotètic canvi de govern. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia, ho ha detallat a Televisió Espanyola.
7: Que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede ser aprobado por la Comisión Permanente. Quiero decir que es mensaje de tranquilidad, se van a actualizar en cualquier caso.
3: Perquè la Moncloa calcula que la revalorització es podria convalidar al Congrés pocs dies després de les eleccions a la Diputació Permanent, on el PSOE i els seus socis encara tindrien majoria.
0: Gràcies, Paula. Clima electoral també. Avui, partits independentistes, govern i institucions han reivindicat la figura del president Lluís Companys. Ha estat en el 86è aniversari del seu afusellament pel franquisme. N'han destacat bàsicament els valors democràtics, la defensa dels drets i les llibertats, i amb la mirada posada en l'amnistia i aquestes eleccions del 29-N. Ho ha seguit el cementiri de Montjuïc, Marta Corbalán.
8: Després de fer l'ofrena floral davant la tomba de Lluís Companys, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a no repetir els errors del passat i també ha fet un al·legat a favor dels drets i les llibertats en l'actual moment polític.
9: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats, i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen.
8: El president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'acte d'homenatge a Companys per recordar unes paraules del president afusellat, coincidint amb el retorn aviat a Catalunya de Carles Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
10: Aquests propers dies que tindrem els exiliats una altra vegada aquí, els exiliats i amnistiats, tornem a repetir solemnament, tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer.
8: Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han reivindicat el llegat de Companys en un homenatge marcat clarament per un to preelectoral. A les portes de la campanya pel 29 de novembre, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat aquest dard contra Esquerra.
11: Per defensar Catalunya només hi som nosaltres. I nosaltres això ho portem incorporat en l'ADN. I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
8: Amb la mirada posada també en les eleccions del 29 de novembre, la número 2 d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat que no es deixi de banda la lluita nacional.
12: Aquest és el llegat que hem de tenir molt clar pels mesos que vindran. N'hi ha uns que diuen que la lluita per la millora de la gent que s'aixeca molt d'hora al matí i que va a treballar no té res a veure amb la lluita nacional. Són els mateixos que convoquen eleccions per oportunisme electoral perquè no volen complir amb Catalunya.
8: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la memòria democràtica com a antídot a l'extrema dreta. El PSC, els Comuns i la CUP també han fet les seves ofrenes i han coincidit tots a alertar del perill que la dreta i l'extrema dreta acabin arribant a la Moncloa.
2: Resca Info. Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
13: Entendre és obrir els ulls.
14: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
14: Obrir la ment.
2: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: 3CAT Info. 12:45, el cos localitzat a la costa de Sitges, el Garraf, és el del menor de 12 anys que va desaparèixer a Granollers, al Vallès Oriental, als forts aiguats de principis de mes. Un pescador va trobar ahir a la tarda el cos surant a l'aigua. Unitat mòbil a Granollers, Sant José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
15: Un pescador va trobar ahir a la tarda el cos surant a l'aigua, va alertar la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra, que amb una embarcació s'hi van desplaçar i van rescatar el cos, que va ser enviat a l'Institut de Medicina Legal de Bellvitge. S'hi ha referit i ha confirmat la mort i la identitat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a l'ofrena floral de Montjuïc.
9: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
15: L'Ajuntament de Granollers ha convocat un minut de silenci avui, aquest migdia, a la plaça de la Porxada per expressar el condol per la mort del nen.
0: Més qüestions. En Alt Aran, la Generalitat i el Consell de Generau han comprat a l'Estat una antiga caserna de la Guàrdia Civil que està en desús, situada a prop de l'estació d'esquí de Baqueira. L'objectiu és clar, destinar l'edifici a lloguer social, reduir d'aquesta manera la pressió sobre l'habitatge a la zona, que és molt tensionada pel turisme i també les segones residències. Lleida, Julià Albacar.
14: L'edifici té prop de 2.400 metres quadrats i ha costat 3,7 milions d'euros. Ara s'haurà d'arranjar i estudiar els possibles usos de l'antiga caserna a través d'una comissió de treball on participaran la Generalitat, el Consell General i l'Ajuntament de Naut Aran. La prioritat és convertir l'edifici en diversos pisos que es destinaran a habitatge públic i assequibles. Sílvia Romero, delegada del Govern de l'Alt Pirineu i l'Aran.
16: Amb aquesta operació esperem poder posar en servei tot aquest edifici i tenir pisos a disposició de la ciutadania.
14: L'antiga caserna està situada a la zona d'aparcament de Baqueira 1500, un espai on sovint els treballadors de l'estació d'esquí s'allotgen en autocaravanes durant la temporada d'hivern. I s'ha de recordar una xifra. Segons el Pla d'Habitatge de la Vall d'Aran, només el 36% dels habitatges són primeres residències.
0: Gràcies, Júlia. Afegir que cau la compra d'habitatges per part d'estrangers a Catalunya. Durant la primera meitat d'aquest any s'han fet 10.300 operacions d'aquest tipus. És un 9% menys que el mateix període de l'any passat. Dades del Centre d'Informació Estadística del Notariat. És la dada més baixa des del 23, coincidint amb l'alça de preus i la supressió de les Golden Visa que concedien la nacionalitat espanyola a canvi de fer una inversió immobiliària. La majoria d'aquestes compres, un 85%, són d'estrangers residents a Catalunya, encapçalats per italians i marroquins. La resta, adquisicions d'estrangers que no viuen aquí tot l'any. Majoritàriament en aquest cas es tracta de francesos i també alemanys. Al conjunt de l'Estat, les compres per part d'aquest col·lectiu són les que més s'han enfonsat. Ho han fet d'un 18%. Els ciutadans russos i xinesos lideren aquestes baixades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Malestar entre els ajuntaments de la Ribera d'Ebre per com s'apliquen les alertes de protecció civil en cas de temporals. Els alcaldes de la zona critiquen que sovint se'ls posa el mateix sac al Baix Ebre i al Montsià i que no tenen res a veure des del punt de vista climàtic. Tortosa, Jordi Barranca.
17: La gota que ha fet vessar el got va ser l'episodi de pluja de principis d'aquest mes d'octubre. El dia 1 a la nit, cada ajuntament tenia la potestat de decidir si l'endemà hi hauria classe. Però el dia 2, a 8:45 del matí, es va ordenar el tancament de les escoles del Montsià, Baix Ebre i també de la Ribera d'Ebre. Àngels Llombart, alcaldessa de Rasquera.
18: No mos ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Ja s'havien pres unes opcions, ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
17: El malestar s'estén per tota la comarca, des del sud, com ara sentíem, fins més al nord, amb un clima més semblant al de la Plana de Lleida. Francesc Barbero, alcalde de Flix i president del Consell Comarcal.
19: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral, litoral interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona d'interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, lo Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal, doncs, que a vegades aplica un mateix criteri a tota una comarca o a tota una vegueria quan la realitat climàtica i orogràfica interior és molt diversa.
17: A finals de mes, de fet, es convocarà un Consell d'Alcaldes per posar sobre la taula aquesta qüestió. La voluntat és aconseguir que la Generalitat fili més prim a l'hora de determinar l'abast territorial de les restriccions.
0: Temporals i també incendis, la simultaneïtat i la virulència dels focs han marcat la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu. Els bombers de la Generalitat han treballat en un total de 450 incendis forestals que han afectat una superfície total de més de 4.800 hectàrees. Malgrat que el nombre d'incendis se situa per sobre la mitjana dels últims anys, un 80% dels focs han estat d'inferiors a una hectàrea. Segons Interior, això demostra l'eficàcia de la resposta operativa que se'ls dona. El nivell màxim del Pla Alfa s'ha activat durant 36 dies en dos episodis els mesos de juliol i de setembre. Pel que fa a les causes, el 15% dels incendis han estat provocats per llamps i la resta es vinculen a l'activitat humana per negligència, accidents o bé focs intencionats. I preocupació a les ramaderes del Pallars per la falta de pastures pels animals. Aquests dies, uns 3.000 caps de bestiar han començat a baixar ja de la muntanya per passar l'hivern a resguard i alguns ramaders asseguren que mai havien vist la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Saurí, Pau Rovira.
20: A Saurí, una desena de ramaders han tancat i separat aquests dies les seves ovelles després de 3 mesos de pastura a la muntanya. Són els ramats que ara tornen cap a pobles com Peramea, Sant Joan de Vinyafrescal, Toralla, Puigverd o Cortscastell. I aquest any, diuen, la diferència es nota només de mirar al terra. Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures tan elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
21: Bueno, l'estiu ha anat com l'any. La primavera ja ha sigut molt seca, l'hivern sí que va ploure més de
1: gener i el mes de febrer, que realment d'aigua per a herba no em feia falta, per les fonts igual sí. I jo realment, com vam arribar aquí a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca ni amb tan poca herba, però que està tot molt sec. Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació, si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
20: Ara la preocupació és què passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Xavier Riera, ramader.
21: Evidentment, ara ve el mal de cap. Ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure, no tenim res de preparar ni sembrat en quant a pastura, No tenim res, només tenim que pols.
20: Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única. Expliquen que els obliga a pasturar en camps on ara mateix no hi ha herba i consideren que no té sentit mantenir aquesta exigència en plena sequera.
0: Són 3:15. A aquesta hora, connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
22: Bon dia. Seguim pendents de l'AP7, on, a conseqüència d'un accident...

0: també ha informat que per robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar hi poden haver demores als trens de mitjana i llarga distància que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona.
1: El temps.
2: La previsió tot seguit amb en Jofre Genué.
3: Les temperatures a mig matí ja assolien valors superiors als 20 graus en molts sectors de la costa, del prelitoral, però avui estan pujant amb menys força. Tot i així s'espera un ambient càlid a primeres hores de la tarda, amb molts valors que arriben a superar els 25, i de fet a les zones més càlides tornarem a tenir valors pròxims als 28 o potser 29. Estem parlant sempre a zones al voltant del Pla de Lleida o també a la Vall de l'Ebre. Bé, bonança, continua aquest domini del sol, de l'estabilitat, amb vents febles, marinades febles i presència, en tot cas, d'aquests núvols baixos que s'han esqueixat força, però que no acabaran de desaparèixer, sempre ubicats més o menys entre el prelitoral i alguns sectors de la costa. Haurem d'esperar dissabte, que es trenqui una mica aquest tarannà. De fet, demà es mantindrà doncs, la tendència de sol o alguns núvols baixos amb temperatures sense grans canvis o baixant un pelet més. I en tot cas serà dissabte doncs, que retiri les altes pressions, l'estabilitat, la tranquil·litat, amb l'arribada d'un front, amb un augment de núvols, i sobretot ja a partir de la tarda la pluja comença a guanyar terreny per les comarques de Girona, estenent-se cap a les de Barcelona, sobretot a darreres hores, i iniciant-se un episodi de vents allavantats, amb una situació de temporal, i de pluges que puguin anar guanyant terreny entre diumenge i dilluns. Sembla que dilluns tindríem el plat fort amb pluges força extenses i intenses.
2: Doncs ja estarem molt pendents. Gràcies, Jofre. Ara us parlem d'un informe, en aquest cas de l'Autoritat Catalana de la Competència, sobre l'evolució dels preus dels carburants. Els conductors han notat les conseqüències de la guerra a l'Iran a la seva butxaca. El conflicte a l'Orient Mitjà ha fet pujar un 15% el preu de la gasolina, fins a un 21% el preu del dièsel, abans tot just de les bonificacions actuals de 20 cèntims per litre de combustible. Aquest informe l'ha estudiat i repassat Núria Jar.
4: La disrupció del trànsit marítim per l'estret d'Hormuz, per on passa una cinquena part del petroli mundial, ha encarit el barril de Brent i n'ha reduït molt la producció. Això s'ha notat i de seguida a l'hora d'omplir el dipòsit. Als 20 dies d'esclatar la guerra, el litre de benzina ja costava 3 cèntims més el litre i el dièsel era 4 cèntims més car. Aquesta pujada de preus, però, s'ha notat menys als llocs on es concentren més d'una benzinera. Ho ha explicat un dels autors de l'estudi, Jordi Perdiguero, de la Universitat Autònoma i l'Institut d'Economia de Barcelona.
5: Perquè els preus siguin més baixos i que les convencineres competeixin realment en preus, és important que hi hagi competidors, però competidors locals, competidors molt a prop. No és significatiu pels consumidors i no es mouran molts quilòmetres, no perdran temps buscant una benzina més barata per estalviar-se un euro o dos euros.
4: Les benzineres que més han apujat els preus són les low cost, les que són d'autoservei i que tenen menys marge de maniobra que les grans cadenes. Tot i això, l'altra autora de l'informe, Valeria Bernardo, del Tecnocampus de la Pompeu Fabra, assegura que al consumidor encara li surt més a compte posar benzina a la low cost.
6: Tot i que les low cost són les que més han augmentat, encara així, o sigui, continuen sent més econòmiques per al consumidor que les independents, que les altres cadenes, que les grans cadenes, no que els supermercats.
4: Aquesta competència és un dels factors que ha ajudat a contenir els preus, segons aquest informe que l'Autoritat Catalana de la Competència ha elaborat abans de les bonificacions del preu de la benzina aprovades pel Consell de Ministres.
2: I encara un apunt sobre el Brasil, en aquest cas, que ha aprovat la setmana laboral de 5 dies, sense retallades pel que fa als salaris. Una reforma impulsada pel president Lula da Silva que pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a les eleccions presidencials, segona volta que es fan la setmana que ve i que l'enfronten el candidat de l'ultradreta, Flávio Bolsonaro, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro. Un senat que ha aprovat una retallada de màxim 40 hores laborals setmanals, és a dir, fins a 40 hores, que un canvi que afecta 30 milions de treballadors. Són 5 dies laborables més 2 festius i que podria beneficiar, com dèiem, la reelecció de Lula da Silva. El president del Senat ho celebrava.
7: A primera vista, pot semblar un canvi subtil, però per aquells que es lleven d'hora, agafen un autobús ple de gent, fan la seva jornada laboral i tornen a casa al final del dia, aquest canvi és enorme.
2: Lula ha explicat a X en una publicació que l'aprovació definitiva més temps per viure, per descansar i estar amb la família. Bolsonaro, que sempre havia criticat la reforma, va canviar ahir el seu discurs afirmant que la majoria dels treballadors hi donen suport.
1: Futbol català al dia.
8: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra, a 3cat Info.

0: A la primera federació, nova victòria de l'Europa, la segona de la temporada. 2-1 davant l'Algesires a Can Dragó. El Nàstic, en canvi, deixa escapar la victòria al temps de descompte. 2-2 al camp del Torremolinós, amb un gol local a la recta final. La freda ha estat al Sant Andreu, amb la derrota dels quadribarrats al camp de l'Hèrcules per 1-0. Pel que fa a la segona federació, el Barça Atlètic derrota el Logronyès 1-0 i és líder en solitari. L'Espanyol B s'endú el duel català de filials al camp del Girona B, 1-2, i s'instal·la en zona de play-off. El Manresa empata davant el filial de l'Osasuna i l'Olot i el Terrassa empaten a 1. Mentrestant, a tercera federació, el Badalona i el Vilanova empaten a 0 en un duel d'aspirants a pujar. Els badalonins són líders amb els mateixos punts que la Pobla de Mafumet, que ha superat el Cornellà per la mínima. I el Martinenc s'endú el duel barceloní, 3-2, davant la muntanyesa al Guinardó, amb un gol al descompte. El Prat no ha jugat partit de Lliga Elit, però per una bona causa. Ha confirmat la seva participació a la primera ronda de la Copa del Rei. Ha derrotat el Sant Rafel per 5-0 i s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. No hi ha hagut jornada, però, a la primera federació femenina. A segona, l'Ona Sant Adrià, el líder, torna a guanyar, 2-3 al camp de l'Atlètic Balears. També guanya l'Europa, 3-1 davant l'Osca. I la EMA de Lleida ensopega i cau per la mínima del Saragossa. Ara el segon classificat és l'Espanyol B, que ha golejat el Múrcia 6-0.
1: Futbol català a 3CAT Info.
2: I ara repassem el que donarà de si el proper cap de setmana. A la primera federació, l'Europa visitarà el camp del Cartagena, un dels més complicats de la categoria. El Nàstic també té un enfrontament de nivell, rebent l'Atlètic de Madrid B al nou estadi Costa Daurada. El Sant Andreu s'enfronta al Juventud Torremolinos a Can Dragó. L'equip andalús està en zona de descens. Una categoria per sota, a segona, el Barça Atlètic vol mantenir el lideratge de la categoria i torna a jugar al Johan, en aquest cas davant l'Utebo. El Reus Redis i l'Espanyol B s'enfronten en un partit entre equips que volen instal·lar-se en la zona alta i l'Olot viatja a Pamplona per jugar al camp del segon, el filial de l'Osasuna. A la tercera federació, el Badalona, el líder, juga al camp de l'Atlètic Lleida, on buscarà mantenir la primera plaça. La muntanyesa, encara en zona de play-off, intentarà trencar la ratxa de dues derrotes al camp del Cerdanyola i el Vilassar de Mar, el CUE, rep el martinenc, el Xevi Ramon. A la Lliga Elit, un quíntuple empat a la primera posició fa que tot sigui molt incert. El Manlleu i el Valls, empatats a 7 punts, s'enfronten en terres osonenques. Un dels dos es deixarà punts. Ho intentaran aprofitar els seus rivals directes, com per exemple Martorell, que rep un Sant Mauro en zona de descens. A la primera federació femenina, clàssic de filials, Real Madrid B contra Barça B. Les blaugranes estan a la zona mitja de la taula, les blanques, en canvi, són últimes. Mentrestant, a segona federació tenim un derbi Barça C, Espanyol B. Les blanc-i-blaves persegueixen la primera plaça. També es juguen Llevant, Ona, Sant Adrià, Sant Per, AEM de Lleida i Saragossa, a Europa.
1: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
3: Doncs fins a les 12 continuem parlant d'esports. Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia. Després de la jornada de Champions aquesta setmana, el Barça ja prepara el partit de Lliga de dissabte que ve al camp del Betis, el tercer classificat ara mateix a la Lliga. Sapiguem-ne l'última hora. Ramon Salmurri, bon dia.
5: Bon dia, Rafinha. És la principal novetat en la sessió d'entrenament que a hores d'ara celebra el Barça a la ciutat esportiva Joan Gamper. A dos dies de jugar a la Cartuja contra el Betis, el tercer classificat al campionat de Lliga, el davanter brasiler fa la seva primera sessió d'entrenament amb la resta dels seus companys, després d'haver-se lesionat a l'aturada de seleccions. Una sessió en la que també hi participa Frenkie de Jong. La idea és que el migcampista neerlandès pugui entrar a la convocatòria contra el Betis.
4: Gràcies, Ramon Salmurri. Mentrestant, el Barça ha anunciat que la firma Wolf Wang, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà la samarreta del primer equip blaugrana pel Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en un partit de Lliga contra el Granada. A tot això, el Madrid, amb José Mourinho al capdavant, carrega contra el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol pels 4 partits de sanció imposats a Vinícius per l'expulsió del dia del Villarreal i que li impediran poder jugar precisament aquest Barça-Madrid.
6: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en ese momento ya me parece normal, porque en ese momento el gato ya no está escondido.
4: Mourinho afegia que farà obrir els ulls a la gent amb el que està passant.
6: Esta historia de Vinicius, 2 horas antes del partido, saber que tiene 4 partidos de suspensión, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente.
4: El jugador brasiler, mentrestant, reaccionava així a la sanció imposada pel comitè de competició.
7: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien. La prensa va dizer que está bem também, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
4: Vinícius també afegia que ell el peguen en tots els partits i a sobre el sancionen amb aquests 4 partits de sanció. Vinícius no només es perdrà el clàssic del diumenge 25, sinó també els partits de Lliga contra el Sevilla i el Racing de Santander, el Bernabéu i contra el València a Mestalla.
1: 3CAT Info.
4: En handbol, el Barça disputarà aquesta tarda a partir de 6:45 el partit de la 4ª jornada de la Champions a la pista del Dinamo de Bucarest. L'equip que entrena Carlos Ortega arriba a aquest enfrontament havent guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara.
8: És un partit important, sense dubte. Serà molt, molt més dur que a casa, segur. Un ambientàs trobarem i jo crec que l'equip està millor, està entrenant cada vegada més. El Janus cada vegada està a portar més i estic content d'això i volem guanyar els 2 punts que hem de treballar i lluitar.
4: Per la seva part, el Dinamo de Bucarest ha empatat un partit i n'ha perdut 2. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina, amb 9 jugadors catalans, disputarà avui els quarts de final del Mundial d'Assumpción al Paraguai davant la selecció de Xile. Ahir al vespre, l'equip espanyol va tancar la fase de grups com a primer de grup, golejant Suïssa per 10-1. Sentim el jugador català Pol Manrubia.
9: El partit d'avui ja estàvem classificats com a primers de grup, però ens ha anat bé per agafar sensacions, confiança. I bé, tots creiem que hem fet un partit molt serio i ja tenint en ment també el que ve ara, que és la fase de decisió, que és, bueno, pel que juguem i a tope ara.
4: L'Espanya-Xile començarà 8:15 del vespre. La resta d'aparellaments dels quarts de final són Argentina-Itàlia, França-Suïssa i Angola-Portugal. I en bàsquet, avui comença la 6ª jornada de l'Eurolliga amb aquests 4 partits: València-Maccabi, Madrid-Esbel-Vilerban, Fenerbahçe-Partizan i Milà-Dubai. El Barça rebrà demà al Palau Blaugrana l'Olympiacos. Ahir a la Lliga CB, la 6a Joventut va guanyar l'Andorra 96-75 en partit pendent, i a la FIBA i Eurocup femenina, molt bon debut de l'Espart Uni Girona superant l'Ostrava de la República Txeca per 77-49.
1: Trescat Info.

0: Són les 12. Minut de silenci aquest migdia a Granollers en record del nen de 12 anys que va desaparèixer amb els aiguats del dia 5 d'octubre. El cos del menor el van trobar al mar a prop de Sitges ahir a la tarda. És la quarta víctima mortal del temporal de primers de mes. El debat de les pensions es cola en la precampanya electoral. El president espanyol Pedro Sánchez anuncia des de Brussel·les que apujarà les pensions abans d'acabar l'any encara que estigui en funcions i acusa el PP i Vox de voler retallar-les i modificar el sistema. Els discursos per frenar l'ascens de l'extrema dreta marquen les intervencions de partits i institucions durant les ofrenes a la tomba de Lluís Companys a Montjuïc. Avui fa 86 anys del seu afusellament pel franquisme. Ada Colau fa una última crida a Gabriel Rufián perquè convenci el seu partit a participar en la candidatura unitària a l'esquerra del PSOE. Mentre s'esgota el termini per registrar coalicions per als comicis del 29 de novembre, la candidata de Front Ampli admet al matí de Catalunya Ràdio les dificultats de la proposta per la negativa d'Esquerra Republicana a pactar amb els comuns. El Mar Negre és l'escenari d'una escalada en la guerra d'Ucraïna. Romania busca 8 mariners d'un altre vaixell atacat pels russos. Mentre Kiev reclama que es restableixi el servei de satèl·lits Starlink, els aliats europeus demanen a Donald Trump que mantingui el suport a Zelensky. Els conductors han notat les conseqüències de la guerra de l'Iran a la seva butxaca. El conflicte a l'Orient Mitjà ha fet pujar un 15% el preu de la gasolina i un 21% el del dièsel abans de la bonificació actual de 20 cèntims al litre dels combustibles. Aquesta és la principal conclusió d'un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència. Des d'avui fins diumenge, Manresa acull una nova edició de la Fira Mediterrània. Amb l'accent posat en la cultura popular, programa més de 80 propostes, la majoria estrenes.
1: Esports.
2: El Madrid, amb José Mourinho al capdavant, carrega contra el comitè de competició per la sanció de 4 partits a Vinícius, que es perdrà el clàssic del dia 25. Després de dues jornades disputades a la Champions, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. Entre aquests hi ha el Barça, el Madrid, el Paris Saint-Germain, l'Arsenal o el Betis. I en vol, el Barça juga aquesta tarda a 6:45 a la pista del Dinamo de Bucarest en partit de la quarta jornada de la Champions.
0: I el temps, ambient càlid, amb temperatures que tornaran a situar-se per sobre dels 25 graus a moltes poblacions i s'aproximaran als 30 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Tot i això, podran perdre algun grau respecte ahir. El sol es mantindrà arreu amb el permís d'alguns núvols puntuals entre la costa i el prelitoral.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us parla Mireia Sales Santapau. Minut de silenci aquest migdia a Granollers en record del nen de 12 anys que va morir arran dels aiguats del dia 5 a la capital del Vallès Oriental. El cos del menor el van trobar al mar, a prop de Sitges, ahir a la tarda, després de molts dies de recerca infructuosa. Unitat mòbil a Granollers, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, minut de silenci amb toc de campanes de dol aquí a la plaça de la Porxada de Granollers. Tot el consistori a les portes de l'Ajuntament encapçala aquest acte de suport als familiars de l'alcaldessa Alba Barnosell. La veiem entre els equips de seguretat que també estan celebrant aquest minut de silenci, bombers, Mossos d'Esquadra, 112, SEM i també Guàrdia Urbana. L'acte coincideix amb el mercat setmanal de notícia ha colpit la capital del Vallès Oriental, que ha conegut aquest matí que el cos del menor es va trobar ahir per un pescador que va avisar la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra.
0: Gràcies, Miquel. Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El líder del Partit Popular intenta tancar el debat i promet que les pensions s'apujaran amb l'IPC si és president del govern espanyol. Pedro Sánchez ha acusat el PP i Vox de voler retallar les pensions i ha garantit que s'actualitzaran abans que s'acabi l'any, encara que el seu govern estigui en funcions. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. El líder del Partit Popular surt del pas, es desmarca de Vox i també matisa la portaveu del PP al Congrés, que ha dit que el sistema de pensions està en risc. Alberto Núñez Feijóo, des de Brussel·les i enmig de la pressió, ha deixat clar quins són els seus plans si arriba a la Moncloa.
5: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. ¿Se actualizarán las pensiones conforme al IPC? Sin duda. ¿Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad? Sin duda. Y soy el candidato a la presidencia del gobierno.
4: I una estona abans, i també des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha alertat justament dels perills d'un futur govern del PP i Vox si arriben a la Moncloa i ha promès als pensionistes que el seu govern aprovarà la revalorització de les pensions abans que acabi l'any, guanyi qui guanyi, el 29 de novembre.
6: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Es decir, que el plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
4: La fórmula que planteja la Moncloa és aprovar l'augment de les pensions just després de les eleccions del 29 de novembre. Dos dies abans, el 27, sortirà la dada d'inflació, que és la que marca l'augment, i el govern de Sánchez planteja aprovar la revalorització al Consell de Ministres dos dies després, en funcions i abans d'un hipotètic canvi de govern. Després, l'aprovació es podria convalidar al Congrés, on el PSOE i els seus socis de govern encara tindrien majoria.
0: Gràcies, Paula. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
0: Partits independentistes, govern i institucions reivindiquen la figura del president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament pel franquisme. N'han destacat els valors democràtics i la defensa dels drets i les llibertats, amb la mirada posada en l'amnistia i les eleccions generals del 29N. Cementiri de Montjuïc, Marta Corbalán.
7: Després de fer l'ofrena floral davant la tomba de Lluís Companys, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a no repetir els errors del passat i també ha fet un al·legat a favor dels drets i les llibertats en l'actual moment polític.
8: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen.
7: El president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'acte d'homenatge a Companys per recordar unes paraules del president afusellat, coincidint amb el retorn aviat a Catalunya de Carles Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
9: Aquests propers dies que tindrem els exiliats una altra vegada aquí, els exiliats i amnistiats, tornem a repetir solemnament, tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer.
7: Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han reivindicat el llegat de Companys en un homenatge marcat clarament per un to preelectoral. A les portes de la campanya pel 29 de novembre, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat aquest dard contra Esquerra.
10: Per defensar Catalunya només hi som nosaltres. I nosaltres això ho portem incorporat en l'ADN. I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
7: Amb la mirada posada també en les eleccions del 29 de novembre, la número 2 d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat que no es deixi de banda la lluita nacional.
11: Aquest és el llegat que hem de tenir molt clar pels mesos que vindran. N'hi ha uns que diuen que la lluita per la millora de la gent que s'aixeca molt d'hora al matí i que va a treballar no té res a veure amb la lluita nacional. Són els mateixos que convoquen eleccions per oportunisme electoral perquè no volen complir amb Catalunya.
7: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la memòria democràtica com a antídot a l'extrema dreta. El PSC, els Comuns i la CUP també han fet les seves ofrenes i han coincidit tots a alertar del perill que la dreta i l'extrema dreta acabin arribant a la Moncloa.
0: La candidata de Front Ampli, Ada Colau, demana a Gabriel Rufián que convenci el seu partit per participar en una candidatura unitària antifeixista. Esquerra, però, manté la porta tancada a una coalició amb els Comuns. Per la seva banda, Podem dona per fet que hi haurà dues paperetes a Catalunya i Madrid hi proposa a Esquerra Unida tancar acords a 10 comunitats autònomes. Madrid, Tania Tàpia.
12: El termini per registrar coalicions acaba demà mitjanit i tot està en l'aire. Ada Colau, proposada per liderar Front Ampli, no tira la tovallola i demana a Gabriel Rufián que convenci la direcció del seu partit per tancar una única candidatura a Catalunya i no anar, per una banda, Esquerra en Podem i Comuns en Front Ampli per l'altra. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
13: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència. Ha aconseguit una popularitat molt notòria, precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
12: Colau ha explicat que en les darreres hores la direcció dels Comuns ha intentat negociar amb la d'Esquerra, però que no s'han volgut ni asseure. L'exalcaldessa de Barcelona diu que el moment és greu i assegura que Esquerra no perdria les sigles.
13: Que ens hi juguem la vida, literalment. I aleshores, en un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla, de veritat, impossible d'explicar-li a la ciutadania.
12: Mentrestant, Podem insisteix en la seva via a l'acord amb Rufián i critica que no s'ha integrat a Front Ampli perquè no han acceptat les primàries obertes que proposaven i perquè no els han volgut reconèixer el pes que diuen es mereixen. Jo Belarra.
14: No ha sido posible ahora porque es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde y que no se cierren acuerdos justos.
12: Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya, on també ha donat per fet que a Catalunya i a Madrid hi haurà dues candidatures a l'esquerra del PSOE, perquè, argumenta Belarra, allà no es perden vots. I proposen que Esquerra Unida, actualment dins del Front Ampli, s'integri a la llista de Podem en 10 comunitats autònomes, entre elles Andalusia, Galícia i Euskadi. El líder d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, ja ha respost i ha deixat clar que ells no es mouran del Front Ampli i que, si vol, és Podem qui ha de fer el pas.
0: 4 minuts i serà un quart d'una. El govern d'Ucraïna sosté que s'ha restablert el funcionament del servei d'internet per satèl·lit Starshield mentre es troba en moviment, l'endemà que se n'en limitessin les capacitats a velocitats superiors als 160 km per hora. Kiev adverteix, però, que seguirà demanant explicacions als Estats Units sobre els motius de la interrupció d'aquesta versió d'ús militar del servei d'internet de SpaceX, propietat d'Elon Musk. Una interrupció que, diuen, va afectar les missions amb drons al llarg de la línia del front contra Rússia. En paral·lel, s'intensifica l'escalada de la guerra d'Ucraïna al Mar Negre. Les autoritats a Romania busquen 7 dels 12 membres de la tripulació d'un vaixell cisterna que s'ha incendiat a les seves aigües territorials després d'un atac rus perpetrat contra la veïna Ucraïna. És el segon incident d'aquestes característiques a les últimes 24 hores, en una nova demostració dels riscos per a la navegació a prop del flanc oriental de l'OTAN. I mentrestant, diversos líders europeus retreuen a Donald Trump l'última giragonsa sobre Ucraïna i demanen que mantingui el suport a Kiev. També s'ha reclamat més implicació europea a Ucraïna per aconseguir la victòria, com ahir demanava el cap de l'OTAN. Són declaracions a l'entrada de la cimera dels 27 i que acabarà demà precisament amb la visita del president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Brussel·les, Bruno Forteamires.
15: El president de Lituània, Gitanas Nauseda, ha suplicat als Estats Units que no canviïn de bàndol.
16: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot.
15: Everything. Un altre país bàltic, Estònia, ha dit que confia en Donald Trump, però admet que a vegades fins i tot cal recordar als bons amics quin és el camí correcte. Qui apuja el to contra Washington és el primer ministre de Suècia, Ulf Kristersson. Ha criticat els Estats Units per haver retirat les sancions al dièsel rus i ha donat suport a Ucraïna perquè reprengui els atacs contra refineries de petroli russes.
17: They need to limit the money that...
18: Han de limitar els diners que Rússia pot guanyar de les exportacions. Per això, també diem que l'acord pel dièsel entre els Estats Units i els russos és un mal senyal.
15: En canvi, el primer ministre dels Països Baixos, Rob Jetten, posa deures a la resta de socis europeus.
19: Faig una crida a tots els líders europeus perquè facin més, perquè molts països europeus s'estan quedant enrere en el suport a Ucraïna. Així que fem un pas endavant perquè puguin guanyar aquesta guerra absurda.
15: Últimament, per exemple, hi ha governs europeus que estan posant pegues per cedir a Ucraïna míssils Patriot. Són claus perquè Kiev pugui protegir-se dels bombardejos russos.
0: Els conductors han notat les conseqüències de la guerra de l'Iran a la seva butxaca. El conflicte a l'Orient Mitjà ha fet pujar un 15% el preu de la gasolina i un 21% el del dièsel abans de la bonificació actual de 20 cèntims al litre dels combustibles. Aquesta és la principal conclusió de l'informe sobre l'evolució dels preus dels carburants que avui ha presentat l'Autoritat Catalana de la Competència. Núria Jar.
20: La disrupció del trànsit marítim per l'estret d'Hormuz, per on passa una cinquena part del petroli mundial, ha encarit el barril de Brent i n'ha reduït molt la producció. Això s'ha notat i de seguida a l'hora d'omplir el dipòsit. Als 20 dies d'esclatar la guerra, el litre de benzina ja costava 3 cèntims més el litre i el dièsel era 4 cèntims més car. Aquesta pujada de preus, però, s'ha notat menys als llocs on es concentren més d'una benzinera. Ho ha explicat un dels autors de l'estudi, Jordi Perdiguero, de la Universitat Autònoma i l'Institut d'Economia de Barcelona.
21: Perquè els preus
2: siguin més baixos i que les convencineres competeixin realment en preus. És important que hi hagi competidors, però competidors locals, competidors molt a prop. No és significatiu pels consumidors i no es mouran molts quilòmetres, no perdran temps buscant una benzina més barata per estalviar-se un euro o dos euros.
20: Les benzineres que més han apujat els preus són les low cost, les que són d'autoservei i que tenen menys marge de maniobra que les grans cadenes. Tot i això, l'altra autora de l'informe, Valeria Bernardo, del Tecnocampus de la Pompeu Fabra, assegura que el consumidor encara li surt més a compte posar benzina a la low cost.
21: Tot i que les low cost són les que més han augmentat, encara així, o sigui, continuen sent més econòmiques per al consumidor que les independents, que les altres cadenes, que les grans cadenes, no que els supermercats.
20: Aquesta competència és un dels factors que ha ajudat a contenir els preus, segons aquest informe que l'Autoritat Catalana de la Competència ha elaborat abans de les bonificacions del preu de la benzina aprovades pel Consell de Ministres.
0: Un quart d'una del migdia, sapiguem com se circula ara mateix a les carreteres catalanes. Clàudia Serra, bon dia.
22: Bon dia. A l'AP7 s'acumulen ara uns 10 quilòmetres de retencions entre Subirats i Castellví de Rosanes en sentit Tarragona com a conseqüència d'un accident a primera hora d'aquest matí. Ara queda un carril tancat per acabar de retirar els vehicles implicats i netejar la carretera. Mentrestant, Trànsit recomana utilitzar rutes alternatives com la Nacional 340, la C32, la 2 o la C15. Pel que fa al transport públic a Rodalies, es registren retards d'uns 15 minuts a les línies R2 Nord i R11, segons Renfe, a causa de limitacions de velocitat. D'altra banda, Adif ha informat que per un robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar hi poden haver demores als trens de mitjana i llarga distància que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona. I recordem als usuaris del tram de Barcelona que fins a 2:45 d'aquesta tarda la línia T6 no circularà entre Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià per treballs de manteniment de l'arbrat.
1: El temps.
0: Amb Francesc Mauri.
23: La tarda no ens portarà cap moviment meteorològic important. Més aviat, alguns núvols discrets, litoral i prelitoral, alguns núvols baixos, sol a gran part de Catalunya. El sol s'imposarà a ponent, al Pirineu, dia altre cop càlid, amb temperatura semblant a la d'ahir, o en algun observatori, sobretot de l'est de Catalunya, una mica més avall, un parell de graus. Demà encara temps tranquil, tot i que amb intervals de núvols baixos matinals a moltes comarques, tret del Pirineu, i pendents de la possible, encara possible, perquè els mapes més fiables no arribaran fins demà o dissabte al matí, possible inestabilització de dissabte tarda a les comarques gironines i al vespre a les barcelonines. De moment a la resta encara no. La nit de dissabte a diumenge i diumenge les precipitacions es podrien estendre. Serien poc importants a ponent i a l'Alt Pirineu o l'Aran, i molt importants, possiblement, a la costa prelitoral i Pirineu més oriental, amb llevantada, amb temporal marítim i abundants precipitacions. Però no serà, com dèiem, fins demà i demà passat al matí, en què podrem precisar els detalls.
1: Tresca Info.
24: Passió, virtuosisme i emoció. El 10 de novembre, BCN Clàssics presenta a l'Auditori el concert per piano número 3 de Rachmaninoff, una de les obres més exigents i extraordinàries del segle XX.
25: El piano, Bezot Abduraimov, amb l'Orquestra Filarmònica Txeca i Simeon Bichkov, amb un programa dedicat també al compositor Smetana.
24: Entrades i abonaments a bcnclassics.cat.
26: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Tresca Info.
0: Tot a punt a Manresa per a la 29a edició de la Fira Mediterrània, el gran aparador de les arts d'arrel del país, que aquest any posa l'accent en la participació en la cultura popular. La programació inclou 85 propostes amb una cinquantena d'estrenes. L'obrador, la nineta dels ulls de la fira, ha impulsat més de 100 projectes en 5 anys. La nostra corresponsal a la zona, la Nàtia Dell, ens fa un tastet del que podem trobar fins diumenge.
3: Un total de 136 funcions de propostes artístiques que veuen de la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. La meitat són gratuïtes, dansa, música, teatre, circ, i la majoria són propostes catalanes, però també n'hi ha de la resta de l'Estat i una vintena d'internacionals. Repassem-ne algunes amb el director artístic del festival, el Jordi Fossas. L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poch, una peça interdisciplinària que aborda el pes de l'herència i la repetició de patrons que es transmeten de generació en generació. I ho fa a partir de la història de la Leonor, una nena que assumeix un destí que no ha triat. L'obra explora la tensió entre la identitat heretada i la possibilitat de transformar-la.
4: La Clara és un projecte de circ que viu de la memòria, del llegat, d'aquesta transmissió que sempre intentem parlar.
3: Aquesta tarda, a la Sala Petita del Cursal. La dansa d'arrel és el punt de partida del Catalan Washing, un solo de 45 minuts del ballarí i coreògraf Pere Seda, un clàssic de l'obrador d'arrel. La proposta revisita l'imaginari noucentista i els referents de la cultura popular i tradicional catalana per explorar-ne les possibilitats creatives actuals.
4: El Pere sempre revisitant la dansa d'arrel tradicional, però amb aquest Catalan Washing per interpel·lar-nos molt políticament avui a partir d'aquests grans clàssics de la música i de la dansa tradicional.
5: Me'ls han pres per una dama, filla del rei francès.
3: A Luca, cançons que il·luminen els carrers, un concert a capella que posa en diàleg cançons de la Mediterrània amb una mirada contemporània.
4: I a Luca el que pretén és, amb aquestes cançons de tradició oral, portar-les al món de la polifonia i generar un espectacle on també la posada en escena doncs, està supercuidada i ben treballada, fruit d'aquest acompanyament que han tingut durant tot l'any.
3: Aquesta tarda, els Carlins. Tot això i moltes més propostes a la Fira Mediterrània fins diumenge a Manresa.
0: L'escriptora Cristina Ros ha guanyat el Premi de Literatura Infantil en català al Vaixell de Vapor, amb la novel·la Un lladre genial. El guardó està dotat amb 6.000 euros. El jurat destaca que l'obra és un text intel·ligent i ben articulat sobre l'amistat que farà volar la imaginació dels nens. Un lladre genial explica la insòlita amistat entre el fantasma d'un nen que viu atrapat des de fa un segle en una biblioteca i una jove lectora de l'equipament. Plegats viuran aventures plenes de misteris, ciència, literatura i tecnologia. És la primera novel·la que publica Cristina Ros, que treballa com a lectora i correctora per al sector editorial. El Premi Gran Angular de Literatura Juvenil, que també concedeix la Fundació SM amb col·laboració d'Editorial Cruïlla, ha quedat desert. I a partir de demà divendres i fins al mes de juliol del 2027 es podrà veure al Museu d'Història Natural de Londres l'exposició d'un centenar de fotografies sobre fauna salvatge. La colpidora fotografia d'un elefant al costat de la seva cria morta és la guanyadora del certamen d'enguany. Es tracta del concurs més prestigiós del món en la seva categoria. Londres, Quim Olivares.
6: L'exposició demostra com el poder de la fotografia pot connectar-nos amb la fauna salvatge i fer-nos gaudir de la seva bellesa. També pretén conscienciar el gran públic del perill que corre una part de la fauna. Hem parlat amb Ernest Porter, de Sud-àfrica. La seva foto mostra com un ocell petit, un búfec bec roig, descansa sobre el morro d'un rinoceront i sembla que el vulgui abraçar.
8: Això és el que volia despertar la gent, aquella emoció. Hem de protegir l'espècie perquè els rinocerons estan greument amenaçats per la caça furtiva. Sembla com si l'ocell estigués fent una abraçada al rinoceront i en necessitem una d'abraçada perquè estan amenaçats.
6: L'exposició també mostra interaccions increïbles dels animals amb entorns humans. Per exemple, com una garsa blava vola amb un penjador de la roba al bec per fer-se el niu. La fotògrafa Maria Bell, nascuda a Singapur, va aconseguir captar el moment a Taiwan. Sentim-la.
9: Crec que aquesta mena de foto pot conscienciar sobre la fauna salvatge a les ciutats. La gent no acostuma a mirar al voltant i veure ocells o animals a la ciutat. Per això espero que, mostrant aquesta fotografia, puguem ensenyar com els animals són capaços d'adaptar-se per conviure i quina fauna tan increïble tenim.
6: Els membres del jurat no han tingut una feina fàcil. Hem parlat amb la colombiana Blanca Huerta, científica del Museu d'Història Natural de Londres i membre del jurat, que ens deia que han valorat la tècnica, però especialment el que transmeten les fotografies.
7: No solo la imagen, un paisaje bonito, un animal interesante, una historia que impacte, una historia que traiga una enseñanza para los demás.
6: Totes les fotos seleccionades comporten una feina pacient i sense presses per esperar el moment precís i captar, per exemple, la interacció entre una serp i un mosquit a Costa Rica, o com a l'Àrtic, un os polar treu el cap per un forat i des de sota l'aigua fa l'efecte que ens caçarà d'un moment a l'altre.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
10: Bon dia. Rafinha s'entrena per primer cop amb la resta del primer equip del Barça després de lesionar-se durant els partits internacionals de seleccions. Tot això només dos dies del partit de Lliga al camp del Betis, que enfrontarà el tercer contra el primer classificat de la competició. També treballa amb tot el grup el neerlandès Frenkie de Jong, que té molts números per tornar a una convocatòria després de lesionar-se durant el Mundial. Mentrestant, el Barça ha anunciat que la firma Wolf Wang, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà a la samarreta del primer equip blaugrana pel Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Precisament sobre aquest clàssic, el Madrid, amb José Mourinho al capdavant, carrega contra el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol pels quatre partits de sanció imposats a Vinícius per l'expulsió del dia del Villarreal i que li impedirà jugar contra el Barça.
11: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho tres puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador dos horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido.
10: Mourinho, mentrestant, afegia que farà obrir els ulls a la gent amb el que està passant.
11: Esta historia de Vinicius, dos horas antes del partido, saber que tiene cuatro partidos de suspensión, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente.
10: El jugador brasiler, per la seva banda, reaccionava així a la sanció imposada pel comitè de competició.
12: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
10: Vinícius també afegia que ell el peguen en tots els partits i a sobre el sancionen. Amb aquests quatre partits de sanció, Vinícius no només es perdrà el clàssic del diumenge 25, sinó també els partits de Lliga contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla. Després de dues jornades disputades a la Champions, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. D'entre aquests trobem el Barça, el Paris Saint-Germain, el Madrid, el Betis, l'Arsenal o el Liverpool. Avui el torn és pels partits de la segona jornada de l'Europa League. En destaquem aquests: Celta, Juventus, Unión Saint-Gilloise, Real Societat, Benfica, Celtic de Glasgow o Olympique de Marsella, Olympiacos. Del Celta y Juventus en parla el capitán de l'equip vigués, Iago Aspas.
13: Partido muy, muy difícil, pero nosotros no le tenemos miedo a nadie. Sabemos que queremos competir, llevarlos a nuestro terreno y si puede ganar, pues mejor aún.
10: També avui a jugar la primera jornada de la Conference League. Destaquem els enfrontaments Ajax Split, Ajax, Copenhagen Braga o Universitat de Craiova, Getafe.
1: 3CAT Info.
10: En handbol, el Barça disputarà aquesta tarda a partir de 6:45 el partit de la quarta jornada de la Champions a la pista del Dinamo de Bucarest. L'equip que entrena Carlos Ortega arriba a aquest enfrontament havent guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara.
14: És un partit important, sense dubte. Serà molt, molt més dur que a casa, segur. Un ambientàs trobarem i jo crec que l'equip està millor, està entrenant cada vegada més. El Janus cada vegada està a portar més i estic content d'això i volem guanyar els dos punts que tindrem que treballar i lluitar.
10: Per la seva part, el Dinamo de Bucarest ha empatat un partit i n'ha perdut 2. En hoquei patins, la selecció espanyola masculina amb 9 catalans disputarà avui els quarts de final del Mundial d'Assumpción al Paraguai davant la selecció de Xile. Ahir al vespre l'equip espanyol va tancar la fase de grups com a primer de grup golejant Suïssa per 10-1. Sentim el jugador català Pol Manrubia.
2: El partit d'avui ja estàvem classificats com a primers de grup, però ens ha anat bé per agafar sensacions, confiança. I bé, tots creiem que hem fet un partit molt serio i ja tenint en ment també el que ve ara, que és la fase de decisió, que és, bueno, pel que juguem i a tope ara.
10: L'Espanya-Xile començarà 8:15 del vespre. La resta d'aparellaments dels quarts de final són Argentina-Itàlia, França-Suïssa i Angola-Portugal. I en bàsquet, avui comença la 6a jornada de l'Eurolliga amb aquests 4 partits. València-Maccabi de Tel Aviv, Madrid-Asbel Villarban, Fenerbahçe d'Istanbul, Partizan de Belgrat i Milà-Dubai. El Barça rebrà demà al Palau Blaugrana l'Olympiacos. Ahir a la Lliga CB, la 6a Joventut va guanyar l'Andorra en partit pendent. I a l'Eurocup femenina, molt bon debut de l'Sparta Girona, superant l'Ostrava txec pel contundent resultat de 77-49.
0: Són 1:15 i aquestes són les notícies més destacades a aquesta hora. Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a Granollers en record del nen de 12 anys que va desaparèixer amb els aiguats del dia 5 d'octubre. El cos del menor el van trobar a prop del mar a Sitges ahir a la tarda. És la quarta víctima mortal del temporal de primers de mes. El debat de les pensions es cola en la precampanya electoral. El president espanyol Pedro Sánchez anuncia des de Brussel·les que apujarà les pensions abans d'acabar l'any, encara que estigui en funcions, i acusa el PP i Vox de voler retallar-les i modificar el sistema. Els discursos per frenar l'ascens de l'extrema dreta marquen les intervencions de partits i institucions durant les ofrenes a la tomba de Lluís Companys a Montjuïc. Avui fa 86 anys del seu afusellament per part del franquisme. A partir d'ara us explicarem que Junts i Esquerra Republicana estan satisfets per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. La pilota és ara a la teulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els pròxims dies. Els veïns que encara queden al conegut com a Bloc Papallona, a Barcelona, s'han declarat en vaga de lloguers. El propietari, el fons d'inversió neerlandès New Amsterdam Developers, vol fragmentar els pisos i llogar-los per habitacions. La protesta busca pressionar l'Ajuntament perquè expropiï l'edifici. També parlarem de la nova crítica al sistema d'alertes és alert. Els municipis de la Ribera d'Ebre lamenten que sovint els agrupin amb el Baix Ebre i el Montsià quan el seu relleu té característiques climàtiques pròpies. I dels esports, que destaques, Eudald Serra?
10: El Madrid, amb José Mourinho al capdavant, carrega contra el comitè de competició per la sanció de 4 partits a Vinícius, que es perdrà el clàssic. El brasiler diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: I el temps, ambient càlid amb temperatures que tornaran a situar-se per sobre dels 25 graus a moltes poblacions i s'aproximaran als 30 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Tot i això, poden perdre algun grau respecte ahir. El sol es mantindrà arreu amb el permís d'alguns núvols puntuals entre la costa i el prelitoral. El líder del Partit Popular intenta tancar el debat i promet que les pensions s'apujaran amb l'IPC si és president del govern espanyol. Pedro Sánchez ha acusat el PP i Vox de voler retallar les pensions i ha garantit que s'actualitzaran abans que s'acabi l'any, encara que el seu govern estigui en funcions. Madrid, Paula Brujats.
15: El líder del Partit Popular surt del pas, es desmarca de Vox i també matisa la portaveu del PP al Congrés, que ha dit que el sistema de pensions està en risc. Alberto Núñez Feijóo, des de Brussel·les i enmig de la pressió, ha deixat clar quins són els seus plans si arriba la Moncloa.
16: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y soy el candidato a la presidencia del gobierno.
15: I una estona abans, i també des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha alertat justament dels perills d'un futur govern del PP i Vox si arriben a la Moncloa i ha promès als pensionistes que el seu govern aprovarà la revalorització de les pensions abans que acabi l'any, guanyi qui guanyi, el 29 de novembre.
17: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Es decir, que el plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
15: La fórmula que planteja la Moncloa és aprovar l'augment de les pensions just després de les eleccions del 29 de novembre. Dos dies abans, el 27, sortirà la dada d'inflació, que és la que marca l'augment, i el govern de Sánchez planteja aprovar la revalorització al Consell de Ministres dos dies després, en funcions i abans d'un hipotètic canvi de govern. Després, l'aprovació es podria convalidar al Congrés, on el PSOE i els seus socis de govern encara tindrien majoria.
0: L'expresident Artur Mas, amnistiat pel Tribunal de Comptes per les despeses del procés, lamenta que una part de la justícia s'ha fet forta per evitar fins a l'últim moment aplicar una llei que va aprovar el Congrés. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio, això evidencia de quin peu calcen.
18: Quan el Parlament espanyol, que és el Parlament del seu país, els hi diu, escolti'm, la llei d'amnistia és aquesta, es neguen a aplicar-la i batallen fins a l'últim moment per no aplicar una llei aprovada pel Parlament del seu país. Això sona a Trump.
0: L'expresident Artur Mas creu que Junts té una oportunitat a les eleccions del 29N per donar veu a Catalunya, perquè aquest paper s'ha desdibuixat amb les aliances que s'estan fent a l'esquerra del PSOE.
18: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
19: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
20: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
19: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
21: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Granollers ha fet un minut de silenci en record de la quarta víctima mortal trobada pels aiguats de primers de mes. Es tracta del nen de 12 anys, veí del municipi, que van trobar ahir al mar a prop de Sitges després d'una llarga i infructuosa recerca amb participació de molts veïns de la capital del Vallès Oriental. Unitat mòbil a Granollers, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque, bon dia.
22: Bon dia, Mireia. Minut de silenci que s'ha fet aquest migdia, que tanca 10 dies de recerca infructuosa per tota la comarca. Tot el consistori de Granollers s'ha concentrat davant les portes de l'Ajuntament a la plaça de la Porxada. Representants dels bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja i 112 hi han estat presents, encapçalant aquest acte de suport als familiars, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, que ha volgut reconèixer també la feina del centenar de voluntaris.
23: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible.
22: Aquest menor va marxar de casa el 5 d'octubre de matinada espantat per la tempesta. Durant els últims dies, un ampli dispositiu l'havia buscat per la llera del riu Besòs i també per tota la comarca. Per unanimitat, tots els grups en representació a l'Ajuntament de Granollers han acordat decretar un dia de dol oficial per la mort del menor.
0: Gràcies, Miquel. Bon dia.
22: Molt bon dia.
0: Els veïns que encara queden al conegut com a Bloc Papallona, a Barcelona, s'han declarat en vaga de lloguers. El propietari, el fons d'inversió neerlandès New Amsterdam Developers, vol fragmentar els pisos i llogar-los per habitacions. La protesta busca pressionar l'Ajuntament perquè expropiï l'edifici. Mentrestant, el plenari extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment la modificació de les ordenances fiscals per encarir l'IBI als propietaris d'habitatges turístics entre un 50 i un 150%. La mesura, que és una proposta i esmena d'Esquerra Republicana negociada amb el govern de l'Estat als decrets de l'habitatge, s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra i Vegas Barcelona en Comú, l'abstenció de Junts i el vot en contra del PP i Vox. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
25: L'encariment de l'IBI es farà en funció del nombre de pisos que tingui cada propietari. De les 10.600 llicències que hi ha actualment, un 60% són de propietaris que tenen més de 4 pisos, un 10% de propietaris que en tenen 2 o 3 i el 10% restant només tenen un sol pis turístic. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia.
28: Barcelona eliminarà el 2008 totes les llicències d'ús. Aquest és el compromís que aquest Ajuntament té i aquest equip de govern. Però fins que això sigui possible, utilitzarem tots els instruments i totes les eines que estiguin al nostre abast per dificultar el desenvolupament d'usos turístics d'habitatge, perquè un habitatge és una llar, no és un actiu econòmic.
25: La proposta de modificació de les ordenances quedarà en exposició pública durant 30 dies perquè s'hi puguin fer al·legacions i l'aprovació definitiva serà a finals d'any.
0: Cau la compra d'habitatges per part d'estrangers a Catalunya. Durant la primera meitat de l'any s'han fet 10.300 operacions d'aquest tipus, un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, segons el Centre d'Informació d'Estadística del Notariat. És la dada més baixa des del 2023, coincidint amb l'alça de preus i la supressió de les Golden Visa, que concedien la nacionalitat espanyola a canvi de fer una inversió immobiliària. La majoria d'aquestes compres, un 85%, són d'estrangers residents a Catalunya, encapçalats per italians i marroquins. La resta d'adquisicions són d'estrangers que no viuen aquí tot l'any, majoritàriament francesos i alemanys. Al conjunt de l'Estat, les compres per part d'aquest col·lectiu són les que més s'han enfonsat, un 18%. Els ciutadans russos i xinesos lideren aquestes baixades.
1: Tresca Info.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
7: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
1: Tresca Info.
0: Malestar entre els ajuntaments de la Ribera d'Ebre per com s'apliquen les alertes de protecció civil en cas de temporals. Els alcaldes critiquen que sovint se'ls posa el mateix sac que el Baix Ebre i el Montsià i que no tenen res a veure des del punt de vista climàtic. Tortosa, Jordi Barranca.
8: La gota que ha fet vessar el got va ser l'episodi de pluja de principis d'aquest mes d'octubre. El dia 1 a la nit cada ajuntament tenia la potestat de decidir si l'endemà hi hauria classe. Però el dia 2, a 8:45 del matí, es va ordenar el tancament de les escoles del Montsià, Baix Ebre i també de la Ribera d'Ebre. Àngels Llombart, alcaldessa de Rasquera.
9: No mos ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Ja s'havien pres unes opcions, ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
8: El malestar s'estén per tota la comarca, des del sud, com ara sentíem, fins més al nord, amb un clima més semblant al de la plana de Lleida. Francesc Barbero, alcalde de Flix i president del Consell Comarcal.
24: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral per litoral interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal, doncs que a vegades aplica el mateix criteri a tota una comarca o a tota una vegueria quan la realitat climàtica i orogràfica interior és molt diversa.
8: A finals de mes, de fet, es convocarà un Consell d'Alcaldes per posar sobre la taula aquesta qüestió. La voluntat és aconseguir que la Generalitat fili més prim a l'hora de determinar l'abast territorial de les restriccions.
0: El debat per la modernització del Canal d'Urgell continua obert, però mentrestant avancen les infraestructures imprescindibles per tirar endavant la transformació del rec en una àrea de 70.000 hectàrees de la plana de Lleida. Ja estan acabades les tres primeres basses incloses en el projecte i ara comencen les proves per poder-les fer servir la primavera que ve. Lleida, Estela Busoms.
26: La bassa més gran és la de Castellserà, a l'Urgell, i les altres dues són a Juneda, a les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Entre totes tenen capacitat per emmagatzemar més de 900.000 metres cúbics d'aigua. Estan pensades per alimentar sectors de rec un cop el canal estigui modernitzat, però mentrestant també poden millorar l'eficiència hidràulica, en concret perquè permeten acumular aigua per quan es necessiti i que no es perdi canal avall. Ho explica el cap de modernització del Canal d'Urgell, Pere Bailón.
27: Ara hem sobre aigua dels meus canals i no la vull llançar, doncs l'amagatzem aquí fins al moment que la torni a necessitar. Llavors me millora molt la gestió, l'eficiència de la gestió dels canals en alta, sobretot en el cas de la primera i de la quarta sèquia.
26: Això no passarà, però, fins a la primavera que ve, perquè abans s'han de fer proves prèvies per rebre el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua.
27: Que compleixen totes les mesures de seguretat i si en algun moment hi hagués alguna incidència en una base, com se reaccionarà. Tot això ha d'estar planificat, s'ha de saber qui farà cada cosa, etcètera, etcètera, perquè sigui realment una base fiable.
26: Les que ara s'han acabat són 3 de les 44 basses previstes al projecte per transformar el rec del Canal d'Urgell i les ha construïdes el Ministeri d'Agricultura. La modernització va quedar aturada a finals de l'any passat per reticències dels regants que reclamaven més ajudes per pagar la seva part. Ara el Departament d'Agricultura ha presentat una segona proposta que es podria votar en els propers mesos.
0: 2 minuts i seran 3:15. El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per a les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que se celebren la setmana que ve i que l'enfrontaran el candidat de l'ultradreta Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro. El Senat ha aprovat una retallada de màxim 40 hores laborals setmanals, un canvi que afecta 30 milions de treballadors i que podria beneficiar la reelecció de Lula da Silva. El president del Senat ho ha celebrat.
2: A primera vista, pot semblar un canvi subtil. Però per aquells que es lleven d'hora, agafen un autobús ple de gent, fan la seva jornada laboral i tornen a casa al final del dia, aquest canvi és enorme.
0: Lula da Silva qualifica la reforma com una victòria per als treballadors. En una publicació a X, diu que l'aprovació significa més temps per viure, descansar, estar amb la família, acompanyar els fills en el seu creixement, cuidar-se i gaudir de la vida. Bolsonaro, que sempre havia criticat aquesta reforma, va canviar ahir el seu discurs afirmant que la majoria dels treballadors hi donen suport. I amb la crònica internacional hem arribat a 3:15. Obrim àrea de servei i ho fem primer amb la informació del trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. A l'AP7 s'acumulen encara a aquesta hora uns 10 quilòmetres de retencions entre Subirats i Castellví de Rosanes en sentit Tarragona com a conseqüència d'un accident que hi ha hagut a primera hora d'aquest matí. Ara queda un carril tancat per acabar de retirar els vehicles implicats i netejar la carretera. Trànsit recomana utilitzar rutes alternatives com la Nacional 340, la C32, l'A2 o la C15. A banda d'aquesta incidència, precaució també a aquesta hora a la enllaç de la B20 amb la C32 entre Sant Boi i el Prat de Llobregat, on un altre accident talla un carril en sentit Sitges i provoca retencions també en aquest punt. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, retards d'uns 15 minuts a la R2 Nord i a la R11, segons Renfe, a causa de les limitacions de velocitat. D'altra banda, Adif també ha informat que per un robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar hi poden haver demores als trens de mitjana i llarga distància que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona.
19: El temps.
0: Amb Francesc Mauri.
6: Tarda tranquil·la, tarda de sol a gran part de Catalunya. Ara bé, a la zona de la costa i el prelitoral hi pot haver alguns intervals de núvols baixos. No s'esperen precipitacions. La temperatura

0: vespre i nit a les barcelonines i de cara a diumenge més generals.
1: Resca Info.
2: Aquest clàssic no el veuràs, el viuràs! Torna la quarta edició de la Festa del Futbol by Esport i Tardet. 25 d'octubre, luz de gas, música, jocs, premis i molt de futbol. Entrades a altardet.es.
1: Resca Info.
3: Detinguts a Tarragona els autors d'una detenció il·legal d'un home a principis de setembre a Gavà, al Baix Llobregat. La víctima va ser ferida amb arma de foc i se'l van endur al maleter d'un vehicle. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
4: Els Mossos han detingut els quatre homes relacionats amb aquests fets a Tarragona, on s'havien amagat. Als detinguts se'ls atribueix l'autoria d'un incident que va passar el 7 de setembre a Gavà. Els arrestats van tirotejar un motorista i se'l van endur ficat al maleter d'un vehicle. Poc després va aparèixer a Sabadell en estat molt greu. Avui s'ha culminat la investigació policial amb un dispositiu que s'ha dut a terme a Tarragona.
3: Preocupació dels ramaders del Pallars per la falta de pastures per als animals. Aquests dies, uns 3.000 caps de bestiar han començat a baixar de la muntanya per passar l'hivern a resguard, i alguns ramaders asseguren que mai havien vist la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Avisen que si no plou, s'hauran de plantejar reduir els animals que tenen. Saurí, Pau Rovira.
5: A Saurí, una desena de ramaders han tancat i separat aquests dies les seves ovelles després de 3 mesos de pastura a la muntanya. Són els ramats que ara tornen cap a pobles com Peramea, Sant Joan de Vinyafrescal, Torall, Puigverd o Corts Castell. I aquest any, diuen, la diferència es nota només de mirar al terra. Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures tan elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
6: Bueno, l'estiu ha anat com l'any. La primavera ja ha sigut molt seca, l'hivern sí que va ploure el mes de gener i el mes de febrer, que realment d'aigua per a herba no em feia falta, per les fonts igual sí. I jo realment, com vam arribar a quedar a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca i amb tan poca herba. Però que està tot molt sec, eh? Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació, si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
5: Ara la preocupació és què passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Xavier Riera, ramader.
7: Evidentment, ara ve el mal de cap. Ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure, no tenim res de preparat ni sembrat en quant a pastura, eh? No tenim res. Només tenim que pols.
5: Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única. Expliquen que els obliga a pasturar en camps on ara mateix no hi ha herba i consideren que no té sentit mantenir aquesta exigència en plena sequera.
3: Avui és Santa Teresa, la festa major petita del Vendrell. Si bé la fira es va celebrar el cap de setmana passat, avui hi ha una cita especial. La Colla Castellera dels Nens del Vendrell commemora que fa exactament 100 anys que van fer la seva primera actuació. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
4: Ara fa un segle, el Vendrell i un grup d'aficionats als castells van tenir una iniciativa que ha perdurat fins ara. Ens ho explica Pere Ferrando, estudiós del món casteller i que ha estat president del jurat del concurs de Tarragona en 7 edicions.
8: Hi havia uns aficionats castellers que ajudaven a les colles vallenques quan venien a fer castells al Vendrell, a fer castells, que era una mica una cosa que es feia sempre. I aquests aficionats, davant d'una mala actuació dels vallencs a la festa major del 1926, van decidir fer colla pròpia.
4: A partir d'aleshores, els nens del Vendrell van viure nombroses vicissituds. Van estar a punt de desaparèixer, però també van guanyar el concurs de castells en dues ocasions. Però una de les fites més emotives es va viure el 1966, en plena dictadura franquista, quan la colla va actuar per Pau Casals a Prada de Conflent. Seria l'última vegada que Casals veuria fer castells.
8: Va ser molt emotiva perquè, efectivament, ell allí va veure el seu darrer castell. Poc després ja se'n va anar a viure a Puerto Rico i allà va morir. Es va emocionar molt de poder-los veure després de tants i tants anys no veure'ls.
4: Ferrando destaca alguns aspectes d'aquesta trajectòria centenària dels nens.
8: Els nens del Vendrell de sempre van saber innovar, començant pel nom, després van saber innovar tècnicament. El mèrit, crec jo, és el de resistir perquè la colla no desaparegués. El sol fet d'aguantar aquests 100 anys i poder-se resistir tots els embats que ha viscut, jo crec que això és molt especial i molt digne de mencionar.
4: Avui, a 7:45 del vespre, a la plaça Vella del Vendrell es recrearà la primera diada de la colla.
3: L'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora d'èxits com Gent Normal, deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit pel suport que ha donat el grup Palestine Action. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber. El juliol del 2025 es va afegir al grup pro-palestí a la

0: llista d'organitzacions terroristes il·legals del Regne Unit i Rooney els va cedir, en una mostra de suport, els drets d'autor de les seves obres. Aquest fet ha provocat, però, que ara no pugui ingressar els guanys generats per la seva narrativa en el marc legal del govern britànic. El 2021, Rooney ja va viure una situació similar quan va negar els drets de traducció de la seva obra On ets, mon bonic, a un editorial d'Israel.
1: Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
2: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
2: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: Els veïns de Badia del Vallès comencen a veure com es retiren les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat. En una primera fase es treuen baixants, canonades i xemeneies en desús. Més endavant es farà el mateix amb les cobertes d'alguns blocs que s'hauran de substituir. Badia del Vallès, Marta Vallès.
3: Diuen que és un descans i que quan acabi la retirada ja podran respirar tranquils. Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
4: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
3: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
5: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos, pero ahora ya estamos con la segunda fase. Todas las cubiertas que hay que quitarlas y hay que reponerlas.
3: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
6: Bon dia. Rafinha ha fet per primer cop tot l'entrenament amb la resta del primer equip del Barça després de lesionar-se durant els partits internacionals de seleccions. Tot això només 2 dies del partit de Lliga al camp del Betis, que enfrontarà el tercer contra el primer classificat de la competició. També ha treballat amb normalitat amb tot el grup el neerlandès Frenkie de Jong, que té molts números per tornar a una convocatòria després de lesionar-se durant el Mundial. Mentrestant, el Barça ha anunciat que la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà la samarreta del primer equip blaugrana pel Barça-Madrid del proper 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Precisament sobre el clàssic que el Madrid, amb José Mourinho al capdavant, carrega contra el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol pels 4 partits de sanció imposats a Vinícius per l'expulsió del dia del Villarreal i que li impedirà jugar contra el Barça.
7: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido.
6: Mourinho afegia que farà obrir els ulls a la gent amb el que els està passant.
7: Esta historia de Vinicius, 2 horas antes del partido, saber que tiene 4 partidos de suspensión, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente.
6: Mourinho afegia que farà obrir els ulls a la gent, com dèiem, i el jugador brasiler, mentrestant, reaccionava així a la sanció imposada pel comitè de competició.
8: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien, la prensa va decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
6: Vinícius també ha comentat que ell el peguen en tots els partits i a sobre el sancionen. Amb aquests 4 partits de sanció, Vinícius no només es perdrà el clàssic del diumenge 25, sinó també els partits de Lliga contra el Sevilla, el Racing de Santander i el València.
1: 3CAT Info.
6: Després de 2 jornades disputades a la Champions, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. D'entre aquests trobem el Barça, el Paris Saint-Germain, el Madrid, el Betis, l'Arsenal o el Liverpool. Avui el torn és pels partits de la segona jornada de l'Europa League. En destaquem aquests: Celta, Juventus, Unión, Sant Gilois, Real Societat, Benfica, Celtic de Glasgow o Olímpic de Marsella, Olympiacos. Del Celta, Juventus en parla el capità de l'equip gallec, Iago Aspas.
9: Partido muy, muy difícil, pero nosotros no le tenemos miedo a nadie. Sabemos que queremos competir, llevarlos a nuestro terreno y si puedes ganar, pues mejor aún.
6: També avui a jugar la primera jornada de la Conference League. Destaquem els enfrontaments Ajax Split Ajax, Copenhagen Braga o Universitat de Craiova Getafe. En handbol, el Barça disputarà aquesta tarda a partir de 6:45 el partit de la quarta jornada de la Champions a la pista del Dinamo de Bucarest. L'equip que entrena Carlos Ortega arriba a aquest enfrontament havent guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara.
10: És un partit important, sense dubte. Serà molt, molt més dur que a casa, segur, un ambientàs trobarem i jo crec que l'equip està millor, està entrenant cada vegada més, el Janus cada vegada està a portar més i estic content d'això i volem guanyar els 2 punts que tindrem que treballar i lluitar.
6: Per la seva part, el Dinamo de Bucarest ha empatat un partit i n'ha perdut 2. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina amb 9 jugadors catalans disputarà avui els quarts de final del Mundial que es fa al Paraguai davant la selecció de Xile. Ahir al vespre l'equip espanyol va tancar la fase de grups com a primer classificat, golejant Suïssa per 10-1. Sentim el jugador català Pol Manrubia.
11: El partit d'avui ja estàvem classificats com a primers de grup, però ens ha anat bé per agafar sensacions, confiança. I bé, tots creiem que hem fet un partit molt serio i ja tenint en ment també el que ve ara, que és la fase de decisió, que és, bueno, pel que juguem i a tope ara.
6: L'Espanya-Xile començarà 8:15 del vespre. La resta d'aparellaments d'aquests quarts de final són Argentina-Itàlia, França-Suïssa i Angola-Portugal. I en bàsquet, avui comença la 6a jornada de l'Eurolliga amb aquests 4 partits: València-Maccabi, Madrid-Asbel-Villerban, Fenerbahçe-Partizan i Milà-Dubai. El Barça rebrà demà al Palau Blaugrana a l'Olympiacos del Pireu. Per aquest partit podria recuperar l'aler Justin Minaya, que es va lesionar justament la setmana passada.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Ja han trobat en Rami, el nen de 12 anys que va desaparèixer a Granollers fa 10 dies durant els forts aiguats que van escombrar mig Catalunya. El seu cos ha aparegut al mar entre Sitges i Castelldefels. El van trobar ahir a la tarda, el va trobar un pescador. Ho hem sabut pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que aquest matí, a l'homenatge a Lluís Companys, avui que fa 86 anys que el franquisme el va afusellar, ha donat el condol a la família. També ho ha fet a través d'un missatge a la xarxa X. Un cop per la capital del Vallès Oriental que s'havia bolcat en la recerca d'en Rami. Sentim l'alcaldessa.
2: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca.
1: L'Ajuntament de Granollers ha convocat un minut de silenci aquest migdia a la plaça de la Porxada i ha decretat un dia de dol. Quedaria encara una altra persona desapareguda arran de la llevantada. És un home que va caure a la riera de Pineda de Mar. Les feines de rescat per trobar-lo, però en aquest cas ja es van suspendre fa dies. Són els efectes més funestos de les últimes pluges fortes. I, Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ahir ens deies que de cara al cap de setmana podria ser que es tornés a complicar molt el temps. Què apunten els mapes a dia d'avui? És dijous encara, però segur que poden ser una mica més afinats que ahir?
3: Doncs sí, sempre són una mica més afinats, però haurem d'esperar els mapes de dissabte al matí per prendre decisions, perquè dissabte al matí encara no s'esperen aiguats i serà la tarda quan arribin a les comarques de Girona i possiblement vespre i nit a les de Barcelona per estendre's de matinada i diumenge a les de Tarragona. També plouria a Ponent, també plouria al Pirineu més occidental, però és en aquestes dues darreres zones, Ponent i Pirineu Occidental, on la pluja seria més mansa. En canvi, a la costa i prelitoral hi pot haver aiguats, que també arribarien a punts del País Valencià, les Balears i la Catalunya Nord, i que podrien ser molt abundants. Aquest cop, a diferència de les tempestes de fa dies, és una llevantada amb temporal marítim. Aquesta és la novetat i, per tant, també hi pot haver afectació a les platges. Alguns registres entre dissabte a la nit i diumenge podrien superar acumulats els 200 litres per metre quadrat. Ara bé, falta dies i les decisions, les activacions d'alertes, etc, etc, hauran d'esperar, possiblement, com dèiem, a dissabte al matí.
1: Entesos, doncs, Francesc, demà ho concretem una miqueta més. Gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
0: Catalunya al dia.
1: I a més altres coses al Catalunya al dia d'avui. Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
1: Més incendis, però han cremat menys, o el que és el mateix, focs més violents i simultanis, però que s'han apagat més de pressa. És el balanç de la campanya d'aquest
4: estiu. Els bombers han actuat en 450 focs forestals, per sobre de la mitjana dels últims anys, però en 8 de cada 10 incendis d'aquest estiu, la superfície cremada ha estat inferior a una hectàrea.
1: I una dada per reflexionar, només un 15% dels focs ha estat provocat per llamps, la resta derivats de l'activitat humana, ja sigui per voluntat, expressament, en el cas dels piròmans, que suposa un de cada 5 focs, o per un accident o una negligència. Els incendis, que no deixen de ser una conseqüència més del canvi climàtic pel combustible que s'acumula als boscos i que s'agreuja per la sequera, una falta d'aigua que ha fet baixar abans, a les muntanyes del Pallars, 3.000 caps de bestiar.
4: Els ramaders alerten que no s'havien trobat mai amb un paisatge com aquest.
5: Ni tan seca i amb tan poca herba. Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem d'haver de plantejar la situació si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
1: Al Pirineu no hi ha caigut ni gota dels últims temporals i en algunes comarques que són a la mateixa àrea geogràfica que els municipis més afectats pels aiguats, tampoc.
4: És el cas de la Ribera d'Ebre, que demana que no se la posi al mateix sac que el Montsià o el Baix Ebre i que es fili més prim a l'hora de decretar restriccions.
6: El Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal, que a vegades aplica un mateix criteri a tota una comarca quan la realitat climàtica i orogràfica interior és molt diversa.
1: També connectarem amb Portbou, a l'Alt Empordà. Aquí, a Cervera de la Marenda, hi ha hagut una manifestació contra el tancament de les bases de manteniment de trens.
4: El sindicat que les ha convocades, la UGT, assegura que tancant aquestes instal·lacions es debilita el pas de mercaderies per Catalunya i, de retruc, cap a Europa.
1: I això, afegeixen, contradiu la voluntat del govern de la Generalitat d'aconseguir que s'incrementi el trànsit de mercaderies aquí. També serem a Manresa. Avui arrenca la Fira Mediterrània, que és la gran trobada de les arts d'arrel del país.
4: S'hi podran veure 136 funcions, la meitat de les quals gratuïtes.
1: I amb el tresor d'aquesta fira, que és l'obrador d'arrel.
7: En més de 5 anys s'ha donat suport a més de 100 projectes i hi ha una xarxa de més de 100 espais, festivals, equipaments donant suport a aquests projectes.
1: Ha estat un matí molt complicat a la P7 per culpa de dos accidents. Com tenim el trànsit a aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs a l'AP7 encara queden uns 8 quilòmetres de retenció entre Gelida i Subirats en sentit Tarragona per un accident múltiple a primera hora del matí que encara obliga a mantenir tallat un carril. I un altre punt complicat a aquesta hora és l'enllaç de la B20 amb la C32 entre Sant Boi i el Prat de Llobregat, on un altre accident talla un carril en sentit Sitges.
1: I en esports, què ens explicareu avui, Eudald Serra?
9: Rafinha s'entrena per primer cop amb la resta del primer equip del Barça dos dies del partit al camp del Betis. També treballa amb el grup Frenkie de Jong, que té molts números ja per tornar una convocatòria. L'Espar Uni Girona s'estrena a l'Eurocup femenina de bàsquet amb una contundent victòria davant l'Ostrava Txec, 77-49. L'entrenador Tortosí d'handbol, Toni Gerona, ha aconseguit el seu primer èxit com a seleccionador del Japó amb la medalla de bronze als Jocs Asiàtics. Gerona va encetar fa dos anys la seva nova aventura a l'estranger després de ser seleccionador a Sèrbia i a Tunísia. I a la tercera federació de futbol, el Mollerussa, va perdre ahir al vespre al camp de l'Hospitalet per 2-1 en partit ajornat en el seu moment pel temporal.
1: Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer, la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Júlia Aparicio al control central. És la una i pràcticament 7 minuts. Comencem.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
10: Moltíssimes gràcies a tothom per aquest acompanyament i a la vostra assistència.
1: Així s'ha acabat el minut de silenci que fa una hora s'ha fet a Granollers en record de la quarta víctima mortal al ran dels aiguats de començaments de mes.

0: És en Rami, el nen de 12 anys, veí d'aquest municipi de Granollers, el cos del qual van trobar al mar, ahir, a prop de Sitges. Anem, doncs, cap allà, cap a Granollers, unitat mòbil amb en José Antonio Rodríguez i en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: Com s'ha rebut aquí la notícia, una ciutat que s'havia bolcat a la recerca d'en Rami?
1: Sí, totalment. Aquí tothom està molt afectat. A més, avui és dijous, és un dia molt important a Granollers perquè hi ha mercat i tothom parla del mateix, no?, d'aquesta trobada ja funesta. I és que, de fet, aquest minut de silenci tanca 10 dies de recerca infructuosa per tota la comarca. Tot el consistori de Granollers s'ha concentrat davant les portes de l'Ajuntament a la plaça de la Porxada. Representants dels bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, el 112, policia local, tots presents i encapçalant aquest acte de suport als familiars, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, que ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
2: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca, amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però, malauradament, això no ha estat possible. Durant aquests 10 dies
1: per unanimitat, tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Granollers han acordat decretar un dia de dol oficial per la mort del menor. El Rami va marxar de casa el 5 d'octubre de matinada, espantat per la tempesta. Aquí el dispositiu s'havia centrat a la llera del riu Besòs, també per tota la comarca s'havia ampliat i queda pendent d'aquells aiguats, doncs, com tu mateixa deies, la recerca del desaparegut a Pineda. En aquest cas, la recerca està aturada. És un cas en el que no s'ha rebut cap denúncia per part dels Mossos d'Esquadra, però hi ha dos testimonis diferents que apunten a que una persona va caure a la riera de Pineda i, per tant, doncs, encara ens queda aquest desaparegut.
0: Entesos, doncs, gràcies, Miquel Jarque, des de Granollers. Bon dia.
1: Molt bon dia.

0: I és època de fenòmens meteorològics extrems, també de temperatures i situacions de clima extremes. Les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs, en aquest cas, han marcat la campanya d'incendis forestals aquest estiu. Els bombers de la Generalitat han treballat en un total de 450 incendis forestals que han afectat una superfície de més de 4.800 hectàrees. Prop de la meitat, el foc de la Bisbal d'Empordà, el que va afectar les Gavarres, al nivell màxim del Pla Alfa per risc extrem, es va activar durant 36 dies en total. Mar Riera, bon dia.
1: Bon dia. Els mesos de juny i juliol van ser els més crítics, sobretot aquest últim. Durant 12 dies de principis de juliol, els bombers van arribar a treballar simultàniament en 10 grans incendis, fet que va obligar a repartir recursos i, a més de la simultaneïtat, la virulència d'aquests focs va provocar pirocúmuls, grans núvols formats per fum, vapor i partícules que poden provocar nous focs i posar en risc també la seguretat de les persones. Ho ha explicat a 3CAT Info Gerard Marc, subinspector dels GRAF.
2: Any rere any estem tenint episodis joves o comportaments que cada vegada van a més. Si ens fixem amb els fenòmens de piroconvecció, amb la formació de pirocúmuls, doncs el que abans era un fet puntual, unes quantes campanyes, doncs ara cada any tenim uns quants incendis que ens generen pirocúmuls o ens generen algun fenomen de piroconvecció.
1: Malgrat que el nombre d'incendis se situa per sobre de la mitjana dels darrers anys, el 80% d'aquests focs de vegetació han estat inferiors a una hectàrea, ja que s'actua de manera molt ràpida.
2: Tindre un atac a l'inici molt contundent per evitar que l'incendi creixi, per intentar estabilitzar-lo el més aviat millor i a poder retirar els recursos tan aviat com puguem per poder fer front a un següent incendi, si és que es dona.
1: Una altra de les conclusions d'aquest balanç és que els Pirineus també són una zona vulnerable per les anomalies tèrmiques i les tempestes elèctriques que van provocar incendis de llamps en zones d'alta muntanya de difícil accés. Pel que fa a les causes dels focs, el 15% han estat provocats per llamps i la resta es vinculen directament a l'activitat humana, ja sigui per negligència, accidents o focs intencionats.
0: Molt bé, gràcies, Mar. Doncs ara que parlaves de l'alta muntanya i del Pirineu, uns 3.000 caps de bestiar han començat a baixar ja de les muntanyes del Pallars després de passar-s'hi tot l'estiu, i el retorn està marcat per la preocupació que tenen els ramaders. Diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba, i avisen que si no plou el problema continuarà aquest hivern quan hauran de mantenir els animals a les granges. Des de Saurí, Pau Rovira, bon dia.
3: Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, a Saurí una desena de ramaders han tancat i separat aquests dies les seves ovelles després de 3 mesos de pastura a la muntanya. Són els ramats que ara tornen cap a pobles com Peramea, Sant Joan de Vinyafrescal, Toralla, Puigverd o Cortscastell. I aquest any, diuen, la diferència es nota només de mirar al terra. Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures tan elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
4: Bueno, l'estiu ha anat com l'any. La primavera ja ha sigut molt seca, l'hivern sí que va ploure el mes de gener i el mes de febrer, que realment d'aigua per la herba no em feia falta, per les fonts igual sí. I jo realment, quan vam arribar a quedar a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca ni amb tan poca herba, però que està tot molt sec, eh? Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació, si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
3: Ara la preocupació és què passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Xavier Riera, ramader.
5: Evidentment, ara ve el mal de cap. Ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure, no tenim res de preparar ni sembrat en quant a pastura. No tenim res, només tenim que pols.
3: Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única. Expliquen que els obliga a pasturar en camps on ara mateix no hi ha herba i consideren que no té sentit mantenir aquesta exigència en plena sequera.
0: Bé, tornant als efectes de les pluges, d'allà on justament no plou, però que tenen les mateixes restriccions que els municipis que queden negats d'aigua. Hi ha malestar entre els ajuntaments de la Ribera d'Ebre per com s'apliquen les alertes de protecció civil en cas de temporals. Els alcaldes critiquen sobretot que se'ls inclogui amb el Baix Ebre i el Montsià quan el clima i l'orografia d'aquesta comarca de la Ribera d'Ebre són diferents. Des de Tortosa, Jordi Barranca, quin ha estat el detonant d'aixecar la veu?
6: Bon dia, Estel. Doncs mira, la gestió del tancament tancament de les escoles pel temporal de fa tot just dues setmanes. Àngels Llombard, ets l'alcaldessa de Rasquera.
7: No m'ho judes, tio, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Clar, ja s'havien pres unes opcions, ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
6: Ho subscriuen també des de Móra d'Ebre, que entre d'altres té un centre d'educació especial. Més al nord de la comarca, a Flix, per exemple, la realitat climàtica és ben diferent. Francesc Barberón és l'alcalde.
8: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral, prelitoral, interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, l'Ometeocat i la Generalitat fa servir la base comarcal, doncs, que a vegades aplica el mateix criteri a tota una comarca o a tota una vegueria, quan la realitat climàtica i orogràfica interior és molt diversa.
6: Tot plegat pot portar a situacions com les que ens escrivia l'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viernes.
9: I per tant, ara cada vegada que haurà d'haver una puja, ens activarem tots i crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes, quan a vegades la gent, quan li enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà, que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? De, ostres, doncs és que no està ni por.
6: En definitiva, demanen una millor coordinació i filar més prim amb l'abast territorial de les restriccions.
0: És la protesta dels sindicats aquest matí a banda i banda de la frontera, a Portbou i a Cervera de la Marenda, pel que consideren una condemna a mort per al transport de mercaderies per aquesta línia ferroviària. La gota que ha fet vessar al got, Portbou Clara Jordana, és el tancament de la base de manteniment de trens de mercaderies que Renfe tenia a l'estació d'aquí de Portbou.
1: Sí, hola, bon dia. Renfe ja ha anat buidant a poc a poc aquest taller i aquest estiu va decidir baixar la persiana definitivament, traslladant els dos treballadors que quedaven a Maçanet i a Figueres. Però això s'hi suma a la fi de l'activitat de l'empresa, que es dedica a transportar les mercaderies a l'ample de via europeu a Cervera de la Marenda, previst per finals d'aquest mes, i la fi de la concessió de l'empresa que trasllada els contenidors als trens que han d'anar cap a Europa a Portbou mateix. Cati Llibre és la presidenta del Consell Sindical Interregional Pirineus Mediterrània.
10: Desaparèixer aquestes bases de manteniment i aquestes bases de trasbassament de mercaderies vol dir debilitar el pas de mercaderies per Catalunya, vol dir debilitar el pas de les mercaderies que fa la nostra indústria cap a Europa, i això vol dir que aquest tràfic, si disminueix i només passa pel Portús, doncs voldrà dir que s'haurà de derivar cap a Irún, cap a Indai, cap a un altre lloc, en el qual nosaltres diguéssim que perdem també posició estratègica en quant a la indústria.
0: I clar, això passa justament quan el govern, Clara, va presentar fa pocs dies un projecte per reforçar el transport ferroviari de mercaderies al país, que tenia com un dels eixos principals la instal·lació aquí a Portbou de l'ample de via europeu.
1: Sí, Estel, però els sindicats pateixen perquè no és un projecte a curt termini i aquest pla xoca frontalment amb els que té Renfe. Francisco Cárdenas és del sindicat UGT.
11: El actual presidente de Renfe lo que ha hecho es no llevar la contraria, sino romper todos los planes que tenía Generalitat, alcalde y para poder desarrollar la zona, para mejorar el servicio y las mercancías para Francia.
1: I des de l'Ajuntament insisteixen que estan buscant alternatives per donar una nova vida al taller i insisteixen també que el que ha passat no frena els plans de començar just al curs vinent estudis de formació professional ferroviària, uns estudis precisament que té com una de les branques el manteniment dels trens.
0: I encara sobre trens, però des d'una altra perspectiva.
12: Pa, sostre i treball són pilars bàsics que cal garantir. Però aquests drets no es poden entendre sense uns serveis públics essencials.
0: Les plataformes d'usuaris del transport públic de tot el país també s'uneixen a la convocatòria de vaga general que hi ha l'11 de novembre. Han consensuat un manifest unitari a partir del qual s'han afegit qüestions pròpies de cada zona, Jordi Barranca.
6: Aquí, per exemple, s'ha fet referència a la dispersió i la distància que hi ha entre municipis i com això impacta de ple en el despoblament de les dues comarques d'interior, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I és que amb l'habitatge són dues cares de la mateixa moneda. Cinta Galiana, portaveu de Trens Dignes.
13: És importantíssim perquè va una cosa coordinada en l'altra. La vivenda o la poder viure en, puesto, en un lloc assequible ve unit a no tindre els transports en els pobles i en les ciutats de Terres de l'Ebre.
6: De cara al dia de la vaga general, no es descarta fer accions simultànies de les plataformes a tot el país.
14: Catalunya al dia, amb Estel Baté.
0: I sobre trànsit rodat, en aquest cas, i les dificultats per omplir el dipòsit, l'Autoritat Catalana de la Competència diu que les benzineres de baix cost han suavitzat l'augment de preu dels combustibles per la guerra de l'Iran. És una de les conclusions de l'informe que ha analitzat l'evolució dels preus en 1.500 benzineres del nostre país. Núria Har, bon dia.
1: Bon dia. Sí, els llocs on hi ha més d'una estació de servei, aquesta competència fa que omplir el dipòsit sigui més econòmic, sobretot a les benzineres de supermercat o a les low cost. Ho ha explicat l'autora de l'informe, Valeria Bernardo, professora al Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra.
15: Tot i que les low cost són les que més han augmentat, encara així, o sigui, continuen sent més econòmiques per al consumidor que les independents, que les altres cadenes, que les grans cadenes.
1: L'informe s'ha fet abans de la bonificació de 20 cèntims al litre del govern espanyol. A títol personal, un altre dels autors del treball, el professor de la Universitat Autònoma, Jordi Perdiguero, ha advertit que...
16: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció, arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25-30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges, perquè saben que aquesta bonificació els permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació i, per tant, augmenta els seus marges.
1: Una situació similar a la que explica el professor Perdiguero ja es va viure amb la guerra d'Ucraïna.
0: La 1 i 21 minuts, els veïns que encara queden al conegut com a Bloc Papallona a l'Eixample de Barcelona s'han declarat en vaga de lloguers. Protesten perquè el propietari, que és el fons d'inversió neerlandès New Amsterdam Developers, els vol fer fora per llogar els pisos per habitacions i treure'n, per tant, més rendibilitat, encara que la llei no ho permet. Sara Riera.
17: Són 4 dels 6 veïns que encara resisteixen al Bloc Papallona. Els altres 6 que hi vivien ja van haver de marxar fa temps. Ara mateix 2 d'aquests veïns tenen una ordre de desnonament i els altres 2, el contracte els caduca l'any que ve. Denuncien que últimament, a més, el fons ha estat fent obres intenses i continuades com a forma d'assetjament immobiliari. Anna Olestí, una de les afectades, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que busquen pressionar l'Ajuntament perquè expropiï l'edifici.
18: Debilitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del Bloc Papallona a benefici zero.
17: L'expropiació per llei, però, es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc, que, a més, està catalogat com a bé cultural d'interès local. En tot cas, és un fet que l'adquisició d'habitatges per part de les administracions és ara mateix un dels instruments més rellevants per poder ampliar el parc d'habitatge públic. En 10 anys, Catalunya ha ampliat el seu parc amb gairebé 9.000 habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte. Són dades de l'Observatori Metropolità de Barcelona que ha avançat avui la seva presidenta, Carme Trilla.
19: La política de compra és una de les més efectives de forma immediata per resoldre els problemes emergents, com els que tenen aquests llogaters, però també els d'oferta que tenim pels que no tenen pis.
0: I, mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona ha fet un pas més per augmentar fins al 150%, en alguns casos, l'impost sobre béns immobles als habitatges d'ús turístic. El plenari extraordinari ha aprovat inicialment la modificació de les ordenances fiscals perquè això sigui possible. És una mesura, és una proposta i esmena d'Esquerra Republicana negociada amb el govern de l'Estat als decrets de l'habitatge. I s'ha aprovat, com estava previst, amb el suport del PSC, d'Esquerra Republicana i de Barcelona en Comú. Anna Escura, bon dia.
20: Bon dia. L'encariment de l'IBI es farà en funció del nombre de pisos que tingui cada propietari. Actualment hi ha 10.600 llicències a Barcelona. D'aquestes, el 60% són de propietaris que tenen més de 4 pisos. Són aquests a qui l'IBI els pujarà fins al 150%. El 10% corresponen a propietaris que en tenen 2, 3 o 4. A ells l'IBI se'ls incrementarà un 100%. I els propietaris que només tenen un pis turístic, que són el 30% de les llicències, l'IBI els pujarà al 50%. Jordi Valls és el tinent d'Alcaldia d'Economia.
21: Barcelona eliminarà el 2008 totes les llicències d'ús. Aquest és el compromís que aquest Ajuntament té i aquest equip de govern. Però fins que això sigui possible, utilitzarem tots els instruments i totes les eines que siguin al nostre abast per dificultar el desenvolupament d'usos turístics d'habitatge, perquè un habitatge és una llar, no és un actiu econòmic.
20: La proposta de modificació de les ordenances quedarà ara en exposició pública durant 30 dies perquè s'hi puguin fer al·legacions i l'aprovació definitiva serà a finals d'any.
0: I a tot això, encara parlant d'habitatge, avui hem sabut les últimes dades de compra de pisos per part d'estrangers. Són en referència al primer semestre i apunten, Jordi Canal, una davallada?
22: Sí, segons els notaris, de gener a juny els estrangers han comprat 10.300 habitatges a Catalunya. Són un 9% menys que en el mateix període de l'any passat i la dada més baixa des del 2023. Això es deu en part a la supressió de les Golden Visa, que concedien la nacionalitat espanyola a canvi de fer una inversió immobiliària, i també el context d'alça de preus. Amb tot, el descens registrat a Catalunya és bastant més moderat que el del conjunt de l'Estat, cosa que demostra que pels estrangers encara resulta atractiu invertir aquí. A més, la pujada de preus també ha estat menor, d'un 3% endavant del 15%, per exemple, de Madrid. La major part de les compres protagonitzades per estrangers, un 85%, són de persones que ja resideixen a Catalunya i les fan italians i marroquins. La resta d'adquisicions són d'estrangers que no viuen aquí tot l'any, majoritàriament francesos i alemanys.
0: Fa molts dies que parlem d'aquesta crisi habitacional, també hem parlat concretament dels problemes d'accés a una vivenda que hi ha al Pirineu. Doncs bé, avui ens centrem a la Vall d'Aran, on només el 36% dels habitatges són primeres residències. Ara el govern i el Consell General d'Aran han comprat a l'Estat una antiga caserna de la Guàrdia Civil per mirar precisament d'ampliar l'oferta de lloguer social i assequible en una zona molt tensionada pel turisme com és Naut Aran. Des de Lleida, Júlia Albacar, on és aquesta caserna i què s'hi farà?
2: Bon dia, Estel. Doncs l'edifici és a la zona d'aparcament de Baqueira 1500, un espai on altres anys us hem explicat que hi acostumen a dormir treballadors de l'estació d'esquí en autocaravanes perquè costa molt trobar ofertes de lloguer assequibles a la zona. La caserna té prop de 2.400 metres quadrats. Ara caldrà arranjar-la i estudiar possibles usos a través d'una comissió de treball on participaran la Generalitat, el Consell General i l'Ajuntament de Naut Aran. La prioritat, com destaca Sílvia Romero, delegada del govern a l'Alt Pirineu i l'Aran, serà l'habitatge.
4: Amb aquesta operació esperem poder posar en servei tot aquest edifici i tenir pisos a disposició de la ciutadania.
2: L'edifici feia anys que estava en desús i ha costat 3,7 milions d'euros.
14: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Tres minuts, haurem arribat a 2:15 del migdia. Fa poca estona que hem sabut que l'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, la capital de la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. Anem cap allà, Núria Peraire. L'acusat ha reconegut els fets, eh?
5: Hola, Estel. Doncs sí, reconeix que abordava les víctimes pel carrer i es guanyava la seva confiança en mentides, com ara que coneixia les seves famílies. També ha reconegut que els oferia diners perquè anessin fins a la seva botiga. Les portava al magatzem i allà els feia els tocaments. Dues de les víctimes tenien 17 anys i l'altra en tenia 16. En principi, se li demanava una pena de 14 anys de presó. Finalment, la Fiscalia, l'acusació i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de dilacions indegudes per tot el temps que el cas ha trigat a arribar a judici. Se l'ha condemnat a 6 anys i mig per 3 delictes d'abús sexual a menors i 3 delictes de corrupció de menors.
0: Des d'avui fins Nadal, els Mossos d'Esquadra estan fent macrocontrols d'alcoholèmia, de drogues i de distraccions. Avui han començat a la regió central amb controls sorpresa a l'Anoia, al Bages i Osona. La nostra corresponsal, la Montse Gené Riba, ha anat al control que hi ha a la 2, a Jorba. Montse, en què consisteixen aquests controls que s'aniran fent per tot Catalunya? Bon dia.
23: Hola, bon dia, Estel. Mira, són controls extraordinaris per millorar la seguretat a la carretera, amb més de 30 Mossos d'Esquadra cada un, que es divideixen en grups de treball i poden caçar amb anticipació els infractors. Ho explica l'inspector Gerard Garcia, cap de l'àrea regional central de trànsit.
24: Tenim una zona prèvia al control on estem observant si hi ha conductors que parlen utilitzant el telèfon mòbil, amb algun tipus de distracció, algun tipus de manipulació. I també tenim un vehicle policial amb un aparell tècnic, que es diu el DCRC, que el que fa és llegir el tacògraf dels camions. I a temps real sabem com va de conducció i descans, si té una anomalia al tacògraf. D'aquesta manera, quan arriba aquí a la zona de control, ens l'han marcat els vehicles, tant els que han conduït parlant pel telèfon mòbil com els camions que ens interessa parar-los, els seleccionem i els aturem.
23: Els controls d'alcoholèmia i drogues són aleatoris.
25: Bon dia. Estem fent realitzar una prova de drogalcoholèmia. Has realitzat la prova algun cop?
26: Moltes vegades.
25: Va, ja puc fer continuat sense parar. Una mica més, una mica més, una mica més. Val, 0-0, d'acord?
0: Això és un dels moments d'aquests controls aleatoris, d'aquests controls sorpresa. I quines infraccions es detecten més, Montse?
23: El que es troben més és per consum de marihuana i cocaïna. I pel que fa a les distraccions, les més freqüents són l'ús del mòbil, com li ha passat a aquest camioner aragonès.
3: Hipotèticament, estàvem allà en una cola, i estava el camión parado i he debido coger el mòbil, però llamar no he llamado.
7: Le notifico la denuncia, ¿vale?, por manipulación con el móvil, ¿vale? Si lo pagan de 20 días, se quedarían 100 euros y serían 3 puntos, ¿de acuerdo?
23: L'inspector Gerard García explica l'evolució de l'ús del mòbil.
24: La distracció número 1, estem parlant de la manipulació del telèfon mòbil. Fa anys era parlar pel telèfon mòbil, ara ens estem trobant molt l'ús de xarxes socials, enviar WhatsApp, Instagram, que a més considerem que és més perillós perquè et fa apartar la vista del que és de la carretera.
23: Aquests controls per sorpresa es faran fins Nadal.
24: Aprofitant també els sopars i les empreses que reforçarem els serveis, intensificarem aquesta tipologia de controls específics, un sol dia, una regió.
23: Aquí a Jorba, en dues hores, s'han trobat tres distraccions, unes motos pel voral, dos positius per drogues i un per alcoholèmia. A la tarda es farà a la regió metropolitana nord.
0: I a Tarragona s'ha detingut els autors d'una detenció il·legal d'un home a principis de setembre a Gavà, al Baix Llobregat. La víctima va ser ferida amb una arma de foc i se'l van endur al maleter d'un vehicle. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Què va passar exactament?
8: Doncs mira, els detinguts se'ls atribueix l'autoria d'uns fets que van passar el 7 de setembre a Gavà. Els arrestats van tirotejar i van causar lesions greus a un motorista. Després el van ficar al maleter d'un cotxe i se'l van endur. Poc després va aparèixer a Sabadell, en estat molt greu. Ara la investigació policial dels Mossos d'Esquadra ha culminat amb la detenció dels quatre homes de 18, 21, 43 i 51 anys a Tarragona, on s'havien amagat.
14: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Doncs ara cop d'ull ràpid a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: I tornem a parlar d'aiguats, eh?
9: Sí, sobretot perquè hi ha aquesta eina per gestionar, diguem, el que són les emergències dels aiguats que poden fer els ajuntaments, que són aquests plans d'emergència per inundacions. Mm-hmm. Doncs bé, avui podeu consultar el mapa a la web del 3Cat Info per veure si el vostre municipi té o no aprovat aquest pla, diguem, d'emergència per inundacions, aquesta eina que permet fer aquesta gestió i sobretot que han de fer els ajuntaments perquè són qui més coneix el territori.
0: Això fa temps que ja va sortir, sí. Ara deu estar actualitzat perquè, clar, a mesura que anem tenint cada vegada més episodis d'aquests, més necessàries
9: més
0: que s'aprovin aquests plans.
9: Segur, eh? També n'hi ha alguns que caduquen, perquè això caduca amb el temps, però que sàpigues que només la meitat dels municipis catalans doncs, tenen aquest pla, dels que estan obligats
0: només
9: a tenir el pla, tenen aquest pla actualitzat i al dia. També et dic que n'hi ha molts que han anat caducant i que el tenen i que ha caducat, i per tant només s'ha de revisar, diguem, però vaja, la situació i la dada és aquesta, el 50% dels municipis obligats a tenir aquest pla per inundacions, doncs el tenen.
0: Clar, hi ha tres colors, el que no tenen, el que s'ha validat, efectivament, exacte, no? I sí, els que estan pendent de actualitzar, oi?
9: Pendent de revisió, sí. I els que no l'han tingut mai, que també són 103 els que no han tingut mai aquest pla.
0: Mare meva. Molt bé, gràcies, Marc. Fins demà.
9: Adéu-siau, bon dia.
0: Va, i ara el concurs del Catalunya al dia, el nostre trivial amb preguntes sobre el país. Avui, dijous, avui toca pregunta de cultura. I Quim Balaguer de seguida ens la planteja.
10: Doncs avui us preguntem quin és l'origen del nom de la muntanya del Tibidabo.
0: Com sempre us donem tres opcions. Amb la A,
10: un governador romà de Barcelona del segle III.
0: Amb la B,
10: un joc infantil molt popular al segle XV.
0: O amb la C,
10: el diable temptant Jesús.
0: Doncs la resposta a quin és l'origen del nom del Tibidabo la sabreu quan falti un minut per arribar a les dues del migdia.
14: Catalunya al dia.
0: Seguim endavant, 2:45 de dues. El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa la creació d'un fòrum de trobada permanent amb els territoris de l'antic regne d'Aragó. Això ho ha dit a Poblet, on avui es reunia el patronat del monestir amb la presència del rei Felip VI. Des del monestir de Poblet, Manel Sastre.
11: Hola, bon dia. Sí, Illa ho ha proposat davant dels altres tres presidents, els de les Illes, l'Aragó i el País Valencià, que de moment han vist bé la proposta.
26: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet. on les nostres comunitats puguem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
11: El president Illa ha adaptat una frase de Tarradellas sobre Catalunya, però l'ha traslladat a Espanya, dient que és prou gran perquè no hi sobri ningú. La trobada ha servit perquè l'abat de Poblet, Rafael Barruer, reclami també una llei pròpia per la protecció del monestir, a l'estil de la que ja té Montserrat.
1: Necessita una llei de protecció per poder mantenir-se en peu amb els instruments adients per fer-la efectiva, perquè Poblet clama per poder oferir l'esplendor de la seva bellesa als nostres ulls.
11: Felip VI ha destacat el potencial de cooperació que hi ha entre territoris.
6: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país, con más emprendimiento, con más investigación, con una sociedad civil más activa y comprometida.
11: I el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, creu que el monument pot obrir d'aquesta manera una nova etapa de rellançament.
0: El debat que hi ha per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que continua obert, però que, mentrestant, això no fa que avancin les infraestructures imprescindibles per tirar endavant la transformació del rec en una àrea de 70.000 hectàrees de la plana de Lleida. Ja estan acabades les tres primeres basses incloses al projecte i ara comencen les proves per poder fer-la servir de cara a la primavera que ve. Des de Lleida, Estela Busoms, on són aquestes basses i per què serviran?
12: Hola, bon dia. Doncs la més gran és la de Castellserà, a l'Urgell, i les altres dues són a Juneda, a les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Entre totes tenen capacitat per emmagatzemar més de 900.000 metres cúbics d'aigua. Estan pensades per alimentar sectors de rec un cop el canal estigui modernitzat i es pugui regar amb molta precisió, però mentrestant també poden millorar l'eficiència hidràulica, en concret perquè permeten acumular aigua per a quan es necessiti i que no es perdi canal avall, ho explica el cap de modernització del canal d'Urgell, Pere Bailón.
13: Ara em sobre aigua dels meus canals i no la vull llançar, vos l'emmagatzem aquí fins al moment que la torni a necessitar. Llavors me millora molt la gestió, l'eficiència de la gestió dels canals en alta, sobretot en el cas de la primera i de la quarta sèquia.
0: Però això, Estela, no serà immediat, no?
12: No ben bé. Calculen que serà la primavera, amb la nova campanya de rec, perquè abans s'han de fer proves prèvies per rebre el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua.
13: Que compleixen totes les mesures de seguretat i si en algun moment hi hagués alguna incidència en una bassa, com se reaccionarà? Tot això ha d'estar planificat, s'ha de saber qui farà cada cosa, etc etc, perquè sigui realment una bassa fiable.
12: Les que ara s'han acabat són 3 de les 44 basses previstes al projecte per transformar el rec del Canal d'Urgell i les ha construïdes al Ministeri d'Agricultura. La modernització va quedar aturada a finals de l'any passat per reticències dels regants, que reclamaven més ajudes per pagar la seva part. Ara el Departament d'Agricultura ha presentat una segona proposta que es podria votar en els propers mesos.
0: Gràcies, Estela. I Aravell, a l'Alt Urgell, recupera l'aigua potable després de 22 dies amb les aixetes tancades per una contaminació de la xarxa. Us ho va explicar també aquí al Catalunya al Dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les connexions irregulars que van provocar aquest episodi de contaminació. Joaquim Albalat, hi va haver veïns que van fins i tot acabar urgències.
15: Sí, exacte. Una quinzena dels 230 habitants de l'Avell van patir gastroenteritis després de consumir aigua de l'aixeta. Tot plegat va venir provocat per una contaminació de la xarxa que van causar dues connexions irregulars entre la xarxa d'aigua de boca i la de rec, com explicava l'alcalde de Montferrer i Castellbó, Albert Marquet.
16: Aquesta organització hi ha la xarxa d'aigua potable de consum humà i hi ha la xarxa que tenen de rec. Els que es va detectar en dos immobles, doncs que hi havia un bypass a dins i que, bueno, com que feia uns dies que no hi havia aigua de rec, suposadament regaven els jardins amb aigua potable. Quan ha tornat l'aigua de rec, aquests dos segurament no han canviat el bypass de l'aigua i han injectat aigua de rec a l'aigua potable.
15: Ara l'Agència de Salut Pública ha aixecat ja la restricció després de diversos treballs de desinfecció i d'analítiques. Mentrestant, l'Ajuntament ha estat repartint aigua embotellada als veïns afectats. Això mentre els Mossos d'Esquadra ja han obert diligències per investigar aquestes connexions fraudulentes després de les denúncies dels veïns que es van posar malalts.
14: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona comença les obres per arreglar el front fluvial al seu pas per Sant Joan d'Espí, al Baix Llobregat. Es tracta d'una actuació en 3 quilòmetres de longitud i en gairebé una superfície de 5 hectàrees per millorar el camí del riu i els seus marges i potenciar-ne la vegetació i la biodiversitat autòctones. Des de Sant Joan d'Espí ens n'informa en David Àngela.
4: Hola, bon dia. L'àrea metropolitana de Barcelona inverteix 850.000 euros en aquesta intervenció que s'allargarà fins al mes de febrer i que ja ha previst les baixades torrencials de l'aigua, segons Mireia Monràs, arquitecta d'espais fluvials de l'ENS supramunicipal.
17: Sí, donar-li l'espai al riu perquè genera aquest espai de laminació i d'infiltració d'aigua, que això ens ajuda a que el riu tingui un comportament més resilient en quan tenim aquestes crescudes extraordinàries. És a dir, deixem espai on l'aigua queda acumulada i en lloc de baixar a molta velocitat, diguéssim, que es reté, i llavors va infiltrant de forma natural a poc a poc.
4: Aquesta intervenció afavoreix aquest doble objectiu, segons Monràs.
17: Mitigar aquests efectes de la velocitat de l'aigua, que és el problema principal dels desperfectes que tenim, però, per altra banda, també ens està ajudant a la millora ambiental de la vegetació que introduïm, perquè, tot i que estem en un riu, el nivell freàtic, degut a les modificacions morfodinàmiques que se li han fet al riu al llarg dels anys, és molt baix i llavors ens costa molt la implantació de la vegetació autòctona. No? Li hem de... Sobretot de cara a l'estiu, doncs hem de moltes vegades fer recs de suport amb aigua regenerada.
4: La intervenció pretén mantenir a ratlla l'Arundo Donax, la canya americana de grans dimensions que desplaça la vegetació autòctona de ribera i pot alterar també el funcionament natural del riu.
0: I això que sentiu és el so d'alguns dels animals del zoo del Pirineu, és a Odèn, al Solsonès. Ara el centre ha incorporat una màquina de rajos X per millorar els tractaments que fan els animals ferits que rescaten aquí. Des d'Odèn, Joaquim Albalaté, perquè més que un zoo, això és un refugi, eh?
15: Exacte, rescaten i reben animals salvatges, molts d'ells ferits, per exemple, per atropellaments o perquè han xocat amb cables o aerogeneradors. Laia Sánchez és la veterinària del zoo.
18: Ens arriba amb tot tipus d'animal autòcton, o sigui, d'aquí de la zona. Normalment, animals no protegits són els que recuperem aquí. Ens ha arribat un cabirol atropellat, una geneta atropellada i una guineu també que tenia un problema a la pota i amb aquests tres ens ha sigut superútil la màquina de radiografia.
15: Amb aquesta màquina, els animals passaran menys temps al refugi i això farà que puguin atendre encara més animals. Cada any en rescaten 500.000.
18: Sobretot quan ens arriben animals amb alguna fractura, algun os trencat, i inclús poder fer diverses radiografies després del tractament per anar veient l'evolució. I, clar, això permetrà que l'animal estigui menys temps aquí, poder fer un tractament més específic i poder-lo alliberar abans.
15: És una màquina que han incorporat gràcies als donatius dels visitants, dels socis i d'escoles properes. Ara miren més enllà i ja tenen l'objectiu d'aconseguir més eines i màquines per la clínica veterinària del centre i també per poder ampliar i millorar les instal·lacions pels animals que rescaten i que hi viuen.
0: Avui arrenca amb força a Manresa una nova edició de Fira Mediterrània, la 29a ja. Aquest gran aparador de les arts d'arrel s'allargarà fins diumenge amb 85 propostes de diferents disciplines que es podran veure a una vintena d'espais diferents de la ciutat. L'obrador d'arrel, que s'ha convertit en la nineta dels ulls de la fira, ha impulsat en 5 anys més de 100 projectes. La Nati Adell ha anat a veure alguns d'aquests espectacles i ens en pot fer un tastet. Nati, bon dia.
19: Hola, què tal? Bon dia.
0: Va, per on comencem?
19: Si et sembla, per un espectacle que barreja circ, dansa i música de Clara Poc. Es diu L'ombra de la libèl·lula, parteix de la memòria i el llegat per abordar qüestions d'identitat personal i de transmissió generacional.
20: La protagonista és una noia que es diu Eleonor, un moment de canvi on ella reflexiona sobre tota aquesta motxilla que porta heredada de la família, buscar una mica la seva pròpia identitat...
0: En dansa, un clàssic de l'obrador d'arrel.
19: Sí, el ballarí i coreògraf Pere Seda, de l'Esbord. Catalan Washing, que és com es diu aquest espectacle, revisita els referents de la cultura popular catalana allunyant-se de lectures polítiques.
21: Què passa si utilitzem tots aquests referents com un discurs d'amor i un discurs de reivindicar que aquest material també ens és propi i que també pot ser una font d'exploració de nous llenguatges?
0: I per últim, Nati, una proposta musical.
19: Això mateix, cançons que il·luminen els carrers de Luca, que sona així.
2: Els han pres per una dama, filla del rei francès.
19: Concert a capella, com explica un dels seus components, Miguel Gómez, amb cançons de la Mediterrània amb una mirada contemporània.
3: La nostra base ha sigut la polifonia tradicional dels països catalans i també d'Occitània en un principi, però en aquests anys hem anat també acostant-nos a altres músiques de la Mediterrània, fent molta cosa de diferents indrets d'Itàlia, Sicília, sempre mantenim aquesta base en la música tradicional en català, en valencià, en balear, fent una mica d'homenatge als nostres orígens.
0: Doncs això és un petit tastet, algunes d'aquestes 85 propostes que podreu veure des d'avui fins diumenge a Fira Mediterrània, que comença aquest vespre amb l'espectacle que inaugurarà la fira. És Terra de Guapes, de la cantant valenciana Sandra Montfort. Gràcies, Nati Adell, des de Manresa. Bon dia.
19: Adéu-siau, bon dia.
5: Ai, que el meu cor som...
0: La Colla Castellera dels Nens del Vendrell commemora que avui, dia de Santa Teresa, fa exactament 100 anys que van fer la seva primera actuació. Per això aquest vespre es farà una recreació històrica per celebrar-ho. La Clara Chavarría ens n'explica els orígens d'aquesta colla.
8: Ara fa un segle, un grup d'aficionats als castells del Vendrell van tenir una iniciativa que ha perdurat fins ara. Pere Ferrando és estudiós del món casteller i ha estat president del jurat del concurs de Tarragona en 7 edicions.
7: Hi havia uns aficionats castellers que ajudaven a les colles vallenques quan venien a fer castells al Vendrell, a fer castells, que era una mica una cosa que es feia sempre. I aquests aficionats, davant d'una mala actuació dels vallencs per la Festa Major del 1926, van decidir fer colla pròpia.
8: Al llarg del segle, la colla va estar a punt de desaparèixer, però també va viure moments memorables, com ara guanyar en dues ocasions el concurs de castells. Però una de les fites més emotives es va viure el 1966, en plena dictadura franquista, quan la colla va actuar per Pau Casals a Prada de Conflent. Seria l'última vegada que el mestre veuria fer castells.
7: Va ser molt emotiva perquè, efectivament, ell allí va veure els seus darrers castells. Poc després ja se'n va anar a viure a Puerto Rico i allà va morir. Es va emocionar molt de poder-los veure després de tants i tants anys no veure'ls.
8: Ferrando destaca alguns aspectes d'aquesta trajectòria centenària.
7: Els Nens del Vendrell de sempre van saber innovar, començant pel nom, després van saber innovar tècnicament. El sol fet d'aguantar aquests 100 anys i poder-se resistir tots els embats que ha viscut, jo crec que això és molt especial.
0: Doncs felicitats als Nens del Vendrell per aquests 100 anys.
22: I guess I had a million dollars or more. I guess I've played the dog game for and all.
0: Sílvia Munt dirigirà el clàssic d'Arthur Miller Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. El muntatge protagonitzat per David Selves i Laura Conejero reflexiona sobre com el poder condiciona les relacions. Marta Vives.
24: Diu Sílvia Munt que Arthur Miller és un expert en disseccionar el nucli patològic de l'ésser humà i que ens recorda qui som i com som.
25: Sap tocar justament el moll de l'os d'allò que repetim d'una manera destructiva, dècada a dècada, el ser humà i no aprenem, no?

0: El Festival Panoràmic, nascut fa 10 anys a Granollers, obre portes aquest vespre. Fins a finals de desembre es programen exposicions i activitats, aquest any coincidint que fa 200 anys de la primera imatge fotogràfica que es conserva. Ens en parla la Marta Vallès.
1: Li cedim tot el protagonisme a un dels codirectors del Panoràmic, en Joan Fontcoberta, que ens parla del lema que uneix totes les propostes del festival aquest any.
2: Per celebrar aquest bicentenari de la fotografia, el lema, el títol que hem adoptat pel festival és Cremada Desig, perquè l'any 1828 el Daguerre, que és un dels altres pioners inventors de la fotografia, va escriure una carta a Niepce dient-li cremo de desig per veure les proves que estàs aconseguint amb això de la fotografia incipient. Cremada Desig ens sembla que és una expressió poètica que explica aquesta passió, aquest neguit per l'imatge.
1: I amb petits titulars, algunes de les exposicions que des d'avui es poden veure a Granollers.
2: Una exposició de Donna Ferrato, és una fotògrafa americana que treballa sobre la violència de gènere amb una fotografia molt radical, molt punyent. Una exposició d'una fotògrafa italiana que es diu Eva Rivas ha fet un treball sobre la història de Berlusconi i aquelles festes bunga bunga on es convidaven a noies joves i que va ser un gran escàndol i tal. Tindrem una tercera exposició de fotollibres.
1: A més de moltes altres activitats i d'un espai també per la fotografia experimental.
2: Eric Rompier, un autor francès que treballa amb el cine, l'imatge, la fotografia, i que s'ha interessat sempre amb la descomposició. La fotografia, el cinema, són imatges sobre uns suports físics que amb el temps es deterioren. No? Què passa quan aquesta imatge es fa malbé? Es descomposa degut a la fragilitat dels mateixos components químics o a l'acció d'uns ambients hostils, no? De la humitat, de microorganismes, etc. No?
1: Aquest any a les seus de Granollers, Terrassa i Barcelona s'hi afegeix també Vic. Teniu tota la informació a festivalpanoràmic.cat i a Instagram Panoràmic Festival. Catalunya al dia.

0: Vinga, som-hi, doncs. 10 minuts i les dues del migdia. És dijous, per tant, avui toca una proposta de sortideta de cap de setmana amb el nostre company, amb en Gerard López, que és el director i presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa i també responsable de la web de sortides capdesetmana.cat, on trobareu totes aquestes propostes ampliades. A més, Gerard, benvingut de nou.
1: Hola, què tal?
0: Què ens proposes avui?
1: Doncs que anem a gaudir de l'estany de Laurentiis.
0: Comandino.
1: Comandino de Laurentiis. És un lloc que ens recorda aquest productor de cinema italià, però això no és Itàlia. A molts oients això us deu sonar per aquest personatge, però per anar aquí no hem d'anar a Itàlia, hem d'anar cap al nord.
0: La Catalunya del Nord, per tant?
1: Sí, senyora. Sí. Una mica més amunt i tot, eh? De fet, hem d'anar sobre la comarca del Capcir, a l'Arieja, per tant, des de Puigcerdà agafem la carretera cap a Sallagosa, un cop a Montlluís trenquem a l'esquerra per la carretera que va cap a la Llogura, com si anéssim al Carlit, saps?
0: Sí.
1: A la Bullosa, al Sant del Carlit. Però continuem encara més amunt, en sentit nord, cap a Matamala.
0: On l'Estany.
1: Correcte, sí, a Puigbalador, i abandonem el Capcir, entrem a l'Arieja, i un cop allà, ja en terres occitanes, ja ho tindríem, d'acord? Anem fins al poblet del Plan, agafem la pista que puja fins al refugi de Laurentiis i ja està.
0: I això és gaire amunt o no?
1: A 1.600 metres d'altitud, val? Però s'hi arriba amb camí asfaltat.
0: D'acord?
1: Sí? Sí, no hi ha problema, per això és molt fàcil. Som al vessant nord del Pirineu, amb una zona que és especialment fresca, humida, fantàstica, el petit Quebec de l'Arieja, en diuen.
0: I a partir d'aquí comencem la caminadeta?
1: Doncs sí, apunta, farem uns 3 quilòmetres, pujarem 300 metres de desnivell, així amb càlcul de pagès, més o menys, i et diré que a tocar del refugi agafarem ja de seguida un alegre sender que es perd bosc endins. És un camí ombrívol, d'acord? Ample, força rocallós, també, t'ho he de dir. No és gaire pietós, en el sentit de que
0: destrossa turmells o què? No.
1: Una miqueta, però vull dir que va pujant. No té pietat. Amunt, amb el riu cada vegada més avall, més enfonsat, i sempre el riu a la nostra esquerra. I quan

0: portem res, a prop d'un quilòmetre i mig. Aquest alegre corriol vira cap a la dreta, cap a Ponent, i es comencen ja a albirar les fantàstiques primeres balconades en perspectives de tota la vall. És molt ferma, però molt. I després de superar alguna agraïda esplanada amb pastures i una cabana, i quan dic una vull dir una...
1: Una,
0: comencem a cantar victòria, executem uns últims metres i patapam, som a l'estany.
1: L'estany, molt bé.
0: Un estany
1: fantàstic. L'estany de Laurentis.
0: Sí, senyora. És mitjanet, amb un entorn molt bonic, molt idíl·lic, amb pi negre, amb naret, que és aquella planta que agafa aquell to fúcsia, i amb un fons de muntanyes de pedra i de congestes que és espectacular. I, a més, a partir d'allà, si vols, pot ser moltes excursions.
1: Doncs, punt de sortir d'aquí a Laurentis, que és la proposta que ens ha fet avui en Gerard López per aquest cap de setmana. I recordeu-ho, a la web capdesetmana.cat trobareu totes aquestes excursions ampliades. Gràcies, Gerard. Bon cap de setmana i fins dijous que ve.
0: Fins dijous.

0: Esports.
1: Sis minuts i les dues, en dediquem cinc a parlar d'esports, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Audal Serra, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Rafinha i Frenkie de Jong podrien tornar a la convocatòria del Barça per al partit de Lliga de dissabte al camp del Betis.
2: Rafinha ha fet ja per primer cop tot l'entrenament amb la resta del primer equip del Barça després de la lesió que es va fer amb el Brasil durant els partits internacionals de seleccions. Tot això a només dos dies abans del partit de Lliga al camp del Betis, que enfrontarà el tercer contra el primer classificat de la competició. També ha treballat amb normalitat amb tot el grup el neerlandès Frenkie de Jong, que té molts números per tornar a una convocatòria després d'haver-se lesionat durant el Mundial. Mentrestant, el Barça ha anunciat que la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, The Creator, serà la que apareixerà a la samarreta del primer equip blaugrana del Barça el 25 d'octubre. Hem de recordar que cada partit que hi ha un clàssic es porta la samarreta d'un cantant, no? El dia abans, el dia 24, aquest nom de Golf també es podrà veure a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. I, per cert, sobre aquest clàssic entre el Barça i el Madrid, amb José Mourinho al capdavant, ha carregat contra el comitè de competició per la sanció de 4 partits a Vinícius que li impedirà jugar aquest partit contra el Barça.
3: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en ese momento ya me parece normal, porque en ese momento el gato ya no está escondido.
2: També ha reaccionat, diríem que no gaire bé, el jugador brasiler.
4: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
2: En qualsevol cas, Vinícius no jugarà al Barça-Madrid.
1: En handbol, el Barça torna a tenir aquesta tarda partit de la Champions.
2: Els blaugrana jugaran a la pista del Dinamo de Bucarest en partit de la quarta jornada. L'equip que entrena Carlos Ortega arriba a aquest enfrontament havent guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara.
5: És un partit important, sense dubte. Serà molt, molt més dur que a casa, segur. Un ambientàs trobarem. I jo crec que l'equip està millor, està entrenant cada vegada més. El Janus cada vegada està a portar més i estic content d'això i volem guanyar els 2 punts que tindrem que treballar i lluitar.
2: El Barça no ha perdut cap partit fins ara. El Dinamo de Bucarest ha empatat un partit, n'ha perdut 2. Aquest enfrontament començarà a 6:45.
1: En bàsquet ahir a la Lliga ACB, la 6a Joventut va sumar el primer triomf després de guanyar l'Andorra.
2: Els badalonins van superar l'Andorra, com deies, per 96-75 en un partit que es va decidir a l'últim quart gràcies a un parcial de 27-11. El tècnic de la penya, Dani Miret, en fa aquesta valoració.
6: No hem fet un partit perfecte, però sí que vull remarcar que avui teníem una pressió extra. Hem començat la Lliga CB 0-2, tenim un objectiu que és classificar-nos en el top 8, no?, per jugar a la Copa del Rei. I penso que hi ha hagut algun moment a la primera part que entre que no hem focalitzat l'esforç defensiu necessari i estàvem allà en el marcador, això ens ha jugat en contra i a la segona part doncs, ho hem fet millor.
2: Aquest partit corresponia a la segona jornada de Lliga, que es va ajornar fa 2 setmanes per culpa del temporal. D'altra banda, el Barça, que demà rebrà l'Olympiacos al Palau Blaugrana, en partit de l'Eurolliga, podria recuperar l'aler Justin Minaya, lesionat la setmana passada.
1: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta torna a guanyar la Supercopa d'Espanya masculina.
2: Els barcelonins van superar el Sabadell 9-16 en un partit que es va jugar precisament a la piscina de Can Llong de Sabadell. Sentim el tècnic del Barceloneta, Fran Fernández.
7: Estoy contento porque el resultado es bueno, porque el equipo se ha mantenido sólido atrás, cuando adelante yo creo que todavía tenemos mucha calidad, pero no hemos dejado todavía que la inspiración empiece a hacernos funcionar como yo creo que podemos jugar.
2: D'aquesta manera, els mariners revaliden el títol que ja van aconseguir la temporada passada.
1: Molt bé, gràcies, Audal. Bon cap de setmana. Fins dilluns.
2: Gràcies, fins dilluns.

0: Doncs va, anem a resoldre ràpidament la pregunta d'avui. Recordem quin era, Quim.
1: Quin és l'origen del nom de la muntanya del Tibidabo?
0: Com sempre, teníeu tres opcions, amb la...
1: Un governador romà de Barcelona, del segle III.
0: Amb la B.
1: Un joc infantil del segle XV.
0: O amb la C.
1: El diable temptant Jesús.
0: I la resposta correcta...
1: És la C. Segons textos evangèlics, el diable s'endugué Jesús d'alguna muntanya i li va oferir tot allò que podia veure des del cim si es postrava davant d'ell i l'adorava. Haec omnia, tot això, Tibidabo et donaré, va ser la promesa de Satanàs. Al segle XVII, els monjos de l'antic monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron van vincular la gran panoràmica que es veia des del cim més alt de Collserola amb aquesta frase bíblica. I va néixer el Tibidabo, literalment, et donaré.
0: Molt bé, doncs ja sabem d'on ve el nom de Tibidabo. Nosaltres hi tornem demà a partir de la 1 del migdia.
2: Les pensions entren en campanya. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: Després de l'habitatge, ara les pensions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aposta per apujar-les quan toca, que és després de les eleccions, però alerta del perill de retallades als pensionistes si el Partit Popular i Vox arriben a la Moncloa, Joan Bota.
4: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo intenta desactivar l'amenaça després que aquesta mateixa setmana la seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, sostingués literalment que el sistema patarà. Vox directament aposta per privatitzar almenys parcialment les pensions. Sentiu Sánchez i Feijóo.
5: El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentira. Tira a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
6: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó.
2: Mentrestant, els partits a l'esquerra del PSOE continuen buscant la fórmula per anar a les eleccions generals del 29 de novembre amb una certa unitat.
4: A Catalunya, Esquerra torna a rebutjar la coalició que li demanen els comuns.
2: Madrid, Tània Tàpia.
7: Cada cop queda menys temps fins a divendres a la nit i l'acord s'allunya. Tot i les crides a la unitat, ningú cedeix. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la de Front Ampli i la d'Esquerra en Podem. Però Ada Colau no llença la tovallola, demana a Rufián que faci canviar d'opinió. Oriol Junqueras diu que és l'únic amb prou ascendència al partit per aconseguir-ho, ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
8: En un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla impossible d'explicar-li a la ciutadania. Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit.
2: Minut de silenci aquest migdia a Granollers, un cop s'ha confirmat que el cos que un pescador va trobar ahir a la costa del Garraf és el cos del nen de 12 anys que estava desaparegut després dels aiguats de principis d'octubre. Granollers, Miquel Jarque.
9: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial aquí a la capital del Vallès Oriental. La notícia ha colpit tota la comarca, que s'havia bolcat en les tasques de recerca durant 10 dies. Els caps de setmana, amb els equips de rescat, s'havien arribat a plegar aquí gairebé un miler de voluntaris.
2: I també atenció a això. Un terç de les ajudes del govern espanyol al dièsel no s'han traslladat al consumidor, sinó que han servit perquè les gasolineres augmentessin els seus marges de benefici. Barcelona, Núria Har.
10: Això és el que diu el professor de l'Autònoma Jordi Perdiguero, que recorda una situació similar amb la guerra d'Ucraïna i que ara repeteix pel conflicte de l'Iran.
11: Perquè saben que aquesta bonificació els permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació i, per tant, augmenta els seus marges.
10: En canvi, la bonificació de 20 cèntims al litre de benzina Super 95 sí que arriba a la butxaca dels consumidors.
2: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
2: Bones notícies pel Barça. Torna Rafinha.
12: Després de perdre els dos partits, el brasiler s'ha tornat a entrenar amb el grup i apunta al partit de dissabte amb el Betis. També podria viatjar a Sevilla. Frenkie de Jong, al Madrid, Vinícius es queixa de la sanció de 4 partits sense jugar.
13: Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Athletic, pero al final los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
12: José Mourinho, el tècnic del Madrid, també ha carregat contra el comitè de competició per aquesta mateixa sanció. Explicarem tota la polèmica que hi ha al Madrid al Catalunya Migdia.
2: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs destaquem la cua a la P7 entre la Roca del Vallès i Mollet en sentit sud a causa d'un accident. Això afecta de retruc la C-17 amb retencions de parets a Mollet per enllaçar amb la P7. També per accident aturats a la B-20, la pota sud entre el Prat i Sant Boi. En canvi, ja normalitzada la P7 a Subirats, que ha registrat retencions quilomètriques durant el matí a causa d'una topada múltiple.
2: i ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
2: De moment, i remarco aquest de moment, gaudim de la tranquil·litat i l'estabilitat. El cap de setmana això ja canviarà, no?
16: Doncs sí, fins dissabte al matí temps tranquil, fins i tot fins dissabte al migdia. Dissabte a la tarda és quan canvia a les comarques de Girona primer, amb pluges que podrien ser abundants i superar els 100 litres per metre quadrat. S'anirien desplaçant cap a les comarques de Barcelona al vespre i a la nit, i de matinada, la matinada de diumenge i diumenge al matí, s'hi afegirien les de Tarragona. Diumenge passat per aigua gran part de Catalunya. Com més a prop de l'Aragó, més minses, i el Pirineu Occidental també. I atenció, perquè hem parlat de més de 100 litres al començar l'episodi, però a l'acabar l'episodi podria haver acumulacions superiors als 200. I aquest cop és en llevantada, a diferència de l'anterior. Això vol dir forts vents a la zona marítima, onatge important, temporal de mar i possibles afectacions també a la línia costanera. Però com molt bé deies, de moment tranquil·litat, i això vol dir que quan haurem d'afinar i prendre decisions serà dissabte al matí.
2: Doncs ho anirem seguint a Catalunya Ràdio i al 3Cat Info. Fins ara, Francesc, bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les dues i gairebé 6 minuts. Les pensions han entrat de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que passi el que passi a les eleccions del 29 de novembre, mentre estigui en funcions, el seu govern aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC, i acusa el Partit Popular i Vox de voler-les retallar si acaben arribant a la Moncloa, Pilar García.
17: 9 milions i mig de pensionistes a Espanya, 1,6 milions a Catalunya, estan molt pendents del que pot passar amb els seus ingressos segons els resultats de les eleccions. Doncs bé, Pedro Sánchez aposta per aprovar l'increment que correspongui, tot i estar en funcions, guanyi qui guanyi els comicis.
5: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
17: L'augment de les pensions d'acord amb l'IPC està garantit per llei, i habitualment l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial decret llei amb l'increment concret d'acord amb la dada d'inflació de novembre. Es publicarà un primer avançament el 27 de novembre i la dada definitiva el 15 de desembre. Doncs bé, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que just després de les eleccions s'activaran els mecanismes per aprovar l'increment per al 2027. Són declaracions a Televisió Espanyola.
18: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
17: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist forçat a esvair dubtes sobre l'increment de les pensions.
19: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
17: I tot això perquè els últims dies tant PP com Vox han posat en dubte el sistema, la sostenibilitat i el futur del model públic, amb declaracions com aquestes de la popular Esther Muñoz i el portaveu de Vox, José María Figaredo.
20: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
21: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
17: La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha defensat que el model és sòlid i robust.
2: I encara sobre la precampanya electoral, Pedro Sánchez tanca files amb la portaveu del seu partit, la catalana Montse Mínguez. El Partit Popular i també Junts per Catalunya l'han posat a la diana política les últimes hores pels negocis immobiliaris que té la seva parella. En plena polèmica, els socialistes l'han proposada perquè repeteixi com a cap de llista per llei de les eleccions del 29 de novembre, Txell Vallespí.
12: El PP intenta que el debat sobre l'habitatge giri en contra de Pedro Pedro Sánchez. Els populars denuncien que és incoherent la defensa que Montse Mínguez fa del dret a l'habitatge amb els negocis del seu marit. Segons el digital Artículo 14, la parella de Mínguez té una empresa, Nes Capital Homes, amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries, i el diari L'Espanyol, a més, assegura que té dues societats a Panamà. Responent a preguntes dels periodistes, Pedro Sánchez ha blindat la seva portaveu i ha carregat contra els populars.
5: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda. Bueno, pues a lo mejor esto les hace replantearse su posición.
12: Junts i especialment el PP han intentat fer gros el tema a les xarxes socials i veus com la de la madrilenya Isabel Díaz Ayuso s'hi han sumat.
0: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos?
12: Montse Mínguez denuncia una persecució personal, ho deia així a Antena 3.
1: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa, de que es una empresa familiar, lo está haciendo mal, es mentira.
12: La Moncloa, la defensa, diu que justament els decrets que ha impulsat limiten el paper dels fons voltor i dels grans tenidors. A Catalunya, el PSC tanca files amb ella i la seva federació, la de les comarques de Lleida, l'ha tornat a proposar com a cap de llista per les eleccions del 29 de novembre.
2: A tot això, Front Ampli i Podem negocien a contrarrellotge per intentar tancar una candidatura unitària que a hores d'ara sembla molt difícil. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la del Front Ampli. I Ada Colau demana anar units. Al marge de Catalunya, però, Podem tira pel dret i proposa directament a Esquerra Unida, que està integrada dins de Front Ampli, tancar acords a 10 comunitats. De moment, però, no se'n surt. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Sí, tot i les crides a la unitat, la candidatura única cada vegada s'allunya més. A dia i mig per registrar les coalicions, els quatre partits de Front Ampli, Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar van per una banda i Podem i Esquerra per una altra. A Catalunya, l'entesa entre Comuns i Esquerra sembla impossible. Oriol Junqueras hi tanca la porta, però Ada Colau demana a Rufián que el faci canviar de parer.
22: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, ha aconseguit una popularitat molt notòria, precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
7: Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, mentre Podem assumeix que a Catalunya, i també a Madrid, hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE, però defensa que no es perdran vots. Per a la resta d'Espanya, la seva proposta passa per acordar amb Esquerra Unida anar junts 10 comunitats, entre elles Andalusia, Castella-La Manxa o Castella i Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, que recordem està integrat al Front Ampli, diu que no es mouran i que ha de ser Podem, si vol, que faci el pas.
23: Esquerra Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
7: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional d'Espanya, i visiblement molesta, insisteix que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta.
24: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta. Es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
7: Un dels punts on la negociació està encara més encallada és el País Valencià, on la coalició Compromís decidirà avui mateix si s'integra al Front Ampli o fa una candidatura alternativa amb Esquerra Unida i Podem, i encara sense tenir clar el candidat.
2: I a tot això, l'expresident Artur Mas veu aquestes eleccions del 29 de novembre com una oportunitat per Junts per Catalunya. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Mas assegura que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les de Front Ampli com les d'Esquerra en Podem, poden donar ales als juntaires, Txell Vallespí.
12: Artur Mas reivindica la força dels de Carles Puigdemont per donar veu pròpia a Catalunya, en contraposició, diu, amb l'opció Esquerra-Podem i la coalició d'esquerres del Front Ampli, amb opcions, segons diu, molt allunyades entre si.
25: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
12: També en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident Artur Mas, amnistiat pel Tribunal de Comptes per les despeses del procés, lamenta que una part de la justícia s'ha fet forta per evitar a l'últim moment aplicar una llei que va aprovar el Congrés dels Diputats, i remarca que això evidencia quin peu calcen.
25: Quan el Parlament espanyol, que és el Parlament del seu país, els hi diu, escolti'm, la llei d'amnistia és aquesta, es neguen a aplicar-la i batallen fins a l'últim moment per no aplicar una llei aprovada pel Parlament del seu país. Això sona a Trump.
2: I aquest ambient preelectoral també ha marcat l'homenatge al president Lluís Companys, avui que fa 86 anys del seu afusellament a mans del franquisme. Partits, govern i institucions han lluat la seva figura a Montjuïc amb advertiments sobre l'auge de l'extrema dreta, Marta Corbalán.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, el del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encapçalat l'homenatge institucional que s'ha fet al Castell de Montjuïc, on Companys va ser afusellat, i després al fossar de la Pedrera, on hi ha la seva tomba. Illa ha fet aquesta crida.
3: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys. No? Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme.
7: Esquerra, Junts, el PSC, els Comuns i la CUP han fet també les seves respectives ofrenes florals al cementiri de Montjuïc. Tots han destacat els valors democràtics de Companys i han fet crides a frenar l'extrema dreta. Amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar la dreta i l'extrema dreta.
4: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
7: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat un dard a Esquerra sense esmentar-la directament.
6: Per defensar Catalunya, només hi som nosaltres. I nosaltres això ho portem incorporat en l'ADN. I més veient com alguns, que podien posar per davant Catalunya, posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
7: Turull també ha carregat contra Aliança Catalana, qui ha acusat de flirtejar amb els hereus dels que van detenir i entregar Lluís Companys en al·lusió a Vox.
2: A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, vol crear un fòrum permanent amb els territoris de l'antiga Corona d'Aragó, és a dir, amb les Illes, amb el País Valencià i amb l'Aragó. Ho ha dit des de Poblet, on avui els quatre governs participaven en una reunió del patronat del monestir amb la presència del rei Felip VI. Monestir de Poblet, Manel Sastre, bon dia.
8: Illa ho ha proposat davant dels altres tres presidents del Partit Popular a les Illes, l'Aragó i el País Valencià, i en el que és el panteó reial de l'antiga Corona d'Aragó, aparcant les actuals diferències polítiques dels presidents, però veuen bé la proposta.
9: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet, on les nostres comunitats puguem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
8: Salvador Illa ha adaptat una frase de Tarradella sobre Catalunya, però l'ha traslladat a Espanya dient que és prou gran per a que no hi sobri ningú. Felip VI ha destacat també el potencial de cooperació entre territoris.
11: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperes i desenvolupades de nostre país.
8: I l'abat de Poblet, Rafael Barruer, ha reclamat una llei pròpia per la protecció del monestir, a l'estil de la que ja es va fer per Montserrat.
26: Necessita una llei de protecció per poder mantenir-se en peu amb els instruments adients per fer-la efectiva, perquè Poblet clama per poder oferir l'esplendor de la seva bellesa.
8: Feia 15 anys que no es reunia el patronat del monestir de Poblet.
2: I així s'ha acabat el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia a Granollers en record de la quarta víctima mortal arran dels aiguats que hi va haver a la ciutat a començaments d'aquest mes. Aquesta quarta víctima és el nen de 12 anys, veí del municipi, el cos del qual van trobar al mar ahir a prop de Sitges. Unitat mòbil a Granollers, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque, bon dia.
27: Bon dia a tothom. Està molt afectat a Granollers i a la comarca, i és que, de fet, el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia tanca 10 dies de recerca infructuosa per tota la comarca. Tot el consistori de Granollers s'ha concentrat davant les portes de l'Ajuntament, aquí a la plaça de la Porxada, representants dels bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, 112, Guàrdia Urbana, i han estat presents. Encapçalant aquest acte de suport als familiars, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, que ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
28: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible.
27: Per unanimitat, tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Granollers han acordat decretar un dia de dol oficial per la mort del menor.
2: Passen gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
10: Catalunya migdia. Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
13: Et recordo que octubre és el mes per a la sensibilització sobre el càncer de mama. El teu testament pot aconseguir més bons diagnòstics i tractaments del càncer. Quan fas un testament solidari i inclous l'Associació contra el Càncer, decideixes que una part del que deixes es destini a la recerca, la prevenció i l'acompanyament de les persones afectades per càncer i de les seves famílies. El càncer pot tocar a qualsevol i el teu testament solidari és una manera d'assegurar que els teus i la societat tinguin més bons diagnòstics i tractaments en el futur. La teva vida pot convertir-se en un llegat d'esperança per moltes persones. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
14: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya, ¿eh?
15: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
14: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
15: Valoro tanto el stock como el precio.
16: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
18: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
19: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Els economistes alerten que una tercera part de la bonificació dels 20 cèntims al litre de dièsel del govern espanyol no arriba a la butxaca del consumidor. Segons els experts, les ajudes han servit perquè les benzineres augmentin el seu marge de benefici. Ho han dit a la presentació d'un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència que conclou que les gasolineres de baix cost han suavitzat l'augment del preu dels combustibles per la guerra de l'Iran. Núria Har.
4: Aquest estudi només analitza els 20 dies posteriors a l'inici del conflicte, molt abans que el Consell de Ministres aprovés els ajuts al consumidor, però els seus autors adverteixen que les bonificacions fiscals no s'han traslladat a rebaixar els preus. El professor Jordi Perdiguero, de la Universitat Autònoma i l'Institut d'Economia de Barcelona.
5: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25 i un 30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges, perquè saben que aquesta bonificació els permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació i, per tant, augmenta els seus marges.
4: L'estudi que ha analitzat 1.500 benzineres assenyala que els llocs on hi ha més d'una estació de servei fa que per aquesta competència sigui més econòmic omplir el dipòsit, sobretot a les gasolineres de supermercat i les low cost, encara que hagin apujat més els preus que les grans cadenes.
3: Anem a la informació internacional. L'escalada de la guerra d'Ucraïna al Mar Negre desestabilitza el flanc oriental de l'OTAN i amenaça la capacitat europea de protegir la navegació a la zona dels atacs russos. Romania proposa crear un comandament militar conjunt de l'aliança amb Bulgària i Turquia per fer-hi front, Xavier Vilà.
6: Les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulants d'un vaixell incendiat avui dins de la seva jurisdicció per un atac rus, com sostenia el president del país, Nichusor Dan, que adverteix que no es quedaran de braços creuats.
7: Com que han passat relativament poques hores, volem saber tots els detalls sobre què ha passat exactament. Però, sens dubte, hi haurà una reacció. Hi haurà una reacció per part de l'estat romanès.
3: Aquesta escalada bèl·lica amenaça també amb una crisi alimentària mundial, perquè Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereals. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
8: Bon dia. En les últimes setmanes, els dos exèrcits han incrementat els atacs contra embarcacions civils i ports del Mar Negre i han provocat desenes de morts i desapareguts entre les seves tripulacions. S'han vist afectats els països de la zona, com Turquia, Romania i Bulgària, tots tres països de l'OTAN, que ja han demanat una treva marítima com la que hi va haver entre 2022 i 2023. Però Vladimir Putin no en vol ni sentir a parlar. El president rus acusa Ucraïna d'haver començat aquesta escalada.
9: Les autoritats de Kiev van començar a atacar els nostres petroliers i altres vaixells que transportaven càrrega exclusivament pacífica. Així doncs, van començar a respondre-hi. I ara sentim veus de totes bandes que ens demanen que ho aturem.
8: Tot plegat preocupa no només als països limítrofs, sinó també a tota la comunitat internacional, ja que Rússia i Ucraïna són responsables d'una quarta part de les exportacions mundials de blat. En aquest sentit, Kiev acusa Moscou de voler convertir la fam en una arma de guerra i avisa de les conseqüències humanitàries que hi haurà si continua fent impracticable la navegació pel Mar Negre.
3: I mentrestant, Xavi, el govern d'Ucraïna afirma que s'ha restablert el funcionament del servei d'internet per satèl·lit Starshield l'endemà que se'n limitessin les capacitats.
6: Sí, Kiev vol explicar dels Estats Units sobre els motius d'una interrupció que diuen ha afectat les missions amb drons al front militar contra Rússia.
3: I la Unió Europea, que fa pinya amb Ucraïna i critica l'enduriment de la postura de Donald Trump en relació amb la guerra. S'ha evidenciat en l'inici d'una cimera on els líders dels 27 no volen cedir en qüestions tan capdals com els actius russos bloquejats. Però és que la majoria de socis retreuen al president nord-americà aquest nou gir respecte a Kiev. Alguns avisen que caldrà més implicació comunitària per guanyar i acabar amb aquest conflicte. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
10: Hola, bon dia. El canceller alemany Friedrich Merz ha rebutjat les pretensions als Estats Units de gestionar els actius russos congelats a Europa.
11: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
10: Com que Rússia ha incomplert la treva energètica anunciada per Trump, el primer ministre suec, Ulf Kristersson, dona suport a Ucraïna perquè torni a bombardejar refineries de petroli russes.
12: Han de limitar els diners que Rússia pot guanyar de les exportacions. Per això, També diem que l'acord pel dièsel entre els Estats Units i els russos és un mal senyal.
10: El contrapunt el posa el primer ministre de Bulgària, Roman Radev, agraeix que Trump hagi retirat les sancions al dièsel rus.
13: Sabeu quin és el nostre problema ara mateix a Europa? Els elevats preus dels carburants. Qualsevol pas que serveixi per reduir-los i garantir la nostra competitivitat serà apreciat.
10: I Letònia ha demanat sacrificis econòmics per ajudar Ucraïna.
14: És una cervesa menys per cada europeu a l'any. Crec que ens ho podem permetre. Però Ucraïna ho necessita ara. Nosaltres bevem menys i allà se salven vides.
10: Vol convèncer els socis europeus perquè enviïn més diners a Kyiv.
3: I encara en la informació internacional, el Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies, una reivindicació històrica i que a la vegada es converteix en una victòria legislativa per Lula da Silva 10 dies abans de la segona volta de les eleccions presidencials. El Senat ha aprovat una reforma que limita la feina a un màxim de 40 hores setmanals i que garanteix 2 dies de descans al Bermanyà.
7: Aquest canvi no implicarà retallades salarials, s'aplicarà de forma gradual en els pròxims mesos i el govern calcula que beneficiarà 37 milions de treballadors. El president del Senat, Davi Alcolumbre, ho ha celebrat.
15: A primera vista, pot semblar un canvi subtil, però per aquells que es lleven d'hora, agafen un autobús ple de gent, fan la seva jornada laboral i tornen a casa al final del dia, aquest canvi és enorme.
7: Però els que més ho han celebrat han estat els senadors progressistes que han cantat el nom de Lula després de la votació. El president brasiler Lula da Silva ho considera una victòria per als treballadors i a la vegada és molt conscient que el pot beneficiar en la seva cursa per retallar distàncies respecte a Flávio Bolsonaro, que ara per ara lidera totes les enquestes. Justament el candidat ultraconservador havia criticat sempre la possibilitat d'una setmana laboral de 5 dies, però ara el seu partit hi ha votat a favor, argumentant que la majoria de treballadors en són partidaris.
3: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè els veïns que encara queden al conegut com el Bloc Papallona, a Barcelona, s'han declarat en vaga de lloguers. No pagaran res més al seu propietari, que és el fons d'inversió neerlandès New Amsterdam Developers, perquè denuncien que està expulsant els veïns de tota la vida per poder fer negoci amb el lloguer d'habitacions, encara que per llei això no està permès. Aquest fons ja ha buidat 6 dels 12 habitatges del bloc i ara els veïns que encara hi viuen reclamen a l'Ajuntament que expropiï l'edifici per poder-s'hi quedar pagant un lloguer social, Sara Riera.
16: Es diu Bloc Papallona, però és el drama de moltes famílies de Barcelona i de moltes altres ciutats europees. Aquest fons d'inversió, que té una desena d'edificis a Barcelona, té diverses denúncies per saltar-se el topall de preus i especular amb l'habitatge. Aquests veïns de l'Eixample asseguren que el mateix fons els ha dit que no els renoven els contractes perquè no tenen el perfil d'inquilí que volen. Ara s'han organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista per intentar que marxin ells. Anna Olestí és una de les afectades.
17: Per evitar la seva en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del Bloc Papallona a benefici zero.
16: El problema d'això, però, és que per llei l'expropiació es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc o un altre per reubicar els veïns. En tot cas, és un fet que la compra d'habitatge per part de l'administració és ara mateix un dels instruments més rellevants que hi ha per poder ampliar el parc públic. Just avui, la presidenta d'Habitat 3, Carme Trilla, ha avançat que un informe de l'Observatori Metropolità ha calculat com en els últims 10 anys Catalunya ha incorporat al seu parc gairebé 9.000 pisos amb el dret de tanteig i retracte.
18: La política de compra és una de les més efectives de forma immediata per resoldre els problemes emergents, com els que tenen aquests llogaters, però també els d'oferta que tenim pels que no tenen pis.
16: Alerta, però, que el que l'administració busca sempre són compres per sota del preu mitjà del mercat.
3: En punt, 2:45 de la tarda. Una vacuna d'ADN contra un bacteri molt comú. Uns nanorobots per combatre un tipus de càncer molt poc freqüent i un programa per famílies per millorar la salut mental dels infants. Aquests són 3 dels 80 projectes en recerca d'aquest any que financia la Fundació La Caixa, que aporta una inversió que supera els 32 milions d'euros, Mònica Mas.
19: Sí, d'aquests 80 projectes que es finançaran, 36 d'aquests són fets a Catalunya, com el de la Universitat de Girona, que està desenvolupant una vacuna basada en ADN per reduir les infeccions pel bacteri Klebsiella. Es tracta d'un patogen molt comú que conviu en la nostra microbiota i que, si prolifera, es pot fer resistent als antibiòtics, provocar asèpsia i mort. De fet, cada dia al món mor una persona a causa d'aquest bacteri. La investigadora d'aquest projecte, la Mireia López, explica en què consisteix la vacuna d'ADN.
20: Seleccionar de Klebsiella, doncs, aquelles parts que el bacteri té a la seva superfície i que creiem que és més important bloquejar-lo. Llavors, donar en el nostre cos la informació genètica perquè pugui estimular el sistema immune i crear aquestes defenses.
19: Aquest any, per primera vegada, es donen també ajuts i finançament per projectes de promoció de la salut. Destaca, per exemple, el treball de la Universitat Autònoma de Barcelona per promoure eines per fomentar la salut mental dels infants. L'objectiu és donar aquestes eines als pares perquè tinguin una bona relació amb els seus fills i puguin prevenir problemes emocionals que acabin d'arribar més endavant en un trastorn mental.
3: Malestar a la Ribera d'Ebre per la manera com la Generalitat aplica les alertes de protecció civil en cas de temporals. Els ajuntaments es queixen que gairebé sempre se'ls inclou el mateix grup que el Montsià i el Baix Ebre, però el clima que tenen és diferent. Tortosa, Jordi Barranca.
21: La gota que ha fet vessar el got és la gestió del tancament de les escoles fa tot just dues setmanes. Àngels Llombard, alcaldessa de Rasquera.
22: No m'ho judes, tio, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. La, ja s'havien pres unes opcions. Ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
21: El nord i el centre de la comarca ho subscriuen i demanen tenir en compte les diferències orogràfiques i climàtiques. Francesc Barbero i Rubén Viernes, alcaldes de Flix i Móra d'Ebre.
23: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral, prelitoral, interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal.
24: I crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes, quan a vegades la gent, quan li enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà. Que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? De, ostres, doncs és que no està ni por.
21: Tot per aconseguir que es fili més prim amb l'abast territorial de les mesures.
3: I les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs han marcat la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu passat. Els bombers de la Generalitat han treballat en un total de 450 incendis que han afectat una superfície de més de 4.800 hectàrees, prop de la meitat, el foc de la Bisbal d'Empordà i les Gavarres, Marriera.
25: El nivell màxim del pla Alfa per risc extrem es va activar durant 36 dies aquest estiu. El juliol va ser el mes més crític. Durant 12 dies, els bombers van treballar simultàniament en 10 grans incendis, fet que va obligar a repartir recursos. I a més de la simultaneïtat, la virulència d'aquests focs va provocar pirocúmuls, grans núvols formats per fum, vapor i partícules que poden provocar nous focs. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Gerard Marc, sotsinspector del GRAF.
26: Any rere any estem tenint episodis jos o comportaments que cada vegada van a més. Si ens fixem en els fenòmens de piroconvecció, amb la formació de pirocúmuls, doncs el que abans era un fet puntual, unes quantes campanyes, doncs ara cada any tenim uns quants incendis que ens generen pirocúmuls o ens generen algun fenomen de piroconvecció.
25: En aquesta campanya també s'ha demostrat que els Pirineus són també una zona vulnerable per les altes temperatures i les tempestes elèctriques que van provocar incendis de llamps en zones d'alta muntanya. El 15% dels focs han estat provocats per llamps i la resta es vinculen directament a l'activitat humana, ja sigui per negligència, accidents o focs intencionats.
3: Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
27: Catalunya migdia.
28: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum, bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
29: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
30: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
31: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
32: Sex.
31: Francesc.
32: Sex.
33: ¿Cómo?
31: Francesc.
34: ¡Fábregas, que no me sale!
35: O cada uno me llama como quiere.
30: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
3: Passen 5 minuts a dos quarts.
0: Once upon a time, there was a girl named Matilda.
1: Hi, Dad.
2: Get in the car, Melinda.
3: Danny DeVito recull avui el gran premi honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Ho fa acompanyat dels seus dos fills, amb qui ha presentat la pel·lícula Drac, rodada en família. Sitges, Marc Garriga.
4: Danny DeVito està en plena forma als 82 anys. Estrenarà a finals del 2026 un nou film de la saga Jumanji i també es manté actiu com a productor, que és el paper que juga a Drac, coproduïda amb el seu fill i protagonitzada per la seva filla, una comèdia hilarant, però també molt fosca. A la tarda rebrà el Gran Premi Honorífic i també ha vingut a celebrar els 30 anys de Matilda, que va dirigir i protagonitzar. Ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror des que era petit, de Lon Chaney a Roger Corman o Vincent Price, i després de 55 anys de carrera ha triat quin personatge de tots els que ha fet el representa millor.
5: M'encanta anar a totes, i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera... molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
4: Però vaja, diu que està obert a nous projectes que suposin un repte per ell, però també a fer d'home gran tranquil, assegut en un Porsche al costat d'Arnold Schwarzenegger, amb qui va rodar als anys 80 i 90 Els bessons peguen dues vegades i Junior.
3: I ara, un llibre. De fet, una novel·la gràfica, Relaciones peligrosas, amb text de Koldo Azpitarte i dibuixos de Miquel Bau, i que recupera el llegat del neurocientífic i Premi Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària Katie Lewy. Òscar Callau.
6: La també bibliotecària i traductora va tenir una vida convulsa. Afiliada al Partit Comunista durant la República, després de la Guerra Civil es va haver d'exiliar al Moscou de Stalin i al Pequín de Mao. Als anys 70, poc abans de la mort de Franco, va tornar a Madrid, on va escriure la biografia Así era Cajal. A partir d'aquest text, Koldo Azpitarte ficciona la vida de Ketty en un guió farcit de dades històriques que agafa ritme gràcies als dibuixos minimalistes de Miquel Bao.
8: Nosotros queríamos hablar de historia de la neurociencia, queríamos hablar del proceso de gestación del libro de Ketty en la Así era Cajal, que recupera un poquito la figura de Cajal que había sido apropiada por el franquismo.
9: Era un libro que tiene muchísima información, tiene muchos personajes, muchos cambios de espacio, transcurre a lo largo de un largo periodo de tiempo, entonces lo que queríamos era que el dibujo no le pusiese ninguna barrera a eso.
6: Relaciones peligrosas al publica Norma Editorial.
3: I ara música.
10: Me'ls han pres per una dama, filla del rei francès.
3: Perquè avui arrenca a Manresa una nova edició de la Fira Mediterrània, la 29a. Aquest gran aparador de les arts d'arrel s'allargarà fins diumenge amb 85 propostes de diferents disciplines que es podran veure en una vintena d'espais de la ciutat de Manresa. L'obrador d'arrel, que s'ha convertit en la nineta dels ulls de la fira, ha impulsat més de 100 projectes en 5 anys. Manresa, Nàtia Dell.
11: Pel director artístic del festival, Jordi Foses, tenim obrador per any.
12: Impulsant i donant suport als artistes per la creació, però alhora generant tota una xarxa per buscar doncs, espais de creació, circuit pels projectes, i realment n'estem molt contents.
11: Entre els espectacles que es poden veure, L'ombra de la libèl·lula declara poc una barreja de circ i dansa que aborda la identitat personal i la transmissió generacional.
13: La protagonista és una noia que es diu Eleonor, un moment de canvi on ella reflexiona sobre tota aquesta motxilla que porta heredada a nivell d'identitat amb tots aquests patrons heredats de la família, buscar una mica la seva pròpia identitat.
11: En dansa Catalan Washing amb el ballarí i coreògraf Pere Seda i amb música, cançons que il·luminen carrers de Luca, polifonia tradicional amb una mirada contemporània. L'espectacle inaugural d'aquesta nit és Terra de Guapes, de la cantant valenciana Sandra Montfort.
3: I una cosa més abans dels esports. Sílvia Munt dirigeix el clàssic d'Arthur Miller Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. El muntatge, protagonitzat per David Selvas i Laura Conejero, reflexiona sobre com el poder condiciona les relacions, Marta Vives.
14: Diu Sílvia Munt que Arthur Miller és un expert en disseccionar el nucli patològic de l'ésser humà i que ens recorda qui som i com som.
32: Sap tocar justament el moll de l'os d'allò que repetim d'una manera destructiva, dècada a dècada.
14: En el drama Panorama des del pont situa l'acció als suburbis portuaris de Nova York a meitats del segle XX, 10 anys després de la Segona Guerra Mundial. En aquest decorat aborda el drama dels immigrants il·legals, tan vigent com ha recordat David Selvas.
33: I potser ara amb molta més violència per la pujada de les extremes dretes, és que no com que ens ho han promès tot, hi ha gent que pensa que es pot emportar el porc sencer, no?
14: I a partir d'aquí una història sobre el poder, la lleialtat, la masculinitat i les conseqüències dels desitjos ocults. Panorama des del pont s'estrenarà el 22 d'octubre i es podrà veure al Teatre Goya fins al 29 de novembre.
30: Catalunya migdia.
3: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda.
3: El Barça recupera Rafinha.
1: Després de perdre's dos partits, torna el màxim golejador de l'equip.

0: s'ha centrat ja en els pròxims 10 dies, on tindrà 3 partits molt exigents: el partit que juga al camp del Betis, partit de Lliga, el partit del PSG de Champions i el clàssic de diumenge que ve. I a l'entrenament d'avui, la imatge han estat 2 retorns esperats, el de Rafinha i el de Frenkie de Jong, Ramon Salmurri.
1: Que han fet ja tota la sessió d'entrenament amb la resta dels seus companys. Comencem amb el cas de Rafinha, que és especialment significatiu perquè l'Aia, des que es va lesionar amb el Brasil a l'aturada de seleccions, no havia tornat a entrenar amb la resta dels seus companys. El futbolista vol ser aquest dissabte a la Cartuja, partit contra el Betis, partit especialment complicat contra el tercer rival al campionat de Lliga, i per això avui ha participat d'aquesta sessió d'entrenament, una sessió que tampoc és que hagi sigut molt extensa, més aviat breu, però Rafinha l'ha fet amb la resta dels seus companys. A partir d'aquí és el torn de Hansi Flick decidir si veu el futbolista en òptimes condicions per almenys acompanyar en la convocatòria a la resta dels seus companys. També hi ha el cas de Frenkie de Jong, que avui també s'ha entrenat amb la resta dels seus companys. En aquest sentit, Hansi Flick ja va expressar en la prèvia del darrer partit que la idea era que pogués entrar a la llista de convocats de cara a aquest partit a la Cartuja, dissabte a 6:45 PM contra el Betis. Precisament per ser un partit important i dissabte a la tarda, l'equip ha fet un canvi de plans seguint les directrius del tècnic Hansi Flick. Demà entrenarà a la tarda a partir de 4:45 PM, a 2:45 PM la roda premsa de Hansi Flick, a 4:45 PM l'entrenament, i després viatge cap a Sevilla, concentració el mateix divendres a la nit, per ser ja el dissabte al matí a la capital andalusa.
0: Doncs demà sentirem Hansi Flick, el més destacat aquí al Catalunya Migdia, i una roda de premsa on segurament confirmarà aquests retorns que ens explicaven ara el Ramon Salmurri de Rafinha i de Frenkie de Jong. I avui al Barça encara s'ha confirmat la samarreta especial que l'equip durà el dia del Clàssic. Serà amb un logo dissenyat pel raper Tyler, The Creator, que sona així. I said,

0: Ja sabeu que abans dels clàssics o pels clàssics masculins sempre es tria un cantant per lluir el seu logo. Aquest ha estat el cantant per al clàssic del 25 d'octubre, però la samarreta s'estrenarà el dia abans, ho farà el femení, que jugarà partit de Lliga amb el Granada. I entrem de ple amb el Real Madrid perquè tenen molta teca allà dins. Guanya el partit de Champions, el Madrid, ho va fer ahir, però Mourinho segueix a la seva.
1: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión.
0: El gat ja no està amagat, és una expressió que tradueix Mourinho del portuguès. El Madrid acabava d'imposar-se ahir 3-4 al camp de la Roma i José Mourinho tornava a carregar, com ara sentíeu les tintes, contra els àrbitres i ara ho fa per la sanció a Vinícius, que recordem es perdrà els propers 4 partits, Marcos García.
2: Sí, no només Mourinho, el Real Madrid està empipat amb la sanció a Vinícius pels 4 partits i també per les formes, amb l'anunci, com dius, menys de 2 hores abans del partit ahir contra la Roma. La percepció al Bernabéu és que tot els va en contra i Mourinho també veu fantasmes.
1: ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido. Esta historia de Vinícius 2 horas antes del partido, saber que tiene 4 partidos de suspensión, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo el posible para abrir los ojos a la gente.
2: L'explicació és que les sancions dels partits de Lliga sempre s'anuncien els dimecres, normalment és al migdia, però ahir va ser a la tarda quan es va fer l'anunci perquè el dilluns era festiu a l'Estat i això va fer endarrerir tots els terminis. Els 4 partits són 2 per estirar el cabell al jugador del Villarreal, Saliba, i 2 més per les protestes de Vinícius a l'àrbitre. El protagonista, Vini, també pensa malament perquè creu que sempre li toca a ell el rebre.
3: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético, y así puedo decir mucho más jugadores. Los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
2: Vinícius es perdrà doncs el clàssic del 25 d'octubre, però també es perd els partits de Lliga contra el Sevilla i també el del Racing de Santander, tots els al Bernabéu, i contra el València a Mestalla.
0: Tot aquest show de les reaccions a la sanció de Vinícius passava només uns minuts, recordem, després de guanyar el camp de la Roma.
2: 3-4 al camp de la Roma, els italians guanyaven 3-1 després d'una hora de joc. Mourinho va anar fent canvis, Endrick per Vini, Guller per Dumfries, Bernardo per Tchouaméni, Carreras per Cucurella i finalment Espí per Diomandé. Al minut 83 encara guanyaven els romans 1-3, 3-1 en aquest cas, gol d'Espí aleshores després d'un córner. 2 minuts després anota Endrick, també després d'un córner, i al 90 Rüdiger també remata un servei de cantonada. Els canvis, l'empenta final i aquesta pilota aturada van salvar el Madrid, que té 6 punts en 2 partits de Champions i és 8è.
0: Doncs fa una estona que parlàvem amb el Ramon Salmurri del Barça, com s'està preparant per a aquests partits exigents. Un d'ells, el del Betis, que jugarà dissabte al camp dels andalusos, que segurament recuperarà Rafinha, i els andalusos que arribaran a aquest partit en un moment esplèndid.
4: No he llorado de milagro, la verdad. Ha sido espectacular y para eso nos decimos futbolistas, ¿no? Y soñábamos con estas noches, ¿no?
5: Contra equipazos que están en sus ligas intratables y es una pasada.
0: Doncs aquests que sentiu són Álvaro Valles i Marc Bartra. Després de la victòria del Betis ahir a la nit, 3-2 contra el Porto, els andalusos que van tornar a jugar un partit de Champions a casa després de 21 anys, David Ubach.
6: I amb un golàs d'Àlex Blaugrana Abde i la sentència de penal disco, els de Pellegrini van remuntar el partit i sumen ara 6 punts dels 6 possibles en el seu retorn a la Champions. Una victòria compla, doncs, de confiança a la plantilla bètica,

0: Dissabte, 2:15, aquest Betis-Barça a l'estadi de la Cartuja de Sevilla.
1: I tanquem tot el tema relacionat amb la Champions, explicant que aquesta segona jornada de la fase Lliga ens ha deixat un rècord de gols. Entre els dos dies s'han fet 78 gols, més de la meitat ahir a la nit. I destaca Montserrat la golejada del Liverpool contra el LASK austríac.
2: 6-3 de l'equip d'Iraola, amb gol d'Araujo, jugador del Barça cedit a l'equip anglès, i un hat-trick de Barcola. També va fer 6 gols l'Aston Villa contra Fenerbahçe, que no va marcar. En el duel de banquetes d'ex-blaugranes es va imposar Gio van Bronckhorst amb el Feyenoord 3-2 contra el còmode Cesc Fàbregas. I el pròxim rival del Barça a la Champions, el PSG de Luis Enrique, es va imposar 2-4 al camp del Manchester City. Al descans, els francesos guanyaven 0-3, però 2 gols de Haaland van fer trontollar el marcador, amb victòria patida per al PSG. Ousmane Dembélé va firmar un gol i una assistència amb l'equip francès i es defensava així de les crítiques recents, tot fent broma.
3: Va estar un bon match.
4: Si tenia ganes de posar les coses a lloc, no, de cap manera. Hi va haver l'aturada de seleccions i després me'n vaig anar de vacances. De fet, potser en demano més. Si continuaré de vacances aquest cap de setmana, és possible. Potser fins al mes de març. Això és cosa del míster.
3: És el coach qui decide.
2: Dimarts que ve a París, PSG-Barça, primer contra segon classificat de la fase Lliga de la Champions. La resta de resultats de la jornada d'ahir a la Lliga de Campions inclouen el triomf del Bodo Glimt contra el Borussia Dortmund 1-0, l'Stuttgart va golejar 0-3 contra l'Sloven i el Shakhtar es va imposar a l'AEK d'Atenes per 3-1.
1: I abans d'anar a la pausa, parlem del Lleida Club de Futbol, perquè està completant un inici de temporada de rècord, i no només pel que passa al terreny de joc, sinó també per tot el seguiment que està tenint per part dels aficionats. El nou Lleida juga l'última categoria del futbol català, i el que està vivint en l'àmbit social supera totes les expectatives, Isaac Vilalta.
5: Doncs sí, com dius, més enllà dels resultats esportius, el que crida l'atenció és la gestió del club i la resposta dels aficionats. El primer partit com a local, diumenge passat a l'històric Camp d'Esports, i en un partit de quarta catalana, hi van assistir gairebé 5.000 espectadors. I atenció a l'última xifra de socis actualitzada aquesta setmana, 4.674. És la més alta del segle XXI i supera la de l'última temporada en què el club va jugar a la segona divisió. El tècnic de l'equip és Roger Lamesa.
6: Primer de tot, m'agrada tenir un record per tota aquella gent que segueix el Lleida, que ha seguit el Lleida i que avui no ha pogut gaudir del que tenim. Em venen al record, òbviament, periodistes com el Dani, em venen al record molts jugadors i em el record, doncs, els meus familiars i els familiars de molts aficionats que de ben segur que avui haguessin pogut o haguessin volgut gaudir d'aquest dia amb la família amb qui solien anar a l'estadi.
5: Recorda el tècnic pel nostre company Dani Badia, a Lleida, que ha guanyat els dos partits jugats fins ara, 2-5 i 8-0. Aquest diumenge jugarà a Sudanell.
1: Menys de 9 minuts serà a les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
7: Oigo comentarios de gente que no me conoce de nada que dice, no, esta... ¿Qué quiere irse? Quiere que le echen. Hostia, es gente... Para decir eso de mí es un desconocimiento tan absoluto de mí como persona y profesional.
1: Aquest és Roberto Íñiguez, tècnic de l'Uni Girona, a la roda de premsa d'ahir, després de guanyar el partit, però ell continua enfadat amb el món.
8: Catalunya migdia. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
9: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
10: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, què deu ser una fira de...
11: Expocasió, home...
10: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
12: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
13: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
14: Aquest any amb...

0: Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en la crema de cacau i avellanes Nutella d'un quilo. Compra'n una i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
4: Entre la contemplació i l'abisme.
5: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basques, una peça nova profundament meditativa.
4: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
5: Entrades a auditori.cat.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: 5 minuts i les 3 de la tarda. Parlem de l'Eurolliga perquè el Barça rebrà demà el campió, l'Olympiacos, Ernest Macià.
9: Sí, la notícia d'aquest matí, Lai, és que el Barça recupera Justin Minaya, el penúltim jugador que li quedava per recuperar. Ja només hi ha Macundú lesionat i, per tant, amb aquesta plantilla i amb un Barça que de moment ha guanyat més partits que no pas ha perdut, demà rebrà el campió d'Europa. El Barça és el millor en alguns aspectes, en tirs de camp, un dels millors també en no perdre pilotes, però és el pitjor equip en agafar rebot. I en això feia autocrítica Alexander Sekulić, el tècnic.
10: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem, executar bé el pla de partit.
11: Things we want to execute on defense, whatever is the plan we have.
9: L'Olympiacos a terra d'aquí una hora i mitja a Catalunya arriba després de remuntar fa dos dies 25 punts en contra a la pista del València.
8: I a les últimes hores, Ernest, hem sabut que l'entrenador que inicialment volia el Barça aquest estiu s'ha quedat ja sense feina.
9: Doncs sí, estava escrit, ho sabia tothom en el món del bàsquet, que el Bascony Galbiati ha deixat de ser entrenador, aquest és el nom al qual et referies, i bé, el Barça el va voler fitxar, però en la negociació el Bascony volia 1 milió d'euros, el Barça oferia menys, i el Bascony per orgull se'l va quedar alhora que tenia ja signat el seu substitut, Perasovic, i això ha passat doncs just ara, només començar la temporada. Han pogut al·legar que el Bascony és un dels equips que és a la part baixa de l'Eurolliga, però ara mateix el Bascony és líder de la Lliga ACB. Ve de guanyar la Copa l'any passat i de ser el tercer millor equip de la fase regular i, per tant, amb 4 partits a fora consecutius, el Bascony ho ha vist ideal per fer fora el seu entrenador. El futur de Galbiati ara mateix és incert, probablement passa per Itàlia. Milà és un equip on ell va començar, doncs també està a la part baixa i veurem què acaba succeint. De moment sembla clar que Galbiati no entrenarà el Barça aquesta temporada.
8: De moment no. Ahir primera victòria de la PEC d'aquesta temporada a l'ACB.
9: Sí, 96-75 davant d'un bon Morabanc Andorra fins al descans. A la segona part, Ricky Rubio 12 assistències, la Provítola 14 punts, Àlex Reyes 17 amb 5 de 8 en triples, van ser decisius per donar la primera victòria, atenció, de la penya, la primera aquesta temporada a la Lliga ACB.
8: I ahir, per fi, l'Uni Girona, victòria, la primera, o vaja, victòria, va debutar amb victòria a l'Eurocup, però sentíem abans de la pausa Xavi Soler, el seu tècnic, que no estava gaire content.
12: Sí, tot i que va arribar la primera victòria de la temporada oficial, a més de pallissa, 77-49 contra l'Ostrava. És veritat que l'Ostrava va demostrar un nivell fluixíssim de bàsquet, amb només 8 jugadores, perquè tenien 4 jugadores lesionades, i més enllà d'estar content per haver aconseguit la primera victòria oficial de la temporada, el tècnic Roberto Íñiguez, el que està, és molt preocupat amb l'equip.
13: ¿Cómo puedo estar contento con 0-3 en Liga y jugando todavía como jugamos? Como entrenador no puedo estar contento. ¿Hemos ganado? Sí, pero ya está, a seguir. Sí que es verdad que hay algún progreso en la ejecución de alguna cosa, alguna idea defensiva que ha ido mejor, pero nada más. Vosotros veis la situación del equipo, hemos jugado con 8 hoy, ¿eh? O sea, si creéis que yo puedo estar contento, no me podéis ver feliz, ni decirme felicidades, ni felicidades de qué.
12: Moment tens, doncs, en aquest Uni Girona, en aquest inici de temporada. Veurem si aquest dissabte, en el pròxim partit de Lliga a la pista de l'Araski de Vitòria, un dels equips de la zona baixa, arriba a la primera victòria també a la Lliga Femenina.
8: El tècnic tortosí Toni Gerón amplia la seva llista d'èxits en les seves aventures a l'estranger. Aquest cop ha estat al Japó, on ha guanyat la medalla de bronze als Jocs Asiàtics, Carles Vila.
7: Es tracta de tot un rodamons amb experiència com a seleccionador a països com a Tunísia o a Sèrbia. El Japó ha aconseguit una bona progressió des que es va fer càrrec de l'equip al 2024.
14: Aquesta medalla ha sigut important perquè feia 16 anys que no aconseguíem cap medalla dins dels Jocs Asiàtics i feia més de 44 anys que no es guanyava a Corea amb un partit als Jocs Asiàtics. I el fet d'aconseguir seguir-ho a casa realment ha suposat una bona dosi de moral per a l'equip, més enllà també de que el partit va ser donat en obert per la televisió. Feia 2 anys, des dels Jocs Olímpics de París, que no es feia cap partit amb vol en obert, i ha suposat un... acabant amb medalla i jugant a casa, doncs, evidentment ha suposat un reconeixement per als jugadors, un reconeixement per a l'esport.
7: Toni Gerona té clara l'objectiu a llarg termini, sempre centrat en la gran fita per l'handbol japonès, que és la classificació per als Jocs Olímpics del 2028.
8: I avui en handbol hi ha partit del Barça, David.
10: A 3:45, Dinamo de Bucarest-Barça, quarta jornada de la Champions, i el Mundial d'Hoquei Patins del Paraguai. A 8:15, Espanya així la partit de quarts de final.
8: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A 7:00, com sempre, més esports al Tot Costa, i ara, com sempre també, seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
15: Són 3:00. Catalunya Migdia. Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia amb les pensions, que entren de ple en campanya de cara a les eleccions del 29 de novembre. El PSOE acusa el PP d'amagar que volen aplicar retallades als pensionistes. Feijóo ho nega categòricament. També hem connectat amb Granollers, que està de dol després que s'ha confirmat que el cos que un pescador va trobar ahir a la costa del Garraf és el cos del nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats de principis d'octubre. I ens hem fixat també en les ajudes del govern espanyol al dièsel, que segons els experts no acaben d'arribar als consumidors. De fet, fins a un terç d'aquestes ajudes van directament a augmentar el marge de benefici de les gasolineres. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
16: Doncs que el Ministeri de Defensa investigarà diversos àudios publicats pel diari Oponès en què un grup de militars es vanten de pallissar migrants a Ceuta.
17: O sea que si vanten molt a mà, passarà a veure...
16: Sense guants m'agrada més, sense guants se sent el cop, diu un soldat a un altre, durant una guàrdia a prop del centre d'estada temporal per immigrants a Ceuta, i això és la nit del 21 al 22 de setembre. Aquest àudio i altres que ha publicat, com diem, el diari Oponès, posen veu a les pallisses i tracte vexatori que han denunciat desenes de migrants davant la policia. Amnistia Internacional ha portat el cas a la justícia. Ha mort un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià. La víctima ha quedat atrapada entre el mur del moll de descàrrega i un camió que feia marxa enrere. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
18: Hola, bona tarda. La víctima, que era un veí d'Aitona, treballava en una granja del carrer Moreira. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la policia, una dotació dels bombers de la Generalitat i membres del sistema d'emergències mèdiques. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
16: I un últim apunt, el Papa Lleó XIV evoluciona favorablement els controls rutinaris i una radiografia de tòrax que li han fet aquest matí mostren una bona recuperació del pulmó operat, segons ha informat el Vaticà aquest migdia. A més, segons l'últim comunicat mèdic, el pontífex fa totes les activitats diàries de manera autònoma, així com també les sessions de fisioteràpia. El papa va ser operat dimarts, recordem-ho, se li va extirpar un nòdul maligne al pulmó dret i està previst que continuï ingressat almenys una setmana. L'agenda oficial ha quedat cancel·lada fins al 20 d'octubre.
15: Passen 3 minuts de les 3.
6: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
15: I amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
19: Bona tarda, Òscar.
15: Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
15: I el també advocat Marc Molins. Bona tarda.
20: Bona tarda.
15: Què tal? Tot bé?
20: Molt bé.
8: Tot bé.
15: Perfecte, escolta'm.
20: Anar fent com els de Benavent.
8: Millor que el món,
15: que
8: diu aquell.
15: També, escolta'm.
20: Millor que el Madrid.
8: Millor que el Madrid.
15: Aquí cadascú...
20: Però hi van guanyar. Sí, però d'aquella manera.
8: Home, però me'n vaien a dormir, que perdien estrepitosament.
20: Ara el Mourinho està enfadadíssim. Això sempre és motiu d'alegria.
15: Que la gent no s'equivoqui, no estem al Tot Costa, eh? Estem al Catalunya Migdia. Que veig que tenen ganes de fer tertúlia esportiva. Anem amb un tema que fa l'efecte que no va de futbol. Sabeu que els dijous saludem la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
21: Bona tarda.
15: No vas de futbol, tu, que no?
21: No ho sé, perquè abans es deia que tot era política i ara diria que tot és futbol.
15: Ah, molt sí. Bé. és una manera de veure.
20: Sí, futbolitzat tot.
15: Futbolitzat tot, exacte.
21: Sí, una mica. A veure, vaig al contrari, vaig cap a la política. Perquè m'agradaria parlar de la política de l'amistat. Mm-hmm. Aquest és un concepte del filòsof sud-coreà Byung-Chul Han, que ha publicat l'assaig Sense respecte, una crisi social, edició 62, i explica que el respecte és la consideració cap als altres i és el vincle fonamental que manté la convivència, no? És bàsic per la cohesió social. Sense respecte, la comunitat es desintegra, les persones esdevenen agressives, són incapaces de tolerar les diferències i perden la solidaritat. En l'àmbit de la política, a la falta de respecte ara en deim trumpisme o ayusisme per la manera que tenen de comportar-se Donald Trump o Isabel Díaz Ayuso sense cap respecte ni pels altres, ni per les formes, ni per les institucions. Però sembla que aquesta tendència del tot s'hi val ja arriba arreu. Arriba als mitjans de comunicació, a molts programes, a les xarxes socials i també als centres educatius, als espais compartits, on hauria de prevaldre el civisme, a les llars, no? Ens estan perdent el respecte els uns als altres i, en conseqüència, ens el perdem a nosaltres mateixos, no? Segons Byung-Chul Han, això ve sobretot de tres factors. D'una banda, ve del narcisisme, hi ha una competitivitat per aconseguir estatus que fa que es creï la percepció que el sistema es divideix entre guanyadors i perdedors i qui es considera perdedor s'odia a si mateix i menysprea els altres perquè els culpa de la seva situació i vol imposar respecte. El respecte, per cert, no es pot imposar, es pot imposar la por. I el respecte tampoc s'hauria de guanyar, tothom mereix ser tractat amb respecte. I si no respectes l'altre, l'altre no et respectarà a tu. No? Què passa? Que si deshumanitzem l'altre, no el respectam. I l'anonimat que hi ha a les xarxes, aquesta exposició constant, la desinhibició, la necessitat de cridar l'atenció i no de parar atenció, impossibiliten prendre la distància adequada per observar i reflexionar abans de reaccionar. No? Vivim en una societat de l'espectacle, del desvergonyiment, del cinisme, i això sol amagar una ferida o aquella pressió que tenim d'haver de ser sempre rendibles. No? I el fracàs personal sol generar ressentiment. La vergonya té una funció, que és l'assumpció que hi ha unes normes, que hi ha uns ideals compartits, i qui no sent vergonya, en realitat, és incapaç de respectar ningú. Però ara el desvergonyiment s'interpreta com una forma de llibertat, fins i tot de llibertat per humiliar l'altre, no? La humiliació pública crea bàndols que es posicionaran a favor o en contra i que respondran amb més insults. I un pot sentir-se fort si té el suport de molta gent que li dona la raó i forma part del seu bàndol. No existeix una comunicació real quan passa això. Al contrari, la gent no parla, sinó que intercanvia difamacions, intercanvia ofenses, a veure qui la diu més grossa. I el problema és que la viralitat porta aquells missatges fins a uns extrems que després seran irreversibles. No? El relat que s'hi construeix, encara que partesqui d'una mentida, exigeix una resposta, ni que sigui per desmentir-lo. I llavors es perd l'oportunitat de tractar temes importants. Quan es parla de respecte, l'autoestima i el respecte van lligats. Si no respectam ni respectam l'entorn, si no respectam els altres, la societat es corroeix des de dins. Es trenca el teixit social. Veiem els altres sempre com una amenaça, com gent de qui ens hem de protegir i no dels quals podem aprendre coses, podem construir coses, amb els quals podem parlar, intercanviar opinions, ajudar-nos, etc. No? I Byung-Chul Han proposa aquesta nova política de l'amistat en què la convivència es basi en l'atenció i en el reconeixement mutus, el tu a tu, no? Al contrari del que passa ara, que es vol acaparar l'atenció i el reconeixement de tothom, i tothom vol tenir raó, no? Tot es basa en líders, tot es basa en influencers, en gent que influeix, i no en persones que comparteixen i intercanvien parers, no? El problema és que hem arribat a un punt en què aquesta política de l'amistat, no?, em sona molt naïf, em sona una utopia, quan jo crec que hauria de ser el més normal, o en tot cas el més desitjable, en una democràcia que treballa en parlaments, per tant, en llocs on parlar. I bé, ara que estem a les portes d'una campanya electoral, posa damunt la taula aquesta política de l'amistat.
0: Que no vol dir que canviï les coses, eh? O sigui, no és per tirar-te aigua al vi, però no esperis que a les portes d'una campanya electoral això canviï. No sé com ho veiem.
20: Doncs que tant de bo, no? Tant de bo, més empatia i més respecte, i que aquesta política de l'amistat, diguem-ne, triomfem. Jo em queden dues frases que em donen peu a dos comentaris, que ha dit la Llucia, que ha dit: si deshumanitzem a l'altre, no el respectem. Efectivament, això és el que passa molt, per exemple, a les xarxes socials. És a dir, a les xarxes socials hi ha molta gent que, com que no coneix a qui interpel·le, a qui conteste, doncs es veu amb tota la llibertat d'insultar-lo, no? O fins i tot també, a vegades, de forma privada. És a dir, a mi, per exemple, em passa que jo cada dia escric un article que envio, una newsletter, que es diu El Despertador, us la recomano molt.
0: Et cobrarem, passarem al departament de publicitat.
20: I l'envio des d'un correu electrònic. Sí. I hi ha gent que està subscrita i a vegades em contesta amb molt mala educació o amb insults, o perquè no els hi agrada, no estan d'acord. I aleshores, quan tu els contestes, baixen dos graons de cop. Només pel fet de que, de cop, és com que no és un correu que envies a 15.000 persones, sinó que l'estàs contestant personalment a ell, de cop és com que t'humanitzen i ja no passa, no? O un exemple d'avui també de les xarxes, no? Perquè això ens passa també, sobretot, doncs, molt a les xarxes. Jo he escrit un article, un tuit, i hi ha un senyor que em diu: les subvencions et fan escriure articles buits de contingut. I aleshores jo li he contestat: gràcies per llegir-los. I m'ha posat un fap. I crec que potser ja no m'insulta més. Vull dir que, és a dir, la no relació o el no coneixement deshumanitza molt i fa que la gent, doncs, digui barbaritats que quan estàs cara a cara, diguem-ne, no les diu, no? I després una altra cosa que ha dit la Llucia, que ha dit el desvergonyiment, és ara una forma de llibertat. Sí, això és molt lamentable i molt preocupant, no? És com quan parlem de l'extrema dreta i diem: ostres, és que ser racista o fer discursos d'odi, malauradament, ja no fa vergonya. I a vegades trobo que cal defensar el políticament correcte. No el políticament correcte entès com a sistèmic, sinó entès com una mostra d'educació i civisme.
19: Jo no sé fins a quin punt, molt d'acord amb tot el que diu, i que és una discussió filosòfica, del que estem parlant, i no sé fins a quin punt, bueno, jo crec que molta bona part del que diu el Ferran és que es trasllada la forma de fer de la xarxa, sobretot de Twitter, en el dia a dia. Hem fet una inversió, no?, d'esforços en una xarxa on la gent té perfils falsos i es permet dir qualsevol cosa amb una forma, doncs, completament cruel i sense mirar el contingut, i en certa manera això és traslladat una mica a la societat. I jo crec que hi perdem tota la raó. O sigui, el fet de no tenir respecte per l'altre, el que fa per ella és la convivència. Però jo sí que crec que, en certa forma, amb dos tipus de respecte. És a dir, el respecte que tothom mereix pel fet de ser, pel fet d'existir, pel fet de conviure, el deixar passar, el donar les gràcies, el demanar perdó, el demanar permís, no sé, si és més gran, doncs tractar-li amb un respecte, si és el professor, doncs no em fotre-se'n, diem-ne. I potser hi ha l'altre, aquell respecte intel·lectual que pots tenir, doncs pots tenir tot el respecte de persona pel fet de ser-ne, però intel·lectualment considerar que la persona està buida de contingut. Per tant, aquest respecte intel·lectual sí que crec que és el que s'ha de guanyar. I són dos planos de respecte, però que en cap cas, en cas de que no hi hagi capacitat, respecte intel·lectual, però no vull dir només de saber coses, sinó de catadura moral, de persona, no? De tot el que... Inclús aquests també es mereixen el respecte de ser persona, no? Ara, encara que no reconeguis el respecte intel·lectual.
0: Jo volia dir que és a dir, és evident que les xarxes socials això ho han multiplicat, però no crec que sigui, és a dir, al final les xarxes socials això ha passat sempre, és
19: sí,
0: a dir,
19: sí, som nosaltres,
0: la massa, la massa sempre ha estat molt més beligerant, sí, en la crítica, i en canvi a vegades hi havia gent que s'estava manifestant, fins i tot insultant, cridant i tot plegat, i quan agafaves a una de les persones individualment d'aquella massa i intentaves raonar amb ella, llavors sí, amb ell podies raonar.
19: Bueno, però és que això el Marc ens ho dirà, no hi ha això... l'agreujat de quadrilla, no?
1: Sí, sí. Això passa al futbol, conjunt. És a dir, al futbol un grup de persones, un grup de seguidors amb una grada pot estar insultant brutalment a l'àrbit,
19: sí, i
1: després quan surten del camp, si es troben l'àrbit que va agafar el cotxe, se'n va quedar, això als camps de futbol de poble passa molt,
0: on es veu l'àrbit a sortir, sí, sí.
1: I ja no li diuen, ja no li diuen
21: veus res. Com tot és futbol o què?
1: Ja no li diuen res i fa una hora li estaven dient, sí, de tot, sí, de tot.
2: Jo aprofito l'ocasió per desitjar en veu alta que un dia la Llucia ens faci una dèria sobre futbol, una cosa que sigui curta i al peu. Però si parlem de respecte, jo crec que em tomo les reflexions que fa i les que s'elaboren a la taula i a mi la reciclo amb una idea. I és, jo crec que el mal que ens acusi d'una forma determinant i que ens té amenaçats és el de la polarització, no? I la polarització és una forma de poc respecte. És a dir, jo entenc que el respecte, el concepte bàsic de respecte és entendre que no exigeix que pensem igual. És a dir, respecte és poder parar atenció, poder valorar, poder apreciar la discrepància, no? I en un escenari de polarització, d'anonimitat, com parlàvem de les xarxes, precisament, pues el diferent el pots assenyalar o amb qui no t'identifiques pots insultar, i és una mica aquest fenomen que ens porta, que a més té una dimensió molt col·lectiva. És a dir, hem d'aprendre a gestionar la discrepància com a símptoma de respecte. Algú s'imagina una campanya electoral en la que el cap de l'oposició pogués contestar al president sortint: ostres, quina reflexió més interessant, vaig a estudiar-la, per què no col·laborem? No, és a dir, estem imbuïts tots d'aquesta naturalesa bipolar, no? D'aquest blanc-negre, o zero, positiu, negatiu, amor-odi, no hi ha matisos i, per tant, no hi ha respecte, perquè el respecte ho és precisament amb el diferent, no amb l'igual.
19: I potser si també veiéssim alguns miralls més respectuosos, per exemple, el Congrés dels Diputats o d'altres entorns, i altres,
2: no?
19: Potser també ajudarien a inspirar una altra forma de conduir-nos tots plegats. Que no és culpa només d'uns o d'uns altres, ni de les xarxes,
1: sí,
19: ni del Parlament,
1: clar,
19: ni del
1: segurament al final si sumés, els prescriptors, no? Els influencers, i els polítics a la seva manera també són influencers. És a dir, si en un context superformal, com hauria de ser doncs el Congrés dels Diputats, doncs passa el que passa, què no et puc dir jo a tu per Twitter, o què no li puc dir jo al meu professor a l'aula, no?
19: És així.
21: No, però és veritat que les xarxes el que fan és convertir en virals determinats comportaments que després faran que el relat es centri en aquella viralitat, no? És a dir, que fan d'eco d'un comportament, també.
0: Jo m'agrada molt que tingueu esperances en que el debat sigui més ric, més respectuós, més assossegat, que vagi sobre, idees i no pas sobre l'insult, al contrari, però estem a les portes d'una campanya electoral que malauradament em fa l'efecte que tornarem a veure molts
1: serà
0: atacs.
1: Serà superconstructiva.
0: Mala. Segur.
19: Arran d'això, em sembla recordar que el 6 d'ahir, en relació a la desafecció política, tampoc no estava tan elevada. Sí, em sembla com si vaig sentir algun comentari. És a dir, em va sorprendre, perquè, ostres, perquè inclús a TV3 ho van comentar, no? Però no és el que més emprenya la gent.
1: O no és el que més l'escandalitza.
19: O el que més... Saps?
1: Pot ser, sí. Bueno, això també, com que hi ha allò de les autopercepcions...
0: Bé, veurem. Agraeixo els vostres vots de confiança. A veure,
21: política de l'amistat.
0: Sí, exacte, endavant.
1: Tot anirà bé.
0: Sí, i ens sortirem millors. Sobretot, Llucia, gràcies, bona
21: tarda.
0: Que
21: vagi molt bé, una parrada.
0: Passar un minut i mig d'un quart de quatre, fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
22: Catalunya migdia. Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
23: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove. Torna al renove de MediaMarkt. Actualitza la teva tecnologia al millor preu amb assessorament expert i tots els serveis.
24: Fes un renove.
23: MediaMarkt.
3: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
4: Ai, que ràpid passen les coses bones.
5: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
4: Els 10 dies Nissan.
5: Com?
4: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: Torna la competició més boja del curs.
25: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
26: Granota, forquilla, plana.
24: I un nou terreny de joc.
25: La diversió està més que garantida.
24: Torna fang!
11: Fang, divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
27: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyar celebra la Fira de la Llet. 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyar. Vine i viu-la.
28: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
29: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
30: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb mega descomptes cada dia, com el 30% en tota la fruita seca, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 15 d'octubre, a Carrefour.
31: Soc a Itàlia i ens trobarem aquesta setmana a Col·lapse amb un home que no pot viure on vol, que no pot ser qui vol ser perquè ha de canviar d'identitat, de ciutat, de país contínuament i viure escoltant. Estic referint-me a Roberto Saviano, l'escriptor, el periodista, l'home amenaçat de mort tant pel narco com per la màfia. Aquest dissabte, el Col·lapse.
32: Col·lapse, dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
33: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
34: Expocasió, home.
33: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
35: Torna a Expocasió Girona.

0: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
1: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
0: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
3: D'aquí a 9 minuts seran 3:45. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El dia en què el sistema de pensions dels jubilats ha entrat directament en la precampanya electoral. El més sorprenent és que han estat els partits de la dreta, com per exemple el Partit Popular, i d'extrema dreta, com Vox, els que l'han fet sortir inicialment. Avui Pedro Sánchez s'hi ha referit per assegurar que el sistema de pensions està garantit i que revisaran les pensions aquest any amb l'IPC del novembre, que és el que estableix la llei. Al mes de desembre, doncs, aquesta revisió l'haurà de fer el govern en funcions, perquè encara no s'haurà formalitzat el govern que pugui sortir de les eleccions del 29 de novembre.
4: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Mi perplejidad. Es decir, que el plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
3: Tot això ve perquè fa dies que s'arrossega aquest debat sobre les pensions, especialment a partir d'una entrevista amb Esther Muñoz, que és la portaveu del Partit Popular, on va dir que el sistema actual està, textualment, a punt de petar.
5: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
3: El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, avui ha intentat tancar la qüestió, posar-hi una mica d'aigua, des de Brussel·les.
6: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y soy el candidato a la presidencia del gobierno.
3: Però per intentar tancar la polèmica no l'ajuda el seu previsible soci de govern si és que sumen per arribar a la Moncloa. Perquè si el PP i Vox governen junts, fins a quin punt el Partit Popular es podrà resistir a la proposta de l'extrema dreta de directament privatitzar una part de les pensions? La va explicitar fa uns dies José María Figaredo.
7: El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado. Entonces, es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización. Hay países que ya lo han hecho.
3: Al final es un debate polític sobre un tema, però que és molt econòmic. Saludem Montserrat Guillén, que és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Montserrat, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
3: El sistema de pensions està quebrat? Està fet pols, com diu el Partit Popular?
8: No ho està i cada vegada ho repeteixo, que tothom ha d'estar tranquil perquè en aquests moments hi ha suficients cotitzants per pagar les pensions. El que sí que és veritat és que quan fem projeccions endavant, la nostra demografia és, no ens ajuda en particular, perquè ara estem a punt, estem en plena onada de jubilacions del baby boom dels anys 60 del segle passat. I per tant, tenim temps per preveure tot allò que ens ve. Els sistemes de pensions a tot arreu del món, s'han d'anar tunejant, que es diu avui al dia, és a dir, modificant de manera simple, suau, per anar fent front a les dinàmiques que es puguin produir. També estem en un bon moment econòmic on hi ha molts cotitzants. No sempre estarem així. I, per tant, és un debat que sempre el tindrem a sobre la taula, però el catastrofisme jo crec que no té raó de ser en aquests moments.
3: Clar, hi ha qui diu, els que arriben ara a la jubilació arriben després d'haver tingut uns sous més alts que els que tenen els que ara treballen i, per tant, les seves pensions poden ser altes en relació amb el que cotitza la gent que està treballant ara i que estan començant el mercat laboral amb un sou més baix. Això és així?
8: Mira, aquestes generalitzacions són difícils de dir, perquè també és veritat, no?, que a Espanya sempre es diu que la taxa de substitució, què vol dir? La primera pensió que es cobra després de l'últim sou que es té com a treballador és molt alta, no? però és clar, és que els sous a Espanya no són tan alts. Clar, sí que això és un ingredient més, però és una bona notícia que la gent s'estigui guanyant la seva vida bé. És normal que quan un és més jove té menys experiència, també li costi, però hem de fer que els salaris augmentin pels mèrits dels treballadors, per també la seva experiència, i ens anem posant una mica a to amb els altres països, perquè si no ens estem enganyant.
3: De fet, ara mateix a Espanya les pensions es paguen amb les cotitzacions dels treballadors que estan actius en aquest mateix moment, però per si aquests diners no arribessin, l'Estat compta amb el que es diu fons d'emergència. A vegades es parla de la guardiola de les pensions, en castellà la hucha de les pensiones. Aquesta guardiola té diners, no té diners? Hi va haver un moment que va estar molt més baixa perquè es van arribar a utilitzar molts diners d'aquesta guardiola per altres fins. Ara mateix aquesta guardiola com està?
8: Mira, aquesta guardiola dona per pagar les pensions d'un mes, però és que això no passarà, perquè voldria dir que aquell mes ningú cotitza. Per tant, és un coixí que tenim que ens dona la possibilitat de que mica en mica anem canviant les coses, perquè si veiéssim que amb les cotitzacions no n'hi ha prou per pagar les pensions, el que es faria és endurir, per exemple, els requeriments per prejubilar-se, és a dir, vull dir, jubilar-se abans de l'edat que actualment és de 67 anys, no? Si algú que es vol jubilar abans ho pot fer, però perd la pensió, no? I té uns percentatges de correcció. Llavors, clar, amb aquesta bossa el que es pretén és dir, escolta, si arribéssim a estar molt tensionats, com que tenim per pagar tot un mes sencer, si no tinguéssim res més, que vol dir que tenim per pagar un any encara que ens desviem, podem anar aplicant les correccions, que sempre es diu, les correccions no es poden fer de cop. Si ara sortíssim i diguéssim, no, ara canviem el sistema de cop, clar, hi hauria un pànic generalitzat, perquè això suposa una planificació per les persones. Tots ens hem de planificar la nostra jubilació i volem saber quines són les regles del joc. En aquest moment, el més important en tema de pensions és que tot sigui previsible, i també és previsible que hi hauran canvis, òbviament, però seran petits i sempre anant-nos adaptant a les nostres circumstàncies. I les demogràfiques estan molt clares. Aquesta és que la generació que s'ha de jubilar no, ja nascut, ja sabem que està arribant, ja sabem quantes persones aproximadament arribaran a l'edat de 67, de 68, de 69, 70, i per tant això ens permet fer previsions molt acurades. Ara, no sabem com estarà l'economia d'aquí 5 anys, això és molt difícil de saber-ho, i per tant ens haurem d'anar adaptant.
3: I, per exemple, una possibilitat seria que les pensions no només es financin a través de la cotització actual, sinó a través d'impostos o altres fonts de finançament?
8: De fet, ja s'està fent per algun tipus de pensions que són les no contributives, d'aquelles persones que necessiten una renda mínima, això ja estan ajudant els pressupostos generals de l'Estat per finançar-ho. És a dir, clar, no és exactament... Ara, el que són les pensions de jubilació per les persones que han treballat, doncs el que és sempre desitjable és que hi hagi aquest equilibri, i si sobra, doncs es va constituint aquesta bossa per quan vinguin temps pitjors en els cicles econòmics, ja sabem que això passa. Hi ha temporades que potser doncs, hi haurà més persones a l'atur, doncs, hi haurà menys cotització, llavors hi hauria més dificultat i s'haurà d'utilitzar aquesta bossa.
3: Dius que potser s'haurà de canviar el sistema. Si es canvia, és retroactiu? O la gent que ara té 55, 60, 48, sap que es jubilarà amb l'actual marge, diguem-ne, amb la manera actual de jubilar-se?
8: No, sempre es mira endavant, no? Però sí que és veritat que tothom hem de mirar al nostre voltant. Està augmentant l'esperança de vida, doncs què s'està proposant? Que l'edat de jubilació es vagi endarrerint. Per què? Perquè el temps durant el qual s'hagi de pagar la pensió es mantingui constant, perquè les persones vivim més anys, que és una bona notícia, no? Per tant, què podríem dir-li a una persona de 50 anys, no? Dir, escolta, segurament, quan arribis a aquella edat, te l'hauran endarrerit una miqueta més. I si tu et vols jubilar abans perquè vols fer plans, et penalitzarà el sistema i et dirà, no, doncs la teva pensió serà més baixa, perquè si no, clar, no podem arribar a pagar-ho tot.
3: El que sí que ja està molt assumit, que fa uns anys no sé si ho estava tant, és que el que cobrem quan ens jubilem no és el que hem anat posant durant la nostra vida laboral, com si fos allò una formigueta que hem anat guardant diners per la jubilació, sinó que qui paga les actuals jubilacions és la gent que està treballant ara, no el que hem treballat nosaltres en el passat.
8: Exacte, però durant el passat el que hem fet és anar acumulant mèrits, no? És a dir, doncs hem estat actius, a temps complet, treballant, amb algunes, el que li diuen les lagunes, no? Perquè una temporada potser una persona doncs, ha estat a l'atur, però aleshores sempre s'agafen els millors anys de cotització i hem tingut un nivell salarial, i això es va tenint en compte i s'ha anat passant, primer de només tenir en compte 15 anys, a tenir 25 anys d'història laboral i després ja fins a 29, jo crec que en els propers anys s'arribarà a mirar tota la vida laboral, que és el que es fa a països com França, no? I per tant, durant la nostra vida sí que anem acumulant doncs una trajectòria que després doncs hi ha una certa equitat que diu qui més ha contribuït també ara és normal que també tingui, sense que sigui proporcional, però que també tingui una pensió una mica més elevada, i qui no ha contribuït tant, doncs que tingui una mínima, no? Per poder viure dignament.
3: És un mal negoci que el debat de les pensions aparegui en una campanya electoral?
8: Sí, a mi no m'agrada, perquè es banalitza molt, perquè jo a vegades aquests dies, no, que sento tertúlies o converses, no, penso que no es pot parlar a vegades sense conèixer, és un tema que tècnicament és complexa. No sé, aquí s'ha de parlar, per exemple, d'una cosa que se'n diuen les taules de mortalitat. Les taules de mortalitat vol dir quantes persones de cada generació està més o menys amb probabilitat moren l'any següent, i això ens permet fer uns càlculs cap endavant, no? I per tant som capaços de fer aquesta reflexió. Però esclar, quan es banalitza tant sobre aquest tema, quan a vegades es diu no, és que el sistema de capitalització doncs és el millor del món o el pitjor del món, perquè doncs home, no és tan fàcil fer una transició d'un sistema a l'altre, i tots tenen avantatges i tots tenen inconvenients. Al final és un model de societat, però jo diria que el que tenim actualment doncs no és tan dolent. Una altra cosa que siguem de fer és que les persones siguin conscients de que s'han de hem de fer una planificació des de molt joves, i avui en dia ningú els ni parla als joves d'això. Només senten parlar el sistema s'enfonsa, el sistema s'enfonsa. Escolta, doncs què puc fer jo perquè no s'enfonsi? I què puc fer jo per planificar, doncs, que davant d'una gran longevitat doncs tindré els recursos econòmics suficients, no? Quina carrera professional em vull fer, no? Podré ser actiu molts anys? Totes aquestes preguntes no es fan.
3: Te'n faig una. Què podem fer? Això, què puc fer? Ja que et tinc aquí, que dius que aquestes preguntes no es fan, ara la faig.
8: Doncs mira, jo, a veure, clar, és que penso que és un dels casos més personals que hi ha. Per exemple, no és el mateix una persona que estigui sola amb una persona que estigui amb una xarxa familiar molt important, no? Perquè una persona que viu sola, clar, ha d'assumir les seves despeses de l'habitatge en soledat, no? I clar, no les pot compartir. Aleshores, clar, una de les primeres coses és dir, escolta, fes-te un pla i doncs potser has de començar a estalviar preveient la teva situació. És a dir, és molt difícil donar receptes generals, però jo, si n'he de donar una, és que cada persona es visualitzi, no? Amb què és el que vol, perquè a mi tampoc m'agrada donar lliçons, no? No, has d'estalviar per quan et jubilis. Escolta, hi ha gent que em diu, no, és que jo m'ho vull polir tot i després no vull saber-ne res. Escolta, doncs és respectable que ho vulgui fer-ho així. El que sí que és veritat és que si no t'ho planteges, aleshores mai podràs arribar a cap optimització dels teus recursos econòmics.
3: Per tant, com a resum, patim per les pensions o no patim per les pensions?
8: No, jo diria que no patim per les pensions, però sí que és veritat que és un debat que hem de deixar i hem de saber que hi ha models de societat diferents, i hi ha qui és més individualista i diu, escolta, no, que cadascú s'espavili, no? I faci el seu estalvi, i si no pot doncs ja s'ho farà. Hi ha algú que és més partidari de que tot es reparteixi, que tots siguem iguals. Jo penso que una mica en el mixt, en el sistema mixt, és on està l'equilibri, no? I en aquest cas, doncs m'agradaria que a vegades, en lloc de dir el sistema s'enfonsa, no, es digués, escolta, com podem fer perquè aquelles persones que estalvin ho fagin amb garanties de que els seus estalvis, per exemple, creixeran segons la inflació? Com podem fer que aquests estalvis vagin a parar a les nostres empreses, que són les que donen llocs de treball, que donen beneficis, les que paguen l'impost de societats aquí i no a les illes no sé què, per no dir noms, val? Aquestes són, jo crec, els punts que ens poden fer avançar. Les altres coses no.
3: I el debat ha arribat a aquest complicació, diguem-ne, que ja no es parla del col·lapse, sinó de que va a petar, que és la frase que va utilitzar Esther Muñoz, la portaveu del Partit Popular.
8: Bueno, perquè ha coincidit, perdona, que t'allí, però és que ha coincidit que ara el novembre és quan s'anuncia quina és la revalorització del gener, clar, i s'ha barrejat amb una data electoral. O sigui, ja està previst que ara es digui quan pujaran, això està a la llei. Sí. El que passa és que s'ha de concretar quin percentatge. I aquesta concreció, que es diu que depèn de l'IPC, de com hagin augmentat els preus, al final el govern ha de fer un real decret que digui, miri, és el 3,1 o el 3,6. Ara faran el càlcul quan tinguis totes les dades. Clar, això ara es barreja, és com que el govern s'ho ha tret de la màniga, no? Escolti, és que ho ha de fer si té aprovats uns pressupostos i si no els té, però es via real decret. I clar, i ara tothom es vol apropiar d'uns mèrits d'una llei que ja existeix i que ja es va votar a l'any 21, que és que s'han de revaloritzar les pensions. Ara al novembre s'anuncia.
3: I la dada la tindrem dos dies abans de votar. El dia 27 tindrem la dada i havia el dubte si el govern de Pedro Sánchez podia actualitzar les pensions abans de les eleccions. Ja ha dit Carlos Cuerpo que no, que això no es pot fer abans perquè necessiten aquesta data, però que sí que ho poden fer després de les eleccions, encara amb el govern actual en funcions, abans que s'acabi l'any, independentment de quin sigui el resultat el 29 de novembre.
8: Clar, es aniran anticipant el percentatge perquè es van publicant les dades d'IPC i sempre ja s'espera, no?, que estarà per sobre el 3-1, o sigui, perquè ja veiem com ha anat tots els mesos anteriors i els preus han estat pujant molt aquest any. I no seria normal que diguessin ara un 2, no? I, escolti, no pot ser això, perquè hem d'anar en consonància amb tal com està anant l'economia.
3: És Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos un cop més. Gràcies i bona tarda.
8: Bona tarda, gràcies.
3: No sé com ho veieu, perquè és un tema molt, molt delicat, a més, que és molt fàcil crear alarma social. Ja sabem que el col·lectiu dels pensionistes és un col·lectiu molt sensible i, a més, molt atractiu pels partits polítics quan arriben unes eleccions, i, per tant, és un tema delicat.
9: Sí, jo, per no liar-la, no ens posarem amb els temes tècnics sobre la revalorització de les pensions i com funciona i si realment el sistema és sostenible, perquè amb això doncs hi ha moltes opinions, però anant a la política, és evident que aquest és el punt dèbil del PP. I ho va ser a l'anterior campanya electoral. En recordeu-vos de la pregunta de la periodista de Televisió Espanyola, Sílvia Inchaurrondo, a Alberto Núñez Feijóo sobre la revalorització de les pensions i que ell no se'n va sortir i va crear un merder parlant clar, i aquest cop anava pel mateix camí i per això avui ha sortit a dir... revaloritzarem segons l'IPC.
3: El problema que té és que tot apunta que si arriba a la Moncloa serà la mà de Vox. Exacte. I Vox no s'han amagat, que ells són partidaris d'un altre sistema. Exacte. En el qual la meitat és privatitzat.
9: I ell diu fins aquí i punt. Però això no està clar al seu partit, perquè efectivament la cap de campanya, amb una conversa informal, tot el que tu vulguis, però amb una cosa que estava quedant gravada, que era un podcast, va dir el que va dir. I sobretot no està clar a Vox. És a dir, i al final aquí el que hi ha també són una mica interessos contraposats. És a dir, perquè si mirem el perfil dels votants, el perfil dels votants del PP és d'edat avançada, diguem-ne, és un partit molt sènior, o si mirem, per exemple, a Catalunya mateix, a Catalunya els partits que tenen els votants més grans són el PP, el PSC i Junts. Però en el cas espanyol, a nivell espanyol, el PP és de llarg el que té el votant més envellit. I en canvi Vox té molt votant jove. I a partir d'aquí cada partit defensa una mica la seva parcel·la electoral. Jo crec que això li va fatal a Feijóo. Li va fatal a Feijóo i el PSOE intentarà d'aquí treure petroli, perquè ara més estem en un context, i ens ho diuen totes les enquestes, llevat del CIS, en què sembla que hi ha d'haver una majoria absoluta de dretes, i està clar que si no cometen cap error, que si no fan res, doncs aquesta majoria absoluta de dretes hi serà. Per tant, el que podem fer és equivocar-se i perdre. I d'errors forçats aquests, doncs, n'hi buscaran molts.
10: Però això que dius, Ferran, dels votants del PP, sense més valoració que això, no tindria massa sentit, no? Potser no t'hi entes bé. Si el PP, segons tu, té el votant, que no dic que no, té el votant més gran, no li interessa molt més fer la pilota en aquest votant més gran
9: i no tocar-ho? Per això s'ha equivocat. Per això s'ha equivocat. I Feijóo està dient avui...
10: És que hauria de ser un tema que tingués molt clar, perquè si el seu objectiu és el sensible, perquè per altra banda el que volia dir jo és això, que sempre és el tema... que és l'arma llancívola. Quin va ser el tema de batalla quan l'època del procés i el tema de la independència del país, de Catalunya? Les pensions.
9: El jubilat.
10: No cobrarà vostè la pensió. Sí. Quin patia les pensions? Es va tirar una quantitat de demagògia sobre la taula en relació a les pensions que gairebé era pornogràfica.
9: Però fixa't que el PP no? Potser hi entra perquè és conscient que això als partits passa de, ostres, que saben que ells s'hauran d'entendre amb un partit que tindrà 60 o 70 escons i que aquest tema vol posar en la taula.
10: La qüestió és que les pensions són una arma llancívola i que aquesta utilització que se'n fa doncs, no hauria de ser rebuda ni interioritzada per l'electorat, que jo sempre he defensat que l'electorat és madur i per tant no se'l pot manipular perquè l'electorat se'n dona compte de cap a on van doncs, els interessos de les persones que, i les coses que diuen, i més en campanya. Ningú n'havia parlat mai de campanya. En aquesta legislatura em sembla que no he sentit a parlar de les pensions. I surt ara. Home, és curiós, no? Per altra banda, m'encanta la doctora...
3: S'ha de dir que qui treu el tema és sobretot Figaredo, fa una setmana, és qui el treu, i Esther Muñoz després, aquesta setmana. Vull dir que, i llavors el que fa Pedro Sánchez avui és aprofitar-ho. És a dir, ja que em traieu aquest tema, que a mi em pot anar bé... Doncs jo l'utilitzo.
10: No, però és que jo el que no dic, no tiro contra ningú, sinó que és un tema que ha sortit ara que estem en campanya. Mira tu, no? I a més, segons el que estem objectivament d'acord, és que l'ha pifiat el Partit Popular. Bueno, pues doble amonestació. O sigui, tercera vermella i expulsió. Llavors, què passa? Que m'agrada la catedràtica Guillem perquè apel·la sovint a totes les seves intervencions a la responsabilitat individual. I això jo ho trobo molt a faltar. Quan hi ha discursos que tot el que fan és subsidiar, que tot és el que fan és ajudar, que tot és el que dona són doncs, ajuts, subvencions, xarxes, alertes, sobretot no surtis, no et mullis, no siguis que t'encongeixis. M'agrada perquè ella apel·la un punt sempre, home, pensa en tu, pensa on seràs, mira les teves circumstàncies i rumia cap on vols anar. I és cert que això que diu de les microcirurgies amb les pensions, perquè, com deia ella, cada vegada doncs, vivim més temps.
3: De fet, ja s'està fent. Sempre s'havia jubilat als 65 i ara ja fa alguns anys que es va decidir... I cada any és un mes més tard, i al final acaba el 68.
10: Llevat d'aquells col·lectius que tenen jubilacions als 60, que també és veritat que es van acabant.
3: Però vull dir que aquests canvis, allò amb microcirurgia, ja s'estan fent.
10: Sí, i també s'estan fent amb els que jubilen als 60, perquè jo vull recordar col·lectius de metges, de mestres, funcionaris, que alguns, els més veterans, tenien uns convenis que els permetien jubilar als 60 anys. Això és molt insostenible, diguem-ne.
9: O tot el tema de les prejubilacions.
10: Molt desequiparat.
9: En alguns sectors, com la banca.
10: I per altra banda, també s'han posat microcirurgies amb temes que pensions molt minces, perquè s'havien tingut bases de cotització molt pobres, s'han anat cada vegada equiparant més a les més altes. O sigui, no, hi ha menys diferència. S'ha pujat més la pensió, que era d'entrada més dèbil, més feble, que no pas la que era més elevada. Hi ha menys distància i menys recorregut entre les dues. Per tant, és positiu. És un sistema que es va ajustant i que es va en funció de la realitat, sí. I així ha de ser.
11: Jo molt ràpid, perquè s'ha dit gairebé tot, però tres reflexions molt ràpides. La primera, que és una qüestió atractiva des d'una perspectiva política i, evidentment, en aquest moment de campanya, és una obvietat, perquè al final els números són els que són. A Espanya hi ha 9 milions i mig de persones que estan cobrant una pensió, no? I això fa que representin doncs, gairebé un 25% del cens electoral. Per tant, és una qüestió cabdal, és una qüestió capital. En aquest escenari, dos, jo què espero dels partits? Jo no espero la promesa d'actualització. Jo el que espero és un debat sobre de quina manera com es suporten, com es paguen i si s'han de encarar algun modificacions, com es modificaran. No?
9: Això et dirà Vox, que és el que ha fet.
11: Sí, perquè el que és obvi, jo crec que és una qüestió, a més, apareixia a un informe de l'AIREF, de l'autoritat independent de responsabilitat fiscal de fa molt poc, parlava precisament d'aquestes reflexions que també feia, que feia la professora. En quin sentit? Deia, bueno, hi ha uns canvis essencials i potser sí que ens hem de plantejar si el model és plenament sostenible o ha de ser un model pues, que el contemplem com a un passiu, no? I que entre tots el suportem i de més, però és evident que cada vegada anem retrasant més l'edat de la jubilació, és evident que els sous que s'estan cobrant no són sous petits i per tant la contribució o la dada que donava em sembla molt interessant, no? És a dir, tota aquesta famosa Guardiola serviria per pagar un mes. És veritat que relativitzava les explicació i la importància d'aquesta dada, però en tot cas jo no espero dels partits la promesa, per mi electoralista, de no patiu que hi haurà actualitzacions. El que m'agradaria és que es prengués, que s'entomés un debat sobre com de sostenible serà amb els paràmetres que tenim a nivell demogràfic i a nivell econòmic, com de sostenible serà aquest model d'aquí 15-20 anys, si el mantenim o si el canviem. I tres, i acabo. Per què? Perquè al final, a darrere del model de les pensions, el que crec que es planteja és, una vegada més, una dicotomia, no? Abans la Llucia parlava del respecte, del coneixement, del debat, al meu entendre, en aquest respecte i entendre l'altra part, va de dos qüestions que són totalment, contraposades, no? Aquest plantejament més individualista, on cadascú s'ha de procurar el sosteniment una vegada arriba a una determinada edat, és el model doncs, més de Vox, no? amb aquests estirabots que sentíem, o el model d'Esther Muñoz, no? Esto es insostenible, o esto es el sistema zombi, no? Un model individualista contra un model, que és el meu a títol personal, on les pensions es converteixen en un instrument d'igualtat, en un criteri per fer generar una justícia retributiva i on es respecti i s'asseguri la dignitat de tothom quan arriba un moment en el que el que toca és literalment descansar i gaudir, no? Per tant, insisteixo i acabo, la meva idea de força, no em prometi actualitzacions IPC, si s'han de fer modificacions, plantegi-les i permeti que hi hagi un debat constructiu per tal que la ciutadania es posicioni amb un d'aquests dos valors, el més individualista o el més retributiu, el més onerós per l'Estat, però en tot cas d'una forma clara i madura.
10: El que està clar és que és una conseqüència d'una sèrie d'anys de treballar i la persona que es jubila doncs, té dret a percebre una pensió perquè aquest és el nostre sistema i així el volem mantenir i que sigui una pensió que sigui lo suficientment digna com per mantenir un poder adquisitiu positiu. La qüestió és que poder sí que ens haurem de plantejar que si la persona, si la massa cotitzant és menor que la massa que ha de percebre, poder sí que el PIB hauria de fer-se càrrec d'una sèrie de sosteniment de les pensions on allà on no arribi el sistema contributiu individual. Mm. Però fórmules n'hi ha.
12: Sí.
10: I fa molts anys que la gent té plans de pensió, o que molta gent té plans
12: clar,
10: de pensió.
12: Que passa...
10: no és nou.
3: Els que poden. Perquè clar si veus que has de dedicar gairebé el 50%, si no més, del sou a pagar-te el lloguer, si a més has de pagar-te un 15% del sou per pagar-te el pla de pensió.
10: Però jo el que dic, hi ha molts anys, fa molts anys, que hi ha molta gent que té.
12: Però ningú garanteix res.
10: I no és una garantia que l'hagis pagat.
12: Quan hi ha gent que ara s'ha jubilat i que quan fa 40 o 45 anys va començar a cotitzar, no sabia quina pensió tindria.
10: Bueno, i aquells hi ha dels advocats, que podien triar teòricament, alguns van fer mútua i ara diuen que no és compatible, exacte, que no poden cobrar res.
12: I ara s'han trobat una bona pensió, no se la podrien haver trobat. Jo fa anys que treballo, estic cotitzant, i jo no sé d'aquí 20 o 20... És a dir, no sé si em jubilaré d'aquí 20 anys o d'aquí 25, no sé quan
10: no
12: em jubilaré,
10: res,
12: i no sé el que cobraré, no sé el que em trobaré, i no em valdrà dir, no, és que jo vaig cotitzar un 20 i pico per cent, o
10: el que
12: sigui,
10: hagi, repartirà.
12: Durant no sé quants anys. En tot cas, és que, clar, jo crec que aquest és un debat on s'ajunten la demografia, és a dir, el canvi demogràfic, que fa que visquem més anys...
10: I la demagogia.
12: I que ens
10: la demografia i la demagogia.
12: I que ens vulguem jubilar, i que ens vulguem jubilar als 65 o als 66, que no vulguem jubilar-nos als 75 anys, ni treballar fins que no puguem més, i per tant hi ha el canvi demogràfic i hi ha la precarietat laboral. La precarietat laboral que fa que hi hagi molta gent treballant, que cobre sous molt baixos i que per tant cotitza molt poc, i l'aportació en aquesta guardiola de la Seguretat Social és baixa. Aleshores, jo crec que parlar-ne està bé, el que passa que parlar-ne en campanya electoral és dinamita.
10: És
3: molt perillós. Sí. Anirem a publicitat. Abans, una cosa que és veritat que és un mantra que es va repetint, que la gent gran i que, per tant, els jubilats voten més a la dreta que no pas a l'esquerra, això ha canviat. Segons les dades del CIS d'ahir, per exemple, el 32% de la gent que està entre 65 i 74 anys votaria el PSOE i un

0: amb l'embolic que ens té entretinguts els últims dies i que em fa l'efecte que fins demà a la mitjanit ens tindrà embolicats i pendents. Què passa a l'esquerra del PSOE?
1: Catalunya migdia.
2: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
3: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
2: Que està en constant evolució.
4: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
2: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
5: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
6: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
1: Catalunya migdia.
7: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
8: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
9: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
10: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
11: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Aquí el tens.
11: Ja?
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de tots.
15: Expo Ocasió, home.
14: Que clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
16: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
17: Ai, que ràpid passen les coses bones.
18: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
17: O els 10 dies Nissan.
18: Com?
17: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Tornen els premis Regió 7. La gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
7: Entre la contemplació i l'abisme.
11: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Bascs, una peça nova profundament meditativa.
7: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
11: Entrades a auditori.cat.
1: Blanca, estan buscant algú al laboratori.
10: Ah, sí?
18: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
10: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
18: A tu només t'he pogut treure dos òvuls que no serveixen.
2: Hem deixat una pasta.
18: També hi ha gent que es deixa una pasta intentant arreglar un cotxe. Si el motor és vell...
12: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya migdia.
3: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
14: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
6: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
0: Queden 6 minuts per arribar a les 4, per tant teniu poc temps, però les negociacions del Front Ampli amb altres partits de l'esquerra sembla que estan en punt mort, i això que demà a la nit han d'estar inscrites les coalicions electorals, per tant els queda poc marge per l'entesa. La candidata de Front Ampli, Ada Colau, continua insistint a Gabriel Rufián perquè convenç

0: i el seu partit a Esquerra de participar en una candidatura unitària, cosa que Esquerra, que ha defensat el seu acord amb Podem a Catalunya, ha descartat una vegada més. Fons de la direcció del partit insisteixen que Esquerra representa un espai i una realitat molt diferent de la dels comuns. També Podem insisteix a defensar la seva via, la de l'acord amb Esquerra, que Garbell Rufián sigui cap de llista, i assegura que a Catalunya i a Madrid no es penalitza si l'Esquerra no va tota junta. Hi ha una proposta ara perquè a Galícia, Astúries, Cantàbria, el País Basc, Navarra, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Múrcia, Extremadura i Andalusia, 10 comunitats autònomes, Podem pugui doncs, fer converses amb Compromís, al País Valencià, ara més, a les Illes Balears, a la Junta Aragonesista, a l'Aragó, per tancar el mateix model electoral que ha tancat amb Esquerra Republicana a Catalunya. No sé si enteneu el que està passant a l'esquerra del PSOE, si doneu alguna opció encara que hi hagi alguna mena d'entesa o ja doneu per fet que aniran per separat.
1: Sí, clarament, que Podem i Esquerra han vist que això no sortiria bé i, a més, no s'hi acabaven de sentir còmode, s'han espavilat i han resolt la seva papeleta, és a dir, la seva papeleta és que Podem es veia apartada totalment de les llistes, sobretot a Madrid, per més Madrid, que no volia saber res d'ell i que els enviava a la cinquena o a la sisena posició, malgrat tenir a Irene Montero, ha pogut fer un acord amb Esquerra que li va molt bé perquè li permetrà passejar el senyor Rufián, que està molt ben considerat per tot l'electorat a Espanya, a l'esquerra del PSOE, per tant, això és un actiu molt potent per Podem, i a Esquerra Republicana també li va bé l'acord. Li va bé l'acord perquè no es desnaturalitza, no fa una coalició, manté la seva sigla i el seu grup parlamentari, i Junqueras, diguem-ne, satisfà o complau a agraviar el Rufián, deixant-li fer campanya a Espanya és el que vol. I el problema, aquí el té el Front Comú. El Front Ampli, perdó. El té el Front Ampli, no? I Colau, que havia dit que només seria candidata si hi havia una única papereta a l'esquerra i si hi eren tots, i resulta que, en comparació del 2023, no hi haurà Podem, no hi haurà Compromís, no hi haurà la Junta Aragonesista, no hi haurà el Drago... És a dir, això queda molt curt, la veritat, i això té a veure amb que Sumar és un partit de quadres.
2: Com que ja ens acabem el temps, no, perquè podem dir, jo només vull dir dues coses. Una...
0: Ja sé, venir a l'hora és que no podrà dir res.
2: Exacte, perquè si no... Per què passa? A mi em sorprèn moltíssim que Esquerra accepti, doncs, bueno, què votarà Esquerra amb la transferència de, amb la transferència de competències sobre immigració, si és que torna a sortir el tema. O sigui, va amb aquells que van votar no, que Catalunya tingués la transferència de les competències en matèria d'immigració. Déu-n'hi-do. I dos, ara el relat entre uns i altres, em sembla, jo també estic d'acord amb el Ferran, que no hi haurà acord, i ara el relat jo crec que va ja de qui es queda amb la mona a la mà, de que qui ha sigut el culpable de que no hi hagi unitat. Perquè allí tothom tira per elevació, jo si sóc capaç d'apartar-me inclús si alguna persona que generi més consens que jo mateixa, deia una, i els altres dient que ells estan ben situats i que si volen venir que vinguin i que sempre han dit que portes obertes. Per tant, el relat és de qui es queda amb la mona a la mà de la ruptura.
3: Jo una reflexió molt ràpida. A la dreta del PP només hi ha Vox, perquè ja els acabó la fiesta, però té una representació residual. A l'esquerra del PSOE, jo estava apuntant, hi ha fins a 9 partits. Sumar, Podemos, Esquerra, EH, Bildu, Izquierda Unida, Mas Madrid, els Comuns, el BNG... O es prenen decisions, sistèmiques d'agrupació, o el filtre que representa la llei d'ON, doncs anirà marmant les capacitats posteriors de formar govern. Però una eventual congregació de partits a l'esquerra ha de tenir en compte que no és només l'agregació de vot, no és només els vots que sumem, sinó com representem les diferents identitats i les pulsions polítiques i quins acords de govern, quines possibilitats d'acord de govern tenim en posterioritat. No? Però que l'agrupació és una necessitat electoral, crec que ho evidencia el propi arc parlamentari.
0: Doncs veurem, queden una mica més de 24 hores, perquè això demà a la mitjanit, una mica abans de la mitjanit, és quan hi ha el termini per anunciar les coalicions, i per tant, si hi ha alguna mena de pacte, veurem si l'últim que corria és que estaven intentant negociar que Madrid i Barcelona ho donen per perdut, és impossible, i per tant anirien per separat, i que la resta de províncies, perquè sabeu que es vota per províncies, doncs aquí sí que intentarien en alguna mena d'entesa perquè es presentés només una de les dues llistes, o la de Podem o la de Sumar, la que tingui més opcions, però veurem si són capaços de tancar-ho o no abans de la mitjanit de demà. Un minut i mig i seran les 4, un minut i mig i entreguem el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com estàs?
4: Avui bé, sense animals de companyia.
0: No, millor sempre.
4: No, home.
5: Oh.
4: Es poden tenir, però s'han de cuidar.
0: Clar, sempre.
4: S'han de cuidar.
0: La mela està molt cuidada, és la meva.
4: Sí?
0: Sí.
4: Ben cuidada.
0: Molt, molt, molt.
4: No en tenia cap dubte.
0: Sí.
4: Avui ens posarem seriosos al principi, eh?
0: Mm.
4: Perquè escoltarem àudios de militars espanyols que treuen pit de com apallissen migrants.
0: Cinguantes, diu.
4: Exacte, i parlem amb la periodista que ha tret la notícia. I després, a taula, algú coneix Tyler, the Creator?
1: No, però ho he sentit avui als matins de l'Ariadna i m'ha semblat que és una mala tria, no?
4: Bé, doncs explicarem qui és Tyler, the Creator, que serà l'home...
0: Té relació amb el Barça,
4: representat a la samarreta del Barça el dia del Clàssic.
1: Malament,
4: o sigui
1: que... mal.
0: El Ferran no li agrada, ja ho veus.
4: Espera't, que explicarem coses d'ell.
0: Ja
4: el
0: no li agrada, Ferran li ha entrat tort. Ja no li va bé, ja.
1: No sabia qui era. No, eh?
4: Avui aprendrem moltes coses, ja veureu.
0: Doncs no ens ho perdem, per tal d'instruir-nos amb la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Tornem demà a les dues. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
4: Les 4 de la tarda, benvinguts.

0: Les pensions entren en campanya. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve, d'acord amb l'IPC, i ha acusat PP i Vox de voler-les retallar. Núñez Feijó ha assegurat que garantiran el sistema públic. Ada Colau fa una crida in extremis a Gabriel Rufián per la unitat de les forces a l'esquerra del PSOE. Però la candidatura única cada cop s'allunya més. Podem donar per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra en Podem i la del Front Ampli que lidera Colau. I l'escalada de la guerra d'Ucraïna al Mar Negre desestabilitza el flanc oriental de l'OTAN i amenaça la capacitat europea de protegir la navegació a la zona dels atacs russos. Romania proposa crear un comandament militar conjunt de l'Aliança amb Bulgària i Turquia per fer-hi front. Els líders dels 27 tanquen files amb Kiev i rebutgen el nou gir de Donald Trump respecte a la guerra d'Ucraïna. El canceller alemany descarta la pretensió de la Casa Blanca de gestionar els actius russos congelats. Alguns socis admeten que caldrà més ajuda de Brussel·les per aconseguir la victòria al conflicte. I Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Aquest migdia s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor que van trobar al mar ahir a la tarda a prop de Sitges. Partits polítics, govern i institucions han reivindicat avui la figura del president de la Generalitat, Lluís Companys, en el 86è aniversari del seu afusellament pel franquisme. L'homenatge ha estat marcat per la precampanya de les eleccions espanyoles del 29 de novembre amb advertiments sobre l'auge de l'extrema dreta. I en temps per la cultura, us explicarem que el Festival de Sitges entrega avui el Gran Premi Honorífic a Dani De Vito, que celebra 55 anys de carrera i els 30 anys del seu film Matilda. L'actor i director nord-americà de 82 anys presenta el certamen la comèdia negra Drac, que ha rodat en família.
1: Esports. El Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis a la novena jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. El Barça, d'altra banda, ha anunciat la presència de la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, The Creator, a la samarreta blaugrana per al clàssic del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, el Barça femení lluirà golf a la samarreta en el partit de Lliga contra el Granada. I un únic apunt a l'agenda del dia, el Barça d'handbol visita el Dinamo de Bucarest a 6:45 en partit de la quarta jornada de la Champions.
0: Pel que fa al temps, tarda assolellada arreu del país, tret d'alguns núvols inofensius al litoral i al prelitoral. Les temperatures es mantindran altes a les Terres de l'Ebre, a tocar dels 30 graus, mentre que a prop de la costa les màximes han baixat. I demà serà un dia similar al d'avui, el canvi de temps arribarà dissabte a la tarda.
2: 3CAT Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 4 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta propera hora informativa fins les 5.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem. Les pensions han entrat de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que, passi el que passi a les eleccions del 29 de novembre, mentre estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC i acusa el Partit Popular i Vox de voler-les retallar si arriben a la Moncloa.
3: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
0: L'augment de les pensions, d'acord amb l'IPC, està garantit per llei i habitualment l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial decret llei amb l'increment concret d'acord amb la dada d'inflació fins novembre i després es convalida al Congrés. Es publicarà un avançament de l'IPC el 27 de novembre. Segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, just després de les eleccions s'activaran els mecanismes per aprovar l'increment per al 2027. Són declaracions a Televisió Espanyola.
4: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
0: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist forçat a esvair dubtes sobre l'increment de les pensions.
5: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
0: Tot això perquè els últims dies, tant el Partit Popular com Vox han posat en dubte el sistema, la sostenibilitat i el futur del model públic, amb declaracions com aquestes de la popular Esther Muñoz i el portaveu de Vox, José María Figaredo.
6: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
7: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
0: A Espanya hi ha 9 milions i mig de pensionistes, 1,6 milions a Catalunya. I també sobre la precampanya, Pedro Sánchez tanca files amb la portaveu del seu partit, la catalana Montse Mínguez. El Partit Popular i també Junts l'han posada a la diana política a les últimes hores pels negocis immobiliaris que té la seva parella. En plena polèmica, els socialistes l'han proposada per repetir com a cap de llista per Lleida a les eleccions del 29 de novembre. El Partit Popular intenta que el debat sobre l'habitatge es giri contra Sánchez. Els populars denuncien que és incoherent la defensa que Montse Mínguez fa del dret a l'habitatge amb els negocis del seu marit. Segons el digital Artículo 14, la parella de Mínguez té una empresa, Nest Capital Homes, amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries. I el diari L'Espanyol, a més, assegura que té dues societats a Panamà. Responent a preguntes dels periodistes, Pedro Sánchez ha blindat la seva portaveu i ha carregat contra els populars.
3: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda. Bueno, pues a lo mejor esto les hace replantearse su posición.
0: Junts i especialment el Partit Popular han intentat fer gros el tema a les xarxes socials i veus com la de la madrilenya Isabel Díaz Ayuso s'hi han sumat.
8: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si som novios somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que Jeff Bezos?
0: Montse Mínguez denuncia una persecució personal, ho deia a Antena 3.
9: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa que es una empresa familiar lo está haciendo mal es mentira.
0: La Moncloa, la defensa, diu que justament els decrets que ha impulsat limiten el paper del fons voltor i els grans tenidors. A Catalunya, el PSC tanca files amb ella i la seva federació, la de les comarques de Lleida, l'ha tornada a proposar com a cap de llista per les eleccions del 29 de novembre. I el Front Ampli i Podem negocien a contrarrellotge per tancar una candidatura unitària que a hores d'ara sembla molt difícil. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra en Podem i la del Front Ampli. I Ada Colau demana anar units. Al marge de Catalunya, Podem tira pel dret i proposa directament a Esquerra Unida, integrada al Front Ampli, tancar acords a 10 comunitats. De moment, però, no se'n surt. Anem a Madrid, Tània Tàpia.
10: Tot i les crides a la unitat, la candidatura única cada vegada s'allunya més. A dia i mig per registrar les coalicions, els quatre partits de Front Ampli, Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, van per una banda i Podem i Esquerra per una altra. A Catalunya, l'entesa entre Comuns i Esquerra sembla impossible. Oriol Junqueras i tanca la porta, però Ada Colau demana a Rufián que el faci canviar de parer.
11: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, ha aconseguit una popularitat molt notòria, precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
10: Ho ha dit el matí de Catalunya Ràdio, mentre Podem assumeix que a Catalunya i també a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE, però defensa que no es perdran vots. Per a la resta d'Espanya, la seva proposta passa per acordar amb Esquerra Unida anar junts a 10 comunitats, entre elles Andalusia, Castella-La Manxa i Castella-Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, que està integrada al Front Ampli, diu que no es mouran i que ha de ser Podem qui faci el pas.
12: Esquerra Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
10: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional d'Espanya, i visiblement molesta, insisteix que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta.
13: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta. Es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
10: Un dels punts on la negociació està més encallada és el País Valencià, on la coalició Compromís decidirà avui mateix si s'integra al Front Ampli o fa una candidatura alternativa amb Esquerra Unida i Podem, i sense tenir encara el candidat clar.
0: I l'expresident Artur Mas veu les eleccions del 29 de novembre com una oportunitat per Junts. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, assegura que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les del Front Ampli com la d'Esquerra en Podem, donen força als de Puigdemont per donar veu pròpia a Catalunya.
14: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
0: L'expresident, amnistiat pel Tribunal de Comptes per les despeses del procés, lamenta que una part de la justícia s'ha fet forta per evitar fins a l'últim moment aplicar una llei que va aprovar el Congrés. I en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, remarca que això evidencia quin peu calcen.
14: Quan el Parlament espanyol, que és el Parlament del seu país, els hi diu, escolti'm, la llei d'amnistia és aquesta, es neguen a aplicar-la i batallen fins a l'últim moment per no aplicar una llei aprovada pel Parlament del seu país. Això sona a Trump.
0: 3:15 de la tarda, partits polítics, govern i institucions han reivindicat avui la figura del president de la Generalitat, Lluís Companys, en el 86è aniversari del seu afusellament a mans del franquisme. L'homenatge ha estat marcat de ple per la precampanya de les eleccions espanyoles del 29 de novembre, amb advertiments sobre l'auge de l'extrema dreta, Marta Corbalán.
15: El president de la Generalitat, Salvador Illa, el del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encapçalat l'homenatge institucional que s'ha fet al Castell de Montjuïc, on Companys va ser afusellat, i després al fossar de la Pedrera, on hi ha la seva tomba. Illa ha fet aquesta crida.
16: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys. No? Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme.
15: Esquerra, Junts, el PSC, els Comuns i la CUP han fet també les seves respectives ofrenes florals al cementiri de Montjuïc. Tots han destacat els valors democràtics de Companys i han fet crides a frenar l'extrema dreta. Amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar la dreta i l'extrema dreta.
17: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
15: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat un dard a Esquerra sense esmentar-la directament.
18: Per defensar Catalunya només hi som nosaltres. I nosaltres això ho portem incorporat en l'ADN. I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
15: Turull també ha carregat contra Aliança Catalana, qui ha acusat de flirtejar amb els hereus dels que van detenir i entregar Lluís Companys en al·lusió a Vox.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol crear un fòrum permanent amb els territoris de l'antiga Corona d'Aragó, és a dir, amb les Illes, el País Valencià i l'Aragó. Ho ha dit des de Poblet, on avui els quatre governs participaven en la reunió del patronat del monestir amb la presència del rei Felip VI. Anem cap allà, cap al monestir de Poblet. Manel Sastre, bon dia.
19: Illa ho ha proposat davant dels altres tres presidents del Partit Popular a les Illes, l'Aragó i el País Valencià, i en el que és el Panteó Reial de l'antiga Corona d'Aragó, aparcant les actuals diferències polítiques als presidents, però veuen bé la proposta.
20: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet, on les nostres comunitats puguem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
19: Salvador Illa ha adaptat una frase de Tarradella sobre Catalunya, però l'ha traslladat a Espanya dient que és prou gran per a que no hi sobri ningú. Felip VI ha destacat també el potencial de cooperació entre territoris.
1: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas i desenvolupades del nostre país.
19: I l'abat de Poblet, Rafael Barruer, ha reclamat una llei pròpia per la protecció del monestir, a l'estil de la que ja es va fer per Montserrat.
21: Necessita una llei de protecció per poder mantenir-se en peu amb els instruments adients per fer-la efectiva, perquè Poblet clama per poder oferir l'esplendor de la seva bellesa.
19: Feia 15 anys que no es reunia el patronat del monestir de Poblet.

0: Passen 40 segons d'un quart de 5 de la tarda. És moment d'actualitzar la situació de la mobilitat, trànsit, transport públic. Ho fem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Algunes complicacions provocades per incidències. Hi ha tallada la carretera N340 a l'altura del Vendrell per l'accident d'un camió que transporta vehicles. L'accident ha passat a la rotonda d'enllaç amb la C32. Per això es desvia la circulació cap aquí, cap a l'autopista. Això provoca retencions a l'N340 en totes dues direccions. D'altra banda, també aturats a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i fins a Mollet en sentit sud, fins a tocar l'enllaç pràcticament amb l'autopista AP7 o per anar en direcció Barcelona. La mateixa AP7 amb congestió entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i continua al lateral la B30 a l'altura de Barberà, també en sentit sud, i a Bellaterra direcció nord. C58 i C33 a l'altura de Montcada en direcció d'entrada a Barcelona, la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró. I pel que fa a les rondes de Barcelona, ja congestionada la ronda a dalt entre Diagonal i Vallcarca en sentit en Besòs i també d'Horta a la Vall d'Hebron direcció Llobregat. Ronda litoral a l'altura de Montjuïc i a Sant Adrià sentit Besòs i entre Vila Olímpica i la Barceloneta direcció Llobregat. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
1: Bona tarda.
0: El temps, Néstor Gómez.
2: Tarda d'estabilitat atmosfèrica avui arreu del país amb aquest sol que llueix a hores d'ara, amb alguns núvols a la façana litoral prelitoral sense deixar cap mena de precipitacions i unes temperatures que han baixat a punts del litoral i del prelitoral, però que en canvi cap a les Terres de l'Ebre un dia més s'han acostat a la xifra dels 30 graus. No n'hi arribarem, però sí que ens acostarem molt en el cas de Vinebre i altres poblacions de la Ribera d'Ebre. Avui estabilitat, demà serà el darrer dia tranquil, un divendres de sol, un divendres amb boires matinals a les planes interiors, especialment a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida i l'Empordà, algun núvol demà a la tarda, poc important a prop de la costa, i unes temperatures que demà seran similars a les d'avui. I tota l'espera del canvi de temps que arribarà, tot coincidint amb el cap de setmana. A partir de dissabte a la tarda arriben les pluges. Dissabte al matí encara amb sol, amb presència del cel variable i boires a l'interior. Atenció, doncs, a partir de la tarda de dissabte, perquè ja s'esperen pluges que poden ser intenses i molt abundants. I si dissabte arriben les pluges, diumenge el tindrem passat per aigua gran part del dia, amb unes pluges que haurem de veure com evolucionen, però que tenen pinta de ser molt abundants a gran part del país. Situació que permetrà que les temperatures de cara a diumenge baixin clarament i de manera descarada arreu del país.
0: Gràcies, Néstor.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Soc a Itàlia i ens trobarem aquesta setmana a col·lapse amb un home que no pot viure on vol, que no pot ser qui vol ser perquè ha de canviar d'identitat, de ciutat, de país contínuament i viure escoltant. Estic referint-me a Roberto Saviano, l'escriptor, el periodista, l'home amenaçat de mort tant pel narco com per la màfia. Aquest dissabte, el col·lapse.
6: Col·lapse, dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. L'escalada de la guerra d'Ucraïna al Mar Negre desestabilitza el flanc oriental de l'OTAN i amenaça la capacitat europea de protegir la navegació a la zona dels atacs russos. Romania proposa crear un comandament militar conjunt de l'Aliança amb Bulgària i Turquia per fer-hi front. Les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulants d'un vaixell incendiat avui dins de la seva jurisdicció per un atac rus, com sostenia el president del país, Nicu Jordan, que adverteix que no es quedaran de braços creuats.
7: Com que han passat relativament poques hores, volem saber tots els detalls sobre què ha passat exactament. Però, sens dubte, hi haurà una reacció. Hi haurà una reacció per part de l'estat romanès.
0: Aquesta escalada bèl·lica amenaça també amb una crisi alimentària mundial perquè Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereal, Moscou, Cristina Solías.
8: Bon dia. En les últimes setmanes, els dos exèrcits han incrementat els atacs contra embarcacions civils i ports del Mar Negre i han provocat desenes de morts i desapareguts entre les seves tripulacions. S'han vist afectats els països de la zona, com Turquia, Romania i Bulgària, tots tres països de l'OTAN, que ja han demanat una treva marítima com la que hi va haver entre 2022 i 2023. Però Vladimir Putin no en vol ni sentir a parlar. El president rus acusa Ucraïna d'haver començat aquesta escalada.
9: Les autoritats de Kiev van començar a atacar els nostres petroliers i altres vaixells que transportaven càrrega exclusivament pacífica. Així doncs, van començar a respondre-hi. I ara sentim veus de totes bandes que ens demanen que ho aturem.
8: Tot plegat preocupa no només als països limítrofs, sinó també a tota la comunitat internacional, ja que Rússia i Ucraïna són responsables d'una quarta part de les exportacions mundials de blat. En aquest sentit, Kiev acusa Moscou de voler convertir la fam en una arma de guerra i avisa de les conseqüències humanitàries que hi haurà si continua fent impracticable la navegació pel Mar Negre.
0: Tornem a Catalunya. Així s'ha acabat el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia a Granollers en record de la quarta víctima mortal arran dels aiguats de començament de mes. Es tracta del nen de 12 anys, veí del municipi, el cos del qual van trobar al mar. Ahir, a prop de Sitges, anem a Granollers. Miquel Jarque.
10: Tothom està molt afectat a Granollers i a la comarca, i és que, de fet, el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia tanca 10 dies de recerca infructuosa per tota la comarca. Tot el consistori de Granollers s'ha concentrat davant les portes de l'Ajuntament, aquí a la plaça de la Porxada, representants dels bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, 112, Guàrdia Urbana, i han estat presents. Encapçalant aquest acte de suport als familiars, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, que ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
11: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible.
10: Per unanimitat, tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Granollers han acordat decretar un dia de dol oficial per la mort del menor.
0: Temps ara per la cultura. Anem a Sitges. Dani De Vito recull avui el gran premi honorífic del Festival de Cinema Fantàstic d'aquesta població del Garraf. Ho fa acompanyat dels seus dos fills, amb qui ha presentat la pel·lícula Drac, rodada en família. Marc Garriga.
12: Once upon a time, there was a girl named Matilda.
13: Hi, Dad.
14: Get in the car, Melinda.
13: Matilda!
15: Danny DeVito està en plena forma als 82 anys. Estrenarà a finals del 2026 un nou film de la saga Jumanji i també es manté actiu com a productor, que és el paper que juga a Drac, coproduïda amb el seu fill i protagonitzada per la seva filla. Una comèdia hilarant, però també molt fosca. A la tarda rebrà el Gran Premi Honorífic i també ha vingut a celebrar els 30 anys de Matilda, que va dirigir i protagonitzar.
16: This is very
17: Tot això és molt, molt especial per mi, perquè Matilda és una pel·lícula que estimo moltíssim. Vaig descobrir un llibre perquè la meva filla Lucy i la seva germana el van portar un dia al llit perquè li llegíssim al seu germà petit, Jake. Mentre el llegíem, vam començar a barrinar com el podríem adaptar al cinema. I ara ja fa 30 anys de Matilda. T'ho creguis o no, el temps passa volant i és tot un honor ser aquí.
15: Ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror des que era petit, de Lon Chaney a Roger Corman o Vincent Price, i després de 55 anys de carrera ha triat quin personatge de tots els que ha fet el representa millor.
17: M'encanta anar a totes, i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
15: Però vaja, diu que està obert a nous projectes que suposin un repte per a ell, però també a fer d'home gran tranquil, assegut en un Porsche al costat d'Arnold Schwarzenegger, amb qui va rodar als anys 80 i 90 Els bessons peguen dues vegades i Júnior.
0: Cinc minuts i arribarem al punt horari de 4:45 de la tarda.
18: Esports.
0: Informació esportiva amb en Ricard Isidro. Bona tarda, Ricard.
13: Bona tarda, Joan. El Barça aparca temporalment la Lliga de Campions per centrar-se de nou en la Lliga. Dissabte, a 6:45 de la tarda, visita el Betis, el tercer a la classificació de primera. En la curta sessió d'entrenament d'aquest matí ja hi han participat totalment Rafinha, que s'ha perdut els dos últims partits, i Frenkie de Jong, que es va lesionar amb la selecció dels Països Baixos durant el Mundial.
14: 3CAT Info.
13: El Futbol Club Barcelona, d'altra banda, anuncia que la firma Gold One, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà la samarreta del primer equip blaugrana per al Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Un clàssic que es perdrà el brasiler del Madrid, Vinícius. El seu entrenador, José Mourinho, ha carregat contra el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol pels 4 partits de sanció imposats al davanter per l'expulsió del dia del Villarreal.
16: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido.
13: Amb aquests 4 partits de sanció, Vinícius no només es perdrà el duel del Camp Nou del diumenge 25 d'octubre, sinó també els partits de Lliga contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla. Un cop ja completada la segona jornada de la Champions masculina, avui el torn és per als partits de la segona jornada de l'Europa League. Destaquen a 6:45 l'Unión Saint-Gilloas, Real Societat, i a partir de les 9 el Celta Juventus. Iago Aspas és el davanter de l'equip gallec.
18: Partido muy muy difícil, pero nosotros no le tenemos miedo a nadie. Sabemos que queremos competir, llevarlos a nuestro terreno, y si puede ganar, pues mejor aún.
13: A les 9 també es disputaran el Benfica Celtic de Glasgow i l'Olímpic de Marsella Olympiacos. A la Conference League avui es disputa la primera jornada. Destaquem el Hajduk Split Ajax, el Mjalmi Suec Interescaldes d'Andorra i l'Universitat de Craiova Getafe, tots 3 a 6:45.
14: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
13: El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquesta tarda també a 6:45 de la tarda a la pista del Dinamo de Bucarest, en la quarta jornada de la Champions. L'equip blaugrana arriba a aquest enfrontament havent guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara, però el seu entrenador, Carlos Ortega, demana a pujar el nivell defensiu.
19: Jo crec que el nostre sistema defensiu no està al mateix nivell que l'any passat, i pot ser que les primeres 2 setmanes a poc estem una altra vegada agafant mecanismes, i sobretot a l'atac posicional demanem i necessitem més participació del Janus, no? Que és un jugador que jo estic segur que va donar molt.
13: Per la seva part, el Dinamo de Bucarest ha empatat un partit i n'ha perdut 2. Aquest maig el podreu veure pel canal Esport 3.
14: 3CAT Info.
13: En hoquei patins, la selecció espanyola masculina, amb 9 jugadors catalans, disputarà avui a 8:15 del vespre als quarts de final del Mundial d'Asunción al Paraguai davant la selecció de Xile. Sentim el jugador català Pol Manrubia.
20: El partit d'avui ja estàvem classificats com a primers de grup, però ens ha anat bé per agafar sensacions, confiança. I bé, tots creiem que hem fet un partit molt serio, i ja tenint en ment també el que ve ara, que és la fase de decisió, que és, bueno, pel que juguem i a tope ara.
13: La resta d'aparellaments dels quarts de final són l'Argentina-Itàlia, que jugarà a 6:45, l'Angola-Portugal a 10:15 i el França-Suïssa a 1:00 de la matinada, hora nostra.
14: 3CAT Info.
13: En bàsquet avui comença la 6a jornada de l'Eurolliga amb 4 partits. Demà el Barça rebrà l'Olympiacos, un dels favorits a la victòria final. Alexander Sekulic, l'entrenador blaugrana, parla així de l'equip grec.
21: Great players, amazing coach, and they know.
22: Són grans jugadors, tenen un entrenador increïble, a més. Saben exactament a què juguen i quina és la seva missió. Són un equip campió. No necessiten dosificar-se o decidir en quins partits ho posen tot i en quins poden reservar-se.
13: Sekulic podria recuperar l'alè Justin Minaya.

0: dos quarts de cinc de la tarda. I a 3Cat Info aquesta hora us estem explicant que les pensions entren en campanya. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve, d'acord amb l'IPC, i ha acusat PP i Vox de voler-les retallar. Núñez Feijóo ha assegurat que garantiran el sistema públic. Ada Colau fa una crida in extremis a Gabriel Rufián per la unitat de les forces a l'esquerra del PSOE, però la candidatura única cada cop s'allunya més. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la de Front Ampli que lidera Colau. I en plana internacional us estem explicant que l'escalada de la guerra d'Ucraïna al Mar Negre desestabilitza el flanc oriental de l'OTAN i amenaça la capacitat europea de protegir la navegació a la zona dels atacs russos. Romania proposa crear un comandament militar conjunt de l'Aliança amb Bulgària i Turquia per fer-hi front. En aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que els veïns que encara queden al conegut com a Bloc Papallona a Barcelona s'han declarat en vaga de lloguers. Denuncien que el fons d'inversió NAT està expulsant els veïns de tota la vida per poder-hi fer negoci amb el lloguer d'habitacions. Pretenen pressionar l'Ajuntament perquè expropiï l'edifici. I en temps de cultura us destacarem que la novel·la gràfica Relaciones peligrosas de Koldo Azpitarte i Miquel Bao recupera el llegat del neurocientífic Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària, Katie Lewy. La també bibliotecària i activista comunista va escriure un llibre sobre Cajal als anys 70, quan va tornar de l'exili a Moscou i Pequín. I quan faltin 5 minuts per les 5 de la tarda arribarà la informació esportiva. Amb quina informació destacada, Ricard?
1: Doncs que el Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis a la novena jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot d'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. I a l'agenda del dia, el Barça d'handbol visita el Dinamo de Bucarest a 3 quarts de 7 en partit de la quarta jornada de la Champions.
0: I pel que fa al temps, tindrem una tarda assolellada arreu del país, tret d'alguns núvols inofensius al litoral i al prelitoral. Les temperatures es mantindran altes a les Terres de l'Ebre, a tocar dels 30 graus, mentre que a prop de la costa les màximes han baixat. I demà serà un dia similar al d'avui. El canvi de temps arribarà dissabte a la tarda. Com us dèiem, les pensions han entrat de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que passi el que passi a les eleccions del 29 de novembre, mentre estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC i acusa el PP i Vox de voler-les retallar si arriben a la Moncloa.
2: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
0: L'augment de les pensions, d'acord amb l'IPC, està garantit per llei i, habitualment, l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial decret llei amb l'increment concret d'acord amb la dada d'inflació fins novembre i després es convalida al Congrés. Es publicarà un avançament de l'IPC el 27 de novembre. Segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, just després de les eleccions s'activaran els mecanismes per aprovar l'increment per al 2027. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
0: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist forçat a esvair dubtes sobre l'increment de les pensions.
4: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
0: Tot això perquè els últims dies tant el PP com Vox han posat en dubte el sistema, la sostenibilitat i el futur del model públic, amb declaracions com aquestes de la popular Esther Muñoz i el portaveu de Vox, José María Figaredo.
5: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
6: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
0: A Espanya hi ha 9 milions i mig de pensionistes, 1,6 milions a Catalunya. I és que les pensions es paguen directament amb les cotitzacions dels treballadors que estan en actiu. Quan aquests diners no arriben per pagar-les, l'Estat compta amb un fons d'emergència. És el que s'anomena la guardiola de les pensions, que el mes passat estava prou plena. Hi havia uns 15.300 milions d'euros, que és la xifra més alta dels últims 10 anys. És una quantitat que dona per pagar les pensions d'un mes sencer, suposant que ningú cotitzés. Doncs bé, en una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha lamentat que es banalitzi el debat de les pensions perquè és complex i assegura que ara mateix no cal patir.
7: Tothom ha d'estar tranquil perquè en aquests moments hi ha suficients cotitzants per pagar les pensions. El que sí que és veritat és que quan fem projeccions endavant estem en plena onada de jubilacions del baby boom dels anys 60 del segle passat. I per tant, tenim temps per preveure tot allò que ens ve. Els sistemes de pensions a tot arreu del món s'han d'anar tunejant.
0: Per Guillén, el més important és que els canvis que es puguin fer en el sistema de pensions siguin previsibles perquè tothom, els joves d'ara també, pugui planificar-se la jubilació.
8: 3Cat Info.
0: El Front Ampli i Podem negocien a contrarrellotge per tancar una candidatura unitària que a hores d'ara sembla molt difícil. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la del Front Ampli. I Ada Colau demana anar units. Al marge de Catalunya Podem tirar pel dret i proposa directament a Esquerra Unida, integrada al Front Ampli, tancar acords a 10 comunitats. De moment, però, no se'n surt. Madrid, Tania Tàpia.
9: Tot i les crides a la unitat, la candidatura única cada vegada s'allunya més. A dia i mig per registrar les coalicions, els quatre partits de Front Ampli, Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, van per una banda i Podem i Esquerra per una altra. A Catalunya, l'entesa entre Comuns i Esquerra sembla impossible. Oriol Junqueras hi tanca la porta, però Ada Colau demana a Rufián que el faci canviar de parer.
10: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, ha aconseguit una popularitat molt notòria, precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
9: Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, mentre Podem assumeix que a Catalunya i també a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE, però defensa que no es perdran vots. Per a la resta d'Espanya, la seva proposta passa per acordar amb Esquerra Unida anar junts a 10 comunitats, entre elles Andalusia, Castella-La Manxa i Castella-Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, que està integrada al Front Ampli, diu que no es mouran i que ha de ser Podem qui faci el pas.
11: Izquierda Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
9: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional d'Espanya, visiblement molesta, insisteix que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta.
12: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta. Es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
9: Un dels punts on la negociació està més encallada és al País Valencià, on la coalició Compromís decidirà avui mateix si s'integra al Front Ampli o fa una candidatura alternativa amb Esquerra Unida i Podem, i sense tenir encara el candidat clar.
0: El Ministeri de Defensa assegura que investigarà diversos àudios publicats pel diario.es en què un grup de militars es vanten de pallissar immigrants a Ceuta.
13: O sea que si guantes molt a mà, passa a mirar...
0: Sense guants m'agrada més, sense guants se sent el cop, però amb guants fa mal, diu un soldat rient a un altre durant una guàrdia a prop del centre d'estada temporal per a immigrants de Ceuta la nit del 21 al 22 de setembre. Aquest àudio i d'altres que ha publicat el diario.es posen veu a les pallisses i al tracte vexatori que han denunciat desenes de migrants davant la policia. Amnistia Internacional ha portat el cas a la justícia.
8: 3Cat Info.
0: 5 minuts i 3 quarts de 5 de la tarda, l'escalada de la guerra d'Ucraïna al Mar Negre desestabilitza el flanc oriental de l'OTAN i amenaça la capacitat europea de protegir la navegació a la zona dels atacs russos. Romania proposa crear un comandament militar conjunt de l'Aliança amb Bulgària i Turquia per fer-hi front. Les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulants d'un vaixell incendiat avui dins de la seva jurisdicció per un atac rus, com sostenia el president del país, Nico Jordan, que adverteix que no es quedaran de braços creuats.
14: Penso que...
15: Com que han passat relativament poques hores, volem saber tots els detalls sobre què ha passat exactament. Però, sens dubte, hi haurà una reacció. Hi haurà una reacció per part de l'estat romanès.
0: Aquesta escalada bèl·lica amenaça també amb una crisi alimentària mundial perquè Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereal. Anem a Moscou, Cristina Solies.
16: En les últimes setmanes, els dos exèrcits han incrementat els atacs contra embarcacions civils i ports del Mar Negre i han provocat desenes de morts i desapareguts entre les seves tripulacions. S'han vist afectats els països de la zona, com Turquia, Romania i Bulgària, tots tres països de l'OTAN, que ja han demanat una treva marítima com la que hi va haver entre 2022 i 2023. Però Vladimir Putin no en vol ni sentir a parlar. El president rus acusa Ucraïna d'haver començat aquesta escalada.
17: Les autoritats de Kiev van començar a atacar els nostres petroliers i altres vaixells que transportaven càrrega exclusivament pacífica. Així doncs, van començar a respondre-hi. I ara sentim veus de totes bandes que ens demanen que ho aturem.
16: Tot plegat preocupa no només als països limítrofs, sinó també a tota la comunitat internacional, ja que Rússia i Ucraïna són responsables d'una quarta part de les exportacions mundials de blat. En aquest sentit, Kiev acusa Moscou de voler convertir la fam en una arma de guerra i avisa de les conseqüències humanitàries que hi haurà si continua fent impracticable la navegació pel Mar Negre.
0: El govern d'Ucraïna afirma que s'ha restablert el funcionament del servei d'internet per satèl·lit Starshield l'endemà que se'n limitessin les capacitats. Qui vol explicacions dels Estats Units sobre els motius d'una interrupció que, diuen, ha afectat les missions amb drons al front militar contra Rússia? I la Unió Europea fa pinya amb Ucraïna i critica l'enduriment de la postura de Donald Trump en relació amb la guerra. S'ha evidenciat en l'inici d'una cimera on els líders dels 27 no volen cedir en qüestions tan capdals com els actius russos bloquejats. Però és que la majoria de socis retreuen al president nord-americà aquest nou gir respecte a Kiev. Alguns avisen que caldrà més implicació comunitària per guanyar i acabar el conflicte. Anem a Brussel·les, Bruno Forteamires.
18: El canceller alemany Friedrich Merz ha rebutjat les pretensions als Estats Units de gestionar els actius russos congelats a Europa.
19: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
18: Com que Rússia ha incomplert la treva energètica anunciada per Trump, el primer ministre suec, Ulf Kristersson, dona suport a Ucraïna perquè torni a bombardejar refineries de petroli russes.
20: Han de limitar els diners que Rússia pot guanyar de les exportacions. Per això, també diem que l'acord pel dièsel entre els Estats Units i els russos és un mal senyal.
18: El contrapunt el posa el primer ministre de Bulgària, Roman Radev, agraeix que Trump hagi retirat les sancions al dièsel rus.
21: Sabeu quin és el nostre problema ara mateix a Europa? Els elevats preus dels carburants. Qualsevol pas que serveixi per reduir-los i garantir la nostra competitivitat serà apreciat.
18: I Letònia ha demanat sacrificis econòmics per ajudar Ucraïna.
22: És una cervesa menys per cada europeu a l'any. Crec que ens ho podem permetre. Però Ucraïna ho necessita ara. Nosaltres bevem menys i allà se salven vides.
18: Vol convèncer els socis europeus perquè enviïn més diners a Kiev.
0: Tornem a Catalunya, anem al Segrià. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona. La víctima ha quedat atrapada entre el mur del moll de descàrrega i un camió que feia marxa enrere. Lleida, Pere Joan Álvarez.
23: La víctima, que era un veí d'Aitona, treballava en una granja del carrer Moreira. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la policia, una dotació dels bombers de la Generalitat i membres del sistema d'emergències mèdiques. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
0: I encara un darrer punt abans d'obrir àrea de servei a la sintonia de 3CAT Info, l'excàrrec de la Generalitat, Emili Dragone, acusat d'afavorir la cimentera Lafarge de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, nega davant del jutge que emetés informes ambientals favorables a la companyia. En la segona i última sessió del judici del cas a l'Audiència de Barcelona, qui va ser cap de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, ha declarat que va aprovar la llicència del 2015 de Lafarge amb informes antics perquè l'activitat industrial era la mateixa que ja s'havia autoritzat anteriorment.
1: En els meus 43 anys i mig de prestació de serveis a la Generalitat sempre he actuat ajustant-me a les instruccions dels meus superiors jeràrquics, a lo que estava previst a les normes i als procediments i amb absolut respecte a les resolucions judicials.
0: La Fiscalia demana 2 anys de presó per Dragone per avalar irregularment l'autorització ambiental de la cimentera. Àrea de serveis, ara mateix som al punt horari de 4:45 de la tarda. Comencem repassant la situació del trànsit i de la mobilitat. Connectem amb l'equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Bona tarda. Ara mateix 3 accidents com a mínim afecten la circulació. El més destacable és el que afecta la carretera nacional 340 a l'altura del Vendrell, on hi ha hagut un camió que anava carregat de vehicles i que ha tingut un accident a la rotonda d'enllaç amb la C32, amb l'autopista del Garraf. Ja tallada l'N340, es desvia la circulació per l'autopista i hi ha retencions a la nacional en totes dues direccions. També hi ha un nou accident a l'AP7, ara a l'altura de Montornès del Vallès, en direcció Barcelona-Tarragona. Una talla 2 carrils a la circulació i hi ha 4 quilòmetres de cua des de la Roca a Montornès en sentit sud. I també hi ha retencions en aquesta zona a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès, també en sentit sud direcció Barcelona. A la mateixa autopista AP7 ara també s'estan aturant els vehicles entre Gelida i Sobirans en direcció Tarragona. Compte per si hi ha alguna nova incidència. I d'altra banda, a la C-12 també hi ha hagut un accident a l'altura de Móra la Nova, si fa pas alternatiu, cosa que provoca retencions en totes dues direccions. A l'àrea de Barcelona ja comencen les cues habituals d'hora punta. N'hi ha les entrades per la C-58 i la C-33 des de Montcada, l'autovia A2 a l'altura de Cornellà, en tots dos sentits, també per alguna possible incidència. La C-32 Sud, autopista del Garraf entre Viladecans i Sant Boi, direcció Barcelona. I a les rondes, aturats a la ronda a dalt entre Diagonal i Sant Gervasi, també a l'altura de Vallcarca, sentit Besòs, i la ronda litoral a l'altura de Montjuïc i de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Poble Nou i la Barceloneta, en direcció al Nus del Llobregat. Més informació renovada al punt de les 5.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
2: Fins ara.
0: El temps, Néstor Gómez.
3: El temps per a aquesta tarda es presenta molt tranquil, molt estable, tal com l'hem tingut aquest matí, amb aquest domini del sol, amb alguns núvols al litoral central, punts del prelitoral, però sense cap mena d'amenaça de precipitació. Sí que podem esperar, de cara cap al tard d'avui, que s'extenguin els núvols baixos cap al sector del litoral prelitoral Catalunya central, que desembocarà aquesta propera nit i matinada en la presència de les boires. Boires que demà al matí es presentaran a la Catalunya central, a Osona, Bages, també cap a la Segarra, al nord del Pla de Lleida i també a l'Empordà. Boires matinals que ràpidament s'esvairan i deixaran el cel variable divendres a la tarda a punts del litoral. Tot això avui i demà amb unes temperatures prou contingudes, les més altes novament cap a les Terres de l'Ebre, acostant-se, però sense tocar, la xifra dels 30 graus. I posteriorment arriba el cap de setmana i arriben grans novetats. Això ens fa parlar d'un dissabte al matí que encara podríem aprofitar una miqueta i dissabte a la tarda arriben les pluges, pluges que poden ser intenses i abundants a les comarques de Girona i de Barcelona. Posteriorment, aquestes pluges es desplaçaran a les de Tarragona a partir del vespre i nit de dissabte, diumenge i diumenge passat per aigua arreu del país.
14: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
24: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors.

0: secretari al fons d'inversió neerlandès New Amsterdam Developers, perquè denuncien que està expulsant els veïns de tota la vida per poder fer negoci amb els lloguers d'habitacions, encara que per llei això no estigui permès. Aquest fons ja ha buidat 6 dels 12 habitatges del bloc i ara els veïns que encara hi viuen reclamen a l'Ajuntament que expropiï l'edifici per poder-s'hi quedar pagant un lloguer social. Es diu Bloc Papallona, però és el drama de moltes famílies de Barcelona i de moltes altres ciutats europees. Aquest fons d'inversió, que té una desena d'edificis a Barcelona, té diverses denúncies per saltar-se el topall de preus i especular amb l'habitatge. Els veïns de l'Eixample asseguren que el mateix fons els ha dit que no els renoven els contractes perquè no tenen el perfil d'inquilí que volen. Ara s'han organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista per intentar que marxin ells. Anna Olestí és una de les afectades.
1: Ha limitat la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero.
0: El problema d'això, però, és que per llei l'expropiació es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc o un altre per reubicar els veïns. En tot cas, és un fet que la compra d'habitatge per part de l'administració és ara mateix un dels instruments més rellevants que hi ha per poder ampliar el parc públic. Just avui, la presidenta d'Habitat 3, Carme Trilla, ha avançat que un informe de l'Observatori Metropolità ha calculat com, en els últims 10 anys, a Catalunya ha incorporat al seu parc gairebé 9.000 pisos amb el dret de tanteig i retracte.
2: La política de compra és una de les més efectives de forma immediata per resoldre els problemes emergents, com els que tenen aquests llogaters, però també els d'oferta que tenim pels que no tenen pis.
0: Alerta, però, que el que l'administració busca sempre són compres per sota del preu mitjà del mercat. I les plataformes d'usuaris del transport públic de tot el país també s'uneixen a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. Han consensuat un manifest unitari a partir del qual s'han afegit qüestions pròpies de cada zona. Anem a Tortosa, Jordi Barranca.
3: Aquí, per exemple, s'ha fet referència a la dispersió i la distància que hi ha entre municipis i com això impacta de ple en el despoblament de les dues comarques d'interior, és a dir, tant de la Ribera d'Ebre com també de la Terra Alta. Cinta Galiana, portaveu de Transignes.
4: Tenen una mancança de transport públic importantíssima. Hi ha pobles de Ribera d'Ebre i de Terra Alta que si no tenen autobús i no tenen carnet perquè són menors, en el cas dels estudiants o vehicle particular, estan aïllats. Per això se buiden els nostres pobles de les Terres de l'Ebre d'interior.
3: I és que amb l'habitatge són dues cares de la mateixa moneda.
4: És importantíssim perquè va una cosa coordinada en l'altra. La vivenda o la poder viure en, puesto, en un lloc assequible ve unit a no tindre els transports en els pobles i en les ciutats de Terres de l'Ebre.
3: De cara al dia de la vaga, no es descarta fer accions simultànies de les plataformes a tot el país.
0: 4:45 de la tarda, informació cultural abans dels esports. La novel·la gràfica Relaciones Peligrosas, amb text de Koldo Azpitarte i dibuixos de Miquel Bao, recupera el llegat del neurocientífic Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària, Katie Lewy. La també bibliotecària i activista comunista va tenir una vida convulsa durant la Guerra Civil, l'exili a Moscou i Pequín i la tornada al Madrid del tardofranquisme, on va escriure un llibre sobre Cajal. Ens ho amplia l'Òscar Callau.
5: La vida i obra del metge aragonès Premi Nobel de Medicina l'any 1906 es relata a través de qui va ser la seva bibliotecària i traductora, Enriqueta Levy, que va començar a treballar per Ramón y Cajal el 1926, quan ell tenia 74 anys i ella 16, fins que el científic va morir el 1934. Sentim el metge i guionista Koldo Azpitarte.
6: Y ella se transformó en una figura importante porque era la que hacía de puente con el laboratorio. Entonces ella conocía mucho a todos los de la escuela y luego tiene la cosa de que al ser tan joven fue la última superviviente que pudo dar un testimonio de cómo era Cajal.
5: Ketty va tenir una vida convulsa i apassionant. Es va afiliar al Partit Comunista l'any 1936 a través de la seva germana Irene Falcón, que era la secretària de la Passionària, i es van exiliar al final de la Guerra Civil Espanyola. Un periple de més de 3 dècades que la va portar a la Rússia de Stalin, la Xina de Mao i Suïssa, fins que va poder tornar a Espanya durant l'etapa perdurista del final del franquisme. Va recuperar la seva plaça a l'Instituto Cajal, rebatejat com a CSIC, on va escriure la biografia Así era Cajal.
6: Nosotros queríamos hablar de historia de la neurociencia, queríamos hablar del proceso de gestación del libro de Ketty en Así era Cajal, que recupera un poquito la figura de Cajal que había sido apropiada por el franquismo, la recupera en ese tardo franquismo.

0: Esports.
1: Fins les 5 i amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. El Barça aparca temporalment la Lliga de Campions per centrar-se de nou en la Lliga. Dissabte, a 6:45 de la tarda, visitarà el Betis, el tercer a la classificació. En la curta sessió d'entrenament d'aquest matí ja hi han participat totalment Rafinha, que s'ha perdut els dos últims partits, i Frenkie de Jong, que es va lesionar amb la selecció dels Països Baixos durant el Mundial.
0: 3CAT Info.
2: El Futbol Club Barcelona, d'altra banda, anuncia que la firma Golf One, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà a la samarreta del primer equip blaugrana per al clàssic Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present, en aquest cas, a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Un clàssic que es perdrà el brasiler del Madrid, Vinícius. El seu entrenador, José Mourinho, ha carregat contra el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol pels 4 partits de sanció imposats al davanter per l'expulsió del dia del Villarreal.
3: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en ese momento ya me parece normal, porque en ese momento el gato ya no está escondido.
2: Un cop ja completada la segona jornada de la Champions masculina, avui el torn és per als partits de la segona jornada de la Lliga Europa. Destaquen l'Unión Saint-Gilloise Real Societat a 6:45, i a partir de les 9 el Benfica Celtic de Glasgow, l'Olympique de Marsella Olympiacos i el Celta Juventus. El davanter del conjunt gallec, Iago Aspas, assegura que no tenen por de l'equip italià.
4: Partido muy muy difícil, pero nosotros no le tenemos miedo a nadie. Sabemos que queremos competir, llevarlos a nuestro terreno, y si puede ganar, pues mejor aún.
2: I a la Conference League, que avui disputa la primera jornada de la fase de grups, destaquem el Mielmi Suec Inter Escaldes d'Andorra, el Hajduk Split Ajax i l'Universitat de Craiova Getafe. Tots 3 partits a 6:45.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: I el Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquesta tarda també a 6:45, en aquest cas a la pista del Dinamo de Bucarest, en la 4ª jornada de la Champions. L'equip blaugrana arriba a aquest enfrontament havent guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara, però el seu entrenador, Carlos Ortega, reconeix que han de pujar al nivell defensiu.
5: Jo crec que el nostre sistema defensiu no està al mateix nivell que l'any passat, i pot ser que les primeres 2 setmanes, a poc a poc, estem una altra vegada agafant mecanismes, i sobretot a l'atac posicional demanem i necessitem més per l'aportació del Janus, no? Que és un jugador que jo estic segur que va donar molt.
2: Aquest maig el podreu veure per Esport 3.
0: 3CAT Info.
2: En hoquei patins, la selecció espanyola masculina amb 9 jugadors catalans disputarà avui a 7:45 del vespre als 1/4 de final del Mundial d'Asunción al Paraguai davant la selecció de Xile. Sentim un dels 9 jugadors catalans, Pol Manrubia.
6: El partit d'avui ja estàvem classificats com a primers de grup, però ens ha anat bé per agafar sensacions, confiança, i bé, tots creiem que hem fet un partit molt serio, i ja tenint en ment també el que ve ara, que és la fase de decisió, que és, bueno, pel que juguem, i a tope ara.
2: En bàsquet, avui comença la 6ª jornada de l'Eurolliga amb 4 partits. Destaquen el Madrid-Asbel Villarban, el València-Maccabi i el Fenerbahçe-Partizan. Demà el Barça rebrà l'Olympiacos, un dels favorits a la victòria final. Alexander Sekulic parla així de l'equip grec.
7: Great players, amazing coach, and they know.
8: Són grans jugadors, tenen un entrenador increïble a més. Saben exactament a què juguen i quina és la seva missió. Són un equip campió. No necessiten dosificar-se o decidir en quins partits ho posen tot i en quins poden reservar-se.
2: Sekulic podria recuperar l'alè Justin Minaya.
0: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 5. Comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Complicacions per accidents a l'autopista AP7 entre la Roca del Vallès i Montornès en sentit sud. La Nacional 340, que es manté tallada al Vendrell en sentit nord a causa d'un accident amb un camió implicat. I també complicacions a la C12 a Móra la Nova per una topada si fa pas alternatiu.
0: Les pensions entren en campanya. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve, d'acord amb l'IPC, i ha acusat també PP i Vox de voler-les retallar. Núñez Feijóo ha assegurat que garantiran el sistema públic. Ada Colau fa una crida in extremis a Gabriel Rufián per la unitat de forces de l'esquerra del PSOE, però la candidatura única cada cop s'allunya més. Podem donar per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la del Front Ampli, que lidera Colau. Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Aquest migdia s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor que van trobar al mar ahir a la tarda a prop de Sitges. L'OTAN analitzarà en la reunió de la setmana que ve els atacs amb drons contra vaixells mercants al Mar Negre després de l'escalada de les últimes setmanes. Romania, que ha viscut l'últim atac en les seves aigües territorials, proposa ara crear un comandament militar conjunt de l'Aliança per fer-hi front. I els líders del 27 tanquen files amb Kiev i rebutgen el nou gir de Donald Trump respecte a la guerra d'Ucraïna. El canceller alemany descarta la pretensió de la Casa Blanca de gestionar els actius russos congelats i alguns socis admeten que caldrà més ajuda de Brussel·les per aconseguir la victòria al conflicte. La Fira Mediterrània es posa en marxa avui a Manresa amb 85 propostes de diferents disciplines de les arts d'arrel que es podran veure en una vintena d'espais de la ciutat. Aquesta iniciativa, Obrador d'Arrel, ha impulsat més de 100 projectes en només 5 anys.
2: Esports. El Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis a la novena jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. El Barça, d'altra banda, ha anunciat la presència de la firma Golf One, creada pel raper Tyler, the Creator, a la samarreta blaugrana per al clàssic del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, el Barça lluirà golf a la samarreta femenina en el partit de Lliga contra el Granada. I a l'agenda del dia, el Barça d'handbol visita el Dinamo de Bucarest a 6:45 en partit de la quarta jornada de la Champions.
0: I repàs també la previsió meteorològica. Tarda assolellada arreu del país, tret d'alguns núvols inofensius cap al litoral i prelitoral. Les temperatures es mantindran altes a les Terres de l'Ebre, a tocar dels 30 graus, mentre que a prop de la costa les màximes han baixat una mica. Demà serà un dia similar al d'avui. El canvi de temps, de fet, arribarà dissabte a la tarda.
3: Trescat Info.
0: 5:03. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Doncs comencem. Les pensions han entrat ja de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que passi el que passi a les eleccions del 29 de novembre, mentre estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC i ha acusat també PP i Vox de voler-les retallar si arriben a la Moncloa.
4: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
0: Doncs bé, l'augment de les pensions d'acord amb l'IPC està garantit per llei i habitualment l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial decret llei amb l'increment d'acord amb la dada d'inflació fins al novembre i després la convalida al Congrés. Es publicarà un avançament d'aquest IPC el 27 de novembre. Segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, just després de les eleccions ja s'activaran els mecanismes per aprovar l'increment per al 2027. Són declaracions a Televisió Espanyola.
5: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
0: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist també forçat a esvair dubtes sobre l'increment d'aquestes pensions.
6: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. ¿Se actualizarán las pensiones conforme al IPC? Sin duda. ¿Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad? Sin duda.
0: Tot això perquè els últims dies, tant PP com Vox han posat del dubte el sistema, també la sostenibilitat i el futur del model públic, amb declaracions com aquestes que sentirem del popular Esther Muñoz i de la portaveu de Vox, José María Figaredo.
7: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
8: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
0: A Espanya hi ha uns 9 milions i mig de pensionistes, 1,6 milions només a Catalunya. I encara sobre la precampanya, Pedro Sánchez tanca files amb el portaveu del seu partit, la catalana Montse Mínguez, al PP, i també Junts l'han posat a la diana política en les últimes hores pels negocis immobiliaris que té la seva parella. En plena polèmica, els socialistes l'han posat ara per repetir com a cap de llista per Lleida a les eleccions del 29 de novembre. El PP intenta que el debat sobre l'habitatge es giri contra Sánchez. Els populars denuncien que és incoherent la defensa que Montse Mínguez fa del dret a l'habitatge amb els negocis del seu marit. Segons el digital Artículo 14, la parella de Mínguez té una empresa, Nest Capital Homes, amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries. I el diari El Espanyol, a més, també assegura que té dues societats a Panamà. Responent a les preguntes dels periodistes, Pedro Sánchez ha blindat la seva portaveu i ha carregat contra els populars.
9: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda. Bueno, pues a lo mejor esto les hace replantearse su posición.
0: Doncs bé, Junts i especialment el PP han intentat fer gros el tema de les xarxes socials i veuen com la madrilenya Isabel Díaz Ayuso també s'hi ha sumat.
10: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios, somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que Jeff Bezos?
0: Montse Mínguez denuncia una persecució personal. Ho deia Antena 3.
11: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa, que es una empresa familiar, lo está haciendo mal, es mentira.
0: La Moncloa, però, la defensa diu que justament els decrets que ha impulsat limiten el paper dels fons voltors i també dels grans tenidors. A Catalunya, el PSC tanca files amb ella i també la seva federació, la de les comarques de Lleida, que l'ha tornat a proposar com a cap de llista per les eleccions, com us dèiem, del 29 de novembre. I Front Ampli i Podem negocien ara a contrarrellotge per tancar una candidatura unitària que a hores d'ara de moment sembla molt difícil. Podem donar per fet ja que a Catalunya hi haurà dues paperetes, una, la d'Esquerra amb Podem, i l'altra, la de Front Ampli, i Ada Colau demana, doncs, anar units. Al marge de Catalunya, Podem tira pel dret i proposa també directament a Esquerra Unida, integrada al Front Ampli, tancar acords a 10 comunitats. De moment, però, no se'n surt. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia.
12: Tot i les crides a la unitat, la candidatura única cada vegada s'allunya més. A dia i mig per registrar les coalicions, els quatre partits de Front Ampli, Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, van per una banda i Podem i Esquerra per una altra. A Catalunya, l'entesa entre Comuns i Esquerra sembla impossible. Oriol Junqueras hi tanca la porta, però Ada Colau demana a Rufián que el faci canviar de parer.
13: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, ha aconseguit una popularitat molt notòria precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
12: Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, mentre Podem assumeix que a Catalunya i també a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE, però defensa que no es perdran vots. Per a la resta d'Espanya, la seva proposta passa per acordar amb Esquerra Unida anar junts a 10 comunitats, entre elles Andalusia, Castella-La Manxa i Castella-Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, que està integrada al Front Ampli, diu que no es mouran i que ha de ser Podem qui faci el pas.
14: Izquierda Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
12: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional d'Espanya, visiblement molesta, insisteix que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta.
14: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta. Es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
12: Un dels punts on la negociació està més encallada és al País Valencià, on la coalició Compromís decidirà avui mateix si s'integra al Front Ampli o fa una candidatura alternativa amb Esquerra Unida i Podem, i sense tenir encara el candidat clar.
0: Per cert, que la Junta Electoral Central ha obert un expedient al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la compareixença que va fer tot just al Palau de la Moncloa per convocar les eleccions generals del 29 de novembre. Vox va denunciar l'acte del 5 d'octubre argumentant que havia sigut un míting i ara la GEC investigarà si Sánchez va vulnerar o no els principis de neutralitat, objectivitat i igualtat. Si conclou que el líder socialista es va saltar la legislació electoral, el podria, doncs, sancionar. I l'expresident Artur Mas veu aquestes eleccions del 29 de novembre com una oportunitat per Junts. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, assegura que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les de Front Ampli com la d'Esquerra en Podem, donen força als de Puigdemont per donar veu pròpia a Catalunya.
15: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
0: L'expresident Artur Mas, amnistiat pel Tribunal de Comptes per les despeses del procés, lamenta que una part de la justícia s'ha fet forta per evitar fins a l'últim moment aplicar una llei que va aprovar el Congrés. I en declaracions també al Matí de Catalunya Ràdio, remarca que això evidencia quin peu calcen.
15: Quan el Parlament espanyol, que és el Parlament del seu país, els hi diu, escolti'm, la llei d'amnistia és aquesta, es neguen a aplicar-la i batallen fins a l'últim moment per no aplicar una llei aprovada pel Parlament del seu país. Això sona a Trump.
0: I més qüestions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol crear un fòrum permanent amb els territoris de l'antiga corona d'Aragó, és a dir, amb les Illes, el País Valencià i també l'Aragó. Ho ha dit des de Poblet, on avui els quatre governs participant en una reunió del patronat del monestir amb la presència també del rei, Felip VI. Anem doncs ara cap al monestir de Poblet. Manel Sastre.
16: Illa ho ha proposat davant dels altres tres presidents del Partit Popular a les Illes, l'Aragó i el País Valencià, i en el que és el panteó reial de l'antiga corona d'Aragó, aparcant les actuals diferències polítiques als presidents, però veuen bé la proposta.
17: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet, on les nostres comunitats puguem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
16: Salvador Illa ha adaptat una frase de Tarradella sobre Catalunya, però l'ha traslladat a Espanya dient que és prou gran per a que no hi sobri ningú. Felip VI ha destacat també el potencial de cooperació entre territoris.
18: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas i desenvolupades en el nostre país.
16: I l'abat de Poblet, Rafael Barruer, ha reclamat una llei pròpia per la protecció del monestir, a l'estil de la que ja es va fer per Montserrat.
19: Necessita una llei de protecció per poder mantenir-se en peu amb els instruments adients per fer-la efectiva, perquè Poblet clama per poder oferir l'esplendor de la seva bellesa.
16: Feia 15 anys que no es reunia el patronat del monestir de Poblet.
3: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Defensa investigarà diversos àudios publicats pel diari Punès en què un grup de militars es venten de pallissar immigrants a Ceuta.
20: Passa que si guantes molt a mà, passa a mirar...
0: Sense guants m'agrada més, sense guants se sent el cop, però amb guants fa mal, diu un soldat rient a un altre durant una guàrdia a prop del centre d'estada temporal per als immigrants de Ceuta la nit tot just del 21 al 22 de setembre. Aquest àudio que sentíem i d'altres que ha publicat el diari Punesa posen veu a les pallisses i al tracte vexatori que han denunciat desenes de migrants davant la justícia espanyola i a la policia. Amnistia Internacional ha portat el cas a la justícia. En un comunicat, el Ministeri de Defensa assenyala que ha enviat la notícia amb els àudios al jutjat i a la fiscalia perquè investiguin ara aquests fets.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pràcticament un quart de sis, com sempre, a aquesta hora ens aturem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit, també del transport públic, i actualitzem la previsió meteorològica. Comencem per les carreteres. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hi ha un nou accident ara a l'autovia 2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona. Un sol carril obert a la circulació i retencions des de Sant Feliu de Llobregat. Més endavant, la mateixa via es troba completament tallada a la circulació, a l'altura de Cornellà, també direcció Barcelona, també a causa d'un altre accident, cosa que provoca retencions també en aquest tram. També complicacions a l'autopista AP7 entre la Roca del Vallès i Montornès. Ja hi ha uns 6 quilòmetres de cua en aquesta zona per una altra topada que ocupa dos carrils de circulació. En aquesta zona també aturats a la C-17 entre Parets del Vallès i Mollet en sentit sud fins a enllaçar amb l'AP-7. També a causa d'un accident tallada la línia 340 a l'altura del Vendrell en sentit nord en direcció Barcelona per un accident amb un camió carregat de cotxes que ha tingut una topada a la rotonda de connexió amb la C-32. Per això els vehicles que circulen en direcció Barcelona els desvien per aquí, per l'autopista. També problemes per circular a la C-12 a l'altura de Móra la Nova, on també hi ha hagut una col·lisió si fa pas alternatiu, cosa que provoca retencions en totes dues direccions. A la resta, aturades habituals d'hora punta, destaquem la P7 dintre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, al lateral de B30 a Barberà, direcció Tarragona, Bellaterra, direcció Girona, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la mateixa C58 també a l'altura de Sabadell Sud en direcció Terrassa, i ara també es comencen a aturar els vehicles a la C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre en direcció Barcelona. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. Cues també a la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, i també aturades a la mateixa B23 a l'altura de Sant Feliu en direcció Barcelona, o bé per enllaçar amb l'autovia 2 a causa de l'accident que hi ha aquí a l'autovia. A la C60 aturats a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, C59 a Mollet del Vallès en sentit a sud, i a les rondes de Barcelona, cues a la ronda a dalt entre Diagonal i Vallcarca, sentit Besòs, ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc, a la Barceloneta i de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Diagonal Mar i Moll de la Fusta, en direcció Llobregat. El transport públic, a causa d'un accident, alterades les freqüències de pas al tramvia, les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
3: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: Tarda d'estabilitat atmosfèrica avui arreu del país, amb aquest sol que llueix a hores d'ara, amb alguns núvols a la façana litoral prelitoral, sense deixar cap mena de precipitacions, i unes temperatures que han baixat a punts del litoral i del prelitoral, però que, en canvi, cap a les Terres de l'Ebre, un dia més s'han acostat a la xifra dels 30 graus. No n'hi arribarem, però sí que ens acostarem molt en el cas de Vinebre i altres poblacions de la Ribera d'Ebre. Avui estabilitat, demà serà el darrer dia tranquil, un divendres de sol, un divendres amb boira matinals a les planes interiors, especialment a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida i l'Empordà, algun núvol demà a la tarda, poc important a prop de la costa, i unes temperatures que demà seran similars a les d'avui. I tota l'espera del canvi de temps que arribarà, tot coincidint amb el cap de setmana, a partir de dissabte a la tarda, arriben les pluges. Dissabte al matí encara amb sol, en presència del cel variable i boires a l'interior. Atenció, doncs, a partir de la tarda de dissabte, perquè ja s'esperen pluges que poden ser intenses i molt abundants. I si dissabte arriben les pluges, diumenge el tindrem passat per aigua gran part del dia, amb unes pluges que haurem de veure com evolucionen, però que tenen pinta de ser molt abundants a gran part del país. Situació que permetrà que les temperatures de cara a diumenge baixin clarament i de manera descarada arreu del país.
3: 3CAT Info.
22: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
3: 3CAT Info.
0: Doncs així s'ha acabat el minut de silenci. Tot just ho sentirem, que s'ha fet aquest migdia a Granollers en record a la quarta víctima mortal arran dels aiguats de començaments d'aquest mes. Es tracta del nen de 12 anys, veí del municipi, el cos del qual van trobar al mar ahir a prop de Sitges. Unitat mòbil a Granollers, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
2: Tothom està molt afectat a Granollers i a la comarca, i és que, de fet, el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia tanca 10 dies de recerca infructuosa per tota la comarca. Tot el consistori de Granollers s'ha concentrat davant les portes de l'Ajuntament, aquí a la plaça de la Porxada, representants dels bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, 112, Guàrdia Urbana, i han estat presents. Encapçalant aquest acte de suport als familiars, l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, que ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
4: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible.
2: Per unanimitat, tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Granollers han acordat decretar un dia de dol oficial per la mort del menor.
0: I obrim plana internacional. L'OTAN ha anunciat que tractarà en la seva reunió de la setmana que ve els atacs amb drons contra vaixells mercants al Mar Negre després de l'escalada de les últimes setmanes. Romania, que ha patit l'últim atac de les seves aigües territorials, proposa ara crear un comandament militar conjunt de l'aliança amb Bulgària i també Turquia, els altres dos països, doncs, amb costa al Mar Negre. Les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulants d'un vaixell incendiat avui dins de la seva jurisdicció per un atac rus, com sostenia el president del país, Nicu Jordan, que adverteix que no es quedaran de braços plegats.
5: Penso que...
23: Com que han passat relativament poques hores, volem saber tots els detalls sobre què ha passat exactament. Però, sens dubte, hi haurà una reacció. Hi haurà una reacció per part de l'estat romanès.
0: I anem ara cap a Moscou, perquè aquesta escalada bèl·lica també amenaça una crisi alimentària mundial, perquè Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereal. Cristina Solies.
24: En les últimes setmanes, els dos exèrcits han incrementat els atacs contra embarcacions civils i ports del Mar Negre i han provocat desenes de morts i desapareguts entre les seves tripulacions. S'han vist afectats els països de la zona, com Turquia, Romania i Bulgària, tots tres països de l'OTAN, que ja han demanat una treva marítima com la que hi va haver entre 2022 i 2023. Però Vladimir Putin no en vol ni sentir a parlar. El president rus acusa Ucraïna d'haver començat aquesta escalada.
25: Les autoritats de Kiev van començar a atacar els nostres petroliers i altres vaixells que transportaven càrrega exclusivament pacífica. Així doncs, van començar a respondre-hi. I ara sentim veus de totes bandes que ens demanen que ho aturem.
24: Tot plegat preocupa no només als països limítrofs, sinó també a tota la comunitat internacional, ja que Rússia i Ucraïna són responsables d'una quarta part de les exportacions mundials de blat. En aquest sentit, Kiev acusa Moscou de voler convertir la fam en una arma de guerra i avisa de les conseqüències humanitàries que hi haurà si continua fent impracticable la navegació pel Mar Negre.
0: I anem cap a Brussel·les, perquè la Unió Europea fa pinya amb Ucraïna i critica l'enduriment de la postura de Donald Trump en relació amb la guerra. S'ha evidenciat que a l'inici d'una cimera on els líders dels 27 no volen cedir en qüestions tan capdals com, per exemple, els actius russos bloquejats. Bruno Forte, a Mires.
26: El canceller alemany Friedrich Merz ha rebutjat les pretensions als Estats Units de gestionar els actius russos congelats a Europa.
27: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
26: Com que Rússia ha incomplert la treva energètica anunciada per Trump, el primer ministre suec, Ulf Kristersson, dona suport a Ucraïna perquè torni a bombardejar refineries de petroli russes.
28: Han de limitar els diners que Rússia pot guanyar de les exportacions. Per això, també diem que l'acord pel dièsel entre els Estats Units i els russos és un mal senyal.
26: El contrapunt el posa el primer ministre de Bulgària, Roman Radev, agraeix que Trump hagi retirat les sancions al dièsel rus.
29: Sabeu quin és el nostre problema ara mateix a Europa? Els elevats preus dels carburants. Qualsevol pas que serveixi per reduir-los i garantir la nostra competitivitat serà apreciat.
26: I Letònia ha demanat sacrificis econòmics per ajudar Ucraïna.
30: És una cervesa menys per cada europeu a l'any. Crec que ens ho podem permetre. Però Ucraïna ho necessita ara. Nosaltres bevem menys i allà se salven vides.
26: Vol convèncer els socis europeus perquè enviïn més diners a Kiev.
31: Me'ls han pres per una dama, filla del...
0: I avui arrenca Manresa la 29a edició de la Fira Mediterrània. Nàtia Dell.
5: El director artístic del festival, Jordi Foses, tenim obrador per anys.
6: Impulsant i donant suport als artistes per la creació, però alhora generant tot una xarxa per buscar doncs, espais de creació, circuit pels projectes, i realment n'estem molt contents.
5: Entre els espectacles que es poden veure, l'ombra de la libèl·lula declara poc una barreja de circ i dansa que aborda la identitat personal i la transmissió generacional.
7: La protagonista és una noia que es diu Eleonor, un moment de canvi on ella reflexiona sobre tota aquesta motxilla que porta heredada a nivell d'identitat amb tots aquests patrons heredats de la família, buscar una mica la seva pròpia identitat.
5: En dansa Catalan Washing amb el ballarí i coreògraf Pere Seda i amb música cançons que il·luminen carrers de Luca, polifonia tradicional amb una mirada contemporània. L'espectacle inaugural d'aquesta nit és Terra de Guapes, de la cantant valenciana Sandra Montfort.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Txell. El Barça aparca temporalment la Lliga de Campions per centrar-se de nou en la Lliga. Dissabte, a 6:45 de la tarda, visitarà el Betis, el tercer a la classificació de primera. A la curta sessió d'entrenament d'aquest matí ja hi han participat totalment Rafinha, que s'ha perdut els dos últims partits, i Frenkie de Jong, que es va lesionar a la selecció dels Països Baixos durant el Mundial.
3: 3CAT Info.
8: El Futbol Club Barcelona, d'altra banda, ha anunciat que la firma Golf One, creada pel raper Tyler, The Creator, lluirà a la samarreta del primer equip blaugrana per al Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Un clàssic que es perdrà el brasiler del Madrid, Vinícius. El seu entrenador, José Mourinho, ha carregat contra el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol pels quatre partits de sanció imposats al davanter per l'expulsió del dia del Villarreal.
9: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho tres puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador dos horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido.
8: Amb aquests quatre partits de sanció, Vinícius no només es perdrà el duel del Camp Nou del diumenge 25 d'octubre, sinó també els partits de Lliga contra el Sevilla i el Racing de Santander al Bernabéu i contra el València a Mestalla. Un cop completada la segona jornada de la Champions masculina, avui el torn és per als partits de la segona jornada de l'Europa League. Destaquen l'Unió Saint-Gilloas Real Societat, el Benfica Cèltic de Glasgow, l'Olímpic de Marsella Olympiacos i el Celta Juventus, que començarà a les 9 del vespre. Sentim Claudio Giraldez, l'entrenador del conjunt gallec.
10: Como llegamos al partido con muchas ganas, con mucha ilusión. Evidentemente es un día, sabemos que especial para todo el mundo, porque es jugar contra la Juventus, como tú dices, uno de los mejores equipos de Europa, de la historia, y uno de los colosos de la competición. Muy buena prueba para nosotros, tenemos muchas ganas de que llegue el partido. Como cualquier partido, creo que está al 50%, tenemos recursos para poder ganarlo. Sabemos que tenemos que estar muy bien, porque es un equipo muy completo y tenemos que confiar en nuestras posibilidades y en todo lo que tenemos bueno para poder hacerle frente a...
8: I avui es disputa també, en aquest cas, la primera jornada de la Conference League. Destaquen tres partits, el Mjalmi Suec Interescaldes d'Andorra, el Hajduk Split Ajax i l'Universitat de Craiova Getafe. Tots tres a 6:45.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
8: El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquesta tarda, també a 6:45, a la pista del Dinamo de Bucarest, en la quarta jornada de la Champions. L'equip blaugrana arriba a aquest enfrontament havent guanyat els tres partits que ha disputat fins ara. Blas Yang, l'extrem dret blaugrana, apela a la millora en defensa.
11: Sí, claro, estoy de acuerdo que puede ser que hemos perdido un poco, ¿no? Nuestra mejor parte, ¿no? Que es defensa y sabemos, si pues juegas bien defensa, pues tienes contraataque, goles fáciles y esto sí que es importante para nosotros y es verdad que hemos hecho últimos entrenos más exactas para defensa y nada, mañana hay que demostrar esto en el partido y espero que sale bien.
8: Aquest maig el podreu veure per Esport 3.
3: 3CAT Info.
8: En hoquei patins, la selecció espanyola masculina, amb 9 jugadors catalans, disputarà avui, a partir de 8:15 del vespre, els quarts de final del Mundial d'Asunción al Paraguai, davant la selecció de Xile. Sentim el jugador català, Pol Manrubia.
12: El partit d'avui ja estàvem classificats com a primers de grup, però ens ha anat bé per agafar sensacions, confiança. I bé, tots creiem que hem fet un partit molt serio i ja tenint en ment també el que ve ara, que és la fase de decisió, que és, bueno, pel que juguem i a tope ara.
8: La resta d'aparellaments als quarts de final són l'Argentina i Itàlia, l'Angola, Portugal i el França, Suïssa. I en bàsquet, avui comença la sisena jornada de l'Eurolliga amb quatre partits. Destaquen el Fenerbahçe Partizan a 7:45, el València Maccabi a 8:45 i el Madrid Asvel Villarban també a 9:00. Demà el Barça rebrà l'Olympiacos.
3: 3CAT Info.

0: Són 6:15. Cop d'ull a l'estat del trànsit i de seguida repassem les principals informacions d'aquesta hora. Mariluz García, com tenim les carreteres?
1: Doncs amb complicacions per diversos accidents, es manté tallada la línia 340 al Vendrell en direcció Barcelona per l'accident d'un camió. Es desvia la circulació per la C32. També complicacions a la P7, uns 6 quilòmetres de cua entre la Roca del Vallès i Montornès, direcció Barcelona per una topada. I a l'autovia A2 hi ha dos accidents gairebé consecutius, l'un a l'altura de Sant Joan d'Espí, l'altre a l'altura de Cornellà, tots dos direcció Barcelona, i a retencions des de Sant Feliu de Llobregat.
0: Les pensions entren en campanya. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve, d'acord amb l'IPC, i ha acusat PP i Vox de voler-la retallar. Núñez Feijóo ha assegurat que garantiran el sistema públic. I Ada Colau fa una crida in extremis a Gabriel Rufián per la unitat de forces a l'esquerra del PSOE, però la candidatura única cada cop s'allunya més. Podem donar per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la del Front Ampli, que lidera Colau. I fins les 6:00, també us explicarem més notícies. Per exemple, que el plenari extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment la modificació de les ordenances fiscals per encarir l'IBI als propietaris d'habitatges turístics entre un 50 i un 150%. També que des d'avui fins Nadal els Mossos d'Esquadra estan fent macrocontrols d'alcoholèmia, drogues i distraccions al volant. Avui han començat a la regió central, amb control sorpresa a l'Anoia, Bages, també a Osona, i aquesta tarda s'estan fent a les comarques al nord de Barcelona. O que el Festival de Sitges entrega avui el gran premi honorífic a Dani De Vito, que celebra 55 anys de carrera i els 30 anys també del seu film, Matilda. De seguida us ho expliquem. I en esport, Ricard Isidro, què hi podem afegir?
2: Doncs que el Barça ja se centra en la visita aquest dissabte al camp del Betis a la novena jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta.
0: I el temps, tarda assolellada arreu del país, tret d'alguns núvols però inofensius cap al litoral i al prelitoral. Les temperatures es mantindran altes a les Terres de l'Ebre, a tocar dels 30 graus, mentre que a prop de la costa les màximes han baixat una mica. Demà serà un dia similar al d'avui i el canvi de temps arribarà dissabte a la tarda. Passen 6:02. Les pensions ja han entrat de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que passi el que passi a les eleccions del 29 de novembre, mentre ell estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC i també ha acusat PP i Vox de voler-la retallar si arriben a la Moncloa.
3: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
0: L'augment de les pensions, d'acord amb l'IPC, està garantit per llei i, habitualment, l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial decret llei amb l'increment concret d'acord amb la dada d'inflació fins al novembre i després es convalida al Congrés. Es publicarà un avançament d'aquest IPC el 27 de novembre i, segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, just després de les eleccions ja s'activaran els mecanismes per aprovar l'increment al 2027. Són declaracions a Televisió Espanyola.
4: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
0: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist forçat a esvair ara dubtes sobre aquest increment de les pensions.
5: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
0: Tot això perquè els últims dies tant PP com Vox han posat en dubte el sistema, la sostenibilitat i també el futur del model públic, amb declaracions com aquestes que sentirem de la popular Esther Muñoz i el portaveu de Vox, José María Figueredo.
6: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
7: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
0: A Espanya hi ha uns 9 milions i mig de pensionistes, 1,6 milions dels quals a Catalunya. I també us expliquem que les pensions, de fet, es paguen directament de les cotitzacions dels treballadors que encara estan en actiu. Quan aquests diners no arriben per pagar-les, l'Estat compta amb un fons d'emergència. És el que s'anomena la guardiola de les pensions, que el mes passat estava prou plena. Hi havia uns 15.300 milions d'euros, que és la xifra més alta, de fet, dels últims 10 anys. És una quantitat que dona per pagar les pensions d'un mes sencer, suposant que ningú cotitzés. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha lamentat que es banalitzi el debat de les pensions perquè és complex i també assegura que ara mateix no cal patir.
8: Tothom ha d'estar tranquil perquè en aquests moments hi ha suficients cotitzants per pagar les pensions. El que sí que és veritat és que quan fem projeccions endavant estem en plena onada de jubilacions del baby boom dels anys 60 del segle passat. I per tant, tenim temps per preveure tot allò que ens ve. Els sistemes de pensions a tot arreu del món s'han d'anar tunejant.
0: Per Guillem, el més important és que els canvis que es puguin fer amb el sistema de pensions siguin previsibles perquè tothom, els joves d'ara també, puguin planificar-se la jubilació. I també us expliquem que el Front Ampli i Podem negocien ara a contrarrellotge per tancar una candidatura unitària que a hores d'ara, de moment, sembla molt difícil. Podem donar per fet ja que a Catalunya hi haurà, de fet, dues paperetes. Una, la d'Esquerra amb Podem, i l'altra seria la de Front Ampli. I Ada Colau demana anar units. Al marge, però, de Catalunya, Podem tira pel dret i proposa també directament Esquerra Unida, integrada també en aquest Front Ampli, tancar acords en 10 comunitats de moment, però no se'n surt. Madrid, Tània Tàpia.
9: Tot i les crides a la unitat, la candidatura única cada vegada s'allunya més. A dia i mig per registrar les coalicions, els quatre partits de Front Ampli, Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, van per una banda i Podem i Esquerra per una altra. A Catalunya, l'entesa entre Comuns i Esquerra sembla impossible. Oriol Junqueras hi tanca la porta, però Ada Colau demana Rufián que el faci canviar de parer.
10: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, ha aconseguit una popularitat molt notòria, precisament defensant, aixecant aquest bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
9: Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, mentre Podem assumeix que a Catalunya i també a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE, però defensa que no es perdran vots. Per a la resta d'Espanya, la seva proposta passa per acordar amb Esquerra Unida anar junts a 10 comunitats, entre elles Andalusia, Castella-La Manxa i Castella-Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, que està integrada al Front Ampli, diu que no es mouran i que ha de ser Podem qui faci el pas.
11: Esquerra Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
9: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional d'Espanya, i visiblement molesta, insisteix que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta.
12: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta. Es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
9: Un dels punts on la negociació està més encallada és al País Valencià, on la coalició Compromís decidirà avui mateix si s'integra al Front Ampli o fa una candidatura alternativa amb Esquerra Unida i Podem, i sense tenir encara el candidat clar.
0: I partits polítics, també el govern i institucions han reivindicat avui la figura del president de la Generalitat, Lluís Companys, en el 86è aniversari del seu afusellament a mans del franquisme. L'homenatge ha estat marcat de ple per la precampanya de les eleccions espanyoles del 29 de novembre, també amb advertiment sobre l'auge de l'extrema dreta. Marta Corbalán.
13: El president de la Generalitat, Salvador Illa, el del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encapçalat l'homenatge institucional que s'ha fet al Castell de Montjuïc, on Companys va ser afusellat, i després al fossar de la Pedrera, on hi ha la seva tomba. Illa ha fet aquesta crida.
14: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys. No? Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme.
13: Esquerra, Junts, el PSC, els Comuns i la CUP han fet també les seves respectives ofrenes florals al cementiri de Montjuïc. Tots han destacat els valors democràtics de Companys i han fet crides a frenar l'extrema dreta. Amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar la dreta i l'extrema dreta.
15: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta que no accepta lliçons de ningú.
13: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat un dard a Esquerra sense esmentar-la directament.
16: Per defensar Catalunya només hi som nosaltres. I nosaltres això ho portem incorporat en l'ADN. I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
13: Turull també ha carregat contra Aliança Catalana, qui ha acusat de flirtejar amb els hereus dels que van detenir i entregar Lluís Companys en al·lusió a Vox.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha fet un pas més per augmentar fins al 150%, en alguns casos, l'IBI als habitatges d'ús turístic. El plenari extraordinari ha aprovat inicialment la modificació de les ordenances fiscals perquè això sigui possible. Aquesta mesura, que és una proposta i també esmena d'Esquerra negociada amb el govern de l'Estat, als decrets d'habitatges s'ha proposat, com estava previst, de fet, amb el suport del PSC, Esquerra i Barcelona en Comú. L'encariment de l'IBI es farà en funció del nombre de pisos que tingui cada propietari. Actualment hi ha 10.600 llicències a Barcelona i d'aquestes el 60% són de propietaris que tenen més de 4 pisos. Són aquests a qui l'IBI els pujarà doncs fins al 150%. El 10% corresponen als propietaris que en tenen 2, 3 o 4. A ells l'IBI se'ls incrementarà un 100%. I els propietaris que només tenen un pis turístic, que són el 30% de les llicències, l'IBI els pujarà un 50%. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia.
18: Barcelona eliminarà el 2008 totes les llicències d'ús. Aquest és el compromís que aquest Ajuntament té i aquest equip de govern. Però fins que això sigui possible, utilitzarem tots els instruments i totes les eines que estiguin al nostre abast per dificultar el desenvolupament d'usos turístics d'habitatge, perquè un habitatge és una llar, no és un actiu econòmic.
0: Doncs bé, la proposta de modificació de les ordenances quedarà en exposició pública durant 30 dies perquè s'hi pugui fer ara al·legacions i l'aprovació definitiva serà a finals d'any. I també us expliquem que cau la compra d'habitatges per part d'estrangers. Segons els notaris, de gener a juny n'han comprat a Catalunya 10.300. Són un 9% menys que en el mateix període, però de l'any passat, i la dada més baixa, de fet, des del 2023. Això es deu en part a la supressió de les Golden Visa, que concedien la nacionalitat espanyola a canvi de fer una inversió immobiliària, i també al context d'alça dels preus. Tot plegat, el descens registrat a Catalunya és bastant més moderat, però, que el del conjunt de l'Estat, cosa que demostra que per als estrangers encara resulta atractiu invertir aquí. A més, la pujada dels preus també ha estat menor, d'un 3%, davant del 15%, per exemple, de la Comunitat de Madrid. La gran part de les compres protagonitzades per estrangers, un 85%, són de persones que ja estan residint a Catalunya i les fan, per exemple, italians i marroquins. La resta d'adquisicions són d'estrangers que no viuen aquí tot l'any, majoritàriament francesos, però també alemanys. El conjunt de l'Estat lideren les caigudes de vendes als xinesos i també als russos, mentre que els ciutadans marroquins han passat a encapçalar el rànquing ara de compradors i han desbancat així els britànics, que ocupaven aquesta posició des de feia 2 dècades. I l'Autoritat Catalana de la Competència diu que les benzineres dels supermercats i de baix cost han suavitzat l'augment dels preus del combustible de la guerra des de la guerra de l'Iran. Si aquestes estacions de servei són a prop de les grans cadenes, la seva presència també fa que resti moderen els preus. És la conclusió de l'informe que ha analitzat l'evolució dels preus en 1.500 gasolineres del país. Ho ha explicat l'autora d'aquest informe, Valeria Bernardo, professora del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra.
19: Tot i que les low cost són les que més han augmentat, encara així, o sigui, continuen sent més econòmiques per al consumidor que les independents, que les altres cadenes, que les grans cadenes.
0: Aquest estudi s'ha fet tot just abans de la bonificació del govern espanyol dels 20 cèntims per litre. A títol personal, un altre dels autors del treball, el professor de la Universitat Autònoma i l'Institut Econòmic de Barcelona, Jordi Perdiguero, ha advertit que hi ha bona part d'aquests ajuts que no estan arribant a les butxaques del consumidor.
20: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció, arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25-30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges, perquè saben que aquesta bonificació ens permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació i, per tant, augmentar els seus marges.
0: I abans de l'àrea de servei també us expliquem que el papalleu 14 està evolucionant favorablement. El control rutinari i una radiografia de tòrax que li han fet tot just aquest matí mostren una bona recuperació del pulmó operat, segons ha informat el Vaticà aquest mateix migdia. I a més, segons l'últim comunicat mèdic de l'Hospital Gemelli, el pontífex fa totes les activitats diàries de manera autònoma, així com també les sessions de fisioteràpia. El papa va ser, recordem, operat dimarts, se li va extirpar un nòdul maligne del pulmó dret i està previst que continuï ingressat ara almenys una setmana. L'agenda oficial ha quedat, això sí, cancel·lada fins al 20 d'octubre. Tres quarts de sis, actualitzem l'estat del trànsit i del transport públic. Equip viari, Manelut García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara complicacions per diversos accidents. Es manté tallada l'eina 340 a l'altura del Vendrell, en sentit nord, en direcció Barcelona, per l'accident d'un camió que transportava vehicles a la rotonda d'enllaç amb la C32. Per això s'està desviant el trànsit per aquí, per l'autopista, cosa que provoca retencions a la mateixa N340 en direcció Barcelona. També es manté el pas alternatiu a la C12 a Móra la Nova per una altra topada. A l'AP7, uns 6 quilòmetres de cua entre la Roca del Vallès i Montornès, direcció Barcelona, també a causa d'una col·lisió que talla dos carrils a la circulació. En aquesta zona també aturats a la C-17 entre Parets i Mollet per enllaçar amb l'AP-7. A l'autovia A-2, aturats entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona, on hi ha un carril tallat per accident. Abans n'hi havia dos, encara retencions en aquesta zona, i també afecta de retruc l'autopista B-23, que és la que té més aturades amb cua des de Molins de Rei a Sant Feliu en direcció Barcelona o bé per enllaçar amb l'autovia A-2. I també complicacions a les autopistes C-16 i C-58 als entorns de Terrassa, entre Terrassa Oest i Terrassa Est en direcció Barcelona, per alguna possible incidència. A la resta, cues habituals d'hora punta, destaquem les entrades a Barcelona per la C-58 i la C-33 des de Montcada, la B-20, la Pota Nord, des de Badalona fins l'accés a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B-23 a l'altura de Sant Joan d'Espí fins a Sant Just i d'Esplugues a l'entrada a Barcelona per la Diagonal, i a les rondes, aturats a la Ronda de Dalt entre Esplugues i Vallcar, també d'Horta Canyella, sentit Besòs, a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i la Ronda Litoral amb una llarga cua des de Passeig de la Zona Franca fins al Port, també a l'altura del Moll de la Fusta i de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada a la capital catalana. El transport públic, el tramvia de Barcelona, es mantenen alterades les freqüències de pas al tram baix a causa d'un accident. Més informació al punt de les 6.
0: Gràcies, Mariluz, i cop d'ull també a la previsió meteorològica.
17: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: El temps per a aquesta tarda es presenta molt tranquil, molt estable, tal com l'hem tingut aquest matí, amb aquest domini del sol, amb alguns núvols al litoral central, punts del prelitoral, però sense cap mena d'amenaça de precipitació. Sí que podem esperar, de cara cap al tard d'avui, que s'extenguin els núvols baixos cap al sector del litoral prelitoral Catalunya central, que desembocarà aquesta propera nit i matinada en la presència de les boires. Boires que demà al matí es presentaran a la Catalunya central, a Osona, Bages, també cap a la Segarra, al nord del Pla de Lleida i també a l'Empordà. Boires matinals que ràpidament s'esvairan i deixaran el cel variable divendres a la tarda a punts del litoral. Tot això avui, demà, amb unes temperatures prou contingudes, les més altes novament cap a les Terres de l'Ebre, acostant-se, però sense tocar, la xifra dels 30 graus. I posteriorment arriba el cap de setmana i arriben grans novetats. Això ens fa parlar d'un dissabte al matí que encara podríem aprofitar una miqueta, i dissabte a la tarda arriben les pluges, pluges que poden ser intenses i abundants a les comarques de Girona i de Barcelona. Posteriorment, aquestes pluges es desplaçaran a les de Tarragona a partir del vespre i nit de dissabte, diumenge i diumenge passat per aigua arreu del país.
17: 3CatInfo. Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
0: Tresca Info. 11 minuts per les 6 i us expliquem una informació que us avançàvem, de fet, al sumari. Des d'avui

0: Has realitzat la prova algun cop?
1: Moltes vegades.
0: Va, ara puc fer continuat sense parar. Una mica més, una mica més, una mica més... Val, 0-0, d'acord?
2: També s'ha aturat i multat conductors amb el mòbil.
3: Hipotéticamente, cuando estábamos ahí en una cola, vi estaba el camión parado y he debido coger el móvil, pero llamar no he llamado.
4: Le notifico la denuncia, ¿vale?, por manipulación con el móvil, ¿vale? Si lo paga antes de 20 días, se quedaría en 100 euros y serían 3 puntos, ¿de acuerdo?
2: Macrodispositius com aquest de Jorba s'intensificaran els dies dels dinars i sopars d'empresa per Nadal. Són control sorpresa i s'organitzen per enxampar els infractors de la manera que explica l'inspector Gerard García.
5: Tenim una zona prèvia al control on estem observant si hi ha conductors que parlen utilitzant el telèfon mòbil, amb algun tipus de distracció, algun tipus de manipulació. I també tenim un vehicle policial amb un aparell tècnic que es diu el DCRC, que el que fa és llegir el tacògraf dels camions. I a temps real sabem com va de conducció i descans, si té una anomalia al tacògraf. D'aquesta manera, quan arriba aquí a la zona de control, ens l'han marcat els vehicles, tant els que han conduït parlant pel telèfon mòbil com els camions que ens interessa parar-los, els seleccionem i els aturem.
2: Les distraccions amb el mòbil són les més freqüents i últimament no és tant per parlar sinó per utilitzar el WhatsApp i les xarxes socials.
6: I també us expliquem la preocupació dels ramaders del Pallars per la falta de pastures pels animals. Aquests dies, uns 3.000 caps de bestiar han començat ja a baixar de les muntanyes per passar l'hivern a resguard i diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca. Saurí, Pau Rovira.
7: Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures molt elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
8: I jo realment, quan vam arribar aquí a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca ni amb tan poca herba. Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
7: Ara la preocupació és el que passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Xavier Riera, ramader.
9: Evidentment, ara ve el mal de cap. Ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure. No tenim res de preparat ni sembrat en quant a pastura, eh? No tenim res, només tenim que pols.
7: Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única. Expliquen que els obliga a pasturar en camps on ara mateix no hi ha herba i consideren que no té sentit mantenir aquesta exigència en plena sequera.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
6: Dani De Vito recull avui el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i ho farà acompanyat dels seus dos fills, amb qui ha presentat la pel·lícula Drac, rodada, doncs, en família. Anem cap a Sitges. Marc Garriga.
11: Once upon a time, there was a girl named Matilda.
12: Hi, Dad.
13: Get in the car, Melinda.
12: Matilda!
14: Danny DeVito està en plena forma als 82 anys. Estrenarà a finals del 2026 un nou film de la saga Jumanji i també es manté actiu com a productor, que és el paper que juga a Drac, coproduïda amb el seu fill i protagonitzada per la seva filla. Una comèdia hilarant, però també molt fosca. A la tarda rebrà el Gran Premi Honorífic i també ha vingut a celebrar els 30 anys de Matilda, que va dirigir i protagonitzar.
15: This is very
16: Tot això és molt, molt especial per mi, perquè Matilda és una pel·lícula que estimo moltíssim. Vaig descobrir un llibre perquè la meva filla Lucy i la seva germana el van portar un dia al llit perquè li llegíssim al seu germà petit, Jake. Mentre el llegíem, vam començar a barrinar com el podríem adaptar al cinema. I ara ja fa 30 anys de Matilda. T'ho creguis o no, el temps passa volant i és tot un honor ser aquí.
14: Ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror des que era petit, de Lon Chaney a Roger Corman o Vincent Price, i després de 55 anys de carrera ha triat quin personatge de tots els que ha fet el representa millor.
15: I like going big.
16: M'encanta anar a totes, i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera... de manera molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
14: Però vaja, diu que està obert a nous projectes que suposin un repte per a ell, però també a fer d'home gran tranquil assegut en un Porsche al costat d'Arnold Schwarzenegger, amb qui va rodar als anys 80 i 90 Els bessons peguen dues vegades i Junior.
6: Cinc minuts per les 6.
10: Esports.

0: Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Txell. El Barça aparca temporalment la Lliga de Campions per centrar-se de nou en la Lliga. I dissabte, a 6:45 de la tarda, visitarà el Betis, el tercer a la classificació, a primera. En la curta sessió d'entrenament d'aquest matí ja hi han participat totalment Rafinha, que s'ha perdut els dos últims partits per lesió, i Frenkie de Jong, que es va lesionar amb la selecció dels Països Baixos durant el Mundial.
2: 3Cat Info.
1: El Futbol Club Barcelona, d'altra banda, ha anunciat que la firma Golf One, creada pel raper Tyler, The Creator, lluirà la samarreta del primer equip blaugrana per al Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24 d'octubre, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Un clàssic, el masculí, que es perdrà el brasiler del Madrid, Vinícius. El seu entrenador, José Mourinho, ha carregat contra el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol pels quatre partits de sanció imposats al davanter per l'expulsió del dia del Villarreal.
3: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho tres puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador dos horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido.
1: Un cop ja completada la segona jornada de la Champions masculina, avui el torn és per als partits de la segona jornada de l'Europa League. Destaquen l'Unió Saint-Gilloise, Reial Societat, a 6:45 de la tarda, i el Celta Juventus, a partir de les 9. Iago Aspas és davanter i capità de l'equip gallec.
4: Partido muy muy difícil, pero nosotros no le tenemos miedo a nadie. Sabemos que queremos competir, llevarlos a nuestro terreno, y si puede ganar, pues mejor aún.
1: També a les 9 començaran el Benfica Celtic de Glasgow i l'Olímpic de Marsella Olympiacos. A la Conference League, en canvi, avui es disputa la primera jornada. Destaquem el Mjällby suec Interescaldes d'Andorra a 6:45, el mateix que el Hajduk Split Ajax i l'Universitat de Craiova Getafe. A 6:45, canviant d'esport, el Barça d'handbol juga a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. L'equip blaugrana arriba a aquest enfrontament havent guanyat els tres partits que ha jugat fins ara, però Blas Jank, extrem dret del Barça, apela a la millora en defensa.
5: Sí, claro, estoy de acuerdo que puede ser que hemos perdido un poco, ¿no? Nuestra mejor parte, ¿no? Que es defensa, y sabemos, si pues juegas bien defensa, pues tienes contraataque, goles fáciles, y esto sí que es importante para nosotros, y es verdad que hemos hecho últimos entrenos más exactas para defensa, y nada, mañana hay que demostrar esto en el partido, y espero que sale bien.
1: Per la seva part, el Dinamo de Bucarest ha empatat un partit i n'ha perdut dos. Aquest maig, entre el Dinamo de Bucarest i el Barça, el podreu veure pel canal Esport 3.
2: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
1: Més coses. En hoquei patins, la selecció espanyola masculina, amb 9 jugadors catalans, disputarà avui a partir de 8:15 del vespre als quarts de final del Mundial d'Asunción, al Paraguai, davant la selecció de Xile. Sentim un d'aquests 9 jugadors catalans, Pol Manrubia.
6: El partit d'avui ja estàvem classificats com a primers de grup, però ens ha anat bé per agafar sensacions, confiança. I bé, tots creiem que hem fet un partit molt seriós i ja tenint en ment també el que ve ara, que és la fase de decisió, que és, bueno, pel que juguem i a tope ara.
1: Pel que fa al bàsquet, avui comença la sisena jornada de l'Eurolliga amb 4 partits. A 8:15, Fenerbahçe Partizan, a 9:15, Milà Dubai i València Maccabi, i a 9:00, Madrid Asvel Villarban. Demà, el Barça rebrà l'Olympiacos, un dels favorits de la victòria final. Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana, explica què necessita l'equip.
7: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tot junts, a l'una, i executar allò que entrenem, executar bé el pla de partit.
1: Sekulic podria recuperar per aquest partit l'aler Justin Minaya.

0: 3CAT Info.
1: Són les 6, bona tarda. I per obrir aquesta hora fem un cop d'ull ràpid a la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encara complicacions per accidents, aturats a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Montornès en direcció Barcelona. També a l'autovia A2 entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí, igualment en direcció d'entrada per una altra topada, i afecta per darrere la B23 amb retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu, direcció Barcelona.
1: Les pensions entren en campanya. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve, d'acord amb l'IPC, i ha acusat PP i Vox de voler-les retallar. Núñez Feijóo ha assegurat que garantiran el sistema públic. Ada Colau fa una crida in extremis a Gabriel Rufián per la unitat de les forces a l'esquerra del PSOE, però la candidatura única cada cop s'allunya més. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la del Front Ampli, que lidera Colau. En l'àmbit internacional us explicarem que l'OTAN analitzarà en la reunió de la setmana que ve els atacs amb drons contra vaixells mercants al Mar Negre després de l'escalada de les últimes setmanes. Romania, que ha viscut l'últim atac en les seves aigües territorials, proposa crear un comandament militar conjunt de l'Aliança per fer-hi front. I que almenys 4 persones han mort en un atac dels rebels hutis contra el Palau Presidencial del Iemen. L'objectiu dels insurgents era atacar el quarter militar de l'Aràbia Saudita que hi ha al mateix palau, en l'enèsim bombardeig dels últims dies entre les dues parts i que ja ha deixat 19 morts en posicions saudites. I el Ministeri de Defensa investigarà els àudios publicats pel diario.es en què un grup de militars presumeixen de pallissar immigrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i a la fiscalia que investiguen els fets, arran de la denúncia d'Amnistia Internacional. Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Aquest migdia s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor que van trobar al mar ahir a la tarda a prop de Sitges. I la novel·la gràfica Relaciones peligrosas de Koldo Azpitarte i Miquel Bao recupera el llegat del neurocientífic Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària, Katie Levy. La també bibliotecària i activista comunista va escriure un llibre sobre Cajal als anys 70, quan va tornar de l'exili a Moscou i Pequín.
0: Esports.
3: El Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis a la novena jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. Males notícies per l'Arsenal femení, que perd de 8 a 10 setmanes Mariona Caldentey per una lesió muscular. Ho ha avançat aquesta tarda la seva entrenadora, René Slegers. Això vol dir que Caldentey serà baixa pel Camp Nou el 12 de novembre, quan havia de jugar contra el Barça a la Champions. I a l'agenda del dia, el Barça d'handbol visita el Dinamo de Bucarest a 6:45 en partit de la quarta jornada de la Champions.
1: I pel que fa al temps, a poc s'acaba la meteorologia estable i tindrem un canvi de temps de cara al cap de setmana. Fins aleshores, cel serè a l'interior i núvols al litoral. Divendres al matí tindrem les boires i núvols baixos a les planes interiors i a la tarda hi haurà algun núvol a la costa. Les pluges arribaran dissabte a la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Passen ara mateix 4 minuts de les 6 de la tarda, us informa Joan Vilaplana.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Som-hi. Les pensions han entrat de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que passi el que passi, a les eleccions del 29 de novembre, mentre estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC i acusa el PP i Vox de voler-les retallar si arriben a la Moncloa.
4: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
1: L'augment de les pensions, d'acord amb l'IPC, està garantit per llei i, habitualment, l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial decret llei amb l'increment concret d'acord amb la dada d'inflació fins novembre i després es convalida al Congrés. Es publicarà un avançament de l'IPC el 27 de novembre. Segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, just després de les eleccions s'activaran els mecanismes per aprovar l'increment per al 2027. Són declaracions a Televisió Espanyola.
5: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
1: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist forçat a esvair dubtes sobre l'increment de les pensions.
6: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
1: Tot plegat perquè els últims dies tant el PP com Vox han posat en dubte el sistema, la sostenibilitat i el futur del model públic, amb declaracions com aquestes de la popular Esther Muñoz i el portaveu de Vox, José María Figaredo.
7: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
8: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
1: A Espanya hi ha 9 milions i mig de pensionistes, 1,6 milions a Catalunya. I la Junta Electoral Central obre expedient al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la roda de premsa que va fer l'endemà de convocar les eleccions generals del 29 de novembre. El PP va denunciar la compareixença del president espanyol sobre els decrets d'habitatge, argumentant que havia sigut un míting amb crítiques a l'oposició i amb missatges propis de campanya electoral. Sánchez prometia mesures contra els desnonaments si tenia la confiança dels votants.
9: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
1: El representant de Sánchez alega que la denúncia es basa en un ús abusiu de la normativa electoral i sol·licita que s'arxivi. La JEC podria sancionar Sánchez si conclou que el president espanyol va vulnerar els principis de neutralitat, objectivitat i igualtat. També sobre la precampanya, Pedro Sánchez tanca files amb la portaveu del seu partit, la catalana Montse Mínguez. El PP i també Junts l'han posada a la diana política a les últimes hores pels negocis immobiliaris que té la seva parella. En plena polèmica, els socialistes l'han proposada per repetir com a cap de llista per Lleida a les eleccions del 29 de novembre. El PP intenta que el debat sobre l'habitatge es giri contra Sánchez. Els populars denuncien que és incoherent la defensa que Montse Mínguez fa del dret a l'habitatge amb els negocis del seu marit. Segons el digital Artículo 14, la parella de Mínguez té una empresa, Nest Capital Homes, amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries. I el diari L'Espanyol, a més, assegura que té dues societats al Panamà. Responent a preguntes dels periodistes, Pedro Sánchez ha blindat la seva portaveu i ha carregat contra els populars.
9: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda. Bueno, pues a lo mejor esto les hace replantearse su posición.
1: Junts i especialment el PP han intentat fer gros el tema a les xarxes socials i veus com la de la madrilenya Isabel Díaz Ayuso s'hi han sumat.
10: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos?
1: Montse Mínguez denuncia una persecució personal, ho deia a Antena 3.
11: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa que es una empresa familiar lo está haciendo mal es mentira.
1: La Moncloa, la defensa, diu que justament els decrets que ha impulsat limiten el paper dels fons voltor i els grans tenidors. A Catalunya, el PSC tanca files amb ella. De fet, com dèiem, la seva federació, la de les comarques de Lleida, l'ha tornada a proposar com a cap de llista per les eleccions del 29 de novembre. I el Front Ampli i Podem negocien a contrarrellotge per tancar una candidatura unitària que a hores d'ara sembla, si més no, molt difícil. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra en Podem i la del Front Ampli, i Ada Colau demana anar units. Al marge de Catalunya, Podem tira pel dret i proposa directament a Esquerra Unida, integrada al Front Ampli, tancar acords a 10 comunitats. De moment, però, no se'n surt. Madrid, Tania Tàpia.
12: Tot i les crides a la unitat, la candidatura única cada vegada s'allunya més. A dia i mig per registrar les coalicions, els quatre partits de Front Ampli, Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, van per una banda i Podem i Esquerra per una altra. A Catalunya, l'entesa entre Comuns i Esquerra sembla impossible. Oriol Junqueras hi tanca la porta, però Ada Colau demana a Rufián que el faci canviar de parer.
13: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència. Ha aconseguit una popularitat molt notòria precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
12: Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, mentre Podem assumeix que a Catalunya i també a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE, però defensa que no es perdran vots. Per a la resta d'Espanya, la seva proposta passa per acordar amb Esquerra Unida anar junts a 10 comunitats, entre elles Andalusia, Castella-La Manxa i Castella-Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, que està integrada al Front Ampli, diu que no es mouran i que ha de ser Podem qui faci el pas.
14: Izquierda Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
12: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional d'Espanya, i visiblement molesta, insisteix que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta.
15: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta. Es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
12: Un dels punts on la negociació està més encallada és al País Valencià, on la coalició Compromís decidirà avui mateix si s'integra al Front Ampli o fa una candidatura alternativa amb Esquerra Unida i Podem, i sense tenir encara el candidat clar.
1: I anem ara a València. A les 6 havia de començar una reunió de l'executiva de Compromís que haurà de decidir amb quina fórmula es presenten a les eleccions generals, quins partits i qui encapçala la llista, Pepa Ferrer.
16: I aquest últim punt és el que genera més tensió i dificultats a l'hora de conformar una llista unitària d'esquerres. Iniciativa, el partit de Mònica Oltra, voldria que fora Alberto Ibáñez el número 1 per València. Consideren que ja els toca, i és que de ser així seria la primera vegada que encapçalen la candidatura per València al Congrés. De la seva banda, Més, el partit de Joan Baldoví i el soci majoritari de la coalició, no vol perdre el lloc d'eixida i voldrien que el revalidara Àgueda Micó. En paral·lel, la coalició està també en converses amb Podem i Esquerra Unida perquè s'integra a la llista sota el paraigües de Compromís i construir una unitat d'esquerres. Aquesta vesprada, a les 4, reuneixen les executives d'ambdós partits, Iniciativa i Més, i a les 6, la de Compromís. D'allí hauria d'eixir la decisió definitiva, la candidatura i la llista que demà, últim dia, inscriuran a Madrid.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook, X i YouTube.
1: 2:15 de la tarda, repassem ara altres qüestions. Així s'ha acabat el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia a Granollers en record de la quarta víctima mortal arran dels aiguats de començaments de mes. Es tracta del nen de 12 anys, veí del municipi, el cos del qual van trobar al mar ahir a prop de Sitges. Miquel Jarque.
17: Tothom està molt afectat a Granollers i a la comarca, i és que, de fet, el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia tanca 10 dies de recerca infructuosa per tota la comarca. Tot el consistori de Granollers s'ha concentrat davant les portes de l'Ajuntament, aquí a la plaça de la Porxada, representants dels bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, 112, Guàrdia Urbana, i han estat presents. Encapçalant aquest acte de suport als familiars, l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, que ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
18: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida, però malauradament això no ha estat possible.
17: Per unanimitat, tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Granollers han acordat decretar un dia de dol oficial per la mort del menor.
1: Una darrera qüestió abans d'obrir àrea de servei: les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs han marcat la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu passat. Els bombers de la Generalitat han treballat en un total de 450 incendis que han afectat una superfície de més de 4.800 hectàrees. El nivell màxim del Pla Alfa per risc extrem es va activar durant 36 dies aquest estiu. El juliol va ser el mes més crític. Durant 12 dies, els bombers van treballar simultàniament en 10 grans incendis, fet que va obligar a repartir recursos. I a més de la simultaneïtat, la virulència d'aquests focs va provocar pirocúmuls, grans núvols formats per fum, vapor i vapor, i partícules que poden provocar nous focs i posar en risc la seguretat de les persones. Ho ha explicat a 3Cat Info Gerard Marc, subinspector del GRAF.
19: Any rere any estem tenint episodis jos o comportaments que cada vegada van a més. Si ens fixem en els fenòmens de piroconvecció, amb la formació de pirocúmuls, doncs el que abans era un fet puntual, unes quantes campanyes, doncs ara cada any tenim uns quants incendis que ens generen pirocúmuls o ens generen algun fenomen de piroconvecció.
1: Malgrat que el nombre d'incendis se situa per sobre de la mitjana dels últims anys, el 80% dels focs de vegetació han afectat superfícies inferiors a una hectàrea, ja que s'actua de manera ràpida. Obrim àrea de servei quan passa un minut d'un quart de set de la tarda. Comencem actualitzant la situació del trànsit i de la mobilitat al país. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ja es normalitza l'autopista AP7 a la zona de la Roca del Vallès, Montornès, en direcció a Barcelona, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident. En canvi, sí que es manté tallada l'N340 al Vendrell, en direcció a Barcelona, per l'accident d'un camió que transporta vehicles a la rotonda d'enllaç amb la C32. Aquí s'està desviant la circulació cap a l'autopista i a retencions en direcció a Barcelona. També es manté el pas alternatiu a la C12 a Móra la Nova, també a causa d'una altra topada. I a l'àrea de Barcelona, a l'autovia A2, encara congestió entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan Despí, direcció d'entrada, a causa d'un accident que encara talla un carril a la circulació. Continua afectant de retruc l'autopista B23 amb retencions de Molins de Rei a Sant Feliu en direcció Barcelona o bé per enllaçar amb l'A2. La mateixa B23 també té retencions entre Sant Feliu i Sant Joan Despí i d'Esplugues a l'entrada a Barcelona per la Diagonal. I a l'autovia A2 també aturats a l'altura de Cornellà en direcció Lleida. A les entrades a Barcelona, amb aturades habituals d'hora punta, la C58 i la C33 des de Montcada, la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma, C31 Nord, autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, la C60 a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, C17 de Parets del Vallès fins a Mollet, en sentit a sud, la C16 i la C58 entre Terrassa Oest i Terrassa Est, en direcció d'entrada a Barcelona, i pel que fa a les rondes, la més plena és la ronda litoral, amb retencions entre Zona Franca i el Port, la Barceloneta, de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs, també des de Fòrum a Poble Nou, direcció Llobregat, a causa d'un accident, i també aturats a l'altura de la Barceloneta en totes dues direccions. I a l'extrem sud de la Gran Via, la cua comença a l'altura de l'Hospitalet, a Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, Mariluz. Fins després.
2: Bona tarda.
1: El temps, Néstor Gómez.
20: Temps tranquil, el que tenim a hores d'ara arreu del país, amb molt de sol o cel serè cap a l'interior i, en canvi, amb núvols a la façana costanera, o núvols que sembla que puguin deixar pluja, però que no en deixarà. Avui tenim un dia molt tranquil, tot i la presència d'aquells núvols baixos a la façana costanera i a punts del perilitoral. Tot això en un dia càlid. Un dia més, les temperatures més altes s'han acostat a la xifra dels 30 graus avui, en el cas de Ponent. Destaquem, per exemple, Gimenells o Seròs, amb 29,7 graus, Vinebre o Lleida, amb 29 graus de temperatura màxima. Aquesta estabilitat d'avui tindrà continuïtat aquest divendres, darrer dia de temps estable, un divendres per aprofitar amb bancs de boira matinals a bona part de les comarques de l'interior, especialment de les planes, i algun núvol a la tarda que es pot presentar inofensiu a la façana costanera. Demà, amb unes temperatures similars a les d'avui, on les més altes rondaran la xifra dels 27-28 graus aproximadament. El canvi de temps important arribarà a partir del migdia de dissabte. Fins aleshores, dissabte al matí, ambient assolellat, cel variable, amb bancs de boira a bona part de les comarques de l'interior. Però, a partir del migdia, serà quan les pluges ja començaran a afectar comarques de Girona i de Barcelona, on poden ser localment intenses i fins i tot abundants. Les temperatures tendiran a mantenir-se una miqueta similars a la d'aquests darrers dies, si bé tendiran una miqueta a baixar. Ara bé, serà diumenge el dia plujós, possiblement de cap a cap, molt abundants al litoral, al prelitoral, a les comarques de Girona i de Barcelona, també a punts del Pirineu, i tot això acompanyat d'un fort descens de les temperatures, on s'espera neu al Pirineu més occidental. Una davallada important de les temperatures, pluges que haurem d'anar seguint amb atenció durant les properes actualitzacions dels mapes.
1: Gràcies, Néstor. Passen 5 minuts d'un quart de set. El Ministeri de Defensa investigarà diversos àudios publicats pel diario.es en què un grup de militars es vanten de pallissar immigrants a Ceuta.
3: O sea que si no vanten molt a mal, passa de
1: Sense guants m'agrada més, sense guants se sent el cop, però amb guants fa mal, diu un soldat rient a un altre. Durant una guàrdia prop del centre d'estada temporal per a immigrants de Ceuta la nit del 21 al 22 de setembre. Aquest àudio i d'altres que ha publicat el diario.es posen veu a les pallisses i al tracte vexatori que han denunciat desenes de migrants davant la policia. Amnistia Internacional ha portat el cas a la justícia. En un comunicat, el Ministeri de Defensa assenyala que ha enviat la notícia amb els àudios al jutjat i a la fiscalia perquè investiguin els fets. I temps ara per la informació internacional. L'OTAN ha anunciat que tractaran la seva reunió de la setmana que ve els atacs amb drons contra vaixells mercants al Mar Negre després de l'escalada de les últimes setmanes. Romania, que ha patit l'últim atac a les seves aigües territorials, proposa crear un comandament militar conjunt de l'Aliança amb Bulgària i Turquia, els altres dos països amb costa al Mar Negre. Les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulants d'un vaixell incendiat avui dins de la seva jurisdicció per un atac rus, com sostenia el president del país, Nicu Jordan, que adverteix que no es quedaran de braços plegats.
21: Penso que
22: com que han passat relativament poques hores, volem saber tots els detalls sobre què ha passat exactament. Però, sens dubte, hi haurà una reacció. Hi haurà una reacció per part de l'estat romanès.
1: Aquesta escalada bèl·lica també amenaça amb una crisi alimentària mundial perquè Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereal. Moscou, Cristina Solies.
23: En les últimes setmanes, els dos exèrcits han incrementat els atacs contra embarcacions civils i ports del Mar Negre i han provocat desenes de morts i desapareguts entre les seves tripulacions. S'han vist afectats els països de la zona, com Turquia, Romania i Bulgària, tots tres països de l'OTAN, que ja han demanat una treva marítima com la que hi va haver entre 2022 i 2023. Però Vladimir Putin no en vol ni sentir a parlar. El president rus acusa Ucraïna d'haver començat aquesta escalada.
24: Les autoritats de Kiev van començar a atacar els nostres petroliers i altres vaixells que transportaven càrrega exclusivament pacífica. Així doncs, van començar a respondre-hi. I ara sentim veus de totes bandes que ens demanen que ho aturem.
23: Tot plegat preocupa no només als països limítrofs, sinó també a tota la comunitat internacional, ja que Rússia i Ucraïna són responsables d'una quarta part de les exportacions mundials de blat. En aquest sentit, Kiev acusa Moscou de voler convertir la fam en una arma de guerra i avisa de les conseqüències humanitàries que hi haurà si continua fent impracticable la navegació pel Mar Negre.
1: I almenys 4 persones han mort al Iemen en un atac dels rebels hutis contra el palau presidencial iemenita d'Aden. Entre les víctimes hi ha 2 escortes de Shaya al-Zindani, el president reconegut internacionalment. Ell i la resta de ministres del Iemen estarien fora de perill, segons fonts governamentals. Per la seva banda, la milícia rebel aclareix que l'objectiu era atacar el quarter militar de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial, ja que és el mateix complex. El conflicte bèl·lic entre les dues parts fa dies que es va agreujant. Avui, la coalició liderada per les forces saudites ha confirmat 19 morts i més de 360 ferits en els atacs hutis dels darrers dies contra el regne àrab, com el que va afectar l'aeroport de Riad dissabte passat. El govern saudita acusa l'Iran d'estar al darrere dels atacs dels rebels.
0: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3cat Info.
1: Un apunt cultural abans de la informació esportiva. L'escriptora Cristina Ros ha guanyat el Premi de Literatura Infantil en Català al Vaixell de Vapor amb la novel·la Un lladre genial, un llibre d'aventures plenes de misteris, ciència, literatura i tecnologia. El jurat destaca que l'obra és un text intel·ligent i ben articulat sobre l'amistat que farà volar la imaginació dels nens. Cristina Ros ha explicat a aquesta emissora l'argument de la seva primera novel·la publicada.
4: Un científic que fa més d'un segle, quan era petit, va endur-se un llibre en préstec de la biblioteca i no el va tornar mai. Llavors es queda atrapat a la biblioteca en forma de fantasma tot aquest temps i ara necessita l'ajuda d'una nena per poder recuperar el llibre.
1: El guardó està dotat amb 6.000 euros.
0: Esports.
1: Fins 6:45 i amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
5: Bona tarda, Joan. El Barça aparca temporalment la Lliga de Campions per centrar-se de nou en la Lliga. Dissabte, 6:45 de la tarda, visita el Betis, el tercer a la classificació a primera. En la curta sessió d'entrenament d'aquest matí ja hi han participat totalment Rafinha, que s'ha perdut els dos últims partits, i Frenkie de Jong, que es va lesionar fa uns mesos amb la selecció dels Països Baixos durant el Mundial.
0: 3CAT Info.
5: El Futbol Club Barcelona, d'altra banda, ha anunciat que la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, The Creator, lluirà a la samarreta del primer equip blaugrana per al Barça-Madrid el 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Un clàssic que es perdrà el brasiler del Madrid, Vinícius. El seu entrenador, José Mourinho, ha carregat contra el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol pels 4 partits de sanció imposats al davanter per l'expulsió al camp del Villarreal, el dia del Villarreal.
6: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido.
5: D'altra banda, males notícies per l'Arsenal femení, que perd de 8 a 10 setmanes Mariona Caldentey per una lesió muscular. Ho ha avançat aquesta tarda la seva entrenadora, René Slegers. Això implica que Caldentey serà baixa pel Camp Nou el 12 de novembre, quan havia de jugar contra el Barça a la Lliga de Campions. Un cop completada la segona jornada de la Champions masculina, avui el torn és per als partits de la segona jornada de la Europa League. Destaquen l'Unión Saint-Gilloise a Real Societat a 6:45 d'aquí a 18 minuts i a partir de les 9 al Celta Juventus. Claudio Giraldez és l'entrenador del conjunt gallec.
7: Como llegamos al partido con muchas ganas, con mucha ilusión, evidentemente es un día, sabemos que especial para todo el mundo, porque es jugar contra la Juventus, como tú dices, uno de los mejores equipos de Europa, de la historia, y uno de los colosos de la competición. Muy buena prueba para nosotros, tenemos muchas ganas de que llegue el partido, como cualquier partido creo que está al 50%, tenemos recursos para poder ganarlo, sabemos que tenemos que estar muy bien, porque es un equipo muy completo, y tenemos que confiar en nuestras posibilidades y en todo lo que tenemos bueno para poder hacerle frente
5: a... També a les 9, com a més destacats, el Benfica Celtic de Glasgow i l'Olympique de Marsella Olympiacos. Pel que fa a la Conference League, que avui es disputa la primera jornada, destaquen 3 partits, el Mjalmi suec Interescaldes d'Andorra, el Hajduk Split Ajax d'Amsterdam i l'Universitat de Craiova contra el Getafe, tots 3 a 6:45.
0: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
5: El Barça d'handbol, per la seva banda, juga aquesta tarda també a 6:45 a la pista del Dinamo de Bucarest, en la quarta jornada de la Champions. L'equip blaugrana arriba a aquest enfrontament havent guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara, però el seu entrenador, Carlos Ortega, demana pujar el nivell defensiu.
21: Jo crec que el nostre sistema defensiu no està al mateix nivell que l'any passat, i pot ser que les primeres 2 setmanes, a poc a poc, estem una altra vegada agafant mecanismes i sobretot a l'atac posicional demanem i necessitem més per l'aportació del Janus, no? Que és un jugador que jo estic segur que va donar molt.
5: Aquest maig el podreu veure pel canal Esport 3.
0: 3CAT Info.
5: Pel que fa a l'hoquei patins, la selecció espanyola masculina amb 9 jugadors catalans disputarà avui a 7:45 del vespre als quarts de final del Mundial d'Asunción al Paraguai davant la selecció de Xile. Sentim un d'aquests 9 jugadors catalans, Pol Manrubia.
8: que el partit d'avui ja estàvem classificats com a primers de grup, però ens ha anat bé per agafar sensacions, confiança. I bé, tots creiem que hem fet un partit molt serio i ja tenint en ment també el que ve ara, que és la fase de decisió, que és, bueno, pel que juguem i a tope ara.
5: En bàsquet, avui comença la sisena jornada de l'Eurolliga amb 4 partits, destacant el Fenerbahçe Partizan, el València Maccabi i el Madrid Aspel Villarban. Demà el Barça rebrà l'Olympiacos, un dels favorits a la victòria final. I el bàsquet Girona acaba d'informar i de comunicar la baixa de Pep Busquets. El jugador presenta un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. Com és habitual en aquests casos, la seva evolució marcarà la seva disponibilitat.
1: Dos quarts de set de la tarda. A aquesta hora actualitzem de manera breu la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Aturats a l'autovia 2 a l'altura de Collbató en direcció Barcelona per un nou accident. També queden encara complicacions a la B23 i l'autovia A2 a la zona de Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona per un altre accident ja retirat de la calçada. I persisteixen encara les cues a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada.
1: Les pensions entren en campanya. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve, d'acord amb l'IPC. I ha acusat el PP i Vox de voler-les retallar. Núñez Feijóo ha assegurat que garantiran el sistema públic. I Ada Colau fa una crida in extremis a Gabriel Rufián per la unitat de les forces a l'esquerra del PSOE, però la candidatura única cada cop s'allunya més. Podem donar per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la del Front Ampli, que lidera Colau. En aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que el president Salvador Illa proposa al País Valencià, les Illes i l'Aragó un fòrum permanent que representi els territoris de l'antiga Corona d'Aragó. Illa vol que les quatre autonomies debatin propostes que contribueixin a la prosperitat de l'Estat. Ho ha dit des del monestir de Poblet. També us explicarem que l'Audiència de Girona ha condemnat un home a 6 anys i mig de presó per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot entre els anys 2018 i 2019. I que el Festival de Sitges entrega avui el Gran Premi Honorífic a Dani De Vito, que celebra 55 anys de carrera i els 30 anys del seu film Matilda. L'actor i director nord-americà de 82 anys presenta el certamen de la comèdia negra Drac, que ha rodat en família. I quan faltin 5 minuts per les 7, arribarà el torn de la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Ricard?
5: Mira, per començar, que el Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis a les 9, a la novena jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong ja han fet avui tot l'entrenament amb el grup. I Mariona Caldentei serà baixa a l'Arsenal femení entre 8 i 10 setmanes per una lesió muscular i, per tant, es perdrà el duel de la Champions al camp del Barça del 12 de novembre.
1: I pel que fa al temps, a poc s'acaba el temps estable i tindrem un canvi de cara al cap de setmana. Fins aleshores, cel serè a l'interior i núvols al litoral. Divendres al matí tindrem les boires i núvols baixos a les planes interiors i a la tarda hi haurà algun núvol a la costa. Les pluges arribaran dissabte a la tarda. Les pensions han entrat de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que passi el que passi a les eleccions del proper 29 de novembre, mentre estiguin funcions, aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC i ha acusat el Partit Popular i Vox de voler-les retallar si arriben a la Moncloa.
9: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
1: De fet, l'augment de les pensions, d'acord amb l'IPC, està garantit per llei i, habitualment, l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial decret llei amb l'increment concret d'acord amb la dada d'inflació fins al novembre i després es convalida al Congrés. Es publicarà un avançament de l'IPC el 27 de novembre. Segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, just després de les eleccions, s'activaran els mecanismes per aprovar l'increment per al 2027. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
1: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist forçat a esvair dubtes sobre l'increment de les pensions.
11: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
1: Tot plegat perquè els últims dies tant el PP com Vox han posat en dubte el sistema, la sostenibilitat i el futur del model públic, amb declaracions com aquestes de la popular Esther Muñoz i el portaveu de Vox, José María Figaredo.
13: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
14: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
1: A Espanya hi ha 9 milions i mig de pensionistes, 1,6 milions a Catalunya. I les pensions es paguen directament amb les cotitzacions dels treballadors que estan en actiu. Quan aquests diners no arriben per pagar-les, l'Estat compta amb un fons d'emergència. És el que s'anomena la guardiola de les pensions, que el mes passat estava prou plena. Hi havia uns 15.300 milions d'euros, que és la xifra més alta dels últims 10 anys, de fet. És una quantitat que dona per pagar les pensions d'un mes sencer, suposant que ningú cotitzés. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha lamentat que es banalitzi el debat de les pensions perquè és complex i assegura que ara mateix no cal patir.
15: Tothom ha d'estar tranquil perquè en aquests moments hi ha suficients cotitzants per pagar les pensions. El que sí que és veritat és que quan fem projeccions endavant no estem en plena onada de jubilacions del baby boom dels anys 60 del segle passat. I, per tant, tenim temps per preveure tot allò que ens ve. Els sistemes de pensions a tot arreu del món s'han d'anar tunejant.
1: Per Guillén, el més important és que els canvis que es puguin fer en el sistema de pensions siguin previsibles perquè tothom, els joves d'ara també, pugui planificar-se la jubilació. I sobre les eleccions del proper 29 de novembre, el Front Ampli i Podem negocien a contrarrellotge per tancar una candidatura unitària que, a hores d'ara, sembla, si més no, molt difícil. Podem donar per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la del Front Ampli. I Ada Colau demana anar units. Al marge de Catalunya Podem tira pel dret i proposa directament a Esquerra Unida, integrada al Front Ampli, tancar acords a 10 comunitats. De moment, però, no se'n surt. Anem a Madrid, Tània Tàpia.
25: Tot i les crides a la unitat, la candidatura única cada vegada s'allunya més. A dia i mig per registrar les coalicions, els quatre partits de Front Ampli, Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, van per una banda i Podem i Esquerra per una altra. A Catalunya, l'entesa entre Comuns i Esquerra sembla impossible. Oriol Junqueras i tanca la porta, però Ada Colau demana a Rufián que el faci canviar de parer.
26: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendent. Ha aconseguit una popularitat molt notòria precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla i si la fa tindrà el meu suport.
25: Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, mentre Podem assumeix que a Catalunya i també a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE, però defensa que no es perdran vots. Per a la resta d'Espanya, la seva proposta passa per acordar amb Esquerra Unida anar junts a 10 comunitats, entre elles Andalusia, Castella-La Manxa i Castella-Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, que està integrada al Front Ampli, diu que no es mouran i que ha de ser Podem qui faci el pas.
27: Izquierda Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
25: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional d'Espanya, visiblement molesta, insisteix que no pensa en integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta.
28: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta. Es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
25: Un dels punts on la negociació està més encallada és el País Valencià, on la coalició Compromís decidirà avui mateix si s'integra al Front Ampli o fa una candidatura alternativa amb Esquerra Unida i Podem, i sense tenir encara el candidat clar.
1: I l'expresident Artur Mas veu les eleccions del 29 de novembre com una oportunitat per Junts. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio assegura que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les del Front Ampli com la d'Esquerra en Podem, donen força als de Puigdemont per donar veu pròpia a Catalunya.
3: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
1: L'expresident, amnistiat pel Tribunal de Comptes per les despeses del procés, lamenta que una part de la justícia s'ha fet forta per evitar fins a l'últim moment aplicar una llei que va aprovar el Congrés. I en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio remarca que això evidencia quin peu calcen.
3: Quan el Parlament espanyol, que és el Parlament del seu país, els hi diu, escolti'm, la llei d'amnistia és aquesta, es neguen a aplicar-la i batallen fins a l'últim moment per no aplicar una llei aprovada pel Parlament del seu país. Això sona a Trump.
1: I aquestes eleccions espanyoles del 29N han marcat el tradicional homenatge de record al president Lluís Companys, afusellat pel franquisme al fossat del Castell de Montjuïc de Barcelona, avui fa 86 anys, amb crides a frenar l'extrema dreta, com la del president de la Generalitat, Salvador Illa.
12: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys.
1: I amb el debat de la confluència de les esquerres a Espanya en plena ebullició, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha dit que no accepta lliçons de ningú i el número 2 de Junts, Jordi Turull, ha llançat un dard als republicans.
16: El millor antídot per als reaccionaris, però també als únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú.
17: Per defensar Catalunya, només hi som nosaltres. I nosaltres això ho portem incorporat en l'ADN. I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
1: El PSC, els Comuns i la CUP han fet també les seves respectives ofrenes florals al cementiri de Montjuïc. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, vol crear un fòrum permanent amb els territoris de l'antiga Corona d'Aragó, és a dir, amb les Illes, el País Valencià i l'Aragó. Ho ha dit des de Poblet, on avui els quatre governs participaven en la reunió del patronat del monestir amb la presència del rei Felip VI, Manel Sastre.
18: Illa ho ha proposat davant dels altres tres presidents del Partit Popular a les Illes, l'Aragó i el País Valencià, i en el que és el panteó reial de l'antiga Corona d'Aragó, aparcant les actuals diferències polítiques als presidents, però veuen bé la proposta.
19: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet, on les nostres comunitats puguem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
18: Salvador Illa ha adaptat una frase de Tarradella sobre Catalunya, però l'ha traslladat a Espanya dient que és prou gran per a que no hi sobri ningú. Felip VI ha destacat també el potencial de cooperació entre territoris.
20: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas i desenvolupades en el nostre país.
18: I l'abat de Poblet, Rafael Barroer, ha reclamat una llei pròpia per la protecció del monestir, a l'estil de la que ja es va fer per Montserrat.
22: Necessita una llei de protecció per poder mantenir-se en peu amb els instruments adients per fer-la efectiva, perquè Poblet clama per poder oferir l'esplendor de la seva bellesa.
18: Feia 15 anys que no es reunia el patronat del monestir de Poblet.
1: Dos minuts i tres quarts de set de la tarda, la Unió Europea fa pinya amb Ucraïna i critica l'enduriment de la postura de Donald Trump en relació amb la guerra. S'ha evidenciat en l'inici d'una cimera on els líders dels 27 no volen cedir en qüestions tan capdals com els actius russos bloquejats. Però és que la majoria de socis retreuen al president nord-americà aquest nou gir respecte a Kiev. Alguns avisen que caldrà més implicació comunitària per guanyar i acabar el conflicte. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
0: El canceller alemany Friedrich Merz ha rebutjat les pretensions als Estats Units de gestionar els actius russos congelats a Europa.
2: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
0: Com que Rússia ha incomplert la treva energètica anunciada per Trump, el primer ministre suec, Ulf Kristersson, dona suport a Ucraïna perquè torni a bombardejar refineries de petroli russes.
4: Han de limitar els diners que Rússia pot guanyar de les exportacions. Per això, també diem que l'acord pel dièsel entre els Estats Units i els russos és un mal senyal.
0: El contrapunt el posa el primer ministre de Bulgària, Roman Radev, agraeix que Trump hagi retirat les sancions al dièsel rus.
6: Sabeu quin és el nostre problema ara mateix a Europa? Els elevats preus dels carburants. Qualsevol pas que serveixi per reduir-los i garantir la nostra competitivitat serà apreciat.
0: I Letònia ha demanat sacrificis econòmics per ajudar Ucraïna.
7: És una cervesa menys per cada europeu a l'any. Crec que ens ho podem permetre, però Ucraïna ho necessita ara. Nosaltres bevem menys i allà se salven vides.
0: Vol convèncer els socis europeus perquè enviïn més diners a Kiev.
1: I el primer ministre d'Albània, Edi Rama, rebutja dimitir per les protestes violentes dels estudiants albanesos. Des de fa 3 dies, milers de persones s'enfronten contra la policia a la capital, Tirana, unes mobilitzacions on s'han cremat molts elements urbans. Fins i tot ahir es va incendiar el Ministeri d'Educació albanès. Els manifestants estan indignats per la qualitat de l'educació, però també per la corrupció política i pels plans del govern de vendre part de la seva costa per construir un complex turístic de luxe, un projecte que té al darrere Jared Kushner, el gendre de Donald Trump. Per Edi Rama, l'oposició està al darrere de les protestes i adverteix que la seva sortida del govern frenaria el camí d'Albània cap a la Unió Europea. Albània forma part dels països amb més opcions per entrar a la Unió Europea els propers anys, juntament amb Montenegro, Ucraïna i Moldàvia. I un darrer punt, abans d'obrir àrea de servei a la sintonia de 3CAT Info, el govern nord-americà rectifica i no retransmetrà en directe l'execució de l'oficial de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per la matança a la base de Fort Hood. Ho ha anunciat Donald Trump en un missatge a la xarxa Truth Social. El president nord-americà ha anunciat que els familiars de les víctimes sí que podran assistir en directe a l'execució que durà a terme un escamot d'afusellament. El condemnat, el major Nidal Malik Hassan, va disparar contra els seus companys a la base militar i va matar 13 persones i en va ferir 32. Àrea de servei a 3CAT Info. El temps i el trànsit. Comencem actualitzant la situació a les carreteres i pel que fa a la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Encara complicacions per incidències. A l'autovia 2, aturats entre el Bruc i Collbató en direcció a Barcelona a causa d'un accident que talla un carril, segons informen des de trànsit. També es manté tallada la N340 al Vendrell en sentit nord per l'accident d'un camió que transporta vehicles. Un accident que ha passat a la rotonda d'enllaç amb la C32. Per aquí és per on s'està desviant la circulació cap a l'autopista del Garraf pels vehicles que van en direcció a Barcelona. També es manté el pas alternatiu a la C12 a l'altura de Móra la Nova, a causa també d'una topada. I també aturants a les autopistes C16 i C58, des de Terrassa Oest a Terrassa Est, en direcció d'entrada a Barcelona, a causa d'un vehicle avariat que talla un carril de circulació. També cua a la mateixa C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. I a la C58 a l'altura de Ripollet i de Badia, en direcció Sabadell-Terrassa. També aturats encara a l'autovia 2, a l'altura de Cornellà en direcció Lleida, la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, i pel que fa a les rondes, la Ronda Litoral amb retencions entre Fòrum i Poble Nou en direcció Llobregat a causa d'un accident que talla un carril, també aturats a la mateixa Ronda Litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc a l'altura del Port i de Sant Adrià a Santa Coloma, això en sentit Besòs, i la Ronda a Dalt amb cua entre Pedralbes i Vallcarca, sentit en Besòs, i també a l'altura de la Vall d'Hebron direcció Llobregat. I a l'extrem sud de la Gran Via es manté la cua des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, especialment en direcció d'entrada a la capital catalana. Més informació renovada al punt de les 7.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
8: Bona tarda.
1: El temps, Néstor Gómez.
5: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat. Malgrat la presència d'alguns núvols a la façana costanera, de precipitacions no n'esperem. El que sí que podem esperar cap al final del dia és que els núvols baixos de la costa s'extenguin cap a les comarques de Girona, també cap a la Catalunya central, i guanyin terreny cap al Camp de Tarragona. Uns núvols inofensius. A la resta, el cel romandrà serè, i així el mantindrem també durant aquesta propera nit i matinada. De fet, aquest divendres serà el darrer dia de temps estable de la setmana, amb un divendres assolellat amb bancs de boires cap a l'Empordà, Catalunya central i al nord del Pla de Lleida. També a la tarda pot aparèixer algun núvol a la façana costanera o al prelitoral, sempre de caràcter anecdòtic, sense precipitacions i amb unes temperatures que es mantindran similars a les d'avui. No arribarem als 30, però rondarem la xifra dels 27-28 graus. Ara bé, el canvi de temps arriba tot coincidint amb el cap de setmana. El matí de dissabte encara serà prou tranquil, amb algunes boires matinals a les planes interiors, però serà darrera hora del matí, però sobretot a la tarda, quan les pluges s'intensificaran i es presentaran a les comarques de Girona, de Barcelona i fins i tot al Camp de Tarragona. I atenció, perquè ja poden ser localment intenses i abundants. Unes pluges que es mantindran durant tot diumenge a gran part del país, sent abundants i, com dèiem, també podrien ser localment intenses. Un diumenge passat per aigua i, a més, amb una davallada molt forta de les temperatures. 3CAT Info.
1: Més qüestions. L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. Núria Peraire.
9: L'acusat ha reconegut que abordava les víctimes pel carrer i es guanyava la seva confiança en mentides, com ara que coneixia les seves famílies. També ha reconegut que els oferia diners perquè anessin fins a la seva botiga, les portava al magatzem i allà els feia els tocaments. Dues de les víctimes tenien 17 anys i l'altra en tenia 16. Tots ells eren menors amb una discapacitat intel·lectual.

0: Once upon a time, there was a girl named Matilda.
1: Hi, Dad.
2: Get in the car, Melinda.
1: Matilda!
3: Danny DeVito està en plena forma als 82 anys. Estrenarà a finals del 2026 un nou film de la saga Jumanji i també es manté actiu com a productor, que és el paper que juga a Drac, coproduïda amb el seu fill i protagonitzada per la seva filla. Una comèdia hilarant, però també molt fosca. A la tarda rebrà el Gran Premi Honorífic i també ha vingut a celebrar els 30 anys de Matilda, que va dirigir i protagonitzar.
4: This is very
5: Tot això és molt, molt especial per mi, perquè Matilda és una pel·lícula que estimo moltíssim. Vaig descobrir un llibre perquè la meva filla Lucy i la seva germana el van portar un dia al llit perquè li llegíssim al seu germà petit, Jake. Mentre el llegíem, vam començar a barrinar com el podríem adaptar al cinema. I ara ja fa 30 anys de Matilda. T'ho creguis o no, el temps passa volant i és tot un honor ser aquí.
3: Ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror des que era petit, de Lon Chaney a Roger Corman o Vincent Price, i després de 55 anys de carrera ha triat quin personatge de tots els que ha fet el representa millor.
5: M'encanta anar a totes, i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera... molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
3: Però vaja, diu que està obert a nous projectes que suposin un repte per a ell, però també a fer d'home gran tranquil, assegut en un Porsche al costat d'Arnold Schwarzenegger, amb qui va rodar als anys 80 i 90, Els bessons peguen dues vegades i Júnior.
6: I el Festival Panoràmic, nascut fa 10 anys a Granollers, obre portes aquest vespre. Fins a finals de desembre es programen exposicions i activitats, aquest any coincidint que fa 200 anys de la primera imatge fotogràfica que es conserva. Ens en parla des de Granollers la Marta Vallès.
7: Li cedim tot el protagonisme a un dels codirectors del Panoràmic, en Joan Fontcoberta, que ens parla del lema que uneix totes les propostes del festival aquest any.
8: Per celebrar aquest bicentenari de la fotografia, el lema, el títol que hem adoptat pel festival és Cremar de desig. Perquè l'any 1828 el Daguerre, que és un dels altres pioners inventors de la fotografia, va escriure una carta a Niepce dient-li cremo de desig per veure les proves que estàs aconseguint amb això de la fotografia incipient. Cremar de desig ens sembla que és una expressió poètica que explica aquesta passió, aquest neguit per l'imatge.
7: I amb petits titulars, algunes de les exposicions que des d'avui es poden veure a Granollers.
8: Una exposició de Donna Ferrato, és una fotògrafa americana que treballa sobre la violència de gènere amb una fotografia molt radical, molt punyent. Una exposició d'una fotògrafa italiana que es diu Eva Riva ha fet un treball sobre la història de Berlusconi i aquelles festes bunga-bunga on es convidaven a noies joves i que va ser un gran escàndol i tal. Tindrem una tercera exposició de fotollibres.
7: A més de moltes altres activitats i d'un espai també per la fotografia experimental.
8: Éric Rompier, un autor francès que treballa amb el cine, l'imatge, la fotografia i que s'ha interessat sempre amb la descomposició. La fotografia, el cinema, són imatges sobre uns suports físics que amb el temps es deterioren, no? Què passa quan aquesta imatge es fa malbé? Es descomposa degut a la fragilitat dels mateixos components químics o a l'acció d'uns ambients hostils, no? De la humitat, de microorganismes, etc. No?
7: Aquest any a les seus de Granollers, Terrassa i Barcelona s'hi afegeix també Vic. Teniu tota la informació a festivalpanoràmic.cat i a Instagram Panoràmic Festival.
6: Esports, fins a les 7.
9: Esports.
6: Amb en Ricard Isidro. Bona tarda, Ricard.
10: Bona tarda, Joan. Comencem a l'esport en directe. Tenim en joc el partit del Barça d'handbol a la pista del Dinamo de Bucarest en partit de la quarta jornada de la Champions. Es porten disputats ja 9 minuts de la primera part i el conjunt blaugrana ja domina 3 gols, 3-6. El Barça arriba a aquest enfrontament havent guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara. Per la seva part, l'equip romanès ha empatat un partit i n'ha perdut dos. Un duel, un Dinamo de Bucarest-Barça, que el podeu veure pel canal Esport 3.
9: 3CAT Info.
10: El Barça, ara de futbol, aparca temporalment la Lliga de Campions per centrar-se de nou en la Lliga. Dissabte, demà passat a 2:15 de la tarda, visita el Betis, el tercer a la classificació.

0: de primera. En la curta sessió d'entrenament d'aquest matí ja hi han participat totalment Rafinha, que s'ha perdut els dos últims partits, i Frenkie de Jong, que es va lesionar amb la selecció dels Països Baixos durant el Mundial. D'altra banda, el Futbol Club Barcelona ha anunciat que la firma Golf One, creada pel raper Tyler, The Creator, lluirà a la samarreta del primer equip blaugrana per al Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia anterior, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça en el partit de la Lliga Femenina contra el Granada. D'altra banda, Mariona Caldentey serà baixa entre 8 i 10 setmanes a l'Arsenal femení per una lesió muscular, tal com ha explicat aquesta tarda la seva entrenadora, Reni Sligers. Això implica que Caldentey es perdrà el duel al Camp Nou contra el Barça a la Champions el 12 de novembre. Un cop completada també en futbol ja la segona jornada de la Champions masculina, avui és el torn per als partits de la segona jornada de l'Europa League. Destaca un partit de la, en presència de la Reial Societat, que està visitant l'Union Saint-Gilloise als 11 minuts de partit, empat a 0 al marcador. A partir de les 9 es jugarà el Celta Juventus. Claudio Giraldez és l'entrenador del conjunt gallec.
1: Como llegamos al partido con muchas ganas, con mucha ilusión. Evidentemente es un día, sabemos que especial para todo el mundo, porque es jugar contra la Juventus, como tú dices, uno de los mejores equipos de Europa, de la historia, y uno de los colosos de la competición. Muy buena prueba para nosotros, tenemos muchas ganas de que llegue el partido. Como cualquier partido, creo que está al 50%, tenemos recursos para poder ganarlo. Sabemos que tenemos que estar muy bien, porque es un equipo muy completo y tenemos que confiar en nuestras posibilidades y en todo lo que tenemos bueno para poder hacerle frente.
0: A partir de les 9 també es jugaran partits interessants com el Benfica Celtic de Glasgow o l'Olímpic de Marsella Olympiacos. A la Conference League avui es disputa ja la primera jornada, tenim en joc 3 partits destacats, són el Hajduk Split Ajax, el Mjällby de Suècia contra l'Inter Escaldes Andorra i l'Universitat de Craiova Getafe. Tots 3 han començat a 3 quarts de 7 i tots 3 tenen ara mateix un empat a 0 al marcador.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola masculina amb 9 jugadors catalans disputarà avui a 8:15 del vespre els quarts de final del Mundial d'Asunción al Paraguai davant la selecció de Xile. Sentim un d'aquests 9 jugadors catalans, Pol Manrubia.
3: Que el partit d'avui ja estàvem classificats com a primers de grup, però ens ha anat bé per agafar sensacions, confiança. I bé, tots creiem que hem fet un partit molt serio i ja tenint en ment també el que ve ara, que és la fase de decisió, que és, bueno, pel que juguem i a tope ara.
0: La resta d'aparellaments de quarts de final són l'Argentina i Itàlia, l'Angola, Portugal i el França, Suïssa. Pel que fa al bàsquet, avui comença la sisena jornada de l'Eurolliga amb 4 partits. A 8:15, Fenerbahçe i Partizan de Belgrad. A 9:15, 2 enfrontaments. El Milà, Dubai i el València, Maccabi de Tel Aviv. I a les 9 del vespre, el Real Madrid rebrà l'Asvel Villerban. Demà, el Barça rebrà l'Olympiacos, un dels favorits a la victòria final. Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana, explica què necessita l'equip.
4: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem, executar bé el pla de partit.
0: Sekulic podria recuperar l'alè Justin Minaya. El bàsquet Girona ha comunicat per la seva banda la baixa de Pep Busquets per un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. Com és habitual en aquests casos, la seva evolució marcarà la seva disponibilitat.
2: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 7. I comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Retencions per diversos accidents a l'entrada a Barcelona per la C58 entre Montcada i Torre Baró, la Ronda Litoral des de la zona Fòrum i fins a Poble Nou en direcció Llobregat, autovia A2 entre el Bruc i Collbató, direcció Barcelona, i d'altra banda per un vehicle avariat, les autopistes C16 i C58 entre Terrassa Oest i Terrassa Est en direcció Barcelona.
0: Les pensions entren ja en campanya. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve. D'acord amb l'IPC, i ha acusat també PP i Vox de voler-la retallar. Núñez Feijóo ha assegurat que garantiran el sistema públic. Ada Colau fa una crida in extremis a Gabriel Rufián per la unitat de forces de l'esquerra del PSOE, però la candidatura única cada cop s'allunya més. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra en Podem i la de Front Ampli, que lidera Colau. Defensa investigarà els àudios publicats per Diario.es en què un grup de militars presumeixen de pallissar migrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i a la fiscalia que investiguen els fets arran de la denúncia d'Amnistia Internacional. L'OTAN analitzarà en la reunió de la setmana que ve els atacs amb drons contra vaixells mercants al Mar Negre després de l'esclada de les últimes setmanes. Romania, que ha viscut l'últim atac en les últimes aigües interterritorials, proposa crear un comandament militar conjunt per l'aliança per fer-hi front. Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort d'un nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Aquest migdia se n'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor que van trobar al mar ahir a la tarda a prop de Sitges. El plenari extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment la modificació de les ordenances fiscals per encarir l'IBI als propietaris d'habitatges turístics entre un 50 i un 150%. L'encariment es farà en funció del nombre de pisos que es tinguin. De les 10.600 llicències que hi ha a Barcelona, el 60% són de propietaris que tenen més de 4 pisos. I la novel·la gràfica Relaciones Peligrosas de Koldo Azpitarte i Michael Bau recupera el llegat del neurocientífic Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària, Kathy Lewy. La també bibliotecària i activista comunista va escriure un llibre sobre Cajal als anys 70, que va tornar de l'exili a Moscou i Pequín.
2: Esports. El Barça d'handbol està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest en partit de la quarta jornada de la Champions. L'Equador de la primera part domina el conjunt blaugrana per 5-9. En futbol, el Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis a la novena jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. I Mariona Caldentey serà baixa a l'Arsenal femení entre 8 i 10 setmanes per una lesió muscular i es perdrà el duel de la Champions al camp del Barça del 12 de novembre.
0: I repassem també la previsió meteorològica. A poc s'acaba ja el temps estable i tindrem un canvi de temps de cara al cap de setmana. Fins aleshores, cel serà, això sí, a l'interior i núvols al litoral. Divendres al matí tindrem boires i núvols baixos a les planes interiors i a la tarda hi haurà també algun núvol cap a la costa. Les pluges arribaran, això sí, dissabte a la tarda.
3: Trescat Info.
0: 7:04. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga. Comencem. Les pensions han entrat ja de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que passi el que passi a les eleccions del 29 de novembre, mentre estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC i acusa també PP i Vox de voler-les retallar si arriben a la Moncloa.
4: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
0: L'augment de les pensions d'acord amb l'IPC està però garantit per llei. Habitualment l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial decret llei amb l'increment concret de que porta la dada d'inflació fins al novembre i després aquesta dada es convalida al Congrés. Es publicarà un avançament de l'IPC el 27 de novembre i, segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, just després de les eleccions s'activaran els mecanismes ja per aprovar l'increment per al 2027. Són declaracions que sentirem a Televisió Espanyola.
3: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
0: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist forçat a esvair dubtes ara sobre l'increment de les pensions.
5: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
0: Tot això perquè els últims dies, tant el PP com Vox han posat en dubte el sistema, la sostenibilitat i el futur del model públic amb declaracions com aquestes que sentirem de la popular Esther Muñoz i el portaveu de Vox, José María Figaredo.
6: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
7: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
0: A Espanya hi ha 9 milions i mig de pensionistes, 1,6 milions dels quals a Catalunya. I més qüestions. La Junta Electoral Central ha obert un expedient al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la roda de premsa que va fer l'endemà de convocar les eleccions generals del 29 de novembre. El PP va denunciar aquesta compareixença del president espanyol sobre els decrets de l'habitatge, argumentant que havia sigut un míting amb crítiques cap a l'oposició i amb missatges propis també d'una campanya electoral. Sánchez prometia mesures contra els desnonaments si tenia confiança dels votants.
8: Ni durante lo que resta de legislatura ni esperemos durante la siguiente si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
0: El representant de Sánchez al·lega que la denúncia es basa en un ús abusiu de la normativa electoral i sol·licita que s'arxivi. La JEC podria sancionar, però Sánchez, si conclou que el president espanyol va vulnerar el principi de neutralitat, objectivitat i igualtat. I per cert que la Junta Electoral Central ha acordat enviar la documentació electoral per al vot exterior a tots els inscrits al CERA, és el cens electoral de residents absents, però avisa que només podran votar aquells qui no els afecti la suspensió del Suprem. Recordem que l'alt tribunal manté suspès el vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per la llei de Nets arran d'un recurs de Vox i de Justícia Europa. I l'excandidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha criticat Gabriel Rufián, cap de llista dels republicans a les eleccions generals, per acordar amb Podem una candidatura conjunta al Congrés des de Catalunya. Maragall s'hi ha referit amb ironia i són declaracions que sentirem que ha fet a BTV.
9: El senyor Rufián vol dir aquest conegut líder de Podemos que té la generositat de venir a capçalar la llista d'Esquerra Republicana? Aquí tenim un espectacle, jo crec que una mica lamentable, de... A veure, només parlant del qui, no hi ha manera de parlar del què en aquest país. Esquerra ha quedat presonera d'aquesta lògica.
0: Ernest Maragall va estripar el carnet del partit després de la polèmica dels cartells ofensius sobre l'Alzheimer contra ell i el seu germà que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals. I el Front Ampli i Podem negocien ara a contrarrellotge per tancar una candidatura unitària que, de moment, a hores d'ara, sembla molt difícil. Podem donar per fet ja que a Catalunya, de fet, hi haurà dues paperetes. Una, la d'Esquerra amb Podem, i l'altra seria la de Front Ampli. I Ada Colau demana anar units. Al marge, però, de Catalunya, Podem tira ja pel dret i proposa directament Esquerra Unida, integrada al Front Ampli, tancar acord en 10 comunitats. De moment, però, no se'n surt. Anem ara cap a Madrid. Tània Tàpia.
10: Tot i les crides a la unitat, la candidatura única cada vegada s'allunya més. A dia i mig per registrar les coalicions, els quatre partits de Front Ampli, Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, van per una banda i Podem i Esquerra per una altra. A Catalunya, l'entesa entre Comuns i Esquerra sembla impossible. Oriol Junqueras i tanca la porta, però Ada Colau demana a Rufián que el faci canviar de parer.
11: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, ha aconseguit una popularitat molt notòria, precisament defensant, aixecant aquest la bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla i si la fa, tindrà el meu suport.
10: Ho ha dit el matí de Catalunya Ràdio, mentre Podem assumeix que a Catalunya i també a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE, però defensa que no es perdran vots. Per a la resta d'Espanya, la seva proposta passa per acordar amb Esquerra Unida anar junts a 10 comunitats, entre elles Andalusia, Castella-La Manxa i Castella-Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, que està integrada al Front Ampli, diu que no es mouran i que ha de ser Podem qui faci el pas.
12: Esquerra Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
10: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional d'Espanya, visiblement molesta, insisteix que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta.
13: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta. Es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
10: Un dels punts on la negociació està més encallada és al País Valencià, on la coalició Compromís decidirà avui mateix si s'integra al Front Ampli o fa una candidatura alternativa amb Esquerra Unida i Podem, i sense tenir encara el candidat clar.
0: 7 i 10 minuts, més qüestions. El Ministeri de Defensa investigarà diversos àudios publicats pel diari Oponés en què un grup de militars es vanten de pallissar immigrants a Ceuta.
14: Passa que si em vanten molt a mà, passa a mirar...
0: Sense guants, m'agrada més, sense guants se sent el cop, però amb guants fa mal. Això és el que diu un soldat rient a un altre durant una guàrdia a prop del centre d'estada temporal per als immigrants de Ceuta la nit del 21 al 22 de setembre. Aquest àudio que sentim de fons i d'altres que ha publicat el diari Oponés posen veu a les pallisses i al tracte vexatori que ha denunciat desenes de migrants davant la policia. Amnistia Internacional ha portat ja el cas a la justícia. En un comunicat el Ministeri de Defensa assenyala que envien la notícia amb els àudios també al jutjat i a la Fiscalia perquè investiguin aquests fets. I obrim plan internacional. L'OTAN ha anunciat que tractarà en la seva reunió de la setmana que ve els atacs amb drons contra vaixells mercants al Mar Negre després de l'escalada de les últimes setmanes. Romania, que ha patit l'últim atac a les seves aigües territorials, proposa crear un comandament militar conjunt amb l'aliança amb Bulgària i també Turquia, els altres dos països amb costa al Mar Negre. Les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulants d'un vaixell incendiat avui dins de la seva jurisdicció per un atac rus, com sostenia també el president del país, Nicu Jordan, que adverteix que no es quedaran ara de braços plegats.
15: Com que han passat relativament poques hores, volem saber tots els detalls sobre què ha passat exactament. Però, sens dubte, hi haurà una reacció. Hi haurà una reacció per part de l'estat romanès.
0: Aquesta escalada bèl·lica també amenaça amb una crisi alimentària mundial perquè Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereal. Anem ara cap a Moscou. Cristina Solies.
16: En les últimes setmanes, els dos exèrcits han incrementat els atacs contra embarcacions civils i ports del Mar Negre i han provocat desenes de morts i desapareguts entre les seves tripulacions. S'han vist afectats els països de la zona com Turquia, Romania i Bulgària, tots tres països de l'OTAN, que ja han demanat una treva marítima com la que hi va haver entre 2022 i 2023. Però Vladimir Putin no en vol ni sentir a parlar. El president rus acusa Ucraïna d'haver començat aquesta escalada.
17: Les autoritats de Kiev van començar a atacar els nostres petroliers i altres vaixells que transportaven càrrega exclusivament pacífica. Així doncs, van començar a respondre-hi. I ara sentim veus de totes bandes que ens demanen que ho aturem.
16: Tot plegat preocupa no només els països limítrofs, sinó també a tota la comunitat internacional, ja que Rússia i Ucraïna són responsables d'una quarta part de les exportacions mundials de blat. En aquest sentit, Kiev acusa Moscou de voler convertir la fam en una arma de guerra i avisa de les conseqüències humanitàries que hi haurà si continua fent impracticable la navegació pel Mar Negre.
0: I encara en plana internacional, Nicolás Maduro i la seva parella Cilia Flores s'han declarat innocents de les noves acusacions de tortura formulades contra ells pels Estats Units. Tots dos han comparegut davant d'un jutge de Nova York després que els càrrecs inicials de narcotràfic se'ls hi hagi afegit el de conspiració per torturar opositors polítics. La fiscalia sosté que Maduro va ordenar a responsables veneçolans que torturessin sospitosos per conjurar-se contra ell, entre els quals hi hauria membres de les Forces Armades. Per exemple, se l'acusa d'haver ordenat el segrest de militars per obtenir informació de dissidents l'any 2014, un pla que hauria rebut el suport de Cilia Flores, i Maduro i Flores han negat tots aquests fets. El jutge també ha decidit ajornar dues setmanes la celebració del judici, que ara començarà el 14 de juny del 2027.
18: 3CAT Info.
0: Espanya alliberarà 4 milions i mig de barrils de la seva reserva de petroli abans que s'acabi aquest mes. L'acció respon als compromisos adquirits amb l'Agència Internacional de l'Energia per moderar els preus. El mes de març passat, una trentena de països van acordar treure del mercat 400 milions de barrils de les respectives reserves estratègiques, en el que representava llavors la resposta coordinada més gran de la història. Espanya ja va posar al mercat 3,7 milions de barrils que, amb els que s'ha acordat alliberar ara, representen doncs una aportació de gairebé el 3% del volum total d'aquesta operació. És un quart de vuit, obrim àrea de serveis i comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit i al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara complicacions per diversos accidents a l'autovia A2 entre el Bruc i Collbató en direcció Barcelona perquè hi ha un carril tallat a la circulació. A la C58, l'autopista del Vallès entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat també per una col·lisió que ocupa un carril. A Barcelona, a la Ronda Litoral, també aturades encara des de la zona Fòrum i fins a Poble Nou, direcció Llobregat, igualment per una topada que també ocupa un carril de circulació. Es manté tallada la carretera nacional 340 al Vendrell en sentit nord en direcció Barcelona per l'accident d'un camió que transportava vehicles i que ha tingut una col·lisió a la rotonda d'enllaç amb la C32. Per aquí, per la C32, s'està desviant la circulació. I també queden encara complicacions a la C16 i la C58 entre Terrassa Oest i Terrassa Est en direcció Barcelona a causa d'un vehicle avariat que també talla un carril de circulació. També queden algunes aturades a la C60 a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Pedralbes i Vallcarca, en sentit en Besòs, i la Ronda Litoral, a banda del tram on hi ha l'accident, també queden algunes aturades esporàdiques entre Montjuïc i el Port i a l'altura de la Barceloneta, en sentit en Besòs. Més informació d'aquí a 30 minuts.
18: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
19: Temps tranquil el que tenim a hores d'ara arreu del país, amb molt de sol o cel serè cap a l'interior i, en canvi, amb núvols a la façana costanera, o núvols que sembla que puguin deixar pluja, però que no en deixarà. Avui tenim un dia molt tranquil, tot i la presència d'aquells núvols baixos a la façana costanera i a punts del perilitoral. Tot això en un dia càlid, un dia més, les temperatures més altes s'han acostat a la xifra dels 30 graus avui en el cas de Ponent. Destaquem, per exemple, Gimenells o Seròs, amb 29,7 graus, Vinebre o Lleida, amb 29 graus de temperatura màxima. Aquesta estabilitat d'avui tindrà continuïtat aquest divendres, darrer dia de temps estable, un divendres per aprofitar amb bancs de boira matinals a bona part de les comarques de l'interior, especialment de les planes, i algun núvol a la tarda que es pot presentar inofensiu a la façana costanera. Demà, amb unes temperatures similars a les d'avui, on les més altes rondaran la xifra dels 27-28 graus aproximadament. El canvi de temps important arribarà a partir del migdia de dissabte. Fins aleshores, dissabte al matí, ambient assolellat, cel variable en bancs de boira a bona part de les comarques de l'interior. Però a partir del migdia serà quan les pluges ja començaran a afectar comarques de Girona i de Barcelona, on poden ser localment intenses i fins i tot abundants. Les temperatures tendiran a mantenir-se una miqueta similars a les d'aquests darrers dies, si bé tendiran una miqueta a baixar. Ara bé, serà diumenge el dia plujós, possiblement de cap a cap, molt abundants al litoral, al prelitoral, a les comarques de Girona i de Barcelona, també a punts del Pirineu, i tot això acompanyat d'un fort descens de les temperatures, on s'espera neu al Pirineu més occidental. Una davallada important de les temperatures, pluges que haurem d'anar seguint amb atenció durant les properes actualitzacions dels mapes.
18: Resca Info.
0: Així s'ha acabat el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia a Granollers en record de la quarta víctima mortal arran dels aiguats que a començaments d'aquest mes. Es tracta del nen de 12 anys, veí d'aquest municipi, el cos del qual van trobar al mar ahir a prop de Sitges. Unitat mòbil a Granollers, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
20: Tothom està molt afectat a Granollers i a la comarca, i és que, de fet, el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia tanca 10 dies de recerca infructuosa per tota la comarca. Tot el consistori de Granollers s'ha concentrat davant les portes de l'Ajuntament, aquí a la plaça de la Porxada, representants dels bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, 112, Guàrdia Urbana, i han estat presents. Encapçalant aquest acte de suport als familiars, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, que ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
21: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible.
20: Per unanimitat, tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Granollers han acordat decretar un dia de dol oficial per la mort del menor.
18: 3CAT Info.
0: Les plataformes d'usuaris del transport públic de tot el país també s'han unit a la convocatòria de vaga general per al proper 11 de novembre. Han consensuat un manifest unitari a partir del qual s'han afegit doncs qüestions pròpies de cada zona. Comencem, anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
22: Aquí, per exemple, s'ha fet referència a la dispersió i la distància que hi ha entre municipis i com això impacta de ple en el despoblament de les dues comarques d'interior, és a dir, tant de la Ribera d'Ebre com també de la Terra Alta. Cinta Galiana, portaveu de Transignes.
23: Una mancança de transport públic importantíssima. Hi ha pobles de Ribera d'Ebre i de Terra Alta que si no tenen autobús i no tenen carnet perquè són menors, en el cas dels estudiants o vehicle particular, estan aïllats. Per això se buiden els nostres pobles de les Terres de l'Ebre d'interior.
22: I és que amb l'habitatge són dues cares de la mateixa moneda.
23: És importantíssim perquè va una cosa coordinada en l'altra. La vivenda o la poder viure en, puesto, en un lloc assequible ve unit a no tindre els transports en els pobles i en les ciutats de Terres de l'Ebre.
22: De cara al dia de la vaga, no es descarta fer accions simultànies de les plataformes a tot el país.
0: Aquesta és la protesta dels sindicats aquest mateix matí a Portbou, a l'Alt Empordà i també a Cervera de la Marenda, a la Catalunya Nord, pel que consideren una condemna a mort al transport de mercaderies per aquesta línia ferroviària. La gota que ha fet vessar el got, Portbou, Clara Jordan, és el tancament precisament de la base de manteniment dels trens de mercaderies que Renfe tenia a l'estació de Portbou.
24: Sí, Renfe ja havia anat buidant a poc aquest taller i aquest estiu va decidir baixar la persiana definitivament i traslladar els dos treballadors que hi quedaven. Però això s'hi suma la fi de l'activitat de l'empresa que es dedica a transportar les mercaderies a l'ample de via europeu a Cervera de la Marenda, previst per finals d'aquest mes, i la fi de la concessió de l'empresa que trasllada els contenidors als trens que han d'anar cap a Europa a Portbou mateix. Cati Llibre és la presidenta del Consell Sindical Interregional Pirineus Mediterrània.
25: Desaparèixer aquestes bases de manteniment i aquestes bases de trasbassament de mercaderies vol dir debilitar el pas de mercaderies per Catalunya, vol dir debilitar el pas de les mercaderies que fa la nostra indústria cap a Europa, i això vol dir que aquest tràfic, si disminueix i només passa pel Pertús, doncs voldrà dir que s'haurà de derivar cap a Irún, cap a Indai, cap a un altre lloc, en el qual nosaltres diguéssim que perdem també posició estratègica en quant a la indústria.
24: Pels sindicats, els plans de Renfe contradiuen de ple els del govern de potenciar el transport ferroviari de mercaderies i que contempla justament l'estació de Portbou com un dels eixos principals d'aquest projecte.
18: 3CAT Info.
0: La novel·la gràfica Relaciones Peligrosas recupera ara el llegat del neurocientífic Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària, Katie Lewy. La també bibliotecària i activista comunista va tenir una vida convulsa durant la Guerra Civil, l'exili a Moscou i a Pequín i també la tornada a Madrid del tardofranquisme, on va escriure un llibre precisament sobre Cajal. Òscar Callau.
26: La vida i obra del metge aragonès Premi Nobel de Medicina l'any 1906 es relata a través de qui va ser la seva bibliotecària i traductora, Enriqueta Levy, que va començar a treballar per Ramón y Cajal el 1926, quan ell tenia 74 anys i ella 16. fins que el científic va morir el 1934. Sentim el metge i guionista Koldo Azpitarte.
2: Y ella se transformó en una figura importante porque era la que hacía de puente con el laboratorio. Entonces ella conocía mucho a todos los de la escuela y luego tiene la cosa de que al ser tan joven fue la última superviviente que pudo dar un testimonio de cómo era Cajal.
26: Ketty va tenir una vida convulsa i apassionant. Es va afiliar al Partit Comunista l'any 1936 a través de la seva germana Irene Falcón, que era la secretària de la Passionària, i es van exiliar al final de la Guerra Civil Espanyola. Un periple de més de 3 dècades que la va portar a la Rússia de Stalin, la Xina de Mao i Suïssa, fins que va poder tornar a Espanya durant l'etapa aperturista del final del franquisme. Va recuperar la seva plaça a l'Instituto Cajal, rebatejat com a CSIC, on va escriure la biografia Así era Cajal.
2: Nosotros queríamos hablar de historia de la neurociencia, queríamos hablar del proceso de gestación del libro de Ketty, el Así era Cajal, que recupera un poquito la figura de Cajal que había sido apropiada por el franquismo, la recupera en ese tardo franquismo. El proceso de gestación de ese libro fue el que de verdad nos abrió las puertas a nuestra historia.
26: A través dels records ficcionats de Ketty Levy, el còmic recupera el llegat de Ramón y Cajal i el dels grans neuròlegs i neuropsiquiatres que en van ser col·laboradors o deixebles. La lectura d'aquesta història farcida de dades agafa ritme gràcies als dibuixos minimalistes de Miquel Bao.
3: Era un libro que tiene muchísima información, tiene muchos personajes, muchos cambios de espacio, transcurre a lo largo de un largo periodo de tiempo. Entonces, lo que queríamos era que el dibujo no le pusiese ninguna barrera a eso. Un dibujo más sencillo, más estilizado, con menos detalle, comunica mucho más rápido que un dibujo más realista, más fotorrealista.
26: Relaciones peligrosas, al publica Norma Editorial.

0: Esports. Francesc Ripoll, bona tarda.
1: Bona tarda, comencem amb esport en directe perquè tenim en joc el partit del Barça d'handbol a la pista de la Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El partit el tenim ara mateix al descans i el Barça, que té ja un còmode avantatge al marcador, està guanyant de 9 gols, 11 a 20, victòria momentània de l'equip blaugrana. El Barça, que ha arribat a aquest enfrontament havent guanyat els 3 partits que ha jugat fins ara, el Dinamo Bucarest ha empatat un partit i n'ha perdut 2. Per tant, el Barça, si acaba guanyant aquest partit, se situaria encara més líder d'aquest grup E de la fase de grups, amb 4 victòries en 4 partits. Aquest partit, la segona meitat, la podreu veure per Esport 3. De l'handbol al futbol, el Barça parcatja temporalment la Lliga de Campions per centrar-se de nou en la Lliga. Dissabte, a 6:45 de la tarda, visita el Betis, el tercer de la classificació de primera. En la curta sessió d'entrenament d'aquest matí ja hi han participat totalment Rafinha, que s'ha perdut els 2 últims partits, i Frenkie de Jong, que es va lesionar amb la selecció dels Països Baixos durant el Mundial. Aquest divendres l'equip torna a entrenar i es decidirà si tots 2 jugadors entren a la convocatòria per jugar al camp de l'equip andalús. El Barça, d'altra banda, ha anunciat que la firma Goldbank, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà la samarreta del primer equip blaugrana pel Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf ja serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de la Lliga contra el Granada. Ja no hi ha jornada de Lliga de Campions, sí que juguen partits de l'Europa League i de la Conference League. De l'Europa League, que tinguem en joc ara, destaquen el Salzburg 0, Milan 2 i l'Unió Saint-Gilloise 0, Real Societat 0. A les 9 es juga un Celta Juventus, Benfica Celtic de Glasgow i Olímpic de Marsella Olympiacos. De la Conference League destaquem el partit que està jugant l'Inter Escaldes Andorrà. Està jugant al camp del Mjällby suec, ara mateix al 43 de la primera meitat. No es mou el marcador, empat a 0. També està jugant el Getafe al camp de la Universitat de Cracòvia, amb empat a 0 també al marcador. I un últim apunt en futbol, perquè Mariona Caldentey serà baixa entre 8 i 10 setmanes de l'Arsenal femení per una lesió muscular, tal com ha explicat aquesta tarda la seva entrenadora. Això implica que Caldentey es perdrà el duel al Camp Nou contra el Barça a la Champions del proper 12 d'octubre.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: En hoquei patins, la selecció espanyola masculina amb 9 jugadors catalans disputa avui, d'aquí a només un minut, els quarts de final del Mundial d'hoquei patins, que es disputa a Asunción, al Paraguai, davant la selecció de Xile. Sentim el jugador català Pol Manrubia.
2: El partit d'avui ja estàvem classificats com a primers de grup, però ens ha anat bé per agafar sensacions, confiança, i bé, tots creiem que hem fet un partit molt serio i ja tenint en ment també el que ve ara, que és la fase de decisió, que és, bueno, pel que juguem i a tope ara.
1: I en bàsquet avui comença la 6a jornada de l'Eurolliga amb 4 partits. Demà serà el torn del Barça, que rebrà l'Olympiacos, un dels favorits a la victòria de l'Eurolliga. També a Sekulic, el tècnic blaugrana, podria recuperar l'alè Justin Minaya. Per cert, que el bàsquet Girona ha comunicat la baixa de Pep Busquets per un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. El proper partit dels gironins és diumenge a Fontejau contra l'Eima Corunya.

0: Són 8:15. Fins ara us hem explicat que les pensions ja han entrat en campanya. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui doncs en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve, d'acord amb l'IPC, i també ha acusat PP i Vox de voler-les retallar. Núñez Feijóo ha assegurat, però, que garantiran el sistema públic. I fins a les 8 en punt també us explicarem altres notícies. Per exemple, que han absolt un home acusat d'abusar la seva fillastra a Lleida després que ella hagi admès en el judici que s'ho va inventar. La fiscalia retira els càrrecs i demana deduir testimoni per valorar si cal investigar la jove per denúncia falsa. També que l'Autoritat Catalana de la Competència diu que les benzineres de supermercat i de baix cost han suavitzat l'augment del preu dels combustibles per la guerra de l'Iran. És una de les conclusions de l'informe que ha analitzat l'evolució dels preus en 1.500 gasolineres del país. O que Sílvia Munt dirigeix el clàssic d'Arthur Miller Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. El muntatge, protagonitzat per David Selves i Laura Conejero, reflexiona sobre com el poder condiciona les relacions. I en esports, Francesc Ripoll, què hi podem afegir?
1: Que està jugant el Barça d'handbol, partit de Champions a la pista del Dinamo de Bucarest. Partit al descans, guanya el Barça de 9 gols, 11-20.
0: I repassem també la previsió meteorològica, perquè a poc s'acaba ja el temps estable i tindrem un canvi de temps, sobretot de cara al cap de setmana. Fins aleshores, cel sereix, o sigui, a l'interior, i núvols al litoral. Divendres al matí tindrem les boires i núvols baixos cap a les planes interiors, i a la tarda hi haurà també algun núvol cap a la costa. Les pluges arribaran dissabte a la tarda. Les 8:02. Les pensions, com us dèiem, ja han entrat de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que passi el que passi a les eleccions del 29 de novembre, mentre ell estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC, i acusa també al PP i Vox de voler-les retallar si arriben a la Moncloa.
2: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
0: L'augment de les pensions d'acord amb l'IPC està garantit per llei, i habitualment l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial decret llei amb l'increment concret d'acord amb la dada d'inflació fins al novembre, i després ja es convalida al Congrés. Es publicarà un avançament d'aquest IPC el 27 de novembre. Segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, just després de les eleccions s'activaran ja també els mecanismes per aprovar l'increment per al 2027. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
0: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist forçat a esvair dubtes sobre l'increment de les pensions.
4: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC. Sin duda, garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
0: Tot això perquè els últims dies, tant el PP com Vox han posat en dubte el sistema, també la sostenibilitat i el futur del model públic, en declaracions com aquestes que sentirem de la popular Esther Muñoz i també del portaveu de Vox, José María Figaredo.
5: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
6: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
0: A Espanya hi ha uns 9,5 milions de pensionistes, 1,6 milions a Catalunya. I més qüestions. La Junta Electoral Central ha obert un expedient al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la roda de premsa que va fer l'endemà de convocar les eleccions generals del 29 de novembre. El PP va denunciar aquesta compareixença del president espanyol sobre els decrets d'habitatge, argumentant que havia sigut un míting amb crítiques també a l'oposició i amb missatges propis d'una campanya electoral. Sánchez prometia mesures contra els desnonaments si tenia la confiança dels votants.
7: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
0: El representant de Sánchez al·lega que la denúncia es basa en un ús abusiu de la normativa electoral si també sol·licita que s'arxivi. La JEC podria sancionar Sánchez si conclou que el president espanyol va vulnerar els principis de neutralitat, objectivitat i igualtat.
8: 3CAT Info.
0: I enmig del debat sobre com millorar els resultats educatius de Catalunya, avui Pimec ha reunit 4 dels 7 exconsellers d'educació dels últims 20 anys. Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó han coincidit a situar la formació dels docents i també les desigualtats socials i la pobresa infantil com els grans reptes que afronta ara el sistema educatiu. Sara Cañete.
9: Els 4 exconsellers han reflexionat al voltant dels reptes i els principals problemes que afronta el sistema educatiu a Catalunya i han coincidit a assenyalar que les universitats han de revisar els plans de formació dels docents, però també que cal formació continuada i el desplegament de la carrera docent. Així s'expressava l'exconsellera Irene Rigau, que va ser consellera d'Educació per Convergència i Unió.
10: La gran assignatura pendent és quin dia la universitat, que sempre es queixa de que li van mal preparats, quin dia la universitat entomarà de veritat que la formació dels professionals de la docència depèn.
9: S'hi ha sumat Ernest Maragall, que va ser conseller, en aquest cas per Esquerra, i que diu que ho van intentar, però que no se'n van sortir.
11: No és que no ens hi barrellessin, en aquests moments. No. És una més de les batalles perdudes d'aquells 4 anys, Però batalles donades, no oblidades.
9: Els 4 exconsellers també han abordat altres qüestions, han defensat la validesa de la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, en molts punts diuen encara per desplegar, la necessitat de donar estabilitat al sistema educatiu i de millorar la implicació de les famílies, perquè remin, diuen tots plegats, a la una per millorar aquests resultats educatius.
0: I una informació que us destacàvem al sumari. Han absolt un home acusat d'abusar la seva fillastra a Lleida després que ella hagi admès al judici que s'ho va inventar. Anem doncs cap a Lleida per a Joan Álvarez.
12: L'Audiència de Lleida absolt avui un home acusat d'abusar sexualment de la seva fillastra després que la jove, que ara té 19 anys, hagi reconegut durant el judici que es va inventar els fets denunciats. La noia ha explicat al tribunal que ho va denunciar quan era menor d'edat i que ho va fer enmig dels conflictes familiars perquè estava enfadada amb l'home que la castigava. La noia també ha admès que posteriorment, quan vivia en un centre de menors, volia retirar la denúncia però que no la creien i tenia por de fer-ho.
13: Pues básicamente que mentí, si es verdad que es una acusación muy fuerte. Cuando puse la denuncia era una menor que pues era un poco ingenua, la verdad nunca llegué a pensar en las consecuencias que traería. Como que no pensé la gravedad del asunto, de lo que yo estaba acusando a esa persona.
12: Després de sentir les seves paraules, la fiscalia ha retirat l'acusació i ha demanat a l'audiència que dedueixi testimoni per valorar si cal investigar la jove per una possible denúncia falsa. Els fets anunciats inicialment haurien passat entre el juny del 2020 i el juny del 2021. La fiscalia li demanava 5 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a una menor de 13 anys, a més de 9 anys d'inhabilitació per treballar en feines que impliquin un contacte directe amb menors, 5 anys de llibertat vigilada i una indemnització de 6.000 euros per danys morals.
0: I l'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. Núria Paraire.
14: L'acusat ha reconegut que abordava les víctimes pel carrer i es guanyava la seva confiança en mentides, com ara que coneixia les seves famílies. També ha reconegut que els oferia diners perquè anessin fins a la seva botiga, les portava al magatzem i allà els feia els tocaments. Dues de les víctimes tenien 17 anys i l'altra en tenia 16. Tots ells eren menors amb una discapacitat intel·lectual del 65%, que segons la fiscalia era coneguda i notòria. En principi se li demanava una pena de 14 anys de presó. Finalment la fiscalia, l'acusació i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de dilacions indegudes per tot el temps que el cas ha trigat a arribar a judici. Se l'ha condemnat a 6 anys i mig per 3 delictes d'abús sexual a menors i 3 delictes de corrupció de menors.
0: I més qüestions. Una de cada 5 persones més grans de 60 anys té algun problema neurològic o bé de salut mental. Així mateix ho apunta l'informe Mirades, elaborat per Som Salut Mental 360, una iniciativa impulsada pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. L'estudi, elaborat per 16 experts, analitza els principals reptes en aquest àmbit i també la necessitat de millorar-ne la detecció i l'atenció. El nostre company Toni Fortesa ha parlat d'aquest informe amb Sebastià Santa Eugènia, el director general del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
15: Doctor Santa Eugènia, molt bona tarda.
16: Bona tarda.
15: Quin és l'objectiu principal de l'informe Mirades?
16: En l'informe Mirades de la plataforma Som Salut Mental 360 vol posar de relleu la prevalença tan gran que hi ha de problemes de salut mental entre les persones majors de 65 anys. De fet, els darrers estudis mostren que una de cada quatre persones més grans de 65 anys a Europa pateixen problemes de salut mental. Aquesta prevalença encara és superior si parlem de símptomes depressius, on arriba a ser d'una de cada tres persones majors de 65 anys. I altres problemes rellevants en aquestes edats poden ser, per exemple, el 32% de les morts per suïcidi que ocorren a Espanya ocorren en aquest sector de població, els majors de 65 anys. És aquí on l'informe proposa eines i proposa models per donar resposta a aquesta problemàtica tan prevalent que hi ha en les persones grans.
15: Quins serien aquests trastorns que podem trobar amb més freqüència?
16: Sobretot els trastorns de l'esfera afectiva, l'angoixa, la depressió, els símptomes depressius, són les malalties de major prevalència entre les persones majors de 65 anys. Molt en relació, entre altres causes, al fet de que gairebé 850.000 persones majors de 80 anys viuen soles, en una soledat no desitjada, en l'àmbit del territori de Catalunya i Espanya. En aquest sentit, a partir d'aquí, l'impacte que té a nivell emocional i les altres grups de malalties prevalents, les cognitives, com són les demències, el deteriorament cognitiu, són les principals malalties que tenen major incidència en aquest sector de la població.
15: Llegíem a l'informe que moltes d'aquestes problemes de salut mental passen desapercebudes en gent gran. Per què?
16: Moltes vegades perquè aquestes persones grans no acaben tenint una facilitat d'accés a recursos sanitaris o a recursos socials. Moltes vegades aquestes persones amb problemes de salut mental concomitantment tenen problemes de dependència o problemes de discapacitat, i això es converteix en una barrera d'accés als dispositius de salut on poden, no, explicar aquests problemes que tenen de salut mental.
15: I quina és la principal millora que proposa, diguéssim, l'informe per atendre la salut mental de les persones grans?
16: L'informe proposa diferents intervencions. La primera de tot és tenir una sensibilització des d'un punt de vista de ciutadania de que les persones grans tenen problemes de salut mental i tenen una elevada prevalença d'aquest tipus de problemes. Sensibilitzar la ciutadania és ajudar a poder-los detectar entre tots d'una forma més proactiva i en estadis més inicials que permetin intervencions que tinguin una major tassa d'èxit. El segon repte que posa l'informe, o la segona resposta que proposa, és el fet de poder fer intervencions, plans d'atenció individualitzats a aquestes persones amb mirada integrada social i sanitària. La necessitat d'atenció d'aquestes persones no només pot ser resolta per un dels sistemes. Ha d'estar en coordinació o en treball conjunt per professionals de l'àmbit social i sanitari per donar una atenció integral a aquestes necessitats. I aquesta perspectiva ha de ser acompanyada al llarg de la vida. I el tercer propòsit ve molt en relació ja no només als professionals sanitaris o del sector social, sinó condicionants que agreugen aquests problemes, com poden ser l'habitatge, la inclusió o la lluita contra l'estigma de l'edat avançada. L'edadisme continua sent, a dia d'avui, un estigma important a l'hora de tenir sensibilitat a atendre les necessitats de les persones grans.
15: Doctor Sebastià Santa Eugènia, moltes gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info. Bona tarda.
16: Bona tarda.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I més qüestions. L'Autoritat Catalana de la Competència diu que les benzineres de supermercat i també de baix cost han suavitzat l'augment dels preus de combustibles per la guerra de l'Iran. Si aquestes estacions de servei són a prop de les grans cadenes, la seva presència també fa que la resta moderin els preus. És una de les conclusions que l'informe ha analitzat l'evolució dels preus en 1.500 gasolineres del país. I aquest estudi s'ha fet, però, abans de la bonificació del govern espanyol de 20 cèntims al litre. A títol personal, una altra dels autors del treball, el professor de la Universitat Autònoma i l'Institut Econòmic de Barcelona, Jordi Perdiguero, ha advertit que hi ha una part d'aquests ajuts que no estan arribant a la butxaca dels consumidors.
18: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció, arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25 i un 30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges, perquè saben que aquesta bonificació els permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació i, per tant, augmenta els seus marges.
0: És una situació similar a l'actual que ja es va viure amb la guerra d'Ucraïna. Llavors, la Comissió del Mercat de la Competència va concloure que les rebaixes fiscals aplicades, en aquest cas va ser la rebaixa de l'IVA i de l'impost d'hidrocarburs, sí que havia traslladat majoritàriament al preu final del consumidor. Ara també se n'està fent un seguiment. Tres quarts de vuit, fem un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Maleut García, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. Encara complicacions provocades per algunes incidències. Es manté tallada l'N340 a l'altura del Vendrell en direcció a Barcelona per l'accident d'un camió que transportava vehicles a la rotonda d'accés a la C32 a l'autopista del Garraf. Es desvia la circulació per aquí, per l'autopista, cosa que provoca retencions que ara mateix són ja més puntuals. Encara cua a la C58 a l'altura de Terrassa Est en direcció a Barcelona a causa d'un vehicle avariat que talla un carril a la circulació. A l'autovia A2 a l'altura de Coll Bató, direcció Barcelona, a causa d'un accident. Aquí també un carril ocupat. I ara també es comença a complicar la circulació a l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en direcció d'entrada a Barcelona per alguna possible incidència. També aturats a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, entre Viladecans i Sant Boi, direcció Barcelona. Aquí també és possible que hi hagi alguna incidència. Pel que fa a les rondes de Barcelona, les retencions ja són cada cop més puntuals. En queden encara la ronda a dalt entre Sarrià i Vallcarca, sentit Besòs, i la ronda litoral entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat, i de Sant Adrià a Santa Coloma, direcció al Nus de la Trinitat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
17: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat. Malgrat la presència d'alguns núvols a la façana costanera, de precipitacions no n'esperem. El que sí que podem esperar cap al final del dia és que els núvols baixos de la costa s'extenguin cap a les comarques de Girona, també cap a la Catalunya central, i guanyin terreny cap al Camp de Tarragona. Uns núvols inofensius. A la resta, el cel romandrà serè, i així el mantindrem també durant aquesta propera nit i matinada. De fet, aquest divendres serà el darrer dia de temps estable de la setmana, amb un divendres assolellat amb bancs de boires cap a l'Empordà, Catalunya central i al nord del Pla de Lleida. També a la tarda pot aparèixer algun núvol a la façana costanera o al prelitoral, sempre de caràcter anecdòtic, sense precipitacions i amb unes temperatures que es mantindran similars a les d'avui. No arribarem als 30, però rondarem la xifra dels 27-28 graus. Ara bé, el canvi de temps arriba tot coincidint amb el cap de setmana. El matí de dissabte encara serà prou tranquil, amb algunes boires matinals a les planes interiors, però serà darrera hora del matí, però sobretot a la tarda, quan les pluges s'intensificaran i es presentaran a les comarques de Girona, de Barcelona i fins i tot al Camp de Tarragona. I atenció, perquè ja poden ser localment intenses i abundants, unes pluges que es mantindran durant tot diumenge a gran part del país, sent abundants i, com dèiem, també podrien ser localment intenses. Un diumenge passat per aigua i, a més, amb una davallada molt forta de les temperatures.
17: 3CAT Info. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
21: Entendre és obrir els ulls.
22: Obrir la ment.
21: Obrir la ment.
23: Obrir la ment.
17: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: 11 minuts per les 8. Més qüestions. Malestar, sobretot a la Ribera d'Ebre, per la manera com la Generalitat aplica les alertes de protecció civil en cas de temporals. Els ajuntaments es queixen que gairebé sempre se'ls inclou el mateix grup que, per exemple, el Montsià i el Baix Ebre, però que el clima que tenen és molt diferent. Tortosa, Jordi Barranca.
1: La gota que ha fet vessar el got és la gestió del tancament de les escoles fa tot just dues setmanes. Àngels Llombard, alcaldessa de Rasquera.
2: No mos ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Ja s'havien pres unes opcions, ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
1: El nord i el centre de la comarca ho subscriuen i demanen tenir en compte les diferències orogràfiques i climàtiques. Francesc Barbero i Rubén Viernes, alcaldes de Flix i Móra d'Ebre.
22: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació del litoral, prelitoral, interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal.
23: I crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes, quan a vegades la gent, quan li enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà, que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? Pues és que no està ni poder.
1: Tot per aconseguir que es fili més prim amb l'abast territorial de les mesures.
0: I us ho destacàvem també al sumari. Sílvia Munt dirigeix el clàssic d'Arthur Miller Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. El muntatge, protagonitzat per David Selves i Laura Conejero, reflexiona sobre com el poder pot condicionar les relacions. Marta Vives.

0: aquest món i que més que mai ja sent directament egoistes, no? Que com a societat necessitem els migrants perquè som una societat envellida, que ningú cuida, hi ha feines que no volem fer, seguim tractant a l'altre com algú residual i que a qui no volem donar drets, no? Jo crec que aquesta obra és un tret a la línia de flotació absoluta.
1: I a partir d'aquí una història sobre el poder, la lleialtat, la masculinitat i les conseqüències dels desitjos ocults. Sílvia Munt.
2: I aquests desitjos, que poden ser desitjos sexuals, desitjos de posició, desitjos de pàtria, desitjos de traïció, els desitjos són els que belluguen la vida. Aquests desitjos poden començar molt bé i acabar molt malament.
1: Panorama des del pont s'estrenarà el 22 d'octubre i es podrà veure al Teatre Goya fins al 29 de novembre.
3: I anem ara cap a Granollers perquè el Festival Panoràmic, nascut tot just fa 10 anys en aquesta ciutat, obre portes aquest mateix vespre. Fins a finals del mes de desembre es programen exposicions, però també activitats, i aquest any coincidint que fa 200 anys de la primera imatge fotogràfica que es conserva. Ens en parla des de Granollers la Marta Vallès.
4: Li cedim tot el protagonisme a un dels codirectors del Panoràmic, en Joan Fontcuberta, que ens parla del lema que uneix totes les propostes del festival aquest any.
5: Per celebrar aquest bicentenari de la fotografia, el lema, el títol que hem adoptat pel festival és Cremar de desig. Perquè l'any 1828 el Daguerre, que és un dels altres pioners inventors de la fotografia, va escriure una carta a Niepce dient-li cremo de desig per veure les proves que estàs aconseguint amb això de la fotografia incipient. Cremar de desig ens sembla que és una expressió poètica que explica aquesta passió, aquest neguit per l'imatge.
4: I amb petits titulars, algunes de les exposicions que des d'avui es poden veure a Granollers.
5: Una exposició de Donna Ferrato, és una fotògrafa americana que treballa sobre la violència de gènere amb una fotografia molt radical, molt punyent, una exposició d'una fotògrafa italiana que es diu Eva Rivas, ha fet un treball sobre la història de Berlusconi i aquelles festes bunga-bunga on es convidaven a noies joves i que va ser un gran escàndol i tal. Tindrem una tercera exposició de fotollibres.
4: A més de moltes altres activitats i d'un espai també per la fotografia experimental.
5: Eric Rompier, un autor francès que treballa amb el cine, l'imatge, la fotografia, i que s'ha interessat sempre amb la descomposició. La fotografia, el cinema, són imatges sobre uns suports físics que amb el temps es deterioren, no? Què passa quan aquesta imatge es fa malbé? Es descomposa degut a la fragilitat dels mateixos components químics o a l'acció d'uns ambients hostils, no? De la humitat, de microorganismes, etc. No?
4: Aquest any a les seus de Granollers, Terrassa i Barcelona s'hi afegeix també Vic. Teniu tota la informació a festivalpanoràmic.cat i a Instagram Panoràmic Festival.
3: I abans dels esports, també us expliquem que l'escriptora Cristina Ros ha guanyat el Premi de Literatura Infantil en Català, El vaixell de vapor, amb la novel·la Un lladre genial, un llibre d'aventures plena de misteri, ciència, literatura i també tecnologia. El jurat destaca que l'obra és un text intel·ligent i ben articulat sobre l'amistat que farà volar la imaginació dels nens. Aquest guardó està dotat amb 6.000 euros.
6: Esports.
3: Fins les 8 en punt. Francesc Ripoll, bona tarda.
7: Bona tarda. Comencem amb esport en directe. Tenim en joc el Barça d'handbol a la pista del Dinamo de Bucarest, partit de la quarta jornada de la Lliga de Campions. El partit el tenim ja al segon quart i el Barça, que juga com a visitant, té el partit molt encarrilat a falta de 10 minuts. Guanya de 13 gols Dinamo de Bucarest, 17, Barça 30, l'equip blaugrana, que ha arribat a aquest partit amb 3 victòries a 3 partits. Per tant, continuaria líder d'aquest grupè de la Champions d'handbol amb 4 victòries consecutives, 4 victòries de 4 possibles. El partit, el desenllaç, el podreu veure per Esport 3. I tenim més esport en directe a aquesta hora. Als quarts de final del Mundial d'hoquei patins a Asunción, al Paraguai. Ara mateix està jugant la selecció espanyola amb 9 jugadors catalans contra Xile. El partit a la primera meitat l'està guanyant el combinat espanyol per 1-0. El guanyador del partit s'enfrontarà a Argentina a les semifinals. Els argentins han derrotat a Itàlia per 4-1. Els altres partits d'aquests quarts de final són el França

0: a Suïssa i l'Angola a Portugal, que es disputaran a la nit hora catalana. El Barça aparca temporalment la Lliga de Campions per centrar-se de nou en la Lliga. Dissabte, 6:45 de la tarda, visita el Betis, el tercer a la classificació de primera. En la curta sessió d'entrenament d'aquest matí ja hi han participat totalment Rafinha, que s'ha perdut els dos últims partits, i Frenkie de Jong, que es va lesionar amb la selecció dels Països Baixos durant el Mundial. El Barça, d'altra banda, ha anunciat que la firma Golf One, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà a la samarreta del primer equip blaugrana pel Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Com dèiem, ja ha acabat la jornada de la Lliga de Campions. Ara tenim en joc partits de l'Europa League i de la Conference League. De l'Europa League destaquem el partit que estan jugant l'Unió Sant Gil i la Real Societat. Guanyen els bascos per 0 gols a 1, i també el Salzburg 0, Milan 3, i el Lió 2, Crystal Palace 1. Pel que fa a la Conference League, està jugant l'Inter Escaldes a Andorra. El camp del Mjällby suec està perdent per la mínima per 1-0 al minut 10 de la segona meitat. També està jugant el Getafe. El camp de l'Universitat de Cracòvia està perdent per... No, està empatant 0-0 al Getafe. I un últim apunt de futbol, perquè Mariona Caldentey serà baixa entre 8 i 10 setmanes de l'Arsenal femení per una lesió muscular, tal com ha explicat aquesta tarda la seva entrenadora. Això implica que Caldentey es perdrà el duel al Camp Nou contra el Barça a la Champions el 12 de novembre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet, avui ha començat la sisena jornada de l'Eurolliga amb 4 partits. Demà estarà el torn del Barça, que rep l'Olympiacos, un dels favorits a la victòria final. Sentim Alexander Sekulić, el tècnic blaugrana, que explica què és el que necessita l'equip.
2: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem. Executar bé el pla de partit.
3: Things we want to execute on defense, whatever is the plan we have.
0: Sentim també Oleg Balcerovski, pivot blaugrana.
4: Yo creo que cada día es un test para nosotros para intentar mejorar, para ser más equipo, para todavía mejorar las cosas que estamos haciendo peor y mejorar también las cosas o hacerlas mejor que estamos haciendo bien, seguir haciéndolas.
0: Sekulić per aquest partit podria recuperar l'alè Justin Minaya. Per cert, que el bàsquet Girona ha comunicat la baixa de Pep Busquets per un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. Com és habitual en aquests casos, la seva evolució marcarà la seva disponibilitat. El proper partit dels gironins és diumenge a Fontejau contra el Leima Corunya.
5: Bona tarda, a les 8. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve, d'acord amb l'IPC, i ha acusat Partit Popular i Vox de voler-les retallar. Núñez Feijóo ha assegurat que garantiran el sistema públic. L'OTAN analitzarà en la reunió de la setmana que ve els atacs amb drons contra vaixells mercants al Mar Negre després de l'escalada de les últimes setmanes. Romania, que ha viscut l'últim atac en les seves aigües territorials, proposa crear un comandament militar conjunt de l'Aliança per fer-hi front. Els líders dels 27 tanquen files amb Kiev i rebutgen el nou gir de Donald Trump respecte a la guerra d'Ucraïna. El canceller alemany descarta la pretensió de la Casa Blanca de gestionar els actius russos congelats. Alguns socis admeten que caldrà més ajuda de Brussel·les per aconseguir la victòria al conflicte. I nou dia de protestes violentes a Albània, on des de dimarts milers d'estudiants albanesos s'enfronten a la policia per la qualitat educativa i la corrupció política. Els disturbis ja han deixat més d'una setantena d'agents ferits i desenes de detinguts. Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Aquest migdia s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor que van trobar al mar ahir a la tarda a prop de Sitges. 450 incendis forestals i més de 4.800 hectàrees cremades és el balanç de la campanya d'incendis d'aquest estiu. Els bombers de la Generalitat alerten que els focs són cada vegada més virulents i es donen de manera més simultània. A més, alerten també que els Pirineus també són vulnerables per les tempestes elèctriques. I en temps de cultura us explicarem que el Festival de Sitges entrega avui el Gran Premi Honorífic a Dani De Vito, que celebra 55 anys de carrera i els 30 anys del seu film Matilda. L'actor i director nord-americà de 82 anys presenta al certamen la comèdia negra Drac, que ha rodat en família.
1: Esports.
0: El Barça d'handbol està jugant a la pista. El Dinamo de Bucarest, en partit de la quarta jornada de la Champions, està guanyant l'equip blaugrana per 20-31. També en joc els quarts de final del Mundial Masculí d'Hockey Patins al Paraguai. Està jugant la selecció espanyola amb 9 jugadors catalans. Ara mateix guanyen per 1-0 a Xile. I el Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis a la novena jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot l'entrenament amb el grup.
5: I el temps estable que hem tingut aquesta setmana s'acabarà aquest divendres, un dia de sol amb boires matinals a les planes interiors i alguns núvols a la costa. Les temperatures es mantindran semblants a les d'avui i el canvi de temps arribarà dissabte, a partir del migdia, amb pluges abundants i intenses.
1: 3CAT Info.
5: Soc en Joan Vilaplana, passant ara mateix 4 minuts de les 8 del vespre. Us acompanyaré durant aquesta propera hora informativa a la sintonia de 3CAT Info.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
5: Comencem. Les pensions han entrat de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que, passi el que passi a les eleccions del 29N, mentre estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC i acusa el PP i Vox de voler-les retallar si arriben a la Moncloa.
6: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
5: L'augment de les pensions, d'acord amb l'IPC, està garantit per llei i habitualment l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial decret amb l'increment concret d'acord amb la dada d'inflació fins novembre i després es convalida al Congrés. Es publicarà un avançament de l'IPC el 27 de novembre. Segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, just després de les eleccions s'activaran els mecanismes per aprovar l'increment per al 2027. Són declaracions a Televisió Espanyola.
7: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
5: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist forçat a esvair dubtes sobre l'increment de les pensions.
8: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
5: Tot això perquè els últims dies tant el PP com Vox han posat en dubte el sistema, la sostenibilitat i el futur del model públic, amb declaracions com aquestes de la popular Esther Muñoz i el portaveu de Vox, José María Figaredo.
9: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
10: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
5: Recordem que a Espanya hi ha 9 milions i mig de pensionistes, 1,6 milions a Catalunya. I la Junta Electoral Central obre expedient al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la roda de premsa que va fer l'endemà de convocar les eleccions generals del 29 de novembre. El PP va denunciar la compareixença del president espanyol sobre els decrets d'habitatge, argumentant que havia sigut un míting, amb crítiques a l'oposició i amb missatges propis de campanya electoral. Sánchez prometia mesures contra els desnonaments si tenia la confiança dels votants.
11: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
5: El representant de Sánchez al·lega que la denúncia es basa en un ús abusiu de la normativa electoral i sol·licita que s'arxivi. La Junta Electoral Central podria sancionar Sánchez si conclou que el president espanyol va vulnerar els principis de neutralitat, objectivitat i igualtat. Per cert, que aquesta Junta Electoral Central ha acordat enviar la documentació electoral per al vot exterior a tots els inscrits al CERA, el Cens Electoral de Residents Absents, però avisa que només podran votar aquells a qui no els afecti la suspensió del Suprem. Recordem que l'alt tribunal manté suspès el vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per la llei de nets arran d'un recurs de Vox i Justitia Europa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Passen 8 minuts de les 8 de la tarda. L'OTAN ha anunciat que tractaran la seva reunió de la setmana que ve els atacs amb drons contra vaixells mercants al Mar Negre després de l'escalada de les últimes setmanes. Romania, que ha patit l'últim atac a les seves aigües territorials, proposa crear un comandament militar conjunt de l'aliança amb Bulgària i Turquia, els altres dos països amb costa al Mar Negre. Les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulants d'un vaixell incendiat avui dins de la seva jurisdicció per un atac rus, com sostenia el president del país, Niko Shordan, que adverteix que no es quedaran de braços plegats.
12: Com que han passat relativament poques hores, volem saber tots els detalls sobre què ha passat exactament. Però, sens dubte, hi haurà una reacció. Hi haurà una reacció per part de l'estat romanès.
5: És una escalada bèl·lica que també amenaça amb una crisi alimentària mundial perquè Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereal. Moscou, Cristina Solies.
13: En les últimes setmanes, els dos exèrcits han incrementat els atacs contra embarcacions civils i ports del Mar Negre i han provocat desenes de morts i desapareguts entre les seves tripulacions. S'han vist afectats els països de la zona, com Turquia, Romania i Bulgària, tots tres països de l'OTAN, que ja han demanat una treva marítima com la que hi va haver entre 2022 i 2023. Però Vladimir Putin no en vol ni sentir a parlar. El president rus acusa Ucraïna d'haver començat aquesta escalada.
14: Les autoritats de Kiev van començar a atacar els nostres petroliers i altres vaixells que transportaven càrrega exclusivament pacífica. Així doncs, van començar a respondre-hi. I ara sentim veus de totes bandes que ens demanen que ho aturem.
13: Tot plegat preocupa no només als països limítrofs, sinó també a tota la comunitat internacional, ja que Rússia i Ucraïna són responsables d'una quarta part de les exportacions mundials de blat. En aquest sentit, Kiev acusa Moscou de voler convertir la fam en una arma de guerra i avisa de les conseqüències humanitàries que hi haurà si continua fent impracticable la navegació pel Mar Negre.
5: El govern d'Ucraïna afirma que s'ha restablert el funcionament del servei d'internet per satèl·lit Starshield l'endemà que se'n limitessin les capacitats. Qui vol explicacions dels Estats Units sobre els motius d'una interrupció que, diuen, ha afectat les missions amb drons al front militar contra Rússia? I la Unió Europea fa pinya amb Ucraïna i critica l'enduriment de la postura de Donald Trump en relació amb la guerra. S'ha evidenciat en l'inici d'una cimera on els líders dels 27 no volen cedir en qüestions tan capdals com els actius russos bloquejats. Però és que la majoria de socis retreuen al president nord-americà aquest nou gir respecte a Kiev. Alguns avisen que caldrà més implicació comunitària per guanyar i acabar el conflicte. Anem a Brussel·les, Bruno Forteamires.
15: El canceller alemany Friedrich Merz ha rebutjat les pretensions als Estats Units de gestionar els actius russos congelats a Europa.
16: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
15: Com que Rússia ha incomplert la treva energètica anunciada per Trump, el primer ministre suec, Ulf Kristersson, dona suport a Ucraïna perquè tot torni a bombardejar refineries de petroli russes.
17: Han de limitar els diners que Rússia pot guanyar de les exportacions. Per això, també diem que l'acord pel dièsel entre els Estats Units i els russos és un mal senyal.
15: El contrapunt el posa el primer ministre de Bulgària, Roman Radev, agraeix que Trump hagi retirat les sancions al dièsel rus.
18: Sabeu quin és el nostre problema ara mateix a Europa? Els elevats preus dels carburants. Qualsevol pas que serveixi per reduir-los i garantir la nostra competitivitat serà apreciat.
15: I Letònia ha demanat sacrificis econòmics per ajudar Ucraïna.
19: És una cervesa menys per cada europeu a l'any. Crec que ens ho podem permetre. Però Ucraïna ho necessita ara. Nosaltres bevem menys i allà se salven vides.
15: Vol convèncer els socis europeus perquè enviïn més diners a Kyiv.
5: I un darrer punt en l'àmbit internacional, nou dia de protestes violentes a Albània, on des de dimarts milers d'estudiants albanesos s'enfronten a la policia per la qualitat educativa i la corrupció política. Els disturbis ja han deixat més d'una setantena d'agents ferits i desenes de detinguts. El primer ministre Edi Rama rebutja dimitir per les mobilitzacions, on s'han cremat molts elements urbans. Fins i tot ahir es va incendiar l'edifici del Ministeri d'Educació. Per Edi Rama, l'oposició, volem dir, està al darrere de les protestes i adverteix que la seva sortida del govern frenaria el camí d'Albània cap a la Unió Europea.
20: Són moments difícils, però passarem aquestes hores junts perquè Albània ha de continuar escalant el cim. És un camí cap a Europa per a tots els seus estudiants, per a tots els seus nois i noies.
5: Albània forma part dels països amb més opcions per entrar a la Unió Europea els propers anys, juntament amb Montenegro, Ucraïna i Moldàvia. Tornem a Catalunya. Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Amb aquesta víctima, l'episodi de pluges ja ha deixat 4 morts i un desaparegut a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor. El nen el va trobar al mar, volem dir, un pescador dimecres a la tarda entre Castelldefels i Sitges. Granollers, Miquel Jarque.
21: Han estat 10 dies de cerca dels equips d'emergència i de voluntaris. El cap de setmana passat van arribar a ser prop d'un miler les persones que van sortir a pentinar diverses zones de la comarca per trobar-lo. Precisament, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
22: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible.
21: Són declaracions de l'alcaldessa després del minut de silenci que s'ha fet aquest matí a la plaça de la Porxada davant l'Ajuntament. Fins demà al migdia, totes les banderes de la ciutat onegen a mig pal.
5: I les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs han marcat la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu. Els bombers de la Generalitat han treballat en un total de 450 incendis que han afectat una superfície de més de 4.800 hectàrees. El nivell màxim del pla Alfa per risc extrem es va activar durant 36 dies aquest estiu passat. El juliol va ser el mes més crític. Durant 12 dies, els bombers van treballar simultàniament en 10 grans incendis, fet que va obligar a repartir recursos. I a més de la simultaneïtat, la virulència d'aquests focs va provocar pirocúmuls, grans núvols formats per fum, vapor i partícules que poden provocar nous focs i posar en risc la seguretat de les persones. És un quart de nou del vespre, és moment d'obrir àrea de servei a la sintonia de 3CAT Info. Actualitzem la situació del trànsit i de la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
23: Hola, bona tarda. Ja pràcticament resoltes les diverses incidències que quedaven. Sí que es manté tallada la N340 a l'altura del Vendrell, en sentit nord, en direcció Barcelona, perquè recordem que aquesta tarda, cap a 2:15, un camió que transportava vehicles ha tingut un accident a la rotonda d'enllaç amb la C32, amb l'autopista del Garraf. Per això, la circulació tallada en direcció Barcelona i es desvia el trànsit per aquí, per la C32, per l'autopista del Garraf, cosa que ara mateix provoca retencions molt puntuals. A l'àrea de Barcelona, la circulació pràcticament normalitzada. Només queda un carril tallat a la C58 a l'altura de Terrassa Est en direcció Barcelona per un vehicle avariat, però ja pràcticament no provoca retencions. I hi ha alguns trams de lentitud, com ara l'autovia A2 a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona, o també en algun tram de les rondes, però ja sense aturades. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
5: Gràcies, Mariluz. Fins després.
23: Bona tarda.
5: El temps, Néstor Gómez.
0: Avui hem tingut un dia molt estable arreu del país, amb un gran domini del sol i alguns núvols que s'han presentat a la façana costanera i del perlitoral i que semblaven que podia deixar alguna petita precipitació que finalment no han deixat. Tot això en un dijous càlid. Les temperatures s'han acostat a la xifra dels 30 graus. És el cas de Gimenells o de Seròs, amb 29,7 graus. En el cas de Vinebre o Lleida, han arribat als 29 graus de temperatura màxima. Aquesta estabilitat d'avui tindrà continuïtat aquest divendres. Un divendres per aprofitar, perquè serà el de l'últim dia estable de tota la setmana. Un divendres que es llevarà amb sol, però també amb presència de bancs de boira cap a la Catalunya Central, l'Empordà i al nord del Pla de Lleida. Això al matí. A la tarda tindrem alguns núvols baixos a les muntanyes del prelitoral i del litoral sense que deixin precipitació. I pel que fa a les temperatures, més o menys es mantindran demà com avui, amb les màximes més altes entre els 26 a 28 graus aproximadament, donant-se les més altes cap a ponent i cap a les Terres de l'Ebre. Ara bé, s'acosta el cap de setmana i s'espera un gran canvi de temps, sobretot que notarem a partir de dissabte a la tarda. Dissabte al matí encara tindrem un temps prou tranquil, tot i que la nuvolositat clarament vagi en augment. Ara bé, a partir de la tarda de dissabte començaran a arribar les pluges, pluges que poden ser localment intenses i abundants a les comarques de Girona i que al llarg de la tarda vespre també arribaran a les de Barcelona. I tot per donar pas a un diumenge totalment insegur, amb un diumenge de paraigua, en el qual les pluges poden regar gran part del país amb pluges que localment podrien ser molt abundants.
5: Gràcies, Néstor. De fet, sobre aquesta previsió de pluges intenses per dissabte a la tarda i al vespre, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat, sobretot a la meitat est de Catalunya. Els xàfecs poden superar els 1.000 litres per metre quadrat en mitja hora i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A més, les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i calamar-se. Durant la tarda de dissabte s'esperen xàfecs intensos a punts de l'interior, al prelitoral i al litoral, que al vespre tendiran a concentrar-se més a prop de la costa. La matinada de diumenge encara hi pot haver pluges al litoral que aniran perdent intensitat. El grau màxim de perill previst per intensitat de pluja és de 3 sobre 6 i no es descarta que augmenti. Protecció Civil recomana no acostar-se a rieres i zones inundables, seguir els avisos oficials i evitar els desplaçaments innecessaris si plou amb intensitat.
2: Soc a Itàlia i ens trobarem aquesta setmana a col·lapse amb un home que no pot viure on vol, que no pot ser qui vol ser perquè ha de canviar d'identitat, de ciutat, de país contínuament i viure escoltant. Estic referint-me a Roberto Saviano, l'escriptor, el periodista, l'home amenaçat de mort tant pel narco com per la màfia. Aquest dissabte, el col·lapse.
3: Col·lapse, dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
5: Passen gairebé 5 minuts d'un quart de 9 del vespre. La justícia investiga els àudios sobre abusos suposadament comesos per militars contra alguns immigrants a Ceuta. El Ministeri de Defensa ha enviat aquests documents al jutjat de Guàrdia i a la Fiscalia i els ha afegit a un informe d'Amnistia Internacional que ja els va remetre a finals de setembre. Els àudios publicats pel diario.es se senten uns soldats vantant-se dels maltractaments.
24: O sea que si guante mola va, pasar de la...
5: Sense guants m'agrada més, sense guants se sent el cop, però amb guants fa mal. És el que li diu un militar al seu company entre rialles durant una guàrdia a prop del centre d'estada temporal per a immigrants de Ceuta la nit del 21 al 22 de setembre. Gabriela Sánchez, la periodista que els ha publicat, ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que el que se sent a la gravació és un exemple més d'una conducta que no és excepcional entre un sector de l'exèrcit.
25: El nivell de testimonios és tal, i ja estan llegando denuncias al juzgado, que todo apunta a que, aunque no no son obviamente todos, pero es un patrón bastante extendido, según lo que nos trasladan.
5: Ja fa setmanes que Amnistia Internacional va elaborar un informe sobre el terreny que descrivia pràctiques abusives suposadament comeses pels militars que patrullen per la ciutat de Ceuta per controlar el flux de persones migrants que hi van arribar a finals de juliol. Segons Gabriela Sánchez, alguns d'aquests tractes vexatoris poden ser constitutius d'un delicte de tortures.
25: Hay algunas más graves, otras, o sea, algunas que directamente, según lo que trasladan los migrantes, pueden ser constitutivos de un delito de torturas. En alguna ocasión, yo particularmente, sí he llegado a ver a algunas en algún momento en el que algún migrante acudía a comprar y simplemente veían a una persona con bolsas o con varias botellas de agua, porque normalmente lo que hacían era recoger agua para poder ducharse en los asentamientos y le daban porque sí.
5: El Ministeri de Defensa assenyala que ha enviat la notícia amb els àudios al jutjat i a la Fiscalia perquè vol aclarir els fets i preservar el bon nom de les Forces Armades. I l'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019, Núria Peraire.
6: L'acusat ha reconegut que abordava les víctimes pel carrer i es guanyava la seva confiança en mentides, com ara que coneixia les seves famílies. També ha reconegut que els oferia diners perquè anessin fins a la seva botiga, les portava al magatzem i allà els feia els tocaments. Dues de les víctimes tenien 17 anys i l'altra en tenia 16. Tots ells eren menors amb una discapacitat intel·lectual del 65%, que segons la Fiscalia era coneguda i notòria. En principi se li demanava una pena de 14 anys de presó. Finalment, la Fiscalia, l'acusació i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de dilacions indegudes per tot el temps que el cas ha trigat a arribar a judici. Se l'ha condemnat a 6 anys i mig per 3 delictes d'abús sexual a menors i 3 delictes de corrupció de menors.
5: Temps ara per la cultura. Parlem de cinema. Dani De Vito recull avui el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Ho fa acompanyat dels seus dos fills, amb qui ha presentat la pel·lícula Drac, rodada en família. Anem cap a Sitges, Marc Garriga.
7: Once upon a time, there was a girl named Matilda.
8: Hi, Dad.
9: Get in the car, Melinda.
8: Matilda!
10: Danny DeVito està en plena forma als 82 anys. Estrenarà a finals del 2026 un nou film de la saga Jumanji i també es manté actiu com a productor, que és el paper que juga a Drac, coproduïda amb el seu fill i protagonitzada per la seva filla. Una comèdia hilarant, però també molt fosca. A la tarda rebrà el Gran Premi Honorífic i també ha vingut a celebrar els 30 anys de Matilda, que va dirigir i protagonitzar.
11: This is very
26: Tot això és molt, molt especial per mi, perquè Matilda és una pel·lícula que estimo moltíssim. Vaig descobrir un llibre perquè la meva filla Lucy i la seva germana el van portar un dia al llit perquè li llegíssim al seu germà petit, Jake. Mentre el llegíem, vam començar a barrinar com el podríem adaptar al cinema. I ara ja fa 30 anys de Matilda. T'ho creguis o no, el temps passa volant i és tot un honor ser aquí.
10: Ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror des que era petit, de Lon Chaney a Roger Corman o Vincent Price, i després de 55 anys de carrera ha triat quin personatge de tots els que ha fet el representa millor.
11: I like going big.
26: M'encanta anar a totes, i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera... de manera molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
11: You know, just bring it out to the edge.
10: Però vaja, diu que està obert a nous projectes que suposin un repte per a ell, però també a fer d'home gran tranquil, assegut en un Porsche al costat d'Arnold Schwarzenegger, amb qui va rodar als anys 80 i 90 Els bessons peguen dues vegades i Junior.
5: Esports fins 2:15.
1: Esports.
5: Amb en Francesc Ripoll. Francesc, bona tarda.
27: Bona tarda. El Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en partit de la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua líder del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits. Més esport en directe tenim en joc als quarts de final del Mundial d'Hockey Patins que s'està disputant a Asunción, al Paraguai. Està jugant la selecció espanyola amb 9 jugadors catalans contra Xile. Ara mateix l'equip espanyol està guanyant per 3-0 amb 3 gols de jugadors catalans. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà a Argentina a les semifinals. Els argentins han derrotat Itàlia per 4-1. Els altres partits dels quarts de final es disputen aquesta nit hora catalana, França-Suïssa i Angola-Portugal.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
27: El Barça aparca temporalment la Lliga de Campions per centrar-se de nou en la Lliga. Dissabte, a 6:45 de la tarda, visita el Betis, el tercer a la classificació de primera. En la curta sessió d'entrenament d'aquest matí ja hi han participat totalment Rafinha, que s'ha perdut els dos últims partits, i Frenkie de Jong, que es va lesionar amb la selecció dels Països Baixos durant el Mundial. El Barça, d'altra banda, ha anunciat que la firma Golf One, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà a la samarreta del primer equip blaugrana pel Barça-Madrid del proper 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada a l'estadi Johan Cruyff. Com dèiem, ja s'ha acabat la jornada de la Champions League. Ara tenim en marxa partits de l'Europa League i de la Conference League. De l'Europa League destaquem la recta final, el Lió 3, Crystal Palace 2, Salzburg 0, Milan 4 i un Sant Gilois 0, Reial Societat 1. I a la Conference League està jugant l'Inter Escaldes, que està perdent per 2-0 contra el Mjalbi suec, i també l'Universitat de Craiova 1, Getafe 1. A les 9 a l'Europa League destaca el Celta Juventus. D'altra banda, encara en futbol, Mariona Caldentei serà baixa entre 8 i 10 setmanes a l'Arsenal femení per una lesió muscular, tal com ha explicat aquesta tarda la seva entrenadora. Això implica que Caldentei es perdrà el duel al Camp Nou contra el Barça a la Lliga de Campions del proper 12 d'octubre.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
27: Mariona Caldentei, que es perdrà el partit del 12 de novembre i no del ja passat, evidentment, 12 d'octubre. Parlem ara de bàsquet perquè avui comença la 6a jornada de l'Eurolliga amb 4 partits. En joc el Fenerbahçe Partizan també es jugaran. D'aquí a 2 minuts comença el Milà Dubai i el València Maccabi a les 9. El Madrid es ve el Villarban. I demà el Barça rebrà l'Olympiacos, un dels favorits a la victòria d'aquesta competició. Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana, explica què és el que necessita l'equip.
8: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem. Executar bé el pla de partit.
9: Things we want to execute on defense, whatever is the plan we have.
27: Sentim també Oleg Balcerovski, pivot blaugrana.
12: Yo creo que cada día es un test para nosotros para intentar mejorar, para ser más equipo, para todavía mejorar las cosas que estamos haciendo peor y mejorar también las cosas o hacerlas mejor que estamos haciendo bien, seguir haciéndolas.
27: Sekulic podria recuperar l'Aleix Justin Minaya. Per cert, que el bàsquet Girona ha comunicat la baixa de Pep Busquets per un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. Com és habitual en aquests casos, la seva evolució marcarà la seva disponibilitat. El proper partit dels gironins és diumenge a Fontejau contra el Lema Corunya.
1: 3CAT Info.
27: Dos quarts de nou del vespre. Aquests són els principals temes que us explicarem a partir d'ara a 3CAT Info. Les pensions han entrat de plena a la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que passi el que passi a les eleccions del 29 de novembre, mentre estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC.
5: i acusa el PP i Vox de voler-la retallar si arriben a la Moncloa. Ada Colau fa una crida in extremis a Gabriel Rufián per la unitat de les forces a l'esquerra del PSOE, però la candidatura única cada cop s'allunya més. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra en Podem i la del Front Ampli que lidera Colau. En aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que una de cada cinc persones més grans de 60 anys té algun problema neurològic o de salut mental. És una de les conclusions de l'informe Mirades, elaborat per la plataforma Som Salut Mental 360 de Sant Joan de Déu. I que els veïns que encara queden al conegut com a Bloc Papallona de Barcelona s'han declarat en vaga de lloguers, denuncien que el fons d'inversió NAD està expulsant els veïns de tota la vida per poder-hi fer negoci amb el lloguer d'habitacions. Pretenen pressionar l'Ajuntament perquè expropiï l'edifici. I abans dels esports anirem a Manresa. Avui ha començat la Fira Mediterrània d'Arts d'Arrel a la capital del Bages. Fins diumenge s'oferiran 85 propostes de diferents disciplines artístiques inspirades en la tradició i la cultura popular que es podran veure en una vintena d'espais de la ciutat. I els esports arribaran quan faltin 5 minuts per les 9 del vespre. Amb quin argument principal, Francesc?
27: Doncs que el Barça d'handbol ha guanyat 22-36 de la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua líder del grupet de la màxima competició europea, amb 4 victòries en 4 partits.
5: Pel que fa al temps, aquest temps estable que hem tingut aquesta setmana s'acabarà demà divendres. Un dia de sol amb boires matinals a les planes interiors i alguns núvols a la costa. Les temperatures es mantindran semblants a les d'avui i el canvi de temps arribarà dissabte a partir del migdia amb pluges abundants i intenses. Com us dèiem, les pensions han entrat de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que, passi el que passi a les eleccions del 29 de novembre, mentre estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC i acusa el PP i Vox de voler-les retallar si arriben a la Moncloa.
13: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
5: L'augment de les pensions d'acord amb l'IPC està garantit per llei i habitualment l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial decret amb l'increment concret d'acord amb la dada d'inflació fins novembre i després es convalida al Congrés. Es publicarà un avançament de l'IPC el 27 de novembre. Segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, just després de les eleccions s'activaran els mecanismes per aprovar l'increment per al 2027. Són declaracions a Televisió Espanyola.
14: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
5: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist forçat a esvair dubtes sobre l'increment de les pensions.
15: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
5: Tot plegat perquè els últims dies tant el PP com Vox han posat en dubte el sistema, la sostenibilitat i el futur del model públic. Amb declaracions com aquestes de la popular Esther Muñoz i el portaveu de Vox, José María Figueredo.
16: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
17: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
5: A Espanya hi ha 9 milions i mig de pensionistes, 1,6 milions a Catalunya. I sobre les eleccions del proper 29 de novembre, el Front Ampli i Podem negocien a contrarrellotge per tancar una candidatura unitària que a hores d'ara sembla, si més no, molt difícil. Podem donar per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra en Podem i la del Front Ampli. I Ada Colau demana anar units. Al marge de Catalunya, Podem tira pel dret i proposa directament a Esquerra Unida, integrada al Front Ampli, tancar acords a 10 comunitats. De moment, però, no se'n surt. Madrid, Tània Tàpia.
0: Tot i les crides a la unitat, la candidatura única cada vegada s'allunya més. A dia i mig per registrar les coalicions, els quatre partits de Front Ampli, Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, van per una banda i Podem i Esquerra per una altra. A Catalunya, l'entesa entre Comuns i Esquerra sembla impossible. Oriol Junqueras hi tanca la porta, però Ada Colau demana a Rufián que el faci canviar de parer.
2: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendent. Ha aconseguit una popularitat molt notòria, precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
0: Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, mentre Podem assumeix que a Catalunya i també a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE, però defensa que no es perdran vots. Per a la resta d'Espanya, la seva proposta passa per acordar amb Esquerra Unida anar junts a 10 comunitats, entre elles Andalusia, Castella-La Manxa i Castella-Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, Castell integrada al Front Ampli, diu que no es mouran i que ha de ser Podem qui faci el pas.
18: Izquierda Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
0: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional d'Espanya, i visiblement molesta, insisteix que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta.
19: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta. Es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
0: Un dels punts on la negociació està més encallada és al País Valencià, on la coalició Compromís decidirà avui mateix si s'integra al Front Ampli o fa una candidatura alternativa amb Esquerra Unida i Podem, i sense tenir encara el candidat clar.
5: I l'excandidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha criticat Gabriel Rufián, cap de llista dels republicans a les eleccions generals, per acordar amb Podem una candidatura conjunta al Congrés des de Catalunya. Maragall s'hi ha referit amb ironia en declaracions a BTV.
20: El senyor Rufián vol dir aquell conegut líder de Podemos que té la generositat de venir a capçalar la llista d'Esquerra Republicana? Aquí tenim un espectacle, jo crec que una mica lamentable, de... A veure, només parlant del qui. No hi ha manera de parlar del què en aquest país. Esquerra ha quedat presonera d'aquesta lògica.
5: Ernest Maragall va estripar el carnet del partit després de la polèmica pels cartells ofensius sobre l'Alzheimer contra ell i el seu germà, que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals. Una dona de 47 anys ja morta a Santa Coloma de Gramenet mentre dormia al carrer. Segons informen fonts de la Guàrdia Urbana, aquest matí han rebut l'avís d'un treballador del museu Torre Valldovina que ha trobat el cos sense vida d'aquesta dona. Fins a la zona s'hi han desplaçat serveis mèdics que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fonts de l'Ajuntament han confirmat que la dona havia passat pels serveis socials, però que havia rebutjat tota mena de suport. Els Mossos han descartat cap indici de criminalitat. Més qüestions. Una de cada 5 persones més grans de 60 anys té algun problema neurològic o de salut mental. És una de les conclusions de l'informe Mirades, elaborat per la plataforma Som Salut Mental 360 de l'Hospital Sant Joan de Déu, amb la participació de 16 experts en psicogeriatria i atenció sociosanitària. Entre les persones més grans de 65 anys, un 17% té ansietat i entre un 10 i un 15% presenta símptomes de depressió. Els experts alerten que molts d'aquests trastorns passen desapercebuts perquè s'atribueixen erròniament a l'envelliment. El doctor Sebastià Santa Eugènia, director general del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, assegura que és important sensibilitzar la població al voltant d'aquesta realitat.
21: Tenir una sensibilització des d'un punt de vista de ciutadania de que les persones grans tenen problemes de salut mental i tenen una elevada prevalença. Sensibilitzar la ciutadania és ajudar a poder-los detectar en estadis més inicials que permetin intervencions que tinguin una major tassa d'èxit.
5: A més, l'estudi reclama fer un treball integral de la persona tant a nivell sanitari com social. També assenyala la soledat no desitjada i l'estigma per edatisme com a factors que agreugen els problemes de salut mental entre la gent gran. Parlem ara de la problemàtica de l'habitatge i comencem amb un cas concret. Quatre veïns del conegut com a Bloc Papallona, situat a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, comencen una vaga de lloguers contra el fons d'inversió que va adquirir l'edifici. El fons és el New Amsterdam Developers i ja ha buidat la meitat dels pisos de l'edifici. Només en queden 6 d'habitats. Els volen fragmentar i fer lloguers per habitacions. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio una de les veïnes afectades, Anna Olesti, volen pressionar l'Ajuntament de Barcelona perquè expropiï l'immoble.
3: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu. Generar un problema econòmic al fons NAC d'habilitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
5: L'expropiació per llei, però, es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc que, a més, està catalogat com a bé cultural d'interès local. I cau la compra d'habitatges per part d'estrangers. Segons els notaris, de gener a juny n'han comprat a Catalunya 10.300. Són un 9% menys que en el mateix període de l'any passat i la dada més baixa des del 2023. Això es deu en part a la supressió de les Golden Visa, que concedien la nacionalitat espanyola a canvi de fer una inversió immobiliària i també al context d'alça de preus. Amb tot, el descens registrat a Catalunya és bastant més moderat que el del conjunt de l'Estat, cosa que demostra que per als estrangers encara resulta atractiu invertir aquí. A més, la pujada de preus també ha estat menor, d'un 3%, davant del 15%, per exemple, de Madrid. La gran part de les compres protagonitzades per estrangers, un 85%, són de persones que ja resideixen a Catalunya, sobretot de procedència italiana i marroquina. La resta d'adquisicions són d'estrangers que no viuen aquí tot l'any, majoritàriament francesos i alemanys. Al conjunt de l'Estat lideren les caigudes de vendes als xinesos i russos, mentre que els ciutadans marroquins han passat a encapçalar el rànquing de compradors i han desbancat així els britànics, que ocupaven aquesta posició des de feia dues dècades. I l'Ajuntament de Barcelona ha fet un pas més per augmentar fins al 150% en alguns casos l'IBI als habitatges d'ús turístic. El plenari extraordinari ha aprovat inicialment la modificació de les ordenances fiscals perquè això sigui possible. La mesura, que és una proposta i esmena d'Esquerra Republicana negociada amb el govern de l'Estat als decrets de l'habitatge, s'ha aprovat com estava previst amb el suport del PSC, Esquerra i Barcelona en Comú. L'encariment de l'IBI es farà en funció del nombre de pisos que tingui cada propietari. Actualment hi ha 10.600 llicències a Barcelona. D'aquestes, el 60% són de propietaris que tenen més de 4 pisos. Són aquests a qui l'IBI els pujarà fins al 150%. El 10% corresponen a propietaris que en tenen 2, 3 o 4. A ells, l'IBI se'ls incrementarà un 100%. I als propietaris que només tenen un pis turístic, que són el 30% de les llicències, l'IBI els pujarà al 50%. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia.
4: Barcelona eliminarà el 2008 totes les llicències d'ús. Aquest és el compromís que aquest Ajuntament té i aquest equip de govern. Però fins que això sigui possible, utilitzarem tots els instruments i totes les eines que siguin al nostre abast per dificultar el desenvolupament d'usos turístics d'habitatge, perquè un habitatge és una llar, no és un actiu econòmic.
5: La proposta de modificació de les ordenances quedarà en exposició pública durant 30 dies perquè s'hi puguin fer al·legacions i l'aprovació definitiva serà a finals d'any. I encara un apunt més relacionat amb l'habitatge, ara però a la Vall d'Aran, la Generalitat i el Consell General d'Aran han comprat a l'Estat una antiga caserna de la Guàrdia Civil en desús situada a prop de l'estació de Baqueira, per destinar l'edifici a lloguer social. Es vol així reduir la pressió sobre l'habitatge a la zona, molt tensionada pel turisme i les segones residències. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Estem parlant d'un edifici d'uns 2.400 metres quadrats que ha costat 3,7 milions d'euros. Ara s'haurà d'arranjar i estudiar els possibles usos de l'antiga caserna a través d'una comissió de treball en què participaran la Generalitat, el Consell General i l'Ajuntament de Naut Aran. La prioritat és convertir l'edifici en diversos pisos que es destinaran a habitatge públic i assequible. Sílvia Romero és delegada del govern a l'Alt Pirineu i l'Aran.
7: Amb aquesta operació esperem poder posar en servei tot aquest edifici i tenir pisos a disposició de la ciutadania.
6: L'antiga caserna està situada a la zona d'aparcament de Baqueira 1500, un espai on sovint els treballadors de l'estació d'esquí s'allotgen en autocaravanes durant la temporada d'hivern, una Vall d'Aran on només el 36% dels habitatges són primeres residències.
5: 8:45 del vespre. A aquesta hora obrim àrea de servei a 3CAT Info. El temps i el trànsit. Comencem fent l'última actualització pel que fa a la situació a les carreteres i a la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Ja queden molt poques complicacions. Sí que es manté tallada l'N340 a l'altura del Vendrell, en sentit nord, direcció Barcelona, per l'accident d'un camió a la rotonda d'accés a la C32, a l'autopista del Garraf. Per això els vehicles es desvien per aquí, per l'autopista, cosa que provoca retencions molt puntuals. També lentitud a la C58, a l'altura de Terrassa Est, en direcció Barcelona, per un vehicle avariat que talla un carril a la circulació. I ara també hi ha un altre vehicle avariat a l'autopista C33, a l'altura de la Llagosta, en sentit en nord, en direcció Mollet-Granollers, que talla un carril i calenteix una mica la circulació en aquest punt. A la resta, el trànsit ja pràcticament normalitzat i el transport públic també sense noves incidències, segons informen els diferents operadors.
5: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
8: Bona tarda.
5: Previsió meteorològica ara amb en Néstor Gómez.
10: El temps avui hem tingut un dia molt estable arreu del país, amb una estabilitat que ens ha acompanyat durant tota la setmana. Avui no ha estat diferent, amb un ampli domini del sol, amb alguns núvols a la façana costanera i al perilitoral, sense precipitacions i amb un ambient que s'ha mantingut tan càlid com aquests darrers dies, amb unes màximes properes a la xifra dels 30 graus, i no només a les Terres de l'Ebre, sinó sobretot a Ponent. En el cas de Gimenells o també de Seròs, 29,7 graus de temperatura màxima, a Vinebre i Lleida, 29 graus de temperatura. Val a dir que aquesta estabilitat encara tindrà continuïtat un dia més, aquest divendres, i serà l'últim. Serà un dia per aprofitar. Un divendres assolellat, però també en presència dels bancs de boira matinals a l'Empordà, cap al Pla de Vic, també cap a la Plana de Bages, a la Segarra o al nord del Pla de Lleida. Unes boires que ràpidament tendiran a esvair-se. El temps serà assolellat amb algunes teranyines de núvols alts i durant la tarda tindrem alguns núvols baixos a prop de la costa. Tot això amb unes temperatures que poc es mouran respecte avui, un divendres amb màximes al voltant dels 26 a 28 graus, les més altes del dia cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I el canvi de temps, que arribarà tot coincidint amb el cap de setmana. Un dissabte al matí que serà prou tranquil, fins i tot el solellat, però augmentaran clarament els núvols de sud a nord i també per les comarques de Girona. I serà aquí, a les comarques de Girona, on ja a la tarda de dissabte s'esperen pluges, que poden ser localment intenses i abundants, i a més es mouran cap a les comarques de Barcelona. I tot això amb una tendència que de cara a diumenge el temps es mostri gris a gran part del país o a la totalitat del país, amb pluges que poden ser generals, generoses i localment intenses.

0: Passen ara mateix 3 minuts de 3 quarts de 9 del vespre. Des d'avui fins Nadal, els Mossos d'Esquadra estan fent macrocontrols d'alcoholèmia, drogues i distraccions al volant. Avui han començat a la regió central amb control sorpresa a l'Anoia, al Bages i Osona, i aquesta tarda s'estan fent a les comarques al nord de Barcelona. La nostra companya, la Montse Jané Riba, ha vist com funciona el control instal·lat a la 2 a Jorba.
1: Un gran dispositiu de més de 30 agents s'està desplegant avui per la regió central i la regió nord en diversos macrocontrols per garantir la seguretat i reduir els accidents. S'han repetit situacions com aquesta.
2: Bon dia, estem fent realitzar una prova de drogalcoholèmia. Has realitzat la prova algun cop?
3: Moltes vegades.
2: Va, ara puc fer continuat sense parar. Una mica més, una mica més, una mica més... Val, 0-0, d'acord?
1: També s'ha aturat i multat conductors amb el mòbil.
4: Hipotèticament, estábamos ahí en una cola, y estaba el camión parado y he debido coger el móvil, pero llamar no he llamado.
5: Le notifico la denuncia, ¿vale?, por manipulación con el móvil, ¿vale? Si lo pagan entre 20 días, se quedarían 100 euros y serían 3 puntos, ¿d'acord?
1: Macrodispositius com aquest de Jorba s'intensificaran els dies dels dinars i sopars d'empresa per Nadal. Són control sorpresa i s'organitzen per enxampar els infractors de la manera que explica l'inspector Gerard García.
6: Tenim una zona prèvia al control on estem observant si hi ha conductors que parlen utilitzant el telèfon mòbil, amb algun tipus de distracció, algun tipus de manipulació. I també tenim un vehicle policial amb un aparell tècnic que es diu el DCRC, que el que fa és llegir el tacògraf dels camions. I a temps real sabem com va de conducció i descans, si té una anomalia al tacògraf. D'aquesta manera, quan arriba aquí a la zona de control, ens l'han marcat els vehicles, tant els que han conduït parlant pel telèfon mòbil com els camions que ens interessa parar-los, els seleccionem i els aturem.
1: Les distraccions amb el mòbil són les més freqüents i últimament no és tant per parlar sinó per utilitzar el WhatsApp i les xarxes socials.
0: Anem ara a Girona. El col·lectiu mèdic de la ciutat ha reclamat avui que el nou Hospital Trueta tingui més habitacions individuals i més places de pàrquing. I sobretot que el govern espanyol desencalli el pla urbanístic de la zona abans de les eleccions del proper 29 de novembre, Fèlix Martín.
7: Faltaven concrecions sobre el desenvolupament urbanístic al municipi de Salt a tocar de l'autopista AP7, també per la proximitat amb l'aeroport. L'Ajuntament de Salt ho va enviar fa un any, confiant que la primavera estigués tot llest, però encara no en saben res. Això ho condiciona tot, i el vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, hi mana la pressa.
8: I ara ens trobem en una situació en què això pot perillar, en el sentit de que això és clau perquè hem de desencallar aquest projecte urbanístic de Salt, tant sí com no, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
7: Els metges de Girona també reclamen que 7 de cada 10 habitacions al nou Trueta siguin individuals i no al revés, i creuen del tot insuficients les 900 places de pàrquing que hi ha previstes. Les obres del nou centre, teòricament, haurien d'engegar el 2028.
0: Ens situem ara a l'Alt Urgell. El nucli d'Aravell recupera l'aigua de l'aixeta 3 setmanes després que uns casos de gastroenteritis obliguessin a tallar-ne el subministrament. Joaquim Albalate.
9: Una quinzena de veïns del nucli al municipi

0: no hi havia aigua de rec, suposadament regaven els jardins amb aigua potable. Quan ha tornat l'aigua de rec, aquests dos segurament no han canviat el bypass de l'aigua i han injectat aigua de rec a l'aigua potable.
1: Durant aquestes setmanes, l'Ajuntament ha repartit aigua embotellada. Ara els Mossos han obert diligències després de la denúncia de diversos veïns afectats.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook, X i YouTube.

0: Avui arrenca a Manresa la 29a edició de la Fira Mediterrània, que posa el focus en la participació a la cultura popular. Aquest gran aparador de les arts d'arrel s'allargarà fins diumenge amb 85 propostes de diferents disciplines que es podran veure en una vintena d'espais de la ciutat. L'obrador d'arrel, que s'ha convertit en la nineta dels ulls de la fira, ha impulsat més de 100 projectes en 5 anys. Manresa, Nàtia Dell.
1: Pel director artístic del festival, Jordi Foses, tenim obrador per anys.
2: Impulsant i donant suport als artistes per la creació, però alhora generant tot una xarxa per buscar doncs, espais de creació, circuit pels projectes, i realment n'estem molt contents.
1: Entre els espectacles que es poden veure, l'ombra de la libèl·lula declara poc una barreja de circ i dansa que aborda la identitat personal i la transmissió generacional.
3: La protagonista és una noia que es diu Eleonor, un moment de canvi on ella reflexiona sobre tota aquesta motxilla que porta heredada a nivell d'identitat amb tots aquests patrons heredats de la família, buscar una mica la seva pròpia identitat.
1: En dansa Catalan Washing amb el ballarí i coreògraf Pere Seda i amb música, cançons que il·luminen carrers de Luca, polifonia tradicional amb una mirada contemporània. L'espectacle inaugural d'aquesta nit és Terra de Guapes, de la cantant valenciana Sandra Montfort.
0: I l'escriptora Cristina Ros ha guanyat el Premi de Literatura Infantil en Català al Vaixell de Vapor, amb la novel·la Un lladre genial, un llibre d'aventures plenes de misteris, ciència, literatura i tecnologia. El jurat destaca que l'obra és un text intel·ligent i ben articulat sobre l'amistat que farà volar la imaginació dels nens. Cristina Ros ha explicat a aquesta emissora l'argument de la seva primera novel·la publicada.
4: Un científic que fa més d'un segle, quan era petit, va endur-se un llibre en préstec de la biblioteca i no el va tornar mai. Llavors es queda atrapat a la biblioteca en forma de fantasma tot aquest temps i ara necessita l'ajuda d'una nena per poder recuperar el llibre.
0: El guardó està dotat amb 6.000 euros. I encara un darrer punt cultural abans de la informació esportiva, la professora de la Universitat Pompeu Fabra, Olivia de Miguel, i l'escriptor i traductor reusenc, Pablo Martín Sánchez, han estat guardonats amb els Premis Nacionals de Traducció 2026, atorgats pel Ministeri de Cultura i dotats amb 30.000 euros cadascun. El jurat ha reconegut la trajectòria i el rigor de Miguel en la traducció al castellà d'autores com Virginia Woolf o Marianne Moore. Per la seva banda, Martín Sánchez ha rebut el premi a la millor traducció per l'adaptació de l'obra Lugares, del francès Georges Perec, editada per Anagrama.
5: Esports.
0: Fins les 9 i amb en Francesc Ripoll. Bona tarda, Francesc.
6: Bona tarda. El Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua com a líder del grup E d'aquesta màxima competició europea i ha guanyat tots els partits que ha jugat fins ara a la Lliga de Campions. 4 partits, 4 victòries aquesta última, com dèiem, per 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest. Més esport en directe, tenim en joc els quarts de final del Mundial d'hoquei patins a Asunción, al Paraguai. Està jugant la selecció espanyola amb 9 jugadors catalans contra Xile. Ara mateix està guanyant el combinat espanyol per 3-0. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà a l'Argentina a les semifinals. Els argentins han derrotat Itàlia per 4-1. Els altres partits de quarts de final són el França-Suïssa i l'Angola-Portugal.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I el Barça en futbol aparca

0: temporalment la Lliga de Campions per centrar-se de nou en la Lliga. Dissabte, a 6:45 de la tarda, visita el Betis, el tercer a la classificació de primera. En la curta sessió d'entrenament d'aquest matí ja hi han participat totalment Rafinha, que s'ha perdut els dos últims partits, i Frenkie de Jong, que es va lesionar amb la selecció dels Països Baixos durant el Mundial. El Barça, d'altra banda, ha anunciat que la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà la samarreta del primer equip blaugrana pel Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. I un cop ja completada la segona jornada de la Champions masculina, tenim també partits d'Europa League i de Conference League. Ja s'han jugat alguns. Destaca el Salzburg 0, Milan 4, o l'Unión San Gilua 1, Real Societat 1. Ara a les 9 destaquem el Celta Juventus, el Benfica Celtic de Glasgow o l'Olímpic de Marsella Olympiacos. A la Conference League, avui també primera jornada, ha jugat l'Interescaldes. Andorra ha perdut per 2-0 al camp del Jalbi. Suec també ha empatat a 1 al camp de l'Universitat de Craiova al Getafe. I un últim apunt de futbol, perquè Mariona Caldentey serà baixa entre 8 i 10 setmanes a l'Arsenal femení per una lesió muscular, tal com ha explicat aquesta tarda la seva entrenadora. Això implica que Caldentey es perdrà el duel al Camp Nou contra el Barça a la Champions el 12 d'octubre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet avui comença la sisena jornada de l'Eurolliga i demà serà el torn del Barça, que rep l'Olympiacos, un dels favorits a la victòria d'aquesta competició. Alexander Sekulić, el tècnic blaugrana, explica què és el que necessita l'equip.
2: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem, executar bé el pla de partit.
0: Sentim també Oleg Balcerovski, pivot de l'equip blaugrana.
3: Yo creo que cada día es un test para nosotros para intentar mejorar, para ser más equipo, para todavía mejorar las cosas que estamos haciendo peor y mejorar también las cosas o hacerlas mejor que estamos haciendo bien, seguir haciéndolas.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Tothom vol el vot dels pensionistes i tothom aspira a ser algun dia un pensionista amb unes condicions mínimes de vida. Per això, malgrat que el Partit Popular i Vox havien fet afirmacions com aquestes...
5: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
6: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización...
4: Feijo ha fet un intent avui de tancar el debat.
7: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
4: El Partit Socialista, per la seva banda, creu que com més terreny ocupin temes com l'habitatge i les pensions, millor els anirà la campanya.
8: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
4: Mentrestant, a l'esquerra del Partit Socialista, el debat públic no està centrat en temes. Els partits, que volien mostrar un bloc com més ampli i millor, el que estan posant de manifest, de moment, és una gran divisió. Demà a aquesta hora, les aliances electorals haurien d'estar tancades. Bona nit, són les 9.
1: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
4: Deia que al Partit Socialista li interessa jugar la campanya amb temes com l'habitatge, però precisament per aquesta qüestió ha rebut una estirada d'orelles. La Junta Electoral Central li ha obert un expedient sancionador a Pedro Sánchez per la roda de premsa que va oferir l'endemà de convocar les eleccions. Va anunciar que tirava endavant els nous decrets d'habitatge amb expressions com aquestes.
9: Ni durante lo que resta de legislatura
8: ni esperemos durante la siguiente si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
4: Doncs bé, el Partit Popular va denunciar que havia estat un acte electoralista fet des de la Moncloa i ara la Junta haurà de determinar si va vulnerar els principis de neutralitat, objectivitat i igualtat. I la polèmica està servida també per aquests àudios que publica el diario.es. Passa
9: que si em van té molt a mà, passa a mirar...
4: 50 és molt a mà, són militars que comenten entre rialles els cops de puny, amb guants o sense, que han clavat alguns dels migrants a Ceuta. Sentirem la periodista que ha publicat la notícia i que ha parlat amb els nostres companys de la tarda i entrevistarem un investigador d'Amnistia Internacional que ha tornat precisament de Ceuta. L'organisme ja fa dies que va denunciar pràctiques abusives i tortures per part de militars contra els migrants. Els líders dels 27 països europeus busquen fórmules per contrarrestar la retirada de suport de Donald Trump a Ucraïna. Bruno Fortena Mires, des de Brussel·les, bona nit.
10: Hola, bona nit. Sí, alguns països ja diuen que la Unió Europea li tocarà posar més diners de la seva butxaca per garantir l'ajuda a Ucraïna. Avui, reunits en una cimera, els líders europeus han mostrat el seu neguit per l'apropament de Donald Trump cap a Vladimir Putin, la retirada de les sancions al dièsel rus i el bloqueig durant hores dels satèl·lits nord-americans que utilitza l'exèrcit ucraïnès han fet encendre les alarmes aquí a Brussel·les.
4: I segurament durant aquest Catalunya Nit sabrem qui guanya el Premi Planeta d'aquesta edició. Hi ha 9 finalistes que aspiren al milió d'euros. Montse Mas, bona nit.
11: Bona nit. Els Reis d'Espanya encapçalen l'acte d'entrega dels Premis Planeta d'aquest any, un acte on també hi assisteix el president de la Generalitat, Salvador Illa, entre altres personalitats. Una nit especial pel grup Planeta perquè celebren els 75 anys del premi, que amb un milió d'euros és el més ben dotat al món a novel·la inèdita.
4: I a Sitges, l'estrella del dia indiscutible és Dani De Vito, que ha fet gala de la seva simpatia i capacitat també per jugar amb la seva veu. Marc Garriga, des de Sitges.
12: Sí, li acaben d'entregar el gran premi honorífic i ha rebut una gran ovació a l'auditori. Ja té 82 anys, però ell diu que té ganes de seguir fins al final.
13: Yes, everything.
14: De tot, m'agradaria fer de tot. M'encanten els personatges estranys, diferents, divertits, però també puc fer d'home gran assegut al Porsche fumant una cigarreta al costat d'Arnold Schwarzenegger, el que sigui.
13: That's it, you know?
4: I en el bloc esportiu de què estarem pendents, Francesc Ripoll?
0: Mira que el Barça ja se centra en la visita 17 al camp del Betis, a la Lliga, i Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui ja tot l'entrenament amb el grup i veurem si demà entren a la convocatòria per jugar a Sevilla. Per cert, que el Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions.
4: Com cada nit estem molt pendents del temps i aquesta comencem a sentir remor de pluja de cara al cap de setmana. Com anirà això, Gemma Puig? Bona nit.
15: Bona nit, doncs sí, haurem d'estar molt pendents d'aquest canvi de temps que arribarà al cap de setmana amb aquests roixats que començarien a arribar dissabte, la tarda, vespre, diumenge també haurem de seguir la situació, però de moment tenim per davant un divendres estable, tranquil, amb temperatures altre cop molt suaus al migdia, amb núvols baixos a la costa i més sol cap a l'interior i al Pirineu.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 9 i 6 minuts. La precampanya electoral és molt intensa, però de moment no aclareix la principal incògnita. En quina forma es presentaran els partits a l'esquerra del PSOE? Volien mostrar un gran bloc unitari, però, paradoxalment, de moment el que estan exposant és la incapacitat per presentar batalles sota una mateixa bandera. Demà, a aquesta hora, s'hauria de saber ja com es presenten, perquè s'acaba el termini per decidir si, per exemple, Rufián i Colau seran aliats o rivals a Barcelona. Mentrestant, el Partit Socialista i la dreta, que sí que tenen clar com concorren a les eleccions, s'intercanvien retrets sobre les pensions, i la Junta Electoral Central valora si sancionar amb una multa Pedro Sánchez per la seva compareixença a la Moncloa, en què va anunciar que tirava endavant els decrets d'habitatge. Parlem-ne de tot plegat. Txell Vallespí, Laura Estrada, Jordi Corbalan i Alba Barbosa, bona nit.
1: Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: A veure, comencem pel capítol de les pensions. Les pensions es revolutjaran d'acord amb l'IPC, governi qui governi, després de les eleccions generals del 29 de novembre. El tema s'ha colat en la precampanya, Txell Vallespí, amb retrets entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estigui en funcions, independentment, això sí, dels resultats del 29N, i carrega contra el Partit Popular i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat i el futur del sistema públic.
4: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
3: Des del PP, Feijóo s'ha afanyat a aclarir dubtes després que la portaveu del seu partit, Esther Muñoz, apuntés que el sistema actual patarà.
5: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
3: En les últimes hores han fet pinya amb Feijóo el president valencià, Juan Fran Pérez Llorca, la balear Marga Pruens i l'aragonès Jorge Azcón.
6: Es el compromiso que tiene el presidente Feijóo, garantizar el sistema de pensiones y actualizarlas en base al IPC, ¿no?
7: El resto son cortinas de humo en las que evidentemente van a intentar que entremos estos 50 días y no vamos a entrar.
8: El presidente Feijóo se caracteriza por ser una persona seria.
0: Avui, per tant, tothom diu que garantirà les pensions i el sistema actual, però això vol dir que hi ha una polèmica. D'on ve? Des d'on s'arrossega, Txell?
3: Doncs de les declaracions de càrrecs del PP i de Vox que han qüestionat el sistema actual de pensions. Així s'hi referia ara fa uns dies la portaveu popular Esther Muñoz i José María Figueredo del partit d'extrema dreta.
9: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
10: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
3: L'augment de les pensions, d'acord amb l'IPC, està garantit per llei als 9 milions i mig de pensionistes que hi ha al conjunt d'Espanya. Habitualment, l'últim Consell de Ministres de l'any aprova un reial decret amb l'increment i després ho convalida el Congrés.
0: Les pensions contributives, de fet, es paguen amb les cotitzacions dels treballadors que estan en actiu. Quan aquests diners no arriben per pagar-les, l'Estat compta amb un fons d'emergència. És el que s'anomena la guardiola de les pensions, a la qual el mes passat hi havia uns 15.300 milions d'euros, que és la xifra més alta dels últims 10 anys. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha lamentat que es banalitzi el debat de les pensions perquè és complex, diu, i assegura que ara mateix no cal patir.
11: Tothom ha d'estar tranquil perquè en aquests moments hi ha suficients cotitzants per pagar les pensions. El que sí que és veritat és que quan fem projeccions endavant no estem en plena onada de jubilacions del baby boom dels anys 60 del segle passat. I per tant, tenim temps per preveure tot allò que ens ve. Els sistemes de pensions a tot arreu del món s'han d'anar tunejant.
0: Montserrat Guillén ha remarcat que el més important és que els canvis que es puguin fer en el sistema de pensions siguin previsibles perquè tothom pugui planificar el futur.
11: La generació que s'ha de jubilar ja ha nascut, ja sabem que està arribant, ja sabem quantes persones aproximadament arribaran a l'edat de 67, de 68, de 69, 70, i per tant això ens permet fer previsions molt acurades. Ara, no sabem com estarà l'economia d'aquí 5 anys, això és molt difícil de saber-ho, i per tant ens haurem d'anar adaptant.
0: Doncs un dels temes d'aquesta precampanya i segurament de la campanya serà també el de les pensions, però el cas és que a l'esquerra del PSOE, més que parlar de temes, estan parlant encara de com presentar-se. I això que poc més de 24 hores queden per registrar aquestes coalicions de cara a les generals del 29 de novembre, i les esquerres continuen dividides. Encara no sabem quines paperetes hi haurà a Catalunya, però tampoc queda clar el conjunt d'Espanya.
1: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit, pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
2: Estamos encantados de que Podemos hable con el Frente Amplio, hable con todas las organizaciones.
12: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián e Irene Montero.
0: Eren Colau, Maillo, Belarra. D'una banda tenim el Front Ampli i Podem negociant a contrarrellotge una candidatura unitària. A Catalunya els morats donen per fet que hi haurà d'una banda la papereta d'Esquerra Republicana i Podem i de l'altra la del Front Ampli. I al marge del que passa a Catalunya, com queda la resta de la situació a aquesta hora? Doncs anem cap a Madrid. Ens ho explica la Laura Estrada. Laura, bona nit.
13: Sí, com deies, el termini per registrar coalicions s'acaba aquest divendres a la mitjanit, és a dir, que les formacions tenen temps fins demà a les 23:59 per decidir si concorren juntes, separades i sota quin nom. La candidatura única a tot Espanya cada cop s'allunya més de ser una realitat. Tenim els quatre partits del Front Ampli, que són els Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, que van per una banda i després Podem i Esquerra per l'altra. A Catalunya els morats ja donen per fet que aniran amb els republicans, però des del Front Ampli no tiren la tovallola. És Ada Colau, al Matí de Catalunya Ràdio, estenent de nou la mà a Rufián.
1: Que ens hi juguem la vida, literalment. I aleshores, en un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla, de veritat, impossible d'explicar-li a la ciutadania.
13: Podem també assumeix que a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE i el seu parer no es perdran vots. A la resta d'Espanya, la proposta dels morats implica acordar amb Esquerra Unida, actualment dins del Front Ampli, anar junts en 10 comunitats, entre les quals hi ha Andalusia, Castella-La Manxa o Castella i Lleó. Antonio Maillo és líder d'Esquerra Unida.
2: Esquerra Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
13: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional Espat d'Espanya, i visiblement molesta, insistia que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta. I des de Més Madrid, Mònica García demana sortir del bucle per facilitar un acord entre el Front Ampli i Podem.
14: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta, que aquí hay otro objetivo, que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
15: Creo que hay que salir del bucle. Yo siempre he dicho que yo estoy para facilitar, he hecho todo para facilitar el acuerdo. De hecho, por eso, desde Más Madrid hemos propuesto a Emilio Delgado como el candidato.
13: Però on ja hi ha acord és a les Canàries. Podem ha anunciat fa poca estona una entesa amb Esquerra Unida per una marca, de fet amb una marca diferent de Front Ampli.
0: Són, per tant, hores crucials i sentim aquesta polifonia que ja veurem com acaba. Estem pendents també aquesta hora de com s'organitzen les esquerres al País Valencià, Alba Barbosa.
16: Sí, està reunida des de fa poc més d'una hora l'executiva de Compromís, que ha de decidir com es presenten a les eleccions generals, si s'integren Podem i Esquerra Unida i qui encapçalé la candidatura. A les Illes Balears, la Federació d'Aremés, Esquerra Unida i Sumar han arribat a un acord per concórrer junts als comicis, ho hem sabut aquesta tarda, però Podem, aquí a les Illes, també es presentaria a banda.
0: A més, avui aquí a Catalunya, sobre l'acord entre Esquerra Republicana i Podem, hem sentit l'exconseller Ernest Maragall.
16: Sí, en declaracions a BTV, qui va ser candidat dels republicans a l'alcaldia de Barcelona, ha criticat Gabriel Rufián i, amb ironia, s'ha preguntat per quin partit es presenta Rufián a les eleccions generals.
17: El senyor Rufián vol dir aquest conegut líder de Podemos que té la generositat de venir a capçar la llista d'Esquerra Republicana. Aquí tenim un espectacle, jo crec que una mica lamentable, de... A veure, només parlant del qui, no hi ha manera de parlar del què en aquest país. Esquerra ha quedat presonera d'aquesta lògica.
16: Recordem que Ernest Maragall va estripar el carnet d'Esquerra Republicana després de la polèmica pels cartells ofensius sobre l'Alzheimer contra ell i el seu germà.
0: I encara una veu més, la de l'expresident Artur Mas, que veu les eleccions del 29 de novembre com una oportunitat per a Junts. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les del Front Ampli com la d'Esquerra en Podem, poden donar aire als juntaires.
18: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
0: La Junta Electoral Central, ho dèiem a la portada, ha obert expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per no respectar la neutralitat política. Concretament, a partir de la roda de premsa que va fer al Palau de la Moncloa l'endemà de convocar les eleccions, en què va anunciar els nous decrets d'habitatge.
19: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
0: El Partit Popular va considerar aquesta intervenció de Sánchez un míting i ho va denunciar a la Junta Electoral, Jordi Corbalán.
20: Sí, ara s'ha d'instruir aquest expedient sancionador. Si l'òrgan de supervisió del procés electoral acaba fent la conclusió que el president espanyol va vulnerar els principis de neutralitat, objectivitat i igualtat, podria arribar a imposar-li una multa de fins a 3.000 euros. Aquest és, de fet, el cinquè expedient sancionador que la GEC obre a Pedro Sánchez en diferents períodes electorals, amb multes que sumen un import de 6.600 euros.
0: A més, Pedro Sánchez ha hagut de sortir en defensa de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, pels negocis immobiliaris de la seva parella.
20: El Partit Popular l'ha posat a la diana política després que dues publicacions digitals han esbombat que la parella de Mínguez té una empresa amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries i dues societats a Panamà. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, hi ha sucat pa.
21: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios, somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos?
20: Doncs Pedro Sánchez ha tancat files amb la portaveu del PSOE, Montserrat Mínguez, i ha remès contra Ayuso.
19: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda.
20: La portaveu del PSOE ho considera tot plegat una persecució.
22: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa que es una empresa familiar lo está haciendo mal es mentira.
20: I enmig d'aquesta polèmica, el PSC ha proposat Mínguez per repetir com a cap de llista per Lleida a les eleccions.
0: Doncs encara parlant d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona ha fet un pas més per augmentar fins al 150% en alguns casos l'IBI als habitatges d'ús turístic. La mesura, que és una proposta i esmena d'Esquerra Republicana negociada amb el govern de l'Estat, als decrets d'habitatge s'ha aprovat com estava previst amb el suport del PSC, Esquerra i Barcelona en Comú. L'increment de l'IBI es farà en funció del nombre de pisos que tingui cada propietari. Per als que en tenen més de 4, pujarà fins al 150%. Per als que en tenen 2, 3 o 4, l'increment serà d'un 100%. I els propietaris que tenen un únic pis turístic, l'IBI els apujarà un 50%. Això el mateix dia que hem sabut que 4 veïns del conegut com a Bloc Papallona, situat a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, comencen una vaga de lloguers contra el fons d'inversió que va adquirir l'edifici, Carme Montero.
23: El fons New Amsterdam Developers ja ha buidat la meitat dels pisos de l'edifici, només en queden 6 d'habitats. Els volen fragmentar i fer lloguers per habitacions. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio, una de les veïnes afectades, Anna Olesti, volen pressionar l'Ajuntament de Barcelona perquè expropiï l'edifici.
24: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC, debilitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del Bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
23: L'expropiació, per llei, però, es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc que, a més, està catalogat com a bé cultural d'interès local.
25: Catalunya nit.
0: Quan falten 10 minuts per arribar a 2:15, obrim crònica internacional amb els últims moviments de Donald Trump acostant-se a les tesis de Vladimir Putin en la relació a la guerra d'Ucraïna, i això ha fet que la cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea, que oficialment està reunida per parlar de moltes altres qüestions, se centri en Ucraïna. Qüestions com l'acord del dièsel amb Rússia o la caiguda de Starlink a Ucraïna han precipitat la intervenció dels líders. Seguint aquesta cimera, tenim el nostre corresponsal a Brussel·les, el Bruno Fortea. Bona nit, Bruno.
26: Hola, Manel, bona nit.
0: Què li han dit els caps d'estat i de govern a Trump?
4: Doncs que s'ho repensi. Bàsicament, li han demanat que es repensi el seu apropament cap a Vladimir Putin. El president de Lituània, directament, ha suplicat als Estats Units que no canviïn de bàndol.
5: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot.
4: Everything. Una de les coses que Trump reclama és que els Estats Units passin a controlar els actius financers russos que hi ha bloquejats a Europa. Són diners de l'Estat o dels oligarques russos que estan immobilitzats per les sancions de la guerra ucraïna. El canceller alemany ja ha dit que de cedir aquests diners a Washington ni parlar-ne.
6: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres. Això en dia.
4: I com que Rússia ha incomplert l'alto el foc energètic anunciat per Washington, la cap de la diplomàcia europea li ha dit a Ucraïna que endavant, que ells també poden bombardejar refineries de petroli russes, just el que Trump volia evitar de totes totes.
0: Doncs aquest triangle entre Trump, Putin i Zelensky ha acaparat bona part de l'agenda que hi havia prevista, però que era força tapaïda. De què més s'ha parlat?
4: Sí. Doncs mira, han parlat, per exemple, d'energia, que també està relacionat, vulguis o no, amb la guerra d'Ucraïna.
0: Sí, sí.
4: Els líders europeus aquí han demanat a Brussel·les mesures urgents per frenar a curt termini l'escalada de preus. I també han discutit sobre la Xina, sobre les relacions comercials amb la Xina. I atenció, Manel, perquè això interessarà als ramaders de Catalunya. Brussel·les diu que vol tancar un acord amb Pequín per impulsar les vendes de carn de porc europeu i també de làctics europeus per impulsar aquestes vendes al gegant asiàtic. Demà els líders europeus tornen a reunir-se aquí a Brussel·les, però el tema estrella serà un cop més Ucraïna. De fet, Manel, Volodymyr Zelensky participarà a la trobada com a convidat.
0: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies, Bruno. Bona nit.
4: Adéu, bona nit, fins demà.
0: I l'OTAN també pendent d'aquest conflicte perquè estudiarà mesures per protegir la navegació del Mar Negre després de l'escalada d'atacs russos contra vaixells mercants. Avui mateix s'ha produït un d'aquests atacs en aigües jurisdiccionals de Romania, que recordem-ho, un dels països membres de l'Aliança. Vicent Mifsud.
7: Sí, les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulats del vaixell i els quals no han pogut ser rescatats. Romania plantejarà als seus socis de l'OTAN la creació d'un comandament militar conjunt de l'Aliança amb Bulgària i Turquia, i els altres dos països en costa al Mar Negre. El president romanès, Nicuzor Dan, adverteix que no es quedaran de braços plegats.
8: He parlat amb el secretari general de l'OTAN sobre aquesta qüestió. Òbviament, tenim la solidaritat dels nostres aliats respecte al que està passant al Mar Negre, i en concret hi haurà una sessió específica del Consell de l'Atlàntic Nord per abordar-ho.
7: Aquesta escalada bèl·lica també preocupa perquè pot generar una crisi alimentària mundial, ja que Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereal i gran part de l'ajuda internacional depèn del seu gra.
0: Efectivament, per la seva part, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, justament també ha parlat avui amb Volodymyr Zelensky.
7: Sí, el president ucraïnès s'ha reunit ja amb diversos aliats a Brussel·les, justament per la seva presència, com deia Bruno, a la cimera de demà, per buscar més suport militar en plena crisi amb els Estats Units. Rutte li ha demanat que s'apliqui l'alto el foc sobre infraestructures energètiques que, de moment, com també explicava Bruno, cap de les dos bàndols està respectant. Ucraïna ha atacat avui diverses refineries russes i Vladimir Putin ha anunciat represàlies. Tot després que s'ha restablert el funcionament del servei d'internet per satèl·lit Starshield després d'una jornada inactiu, cosa que va deixar Ucraïna sense gran part de les seues defenses contra els drons russos.
0: Gràcies, Vicent. Una guerra que ha fet reorientar la política exterior i de defensa dels països nòrdics. Suècia i Finlàndia van ingressar a l'OTAN el 2024 i Suècia, en particular, té els ulls posats en el seu punt més vulnerable davant Rússia. És l'illa de Gotland, al mig del mar Bàltic. Des del final de la Guerra Freda, Suècia havia anat retirant els seus efectius de l'illa, que és un destí vacacional important per als suecs. Ara, però, Gotland s'està remilitaritzant. Ens ho explica la Cèlia Cernadas, que l'ha visitat. Bona nit, Cèlia.
9: Hola, bona nit.
0: D'entrada, situa'ns. On és Gotland? Com és?
1: Doncs, com deies, Gotland està al mig del mar Bàltic, que, segons una frase que ha fet fortuna entre els politòlegs, ha passat de ser un mar de pau a un llac de l'OTAN. I és que, efectivament, si mirem el mapa, el Bàltic és ara una superfície d'aigua envoltada de socis de l'Aliança Atlàntica i de Rússia. Gotland és pràcticament al mig, és una illa de la mida aproximada de Mallorca, però de només 60.000 habitants. Emil Edenborg, que és investigador del Programa de Política Global i Seguretat de l'Institut Suec d'Afers Internacionals, explica a Catalunya Ràdio així la importància estratègica de Gotland.
3: Gotland és al mar Bàltic i sempre s'ha considerat un territori situat en la primera línia del front. Hi ha metàfores que parlen de Gotland com un portaavions impossible d'enfonsar o com una torre estratègica de vigilància del nord. Per tant, es considera que l'ingrés de Suècia a l'OTAN ha donat a l'organització accés a un punt molt estratègic.
1: Però a més, Gotland, que pertany de forma ininterrompuda a Suècia des de mitjans del segle XVII, està situada a menys de 300 quilòmetres al nord de Kaliningrad. Kaliningrad, recordem, és l'únic territori rus envoltat de països de l'OTAN, en aquest cas Polònia i Lituània, i amb costa al Bàltic.
0: Fins a quin punt està canviant l'illa en aquesta dinàmica de confrontació amb Rússia?
1: Doncs una mica és com si hagués tornat als temps de la Guerra Freda. De fet, al juliol s'hi va fer un simulacre d'atac amb un centenar de veïns davant la hipòtesi que Rússia l'ataqui o l'ocupi. Sentim de nou Emil Edenborg. This is a top
3: holiday destination for Swedes. Gotland és una destinació de vacances de luxe per als suecs. És un lloc molt bonic, molt idíl·lic, on la classe alta d'Estocolm va de vacances i on tenen cases d'estiu molt cares. Però ara, si hi vas, potser veuràs avions de combat sobrevolant-te, vaixells militars o soldats. Així que sembla que s'hagi tornat als temps de la Guerra Freda, quan Gotland era un gran centre militar.
1: Hem de recordar que a finals de setembre caces suecs i finlandesos van interceptar avions russos sobre el Bàltic en la seva primera missió conjunta. És un acord de cooperació que han signat els dos països que es diu Alerta de Reacció Ràpida davant Rússia. I a l'illa de Gotland, a més d'aquests simulacres de què hem parlat, també s'han dissenyat plans de contingència perquè l'illa, en cas d'un atac o d'una ocupació, no es quedi sense menjar, combustible o medicaments.
0: És un escenari que s'ha complicat més en els últims dies també perquè Rússia percep que Kaliningrad podria estar en perill.
1: Sí, Vladimir Putin va alertar que Moscou podria fins i tot recórrer les armes nuclears per defensar Kaliningrad de l'amenaça de l'OTAN, va dir, perquè considera Kaliningrad una part inseparable de Rússia. I a Suècia, l'exèrcit es prepara, de fet, per a una possible invasió de Gotland. Li van fer aquesta pregunta directament a Emil Edenborg. És factible aquest escenari?
3: Sí, és un dels principals escenaris per als quals l'exèrcit de Suècia s'està entrenant i té un pla. De fet, l'objectiu principal de l'ingrés de Suècia a l'OTAN era que l'OTAN vingués al rescat si passa això, però amb Donald Trump és a saber. En tot cas, significaria que el que avui és un escenari de malson, que centra la discussió de seguretat a Suècia, es convertiria en realitat.
0: Doncs aquesta és la situació en aquest lloc que molts desconeixíem, Gotland. Cèlia Cernadas, bona nit.
1: Bona nit.
0: A punt d'escoltar els senyals horaris de 2:15, Nicolás Maduro i la seva parella han tornat a declarar aquesta tarda davant del jutge de Nova York, en aquest cas per respondre a les noves acusacions de tortura que s'afegeixen a les de narcotràfic. El president deposat de Venezuela i la seva dona, Cilia Flores, ho han negat tot. Nando Zanoguera, com ha anat això?
9: Doncs mira, no ens han arribat ni imatges ni so de la declaració, però segons el relat de periodistes que ja han pogut estar presents, és una sessió que ha durat una mitja hora. Nicolás Maduro ha explicat que ahir els seus advocats el van informar d'aquests nous càrrecs i que avui també, segons diuen aquests periodistes, l'ha vist més relaxat que fa 10 mesos quan va declarar per primera vegada i es va definir com a presoner de guerra. Avui Maduro se l'ha vist més relaxat, ha saludat el públic i la premsa, també s'ha abraçat als seus advocats. La fiscalia en aquest cas sosté que Maduro va ordenar a responsables veneçolans que torturassin sospitosos de conjurar-se contra ell i que fins i tot va segrestar membres de les forces armades perquè informassin sobre dissidents. Un pla que, segons aquesta acusació, Cilia Flores, la seva parella, coneixia. El matrimoni, però, ho ha negat tot.
0: Aquesta és una d'aquelles notícies que en vam parlar molt i sembla, després que desapareix del mapa, en tornarem a parlar perquè s'ha fixat una nova data de judici. Eh?
9: Sí, el jutge l'ha endarrerit dues setmanes més a petició precisament dels advocats de Maduro per poder tenir més temps de preparar-se per aquests nous càrrecs. Així doncs, la nova data és el 14 de juny del 2027, però a mitjans de desembre Maduro encara tornarà a comparèixer davant del jutge.
0: Moltes gràcies, Nando. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem d'una nova alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges de cara al cap de setmana. De seguida ho aclarim.
2: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
11: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
12: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
14: Per què ens cal avui desencadenar el present?
12: Atura't, pregunta't i reflexiona.
14: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
12: Ajuntament de Barcelona.
15: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
26: Per Catalunya!
27: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
28: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
27: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
29: La terra no és dolenta, no ho creus.
27: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'app web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
25: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Passen 3 minuts de 2:15, seguim amb el Catalunya Nit. Després d'uns dies de molta tranquil·litat meteorològica, podríem dir, tenim una nova alerta activada per Protecció Civil del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses dissabte a la tarda i al vespre, sobretot a la meitat est de Catalunya, en Alfonso.
31: Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A més, les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i calamar-se. Durant la tarda de dissabte s'esperen xàfecs intensos a punts de l'interior, el prelitoral i el litoral, que al vespre tendiran a concentrar-se més a prop de la costa. La matinada de diumenge encara hi pot haver pluges al litoral que aniran perdent intensitat. El grau màxim de perill previst per intensitat de pluja és de 3 sobre 6 i no es descarta que augmenti. Protecció Civil recomana no acostar-se a rieres i zones inundables, seguir els avisos oficials i evitar els desplaçaments innecessaris si plou amb intensitat.
0: Gràcies, Anna. Després ho ampliarem també amb la Gemma Puig. Avui és dia de dol oficial a Granollers, al Vallès Oriental, per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del 5 d'octubre. Amb aquesta víctima, l'últim episodi de pluges ja ha deixat 4 morts i un desaparegut a Catalunya. Aquest migdia s'ha fet a la plaça de la Porxada de Granollers un minut de silenci en record del menor. El nen el va trobar un pescador al mar ahir a la tarda entre Castelldefels i Sitges. Anem cap a Granollers. Miquel Jarque, bona nit.
32: Hola, bona nit.
0: La notícia ha afectat molt la ciutat que s'havia abocat en la recerca.
32: Sí, totalment. Han estat 10 dies de recerca dels equips d'emergència i també de voluntaris. El cap de setmana passat pensa que van arribar a ser prop d'un miler les persones que van sortir a pentinar diverses zones de la comarca per trobar-lo. I precisament l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
5: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible.
32: Eren declaracions aquest matí de l'alcaldessa després del minut de silenci que s'ha fet a la plaça de la Porxada davant de l'Ajuntament. Fins demà al migdia totes les banderes de la ciutat onegen a mig pal.
0: Gràcies, Miquel.
32: Adéu, bona nit.
0: Aquestes últimes setmanes, en aquests episodis de fenòmens tan adversos, Protecció Civil ha enviat diversos missatges és alerta a la població. Doncs bé, avui els alcaldes de la Ribera d'Ebre han mostrat el seu malestar amb la Generalitat per la manera, diuen, d'aplicar aquestes alertes d'emergència en cas de temporals. Els ajuntaments es queixen que gairebé sempre se'ls inclou el mateix grup que el Montsià i el Baix Ebre i avisen que el clima que tenen ells a la Ribera d'Ebre és diferent. Tortosa, Jordi Barranca.
13: La gota que ha fet vessar el got és la gestió del tancament de les escoles fa tot just dues setmanes. Àngels Llombard, alcaldessa de Rasquera.
16: No m'ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Ja s'havien pres unes opcions, ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. Pues siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
13: El nord i el centre de la comarca ho subscriuen i demanen tenir en compte les diferències orogràfiques i climàtiques. Francesc Barbero i Rubén Viernes, alcaldes de Flix i Móra d'Ebre.
17: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral, prelitoral, interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona d'interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal.
18: I crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes, quan a vegades la gent, quan li enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà, que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? De, ostres, doncs és que no està ni punt.
13: Tot per aconseguir que es fili més prim amb la base territorial de les mesures.
0: Catalunya ha viscut l'estiu amb més incendis forestals dels últims 15 anys. Segons les dades del balanç d'agents rurals i els bombers, durant els mesos d'estiu han hagut de fer front a 450 focs forestals. Oriol Pujadón.
19: Sí, 450 focs que han calcinat 4.800 hectàrees. Més focs, o gairebé rècord en els últims anys, no vol dir, però, més superfície cremada, perquè, malgrat el nombre d'incendis, se situa per sobre de la mitjana dels últims anys, una mica per sobre d'aquesta mitjana, el 80% d'aquests focs d'aquest estiu han afectat superfícies inferiors a una hectàrea, ja que s'hi ha actuat de manera molt ràpida. La campanya ha estat marcada per les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs. El nivell màxim del pla alfa per risc extrem es va activar durant 36 dies a l'estiu. El 15% dels incendis han estat provocats per llamp i la resta es vinculen a l'activitat humana per negligència, accidents o focs intencionats.
0: I en tot aquest context hi ha preocupació entre els ramaders del Pallars per la falta de pastures per als animals. Aquests dies uns 3.000 caps de bestiar han començat a baixar de la muntanya per passar l'hivern a resguard, però diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Saurí, Pau Rovira.
20: Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures molt elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
21: I jo realment, com vam arribar a quedar a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca i amb tan poca herba. Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació, si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
20: Ara la preocupació és el que passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Xavier Riera, ramader.
22: Evidentment, ara ve el mal de cap. Ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure, no tenim res de preparar ni sembrat en quant a pastura, No tenim res, només tenim que pols.
20: Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única.
0: 5 minuts per arribar a 3 quarts de 10. Atenció a aquesta dada. Una de cada 5 persones més grans de 60 anys té algun problema neurològic o de salut mental. És una de les conclusions de l'informe Mirades, elaborat per la plataforma Som Salut Mental 360 de l'Hospital Sant Joan de Déu, amb la participació de 16 experts en psicogeriatria i atenció sociosanitària. Quins serien els trastorns més freqüents? Toni Fortesa.
1: Doncs l'angoixa, la depressió, l'ansietat són les que tenen més prevalença en persones de més de 65 anys, són les que es coneixen com els trastorns de l'esfera afectiva. Entre les persones més grans de 65 anys, un 17% té ansietat i entre un 10 i un 15 presenta símptomes de depressió. Molts d'aquests trastorns els desencadena, per exemple, la solitud. Moltes persones grans es troben en un estat de solitud no desitjada. L'altre grup prevalent d'aquests trastorns són els de caire cognitiu, com vindrien a ser les demències.
0: Com es detecten aquests casos?
1: Doncs precisament és complicat per diversos motius. Un seria perquè a vegades s'associen a la vellesa. El doctor Sebastià Santa Eugènia, director general del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, apunta un segon factor.
3: Moltes vegades aquestes persones amb problemes de salut mental concomitantment tenen problemes de dependència o problemes de discapacitat, i això es converteix en una barrera d'accés als dispositius de salut on poden, no, explicar aquests problemes que tenen de salut mental.
0: Quines propostes fa l'informe?
1: Doncs proposa tres reptes principals. El primer és la sensibilització social. Escoltem el doctor Santa Eugènia.
3: Tenir una sensibilització des d'un punt de vista de ciutadania de que les persones grans tenen problemes de salut mental i tenen una elevada prevalença. Sensibilitzar la ciutadania és ajudar a poder-los detectar en estadis més inicials que permetin intervencions que tinguin una major tassa d'èxit.
1: I un segon repte seria fer una mirada integral sobre com tractar el pacient tant a nivell sanitari com social. El tercer repte que planteja l'informe és tenir en compte factors externs a la persona i que no per ser externs deixen d'afectar directament la salut mental de la gent gran.
3: Condicionants que agreugen aquests problemes com poden ser l'habitatge, la inclusió o la lluita contra l'estigma de l'edat avançada. L'edadisme continua sent a dia d'avui un estigma important a l'hora de tenir sensibilitat a atendre les necessitats de les persones grans.
30: Avui també és notícia. Marc Güell.
4: 2:03. El Reial Patronat del Monestir de Poblet ha aprovat un pla d'inversió de 17 milions d'euros per transformar el conjunt monumental fins al 2036. El president Salvador Illa ha dit que vol crear un fòrum permanent amb els altres territoris que formaven la Corona d'Aragó, el País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
6: La Generalitat ha explicat fa uns minuts que liderarà el nou pla director anomenat Rellançar Poblet. Estarà dotat amb 17 milions d'euros i hauria d'estar redactat el 2027. 14 milions es destinaran a intervencions de restauració i conservació fins al 2030. L'abat de Poblet, Rafael Barruer, ha aprofitat per reclamar la redacció d'una llei de protecció pròpia com la que té Montserrat. Felip VI ha presidit la reunió d'avui del patronat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprofitat la presència dels presidents autonòmics populars del País Valencià, l'Aragó i les Illes Balears per apartar les diferències polítiques i proposar la creació d'un fòrum permanent que reuneixi els territoris que formaven part de la Corona d'Aragó.
7: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet, on les nostres comunitats puguem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
6: Penseu que el patronat del monestir de Poblet feia 15 anys que no es reunia.
4: Més coses. El govern nord-americà ha rectificat i no retransmetrà en directe l'execució d'un oficial de l'exèrcit dels Estats Units condemnat a pena de mort, com havia anunciat el secretari de Defensa Pete Hegseth, Vicent Mifsud.
8: Sí, es tracta del major de l'exèrcit nord-americà Nidal Malik Hassan, condemnat per la matança a la base de Fort Hood l'any 2009. Dies abans de ser enviat a l'Afganistan, el condemnat va disparar contra seus companys de la base militar i va matar 13 persones i en va ferir 32. Si s'hagués retransmès l'afusellament previst per al 3 de desembre, seria la primera execució pública als Estats Units des de fa 90 anys. Donald Trump ha publicat al final que ho han reconsiderat i finalment només podran assistir a l'execució els familiars de les víctimes que ho desitgen.
4: Una dona de 47 anys ja mort a Santa Coloma de Gramenet mentre dormia al carrer Oriol.
19: Segons informen fons de la Guàrdia Urbana, aquest matí han rebut l'avís d'un treballador del Museu Torre Valldovina que ha trobat el cos sense vida d'aquesta dona. Fins a la zona s'hi han desplaçat serveis mèdics. mèdics que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fonts de l'Ajuntament han confirmat que aquesta dona havia passat per serveis socials, però que havia rebutjat tota mena de suport. Els Mossos han descartat cap indici de criminalitat.
4: I l'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019.
25: Catalunya nit.
2: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
9: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
10: Tornen els Premis Regió 7. La gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
11: L'actriu.
12: Senyor Hughes, gràcies per l'oportunitat de ser una estrella.
11: El xofer.
14: No hi ha cap mal a tenir aspiracions.
11: I el milionari excèntric.
15: Multimilionari, sóc, no milionari.
11: A Hollywood, les normes són clares.
12: La veritat és que jo no sé si hi encaixo aquí, perquè no hauria de tenir més pits, ser sexy. Jo sóc rígida i no sé actuar.
11: Però de vegades es fan excepcions.
14: Tu ets l'excepció de la regla.
11: L'excepció de la regla és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
24: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
23: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
24: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
30: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio.
30: Som
2: 3CAT.
30: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Passen 2 minuts i mig de 3:15. Aquesta nit tothom està pendent en el món literari del que està passant al pavelló 1 de Montjuïc de la Fira de Barcelona. És l'entrega del Premi Planeta en un acte que commemora els 75 anys del guardó. Amb la presència dels Reis d'Espanya, unes 1.200 persones assisteixen al tradicional sopar i allà hi tenim la Montse Camps. Bona nit, Montse.
26: Hola, bona nit, Manel.
0: En quin moment passeu per aquí?
26: Doncs mira, estem al mig del sopar amb la presència de personalitats del món polític, social, cultural. Hi ha prop de 200 escriptors. Com deies, encapçalen l'acte els Reis Felipe i Letícia, també el president de la Generalitat, Salvador Illa, altres personalitats, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, etc, etc. A l'obertura de l'acte han intervingut el president del grup Planeta, José Creueras, i també el rei, que ha destacat el paper que tenen aquest premi i també els llibres.
27: La libertad de imaginar otras vidas nos permite reconocernos en las experiencias ajenas, acercarnos a realidades distintas de la nuestra y descubrir en esa diversidad tanto lo que nos une como lo que nos hace diferentes. En esa posibilidad de conocernos mejor, de comprender a los demás y reconocer la pluralidad humana, reside una de las grandes aportaciones de la literatura a nuestra convivencia democrática.
26: Com et deia, estem al mig del sopar. Es calcula que més o menys cap a 11:45 potser ja es podria dir el nom del guanyador i del finalista. I com cada any, Manel, hi ha rumors, comentaris. Alguns apunten que podria recaure en una escriptora, en una dona. I també que en aquesta edició sembla que s'aposta per un autor o per una autora veterà i de renom. Això ho sabrem, com et dic, d'aquí més o menys una hora. En tot cas, són 9 històries finalistes, històries que parlen de llegat, de memòria, de culpa i de reconciliació.
0: Doncs d'aquí una hora tornem a connectar. Gràcies, Montse. Fins després.
26: Fins després.
2: Once upon a time, there was a girl named Matilda.
5: Hi, Dad.
13: Get in the car, Melinda.
5: Matilda.
13: Whatever.
2: Who was extraordinary.
0: Matilda, la pel·lícula amb què Danny DeVito va adaptar el conte de Roald Dahl al cinema. La va dirigir, protagonitzar i ara se'n celebren els 30 anys al Festival de Cinema de Sitges. Tot plegat forma part de l'homenatge que se li ha fet avui i que inclou l'entrega del Gran Premi Honorífic Sitges Marc Garriga. Bona nit.
16: Bona nit.
0: Com ha anat aquesta cerimònia, Marc?
16: Molt emocionant, perquè és un home molt tendre, molt afable, molt pròxim i molt estimat.
17: Gran Premi Honorífic Sitges 2026 per Danny DeVito.
18: Bravo, Marta! Bravo! Ok, thank you so much. Thank you so much. I feel so honored to be here. I know you love me. And I love you.
16: Com sentíeu, DeVito ha declarat el seu amor pel públic de Sitges, conscient que aquí també tothom se l'estima molt. Ha dit que entre tots formem la gran família del cinema, la que se sent afortunat de pertànyer. Està orgullós, ha dit, d'haver treballat en tantes i tantes pel·lícules i, aprofitant la seva presència a Catalunya, ha reivindicat la seva amistat amb els germans Bayona i amb Néstor Almendros, aquell director de fotografia català, un dels millors de la història, nominat 4 cops a l'Òscar als anys 80 i que el va guanyar per Dies del Cielo.
0: És veritat. Abans d'entregar-li aquest premi, has pogut entrevistar Danny DeVito i ha fet balanç de la seva carrera i ha presentat la nova pel·lícula, eh?
16: Sí, ell està en plena forma. Físicament no està al 100%, es desplaça amb bastó, però té 82 anys i les ganes d'un principiant per seguir treballant. Estrenarà a finals d'any un nou film de la saga Jumanji i assegura que està obert a tot.
20: Yes, everything.
21: De tot. M'agradaria fer de tot. Sobretot bons personatges. Simplement busco allò sobre el que puc construir alguna cosa i aleshores persegueixo l'objectiu i intento que surti bé. M'encanten els personatges estranys, diferents, divertits, però també puc fer d'home gran assegut al Porsche fumant una cigarreta al costat d'Arnold Schwarzenegger, el que sigui.
16: Amb Schwarzenegger, recordem-ho, van rodar junts als 80, als 90, Els bessons peguen dues vegades i Junior. També se'l recorda per films com La guerra dels rous, Algú va volar sobre el niu del cucut, Darrere del cor verd o Tira la mama dalt a baix del tren. Però després de 55 anys de carrera, ha triat quin personatge de tots els que ha fet el representa millor.
21: M'encanta anar a totes i per això destaco sempre

0: think.
1: També es manté actiu com a productor, que és el paper que juga a Drac, la pel·lícula que ha vingut a presentar també a Sitges, juntament amb el seu fill Jake, coproductor, la seva filla Lucy, que és l'actriu protagonista, i han fet una comèdia hilarant, però també molt fosca, sobre dues germanes que es colen en una casa per fer un petit robatori, però tot acaba complicant-se d'una manera increïble. Arribarà l'any que ve als cinemes. There is a house in New Orleans.
2: They call the rising sun. La Villarroel acull l'estrena de Morning Sun, un text del dramaturg britànic Simon Stephens, protagonitzat per Anna Güell, Míriam Iscla i Raquel Ferri, sota la direcció de Pau Roca, Marta Vives.
3: Tres actrius immenses de tres generacions diferents per interpretar aquest text poètic intens i ple de tocs d'humor sobre la vida d'una dona qualsevol, una dona ordinària que podria ser qualsevol i que ens fa reflexionar sobre el pas del temps, la memòria i la vivència de fer-se invisible per la societat a mesura que es compleixen els anys. Les complexitats dels lligams de sang, les alegries compartides i els dolors silenciats, però sobretot la persistència de l'amor i la recerca de la identitat. De tot això n'hem pogut parlar amb les tres protagonistes just abans de l'estrena. Anna Güell, Míriam Iscla, Raquel Ferri, bona nit.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
6: Bona nit.
3: Quina és la grandesa, Anna, del text Stephens?
4: Buah! La poètica que té aquest autor i com amb molt poca cosa diu molt i et transporta moltíssim. Jo per mi, i a més que parla, és un text de dones, no? I això és molt apassionant.
3: Clar, és una família, són tres dones, tres generacions diferents. És una obra que parla d'aquest pas de la vida a través d'aquestes tres dones, Míriam?
5: Sí, i dels moments així que quan t'estàs acomiadant et venen com, no?, aquells moments importants de la teva vida, siguin encerts o siguin errors. I gràcies a la companyia de les tres dones, aquests moments no són tan desastrosos.
3: Com és d'important el llegat, la memòria en aquesta obra? Quin pes té?
6: Clar, la importància és tota, no? El lligam, al final, amb la mare és molt important, i més crec que en aquest personatge, perquè jo l'he analitzat des del meu punt de vista i trobo que la Tess, al ser només criada per la seva mare i també una mica per la seva àvia, no té una figura paterna, és només ella i la seva mare, no? Han estat soles tota la vida. Doncs hi ha una espècie de lligam encara més intens del que seria en un altre context, perquè bé, a l'estar soles en medio del Nova York d'en aquell moment, ho fa encara més intens. I trobo que ella té un cordó umbilical encara no tallat amb la seva mare. De fet, al final de l'obra hi ha una demanda amagada sota una búsqueda de felicitat on li demana aquest amor i sisplau, mare, no te'n vagis, no?
3: Aquesta obra parla de la invisibilitat, la invisibilitat de les dones a la història, però també en la nostra biografia personal pel fet de ser dones, no, Míriam?
5: Totalment, totalment. I de fet, això que deia l'Anna, que aconsegueix amb una frase explicar una idea, un pensament d'una profunditat molt interessant, n'hi ha una de la funció que diu, no, que arriba una edat, la meva, en què sembla que ningú et mira, no com abans, no? Que sembla que t'hagis tornat invisible, però gràcies a aquesta invisibilitat jo ara ja puc fer el que em dóna la gana. Per tant, amb això penso que fa una anàlisi de la societat i una reivindicació del lloc on em dóna a mi la gana estar. I s'agraeix molt que ho hagi escrit un home, no? I que és molt bonic veure que aquest autor d'una vida en fa una obra de teatre, d'una vida normal.
3: Quina sort veure sobre l'escenari tres dones de tres generacions diferents protagonitzant aquesta obra, no? Com ara deia la Míriam, amb tres protagonistes dones, Anna.
4: Sí. I que aquesta obra és un gran homenatge a les dones i a les dones normals, a les vides normals, i això és molt bonic, perquè no només és un gran homenatge a les dones, és un gran homenatge també a les ciutats, és un homenatge a l'art, és un homenatge a moltes coses, vull dir que una mica diferent.
5: Sí, i a més té molts punts d'humor, també.
3: Míriam, Raquel, Anna, molta sort.
5: Moltes gràcies.

0: aquesta melodia reposada és una tria de la Gemma Puig, que potser ens vol dir que demà tindrem un dia molt tranquil, però no ho sé. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí. La veritat és que és una cançó d'Ènia que es diu A Day Without Rain, és un dia sense pluja, i la veritat és que aquesta melodia tan reposada és per encarar, doncs, aquest cap de setmana que vindrà amb canvi de temps altre cop. Demà no, demà estabilitat, amb alguns núvols baixos, amb sol cap a comarques interiors. Potser no puja la temperatura tant com avui, però encara igualment alguns valors de 27 o 28 graus els valors més alts. Però sí, ja encarant aquest cap de setmana amb aquest canvi de temps que s'haurà d'anar perfilant, perquè és una situació que es va movent. De moment sembla, doncs, que aquests ruixats començarien dissabte a la tarda vespre i diumenge, doncs, tindríem aquestes pluges més intenses i més extenses. Això ho concretarem de cara a demà. De moment podem disfrutar d'aquest dia tranquil que tindrem divendres.
0: Doncs sí, demà el gaudirem, i demà a la nit ja concretem a veure què ens exposem exactament el dissabte i el diumenge, a la mesura que ho puguem explicar. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: I en aquesta hora que tenim per endavant hem de saber, si tot va sobre el previst, qui s'emporta el Premi Planeta d'aquesta edició i el milió d'euros que l'acompanya. Està en marxa ara mateix a la Fira de Barcelona la gala, en un acte que commemora els 75 anys del guardó, amb la presència dels Reis d'Espanya, unes 1.200 persones assistint al sopar que s'està fent ara, i entre aquestes persones hi tenim la Montse Camps i l'Agnès Marquès. Connectarem amb totes dues. També escoltarem els àudios publicats avui pel diario.es, on es pot sentir uns soldats a Ceuta que es vanten dels cops de puny que claven a alguns migrants. Discuteixen si és millor amb guants o sense guants, per exemple. El Ministeri de Defensa ha enviat aquests documents al jutjat de guàrdia i la Fiscalia i els ha afegit a un informe d'Amnistia Internacional que ja els va remetre a finals de setembre. De seguida en parlarem amb Daniel Canales, investigador d'Amnistia Internacional a Espanya, membre de l'equip que recentment va ser a Ceuta per documentar precisament què és el que passava sobre el terreny. És dijous, és la nit ja. Això vol dir que tindrem sessió golfa de cinema amb l'Àlex Gorina. A la primera hora hem sentit Dani De Vito. Doncs bé, en aquesta segona hora ens farà la seva particular mirada del que està passant al Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, l'Àlex Gorina. Abans de tancar el Catalunya Nit, espiarem la portada que preparen per demà el diari El País i cedirem l'última reflexió del dia a Vicenç Altaió, poeta, editor i tantes altres coses. Som-hi fins a les 11 de la nit. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Abans, però, de tot el que hem anunciat, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 15 d'octubre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
3: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
4: Animo a Gabriel Rufián a seguir intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, tindrà el meu suport.
5: Estamos encantados de que Podemos hable con el Frente Amplio, hable con todas las organizaciones.
6: Yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián e Irene Montero.
7: Senyor Rufián, vols dir aquell conegut líder de Podemos que té la generositat de venir a capçalar la llista d'Esquerra Republicana? Aquí tenim un espectacle, jo crec una mica lamentable, de... A veure, només parlant del qui. No hi ha manera de parlar del què en aquest país. Esquerra ha quedat presonera d'aquesta lògica.
8: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios, somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos?
9: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa, que es una empresa familiar, lo está haciendo mal, es mentira.
10: Pasa que sin guante mola más, pasa de la...
11: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot. Everything.
12: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible.
14: Gran premi honorífic Sitges 2026 per Dani De Vito.
15: Ok. Thank you so much. Thank you so much.
16: I've always liked the horror movies.
17: Sempre m'han agradat les pel·lícules de terror. Les meves germanes em portaven al cinema quan tenia 5 anys i jo m'havia d'amagar rere la butaca quan anaven a veure Lon Chaney a Dead Man's Eyes o La Cosa. I de seguida me'n vaig fer fan. M'atreuen tots els clàssics de Vincent Price, de Roger Corman, tot aquest tipus de cinema.
18: Aquesta obra és un gran homenatge a les dones i a les dones normals, a les vides normals, i això és molt bonic.
1: Catalunya nit.
0: Deu i set minuts, fem una mirada ara als principals titulars del món dels esports. Francesc Ripoll, bona nit.
19: Hola, bona nit.
0: El Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis, el tercer classificat de la Lliga, i avui Rafinha i Frankie de Jong ja han completat tot l'entrenament amb el grup i, per tant, podrien reaparèixer a la Cartuja.
19: Recordem que Rafinha, el màxim golejador de l'equip, s'ha perdut els dos últims partits davant el Getafe i el Galatasaray, i Frankie de Jong es va lesionar a l'estiu. El Mundial, demà, abans de viatjar, l'equip tornarà a fer un entrenament i ja sabrem si tots dos estan disponibles per Hansi Flick. A l'horitzó, a banda del partit contra el Betis i el Paris Saint-Germain i el clàssic contra el Real Madrid. I Manel, et faig una pregunta.
0: Va.
19: Saps qui és? 2020 vision. Cupid hit me
0: with precision. Sí, diria qui és. El raper, el hip-hopero... Tyler The Creator.
19: Ja vas bé, sí. Tyler The Creator.
0: Aquest.
19: És un raper molt conegut. Mira, el sentim. Canta en anglès, conegut
0: sí.
19: als Estats Units, sobretot. I per què et parlo d'ell? Perquè és el protagonista de la samarreta que portarà el Barça al Clàssic. Ell ha triat el disseny del logo i serà golf. Per tant, veurem la samarreta del Barça amb el logo golf a la part del mig, més o menys, perquè fa referència a la marca de roba que té el raper, Golf Bank. Aquesta vegada no només es tracta de portar el logo de l'artista, sinó que Tyler, The Creator, ha estat el responsable creatiu de la campanya gràfica i audiovisual associada a aquesta acció.
0: Veus, el que no sabies que tenia una marca de roba que es deia golf. He pensat que treia un tema que es deia golf.
19: No, és per la marca. Mira, no marxis a dormir sense saber una cosa més.
0: Exacte. D'això es tracta el Catalunya Nit. A veure, més coses en handbol. El Barça ha guanyat un nou partit de la Lliga de Campions.
19: Per 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest, en la quarta jornada de la Champions, el club blaugrana continua líder del grup E de la màxima competició europea, amb 4 victòries en 4 partits. Sentim Carlos Ortega, el tècnic del Barça.
20: Yo creo que cuando atrás estamos sólidos, las cosas son más fáciles. Hemos tenido diferentes charlas durante estas últimas semanas para volver a coger los mecanismos y la dureza defensiva que yo creo que el año pasado nos caracterizó y fue clave para conseguir todo lo que conseguimos. Creo que hemos vuelto a ver al Barça que disfruta defendiendo, que le pone las cosas muy difíciles al rival.
0: I en hoquei patins, la selecció espanyola amb 9 jugadors catalans s'ha classificat per a les semifinals del Mundial que s'està disputant a Asunción, al Paraguai.
19: Sí, el partit ha acabat fa només una estona. La selecció espanyola ha derrotat per 3-0 a Xile en els quarts de final i jugarà les semis contra l'Argentina, que ha superat Itàlia per 4-1. Aquesta nit hora catalana, els altres partits dels quarts de final, Angola, Portugal i França-Suïssa.
0: Gràcies, Francesc. Bona nit. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlem d'un dels temes del dia, aquests àudios d'uns militars a Ceuta que fan broma del fet d'haver estomacat a diversos migrants. De seguida ho ampliem.
1: Catalunya nit.
21: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
21: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
22: I amb el Rasca megamilionari també passa?
21: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
22: Apa.
21: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
23: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
25: Mm-hmm.
24: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
25: I des de 16.400 euros.
24: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
26: Citroën.
24: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
27: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
28: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
29: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
30: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
31: No te la pots perdre.
29: Però si és brutal.
32: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A La Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
33: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
32: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
33: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
32: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
34: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
35: Catalunya Ràdio.
34: Som 3CAT.
35: Som 3CAT.
33: Catalunya Nit.
36: Noche de luna.
33: Les notícies.
36: Noche de viento.
33: Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I
35: el
33: Lluís Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Tenim en marxa ara mateix al Teatre Cursal de Manresa l'espectacle inaugural de la 29a edició de la Fira Mediterrània, que s'allargarà fins diumenge amb 85 propostes de diferents disciplines. Inauguració a càrrec de Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Es tracta d'un emotiu homenatge a l'essència de la cultura popular valenciana que explora a través de la música, la dansa i la performance els matisos que defineixen el País Valencià i les seves tradicions. Manresa, Nàtia Dell, bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit, Manel.
0: Com està anant això?
1: Molt bé, mira, aquesta nit el Cursal, ple de gom a gom i amb 1.200 professionals acreditats, es respira, com podeu comprovar per la música, essència valenciana de dalt a baix. Sandra Montfort ha sentit que havia de fer aquesta ofrena com una mena de mostra d'amor al seu territori després del pas devastador de la Dana. Abans de la inauguració hem parlat amb ella i ens ha resumit així l'espectacle.
2: Tota una posta d'escena, hi ha algo de dansa contemporània i folklòrica, hi ha performance, tota una dramaturgia lligada que explica un poc la història dels valencians en un fil conductor que passa des de l'alegria a l'humor, fins també moments com més dramàtics, com hem pogut viure en la Dana.
1: L'espectacle és un recorregut simbòlic per cançons populars i cants de batre, la moixaranga del Gemasí, el misteri d'Elx, els tocs de Dolçaina, Tabal, els fandangons, les albaes... Tot això és important posar-ho sobre l'escenari, ens deia, perquè no desaparegui.
2: Hi ha molta gent jove que recuperen aquestes cançons, que les porten a la contemporaneïtat i als escenaris, però sí que n'hi ha moltes altres perquè és un baúl immens que no s'acaba, que encara no s'han recuperat i que sí que corren el perill que s'extinguisquen, perquè si ningú les canta encara es queden enterrades. Per això és important pues, seguir investigant sobre el nostre folklore i seguir portant tots els escenaris.
1: I sobre l'escenari hem vist, Manel, una Sandra Montfort platòrica que canta, balla, toca les castanyoles, la guitarra i està acompanyada per un important desplegament de músics i d'instruments. Hem vist des de la viola de roda, la bandúrria, el guitarró, la flauta, el violí, però també sintetitzadors i percussions. Així, de fort, trepitjant fort, ha començat aquesta fira, una fira que reivindica, recordem, la participació i que mira el futur des de l'arrel.
0: És que la Sandra Montfort té molt talent, eh?
1: I tant que sí.
0: Bona nit, Nati.
1: Bona nit.
0: Hem arribat en punt a 2:15. Aquesta nit també hi ha una altra gala en marxa, la del Premi Planeta, i ara en David Guzmán ens hi posa la seva particular mirada. Ell es fixa en l'adquisició de l'editorial Joventut per part del grup Planeta.
3: Avui algú tornarà a casa amb 1 milió d'euros, però desenganyem-nos. Aquest cop el veritable Premi Planeta l'ha guanyat la pròpia editorial amb la compra anunciada de Joventut. Parlar de l'editorial Joventut és parlar d'un somni centenari, el de la família Zendrera, al capdavant d'una empresa que ha repartit alegries a lectors de tot el món. Són més de 100 anys i 10.000 llibres plens d'històries, personatges i aventures que formen part d'un patrimoni cultural riquíssim. De Peter Pan a Heidi i de Tintín a Narval, el catàleg de Joventut és un arca de l'Aliança carregada de tresors que van més enllà de la literatura infantil i juvenil, amb traduccions històriques a noms com Josep Carner, Carles Riba i artistes com Lola Anglada i Joan Junceda. L'adquisició de Joventut i de tot el seu equip per part del gegant Planeta és un capítol més en la llarga història d'absorcions editorials que hem conegut els últims anys. Sigui Planeta, Penguin o Abacus, quan un segell independent s'ha de vendre a un gran grup, les raons solen ser sempre les mateixes. Ningú no vol vendre ni perdre autonomia, però, com deien els demòcrates als anys 90, és l'economia, estúpid. El mercat està desbocat. Es venen menys llibres del que som capaços d'admetre i la supervivència als petits cada cop és més complicada. Qualsevol editor independent voldria mantenir-se lliure i romàntic, però el romanticisme no paga les factures. L'editorial Joventut, com va passar fa poc en Periscopi, guanya solvència i múscul financer, però el sector del llibre perd bibliodiversitat. A l'horitzó es dibuixa un oligopoli i això també afecta les llibreries, on els grans grups acaben tenint una presència tan invasiva que amenaça a fer invisible els més petits. I mentrestant, passi el que passi, llarga vida als 5 i a les seves aventures, als 7 secrets, als Grimm, als Andersen, a la vella Maia, i a Tintín i a Haddock i a Tornassol, i el temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir Hergé.

0: Àlex Gorina, bona nit.
1: Bona nit. Mira, estava sentint això dels monopolis i els oligopolis, i el món del cinema també està passant. Ja ho heu sentit aquests dies.
0: Em sembla que... Paramount. Sí, sí. Dic que l'atac s'estén.
1: Una vella història.
0: I tant, i tant, i tant. Doncs ja està, ja hi som. Tenim sessió golfa de cinema amb l'Àlex Gorina, encara a Sitges, el tenim allà instal·lat, enmig de monstres terrorífics. Abans d'entrar en matèria festivalera, no sé si vols començar per la joia de la setmana, de tot el que s'estrenarà aquest cap de setmana, Àlex, en què ens hem de fixar?
1: Doncs ens quedarem amb una pel·lícula que s'ha presentat precisament a Sitges i que forma part d'això que dius, però també de la fantasia pura i dura. Us estic parlant de The Devils, de Ken Russell. You have perverted Christ's own teaching. You have perverted the earth. Amb música de la cort de Lluís XIV. Això va passar al segle XVII i és una història que s'havia perdut també en els vells temps del cinema dels anys 70, quan aquest film de Ken Russell, aquell cineasta transgressor i inventor de llenguatge que va fer tantes pel·lícules sobre artistes, ens va explicar la història de la guerra de la ciutat de Loudun, quan el cardenal Richelieu va voler enderrocar les muralles perquè desaparegués, diguem, la independència d'aquella ciutat. Aldous Huxley ho va dur al llibre, es va convertir en una pel·lícula on explicava precisament com van fer servir un convent de monges per demostrar que el capellà que s'hi oposava era, diguem, el diable en persona. I aquesta història es va convertir en una de les pel·lícules més terrorífiques del món, sobretot perquè molestava la moral d'aquella època. La van retallar per tot arreu, la van destruir, es va arribar a estrenar, la van prohibir en molts països, s'havia perdut tot aquest material i ara s'ha recuperat. És una joia absoluta del cinema i és una pel·lícula que arriba, per exemple, al Fenomen, o per exemple, al Bosque, en versió original subtitulada, tal com la volia Ken Russell, el seu autor, i us sorprendrà, perquè tant pel contingut visual com per la manera de narrar aquesta història, aquesta pel·lícula és la més moderna que trobareu en aquests moments a la cartellera. Gràcies al Festival de Sitges ja l'hem pogut veure, aneu-hi demà i descobriu-la.
0: La més moderna, i dius que la va fer el 71, eh?
1: El 71, però és que llavors es feien coses que ara no ens atrevim a fer. És aquest el problema.
0: Vaja, vaja. Amb què més seguim?
1: Doncs seguirem amb el festival, però enmig del despropòsit en què s'està convertint el Festival de Sitges, posarem la música que va fer Pino Donaggio per la pel·lícula Carrie, que anirà sonant per sota, perquè ha estat un dels convidats més necessaris, perquè no només va ser l'autor d'aquesta partitura i de moltes de les partitures de les pel·lícules de Brian De Palma, sinó perquè ha estat un dels poques estrelles assequibles, que s'han permès el luxe de fer tu a tu, dialogar amb tu i permetre creure que encara els grans del cinema són humans, en lloc de ser reis sols, que són totalment inabordables, no? Ha donat molt de gust parlar amb ell i a continuació entrar en el festival i començar a descobrir què ens està oferint el cinema avui dia a través del fantàstic. Doncs dos temes, bàsicament. Un és la maternitat i una pel·lícula que representa perfectament aquest tema i que no sempre aborda les dones directores és una que s'estrena també demà i que arriba a la cartellera, que es diu Nightborn, de Hanna Bergholm.
2: Well, you were right. It's amazing.
1: Us. Una coproducció entre Finlàndia i Anglaterra. Una història d'una dona que apareix un nen que va ser, diguem, fet sota un arbre i que comença a demostrar que crida massa i que té alguna cosa monstruosa a dins. El problema és, en realitat, hi ha un monstre en el nen o és la dona que de cop i volta descobreix el problema que representa ser mare? Així ens ho explicava la directora de la pel·lícula, Hanna Bergholm, al festival.
3: Penso que en aquesta pel·lícula la mare realment comença a sentir que hi ha alguna cosa molt estranya sobre el nadó. Però potser ella pensa això perquè té por que aquest nadó no sigui el que ella espera que sigui. Ella està aterrada d'afrontar alguna cosa nova i clarament aquest nadó té unes necessitats especials que molts nadons poden tenir a la vida real. I és una història de com afrontar els tipus de nadons especials i les necessitats especials dels nadons.
1: I, curiosament, resulta que és una mica com acabava La Semilla del Diablo, Rosemary's Baby, quan la mare Mia Farrow acceptava el nen, què faria a continuació per educar el fill del diable? Doncs resulta que la directora la tenia al cap quan va fer aquesta pel·lícula.
4: Yes, actually we
3: Sí, ens ha sorprès amb l'altre guionista de la pel·lícula, Lia Rauci. Ens va sorprendre que és com una segona part de Rosemary's Baby. Però, clar, ha estat una sorpresa perquè no se suposava que havia de ser una segona part d'aquesta pel·lícula. Però, de totes maneres, va sobretenir un nadó que d'alguna manera és diferent o desafiant, i com ets pare d'un nadó així. Llavors, aquesta és una pel·lícula sobre això.
1: I jo us puc afegir que, a part d'aquest títol, hi ha altres pel·lícules del festival que aniran arribant a la cartellera que parlen també d'aquest problema, d'aquest tema, maternitat. La que més m'agrada del festival, The Spiral, de Paolo Stripoli, pacta amb el diable d'una mare per defensar els seus fills, que acaben anant en contra dels fills. Bellíssima pel·lícula. Mütter, de Turquia, del Fanceli, on una dona fugint del masclisme acaba descobrint que seguir amb el fill que ha tingut per culpa del masclisme continua sent víctima del masclisme. O Carme, de Guillaume Canet, de Marion Cotillard, que comença al Port de la Selva, se'n va a França a parlar d'una secta de dones paridores per un abusador dels fills i les filles que té amb elles. O Family Movie, de la família de Kevin Bacon, on ell i la seva família interpreten una gent que fa pel·lícules i la mare, que és la dona del Kevin Bacon, la Kira Sedgwick, acaba sent la mare coratge assassina per defensar els seus fills. O Modern Witch, de Minos Papas, de Xipre, on el 1882 una mare orfa de fills acaba adoptant un nen que es pot convertir en l'únic hereu possible de la seva llibertat antiga com a pintora, passant-li els estris de la pintura. Bé, no és només la maternitat el tema. L'altre tema és la nova carna, la transformació, l'evolució robòtica o reformadora del canvi d'imatge de l'eterna joventut. Perquè venim d'estètiques i acabarem amb reformulació dels cossos. I això era el tema també d'una pel·lícula que s'ha vist al festival molt interessant, que es diu Oshak Titanic.
5: Ningyo wa umi no naka ni sunderu. Demo koko de wa.
1: Pel·lícula japonesa de directora grega que parla en espanyol, Constantina Kotzamani, i que precisament ens parla de com avui dia moltes dones i alguns homes reformulen el seu cos, volen ser les primeres, les més guapes, les més interessants i les més youtubers, les més sirenes, en definitiva.
6: Sí, como la presión que se siente las mujeres hoy es inmersa, y lo siento yo como mujer, que imagino como las nuevas generaciones que crecieron con ese sentimiento, como duro como puede ser, como que identificar con una idea, con una imagen que nadie como hace la pregunta a sí misma, cómo me siento yo, qué es lo que quiero yo. Y la película como se trata mucho con esa pregunta, como cuál es su propia voz, como cuál es su propio sonido, que no tiene nada que ver con el hipersistema que construye, como la voz es su propia voz.
1: A més de Titan Ocean, The End of It, de Maria Martínez Bayona, és una pel·lícula molt divertida, on Rebecca Hall ja té 250 anys, perquè la humanitat ha aconseguit trasplantar tot el que calgui per arribar a fer la vida eterna. I quan li treuen l'últim mos que queda del seu cos original, decideix que s'ha acabat. 250 anys i ja n'hi ha prou. O The Cycle, de Jordan Downey, on un expert en cadàvers descompostos veu reneixer una nova raça d'humanoides que viuran per sempre. O Colony, de Johan So, on a una conferència de biotecnologia un científic terrorista decideix exterminar el planeta amb una epidèmia de mutants. O Leviticus, i és l'última, d'Adrian Chiarella, on els rituals per duplicar nois i noies gais a Austràlia acaben enfrontant cada gay o noia queer amb el seu jo bo contra el seu jo dolent. Extermini de l'homosexualitat. En fi, el festival ha donat per molt, però realment quan veus que hi ha temàtiques que dominen vol dir que són preocupacions permanents.
0: Sí,
1: això,
0: sí.
1: Això és el que ha de fer Sitges.
0: Clar, és indicador, segur. I has dit que la teva preferida és Spiral, em sembla que has dit?
1: Sí. T'atreveixes
0: a fer... Això, t'anava a dir, t'atreveixes a fer qui... No sé si dir la quiniela dels que guanyaran o a qui tu entregaries els premis. Tria el que vulguis.
1: Jo sí, senzillament, jo donaria els premis i et diré els quatre títols.
0: Va.
1: I els repartiu com vulgueu. Perquè se'ls mereixen tots, no? The Spiral és aquesta pel·lícula que parlava abans, de la mare que fa un pacte amb el diable, Stig Goethe, per defensar els seus fills, i és un melodrama italià meravellosament rodat, tan emocionant que he sortit commocionant de la sala. Ghost in the Cell, una pel·lícula de Joko Anwar d'Indonèsia que parla d'una presó on s'alliberen el director, els espectadors i també els presoners acceptant els seus cossos i posant-se a ballar en qualsevol moment en què són torturats. Company, la pel·lícula de Casey Affleck, té el millor guió i fotografia i és el relat dels relats dels relats dels relats, Nina Russa dins de Nina Russa, de manera preciosa, delicada i absolutament contrastada amb la resta de films del festival. I us parlava de Leviticus i No Rest for the Wicked, és també una història d'amor gai entre un ballaner i un fill d'una dona enamorada del ballaner a les Illes Fèroe. En fi, si no li donen premis a aquestes 4 o 5 pel·lícules, jo em retiro de Sitges definitivament.
0: Doncs si el jurat t'ha sentit, ara mateix estan reunits d'urgència en una habitació per evitar que l'Àlex Gorina desaparegui de Sitges, on tornarà segur, és aquí al Catalunya Nit, serà dijous que ve. Gràcies, Àlex, bona nit.
1: Bona nit a tothom.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada cap als Premis Planeta sabrem qui és el guanyador o el guanyador.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
10: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
11: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
10: I amb productes del territori.
11: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: Vinga, va, comencem!
12: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
13: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
14: L'Art a l'Horta. El Festival Cultural i Agroturístic de Lleida torna aquesta tardor. Diumenge 18 d'octubre, al celler de Sant Ui, màgia i humor amb filigranes, Tandor amb Paxton i jazz amb l'Andreu Giró Quartet. Entrada gratuïta i bus gratuït des de Lleida. L'Art a l'Horta. Cultura per viure i descobrir l'Horta de Lleida.
15: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
16: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a bbva.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
17: A Catalunya Ràdio... Postdates.
18: Per a mi... L'art és el joc de reflexos que succeeix quan un mira a través del vidre d'una finestra. Pots veure el teu propi reflex o pots veure el que hi ha més enllà. És un mirall cap a un mateix i un portal cap a l'altre. Un marc on conviuen la teva mirada, el món i tu. Oriol Pla, Premi Nacional de Cultura 2026.
17: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
3: He crecido con él año tras año en las librerías, viéndolo en los estantes. Y creo que uno cuando empieza a escribir y trata de encontrar la salvación propia a través de la escritura...
4: Passen dos minuts de 3:15, som al Catalunya Nit, però connectats en directe amb la Fira de Barcelona, amb la gala d'entrega d'aquest 75 guardó del Premi Planeta. Tenim el finalista parlant, Montse Camps, bona nit.
5: Hola, bona nit. Efectivament, és el valencià Sergio Hernández que ha guanyat amb l'obra L'Añoranza. Si us sembla bé, l'escoltem.
3: L'Añoranza, para quien quiera saber un poquito más de la obra, que tengo ganas ya de contaros, comienza en Barcelona en 1959. Nuestra protagonista es Julia Ferré, una estudiante de un colegio de monjas que está a puntito de cumplir los 18 años. Y la novela arranca precisamente cuando ella huye de la Guardia Civil porque está manifestándose con motivo del 20 aniversario de la Guerra Civil, una manifestación clandestina, como ya imaginaréis, en el 59, y la policía la está persiguiendo con la pistola en mano. Nada le hace imaginar que la casa en la que encontrará refugio le salvará para siempre la vida y transformará su mundo. Hablamos de que la coge por unas horas Bastián Ballard, un traductor francés mayor que ella, que se convierte muy pronto en su primer gran amor.
4: I també... Doncs és Montse Sergio Hernández, per tant, finalista d'aquest Premi Planeta. Entenem que d'aquí a pocs minuts sabrem qui és finalment el guanyador, o guanyadora.
5: Sí, quan acabi el seu discurs, el Sergio Hernández, de 32 anys, és escriptor, guionista, autor també de còmics com Back Home o Histèria, i també de novel·la juvenil com El diari de Laia. Com us dèiem, ha guanyat amb l'obra L'Añoranza, presentada amb pseudònim, que parla de la investigació que fa una noia d'un suposat pla per assassinar Antonio Machado. És una història sobre la recuperació del llegat perdut, la culpa i la reconciliació. Efectivament, Sergio Hernández està fent el seu discurs d'agraïment i d'aquí uns minuts sabem per fi qui és el guanyador o la guanyadora del Premi Planeta.
4: Doncs si això passa abans de les 11, tornarem ràpidament a tu. Gràcies, Montse, i fins ara.
5: Fins ara.
4: Falten 11 minuts per les 11, és l'hora màgica, moment en què comencem a mirar també cap al demà amb l'Alba Barbós, el Marc Güell i la Txell Garriga. Bona nit a tots.
6: Bona nit.
4: A veure, Marc, per on comencem?
6: Doncs demà hem d'estar molt pendents que poden arribar novetats del Suprem en relació a l'amnistia, oi, Alba?
7: Sí, demà és quan s'acaben els 5 dies que les parts tenien per posicionar-se i a partir d'aquí el Suprem acatarà el que li va ordenar el Constitucional. El jutge Pablo Llarena podria comunicar la decisió aquest mateix divendres o a principis de la setmana que ve, però perquè l'amnistia sigui efectiva, i és el que espera Carles Puigdemont per tornar a Catalunya, després de 9 anys a l'exili, caldrà que la Sala Penal del Suprem firmi l'arxivament de la causa. I en paral·lel, la Sala Segona tampoc tardarà a aplicar l'amnistia als exconsellers Junqueras, Bassa, Turull i Romeva, condemnats per malversació. Com a màxim serà el dia 26, per permetre'ls presentar-se a les eleccions, si ho volen. Demà al matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, té previst reunir-se amb el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
4: I demà a aquesta hora, no sé si ja ho hauran fet públic, però hem de saber quins partits es presenten junts a les eleccions generals.
7: El termini per registrar coalicions s'acaba demà a les 12 de la nit. Per tant, si no s'esperen fins a l'últim minut, demà a aquesta hora ja sabrem qui integra finalment la candidatura de Front Ampli i quins partits es presenten fora de la coalició. També haurem d'anar concretant quines coalicions es dibuixen per territoris. A Catalunya, ara per ara, no hi haurà papereta de Podem perquè s'integra a les llistes d'Esquerra, i on l'Esquerra sí que ha aconseguit unitat ha estat a les Canàries. Ho hem sabut aquest vespre. Podem es presentarà amb Esquerra Unida, però sota un nom diferent del de Front Ampli.
4: Demà també hem de saber, hem d'estar pendents de la jutgessa que investiga l'assassinat de la mataronina Elena Jubany, perquè demà decidirà si envia el cas a judici. Sabadell, Marta Vallès.
8: La jutgessa ha citat per demà a les 10 del matí a totes les parts a una audiència prèvia. Escoltarà l'acusació particular, la fiscalia i la defensa de Santi la Iglesia, l'únic investigat contra qui s'ha formulat un escrit d'acusació. Tant la fiscalia com la família de la jove demanen 26 anys de presó per la Iglesia pels delictes d'assassinat i detenció il·legal. Un cop escolti totes les parts, la jutge decidirà si envia el cas a judici. Es faria a l'Audiència de Barcelona amb un tribunal popular. Així, finalment, demà sabrem si 25 anys després de l'assassinat, la mort de l'Helena arriba a judici.
4: I també demà... Quan encara alguns estan païnt l'adeu d'Oques Grasses, doncs mira, un altre comiat d'un altre grup en català, La Fumiga, Txell.
0: Sí, exacte. Després de gairebé 15 anys de trajectòria, els valencians diran també adeu.

0: Carmen Posadas està a punt de dir el nom.
1: Presentada al Premio Planeta 2026 bajo el seudónimo de Luz Ventura, lleva por título La hora antes del alba y su autora es Isabel Allende.
0: Isabel Allende, una escritora supervenda, superconsolidada, l'autora xilena amb més de 51 milions d'exemplars venuts arreu del món. És l'autora de La casa de los espíritus, d'Afrodita, d'Eva Luna, i presenta una obra que ara ens explicarà, que es diu La hora antes de l'alba, però pel que hem pogut llegir se situa en un país en dictadura i sobre una dona, una noia represaliada, que es nega a sentir-se víctima i es converteix una miqueta en una cronista d'una època convulsa. Ara Isabel Allende està saludant a tothom, a tots els membres del jurat, també està saludant ara Carmen Posadas, el finalista, a Sergio Hernández, molt emocionat, i ara saludarà els reis, el rei Felip, la reina Letícia, i aviat es farà el seu discurs d'agraïment per aquesta última novel·la d'aquesta grandíssima escritora que ha guanyat moltíssims premis, si no recordo malament un 50, i aquest ja seria, diguem, l'últim, el Premi Planeta, amb el qual guanyarà doncs un milió d'euros, que és el premi més ben dotat de la història a una obra inèdita. En aquests moments estan aplaudint, està aixecant el guardó, aquest símbol del Premi Planeta. La veritat és que la veiem molt emocionada. Tothom ara s'està posant dempeus.
2: Un premi que li arriba als 84 anys.
0: Els 84 anys. I ningú diria, veient-la.
2: I aquí a la sala, no sé si també envoltada d'aplaudiments, també hi tenim l'Agnès Marquès. Agnès, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Què? Doncs, sorpresa sí, o què?
3: Sorpresa. I, bueno, hi ha molta emoció, perquè a Isabel Allende se li reconeix tota aquesta trajectòria literària, no? I jo crec que d'aquesta manera també aquí el Premi Planeta d'aquest any tanca o d'alguna manera allunya les crítiques que ha tingut en els últims anys. Ha estat un moment realment bonic veure les cares de sorpresa de la gent en sentir el nom d'Isabel Allende. Ara mateix està tota la sala, a la Montse Camps també deu estar veient 1.300 persones dempeus aplaudint a Isabel Allende. I em sembla que és fantàstic poder-ho compartir en directe amb els nostres oients.
2: I tant que sí, se la veu molt emocionada, amb 84 anys, però en bona forma, diria jo, molt, molt alegre. Sí. I clar, sí, un moment molt especial, Montse.
0: Sí, jo diria que és un dels moments més emocionants que hem pogut veure en aquestes entregues del Premi Planeta. Realment a flor de pell, i ara sí que ja puja per donar el seu agraïment, per fer el seu discurs d'agraïment.
4: Muchísimas gracias. No esperaba esto y mucho menos ver a todo el mundo de pie. Qué emoción tan grande. Gracias. Majestades, autoridades, mis colegas periodistas y escritores, mi amigo el finalista y los otros concursantes, a todos muy buenas noches. No saben lo que significa esto para mí. Quiero agradecer antes que nada al jurado que me ha distinguido con este premio, que es el más importante de la lengua española. Nunca me había presentado a un concurso para evitar la humillación de quedar a la cola. Así que esto es muy importante para mí. Decidí correr el riesgo un poco tarde en mi vida, porque me parecía que era un desafío casi tan peligroso como volver a casarme a los 80 años. A mi edad hay muy poco que perder, la verdad. Escribí La casa de los espíritus hace exactamente 45 años. Así que esta es una fecha importante para mí, un aniversario como lo es los 75 para Planeta. Esa novela termina con la nieta del patriarca, Alba, es la nieta del patriarca Esteban Trueba y de Clara Clarividente, escribiendo la historia de su familia. Alba ha sido arrestada por la dictadura, torturada, violada, mutilada, pero no han podido quebrar su espíritu

0: arrebatarle la dignidad. Desde que esa novela se publicó en 1982, he recibido innumerables mensajes de lectores que quieren saber qué pasó con Alba después de la última página. Esa pregunta me ha rondado por décadas. Cada historia es una semilla. Yo tengo cientos de semillas, no en la cabeza, sino en la barriga. De pronto, una de esas semillas germina, brota y empieza a molestarme. Entonces sé que ha llegado el momento de escribirla. Y eso generalmente ocurre porque el tema está en el aire. Y ahora, cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo...
1: És el discurs en directe de la guanyadora del Premi Planeta, Isabel Allende, que, per sorpresa de molta gent, s'ha fet amb aquest guardó i el milió d'euros que comporta. Teníem aquí el poeta i editor avui preparat per entrar al Catalunya Nit. Et deixarem molt poc temps, però pots posar-hi una frase final gairebé, Vicent. Vicenç.
2: Sí, gairebé. A veure, la Isabel Allende té 84 anys, és parenta de la família del Salvador Allende i ella va marxar en condició d'exili. Veure avui un reconeixement així no deixa de veure i significar les voltes que dona la política. Tu has dit avui, tots estem amatents a la polifonia de l'esquerra. 3CAT Info.

0: Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC al marge de qui governi després de les eleccions del 29 de novembre. Sánchez s'ha compromès a incrementar les pensions abans que s'acabi l'any i Feijó a garantir el sistema públic. El tema s'ha colat en la precampanya després que càrrecs del Partit Popular i de Vox hagin qüestionat el model actual. Els partits d'esquerra negocien a contrarrellotge la fórmula per presentar-se a les eleccions generals del 29 de novembre. El termini per registrar les coalicions acaba justament aquest divendres. El Front Ampli intenta una candidatura unitària que a Catalunya i a Madrid queda pràcticament descartada perquè Podem no s'hi integra. Defensa investigarà els àudios publicats per Diario.es en què un grup de militars presumeixen d'apallissar immigrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i a la fiscalia que investiguen els fets arran de la denúncia d'Amnistia Internacional. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea lamenten el nou gir de Donald Trump a favor de Rússia en plena guerra a Ucraïna. Els líders han demanat al president dels Estats Units que no canviï de bàndol durant la cimera que es fa a Brussel·les. Els 27 rebran aquest divendres el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Dia de dol oficial a Granollers aquest dijous per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Un episodi de pluges que va deixar 4 morts i un desaparegut a Catalunya. Aquest dijous, al migdia, s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor. El nen el van trobar al mar, un pescador, dimecres a la tarda, entre Castelldefels i Sitges. Una de cada 5 persones de més de 60 anys té algun problema neurològic o de salut mental, com ansietat, depressió o demència. Un informe de Som Salut Mental 360, impulsat per Sant Joan de Déu, alerta que la soledat no desitjada i l'estigma associat a l'edat són factors de risc que poden agreujar aquests trastorns. Isabel Allende guanya el Premi Planeta de Literatura amb novel·la, amb la novel·la La Hora Antes de l'Alba. L'autora xilena s'ha emportat el guardó de literatura més ben dotat del món en una edició en què l'escriptor i guionista valencià Sergio Hernández ha estat finalista amb la novel·la La Añoranza.
1: Esports.
2: El Barça ja prepara el proper partit de Lliga. Dissabte al camp del Betis ho fa amb Rafinha i Frenkie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja. El Barça d'en Bol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua líder del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits. Aquest divendres a 9:15, el Barça de bàsquet rep l'Olympiacos al Palau. L'equip blaugrana és 7è amb 3 victòries i 2 derrotes.
0: I aquest divendres serà l'últim dia amb temps estable de la setmana. Un dia per aprofitar. Un dia assolellat, amb boires matinals i amb cel variable a la costa. Les temperatures es mouran poc respecte a aquests dies passats. El canvi de temps coincidirà amb el cap de setmana, amb pluja, a partir de la tarda de dissabte.
1: 3Cat Info.
0: Bona nit, salutacions, us parla Àlex Bosch.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC, governi qui governi, després de les eleccions generals del 29 de novembre. El tema s'ha colat en la precampanya amb retrets entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estigui en funcions, independentment dels resultats del 29N, i carrega contra el Partit Popular i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat i el futur del sistema públic.
3: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma, i poden governar, recortar a los pensionistas.
0: Des del Partit Popular, Feijóo s'ha afanyat a aclarir dubtes després que el portaveu del partit, Esther Muñoz, apuntés que el sistema actual patarà.
4: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
0: Han fet pinya amb Feijóo el president valencià Juanfran Pérez Llorca, la balear Marga Provenç i l'aragonès Jorge Azcón.
5: És el compromís que té el president Feijóo, garantir el sistema de pensions i actualitzar-les en base a l'IPC. ¿No?
6: El resto són cortines de humo en les que evidentemente van a intentar que entremos estos 50 días y no vamos a entrar.
7: El president Feijóo se caracteritza per algo, se caracteritza per ser una persona seria.
0: Tot plegat després que la portaveu popular digués fa uns dies que el sistema s'havia de canviar perquè pataria i que José María Figueredo de Vox apuntés la semiprivatització del model públic. L'augment de les pensions, d'acord amb l'IPC, està garantit per llei per als 9 milions i mig de pensionistes que hi ha a Espanya. Habitualment, l'últim Consell de Ministres de l'any aprova un reial decret amb l'increment. Després ho ha de convalidar al Congrés. I les pensions contributives es paguen amb les cotitzacions dels treballadors que estan en actiu. Quan aquests diners no arriben per pagar-les, l'Estat compta amb un fons d'emergència. És el que s'anomena la guardiola de les pensions, al qual el mes passat hi havia uns 15.300 milions d'euros, que és la xifra més alta dels últims 10 anys. És una quantitat que dona per pagar les pensions d'un mes sencer, suposant que ningú cotitzés. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha lamentat que es banalitzi el debat de les pensions perquè és complex i assegura que ara mateix no cal patir.
8: Tothom ha d'estar tranquil perquè en aquests moments hi ha suficients cotitzants per pagar les pensions. El que sí que és veritat és que quan fem projeccions endavant no estem en plena onada de jubilacions del baby boom dels anys 60 del segle passat. I per tant tenim temps per preveure tot allò que ens ve. Els sistemes de pensions a tot arreu del món s'han d'anar tunejant.
0: Per Guillén, el més important és que els canvis que es puguin fer en el sistema de pensions siguin previsibles perquè tothom pugui planificar el seu futur. I la Junta Electoral Central obre expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per no respectar la neutralitat política, concretament a la roda de premsa que va fer al Palau de la Moncloa l'endemà de convocar les eleccions, en què va anunciar els nous decrets d'habitatge.
9: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
0: El Partit Popular va considerar la intervenció de Sánchez un míting i ho va denunciar a la Junta Electoral, que podria arribar a imposar a Sánchez una multa de fins a 3.000 euros. És la cinquena vegada que la Junta Electoral Central expedienta Pedro Sánchez en períodes electorals. I compte enrere per registrar les coalicions de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i encara no està clar què faran les esquerres a Catalunya ni el conjunt de l'Estat. El Front Ampli continua negociant a contrarrellotge una candidatura unitària que a Catalunya i a Madrid Podem dona pràcticament per descartada. Madrid, Laura Estrada.
10: El termini per registrar coalicions acaba aquest divendres a la mitjanit i la candidatura única a tot Espanya cada cop està més lluny de ser una realitat. Els quatre partits del Front Ampli, els Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, van per una banda i Podem i Esquerra per l'altra. A Catalunya els morats ja donen per fet que aniran amb els republicans, però des de Front Ampli no tiren la tovallola. És Ada Colau, al matí de Catalunya Ràdio, estenent de nou la mà Rufián.
11: Que ens hi juguem la vida, literalment. I aleshores, en un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla, de veritat, impossible d'explicar-li a la ciutadania.
10: Podem també assumeix que a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE i a la resta d'Espanya la proposta dels morats passa per acordar amb Esquerra Unida, actualment dins del Front Ampli, anar junts a 10 comunitats, entre les quals hi ha Andalusia, Castella-La Manxa i Castella i Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, diu que no es mouran i que ha de ser Podem qui faci el pas.
12: Esquerra Unida va a negociar des del Frente Ampli, perquè és una organització seria.
10: Des de Més Madrid, Mònica García demana sortir del bucle per facilitar un acord entre el Front Ampli i Podem, que, per la seva banda, senten que no se'ls ha respectat.
13: Creo que hay que salir del bucle. Yo siempre he dicho que yo estoy para facilitar, he hecho todo para facilitar el acuerdo. De hecho, por eso, desde Más Madrid hemos propuesto a Emilio Delgado como el candidato y ahora los candidatos y candidatas tendrán que decidir cuál es el mejor acuerdo y empezar a hablar de lo que importa, que es de la política.
10: On ja hi ha acords a les Canàries entre Podem i Esquerra Unida Unida, sota una marca diferent de Front Ampli, i també les Balears. En aquest cas, però, la coalició no compta amb Podem, tot i que els conviden a unir-s'hi.
0: I al País Valencià, l'executiva de Compromís s'ha reunit aquest dijous amb la voluntat de poder tancar en les pròximes hores un acord ampli de les esquerres que inclogui també Podem. A les Illes Balears, la federació d'Ara Més, Esquerra Unida i Sumar, han pactat concórrer junts als comicis. Podem a les Illes es presentaria a banda. I l'exconseller i qui també va ser candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha criticat l'acord tancat entre Gabriel Rufián i Podem per concórrer conjuntament des de Catalunya i sota les sigles d'Esquerra a les eleccions generals. En declaracions a BTV, Maragall s'hi referia amb ironia.
14: El senyor Rufián vol dir aquell conegut líder de Podemos que té la generositat de venir a capçalar la llista d'Esquerra Republicana? Aquí tenim un espectacle, jo crec una mica lamentable, de... A veure, només parlant del qui. No hi ha manera de parlar del què en aquest país. Esquerra ha quedat presonera d'aquesta lògica.
0: Ernest Maragall va estripar el carnet del partit després de la polèmica pels cartells ofensius sobre l'Alzheimer contra ell i el seu germà que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals. I a tot això, el president o l'expresident Artur Mas veu les eleccions del 29 de novembre com una oportunitat per a Junts. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio assegura que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les del Front Ampli com la d'Esquerra en Podem, poden donar aire als juntaires.
15: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
1: 3CAT Info.
0: La justícia investiga els àudios sobre abusos suposadament comesos per militars contra alguns immigrants a Ceuta. El Ministeri de Defensa ha enviat aquest document al jutjat de Guàrdia i a la Fiscalia i els ha afegit a un informe d'Amnistia Internacional que ja els va remetre a finals de setembre. Els àudios, publicats per eldiario.es, se senten uns soldats vantant-se dels maltractaments.
16: O sea que si guante mola mal, pasa de la... Entonces es todo, pero... Sí, sí, sí. Con guante,
0: güey. Se sent, com diu, sense guants, m'agrada més. Sense guants se sent el cop, però amb guants fa més mal. És el que li diu un militar al seu company entre rialles durant una guàrdia a prop del centre d'estada temporal d'immigrants la nit del 21 al 29 de setembre. Gabriela Sánchez, la periodista que els ha publicat, ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que aquestes conductes no serien excepcionals.
17: El nivell de testimonios és tal, i ja estan llegando denuncias al juzgado, que todo apunta a que, aunque no son obviamente todos, pero es un patrón bastante extendido, según lo que nos trasladan.
0: Amnistia Internacional també va elaborar un informe que descrivia pràctiques abusives suposadament comeses pels militars que controlen el flux de persones migrants que hi van arribar a finals de juliol. Daniel Canales, d'Amnistia Internacional, afirma que la seva organització també ha detectat possibles incompliments en els procediments per al tràmit d'asil a banda del tracte vexatori.
18: Obviamente hay una situación muy grave que tiene que ver con estas agresiones que pueden constituir tortura por parte de Fuerzas Armadas, pero obviamente hay una preocupación por lo que es la condición general en la que se encuentran estas personas en Ceuta desde hace ya muchísimos meses. Y lo que parece ser la inobservancia de las obligaciones en lo que tiene que ver concretamente con el acceso a procedimientos de asilo.
1: 3CAT Info.
0: Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Amb aquesta víctima, l'episodi de pluges ja ha deixat 4 morts i un desaparegut a Catalunya. Aquest dijous, al migdia, s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor. El nen el van trobar al mar, un pescador, dimecres a la tarda, entre Castelldefels i Sitges. Granollers, Miquel Jarque.
19: Han estat 10 dies de cerca dels equips d'emergència i de voluntaris. El cap de setmana passat van arribar a ser prop d'un miler les persones que van sortir a pentinar diverses zones de la comarca per trobar-lo. Precisament, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
20: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible.
19: Són declaracions de l'alcaldessa després del minut de silenci que s'ha fet aquest matí a la plaça de la Porxada davant l'Ajuntament. Fins demà al migdia, totes les banderes de la ciutat onegen a mig pal.
2: I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses dissabte a la tarda i al vespre, sobretot a la meitat est de Catalunya. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A més, les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i calamar-se.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest divendres el temps es presenta molt estable. Aprofitem aquest dia d'estabilitat perquè serà el darrer de la setmana. El darrer estable, perquè avui parlarem de sol, però també de presència d'aquests bancs de boira matinals cap a l'Empordà, cap a la plana de Baic, cap al Pla de Bages, cap a la Segarra i al nord del Pla de Lleida. Unes boires que s'esvairan a mesura que el sol vagi guanyant alçada. A partir del migdia aquestes boires ja no hi seran, però sí que apareixeran alguns núvols baixos a prop de la costa. De precipitacions no n'esperem, i el que sí que podem esperar és un ambient prou suau durant les hores centrals del dia, amb moltes màximes a l'entorn dels 25 graus i per sobre dels 25 en alguns punts de la façana costanera cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre. I aprofitem aquest divendres de sol perquè s'acosta un cap de setmana amb renou meteorològic. Encara dissabte al matí serà prou tranquil, amb boires matinals, però amb un clar augment de la nuvolositat i unes pluges que arribaran dissabte a la tarda, descarregant primer a les comarques de Girona i avançant. Seran aquestes pluges que poden ser abundants, intenses, cap a les comarques de Barcelona de cara al vespre. I tot donarà peu a un diumenge molt inestable, amb pluges que poden regar gran part del país o la totalitat del país, i unes pluges que caldrà veure, però podrien ser localment intenses i molt abundants a gran part de la façana costanera del prelitoral i de les comarques de Barcelona i de Girona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Un quart i tres minuts. L'acostament de Donald Trump a Rússia en la guerra d'Ucraïna ha fet saltar les alarmes entre els líders de la Unió Europea en la primera jornada de la cimera que es fa a Brussel·les. Qüestions com l'acord del dièsel amb Rússia o la caiguda de Starlink a Ucraïna han fet prioritzar els missatges dels caps d'estat i de govern que s'han reunit per tractar també temes com l'energia o el comerç amb la Xina. Brussel·les, Bruno Fortea.
22: L'apropament de Donald Trump a Vladimir Putin neguiteja els líders europeus. El president de Lituània directament ha suplicat als Estats Units que no canviïn de bàndol.
23: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot.
22: Everything. Trump reclama que els Estats Units passin a controlar els diners russos que hi ha bloquejats a Europa per les sancions de la guerra a Ucraïna, però el canceller alemany ja ha dit que ni parlar-ne.
24: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
22: Més enllà d'Ucraïna, els líders europeus també han parlat d'energia. Reclamen a Brussel·les mesures urgents per frenar l'escalada de preus i també han discutit sobre les relacions comercials amb la Xina. Brussel·les vol aconseguir un acord amb Pequín perquè el gegant asiàtic compri a la Unió Europea més carn de porc i més làctics. Després de mesos de tensions comercials amb el govern xinès, els socis comunitaris miren d'obrir una finestra per al diàleg. Aquest divendres, els 27 tornaran a reunir-se. Ucraïna en serà protagonista. El president Volodymyr Zelensky està convidat a la trobada.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I l'OTAN estudiarà mesures per protegir la navegació del Mar Negre després de l'escalada d'atacs russos contra vaixells mercants. L'últim, aquest dijous, en aigües jurisdiccionals de Romania, país membre de l'Aliança. 7 dels tripulants estan desapareguts. Bucarest plantejarà la creació d'un comandament militar conjunt de l'OTAN amb Bulgària i Turquia, els altres 2 socis amb costa al Mar Negre. El president romanès, Nicușor Dan, diu que els aliats respondran de forma conjunta.
3: He parlat amb el secretari general de l'OTAN sobre aquesta qüestió. Òbviament, tenim la solidaritat dels nostres aliats respecte al que està passant al Mar Negre, i en concret hi haurà una sessió específica del Consell de l'Atlàntic Nord per abordar-ho. Situació
0: din Mar Negre. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, també ha parlat amb Volodymyr Zelensky per descartar la importància de l'alto el foc sobre infraestructures energètiques que, de moment, ni Rússia ni Ucraïna han respectat. L'exèrcit ucraïnès ha reprès aquest dijous els atacs contra refineries. Vladimir Putin ha dit que no han causat danys importants, però hi haurà represàlies.
4: Amb les plataformes de comerç electrònic ja han fet el primer pas i ara nosaltres hi responem. Passa el mateix en el sector energètic i ara es queixen. I també amb els centres de dades i altres de semblants. No haurien d'haver començat tot això. Abans de fer un pas així, s'haurien d'haver pensat bé les conseqüències.
0: L'Autoritat Catalana de la Competència constata que les benzineres de supermercat i de baix cost han suavitzat l'augment del preu dels combustibles per la guerra de l'Iran. Si aquestes estacions de servei són a prop de les grans cadenes, la seva presència també fa que la resta moderin els preus. És una de les conclusions de l'informe que ha analitzat l'evolució dels preus en 1.500 gasolineres del país. Ho ha explicat l'autora de l'informe, Valeria Bernardo, professora del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra.
5: Tot i que les low cost són les que més han augmentat, encara així, o sigui, continuen sent més econòmiques per al consumidor que les independents, que les altres cadenes, que les grans cadenes.
0: Els experts aposten per facilitar l'augment de la competència per contenir els preus. Aquest estudi s'ha fet abans de la bonificació del govern espanyol de 20 cèntims al litre. Unes ajudes que, segons el professor de la Universitat Autònoma i de l'Institut Econòmic de Barcelona, Jordi Perdiguero, no arriben íntegrament a la butxaca del consumidor.
6: En el cas del dièsel, entre un 25-30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges.
0: La Comissió del Mercat de la Competència és la institució encarregada de supervisar que les bonificacions arribin als consumidors i, de moment, no ha detectat cap anomalia.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una de cada 5 persones més grans de 60 anys té algun problema neurològic i de salut mental. És una de les conclusions de l'informe Mirades, elaborat per la plataforma Som Salut Mental 360 de l'Hospital Sant Joan de Déu. L'angoixa, la depressió o l'ansietat són els trastorns amb més prevalença en persones de més de 65 anys. Són els que es coneixen com els trastorns de l'esfera afectiva. Molts d'aquests trastorns es veuen agreujats per un estat de soledat no desitjada de la persona. L'altre grup prevalent de trastorns de salut mental són els de caire cognitiu, com són les demències. L'informe presenta diferents reptes al voltant d'aquesta realitat. Un d'ells és sensibilitzar la població. El doctor Sebastià Santa Eugènia és el director general del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
7: Tenir una sensibilització des d'un punt de vista de ciutadania de que les persones grans tenen problemes de salut mental i tenen una elevada prevalença. Sensibilitzar la ciutadania és ajudar a poder-los detectar en estadis més inicials que permetin intervencions que tinguin una major tassa d'èxit.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La xilena Isabel Allende ha guanyat el Premi Planeta d'aquest any per l'obra La hora antes de l'alba, una novel·la que parla de la memòria i el llegat. El valencià Sergio Hernández ha quedat finalista per La Añoranza. L'acte d'entrega que ha commemorat els 75 anys del premi, s'ha fet a Montjuïc amb la presència dels Reis d'Espanya. Barcelona, Xavier Cusó i Montse Camps.
8: La reconeguda autora presenta una obra d'amor i superació de la importància de la memòria i el llegat amb una protagonista que, després de ser empresonada i torturada per la dictadura del seu país, torna embarassada a la casa familiar i, empesa pel desig d'ajudar els més dèbils, reconstrueix la seva vida, passant així de ser víctima a cronista d'una època convulsa. Aquesta novel·la tanca la història que va començar amb la Casa de los Espíritus, seguint a Alba, la neta del patriarca. Emocionada, Allende ha dit que necessitava respondre a la pregunta que li feien milers de lectors. Què va passar amb l'Alba?
9: Cada història és una semilla. De pronto, una de esas semillas germina, brota y empieza a molestarme. Entonces sé que ha llegado el momento de escribirla. Y eso generalmente ocurre porque el tema está en el aire. Y ahora, cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, el nacionalismo extremo, incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país.
8: El finalista, el valencià Sergio Hernández, amb l'obra L'Anyoranza, és finalista. Parla d'una investigació que fa una noia d'un suposat pla per assassinar Antonio Machado, una història sobre la recuperació del llegat perdut, la culpa i la reconciliació.
11: Sobre todo, y como en la buena literatura, un viaje así es capaz de transformarla, porque en realidad ese viaje no es más que una excusa para descubrirse a sí misma.
8: El Premi Planeta s'ha celebrat amb la presència dels Reis d'Espanya i el president de la Generalitat, Salvador Illa, entre altres autoritats.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça ja pensa de nou en la Lliga després de jugar dimarts partit de la Lliga de Campions. Dissabte, a 6:45 de la tarda, visita el Betis, el tercer de la classificació de primera, i en la curta sessió d'entrenament d'aquest dijous ja hi han participat totalment Rafinha, que s'ha perdut els dos últims partits, i Frenkie de Jong, que es va lesionar amb la selecció dels Països Baixos durant el Mundial. Aquest divendres l'equip farà una nova sessió d'entrenament i sabrem si viatgen a Sevilla, tot i que tot apunta a que podran estar a la Cartuja. El Barça, d'altra banda, ha anunciat que la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, The Creator, lluirà la samarreta del primer equip blaugrana pel Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24 Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Més futbol. Aquest dijous s'han disputat partits de l'Europa League i de la Conference League. A l'Europa League destaquem l'Unió Sant Gil·loa 1, Real Societat 1, el Celta 1, Juventus 2 i el Salzburg 0, Milan 4. La Conference League, Universitat Craiova 1, Getafe 1 i Mielvi 2, Inter Escaldes 0. Aquest divendres comença la jornada 9 de primera divisió a les 9 del vespre, Deportivo de la Coruña, Llevant. I un últim apunt en futbol, Mariona Caldentey serà baixa entre 8 i 10 setmanes a l'Arsenal femení per una lesió muscular, tal com ha explicat aquesta tarda la seva entrenadora. Això implica que Caldentey es perdrà el duel al Camp Nou contra el Barça a la Champions el 12 de novembre.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua líder del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits. Carlos Ortega, tècnic blaugrana, posa en valor el treball defensiu del seu equip.
12: Yo creo que cuando atrás estamos sólidos, las cosas son más fáciles. Hemos tenido diferentes charlas durante estas últimas semanas para volver a coger los mecanismos y la dureza defensiva que yo creo que el año pasado nos caracterizó y fue clave para conseguir todo lo que conseguimos. Creo que hemos vuelto a ver al Barça que disfruta defendiendo, que le pone las cosas muy difíciles al rival y está la línea.
2: El Barça de bàsquet, en aquest cas, a 8:45, rep aquest divendres l'Olympiacos, un dels favorits a la victòria en aquesta competició. Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana, explica què necessita l'equip.
13: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem. Executar bé el pla de partit.
25: Things we want to execute on defense, whatever is the plan we have.
2: Per cert, que el bàsquet Girona ha comunicat la baixa de Pep Busquets per un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. Com és habitual en aquests casos, la seva evolució marcarà la disponibilitat al proper partit dels gironins. És diumenge a Fontejau contra el Leima Corunya. I la selecció espanyola d'hoquei patins amb 9 jugadors catalans s'ha classificat per les semifinals del Mundial que s'està disputant a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol ha derrotat Xile per 3-0 als quarts de final i jugarà les semis davant l'Argentina, que ha superat Itàlia per 4-1.
0: Són 2:15.

0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC al marge de qui governi després de les eleccions del 29 de novembre. Sánchez s'ha compromès a incrementar les pensions abans que s'acabi l'any i Feijó a garantir el sistema públic. El tema s'ha colat en la precampanya després que càrrecs del Partit Popular i de Vox hagin qüestionat el model actual. A banda d'això, en els pròxims minuts també us explicarem que Catalunya pateix l'estiu amb més incendis forestals dels últims 15 anys. Segons el balanç dels bombers, n'hi ha hagut 450. Ara bé, la superfície cremada ha estat de 4.800 hectàrees, només una mica per sobre de la mitjana dels últims anys, i és que el 80% dels focs han afectat menys d'una hectàrea. L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. L'acusat ha reconegut que es guanyava la confiança de les víctimes amb mentides i que els oferia diners perquè anessin a la seva botiga on els feia els tocaments. Després de 55 anys de carrera, Danny DeVito continua imparable als 82 anys i reivindica el cinema de terror barrejat amb la comèdia. L'actor, director i productor ha recollit a Sitges el Premi Honorífic al Festival de Cinema Fantàstic. El sumari d'esports amb en Francesc Ripoll.
1: El Barça s'ha preparat el proper partit de Lliga dissabte al Camp del Betis i ho fa amb Rafinha i Frenkie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja.
0: I aquest divendres serà l'últim dia amb temps estable de la setmana. Un dia per aprofitar, un dia assolellat amb boires matinals i amb cel variable a la costa. Les temperatures es mouran poc respecte a aquests dies passats. El canvi de temps coincidirà amb el cap de setmana, amb pluja, a partir de la tarda de dissabte. Continuem, doncs. Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC, governi qui governi després de les eleccions generals del 29 de novembre. El tema s'ha colat a la precampanya amb retrets entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estigui en funcions, independentment dels resultats electorals, i carrega contra el Partit Popular i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat y al futuro del sistema público.
2: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
0: Des del Partit Popular, Feijóo s'ha afanyat a aclarir dubtes després que la portaveu del partit, Esther Muñoz, apuntés que el sistema actual patarà.
3: Las pensiones son innegociables. Y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
0: Han fet pinya amb Feijóo el president valencià Juanfran Pérez Llorca, la balear Marga Provenç i l'aragonès Jorge Azcón.
4: Es el compromiso que tiene el presidente Feijóo, garantizar el sistema de pensiones y actualizarlas en base al IPC, ¿no?
5: El resto son cortinas de humo en las que evidentemente van a intentar que entremos estos 50 días y no vamos a entrar.
6: El presidente Feijóo se caracteriza por algo, se caracteriza por ser una persona seria.
0: Tot plegat després que la portaveu popular digués fa uns dies que el sistema s'havia de canviar perquè pataria i que José María Figaredo, de Vox, apuntés la semiprivatització del model públic. L'augment de les pensions d'acord amb l'IPC està garantit per llei per als 9 milions i mig de pensionistes que hi ha a Espanya. Habitualment, l'últim Consell de Ministres de l'any aprova un reial decret amb l'increment. Després ho convalida el Congrés. I la Junta Electoral Central obre expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per no respectar la neutralitat política. Concretament, a la roda de premsa que va fer al Palau de la Moncloa l'endemà de convocar les eleccions, en què va anunciar els nous decrets d'habitatge.
7: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
0: El Partit Popular va considerar la intervenció de Sánchez un míting i ho va denunciar a la Junta Electoral Central, que podria arribar a imposar a Sánchez una multa de fins a 3.000 euros. És la cinquena vegada que la Junta Electoral Central expedienta Pedro Sánchez en períodes electorals. I el president del govern espanyol i candidat socialista Pedro Sánchez ha hagut de sortir en defensa de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, pels negocis immobiliaris de la seva parella. El Partit Popular l'ha posat a la diana política després que dues publicacions digitals hagin esbombat que la parella de Mínguez té una empresa amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries i dues societats a Panamà. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, y a su catpa.
8: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios, somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos?
0: Pedro Sánchez ha tancat files amb la portaveu del PSOE i a revés contra Ayuso.
7: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda.
0: La portaveu del PSOE ho considera una persecució personal. El PSC ha proposat Mínguez per repetir com a cap de llista per a Lleida a les eleccions. I cau la compra d'habitatges per part d'estrangers. Segons els notaris, de gener a juny n'han comprat a Catalunya 10.300. Són un 9% menys que en el mateix període de l'any passat i la dada més baixa des del 2023. Això es deu en part a la supressió de les Golden Visa, que concedien la nacionalitat espanyola a canvi de fer una inversió immobiliària, i també al context d'alça de preus. Amb tot, el descens registrat a Catalunya és bastant més moderat que el del conjunt de l'Estat, cosa que mostra que per als estrangers encara resulta atractiu invertir aquí. A més, la pujada de preus també ha estat menor, d'un 3% davant del 15%, per exemple, de Madrid. La gran part de les compres protagonitzades per estrangers, un 85%, són de persones que ja resideixen a Catalunya i la fan, sobretot, italians i marroquins. La resta d'adquisicions són d'estrangers que no viuen aquí tot l'any, majoritàriament francesos i alemanys. El conjunt de l'Estat lideren les caigudes de vendes als xinesos i russos, mentre que els ciutadans marroquins han passat a encapçalar el rànquing de compradors i han desbancat així els britànics, que ocupaven aquesta posició des de feia dues dècades. I Barcelona aprova la modificació de les ordenances fiscals que permetran augmentar fins al 150%, en alguns casos, l'IBI als habitatges d'ús turístic. L'encariment de l'IBI es farà en funció del nombre de pisos que tingui cada propietari. Actualment hi ha 10.600 llicències a Barcelona. D'aquestes, el 60% són de propietaris que tenen més de 4 pisos. Són aquests a qui l'IBI els pujarà fins al 150%. El 10% corresponen a propietaris que en tenen 2, 3 o 4, als quals se'ls incrementarà un 100%. I els propietaris que només tenen un pis turístic, que són el 30% de les llicències, l'IBI els pujarà un 50%. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia.
9: Barcelona eliminarà el 2008 totes les llicències d'ús. Aquest és el compromís que aquest Ajuntament té i aquest equip de govern. Però fins que això sigui possible, utilitzarem tots els instruments i totes les eines que siguin al nostre abast per dificultar el desenvolupament d'usos turístics d'habitatge, perquè un habitatge és una llar, no és un actiu econòmic.
0: La mesura, que és una proposta d'Esquerra Republicana negociada amb el govern de l'Estat en els decrets d'habitatge, s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra i Barcelona en Comú. Ara quedarà en exposició pública durant 30 dies perquè s'hi puguin fer al·legacions, i l'aprovació definitiva serà a finals d'any. I quatre veïns del bloc Papallona, situat a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, comencen una vaga de lloguers contra el fons d'inversió que va adquirir l'edifici. Dels 17 habitatges, només en queden 6 d'habitats. El fons New Amsterdam Developers, NAD, vol fragmentar els habitatges i llogar-los per habitacions. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio una de les veïnes afectades, Anna Olesti, deixaran de pagar el lloguer per pressionar l'Ajuntament de Barcelona perquè expropiï l'edifici.
10: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAT d'evitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
0: L'expropiació per llei es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc. Aquest edifici modernista es diu oficialment Casa Fajol i està catalogat com a bé cultural d'interès local.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: Catalunya ha tingut l'estiu amb més incendis forestals els últims 15 anys. Segons les dades del balanç d'agents rurals i els bombers, durant els mesos d'estiu han hagut de fer front a 450 focs forestals que han calcinat més de 4.800 hectàrees. La campanya ha estat marcada per les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs. El juliol va ser el mes més crític. Durant 12 dies, els bombers van treballar simultàniament en 10 grans incendis, fet que va obligar a repartir recursos. El nivell màxim del pla alfa de risc extrem es va activar durant 36 dies aquest estiu. Gerard Marc, subinspector del GRAF, explica a Catalunya Ràdio que la violència del foc va en augment cada any.
12: Any rere any estem tenint episodis jos o comportaments que cada vegada van a més. Si ens fixem en els fenòmens de piroconvecció, amb la formació de pirocúmuls, doncs el que abans era un fet puntual, unes quantes campanyes, doncs ara cada any tenim uns quants incendis que ens generen pirocúmuls o ens generen algun fenomen de piroconvecció.
0: Malgrat que el nombre d'incendis se situa per sobre de la mitjana dels últims anys, el 80% dels focs de vegetació han afectat superfícies inferiors a una hectàrea, ja que s'hi ha actuat de manera ràpida. En aquesta campanya també s'ha demostrat que els Pirineus també són una zona vulnerable per les altes temperatures i les tempestes elèctriques que van provocar incendis en zones d'alta muntanya. El 15% dels incendis han estat provocats per llamps i la resta es vinculen a l'activitat humana per negligència, accidents o bé focs intencionats.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: Nicolás Maduro i la seva parella han tornat a compareixer aquest dijous davant del jutge de Nova York, en aquest cas per respondre a les noves acusacions de tortura que s'afegeixen a les de narcotràfic. El president deposat de Venezuela i la seva dona, Cilia Flores, s'han declarat no culpables dels càrrecs. La premsa present a l'acte, del qual no hi ha ni so ni imatges, ha explicat que la sessió ha durat una mitja hora i que aquesta vegada a Maduro se l'ha vist més relaxat que fa 10 mesos, quan es va definir com a presoner de guerra. Quan ha entrat a la sala, ha saludat el públic i la premsa i ha abraçat els seus advocats. Nicolás Maduro ha declarat que els seus defensors el van informar dimecres dels nous càrrecs. La fiscalia sosté que el polític veneçolà va ordenar torturar sospitosos de conjurar-se contra ell i fins i tot va segrestar membres de les forces armades perquè informessin sobre dissidents. Un pla que, segons l'acusació, Cilia Flores coneixia. El matrimoni ho ha negat tot.
11: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Almenys 5 persones han mort aquest dijous al Iemen, segons els rebels hutis, en un atac dels insurgents contra la seu del palau residencial iemenita d'Aden. Entre les víctimes hi ha dos escortes de Saya al-Zindani, el president reconegut internacionalment. L'objectiu de la milícia rebel era atacar el quarter militar de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial, ja que és el mateix complex. El conflicte bèl·lic entre les dues parts fa dies que s'agreuja. En les últimes hores, les forces saudites han confirmat 19 morts i més de 360 ferits al Regne Àrab pels atacs hutis dels darrers dies, com el que va afectar l'aeroport de Riyadh dissabte passat. L'Aràbia Saudita acusa l'Iran d'estar al darrere de l'ofensiva dels rebels.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible.
13: Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook, X i YouTube.
0: L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. Girona, Núria Paraire.
14: L'acusat ha reconegut que abordava les víctimes pel carrer i es guanyava la seva confiança en mentides, com ara que coneixia les seves famílies. També ha reconegut que els oferia diners perquè anessin fins a la seva botiga, les portava al magatzem i allà els feia els tocaments. Dues de les víctimes tenien 17 anys i l'altra en tenia 16. Tots ells eren menors amb una discapacitat intel·lectual del 65%, que segons la fiscalia era coneguda i notòria. En principi se li demanava una pena de 14 anys de presó. Finalment la fiscalia, l'acusació i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de dilacions indegudes per tot el temps que el cas ha trigat a arribar a judici. Se l'ha condemnat a 6 anys i mig per 3 delictes d'abús sexual a menors i 3 delictes de corrupció de menors.
0: Una dona de 47 anys ha mort a Santa Coloma de Gramenet mentre dormia al carrer. Segons informen fonts de la Guàrdia Urbana, aquest dijous al matí han rebut l'avís d'un treballador del Museu Torre Valldovina que ha trobat el cos sense vida d'aquesta dona. Fins a la zona s'hi han desplaçat serveis mèdics que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fons de l'Ajuntament han confirmat que la dona havia passat pels serveis socials, però que havia rebutjat tota mena de suport. Els Mossos han descartat cap indici de criminalitat. I una vacuna d'ADN contra un bacteri molt comú o uns nanorobots per combatre un tipus de càncer molt poc freqüent són dos dels 80 projectes en recerca d'aquest any que finança la Fundació La Caixa amb una inversió que supera els 32 milions d'euros. Dels 80 projectes que es finançaran, 36 es faran a Catalunya. És el cas, per exemple, de la Universitat de Girona, que està desenvolupant una vacuna basada en ADN per reduir les infeccions del bacteri Klebsiella. El patogen viu a la nostra microbiota i, si prolifera, es pot fer resistent als antibiòtics i provocar, per exemple, sèpsia i, per tant, també la mort. La investigadora d'aquest projecte, Mireia López, explica en què consisteix aquesta vacuna.
15: Seleccionar de Klebsiella doncs aquelles parts que el bacteri té a la seva superfície i que creiem que és més important bloquejar-lo. I llavors donar en el nostre cos la informació genètica perquè pugui estimular el sistema immune i crear aquestes defenses.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
16: Aquest divendres el temps es presenta molt estable. Aprofitem aquest dia d'estabilitat perquè serà el darrer de la setmana. El darrer estable, perquè avui parlarem de sol, però també de presència d'aquests bancs de boira matinals cap a l'Empordà, cap a la plana de Baic, cap al Pla de Bages, cap a la Segarra i al nord del Pla de Lleida. Unes boires que s'esvairan a mesura que el sol vagi guanyant alçada. A partir del migdia aquestes boires ja no hi seran, però sí que apareixeran alguns núvols baixos a prop de la costa. De precipitacions no n'esperem i el que sí que podem esperar és un ambient prou suau durant les hores centrals del dia, amb moltes màximes a l'entorn dels 25 graus i per sobre dels 25 en alguns punts de la façana costanera cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre. I aprofitem aquest divendres de sol perquè s'acosta un cap de setmana amb renou meteorològic. Encara dissabte al matí serà prou tranquil, amb boires matinals, però amb un clar augment de la nuvolositat i unes pluges que arribaran dissabte a la tarda, descarregant primer a les comarques de Girona i avançant seran aquestes pluges que poden ser abundants, intenses, cap a les comarques de Barcelona de cara al vespre. I tot donarà peu a un diumenge molt inestable, amb pluges que poden regar gran part del país o la totalitat del país, i unes pluges que caldrà veure, però podrien ser localment intenses i molt abundants a gran part de la façana costanera del prelitoral i de les comarques de Barcelona i de Girona.
13: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Més coses, els alcaldes de la Ribera d'Ebre mostren el seu malestar amb la Generalitat per la manera d'aplicar les alertes d'emergència en cas de temporals. Els ajuntaments es queixen que gairebé sempre se'ls inclou el mateix grup que el Montsià i el Baix Ebre, però addueixen que el clima que tenen és del tot diferent. Tortosa, Jordi Barranca.
17: La gota que ha fet Bassalgota és la gestió del tancament de les escoles fa tot just dues setmanes. Àngels Llombard, alcaldessa de Rasquera.
18: No mos ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Clar, ja s'havien pres unes opcions, ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
17: El nord i el centre de la comarca ho subscriuen i demanen tenir en compte les diferències orogràfiques i climàtiques. Francesc Barbero i Rubén Viernes, alcaldes de Flix i Móra d'Ebre.
19: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral, litoral interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal.
20: I crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes, quan a vegades la gent, quan li enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà, que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? D'estra, doncs és que no està ni por.
17: Tot per aconseguir que es fili més prim amb l'abast territorial de les mesures.
0: I preocupació dels ramaders del Pallars per la falta de pastures per als animals. Aquests dies, uns 3.000 caps de bestiar han començat a baixar de la muntanya per passar l'hivern a Resguard. Diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Saurí, Pau Rovira.
21: Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures molt elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
22: I jo realment, quan vam arribar aquí a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca i amb tan poca herba. Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
21: Ara la preocupació és el que passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Xavier Riera, ramader.
23: Evidentment, ara ve el mal de cap. Ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure. No tenim res de preparat ni sembrat en quant a pastura, eh? No tenim res, només tenim que pols.
21: Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única.
0: I Dani De Vito ha declarat el seu amor pel públic de Sitges mentre recollia el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema Fantàstic. Ha reivindicat el cinema de terror barrejat amb la comèdia i als 82 anys s'ha mostrat disposat a seguir treballant fins al final. Sitges, Marc Garriga.
24: Dani De Vito estrenarà a finals d'any un nou film de la saga Jumanji i assegura que està obert a tot.
25: Yes, everything.
26: De tot. M'agradaria fer de tot. Sobretot bons personatges. Simplement busco allò sobre el que puc construir alguna cosa i aleshores persegueixo l'objectiu i intento que surti bé. M'encanten els personatges estranys, diferents, divertits, però també puc fer d'home gran assegut al Porsche fumant una cigarreta al costat d'Arnold Schwarzenegger, el que sigui.
24: Amb Arnold Schwarzenegger van rodar junts Els bessons peguen dues vegades i Júnior també se'l recorda per films com La guerra dels rous, Algú va volar sobre el niu del cucut o Tira la mama d'altavalls del tren, però després de 55 anys de carrera ha triat el seu personatge més emblemàtic.
25: I like going big.
26: M'encanta anar a totes i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera... de manera molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
24: Ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror des que era petit i ha defensat Drac, la comèdia negra hilarant que ha presentat com a productor al costat dels seus fills, que també hi han participat.
0: La novel·la gràfica Relaciones Peligroses, amb text de Koldo Azpitarte i dibuixos de Mike Bagel, recupera el llegat del neurocientífic Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària, Kathy Lewy. La també bibliotecària i traductora va tenir una vida convulsa a

0: Muchos personajes, muchos cambios de espacio, transcurre a lo largo de un largo periodo de tiempo. Entonces, lo que queríamos era que el dibujo no le pusiese ninguna barrera a eso.
1: Relaciones peligrosas, al publica Norma Editorial. Tanquem aquest informatiu.
2: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
3: El Barça ja pensa de nou a la Lliga després de jugar dimarts partit de la Lliga de Campions. Dissabte a 6:45 de la tarda visita el Betis, el tercer de la classificació, i on apunten Rafinha i Frenkie de Jong. A la curta sessió d'entrenament d'aquest dijous hi han participat tots dos. Rafinha s'ha perdut els dos últims partits i Frenkie de Jong es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. Aquest divendres l'equip farà una nova sessió d'entrenament i sabrem si viatgen a Sevilla. El Barça, d'altra banda, ha anunciat que la firma Golf Bank, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà a la samarreta del primer equip blaugrana pel Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Més futbol. Aquest dijous s'han disputat partits de l'Europa League i de la Conference League. A l'Europa League destaquem l'Unió Sant Gilois 1, Real Societat 1, el Salzburg 0, Milan 4, el Celta 1, Juve 2, el Lyon 3, Crystal Palace 2 i el Benfica 4, Celtic 1. A la Conference League, dos resultats destacats: l'Universitat Craiova 1, Getafe 1 i el Mielbi 2, Inter Escaldes 0. Era el primer partit dels andorrans en una fase final d'una competició europea. Aquest divendres comença la jornada 9 de la primera divisió. A les 9 del vespre, Deportivo de la Coruña, Llevant. I un últim punt en futbol. Mariona Caldentey serà baixa entre 8 i 10 setmanes de l'Arsenal femení per una lesió muscular, tal com ha explicat la seva entrenadora. Això implica que Caldentey es perdrà el duel al Camp Nou contra el Barça de la Champions del 12 de novembre.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua líder del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, posa en valor el treball defensiu del seu equip.
4: Yo creo que cuando atrás estamos sólidos, las cosas son más fáciles. Hemos tenido diferentes charlas durante estas últimas semanas para volver a coger los mecanismos y la dureza defensiva que yo creo que el año pasado nos caracterizó y fue clave para conseguir todo lo que conseguimos. Creo que hemos vuelto a ver al Barça que disfruta defendiendo, que le pone las cosas muy difíciles al rival y está la línea.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem de bàsquet. Aquest divendres a 9:15 el Barça rebrà l'Olympiakos grec al Palau. Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana, explica què necessita l'equip.
5: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem. Executar bé el pla de partit.
6: Things we want to execute on defense, whatever is the plan we have.
3: Sentim també Oleg Balcerovski, pivot blaugrana.
7: Yo creo que cada día es un test para nosotros para intentar mejorar, para ser más equipo, para todavía mejorar las cosas que estamos haciendo peor y mejorar también las cosas o hacerlas mejor que estamos haciendo bien, seguir haciéndolas.
3: Sekulic podria recuperar l'alè Justin Minaya.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Un últim apunt de bàsquet, perquè el Bàsquet Girona ha comunicat la baixa de Pep Busquets per un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. Com és habitual en aquests casos, la seva evolució marcarà la seva disponibilitat. El proper partit dels gironins és diumenge, a Fontejau, contra el Leima Corunya. I la selecció espanyola d'hoquei patins amb 9 jugadors catalans s'ha classificat per les semifinals del Mundial que s'està disputant a Asunción, al Paraguay.

0: Ai, el combinat espanyol ha derrotat Xile per 3-0 als quarts de final i jugarà les semis davant l'Argentina, que ha superat Itàlia per 4-1. El català Pere Barias és el seleccionador espanyol.
1: Sabíem que seria un partit de picar molta pedra. Crec que ens anem amb bones sensacions del partit de la primera part. La segona crec que ens ha faltat gestionar una miqueta millor unes fases del partit i esperar que l'altre equip cometés errades. Amb un equip que en volia cometre molt poques, ens ha vingut a buscar molt poc, ens deixava molts pocs espais.
0: I acabem els esports parlant de tenis. El Masters 1000 de Xangai ja ha quedat definida la primera semifinal. La jugaran el malagany Alejandro Davidovich i l'alemany Alexander Zverev, que han superat per lesió el francès i l'australià Àlex de Minyaur. Aquest divendres al matí juguen els altres dos partits de quarts de final, Rafa Jodar, Casper Ruud i Medvedev Pol. 3CAT Info.

0: Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC al marge de qui governi després de les eleccions del 29 de novembre. Sánchez s'ha compromès a incrementar les pensions abans que s'acabi l'any i Feijóo a garantir el sistema públic. El tema s'ha colat en la precampanya després que càrrecs del Partit Popular i de Vox hagin qüestionat el model actual. Els partits d'esquerra negocien a contrarrellotge la fórmula per presentar-se a les eleccions generals del 29 de novembre. El termini per registrar les coalicions acaba justament aquest divendres. El Front Ampli intenta una candidatura unitària que a Catalunya i a Madrid queda pràcticament descartada perquè Podem no s'hi integra. Defensa investigarà els àudios publicats per Diario.es en què un grup de militars presumeixen de pallissar immigrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i a la fiscalia que investiguen els fets arran de la denúncia d'Amnistia Internacional. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea lamenten el nou gir de Donald Trump a favor de Rússia en plena guerra a Ucraïna. Els líders han demanat al president dels Estats Units que no canviï de bàndol durant la cimera que es fa a Brussel·les. Els 27 rebran aquest divendres el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Dia de dol oficial a Granollers aquest dijous per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Un episodi de pluges que va deixar 4 morts i un desaparegut a Catalunya. Aquest dijous, al migdia, s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor. El nen el van trobar al mar, un pescador, dimecres a la tarda, entre Castelldefels i Sitges. Una de cada 5 persones de més de 60 anys té algun problema neurològic o de salut mental, com ansietat, depressió o demència. Un informe de Som Salut Mental 360, impulsat per Sant Joan de Déu, alerta que la soledat no desitjada i l'estigma associat a l'edat són factors de risc que poden agreujar aquests trastorns. Isabel Allende guanya el Premi Planeta de Literatura amb novel·la, amb la novel·la La Hora Antes de l'Alba. L'autora xilena s'ha emportat el guardó de literatura més ben dotat del món en una edició en què l'escriptor i guionista valencià Sergio Hernández ha estat finalista amb la novel·la La Enyorança.
1: Esports. El Barça ja prepara el proper partit de Lliga. Dissabte al camp del Betis ho fa amb Rafinha i Frenkie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja. El Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua líder del grupè de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits. Aquest divendres a 8:45 el Barça de bàsquet rep l'Olympiacos al Palau. L'equip blaugrana és 7è amb 3 victòries i 2 derrotes.
0: I aquest divendres serà l'últim dia amb temps estable de la setmana, un dia per aprofitar, un dia assolellat, amb boires matinals i amb cel variable a la costa. Les temperatures es mouran poc respecte a aquests dies passats. El canvi de temps coincidirà amb el cap de setmana, amb pluja, a partir de la tarda de dissabte.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, salutacions, us parla Àlex Bosch.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC, governi qui governi, després de les eleccions generals del 29 de novembre. El tema s'ha colat en la precampanya amb retrets entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estigui en funcions, independentment dels resultats del 29N, i carrega contra el Partit Popular i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat i el futur del sistema públic.
3: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
0: Des del Partit Popular, Feijóo s'ha afanyat a aclarir dubtes després que el portaveu del partit, Esther Muñoz, apuntés que el sistema actual patarà.
4: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
0: Han fet pinya amb Feijó el president valencià Juanfran Pérez Llorca, la balear Marga Provenç i l'aragonès Jorge Azcón.
5: És el compromís que té el president Feijó, garantir el sistema de pensions i actualitzar-les en base a l'IPC. ¿No?
6: El resto són cortines de humo en les que evidentemente van a intentar que entremos estos 50 dies i no vamos a entrar.
7: El president Feijó se caracteritza per algo, se caracteritza per ser una persona seria.
0: Tot plegat després que la portaveu popular digués fa uns dies que el sistema s'havia de canviar perquè petaria i que José María Figueredo de Vox apuntés la semiprivatització del model públic. L'augment de les pensions, d'acord amb l'IPC, està garantit per llei per als 9 milions i mig de pensionistes que hi ha a Espanya. Habitualment, l'últim Consell de Ministres de l'any aprova un reial decret amb l'increment. Després ho ha de convalidar al Congrés. I les pensions contributives es paguen amb les cotitzacions dels treballadors que estan en actiu. Quan aquests diners no arriben per pagar-les, l'Estat compta amb un fons d'emergència. És el que s'anomena la guardiola de les pensions, al qual el mes passat hi havia uns 15.300 milions d'euros, que és la xifra més alta dels últims 10 anys. És una quantitat que dona per pagar les pensions d'un mes sencer, suposant que ningú cotitzés. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha lamentat que es banalitzi el debat de les pensions perquè és complex i assegura que ara mateix no cal patir.
8: Tothom ha d'estar tranquil perquè en aquests moments hi ha suficients cotitzants per pagar les pensions. El que sí que és veritat és que quan fem projeccions endavant no estem en plena onada de jubilacions del baby boom dels anys 60 del segle passat. I per tant, tenim temps per preveure tot allò que ens ve. Els sistemes de pensions a tot arreu del món s'han d'anar tunejant.
0: Per Guillén, el més important és que els canvis que es puguin fer en el sistema de pensions siguin previsibles perquè tothom pugui planificar el seu futur. I la Junta Electoral Central obre expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per no respectar la neutralitat política, concretament a la roda de premsa que va fer al Palau de la Moncloa l'endemà de convocar les eleccions, en què va anunciar els nous decrets d'habitatge.
9: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
0: El Partit Popular va considerar la intervenció de Sánchez un míting i ho va denunciar a la Junta Electoral, que podria arribar a imposar a Sánchez una multa de fins a 3.000 euros. És la cinquena vegada que la Junta Electoral Central expedienta Pedro Sánchez en períodes electorals. I compte enrere per registrar les coalicions de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i encara no està clar què faran les esquerres a Catalunya ni el conjunt de l'Estat. El Front Ampli continua negociant a contrarrellotge una candidatura unitària que a Catalunya i a Madrid Podem dona pràcticament per descartada. Madrid, Laura Estrada.
10: El termini per registrar coalicions acaba aquest divendres a la mitjanit i la candidatura única a tota Espanya cada cop està més lluny de ser una realitat. Els quatre partits del Front Ampli, els Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, van per una banda i Podem i Esquerra per l'altra. A Catalunya els morats ja donen per fet que aniran amb els republicans, però des de Front Ampli no tiren la tovallola. És Ada Colau, al matí de Catalunya Ràdio, estenent de nou la mà Rufián.
11: Que ens hi juguem la vida, literalment. I aleshores, en un moment com aquest, que no siguem capaços de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla, de veritat, impossible d'explicar-li a la ciutadania.
10: Podem també assumeix que a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE i a la resta d'Espanya la proposta dels morats passa per acordar amb Esquerra Unida, actualment dins del Front Ampli, anar junts a 10 comunitats, entre les quals hi ha Andalusia, Castella-La Manxa i Castella i Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, diu que no es mouran i que ha de ser Podem qui faci el pas.
12: Esquerra Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
10: Des de Més Madrid, Mònica García demana sortir del bucle per facilitar un acord entre el Front Ampli i Podem, que, per la seva banda, senten que no se'ls ha respectat.
13: Creo que hay que salir del bucle. Yo siempre he dicho que yo estoy para facilitar, he hecho todo para facilitar el acuerdo. De hecho, por eso, desde Más Madrid hemos propuesto a Emilio Delgado como el candidato y ahora los candidatos y candidatas tendrán que decidir cuál es el mejor acuerdo y empezar a hablar de lo que importa, que es de la política.
10: On ja hi ha acords a les Canàries entre Podem i Esquerra Unida sota una marca que diferent de Front Ampli, i també les Balears. En aquest cas, però, la coalició no compta amb Podem, tot i que els conviden a unir-s'hi.
0: I al País Valencià, l'executiva de Compromís s'ha reunit aquest dijous amb la voluntat de poder tancar en les pròximes hores un acord ampli de les esquerres que inclogui també Podem. A les Illes Balears, la federació d'Ara Més, Esquerra Unida i Sumar, han pactat concórrer junts als comicis. Podem a les Illes es presentaria a banda. I l'exconseller i qui també va ser candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha criticat l'acord tancat entre Gabriel Rufián i Podem per concórrer conjuntament des de Catalunya i sota les sigles d'Esquerra a les eleccions generals. En declaracions a BTV, Maragall s'hi referia amb ironia.
14: El senyor Rufián vol dir aquell conegut líder de Podemos que té la generositat de venir a capçalar la llista d'Esquerra Republicana? Aquí tenim un espectacle, jo crec una mica lamentable, de... A veure, només parlant del qui, no hi ha manera de parlar del què en aquest país. Esquerra ha quedat presonera d'aquesta lògica.
0: Ernest Maragall va estripar el carnet del partit després de la polèmica pels cartells ofensius sobre l'Alzheimer contra ell i el seu germà que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals. I a tot això, el president o l'expresident Artur Mas veu les eleccions del 29 de novembre com una oportunitat per a Junts. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio assegura que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les del Front Ampli com la d'Esquerra en Podem, poden donar aire als juntaires.
15: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
2: 3CAT Info.
0: La justícia investiga els àudios sobre abusos suposadament comesos per militars contra alguns immigrants a Ceuta. El Ministeri de Defensa ha enviat aquest document al jutjat de Guàrdia i a la Fiscalia i els ha afegit a un informe d'Amnistia Internacional que ja els va remetre a finals de setembre. Els àudios, publicats per eldiario.es, se senten uns soldats vantant-se dels maltractaments.
16: O sea que si no guante mola mal, pasa de la... Pues
0: entonces se sent, com diu, sense guants, m'agrada més, sense guants se sent el cop, però amb guants fa més mal. És el que li diu un militar al seu company entre rialles durant una guàrdia a prop del centre d'estada temporal d'immigrants la nit del 21 el 29 de setembre. Gabriela Sánchez, la periodista que els ha publicat, ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que aquestes conductes no serien excepcionals.
17: El nivell de testimonios és tal, i ja estan llegando denuncias al juzgado, que todo apunta a que, aunque no son obviamente todos, pero es un patrón bastante extendido, según lo que nos trasladan.
0: Amnistia Internacional també va elaborar un informe que descrivia pràctiques abusives suposadament comeses pels militars que controlen el flux de persones migrants que hi van arribar a finals de juliol. Daniel Canales, d'Amnistia Internacional, afirma que la seva organització també ha detectat possibles incompliments en els procediments per al tràmit d'asil a banda del tracte vexatori.
18: Obviamente hay una situación muy grave que tiene que ver con estas agresiones que pueden constituir tortura por parte de Fuerzas Armadas, pero obviamente hay una preocupación por lo que es la condición general en la que se encuentran estas personas en Ceuta desde hace ya muchísimos meses y lo que parece ser la inobservancia de las obligaciones en lo que tiene que ver concretamente con el acceso a procedimientos de asilo.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Amb aquesta víctima, l'episodi de pluges ja ha deixat 4 morts i un desaparegut a Catalunya. Aquest dijous, al migdia, s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor. El nen el van trobar al mar, un pescador, dimecres a la tarda, entre Castelldefels i Sitges. Granollers, Miquel Jarque.
19: Han estat 10 dies de cerca dels equips d'emergència i de voluntaris. El cap de setmana passat van arribar a ser prop d'un miler les persones que van sortir a pentinar diverses zones de la comarca per trobar-lo. Precisament, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
20: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible.
19: Són declaracions de l'alcaldessa després del minut de silenci que s'ha fet aquest matí a la plaça de la Porxada davant l'Ajuntament. Fins demà al migdia, totes les banderes de la ciutat onegen a mig pal.
1: I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses dissabte a la tarda i al vespre, sobretot a la meitat est de Catalunya. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A més, les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i calamarsa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest divendres el temps es presenta molt estable. Aprofitem aquest dia d'estabilitat perquè serà el darrer de la setmana. El darrer estable, perquè avui parlarem de sol, però també de presència d'aquests bancs de boira matinals cap a l'Empordà, cap a la plana de Baic, cap al Pla de Bages, cap a la Segarra i al nord del Pla de Lleida. Unes boires que s'esvairan a mesura que el sol vagi guanyant alçada. A partir del migdia aquestes boires ja no hi seran, però sí que apareixeran alguns núvols baixos a prop de la costa. De precipitacions no n'esperem, i el que sí que podem esperar és un ambient prou suau durant les hores centrals del dia, amb moltes màximes a l'entorn dels 25 graus i per sobre dels 25 en alguns punts de la façana costanera cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre. I aprofitem aquest divendres de sol perquè s'acosta un cap de setmana amb renou meteorològic. Encara dissabte al matí serà prou tranquil, amb boires matinals, però amb un clar augment de la nuvolositat i unes pluges que arribaran dissabte a la tarda, descarregant primer a les comarques de Girona i avançant seran aquestes pluges que poden ser abundants, intenses, cap a les comarques de Barcelona de cara al vespre. I tot donarà peu a un diumenge molt inestable, amb pluges que poden regar gran part del país o la totalitat del país, i unes pluges que caldrà veure, però podrien ser localment intenses i molt abundants a gran part de la façana costanera del prelitoral i de les comarques de Barcelona i de Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Quart i tres minuts. L'acostament de Donald Trump a Rússia en la guerra d'Ucraïna ha fet saltar les alarmes entre els líders de la Unió Europea en la primera jornada de la cimera que es fa a Brussel·les. Qüestions com l'acord del dièsel amb Rússia o la caiguda de Starlink a Ucraïna han fet prioritzar els missatges dels caps d'estat i de govern que s'han reunit per tractar també temes com l'energia o el comerç amb la Xina. Brussel·les, Bruno Fortea.
22: L'apropament de Donald Trump a Vladimir Putin neguiteja els líders europeus. El president de Lituània directament ha suplicat als Estats Units que no canviïn de bàndol.
23: Please stay united. Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot.
22: Everything. Trump reclama que els Estats Units passin a controlar els diners russos que hi ha bloquejats a Europa per les sancions de la guerra a Ucraïna, però el canceller alemany ja ha dit que ni parlar-ne.
24: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
22: Més enllà d'Ucraïna, els líders europeus també han parlat d'energia. Reclamen a Brussel·les mesures urgents per frenar l'escalada de preus i també han discutit sobre les relacions comercials amb la Xina. Brussel·les vol aconseguir un acord amb Pequín perquè el gegant asiàtic compri a la Unió Europea més carn de porc i més làctics. Després de mesos de tensions comercials amb el govern xinès, els socis comunitaris miren d'obrir una finestra per al diàleg. Aquest divendres, els 27 tornaran a reunir-se. Ucraïna en serà protagonista. El president Volodymyr Zelensky està convidat a la trobada.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I l'OTAN estudiarà mesures per protegir la navegació del Mar Negre després de l'escalada d'atacs russos contra vaixells mercants. L'últim, aquest dijous, en aigües jurisdiccionals de Romania, país membre de l'Aliança. 7 dels tripulants estan desapareguts. Bucarest plantejarà la creació d'un comandament militar conjunt de l'OTAN amb Bulgària i Turquia. Els altres dos socis amb costa al Mar Negre. El president romanès, Nicușor Dan, diu que els aliats respondran de forma conjunta.
3: He parlat amb el secretari general de l'OTAN sobre aquesta qüestió. Òbviament, tenim la solidaritat dels nostres aliats respecte al que està passant al Mar Negre, i en concret hi haurà una sessió específica del Consell de l'Atlàntic Nord per abordar-ho.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, també ha parlat amb Volodymyr Zelensky per descartar la importància de l'alto el foc sobre infraestructures energètiques que, de moment, ni Rússia ni Ucraïna han respectat. L'exèrcit ucraïnès ha reprès aquest dijous els atacs contra refineries. Vladimir Putin ha dit que no han causat danys importants, però hi haurà represàlies.
4: Amb les plataformes de comerç electrònic ja han fet el primer pas i ara nosaltres hi responem. Passa el mateix en el sector energètic i ara es queixen. I també amb els centres de dades i altres de semblants. No haurien d'haver començat tot això. Abans de fer un pas així, s'haurien d'haver pensat bé les conseqüències.
0: L'Autoritat Catalana de la Competència constata que les benzineres de supermercat i de baix cost han suavitzat l'augment del preu dels combustibles per la guerra de l'Iran. Si aquestes estacions de servei són a prop de les grans cadenes, la seva presència també fa que la resta moderin els preus. És una de les conclusions de l'informe que ha analitzat l'evolució dels preus en 1.500 gasolineres del país. Ho ha explicat l'autora de l'informe, Valeria Bernardo, professora del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra.
5: Tot i que les low cost són les que més han augmentat, encara així, o sigui, continuen sent més econòmiques per al consumidor que les independents, que les altres cadenes, que les grans cadenes.
0: Els experts aposten per facilitar l'augment de la competència per contenir els preus. Aquest estudi s'ha fet abans de la bonificació del govern espanyol de 20 cèntims al litre. Unes ajudes que, segons el professor de la Universitat Autònoma i de l'Institut Econòmic de Barcelona, Jordi Perdiguero, no arriben íntegrament a la butxaca del consumidor.
6: En el cas del dièsel, entre un 25-30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges.
0: La Comissió del Mercat de la Competència és la institució encarregada de supervisar que les bonificacions arribin als consumidors i, de moment, no ha detectat cap anomalia.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una de cada 5 persones més grans de 60 anys té algun problema neurològic i de salut mental. És una de les conclusions de l'informe Mirades, elaborat per la plataforma Som Salut Mental 360 de l'Hospital Sant Joan de Déu. L'angoixa, la depressió o l'ansietat són els trastorns amb més prevalença en persones de més de 65 anys. Són els que es coneixen com els trastorns de l'esfera afectiva. Molts d'aquests trastorns es veuen agreujats per un estat de soledat no desitjada de la persona. L'altre grup prevalent de trastorns de salut mental són els de caire cognitiu, com són les demències. L'informe presenta diferents reptes al voltant d'aquesta realitat. Un d'ells és sensibilitzar la població. El doctor Sebastià Santa Eugènia és el director general del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
7: Tenir una sensibilització des d'un punt de vista de ciutadania de que les persones grans tenen problemes de salut mental i tenen una elevada prevalença. Sensibilitzar la ciutadania és ajudar a poder-los detectar en estadis més inicials que permetin intervencions que tinguin una major tassa d'èxit.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La xilena Isabel Allende ha guanyat el Premi Planeta d'aquest any per l'obra La hora antes de l'alba, una novel·la que parla de la memòria i el llegat. El valencià Sergio Hernández ha quedat finalista per La Añoranza. L'acte d'entrega que ha commemorat els 75 anys del premi, s'ha fet a Montjuïc amb la presència dels Reis d'Espanya. Barcelona, Xavier Cusó i Montse Camps.
8: La reconeguda autora presenta una obra d'amor i superació de la importància de la memòria i el llegat amb una protagonista que, després de ser empresonada i torturada per la dictadura del seu país, torna embarassada a la casa familiar i, empesa pel desig d'ajudar els més dèbils, reconstrueix la seva vida, passant així de ser víctima a cronista d'una època convulsa. Aquesta novel·la tanca la història que va començar amb la Casa de los Espíritus, seguint a Alba, la neta del patriarca. Emocionada, Allende ha dit que necessitava respondre a la pregunta que li feien milers de lectors. Què va passar amb l'Alba?
9: Cada història és una semilla. De pronto, una de esas semillas germina, brota y empieza a molestarme. Entonces sé que ha llegado el momento de escribirla. Y eso generalmente ocurre porque el tema está en el aire. Y ahora, cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, el nacionalismo extremo, incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país.
8: El finalista, el valencià Sergio Hernández, amb l'obra L'enyorança, és finalista. Parla d'una investigació que fa una noia d'un suposat pla per assassinar Antonio Machado, una història sobre la recuperació del llegat perdut, la culpa i la reconciliació.
11: Sobre todo, y como en la buena literatura, un viaje así es capaz de transformarla, porque en realidad ese viaje no es más que una excusa para descubrirse a sí misma.
8: El Premi Planeta s'ha celebrat amb la presència dels Reis d'Espanya i el president de la Generalitat, Salvador Illa, entre altres autoritats.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
1: El Barça ja pensa de nou en la Lliga després de jugar dimarts partit de la Lliga de Campions. Dissabte, a 6:45 de la tarda, visita el Betis, el tercer de la classificació de primera, i en la curta sessió d'entrenament d'aquest dijous ja hi han participat totalment Rafinha, que s'ha perdut els dos últims partits, i Frenkie de Jong, que es va lesionar amb la selecció dels Països Baixos durant el Mundial. Aquest divendres l'equip farà una nova sessió d'entrenament i sabrem si viatgen a Sevilla, tot i que tot apunta a que podran estar a la Cartuja. El Barça, d'altra banda, ha anunciat que la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, The Creator, lluirà la samarreta del primer equip blaugrana pel Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24 Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Més futbol. Aquest dijous s'han disputat partits de l'Europa League i de la Conference League. A l'Europa League destaquem l'Unió Sant Giló a 1, Real Societat 1, el Celta 1, Juventus 2 i el Salzburg 0, Milan 4. A la Conference League, Universitat Craiova 1, Getafe 1 i Mielvi 2, Inter Escaldes 0. Aquest divendres comença la jornada 9 de primera divisió. A les 9 del vespre, Deportivo de la Coruña, Llevant. I un últim apunt en futbol, Mariona Caldentey serà baixa entre 8 i 10 setmanes a l'Arsenal femení per una lesió muscular, tal com ha explicat aquesta tarda la seva entrenadora. Això implica que Caldentey es perdrà el duel al Camp Nou contra el Barça a la Champions el 12 de novembre.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua líder del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits. Carlos Ortega, tècnic blaugrana, posa en valor el treball defensiu del seu equip.
12: Yo creo que cuando atrás estamos sólidos, las cosas son más fáciles. Hemos tenido diferentes charlas durante estas últimas semanas para volver a coger los mecanismos y la dureza defensiva que yo creo que el año pasado nos caracterizó y fue clave para conseguir todo lo que conseguimos. Creo que hemos vuelto a ver al equipo, al Barça, que disfruta defendiendo, que le pone las cosas muy difíciles al rival, y está la línea.
1: El Barça de bàsquet, en aquest cas, a 8:45, rep aquest divendres l'Olympiacos, un dels favorits a la victòria en aquesta competició. Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana, explica què necessita l'equip.
13: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem, executar bé el pla de partit.
1: Per cert, que el bàsquet Girona ha comunicat la baixa de Pep Busquets per un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. Com és habitual en aquests casos, la seva evolució marcarà la disponibilitat al proper partit dels gironins. És diumenge a Fontajau contra l'Eima Corunya. I la selecció espanyola d'hoquei patins amb 9 jugadors catalans s'ha classificat per les semifinals del Mundial que s'està disputant a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol ha derrotat Xile per 3-0 als quarts de final i jugarà les semis davant l'Argentina, que ha superat Itàlia per 4-1.
2: Són 2:15.

0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC al marge de qui governi després de les eleccions del 29 de novembre. Sánchez s'ha compromès a incrementar les pensions abans que s'acabi l'any i Feijóo a garantir el sistema públic. El tema s'ha colat en la precampanya després que càrrecs del Partit Popular i de Vox hagin qüestionat el model actual. A banda d'això, en els pròxims minuts també us explicarem que Catalunya pateix l'estiu amb més incendis forestals dels últims 15 anys. Segons el balanç dels bombers, n'hi ha hagut 450. Ara bé, la superfície cremada ha estat de 4.800 hectàrees, només una mica per sobre de la mitjana dels últims anys, i és que el 80% dels focs han afectat menys d'una hectàrea. L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. L'acusat ha reconegut que es guanyava la confiança de les víctimes amb mentides i que els oferia diners perquè anessin a la seva botiga on els feia els tocaments. Després de 55 anys de carrera, Danny DeVito continua imparable als 82 anys i reivindica el cinema de terror barrejat amb la comèdia. L'actor, director i productor ha recollit a Sitges el Premi Honorífic al Festival de Cinema Fantàstic. El sumari d'esports amb en Francesc Ripoll.
1: El Barça ja prepara el proper partit de Lliga dissabte al Camp del Betis i ho fa amb Rafinha i Frenkie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja.
0: I aquest divendres serà l'últim dia amb temps estable de la setmana. Un dia per aprofitar, un dia assolellat amb boires matinals i amb cel variable a la costa. Les temperatures es mouran poc respecte a aquests dies passats. El canvi de temps coincidirà amb el cap de setmana, amb pluja, a partir de la tarda de dissabte. Continuem, doncs. Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC, governi qui governi després de les eleccions generals del 29 de novembre. El tema s'ha colat a la precampanya amb retrets entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estigui en funcions, independentment dels resultats electorals, i carrega contra el Partit Popular i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat y al futuro del sistema público.
2: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
0: Des del Partit Popular, Feijóo s'ha afanyat a aclarir dubtes després que la portaveu del partit, Esther Muñoz, apuntés que el sistema actual patarà.
3: Las pensiones son innegociables. Y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
0: Han fet pinya amb Feijóo el president valencià Juanfran Pérez Llorca, la balear Marga Provenç i l'aragonès Jorge Azcón.
4: Es el compromiso que tiene el presidente Feijóo, garantizar el sistema de pensiones y actualizarlas en base al IPC, ¿no?
5: El resto son cortinas de humo en las que evidentemente van a intentar que entremos estos 50 días y no vamos a entrar.
6: El presidente Feijóo se caracteriza por algo, se caracteriza por ser una persona seria.
0: Tot plegat després que la portaveu popular digués fa uns dies que el sistema s'havia de canviar perquè pataria i que José María Figaredo, de Vox, apuntés la semiprivatització del model públic. L'augment de les pensions d'acord amb l'IPC està garantit per llei per als 9 milions i mig de pensionistes que hi ha a Espanya. Habitualment, l'últim Consell de Ministres de l'any aprova un reial decret amb l'increment. Després ho convalida el Congrés. I la Junta Electoral Central obre expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per no respectar la neutralitat política. Concretament, a la roda de premsa que va fer al Palau de la Moncloa l'endemà de convocar les eleccions, en què va anunciar els nous decrets d'habitatge.
7: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
0: El Partit Popular va considerar la intervenció de Sánchez un míting i ho va denunciar a la Junta Electoral Central, que podria arribar a imposar a Sánchez una multa de fins a 3.000 euros. És la cinquena vegada que la Junta Electoral Central expedienta Pedro Sánchez en períodes electorals. I el president del govern espanyol i candidat socialista Pedro Sánchez ha hagut de sortir en defensa de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, pels negocis immobiliaris de la seva parella. El Partit Popular l'ha posat a la diana política després que dues publicacions digitals hagin esbombat que la parella de Mínguez té una empresa amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries i dues societats a Panamà. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ya su catpa.
8: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios, somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos?
0: Pedro Sánchez ha tancat files amb la portaveu del PSOE i a revés contra Ayuso.
2: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda.
0: La portaveu del PSOE ho considera una persecució personal. El PSC ha proposat Mínguez per repetir com a cap de llista per a Lleida a les eleccions. I cau la compra d'habitatges per part d'estrangers. Segons els notaris, de gener a juny n'han comprat a Catalunya 10.300. Són un 9% menys que en el mateix període de l'any passat i la dada més baixa des del 2023. Això es deu en part a la supressió de les Golden Visa, que concedien la nacionalitat espanyola a canvi de fer una inversió immobiliària, i també al context d'alça de preus. Amb tot, el descens registrat a Catalunya és bastant més moderat que el del conjunt de l'Estat, cosa que demostra que per als estrangers encara resulta atractiu invertir aquí. A més, la pujada de preus també ha estat menor, d'un 3% davant del 15%, per exemple, de Madrid. La gran part de les compres protagonitzades per estrangers, un 85%, són de persones que ja resideixen a Catalunya i la fan, sobretot, italians i marroquins. La resta d'adquisicions són d'estrangers que no viuen aquí tot l'any, majoritàriament francesos i alemanys. El conjunt de l'Estat lideren les caigudes de vendes als xinesos i russos, mentre que els ciutadans marroquins han passat a encapçalar el rànquing de compradors i han desbancat així els britànics, que ocupaven aquesta posició des de feia dues dècades. I Barcelona aprova la modificació de les ordenances fiscals que permetran augmentar fins al 150%, en alguns casos, l'IBI als habitatges d'ús turístic. L'encariment de l'IBI es farà en funció del nombre de pisos que tingui cada propietari. Actualment hi ha 10.600 llicències a Barcelona. D'aquestes, el 60% són de propietaris que tenen més de 4 pisos. Són aquests a qui l'IBI els pujarà fins al 150%. El 10% corresponen a propietaris que en tenen 2, 3 o 4, als quals se'ls incrementarà un 100%. I els propietaris que només tenen un pis turístic, que són el 30% de les llicències, l'IBI els pujarà un 50%. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia.
9: Barcelona eliminarà el 2008 totes les llicències d'ús. Aquest és el compromís que aquest Ajuntament té i aquest equip de govern. Però fins que això sigui possible, utilitzarem tots els instruments i totes les eines que siguin al nostre abast per dificultar el desenvolupament d'usos turístics d'habitatge, perquè un habitatge és una llar, no és un actiu econòmic.
0: La mesura, que és una proposta d'Esquerra Republicana negociada amb el govern de l'Estat en els decrets d'habitatge, s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra i Barcelona en Comú. Ara quedarà en exposició pública durant 30 dies perquè s'hi puguin fer al·legacions, i l'aprovació definitiva serà a finals d'any. I quatre veïns del bloc Papallona, situat a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, comencen una vaga de lloguers contra el fons d'inversió que va adquirir l'edifici. Dels 17 habitatges, només en queden 6 d'habitats. El fons New Amsterdam Developers, NAD, vol fragmentar els habitatges i llogar-los per habitacions. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio una de les veïnes afectades, Anna Olesti, deixaran de pagar el lloguer per pressionar l'Ajuntament de Barcelona perquè expropiï l'edifici.
10: Estarà de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC d'evitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc però, per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
0: L'expropiació per llei es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc. Aquest edifici modernista es diu oficialment Casa Fajol i està catalogat com a bé cultural d'interès local.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: Catalunya ha tingut l'estiu amb més incendis forestals els últims 15 anys. Segons les dades del balanç d'agents rurals i els bombers, durant els mesos d'estiu han hagut de fer front a 450 focs forestals que han calcinat més de 4.800 hectàrees. La campanya ha estat marcada per les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs. El juliol va ser el mes més crític. Durant 12 dies, els bombers van treballar simultàniament en 10 grans incendis, fet que va obligar a repartir recursos. El nivell màxim del pla alfa de risc extrem es va activar durant 36 dies aquest estiu. Gerard Marc, subinspector del GRAF, explica a Catalunya Ràdio que la violència del foc va en augment cada any.
12: Any rere any estem tenint episodis jos o comportaments que cada vegada van a més. Si ens fixem en els fenòmens de piroconvecció, amb la formació de pirocúmuls, doncs el que abans era un fet puntual, unes quantes campanyes, doncs ara cada any tenim uns quants incendis que ens generen pirocúmuls o ens generen algun fenomen de piroconvecció.
0: Malgrat que el nombre d'incendis se situa per sobre de la mitjana dels últims anys, el 80% dels focs de vegetació han afectat superfícies inferiors a una hectàrea, ja que s'hi ha actuat de manera ràpida. En aquesta campanya també s'ha demostrat que els Pirineus també són una zona vulnerable per les altes temperatures i les tempestes elèctriques que van provocar incendis en zones d'alta muntanya. El 15% dels incendis han estat provocats per llamps i la resta es vinculen a l'activitat humana per negligència, accidents o bé focs intencionats.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: Nicolás Maduro i la seva parella han tornat a compareixer aquest dijous davant del jutge de Nova York, en aquest cas, per respondre a les noves acusacions de tortura que s'afegeixen a les de narcotràfic. El president deposat de Venezuela i la seva dona, Cilia Flores, s'han declarat no culpables dels càrrecs. La premsa present a l'acte, del qual no hi ha ni so ni imatges, ha explicat que la sessió ha durat una mitja hora i que aquesta vegada Maduro se l'ha vist més relaxat que fa 10 mesos, quan es va definir com a presoner de guerra. Quan ha entrat a la sala, ha saludat el públic i la premsa i ha abraçat els seus advocats. Nicolás Maduro ha declarat que els seus defensors el van informar dimecres dels nous càrrecs. La fiscalia sosté que el polític veneçolà va ordenar torturar sospitosos de conjurar-se contra ell i fins i tot va segrestar membres de les forces armades perquè informessin sobre dissidents. Un pla que, segons l'acusació, Cilia Flores coneixia. El matrimoni ho ha negat tot.
11: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Almenys 5 persones han mort aquest dijous al Iemen, segons els rebels hutis, en un atac dels insurgents contra la seu del palau residencial iemenita d'Aden. Entre les víctimes hi ha dos escortes de Saya al-Zindani, el president reconegut internacionalment. L'objectiu de la milícia rebel era atacar el quarter militar de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial, ja que és el mateix complex. El conflicte bèl·lic entre les dues parts fa dies que s'agreuja. En les últimes hores, les forces saudites han confirmat 19 morts i més de 360 ferits al Regne Àrab pels atacs hutis dels darrers dies, com el que va afectar l'aeroport de Riyadh dissabte passat. L'Aràbia Saudita acusa l'Iran d'estar al darrere de l'ofensiva dels rebels.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook, X i YouTube.
0: L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. Girona, Núria Paraire.
13: L'acusat ha reconegut que abordava les víctimes pel carrer i es guanyava la seva confiança en mentides, com ara que coneixia les seves famílies. També ha reconegut que els oferia diners perquè anessin fins a la seva botiga, les portava al magatzem i allà els feia els tocaments. Dues de les víctimes tenien 17 anys i l'altra en tenia 16. Tots ells eren menors amb una discapacitat intel·lectual del 65%, que segons la fiscalia era coneguda i notòria. En principi se li demanava una pena de 14 anys de presó. Finalment la fiscalia, l'acusació i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de dilacions indegudes per tot el temps que el cas ha trigat a arribar a judici. Se l'ha condemnat a 6 anys i mig per 3 delictes d'abús sexual a menors i 3 delictes de corrupció de menors.
0: Una dona de 47 anys ha mort a Santa Coloma de Gramenet mentre dormia al carrer. Segons informen fonts de la Guàrdia Urbana, aquest dijous al matí han rebut l'avís d'un treballador del Museu Torre Valldovina que ha trobat el cos sense vida d'aquesta dona. Fins a la zona s'hi han desplaçat serveis mèdics que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fons de l'Ajuntament han confirmat que la dona havia passat pels serveis socials, però que havia rebutjat tota mena de suport. Els Mossos han descartat cap indici de criminalitat. I una vacuna d'ADN contra un bacteri molt comú o uns nanorobots per combatre un tipus de càncer molt poc freqüent són dos dels 80 projectes en recerca d'aquest any que finança la Fundació La Caixa amb una inversió que supera els 32 milions d'euros. Dels 80 projectes que es finançaran, 36 es faran a Catalunya. És el cas, per exemple, de la Universitat de Girona, que està desenvolupant una vacuna basada en ADN per reduir les infeccions del bacteri Klebsiella. El patogen viu a la nostra microbiota i, si prolifera, es pot fer resistent als antibiòtics i provocar, per exemple, sèpsia i, per tant, també la mort. La investigadora d'aquest projecte, Mireia López, explica en què consisteix aquesta vacuna.
14: Seleccionar de Klebsiella doncs aquelles parts que el bacteri té a la seva superfície i que creiem que és més important bloquejar-lo. I llavors donar en el nostre cos la informació genètica perquè pugui estimular el sistema immune i crear aquestes defenses.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
15: Aquest divendres el temps es presenta molt estable. Aprofitem aquest dia d'estabilitat perquè serà el darrer de la setmana. El darrer estable, perquè avui parlarem de sol, però també de presència d'aquests bancs de boira matinals cap a l'Empordà, cap a la plana de Baic, cap al Pla de Bages, cap a la Segarra i al nord del Pla de Lleida. Unes boires que s'esvairan a mesura que el sol vagi guanyant alçada. A partir del migdia aquestes boires ja no hi seran, però sí que apareixeran alguns núvols baixos a prop de la costa. De precipitacions no n'esperem i el que sí que podem esperar és un ambient prou suau durant les hores centrals del dia, amb moltes màximes a l'entorn dels 25 graus i per sobre dels 25 en alguns punts de la façana costanera cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre. I aprofitem aquest divendres de sol perquè s'acosta un cap de setmana amb renou meteorològic. Encara dissabte al matí serà prou tranquil, amb boires matinals, però amb un clar augment de la nuvolositat i unes pluges que arribaran dissabte a la tarda, descarregant primer a les comarques de Girona i avançant seran aquestes pluges que poden ser abundants, intenses, cap a les comarques de Barcelona de cara al vespre. I tot donarà peu a un diumenge molt inestable, amb pluges que poden regar gran part del país o la totalitat del país, i unes pluges que caldrà veure, però podrien ser localment intenses i molt abundants a gran part de la façana costanera del prelitoral i de les comarques de Barcelona i de Girona.
11: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Més coses, els alcaldes de la Ribera d'Ebre mostren el seu malestar amb la Generalitat per la manera d'aplicar les alertes d'emergència en cas de temporals. Els ajuntaments es queixen que gairebé sempre se'ls inclou el mateix grup que el Montsià i el Baix Ebre, però addueixen que el clima que tenen és del tot diferent. Tortosa, Jordi Barranca.
16: La gota que ha fet vessar el got és la gestió del tancament de les escoles fa tot just dues setmanes. Àngels Llombard, alcaldessa de Rasquera.
17: No mos ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Clar, ja s'havien pres unes opcions, ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
16: El nord i el centre de la comarca ho subscriuen i demanen tenir en compte les diferències orogràfiques i climàtiques. Francesc Barbero i Rubén Viernes, alcaldes de Flix i Móra d'Ebre.
18: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral, litoral, interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona d'interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, lo Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal.
19: I crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes, quan a vegades la gent, quan li enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà, que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? Ostres, doncs és que no està ni por.
16: Tot per aconseguir que es fili més prim amb l'abast territorial de les mesures.
0: I preocupació dels ramaders del Pallars per la falta de pastures per als animals. Aquests dies, uns 3.000 caps de bestiar han començat a baixar de la muntanya per passar l'hivern a Resguard. Diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Saurí, Pau Rovira.
20: Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures molt elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
21: I jo realment, quan vam arribar aquí a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca i amb tan poca herba. Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
20: Ara la preocupació és el que passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Xavier Riera, ramader.
22: Evidentment, ara ve el mal de cap. Ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure. No tenim res de preparar ni sembrat en quant a pastura, eh? No tenim res, només tenim que pols.
20: Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única.
0: I Dani De Vito ha declarat el seu amor pel públic de Sitges mentre recollia el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema Fantàstic. Ha reivindicat el cinema de terror barrejat amb la comèdia i als 82 anys s'ha mostrat disposat a seguir treballant fins al final. Sitges, Marc Garriga.
23: Dani De Vito estrenarà a finals d'any un nou film de la saga Jumanji i assegura que està obert a tot.
24: Yes, everything.
25: De tot. M'agradaria fer de tot. Sobretot bons personatges. Simplement busco allò sobre el que puc construir alguna cosa i aleshores persegueixo l'objectiu i intento que surti bé. M'encanten els personatges estranys, diferents, divertits, però també puc fer d'home gran assegut al Porsche fumant una cigarreta al costat d'Arnold Schwarzenegger, el que sigui.
23: Amb Arnold Schwarzenegger van rodar junts Els bessons peguen dues vegades i Junior també se'l recorda per films com La guerra dels rous, Algú va volar sobre el niu del cucut o Tira la mama del tabaix del tren, però després de 55 anys de carrera ha triat el seu personatge més emblemàtic.
24: I like...
25: M'encanta anar a totes, i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
23: Ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror des que era petit i ha defensat Drac, la comèdia negra hilarant que ha presentat com a productor al costat dels seus fills, que també hi han participat.
0: La novel·la gràfica Relaciones Peligroses, amb text de Koldo Azpitarte i dibuixos de Mike Bagel, recupera el llegat del neurocientífic Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària, Katie Lewy. La també bibliotecària i traductora va tenir una vida convulsa. Afiliada al Partit Comunista durant la República, després de la Guerra Civil, es va haver d'exiliar a Moscou i Pequín. Als anys 70, poc abans de la mort de Franco, va tornar a Madrid, on va escriure la biografia Asiera Cajal. A partir d'aquest text, Koldo Azpitarte ficciona la vida de Ketty en un guió farcit de dades històriques que agafa ritme gràcies als dibuixos minimalistes de Miquel Bao.
26: Nosotros queríamos hablar de la historia de la neurociencia, queríamos hablar del proceso de gestación del libro de Ketty en la Sierra Cajal, que recupera un poquito la figura de Cajal que había sido apropiada.

0: De nou a la Lliga, després de jugar dimarts partit de la Lliga de Campions, dissabte a 6:45 de la tarda, visita el Betis, el tercer de la classificació, i on apunten Rafinha i Frenkie de Jong. En la curta sessió d'entrenament d'aquest dijous hi han participat tots dos. Rafinha s'ha perdut els dos últims partits i Frenkie de Jong es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. Aquest divendres l'equip farà una nova sessió d'entrenament i sabrem si viatgen a Sevilla. El Barça, d'altra banda, ha anunciat que la firma Golf Bank, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà a la samarreta del primer equip blaugrana pel Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Més futbol aquest dijous. S'han disputat partits de l'Europa League i de la Conference League. A l'Europa League destaquem l'Unió Sant Gil·loà 1, Reial Societat 1, el Salzburg 0, Milan 4, el Celta 1, Juve 2, el Lyon 3, Crystal Palace 2 i el Benfica 4, Celtic 1. A la Conference League, dos resultats destacats: l'Universitat Craiova 1, Getafe 1 i el Mielbi 2, Inter Escaldes 0. Era el primer partit dels andorrans en una fase final d'una competició europea. Aquest divendres comença la jornada 9 de la primera divisió. A les 9 del vespre, Deportivo de la Coruña, Llevant. I un últim apunt en futbol. Mariona Caldentey serà baixa entre 8 i 10 setmanes de l'Arsenal femení per una lesió muscular, tal com ha explicat la seva entrenadora. Això implica que Caldentey es perdrà el duel al Camp Nou contra el Barça de la Champions del 12 de novembre.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua líder del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, posa en valor el treball defensiu del seu equip.
2: Yo creo que cuando atrás estamos sólidos, las cosas son más fáciles. Hemos tenido diferentes charlas durante estas últimas semanas para volver a coger los mecanismos y la dureza defensiva que yo creo que el año pasado nos caracterizó y fue clave para conseguir todo lo que conseguimos. Creo que hemos vuelto a ver al Barça que disfruta defendiendo, que le pone las cosas muy difíciles al rival y está la línea.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem de bàsquet. Aquest divendres a 9:15 el Barça rebrà l'Olympiakos grec al Palau. Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana, explica què necessita l'equip.
3: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem. Executar bé el pla de partit.
4: Things we want to execute on defense, whatever is the plan we have.
0: Sentim també Oleg Balcerovski, pivot blaugrana.
5: Yo creo que cada día es un test para nosotros para intentar mejorar, para ser más equipo, para todavía mejorar las cosas que estamos haciendo peor y mejorar también las cosas o hacerlas mejor que estamos haciendo bien, seguir haciéndolas.
0: Sekulic podria recuperar l'alè Justin Minaya.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un últim apunt de bàsquet, perquè el Bàsquet Girona ha comunicat la baixa de Pep Busquets per un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. Com és habitual en aquests casos, la seva evolució marcarà la seva disponibilitat. El proper partit dels gironins és diumenge, a Fontejau, contra el Leima Corunya. I la selecció espanyola d'hoquei patins amb 9 jugadors catalans s'ha classificat per les semifinals del Mundial que s'està disputant a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol ha derrotat Xile per 3-0 als quarts de final i jugarà les semis davant l'Argentina, que ha superat Itàlia per 4-1. El català Pere Varias és el seleccionador espanyol.
6: Sabíem que seria un partit de picar molta pedra. Crec que ens anem amb bones sensacions del partit de la primera part. A la segona crec que ens ha faltat gestionar una miqueta millor unes fases del partit i esperar que l'altre equip cometés errades. Amb un equip que en volia cometre molt poques, ens ha vingut a buscar molt poc. Ens estàvem

0: molts pocs espais.
1: I acabem els esports parlant de tenis. El Masters 1000 de Xangai ja ha quedat definida la primera semifinal. La jugaran el malagany Alejandro Davidovic i l'alemany Alexander Zverev, que han superat per lesió el francès i l'australià Àlex de Minyaurra. Aquest divendres al matí juguen els altres dos partits de quarts de final, Rafa Jodar, Casper Ruud i Medvedev Pol. 3CAT Info.

0: Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC al marge de qui governi després de les eleccions del 29 de novembre. Sánchez s'ha compromès a incrementar les pensions abans que s'acabi l'any i Feijóo a garantir el sistema públic. El tema s'ha colat en la precampanya després que càrrecs del Partit Popular i de Vox hagin qüestionat el model actual. Els partits d'esquerra negocien a contrarrellotge la fórmula per presentar-se a les eleccions generals del 29 de novembre. El termini per registrar les coalicions acaba justament aquest divendres. El Front Ampli intenta una candidatura unitària que a Catalunya i a Madrid queda pràcticament descartada perquè Podem no s'hi integra. Defensa investigarà els àudios publicats per Diario.es en què un grup de militars presumeixen d'apallissar immigrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i a la fiscalia que investiguen els fets arran de la denúncia d'Amnistia Internacional. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea lamenten el nou gir de Donald Trump a favor de Rússia en plena guerra a Ucraïna. Els líders han demanat al president dels Estats Units que no canviï de bàndol durant la cimera que es fa a Brussel·les. Els 27 rebran aquest divendres el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Dia de dol oficial a Granollers aquest dijous per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Un episodi de pluges que va deixar 4 morts i un desaparegut a Catalunya. Aquest dijous, al migdia, s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor. El nen el van trobar al mar, un pescador, dimecres a la tarda, entre Castelldefels i Sitges. Una de cada 5 persones de més de 60 anys té algun problema neurològic o de salut mental, com ansietat, depressió o demència. Un informe de Som Salut Mental 360, impulsat per Sant Joan de Déu, alerta que la soledat no desitjada i l'estigma associat a l'edat són factors de risc que poden agreujar aquests trastorns. Isabel Allende guanya el Premi Planeta de Literatura amb novel·la, amb la novel·la La Hora Antes de l'Alba. L'autora xilena s'ha emportat el guardó de literatura més ben dotat del món en una edició en què l'escriptor i guionista valencià Sergio Hernández ha estat finalista amb la novel·la La Enyoranza.
1: Esports. El Barça ja prepara el proper partit de Lliga. Dissabte al camp del Betis ho fa amb Rafinha i Frenkie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja. El Barça d'en Bol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua líder del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits. Aquest divendres a 8:45 el Barça de bàsquet rep l'Olympiacos al Palau. L'equip blaugrana és 7è amb 3 victòries i 2 derrotes.
0: I aquest divendres serà l'últim dia amb temps estable de la setmana. Un dia per aprofitar, un dia assolellat, amb boires matinals i amb cel variable a la costa. Les temperatures es mouran poc respecte a aquests dies passats. El canvi de temps coincidirà amb el cap de setmana, amb pluja, a partir de la tarda de dissabte.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, salutacions, us parla Àlex Bosch.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC, governi qui governi, després de les eleccions generals del 29 de novembre. El tema s'ha colat en la precampanya amb retrets entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estigui en funcions, independentment dels resultats del 29N, i carrega contra el Partit Popular i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat i el futur del sistema públic.
3: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
0: Des del Partit Popular, Feijóo s'ha afanyat a aclarir dubtes després que el portaveu del partit, Esther Muñoz, apuntés que el sistema actual patarà.
4: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
0: Han fet pinya amb Feijó el president valencià Juanfran Pérez Llorca, la balear Marga Provenç i l'aragonès Jorge Azcón.
5: És el compromís que té el president Feijó, garantir el sistema de pensions i actualitzar-les en base a l'IPC. ¿No?
6: El resto són cortines de humo en les que evidentemente van a intentar que entremos estos 50 días y no vamos a entrar.
7: El president Feijó se caracteritza por algo, se caracteritza por ser una persona seria.
0: Tot plegat després que la portaveu popular digués fa uns dies que el sistema s'havia de canviar perquè pataria i que José María Figueredo de Vox apuntés la semiprivatització del model públic. L'augment de les pensions, d'acord amb l'IPC, està garantit per llei per als 9 milions i mig de pensionistes que hi ha a Espanya. Habitualment, l'últim Consell de Ministres de l'any aprova un reial decret amb l'increment. Després ho ha de convalidar al Congrés. I les pensions contributives es paguen amb les cotitzacions dels treballadors que estan en actiu. Quan aquests diners no arriben per pagar-les, l'Estat compta amb un fons d'emergència. És el que s'anomena la guardiola de les pensions, al qual el mes passat hi havia uns 15.300 milions d'euros, que és la xifra més alta dels últims 10 anys. És una quantitat que dona per pagar les pensions d'un mes sencer, suposant que ningú cotitzés. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha lamentat que es banalitzi el debat de les pensions perquè és complex i assegura que ara mateix no cal patir.
8: Tothom ha d'estar tranquil perquè en aquests moments hi ha suficients cotitzants per pagar les pensions. El que sí que és veritat és que quan fem projeccions endavant no estem en plena onada de jubilacions del baby boom dels anys 60 del segle passat. I per tant, tenim temps per preveure tot allò que ens ve. Els sistemes de pensions a tot arreu del món s'han d'anar tunejant.
0: Per Guillén, el més important és que els canvis que es puguin fer en el sistema de pensions siguin previsibles perquè tothom pugui planificar el seu futur. I la Junta Electoral Central obre expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per no respectar la neutralitat política, concretament a la roda de premsa que va fer al Palau de la Moncloa l'endemà de convocar les eleccions, en què va anunciar els nous decrets d'habitatge.
9: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
0: El Partit Popular va considerar la intervenció de Sánchez un míting i ho va denunciar a la Junta Electoral, que podria arribar a imposar a Sánchez una multa de fins a 3.000 euros. És la cinquena vegada que la Junta Electoral Central expedienta Pedro Sánchez en períodes electorals. I compte enrere per registrar les coalicions de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i encara no està clar què faran les esquerres a Catalunya ni el conjunt de l'Estat. El Front Ampli continua negociant a contrarrellotge una candidatura unitària que a Catalunya i a Madrid Podem dona pràcticament per descartada. Madrid, Laura Estrada.
10: El termini per registrar coalicions acaba aquest divendres a la mitjanit i la candidatura única a tot Espanya cada cop està més lluny de ser una realitat. Els quatre partits del Front Ampli, els Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, van per una banda i Podem i Esquerra per l'altra. A Catalunya els Morats ja donen per fet que aniran amb els republicans, però des de Front Ampli no tiren la tovallola. És Ada Colau, al matí de Catalunya Ràdio, estenent de nou la mà Rufián.
11: Que ens hi juguem la vida, literalment. I aleshores, en un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla, de veritat, impossible d'explicar-li a la ciutadania.
10: Podem també assumeix que a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE i a la resta d'Espanya la proposta dels Morats passa per acordar amb Esquerra Unida, actualment dins del Front Ampli, anar junts a 10 comunitats, entre les quals hi ha Andalusia, Castella-La Manxa i Castella i Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, diu que no es mouran i que ha de ser Podem qui faci el pas.
12: Esquerra Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
10: Des de Més Madrid, Mònica García demana sortir del bucle per facilitar un acord entre el Front Ampli i Podem, que, per la seva banda, senten que no se'ls ha respectat.
13: Creo que hay que salir del bucle. Yo siempre he dicho que yo estoy para facilitar, he hecho todo para facilitar el acuerdo. De hecho, por eso, desde Más Madrid hemos propuesto a Emilio Delgado como el candidato y ahora los candidatos y candidatas tendrán que decidir cuál es el mejor acuerdo y empezar a hablar de lo que importa, que es de la política.
10: On ja hi ha acords a les Canàries entre Podem i Esquerra Unida Unida, sota una marca diferent de Front Ampli, i també les Balears. En aquest cas, però, la coalició no compta amb Podem, tot i que els conviden a unir-s'hi.
0: I al País Valencià, l'executiva de Compromís s'ha reunit aquest dijous amb la voluntat de poder tancar en les pròximes hores un acord ampli de les esquerres que inclogui també Podem. A les Illes Balears, la Federació d'Ara Més, Esquerra Unida i Sumar, han pactat concórrer junts als comicis. Podem a les Illes es presentaria a banda. I l'exconseller i qui també va ser candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha criticat l'acord tancat entre Gabriel Rufián i Podem per concórrer conjuntament des de Catalunya i sota les sigles d'Esquerra a les eleccions generals. En declaracions a BTV, Maragall s'hi referia amb ironia.
14: El senyor Rufián vol dir aquell conegut líder de Podemos que té la generositat de venir a capçalar la llista d'Esquerra Republicana? Aquí tenim un espectacle, jo crec una mica lamentable, de... A veure, només parlant del qui, no hi ha manera de parlar del què en aquest país. Esquerra ha quedat presonera d'aquesta lògica.
0: Ernest Maragall va estripar el carnet del partit després de la polèmica pels cartells ofensius sobre l'Alzheimer contra ell i el seu germà que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals. I a tot això, el president o l'expresident Artur Mas veu les eleccions del 29 de novembre com una oportunitat per a Junts. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio assegura que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les del Front Ampli com la d'Esquerra en Podem, poden donar aire als juntaires.
15: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
2: 3CAT Info.
0: La justícia investiga els àudios sobre abusos suposadament comesos per militars contra alguns immigrants a Ceuta. El Ministeri de Defensa ha enviat aquest document al jutjat de Guàrdia i a la Fiscalia i els ha afegit a un informe d'Amnistia Internacional que ja els va remetre a finals de setembre. Els àudios, publicats per eldiario.es, se senten uns soldats vantant-se dels maltractaments.
16: O sea que si no guante mola, va, pasa de verdad. Pues no guante
0: se troba, però... Se sent, com diu, sense guants, m'agrada més. Sense guants se sent el cop, però amb guants fa més mal. És el que li diu un militar al seu company entre rialles durant una guàrdia a prop del centre d'estada temporal d'immigrants la nit del 21 el 29 de setembre. Gabriela Sánchez, la periodista que els ha publicat, ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que aquestes conductes no serien excepcionals.
17: El nivell de testimonios és tal, i ja estan llegando denuncias al juzgado, que todo apunta a que, aunque no son obviamente todos, pero es un patrón bastante extendido, según lo que nos trasladan.
0: Amnistia Internacional també va elaborar un informe que descrivia pràctiques abusives suposadament comeses pels militars que controlen el flux de persones migrants que hi van arribar a finals de juliol. Daniel Canales, d'Amnistia Internacional, afirma que la seva organització també ha detectat possibles incompliments en els procediments per al tràmit d'asil a banda del tracte vexatori.
18: Obviamente hay una situación muy grave que tiene que ver con estas agresiones que pueden constituir tortura por parte de Fuerzas Armadas, pero obviamente hay una preocupación por lo que es la condición general en la que se encuentran estas personas en Ceuta desde hace ya muchísimos meses y lo que parece ser la inobservancia de las obligaciones en lo que tiene que ver concretamente con el acceso a procedimientos de asilo.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Amb aquesta víctima, l'episodi de pluges ja ha deixat 4 morts i un desaparegut a Catalunya. Aquest dijous, al migdia, s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor. El nen el van trobar al mar, un pescador, dimecres a la tarda, entre Castelldefels i Sitges. Granollers, Miquel Jarque.
19: Han estat 10 dies de cerca dels equips d'emergència i de voluntaris. El cap de setmana passat van arribar a ser prop d'un miler les persones que van sortir a pentinar diverses zones de la comarca per trobar-lo. Precisament, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
20: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible.
19: Són declaracions de l'alcaldessa després del minut de silenci que s'ha fet aquest matí a la plaça de la Porxada davant l'Ajuntament. Fins demà al migdia, totes les banderes de la ciutat onegen a mig pal.
0: I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses dissabte a la tarda i al vespre, sobretot a la meitat est de Catalunya. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A més, les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i calamarsa.
2: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest divendres el temps es presenta molt estable. Aprofitem aquest dia d'estabilitat perquè serà el darrer de la setmana. El darrer estable, perquè avui parlarem de sol, però també de presència d'aquests bancs de boira matinals cap a l'Empordà, cap a la plana de Baic, cap al Pla de Bages, cap a la Segarra i al nord del Pla de Lleida. Unes boires que s'esvairan a mesura que el sol vagi guanyant alçada. A partir del migdia aquestes boires ja no hi seran, però sí que apareixeran alguns núvols baixos a prop de la costa. De precipitacions no n'esperem, i el que sí que podem esperar és un ambient prou suau durant les hores centrals del dia, amb moltes màximes a l'entorn dels 25 graus i per sobre dels 25 en alguns punts de la façana costanera cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre. I aprofitem aquest divendres de sol perquè s'acosta un cap de setmana amb renou meteorològic. Encara dissabte al matí serà prou tranquil, amb boires matinals, però amb un clar augment de la nuvolositat i unes pluges que arribaran dissabte a la tarda, descarregant primer a les comarques de Girona i avançant. Seran aquestes pluges que poden ser abundants, intenses, cap a les comarques de Barcelona de cara al vespre. I tot donarà peu a un diumenge molt inestable, amb pluges que poden regar gran part del país o la totalitat del país, i unes pluges que caldrà veure, però podrien ser localment intenses i molt abundants a gran part de la façana costanera del prelitoral i de les comarques de Barcelona i de Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quart i tres minuts. L'acostament de Donald Trump a Rússia en la guerra d'Ucraïna ha fet saltar les alarmes entre els líders de la Unió Europea en la primera jornada de la cimera que es fa a Brussel·les. Qüestions com l'acord del dièsel amb Rússia o la caiguda de Starlink a Ucraïna han fet prioritzar els missatges dels caps d'estat i de govern que s'han reunit per tractar també temes com l'energia o el comerç amb la Xina. Brussel·les, Bruno Fortea.
22: L'apropament de Donald Trump a Vladimir Putin neguiteja els líders europeus. El president de Lituània directament ha suplicat als Estats Units que no canviïn de bàndol.
23: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot.
22: Everything. Trump reclama que els Estats Units passin a controlar els diners russos que hi ha bloquejats a Europa per les sancions de la guerra a Ucraïna, però el canceller alemany ja ha dit que ni parlar-ne.
24: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
22: Més enllà d'Ucraïna, els líders europeus també han parlat d'energia. Reclamen a Brussel·les mesures urgents per frenar l'escalada de preus i també han discutit sobre les relacions comercials amb la Xina. Brussel·les vol aconseguir un acord amb Pequín perquè el gegant asiàtic compri a la Unió Europea més carn de porc i més làctics. Després de mesos de tensions comercials amb el govern xinès, els socis comunitaris miren d'obrir una finestra per al diàleg. Aquest divendres, els 27 tornaran a reunir-se. Ucraïna en serà protagonista. El president Volodymyr Zelensky està convidat a la trobada.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I l'OTAN estudiarà mesures per protegir la navegació del Mar Negre després de l'escalada d'atacs russos contra vaixells mercants. L'últim, aquest dijous, en aigües jurisdiccionals de Romania, país membre de l'Aliança. 7 dels tripulants estan desapareguts. Bucarest plantejarà la creació d'un comandament militar conjunt de l'OTAN amb Bulgària i Turquia. Els altres dos socis amb costa al Mar Negre. El president romanès, Nicușor Dan, diu que els aliats respondran de forma conjunta.
1: He parlat amb el secretari general de l'OTAN sobre aquesta qüestió. Òbviament, tenim la solidaritat dels nostres aliats respecte al que està passant al Mar Negre, i en concret hi haurà una sessió específica del Consell de l'Atlàntic Nord per abordar-ho.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, també ha parlat amb Volodymyr Zelensky per descartar la importància de l'alto el foc sobre infraestructures energètiques que, de moment, ni Rússia ni Ucraïna han respectat. L'exèrcit ucraïnès ha reprès aquest dijous els atacs contra refineries. Vladimir Putin ha dit que no han causat danys importants, però hi haurà represàlies.
3: Amb les plataformes de comerç electrònic ells han fet el primer pas i ara nosaltres hi responem. Passa el mateix en el sector energètic i ara es queixen. I també amb els centres de dades i altres de semblants. No haurien d'haver començat tot això. Abans de fer un pas així, s'haurien d'haver pensat bé les conseqüències.
0: L'Autoritat Catalana de la Competència constata que les benzineres de supermercat i de baix cost han suavitzat l'augment del preu dels combustibles per la guerra de l'Iran. Si aquestes estacions de servei són a prop de les grans cadenes, la seva presència també fa que la resta moderin els preus. És una de les conclusions de l'informe que ha analitzat l'evolució dels preus en 1.500 gasolineres del país. Ho ha explicat l'autora de l'informe, Valeria Bernardo, professora del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra.
4: Tot i que les low cost són les que més han augmentat, encara així, o sigui, continuen sent més econòmiques per al consumidor que les independents, que les altres cadenes, que les grans cadenes.
0: Els experts aposten per facilitar l'augment de la competència per contenir els preus. Aquest estudi s'ha fet abans de la bonificació del govern espanyol de 20 cèntims al litre. Unes ajudes que, segons el professor de la Universitat Autònoma i de l'Institut Econòmic de Barcelona, Jordi Perdiguero, no arriben íntegrament a la butxaca del consumidor.
5: En el cas del dièsel, entre un 25-30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges.
0: La Comissió del Mercat de la Competència és la institució encarregada de supervisar que les bonificacions arribin als consumidors i, de moment, no ha detectat cap anomalia.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una de cada 5 persones més grans de 60 anys té algun problema neurològic i de salut mental. És una de les conclusions de l'informe Mirades, elaborat per la plataforma Som Salut Mental 360 de l'Hospital Sant Joan de Déu. L'angoixa, la depressió o l'ansietat són els trastorns amb més prevalença en persones de més de 65 anys. Són els que es coneixen com els trastorns de l'esfera afectiva. Molts d'aquests trastorns es veuen agreujats per un estat de soledat no desitjada de la persona. L'altre grup prevalent de trastorns de salut mental són els de caire cognitiu, com són les demències. L'informe presenta diferents reptes al voltant d'aquesta realitat. Un d'ells és sensibilitzar la població. El doctor Sebastià Santa Eugènia és el director general del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
6: Tenir una sensibilització des d'un punt de vista de ciutadania de que les persones grans tenen problemes de salut mental i tenen una elevada prevalença. Sensibilitzar la ciutadania és ajudar a poder-los detectar en estadis més inicials que permetin intervencions que tinguin una major tassa d'èxit.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La xilena Isabel Allende ha guanyat el Premi Planeta d'aquest any per l'obra La hora antes de l'alba, una novel·la que parla de la memòria i el llegat. El valencià Sergio Hernández ha quedat finalista per La Añoranza. L'acte d'entrega que ha commemorat els 75 anys del premi, s'ha fet a Montjuïc, amb la presència dels Reis d'Espanya. Barcelona, Xavier Cusó i Montse Camps.
7: La reconeguda autora presenta una obra d'amor i superació de la importància de la memòria i el llegat amb una protagonista que, després de ser empresonada i torturada per la dictadura del seu país, torna embarassada a la casa familiar i, empesa pel desig d'ajudar els més dèbils, reconstrueix la seva vida, passant així de ser víctima a cronista d'una època convulsa. Aquesta novel·la tanca la història que va començar amb la Casa de los Espíritus, seguint a Alba, la neta del patriarca. Emocionada, Allende ha dit que necessitava respondre a la pregunta que li feien milers de lectors. Què va passar amb l'Alba?
8: Cada història és una semilla. De pronto, una de esas semillas germina, brota y empieza a molestarme. Entonces sé que ha llegado el momento de escribirla. Y eso generalmente ocurre porque el tema está en el aire. Y ahora, cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, el nacionalismo extremo, incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país.
7: El finalista, el valencià Sergio Hernández, amb l'obra L'enyoranza, és finalista. Parla d'una investigació que fa una noia d'un suposat pla per assassinar Antonio Machado, una història sobre la recuperació del llegat perdut, la culpa i la reconciliació.
9: Sobre todo, y como en la buena literatura, un viaje así es capaz de transformarla, porque en realidad ese viaje no es más que una excusa para descubrirse a sí misma.
7: El Premi Planeta s'ha celebrat amb la presència dels Reis d'Espanya i el president de la Generalitat, Salvador Illa, entre altres autoritats.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
11: El Barça ja pensa de nou en la Lliga després de jugar dimarts partit de la Lliga de Campions. Dissabte a 6:45 de la tarda visita el Betis, el tercer de la classificació de primera, i en la curta sessió d'entrenament d'aquest dijous ja hi han participat totalment Rafinha, que s'ha perdut els dos últims partits, i Frenkie de Jong, que es va lesionar amb la selecció dels Països Baixos durant el Mundial. Aquest divendres l'equip farà una nova sessió d'entrenament i sabrem si viatgen a Sevilla, tot i que tot apunta a que podran estar a la Cartuja. El Barça, d'altra banda, ha anunciat que la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, The Creator, lluirà la samarreta del primer equip blaugrana pel Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24 Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Més futbol. Aquest dijous s'han disputat partits de l'Europa League i de la Conference League. A l'Europa League destaquem l'Unió Sant Gil a 1, Real Societat 1, el Celta 1, Juventus 2 i el Salzburg 0, Milan 4. A la Conference League, Universitat Craiova 1, Getafe 1 i Mielvi 2, Inter Escaldes 0. Aquest divendres comença la jornada 9 de primera divisió. A les 9 del vespre, Deportivo de la Coruña, Llevant. I un últim apunt en futbol: Mariona Caldentey serà baixa entre 8 i 10 setmanes a l'Arsenal femení per una lesió muscular, tal com ha explicat aquesta tarda la seva entrenadora. Això implica que Caldentey es perdrà el duel al Camp Nou contra el Barça a la Champions el 12 de novembre.
2: L'actualitat esportiva a fons.
11: El Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua líder del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits. Carlos Ortega, tècnic blaugrana, posa en valor el treball defensiu del seu equip.
12: Yo creo que cuando atrás estamos sólidos, las cosas son más fáciles. Hemos tenido diferentes charlas durante estas últimas semanas para volver a coger los mecanismos y la dureza defensiva que yo creo que el año pasado nos caracterizó y fue clave para conseguir todo lo que conseguimos. Creo que hemos vuelto a ver al equipo, al Barça, que disfruta defendiendo, que le pone las cosas muy difíciles al rival, y está la línea.
11: El Barça de bàsquet, en aquest cas, a 8:45, rep aquest divendres l'Olympiacos, un dels favorits a la victòria en aquesta competició. Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana, explica què necessita l'equip.
25: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem, executar bé el pla de partit.
11: Per cert, que el bàsquet Girona ha comunicat la baixa de Pep Busquets per un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. Com és habitual en aquests casos, la seva evolució marcarà la disponibilitat al proper partit dels gironins. És diumenge a Fontejau contra el Leima Corunya. I la selecció espanyola d'hoquei patins amb 9 jugadors catalans s'ha classificat per les semifinals del Mundial que s'està disputant a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol ha derrotat Xile per 3-0 als quarts de final i jugarà les semis davant l'Argentina, que ha superat Itàlia per 4-1.
2: Són 2:15.

0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC al marge de qui governi després de les eleccions del 29 de novembre. Sánchez s'ha compromès a incrementar les pensions abans que s'acabi l'any i Feijó a garantir el sistema públic. El tema s'ha colat en la precampanya després que càrrecs del Partit Popular i de Vox hagin qüestionat el model actual. A banda d'això, en els pròxims minuts també us explicarem que Catalunya pateix l'estiu amb més incendis forestals dels últims 15 anys. Segons el balanç dels bombers, n'hi ha hagut 450. Ara bé, la superfície cremada ha estat de 4.800 hectàrees, només una mica per sobre de la mitjana dels últims anys, i és que el 80% dels focs han afectat menys d'una hectàrea. L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. L'acusat ha reconegut que es guanyava la confiança de les víctimes amb mentides i que els oferia diners perquè anessin a la seva botiga on els feia els tocaments. Després de 55 anys de carrera, Danny DeVito continua imparable als 82 anys i reivindica el cinema de terror barrejat amb la comèdia. L'actor, director i productor ha recollit a Sitges el Premi Honorífic al Festival de Cinema Fantàstic. El sumari d'esports amb en Francesc Ripoll.
1: El Barça ja prepara el proper partit de Lliga dissabte al camp del Betis i ho fa amb Rafinha i Frenkie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja.
0: I aquest divendres serà l'últim dia amb temps estable de la setmana. Un dia per aprofitar, un dia assolellat amb boires matinals i amb cel variable a la costa. Les temperatures es mouran poc respecte a aquests dies passats. El canvi de temps coincidirà amb el cap de setmana, amb pluja, a partir de la tarda de dissabte. Continuem, doncs. Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC, governi qui governi després de les eleccions generals del 29 de novembre. El tema s'ha colat a la precampanya amb retrets entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estigui en funcions, independentment dels resultats electorals, i carrega contra el Partit Popular i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat y al futuro del sistema público.
2: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
0: Des del Partit Popular, Feijó s'ha afanyat a aclarir dubtes després que la portaveu del partit, Esther Muñoz, apuntés que el sistema actual patarà.
3: Las pensiones son innegociables. Y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
0: Han fet pinya, en Feijó, el president valencià Juanfran Pérez Llorca, la balear Marga Provenç i l'aragonès Jorge Azcón.
4: Es el compromiso que tiene el presidente Feijó, garantizar el sistema de pensiones y actualizarlas en base al IPC, ¿no?
5: El resto son cortinas de humo en las que evidentemente van a intentar que entremos estos 50 días y no vamos a entrar.
6: El presidente Feijó se caracteriza por algo, se caracteriza por ser una persona seria.
0: Tot plegat després que la portaveu popular digués fa uns dies que el sistema s'havia de canviar perquè pataria i que José María Figaredo, de Vox, apuntés la semiprivatització del model públic. L'augment de les pensions d'acord amb l'IPC està garantit per llei per als 9 milions i mig de pensionistes que hi ha a Espanya. Habitualment, l'últim Consell de Ministres de l'any aprova un reial decret amb l'increment. Després ho convalida el Congrés. I la Junta Electoral Central obre expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per no respectar la neutralitat política. Concretament, a la roda de premsa que va fer al Palau de la Moncloa l'endemà de convocar les eleccions, en què va anunciar els nous decrets d'habitatge.
7: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
0: El Partit Popular va considerar la intervenció de Sánchez un míting i ho va denunciar a la Junta Electoral Central, que podria arribar a imposar a Sánchez una multa de fins a 3.000 euros. És la cinquena vegada que la Junta Electoral Central expedienta Pedro Sánchez en períodes electorals. I el president del govern espanyol i candidat socialista Pedro Sánchez ha hagut de sortir en defensa de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, pels negocis immobiliaris de la seva parella. El Partit Popular l'ha posat a la diana política després que dues publicacions digitals hagin esbombat que la parella de Mínguez té una empresa amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries i dues societats a Panamà. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i a sucat pa.
8: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios, somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos?
0: Pedro Sánchez ha tancat files amb la portaveu del PSOE i a revés contra Ayuso.
7: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda.
0: La portaveu del PSOE ho considera una persecució personal. El PSC ha proposat Mínguez per repetir com a cap de llista per a Lleida a les eleccions. I cau la compra d'habitatges per part d'estrangers. Segons els notaris, de gener a juny n'han comprat a Catalunya 10.300. Són un 9% menys que en el mateix període de l'any passat i la dada més baixa des del 2023. Això es deu en part a la supressió de les Golden Visa, que concedien la nacionalitat espanyola a canvi de fer una inversió immobiliària, i també al context d'alça de preus. Amb tot, el descens registrat a Catalunya és bastant més moderat que el del conjunt de l'Estat, cosa que mostra que per als estrangers encara resulta atractiu invertir aquí. A més, la pujada de preus també ha estat menor, d'un 3% davant del 15%, per exemple, de Madrid. La gran part de les compres protagonitzades per estrangers, un 85%, són de persones que ja resideixen a Catalunya i la fan, sobretot, italians i marroquins. La resta d'adquisicions són d'estrangers que no viuen aquí tot l'any, majoritàriament francesos i alemanys. El conjunt de l'Estat lideren les caigudes de vendes als xinesos i russos, mentre que els ciutadans marroquins han passat a encapçalar el rànquing de compradors i han desbancat així els britànics, que ocupaven aquesta posició des de feia dues dècades. I Barcelona aprova la modificació de les ordenances fiscals que permetran augmentar fins al 150%, en alguns casos, l'IBI als habitatges d'ús turístic. L'encariment de l'IBI es farà en funció del nombre de pisos que tingui cada propietari. Actualment hi ha 10.600 llicències a Barcelona. D'aquestes, el 60% són de propietaris que tenen més de 4 pisos. Són aquests a qui l'IBI els pujarà fins al 150%. El 10% corresponen a propietaris que en tenen 2, 3 o 4, als quals se'ls incrementarà un 100%. I els propietaris que només tenen un pis turístic, que són el 30% de les llicències, l'IBI els pujarà un 50%. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia.
9: Barcelona eliminarà el 2008 totes les llicències d'ús. Aquest és el compromís que aquest Ajuntament té i aquest equip de govern. Però fins que això sigui possible, utilitzarem tots els instruments i totes les eines que siguin al nostre abast per dificultar el desenvolupament d'usos turístics d'habitatge, perquè un habitatge és una llar, no és un actiu econòmic.
0: La mesura, que és una proposta d'Esquerra Republicana negociada amb el govern de l'Estat en els decrets d'habitatge, s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra i Barcelona en Comú. Ara quedarà en exposició pública durant 30 dies perquè s'hi puguin fer al·legacions i l'aprovació definitiva serà a finals d'any. I quatre veïns del bloc Papallona, situat a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, comencen una vaga de lloguers contra el fons d'inversió que va adquirir l'edifici. Dels 17 habitatges, només en queden 6 d'habitats. El fons New Amsterdam Developers, NAD, vol fragmentar els habitatges i llogar-los per habitacions. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio una de les veïnes afectades, Anna Olesti, deixaran de pagar el lloguer per pressionar l'Ajuntament de Barcelona perquè expropiï l'edifici.
10: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAD d'evitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
0: L'expropiació per llei es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc. Aquest edifici modernista es diu oficialment Casa Fajol i està catalogat com a bé cultural d'interès local.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: Catalunya ha tingut l'estiu amb més incendis forestals els últims 15 anys. Segons les dades del balanç d'agents rurals i els bombers, durant els mesos d'estiu, han hagut de fer front a 450 focs forestals que han calcinat més de 4.800 hectàrees. La campanya ha estat marcada per les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs. El juliol va ser el mes més crític. Durant 12 dies, els bombers van treballar simultàniament en 10 grans incendis, fet que va obligar a repartir recursos. El nivell màxim del pla alfa de risc extrem es va activar durant 36 dies aquest estiu. Gerard Marc, subinspector del GRAF, explica a Catalunya Ràdio que la violència del foc va en augment cada any.
12: Any rere any estem tenint episodis jos o comportaments que cada vegada van a més. Si ens fixem amb els fenòmens de piroconvecció, amb la formació de pirocúmuls, doncs el que abans era un fet puntual, unes quantes campanyes, doncs ara cada any tenim uns quants incendis que ens generen pirocúmuls o ens generen algun fenomen de piroconvecció.
0: Malgrat que el nombre d'incendis se situa per sobre de la mitjana dels últims anys, el 80% dels focs de vegetació han afectat superfícies inferiors a una hectàrea, ja que s'hi ha actuat de manera ràpida. En aquesta campanya també s'ha demostrat que els Pirineus també són una zona vulnerable per les altes temperatures i les tempestes elèctriques que van provocar incendis en zones d'alta muntanya. El 15% dels incendis han estat provocats per llamps i la resta es vinculen a l'activitat humana per negligència, accidents o bé focs intencionats.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: Nicolás Maduro i la seva parella han tornat a compareixer aquest dijous davant del jutge de Nova York, en aquest cas per respondre a les noves acusacions de tortura que s'afegeixen a les de narcotràfic. El president deposat a Venezuela i la seva dona, Cilia Flores, s'han declarat no culpables dels càrrecs. La premsa present a l'acte, del qual no hi ha ni so ni imatges, ha explicat que la sessió ha durat una mitja hora i que aquesta vegada a Maduro se l'ha vist més relaxat que fa 10 mesos, quan es va definir com a presoner de guerra. Quan ha entrat a la sala, ha saludat el públic i la premsa i ha abraçat els seus advocats. Nicolás Maduro ha declarat que els seus defensors el van informar dimecres dels nous càrrecs. La fiscalia sosté que el polític veneçolà va ordenar torturar sospitosos de conjurar-se contra ell i fins i tot va segrestar membres de les forces armades perquè informessin sobre dissidents, un pla que, segons l'acusació, Cilia Flores coneixia. El matrimoni ho ha negat tot.
11: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Almenys 5 persones han mort aquest dijous al Iemen, segons els rebels hutis, en un atac dels insurgents contra la seu del palau residencial iemenita d'Aden. Entre les víctimes hi ha 2 escortes de Saya al-Zindani, el president reconegut internacionalment. L'objectiu de la milícia rebel era atacar el quarter militar de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial, ja que és el mateix complex. El conflicte bèl·lic entre les dues parts fa dies que s'agreuja. En les últimes hores, les forces saudites han confirmat 19 morts i més de 360 ferits al Regne Àrab pels atacs hutis dels darrers dies, com el que va afectar l'aeroport de Riyadh dissabte passat. L'Aràbia Saudita acusa l'Iran d'estar al darrere de l'ofensiva dels rebels.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook, X i YouTube.
0: L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. Girona Núria Pereira.
13: L'acusat ha reconegut que abordava les víctimes pel carrer i es guanyava la seva confiança en mentides, com ara que coneixia les seves famílies. També ha reconegut que els oferia diners perquè anessin fins a la seva botiga, les portava al magatzem i allà els feia els tocaments. Dues de les víctimes tenien 17 anys i l'altra en tenia 16. Tots ells eren menors amb una discapacitat intel·lectual del 65%, que segons la fiscalia era coneguda i notòria. En principi se li demanava una pena de 14 anys de presó. Finalment la fiscalia, l'acusació i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de dilacions indegudes per tot el temps que el cas ha trigat a arribar a judici. Se l'ha condemnat a 6 anys i mig per 3 delictes d'abús sexual a menors i 3 delictes de corrupció de menors.
0: Una dona de 47 anys ha mort a Santa Coloma de Gramenet mentre dormia al carrer. Segons informen fonts de la Guàrdia Urbana, aquest dijous al matí han rebut l'avís d'un treballador del Museu Torre Valldovina que ha trobat el cos sense vida d'aquesta dona. Fins a la zona s'hi han desplaçat serveis mèdics que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fons de l'Ajuntament han confirmat que la dona havia passat pels serveis socials, però que havia rebutjat tota mena de suport. Els Mossos han descartat cap indici de criminalitat. I una vacuna d'ADN contra un bacteri molt comú o uns nanorobots per combatre un tipus de càncer molt poc freqüent són dos dels 80 projectes en recerca d'aquest any que finança la Fundació La Caixa amb una inversió que supera els 32 milions d'euros. Dels 80 projectes que es finançaran, 36 es faran a Catalunya. És el cas, per exemple, de la Universitat de Girona, que està desenvolupant una vacuna basada en ADN per reduir les infeccions del bacteri Klebsiella. El patogen viu a la nostra microbiota i, si prolifera, es pot fer resistent als antibiòtics i provocar, per exemple, sèpsia i, per tant, també la mort. La investigadora d'aquest projecte, Mireia López, explica en què consisteix aquesta vacuna.
14: Seleccionar de Klebsiella doncs aquelles parts que el bacteri té a la seva superfície i que creiem que és més important bloquejar-lo. I llavors donar en el nostre cos la informació genètica perquè pugui estimular el sistema immune i crear aquestes defenses.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
15: Aquest divendres el temps es presenta molt estable. Aprofitem aquest dia d'estabilitat perquè serà el darrer de la setmana. El darrer estable, perquè avui parlarem de sol, però també de presència d'aquests bancs de boira matinals cap a l'Empordà, cap a la plana de Baic, cap al Pla de Bages, cap a la Segarra i al nord del Pla de Lleida. Unes boires que s'esvairan a mesura que el sol vagi guanyant alçada. A partir del migdia aquestes boires ja no hi seran, però sí que apareixeran alguns núvols baixos a prop de la costa. De precipitacions no n'esperem i el que sí que podem esperar és un ambient prou suau durant les hores centrals del dia, amb moltes màximes a l'entorn dels 25 graus i per sobre dels 25 en alguns punts de la façana costanera cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre. I aprofitem aquest divendres de sol perquè s'acosta un cap de setmana amb renou meteorològic. Encara dissabte al matí serà prou tranquil, amb boires matinals, però amb un clar augment de la nuvolositat i unes pluges que arribaran dissabte a la tarda, descarregant primer a les comarques de Girona i avançant seran aquestes pluges que poden ser abundants, intenses, cap a les comarques de Barcelona de cara al vespre. I tot donarà peu a un diumenge molt inestable, amb pluges que poden regar gran part del país o la totalitat del país, i unes pluges que caldrà veure, però podrien ser localment intenses i molt abundants a gran part de la façana costanera del prelitoral i de les comarques de Barcelona i de Girona.
16: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Més coses, els alcaldes de la Ribera d'Ebre mostren el seu malestar amb la Generalitat per la manera d'aplicar les alertes d'emergència en cas de temporals. Els ajuntaments es queixen que gairebé sempre se'ls inclou el mateix grup que el Montsià i el Baix Ebre, però addueixen que el clima que tenen és del tot diferent. Tortosa, Jordi Barranca.
17: La gota que ha fet vessar el got és la gestió del tancament de les escoles fa tot just dues setmanes. Àngels Llombard, alcaldessa de Rasquera.
18: No mos ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Clar, ja s'havien pres unes opcions, ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
17: El nord i el centre de la comarca ho subscriuen i demanen tenir en compte les diferències orogràfiques i climàtiques, Francesc Barbero i Rubén Viernes, alcaldes de Flix i Móra d'Ebre.
19: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral, litoral interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, lo Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal.
20: I crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes, quan a vegades la gent, quan li enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà, que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? De, ostres, doncs és que no està ni por.
17: Tot per aconseguir que es fili més prim amb l'abast territorial de les mesures.
0: I preocupació dels ramaders del Pallars per la falta de pastures per als animals. Aquests dies, uns 3.000 caps de bestiar han començat a baixar de la muntanya per passar l'hivern a Resguard. Diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Saurí, Pau Rovira.
21: Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures molt elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
22: I jo realment, com vam arribar aquí a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca i amb tan poca herba. Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
21: Ara la preocupació és el que passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Xavier Riera, ramader.
23: Evidentment, ara ve el mal de cap. Ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure. No tenim res de preparar ni sembrat en quant a pastura, eh? No tenim res, només tenim que pols.
21: Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única.
0: I Dani De Vito ha declarat el seu amor pel públic de Sitges mentre recollia el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema Fantàstic. Ha reivindicat el cinema de terror barrejat amb la comèdia i als 82 anys s'ha mostrat disposat a seguir treballant fins al final. Sitges, Marc Garriga.
24: Dani De Vito estrenarà a finals d'any un nou film de la saga Jumanji i assegura que està obert a tot.
25: Yes, everything.
26: De tot. M'agradaria fer de tot. Sobretot bons personatges. Simplement busco allò sobre el que puc construir alguna cosa i aleshores persegueixo l'objectiu i intento que surti bé. M'encanten els personatges estranys, diferents, divertits, però també puc fer d'home gran assegut al Porsche fumant una cigarreta al costat d'Arnold Schwarzenegger, el que sigui.
24: Amb Arnold Schwarzenegger van rodar junts Els bessons peguen dues vegades i Junior també se'l recorda per films com La guerra dels rous, Algú va volar sobre el niu del cucut o Tira la mama d'altavalls del tren, però després de 55 anys de carrera ha triat el seu personatge més emblemàtic.
25: I like...
26: M'encanta anar a totes, i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
24: Ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror des que era petit i ha defensat Drac, la comèdia negra hilarant que ha presentat com a productor al costat dels seus fills, que també hi han participat.
0: La novel·la gràfica Relaciones Peligrosas, amb text de Koldo Azpitarte i dibuixos de Mike Bagel, recupera el llegat del neurocientífic Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària, Katy Lewy. La també bibliotecària i traductora va tenir una vida convulsa. Afiliada al Partit Comunista durant la República, després de la Guerra Civil, es va haver d'exiliar a Moscou i Pequín. Als anys 70, poc abans de la mort de Franco, va tornar a Madrid, on va escriure la biografia Asiera Cajal. A partir d'aquest text, Koldo Azpitarte ficciona la vida de Ketty en un guió farcit de dades històriques que agafa ritme gràcies als dibuixos minimalistes de Miquel Bao.
27: Nosotros queríamos hablar de la historia de la neurociencia, queríamos hablar del proceso de gestación del libro de Ketty en la Sierra Cajal, que recupera un poquito la figura de Cajal que había sido apropiada por el franquismo.
28: Era un libro que tiene muchísima información, tiene muchos personajes, muchos cambios de espacio, transcurre a lo largo de un largo periodo de tiempo. Entonces, lo que queríamos era que el dibujo no le pusiese ninguna barrera a eso.
0: Relaciones peligrosas, al publica Norma Editorial. Tanquem aquest informatiu.
16: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
1: El Barça ja...

0: El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Més futbol aquest dijous. S'han disputat partits de l'Europa League i de la Conference League. A l'Europa League destaquem l'Unió Sant Giló 1, Reial Societat 1, el Salzburg 0, Milan 4, el Celta 1, Juve 2, el Lyon 3, Crystal Palace 2 i el Benfica 4, Celtic 1. A la Conference League, dos resultats destacats: l'Universitat Craiova 1, Getafe 1 i el Mielvi 2, Inter Escaldes 0. Era el primer partit dels andorrans en una fase final d'una competició europea. Aquest divendres comença la jornada 9 de la primera divisió. A les 9 del vespre, Deportivo de la Coruña, Llevant. I un últim apunt en futbol. Mariona Caldentey serà baixa entre 8 i 10 setmanes de l'Arsenal femení per una lesió muscular, tal com ha explicat la seva entrenadora. Això implica que Caldentey es perdrà el duel al Camp Nou contra el Barça de la Champions del 12 de novembre.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua líder del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, posa en valor el treball defensiu del seu equip.
2: Yo creo que cuando atrás estamos sólidos, las cosas son más fáciles. Hemos tenido diferentes charlas durante estas últimas semanas para volver a coger los mecanismos y la dureza defensiva que yo creo que el año pasado nos caracterizó y fue clave para conseguir todo lo que conseguimos. Creo que hemos vuelto a ver al Barça que disfruta defendiendo, que le pone las cosas muy difíciles al rival y está la línea.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem de bàsquet. Aquest divendres a 8:45 el Barça rebrà l'Olympiakos grec al Palau. Alexander Sekulić, el tècnic blaugrana, explica què necessita l'equip.
3: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem. Executar bé el pla de partit.
4: Things we want to execute on defense, whatever is the plan we have.
0: Sentim també Oleg Balcerovski, pivot blaugrana.
5: Yo creo que cada día es un test para nosotros para intentar mejorar, para ser más equipo, para todavía mejorar las cosas que estamos haciendo peor y mejorar también las cosas o hacerlas mejor que estamos haciendo bien, seguir haciéndolas.
0: Sekulić podria recuperar l'alè Justin Minaya.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un últim apunt de bàsquet, perquè el Bàsquet Girona ha comunicat la baixa de Pep Busquets per un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. Com és habitual en aquests casos, la seva evolució marcarà la seva disponibilitat. El proper partit dels gironins és diumenge, a Fontejau, contra el Leima Corunya. I la selecció espanyola d'hoquei patins amb 9 jugadors catalans s'ha classificat per les semifinals del Mundial que s'està disputant a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol ha derrotat Xile per 3-0 als quarts de final i jugarà les semis davant l'Argentina, que ha superat Itàlia per 4-1. El català Pere Varias és el seleccionador espanyol.
6: Sabíem que seria un partit de picar molta pedra. Crec que ens anem amb bones sensacions del partit de la primera part. A la segona crec que ens ha faltat gestionar una miqueta millor unes fases del partit i esperar que l'altre equip cometés errades. Amb un equip que en volia cometre molt poques, ens ha vingut a buscar molt poc, ens deixava molts pocs espais.
0: I acabem els esports parlant de tenis. El Masters 1000 de Xangai ja ha quedat definida la primera semifinal. La jugaran el malagany Alejandro Davidovic i l'alemany Alexander Zverev, que han superat per lesió el francès i l'australià Àlex de Minyaurra. Aquest divendres al matí juguen els altres dos partits de quarts de final: Rafa Jodar, Casper Ruud i Medvedev Pol.
1: 3CAT Info.